0: Després que ens ho conté Ferran com va la cosa. També ve Susana Wolfwi i ens porta l'actualitat de la crònica social. Mare! Un fort document és garrifós. El testimoni de Lolita que confirma que Lola Flores li apareix a la família en forma de... Diem de què?
1: És que és una cosa paranormal.
2: Com s'apareix Lola Flores a tota la família?
0: Una cosa paranormal i sense bata de cola. Ningú no ho diria. Mira, ahí teniu la pista. I que no siga cojonera.
2: Es veu com va dir ella abans de morir. Serà bònic, això.
0: Bueno,
2: més coses singulars ens contarà Susana Golf.
0: Sense bata de cola. Social.
2: Mosca sí. Sense bata de cola. En fi. Bueno, per bata de cola dius, parlant de prendes de vestir, una de ben humiliant, el cinturó de castedat.
0: Yes.
2: Penses en el cinturó de castedat, què penses? L'edat mitjana. Uh-huh. Bon, resulta que no.
0: Ui.
2: Que de fet l'edat mitjana està plena de mites i sembla ser que no va ser ni tan fosca, ni tan supersticiosa o cruel com pensàvem. Ens ho conta en el seu últim llibre, Sobrevivir al medievo, el divulgador en història, Miquel Herrán, conegut a les xarxes com @putoMiquel. I ara... Arrenquem i ens n'anem de museu. Sí.

0: immensa.
1: Perquè aquests dies els museus de tot el món estan de celebració i és que dilluns 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus i amb aquesta excusa els centres expositius de les nostres comarques han preparat una programació fantàstica per a deixar-nos seduir per les meravelles que amaguen en tots i cada un dels municipis, crec. Activitats com ara passar la nit de dissabte a un museu. Chico, com en les pel·lícules, Joaquín.
2: Com mola. Noche en el caminito del museu, sí. con la peli. També, per exemple, se pot viure un concert des d'un museu, que també mola.
1: O una ruta teatralitzada. La veritat és que podem gaudir i aprendre molt dels museus estos dies i a veure què se'ns ha anat a descobrir la nostra companya Mar Hernández. On estàs, Marita?
2: Quin museu? T'has anat, Mar?
3: Bona vesprada. Doncs, mireu, em sento enormement privilegiada perquè me n'he vingut a la Casa Museu Ben Lliure, no, de València, que és la llar on va viure des de principis del segle XX el pintor valencià José Ben Lliure, juntament amb la seva família. Una casa on ara es conserva tot el llegat artístic, familiar, vital del pintor, de l'artista. Es tracta d'un habitatge més construït a finals del segle d'ara, 1880 aproximadament, de tres altures, no? Està la casa principal, que està en el carrer Blanqueries. De fet, des d'allà es veu el riu, no, el riu, l'antic llit del Túria. És una casa conformada per tres altures. En les dues plantes estan les exposicions i en la planta baixa s'obri a un jardí fantàstic, un jardiner també que va ser dissenyat pels pintors, per ell i pel seu fill Pepino. I jo estic justament al darrere, no, al darrere d'aquest jardí, en un pavelló fantàstic que era un treballava el mateix José Ben Lliure. De fet, estic envoltada ara mateixa ja no només de les seues obres, sinó també dels seus objectes de treball, que això és fascinant, és fascinant. I bé, tots els secrets d'esta casa museu que estic descobrint jo ara, però molts més els podran descobrir tots els visitants que vinguen este cap de setmana i especialment els que vinguen ara a una visita que se fa a partir de les 5 de la vesprada. És una visita molt especial on ja no només es descobreix la casa museu Ben Lliure, sinó que es fa una visita guiada als magatzems. És a dir, allò que no es veu però es conserva, que són moltíssimes coses en esta Casa Museu Ben Lliure. Per a que ens conti una miqueta més què és el que trobaran els visitants estos dies, estic amb Javier García, que és el director de la Casa Museu. Bona vesprada, Javier.
4: Bona vesprada.
2: Com estàs? Hola, Javier.
3: I gràcies per obrir-me també les portes, per obrir-nos les portes a esta Casa Museu. La veritat és que és un privilegi. Ara a les 5 comença aquesta primera activitat que teniu per a celebrar el Dia Internacional dels Museus. Una activitat molt curiosa perquè es veu el que normalment està ocult així al museu.
4: Pues sí, ara fem una visita que és un viatge a l'interior del museu on la gent que participa pues, descobreix tot el que està al backstage, diríem. El que la gent no veu, la cuina del museu, pues, des de on fotografiem quan apleguen les obres, a on se netegen, a on se restauren o a on se depositen per al seu manteniment i la seva catalogació, que és el depòsit d'obres d'art. La veritat és que és una cosa que és molt demandada, moltes vegades s'ha fet en altres museus i és una activitat sempre molt d'èxit perquè desperta molt la curiositat dels que estan interessats en els museus.
3: Clar, perquè així tenim moltíssims objectes, podríem contar, ja no només obres d'art, sinó que tu em comentaves, doncs estan els mateixos pinzells, no?, amb què

0: José Benllibre i el seu fill Pepino, doncs treballaven. N'hi ha peces de ceràmica, n'hi ha peces d'indumentàries i també instruments musicals que col·leccionaven, però això és el que es veu. El que està darrere són moltíssimes coses, no sé, per exemple, documentació, també peces d'indumentària, que és el que teniu.
1: Clar, hem de pensar que aproximadament un 70% de les obres que tenien del Museu de Pintura estan exposades, però un 30% no, però n'hi ha altres tipus d'obres d'art o d'objectes que per la seva naturalesa no poden estar exposats. Per exemple, nosaltres tenim una col·lecció d'indumentària de pràcticament 600 i pico peces, indumentària del segle XVIII i del segle XIX fonamentalment. La indumentària no pot estar exposada permanentment i la tenim en els magatzems. Ara és l'oportunitat, quan ve la gent, de veure alguna d'aquestes xicotes peces o grans peces que tenim a l'interior del depòsit. També, per exemple, passa el mateix en tota l'obra que se fa sobre paper. El paper és un, o la fotografia, són peces que són molt delicades, que materialment no resisteixen la seva exposició permanent al públic i, bueno, pues, no a soles ensenyem aquestes peces, sinó també el procés de com se cataloga, com se registra i com se fa, diguem, el control administratiu d'aquestes peces.
0: I com se conserva també, no? Perquè comentaves, per exemple, el paper, però la indumentària també imagina que tindrà una conservació específica, al igual que, evidentment, les obres.
1: Evidentment, el depòsit pues, té unes condicions estables d'humitat i de temperatura, però també és molt important com se conserven, per exemple, cada peça, cada tipus de material necessita unes condicions. La indumentària pues, pot estar en uns planeros, quan és teixits, però la indumentària que té un patronatge, que té unes formes, que tal, normalment se les fa com unes carcasses o un farcit perquè evitar els plecs i evitar que després es trenqui les fibres dels teixits.
2: Heu de treballar, Javier, en una cura, en fi, extraordinària, perquè són objectes que tenen un valor històric, emocional del llegat dels Benllibre, però no trobes que tots els museus tenen el seu encant, òbviament, però quan és una casa museu en la que l'artista més està impregnat de tots els racons, no? de la seva vida, del seu trajecte personal també, vital, en aquest cas també dels fills, els records, crec que és un viatge no només a l'obra, sinó també a l'època, no? Que ens situeu, ens feu viatjar en el rellotge del temps, no?
1: La veritat és que sí, i he de dir-te que a vegades te sents un poquet com si fores un espia, perquè estàs buscant informació en documentació, i a vegades, clar, nosaltres tenim, per exemple, correspondència entre el marit i la dona, que en un principi això tenia un destinatari que després se fa públic, però en principi són intimitats de la família que estan parlant, els germans fiquen pues, s'ha portat fatal el un d'ells o Juan Antonio tal, i tu ho estàs llegint, dius, anem a veure què això, o per exemple la roba interior, clar, nosaltres així tenim roba interior de les filles de Benllibre que mai en la vida pensarien que això seria una cosa pública posteriorment, vull dir, al final acabes dins de la família,
2: la intimitat, i això
1: és un, clar, a un grau d'intimitat que dius, bueno, pues al final te fas un mimetisme en els Benllibre també, que bueno, però sí, és molt d'agrair perquè és una tasca molt, molt emocionant.
2: Però ajuda molt, Javier, no?, ubicar també els Benllibre, José Pepino, la família, en l'enclau històric i en el llegat cultural que trasllada als valencians. Com podries, per a qui no conega suficientment... Me faig la pregunta si és suficientment conegut el llegat dels Benllibre, de José Benllibre més concretament, no? la part pictòrica. No? I per a qui no, com deixaríem en un pensament, en una frase, la importància que té José Benllibre i el seu llegat?
1: Pues, evidentment, José Benllibre, que li passa igual a la resta de germans, ha estat un poquet amagat per la gran figura de Mariano Benllibre, que és el més conegut de tots. Però realment, José Benllibre va ser un personatge, un pintor, que va tindre moltíssima fama durant un període molt curt, al final del XIX, però que va estar al nivell dels més cotitzats pintors europeus en la dècada del finals del 80, començaments del 90. Ell feia un tipus de pintura que ha estat molt maltractada per la historiografia durant el segle XX, fonamentalment, perquè era una pintura costumista, era una pintura un poc reiterativa, però que té una qualitat tècnica excepcional, excepcional. I ara està reinterpretant-se, està redescobrint-se, i quan, per exemple, la gent ve i descobreix

0: aquest tipus de pintura és que una de les coses que sempre ens diuen és: jo això me'l portaria a casa, me'l ficaria avui mateix al meu menjador, perquè sí, és una pintura que és molt agradable, que tècnicament està molt depurada.
1: La pincellada color, és màgica, és increïble. Sí, t'acostes a aquestes obres, sí, i dius, però com és possible, no? És com, no sé, quina dimensió del color i de la forma tenien per a que aquesta pincellada després siga el que representa, no? És increïble.
0: Clar, i al final, diguem que el valor afegit és que disfrutes d'aquestes obres, clar, en el mateix ambient en el que volen ser creades. Sí. Varen ser creades. Tu pots anar al Museu de Belles Arts, pots anar a la casa, al Museu del Prado. Evidentment tenen les millors pintures, però així tens el puntet este afegit de que les veus en el seu espai, en on van ser creades, en l'estudi de pintura. Veus el jardí, que primer el veus físicament i després el podes veure en les pintures. Mm-hmm. I és tot un complement, unes sensacions que fan que siga una visita realment, realment enriquidora per a la gent que visita la Casa Museu o qualsevol altra Casa Museu.
2: És l'experiència immersiva al complet. De fet, parlaves d'eixes pintures precisament del jardí, que estem al costat d'elles, no? De com s'imaginava també venir i com veia al final el seu mateix jardí, que precisament parlant del jardí, teniu una exposició, heu tingut una exposició temporal sobre com es va dissenyar precisament.
0: Pues sí, efectivament, fa no res, comissariada per Elisabet Quintana, inaugurarem una exposició que és Projecte i dibuixos, que el que fem és ensenyar com el jardí va estar dissenyat i s'implicaren directament tant José Benlluré com el seu fill Pepino en el disseny tant del jardí mateix com de les façanes dels dos edificis que estan tancant per un costat i un altre el jardí i que estan formen part del mateix projecte. Estàvem comentant adés que justament Pepino Benlluré en aquest moment estava com a deixable de Joaquín Sorolla, uh-huh, i les similituds entre el jardí de Sorolla i el jardí dels Benlluré és evident. Uh-huh. Vull dir, podem veure els bancs, que són molt semblants, l'esperit mateix del jardí, i tot això té l'explicació. O sigui, Pepino Benlluré estava com a deixeble i estava dissenyant al mateix temps i controlant les obres de la casa de Sorolla en Madrid i de la seva casa així al carrer Blanqueries de València.
2: Uh-huh. I això es tracta d'una exposició temporal que volia remarcar perquè moltes persones que ens estiguen escoltant poden pensar: ostres, però si és una casa museu hi haurà sempre el mateix material exposat. Vosaltres també feu moltíssimes exposicions temporals, de fet amb eixe material que conserveu als magatzems, i que cada visita al museu pot ser una experiència totalment diferent. I sobre això et volia preguntar, perquè este cap de setmana teniu moltes activitats programades, entre elles una ruta teatralitzada gràcies d'alguna forma a la filla de José Benlluré, a María Benlluré.
0: La veritat és que una de les activitats la fem durant tot l'any, el que passa és que ara coincideix també este cap de setmana que celebrem el Dia Internacional dels Museus. Nosaltres tenim activitats fins al dia 25 a l'Ajuntament, que nosaltres som un museu que pertany a l'Ajuntament de València, fent més de 50 activitats per a tots els museus, i realment és la visita teatralitzada és el que estàvem dient, aporta també un altre plus. Mm-hmm. És com reconèixer...
2: Sense espia ja total de la vida.
0: Això ja és total. Una actriu meravellosa fa el paper de Maria, de Maria Benlluré. Maria Benlluré va ser l'única filla que va sobreviure a José Benlluré i que en l'any 57 va donar la casa a l'Ajuntament de València perquè es convertirà en un museu dedicat a son pare i al seu germà. Bueno, pues, la visita teatralitzada comença que apareix Maria, uh-huh, i recorda, perquè Maria va donar la casa al 57, però ella va sobreviure fins al 68 i ella va fer visites guiades a la seva casa i recorda aquestes visites guiades que troba a la gent que aplega a casa i li explica a ella en primera persona tota la vida de la família, recordant a partir d'objectes, de quadres, d'espais. N'hi ha un moment que s'emociona, que plora perquè parla del record del seu germà, que va morir molt jove, als 33 anys. La gent també s'emociona en ella. La veritat és que és una experiència molt, molt bonica, molt bonica, i sempre està plena, sempre està plena.
2: Però esteu plens tot el cap de setmana, que això és una barbaritat. Han tingut molt d'èxit totes les activitats que s'han proposat.
0: Hores d'ara, l'única activitat que encara queda en places és per al dissabte 24, crec que és, que tenim per al matí una activitat molt bonica també, que és un maridatge sonor, en la qual s'explica, n'hi ha un grup de música,

0: clàssica i va interpretant peces que acompanyen un text que va parlant de la vida de Peppino Benjure. Peppino Benjure va viure en tres ciutats, fonamentalment, en Roma, en Madrid i en València. Van explicant, acompanyant d'una visita a les seues pintures, quina va ser la seva trajectòria vital, i cada 4 o 5 pintures paren i s'interpreta una peça que és indicativa d'un d'estos espais que on va viure ell.
1: Quanta bellesa, i més en este paratge incomparable d'esta Casa Museu Benlliure. I Javier, jo quasi per acabar volia preguntar-te també, com a director d'este centre expositiu al capdavall, què significa el Dia Internacional dels Museus? Quina importància té per a donar a conèixer, en este cas, els museus de la ciutat?
0: Mira, el Dia Internacional dels Museus es va consagrar en 1977 en la reunió que va tindre el Comitè Internacional de Museus en Moscou, i és ficar un poquet el punt en els museus no com a un espai de magatzem de peces històriques, sinó com a un punt d'educació, un espai de reflexió i un punt d'encontre per a tota la societat. I això és el que sempre estem reivindicant el dia 18 de maig.
1: És una forma també, important, en este cas, d'assomar-nos a eixa vida i obra de José Benlliure, de la seva família. També Javier García, director de la Casa Museu Benlliure, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes d'este espai. Que vagin molt bé totes les activitats, que teniu bona faena este cap de setmana.
0: Este cap de setmana, el que ve,
1: el que ve.
0: I la setmana. La veritat és que moltes activitats, molt intenses, però pues, molt agraïts a tota la gent que ve a compartir amb nosaltres estos dies.
1: Jo recomano també que visiten la pàgina web de l'Ajuntament de València, també perquè vegin la resta de programació dels museus de la ciutat, per exemple també de la Casa Museu Blasco Ibáñez o de la Casa Concha Piquer, o siga que és un plaer que els museus obriguen les portes d'esta forma. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adeu, adeu.
2: Gràcies, Javier, gràcies, Mar. Jo m'atreviria a dir, i també a mirar cada un dels nostres municipis, ja que tots els museus tenen actes i activitats extraordinaris. Alguns d'ells farem paradeta després.

que a mare hem visitat un museu i hem recordat que este cap de setmana és especial. Este cap de setmana hi ha possiblement alguns dies més per als nostres museus. Per tant, aquesta opció d'oci i temps lliure és important. És important, però no sols. No sols tenim aquesta opció, és el que vull dir, no? De seguida vos contem idees per programar agenda d'activitats d'este cap de setmana.

0: Sí, esta la diría yo, sí.
1: No me imaginaba.
0: Franco, ¿ves la cara del Joaquín?
1: A Vainica
0: de la
1: Tegua.
2: Ensé quédate a cuadres así.
0: No lo conocéis tampoco, pero la vais a descubrir y eso.
1: Recordaba, Vainica doble con la... Con las manos en la masa, siempre que llegas a casa, encuentras en la cocina todo fatal. Pero vamos, que eran unas punkis que anaven al museo a fer-ho tot a trossos, no m'ho esperava això de Vainica doble.
0: Si els agarrava un atac de nervis, podien fer-ho tot pol. Ai, que risa.
1: I Fran Sevilla, que ens acompanya també esta vesprada. Què tal,
2: sí,
1: Fran?
2: Sí, és que hi ha tantes coses en esta agenda que necessitàveu una veu més, perquè vosaltres vos quedaríeu sequets, així que repassem, no?
1: Hi ha una mica de tot. Ahir comentaven que precisament avui, esta nit, esta poqueta nit, arranca Docs València, el Festival de Cine Documental, ja comentàrem ahir, però vos contarem les estrenes cinematogràfiques també, que no podem oblidar este cap de setmana. Se commemora que el dia 18 és el Dia Internacional dels Museus, conforme ja vos hem dit,
0: sí?
1: I per això el cap de setmana hi ha propostes imprescindibles. Museus, per exemple, això com anem a commemorar-ho?
2: Ai, com se commemora això?
1: Com les Vainica doble anant allí a fer-ho tot a trossos? No, no és la millor manera.
2: Ells han triat una manera igual més amable, no?, perquè podeu dir...
1: Sí, no tan punky.
2: Dels museus, no tan punky. I el que faran és que tindrem una ampliació d'horaris, obriran el dilluns de forma excepcional i, a més de les exposicions, també hi hauran activitats especials, com ara visites guiades, música en directe, dansa, cine, tallers creatius i gincanes fotogràfiques.
0: Ai... Vos recomanem que mireu les opcions de Carme Centre Cultural, del Museu de Belles Arts de València, de l'IBAM, del de Sagunt també, o del de Valltorta, que a mi m'ha encantat perquè hi haurà un diàleg entre la prehistòria i la contemporaneïtat, a veure com s'aclarissen. També al Marc d'Alacant o al Ocean Race Museum, també d'Alacant, es fan espectacles de poesia o un escape room, i per descomptat a Castelló de la Plana, al Museu de Belles Arts i d'Art Contemporani o el Planetari, tenen coses ben rexules. Vos recomanem que mireu les propostes que vos fan als seus webs i simplement... Que vos acosteu estos dies.
2: Clar.
0: Estos dies sempre que vull.
2: La millor manera de comprovar-ho és acostant-se.
0: Ves. Virigüevo.
2: Exacte.
1: És que després d'una visita a un museu, jo no sé si vos passa, hi ha alguna cosa que canvia en tu. Hi ha algun... Te pega un remenetjó. I tant que sí. A veure, més cites remarcables per al cap de setmana. Dos importants municipis de la Plana estan a punt de viure les seues festes patronals.

0: que estem Fran i jo, ens arriba amb to de la mà. Ai, perquè ara sabreu per què vos ha posat a Marta Sánchez en so. I jo ens trobem amb més de 200 actes programats en les festes personals de Sant Pasqual Bailón de Vila-real del 15 al 24 de maig. Veus al carrer cites musicals ben xules de les que destaquem els concerts el segon cap de setmana de Marta Sánchez. I David Civera. No paren d'haver propostes, orquestres, DJs i destaquem una nova entrega del Vila-real Talent, que són la gent del poble que canta divinament.
1: Mira.
0: Per descomptat,
2: no volem fer... No n'hi has dit, eh?
0: No, bueno, no m'han convocat, però ja m'agradaria, eh?
1: Perquè serà divertidíssim. Una fantasia.
2: I d'ací Eurovisió.
1: Total.
0: D'ací Eurovisió. Per descomptat, volem fer molt ressò d'alguna exposició, n'hi ha moltes. Però fem paradeta en la Casa de l'Oli sobre la història d'un poble, evidentment de Vila-real, i esta vos xiflarà. A la Casa de Polo està l'exposició Futbol a Vila-real, història gràfica en fotografies. Veureu que xula.
2: Maravilla.
0: I recordem que el dia gran és diumenge de 7, el dia gran de Sant Pasqual, amb la missa pontifical, presidida pel bisbe, la processó, la pirotècnia, repic de campanes i la cavalcada de disfresses, que és molt divertida. Enguany és nocturna, en la seva 61a edició, i es premia la millor crítica, la millor disfressa i la millor carrossa, perquè les penyes venen carrossa, van disfressats i van fer crítica local. Així com vos recomana el concurs de paelles del segon dissabte, Fran.
2: Si no, tu que tens mà en Vila-real, Gemma,
0: sí,
2: tu podries aconseguir-li al tio un cordonet de Sant Pasqual.
0: Home!
2: Per favor.
0: Però si sóc amiga de les mongetes...
2: Massa anys que no duc un cordonet de Sant Pasqual.
0: Està,
2: i si en el mateix preu fora un grapat... I si no,
0: sempre
2: no
0: és un grapat. Elles mai ne donen una sola. Va un grapat d'ells en l'equip.
1: En la redacció.
0: Sí, senyor.
1: Perfecte. Tens mà per aportar cordó, però també has de tindre mà perquè anem de jurats. De jurats als Carnestoltes i al concurs de cantar. Però vinga, va. Apunteu-vos a tot això i des d'avui també està obert el recinte de la marxa i en uns minuts, a la plaça Major, es fa la crida de la festa amb la lectura del pregó que el farà Glòria Mata. De demà també remarquem l'ofrena floral al tapís, al patró, i per la nit, rock per la llengua amb Apologia, Esther i Auxili. I a les 11:30 de la nit tindrem la 35a carajillada popular. Això m'encanta. M'encanta la carajillada popular. Per favor, hem d'estar allà. Ja. El diumenge serà el dia del patró i dilluns el famós dia... Això també m'encanta, eh? Si us agrada la carajillada, mira el que ve el dilluns. Perquè el dilluns ve el dia de la xulla i l'elaboració de la ioli.
2: Vamos.

0: esta chicuela.
1: Ay, esta chicuela actúa en Villarreal.
0: Con Villarreal.
1: La nit de la Borel, com he dit d'ell.
0: Que és l'Ester.
1: L'Ester. Apologia, Ester i Auxili en el Rock de Llengua actuen.
0: Mare, sí, sí, mira, sí. Una mare.
1: La xicona ha estat així, actuant sí, sí, en directe. És una bonica de la vida.
0: Sí, que guai.
1: Festa, festa,
0: festa. Vinga, de Villarreal, Almassora, Ximpum, perquè del 15 al 24 de maig, festes de Santa Quitèria. De, per què es caracteritzen? N'hi ha molt de bou al carrer, perquè Almassora és molt de bou al carrer.
1: Sí, senyora,
0: en general, els pobles de Castelló sou sí? molt de bou
1: de
0: al carrer. Fenomenal. I actes especialment esperats. Per exemple, hi ha la romeria, l'esclat de la festa i, atenció, parteres. Dia de les calderes.

0: Ai, sí. Estava esperant la paraula arròs caldós i arròs caldós és el nom del grup. Jo dic, per què no diu arròs caldós? Per què parlem del ritme de la vida? I jo li dic a Tono.
1: Però i el ritme que té l'arròs caldós? Això quan t'entra té un ritme per dins del cos.
0: Les calderes són d'arròs.
2: Això t'acompanya. Un bon arròs caldós. Això t'acompanya tota la vesprada.
0: Això, sí, en un dia d'estos de festa que acabes una miqueta del revés, un arròs caldós te fica l'organisme en acció.
1: Apunto.
0: Bueno, a la Massora hi ha un total de 150 actes. Volem destacar algunes exposicions.

0: I per l'harmonia del museu, destaquem a l'Espai Mercat l'expo Enrique Agut, color d'una vida. Enrique Agut és un pintor ceràmic important. I tot i que ens n'anem més enllà del cap de setmana, volem recordar que divendres 22 és el dia de Santa Quitèria, considerat dia d'interès turístic autonòmic, i és el dia... Bueno, van anar a missa, mascleta... Però és el dia que es dina les calderes, les típiques 22 calderes. He de dir-vos que se'n fan més de 22. Oficialment, de cara a la Galeria 22, perquè és el dia 22, però no m'agatxem que ne fan més, perquè queden curts en 22.
1: Tu vas en el teu plat
0: i la racioneta del teu arròs caldós. Cada any entrevistem a les persones encarregades de fer-ho, una gràcia. I també s'otorga cada any, i s'organitzarà aquest dia, el guardó a la Caldera d'Honor 2026, en aquest cas a l'empresa Two7 Tiles, que jo m'ha ficat ahí com havia d'escriure-ho, perquè no m'aclaria d'això. I per això i tota la mandanga. Ara, al Masora.
1: La Caldera d'Honor. Una maravilla. Mira, viatgem a les comarques del sud, ens n'anem per Alacant, que destaquem festes de Sant Pasqual. També se celebren a Ibi.
2: I és que, com és tradició, després de l'avís de festes, arribarà Sant Pasqual.
0: Pues és que me van morir les músiques. A Tono, a Fran i a Ximo. Vosaltres no ho esteu veient, però jo m'estic...
2: Esa és la descripció del que estem vivint així a la mateixa.
0: Correctamente. Ai, sí. Digues, perdona.
2: Vinga, estem a Ibi, val? I allà, com és tradició, després de l'avís de festes, arriba Sant Pasqual, que és una romeria a la qual el poble té moltíssima estima i que permet gaudir d'un dia amb família i amics en un dels paratges més bonics. Quin és? El de Sant Pasqual, clar. Com dèiem, un dia de romeria, tradició, música, baix, cross, joc i molt bon ambient.
0: Una festa
2: clar
0: gran.
2: Clar que sí. I recordeu, qui al camp va, el que porta menjarà. I nosaltres afegim i deixarà el paratge net i ben conservat. Pues importantíssim.
1: No deixeu les bolses i les llandes i això, que és un paratge.
0: Això és desorganitzadors, ens donen estar.
2: Que no siga uns gorrinos o unes gorrines i cuideu l'entorn, per favor, que és molt important.
0: Sí, senyor.
2: Per arribar allà hi haurà servei d'autobús des de la gasolinera Repsol fins al restaurant Serafines. Clar. Consulteu tota la programació des de les diferents activitats al cartell, que tindreu ahí moltíssimes coses i nosaltres et facilitem la feina i vos diguem ja, d'antemà, que
1: on tocaria anar?
2: Anar a la Cercavila,
0: sí?
1: Sí.
2: També hi ha d'anar al quart... Al vi d'honor.
1: Al vi d'honor.
2: I a la romeria nocturna. Són les nostres recomanacions.
1: A veure, i ja que tenim...
2: Ja que estem desvariats.
1: No, però estem en unes ganes de festa que no ens aclarim. A Petrer, que hi ha morts i cristians.
3: La meva iaia deia... que la festa no solo és el que es veu. Que la festa és qui munta les sabates que marcaran el nostre pas. Qui cus el color de les comparses. Qui assatja...
1: En Petrer estem perquè ens aguarden desfilades espectaculars, entrades mora i cristiana, també les ambaixades, música festera i actes tradicionals. Els moros i cristians de Petrer, que són de categoria... Les comparses vestits en traje, boat o desfilats majestuosos, acompanyat al ritme de les bandes, i ja m'han dit que ahir ja començava el comboi i que Petrer està en tot el guant.
0: Sí, senyor, ahir començava la història i avui, este matí, ell s'ha despertat a l'Ardo i s'ha baixat el patró en processó i esta vesprada és l'entrada de bandes, està feta de l'ambaixador moro i ambaixada mora. Demà, a les 11 del matí, podem veure l'entrada cristiana i ambaixada cristiana i atenció, a dilluns, que tenen la tradicional guerrilla, l'estafeta de l'ambaixador cristià i a migdia l'ambaixada cristiana, que després de dinar ja pugen al sant i fa missa d'acció de gràcies i ximpum, així que aprofiteu a tope cadascun d'estos dies. Sí.
1: Hem estat per Castelló, hem baixat a Alacant i ens quedem ara en les comarques centrals. Ens quedem a Genovés.

0: Que clar, parlar de Genovés i parlar de pilota és de la mateixa cosa. Hi ha més coses, evidentment, a Genovés, però és bressol de la pilota valenciana. I l'Ajuntament de Genovés, col·laborant en associacions i empreses del municipi, han organitzat ja la 17a edició de la Fira Tradicional de Sant Pasqual. Sant Pasqual també a Genovés?
1: Sí. Sí. Sí.
0: Igual és que era un sant que també jugava a pilota valenciana, sí, perquè...
1: Era condidor. Sant Pasqual era condidor, com Sant Vicent, també.
0: Com Sant Miquel. A Genovés també celebra Sant Pasqual, cita consolidada... Gira entorn al patrimoni cultural, sí, les tradicions i els productes locals.
1: Apunteu-vos, està més parada a les 20:30, inauguració de l'exposició, perquè la cosa avui anava d'exposicions, Allò que perdura arrels de poble, a l'Auditori Municipal, i demà des de les 9 hi ha cosetes, hi ha trobada d'escoles de pilota valenciana i competició de raspall. A partir de les 11 s'obri la fira, a càrrec del grup de danses Associació 9 d'Octubre, i se posen en marxa tallers infantils, visites guiades al Museu de la Pilota, contacontes, actuació del grup Black Glitter, ho ha dit bé?
2: Frank? Molt bé, ho ha dit superbé.
1: Ideal, eh? Jo vaig estudiar francès, no anglès. I es conclou amb la fira a les 21 hores de la nit. O sigui que és un dia intens. Per tant, aprofiteu-lo de cap a dalt, de cap a avall, de dalt a avall, de fins a fora.
2: De tots els costats.
1: De tots els costats.
0: I seguim a les comarques centrals. Estem a Bunyol, on s'ha cridat l'atenció que demà, a partir de les 19 hores, al Palau de la Música del municipi, se durà a terme el concert de primavera d'una gran banda, un bandón, que hi ha a Bunyol. La banda sinfònica Centre Instructiu Musical, l'Harmònica de Bunyol, sota la batuta del mestre Saúl González Soler.

0: Este és l'himne dels litros. Cuidao, poca broma.
1: Esta música que se clava dins, no? I ens fa vibrar també. I és que, a més, també es farà entrega de les diferents insígnies, aquells músics que tenen ja dècades i dècades de dedicació i compromís amb la música. Des dels 20 fins als 50 anys d'entrega. Tota una vida. Tota una vida. El programa del concert proposa un recorregut també sonor que va des de la llum i l'impuls inicial fins a allò natural, narratiu i festiu. Les entrades encara poden adquirir-se avui. Fins ja, avui...
0: Encara podeu.
1: Teniu a les 8 hores, hora sí. Límit. Podeu anar a per elles al Palau de la Música de Bunyol.
0: Ai, vi.
2: Rematem agenda del cap de setmana. Ja vegeu en un munt de festes, activitat cultural. Ens anarem a Mislata. A Mislata hi ha un cap de setmana ben atractiu. D'una part, la Fira de Mislata d'enguany i d'altra, la 12a edició de Mislata Art al Carrer.
1: Surimi, anem per parts. Mireu, la Fira de Mislata és un projecte de mostrar diferents ofertes comercials, gastronòmiques, esportives, culturals, d'oci i temps lliure. Això serà el recinte firal del carrer Hospital, en un ambient amenitzat amb una bona programació d'espectacles, tallers i activitats, això sí, especialment esportives, per a tots els públics, tot el món pot gaudir-les. Destaquem que demà a les 7 hores entreguen els premis Mislata Il·lusional 2026 i diumenge tenim a les 11 una jornada d'adopció d'animalets, companys.
0: Que adoptarà Joaquí. Ah, no.
1: Adopteu-me a mi, que estaré per allí.
2: Bueno, soc altament adoptable, eh?
1: Sí, bueno, no diuen tots això, eh? Però bé, a les 2:30 tindrem una bona paella popular.
0: Uau, això perquè fa la Fira de Mislata, però també està la 12a edició Mislata Art al Carrer. Mireu la programació, que està al web de l'Ajuntament. I avui a les 20:30, al Teatre Centre Cultural Carmen Albors, actua la companyia Maria Andrés amb Au. I demà, a les 11, taller infantil de circ, a la plaça 9 d'octubre, per això la música de circ. Que direu, per què haver ficat aquesta xiqueta en música de circ? Ja està. I de vesprada, a les 6:30, les nòmades funció itinerant des de la plaça Príncipe va caminant fins a la Fira Mislata de la que vos parlava Fran. Què més? Per la vesprada de tardemà, obra Rumbo la Toti a la plaça Major, que consta que continua diumenge i el cap de setmana següent, així que estigueu ben atents.
3: Havia una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
0: El corazón. Bueno, prometo arreglar l'agenda una miqueta.
2: No.
0: Encara que jo m'he divertit barbaritats de veure com se posicionen els xous de les hores.
2: L'ambientació musical, absolutament extraordinària. Extraordinària. Bueno, a banda de totes aquestes propostes, que n'hi ha una carvera més en cada municipi, estigueu pendents,
0: deu
2: entrar en les plataformes de cada poble.
0: A totes, el meu poble és fin de setmana flamenco, eh?
2: Flamenco?
0: Bueno, tu pots anar al Museu de la Ceràmica tranquil·lament.
2: Però no dius que n'hi havia bous?
0: Això és el meu barri.
2: És
0: que el meu poble no té la cabes.
1: És que és molt gran, és el poble.
0: El meu poble no s'acaba on llega el mar que hi va cap a seguir.
2: On no s'acaba mai?
1: Allà cada carrer fa una casa.
0: Sí, senyor.
2: Una cosa.
0: Conditora, digues.
2: I quan tenim a Fran Sevilla i ell li agrada...
1: Quan jo no havia vist un circo, allà sos de la tele, arriba a Fran Sevilla.
0: Muy bien.
2: Home, no m'havia lligat per ahí, però què sé... És un poc també passa que les xarxes socials són un circo de sí. Moltes pistes.
1: La veritat que sí,
2: hi ha una miqueta de tot. Has espigolat i has averiguat conforme està el personal rebotant-se, mirant i retirant-se les xarxes socials. I hi ha molt...

0: Ai, Fran, la que està liant-se les xarxes amb l'oreja de Van Gogh, com dia Ximo, eh?
1: Sí, sí, sí. Resulta que ja sabeu que dissabte el grup tornava als escenaris, dissabte passat, amb Amaia Montero, després de Dana Wines, que Amaia no estava en el grup. I sembla que el retorn, com ja sabeu, no va eixir del tot, del tot bé.
2: Recordeu aquell vídeo en què es feien una mostreta, un tastet d'una actuació, que suposava que era un assaig, i que el publicaven, perquè la gent era... Mira, mireu que bé està eixint, i estaven tots dient...
0: Ai, ai, ai.
2: Això és el millor que poden oferir aquestes persones.
1: És que, de fet, aquest vídeo semblava com una filtració d'algú a mala fe.
0: Sí,
1: perquè una cosa no sonava molt bé.
2: Però ja donava pistes de que igual hi havia coses que no estaven del tot encaixades.
0: Clar.
2: Eixe primer concert, com ha anat això?
1: Mireu, este primer concert era un dels concerts més esperats de l'any per tot el que simbolitzava, no? Era un retrobament, el factor nostàlgia, curiositat per veure com sonaria Amaia ara, després de tants anys, i l'expectació era màxima.
0: Màxima, sí.
1: La banda arrencava la gira a Bilbao amb dos concerts, dissabte i diumenge. Les entrades estaven esgotadíssimes des de feia... que es van esgotar el mateix dia, vaja. Sí. Per això van ampliar un dia més, el diumenge. Però el concert del dissabte, companys, s'ha fet especialment viral per moments com este.

0: Això era del concert.
1: Això era del concert, això era Amaia Montero cantant en directe.
0: Però estava enxuassant un poc, no? Que, jo què sé.
1: Realment no, realment era l'actuació anava en sèrio, el que passa que vocalment igual la cosa no estava tan ben col·locada.
2: Si canta millor la gent del públic, del quan coreja aquell, entona més.
1: Sí.
2: Què li passa,
1: no vaig dir, no vaig
0: no
1: dir del tot bé.
0: Igual els nervis li van jugar concert. Una mala... No sé.
1: Clar, a veure, hi ha molts factors, no? Després, un dels altres grans morbos que hi havia en la nit era per escoltar a Amaia cantar cançons de l'època de l'Eire. Ja
0: claro.
1: Sabem, comparacions, sí. Era inevitable, no?, que la gent volguera això, escoltar, per a després comparar. Bé, com va sonar Amaia Montero en una cançó de l'Eire Martínez?
0: Com?
1: L'escoltem.

0: O es la grabación, o la, pero vamos, sembla que va
1: no está
0: ni afinada ni al ni al,
1: no.
0: ni al
1: ni al ritme, ni al ritme ni al tono,
0: ai,
1: de la cançó.
0: Pobra.
1: Clar, van hi haurem moltes errades, no? Diguem en ese concert del
2: que
1: primer dia.
2: Que porten assajant-ho.
1: Clar.
2: No. Molt de temps i preparant això, perquè mentre rumorejava que si sí, que si no, ells ja sabien. Perquè
1: es faria temps que ja sabien, clar.
2: Tu i jo sabem que això...
1: Home, nosaltres portàvem especulant sobre esta tornada des de setembre.
0: Que l'expectació era màxima.
1: Clar.
0: Però què ha passat? Vull dir,
1: què ha passat?
0: Això com s'ha traduït?
1: Com s'ha traduït? Sí, mireu,
0: en xarxes.
1: La gira, com ja dèiem, es va anunciar en octubre i han tingut això, quasi 8 mesos, no?, per a preparar-se, encara que ells ja sabrien de molt abans que la cosa anava a passar, no?, que anaven a tornar. Molts experts musicals coincideixen en que la veu sonava poc treballada, i no cal ser expert musical per a coincidir en lo mateix,
0: clar,
1: però diuen que és com si li faltaren assajos, no?, preparació, que les cançons no estaven adaptades a la tonalitat de Maya, d'ara, val?
0: Però això en músics professionals...
1: No hauria de passar.
0: Has d'adaptar la tonalitat a la que siga.
1: Sí.
2: Però tu, si tu mateix la tonalitat de Maya, ara.
1: Ara.
0: Sí,
1: clar, no és la mateixa...
0: Que fa 20 anys.
2: Vols dir, no arriba, diguem, a registres o a les notes a les que arribava fa 20 anys i s'han d'adaptar les cançons.
1: S'ha d'adaptar.
0: Claro, no passa res.
1: Els experts diuen que, igual, amb molta feina, perquè Maya sí que és una persona, segons els experts, jo no soc vocal coach, però diuen que és una persona amb un potencial vocal molt important, sí. I que en preparació poguera haver arribat a aquestes notes. En cas de que no arribara a les notes, s'adapta la tonalitat. Això no va passar.
0: Ja.
1: Però bé, imagineu-vos com seria la
0: situació.
1: Això
0: va ser dissabte i després
1: això
0: havia de fer
1: dissabte.
0: Diumenge un altre.
1: Diumenge havien de repetir el concert, però imagineu-vos com va ser el desastre del dissabte, que diumenge decidiren llevar 3 cançons del set list del diumenge. És a dir, mitja hora menys de concert que tingueren el diumenge. Perquè, clar,
2: coincideixen en les cançons
0: que no estaven tan treballades.
1: Coincideixen en les cançons conflictives, sí. També és veritat que Amaya tenia damunt una pressió enorme. Recordem que el concert era molt esperat. I si ja imposa el fet de fer un concert, d'enfrontar-te a milers i milers de persones, suma-li el fet de tindre tot el món pendent i en comparacions constants.
0: Clar.
1: També és una cosa que ella... havia d'estar preparada mentalment, però bueno,
0: sí,
1: li ho ha fet.
0: Sí, però tot això se sabia.
1: Tot això se sabia,
0: sí. Com se pot treballar, però...
1: També a favor d'Amaya podríem dir que durant el concert es nota que va anar en problemes tècnics, li veu ella en diverses ocasions anant al lloc on estaven els tècnics de so, demanant-los certs ajustos en els in-ears i demés, perquè es veu que no s'escoltava del tot bé. Això no et jugava a favor tampoc d'Amaya. Els assistents també han dit en les xarxes socials que dins de l'estadi no sonava tan malament, i sí que és cert que moltes vegades quan anem als concerts i gravem amb el mòbil distorsiona el so.
0: Això és veritat. El mòbil no és una bona manera de captar el so en un concert en directe. Això és veritat.
1: Però bé, en
0: però d'on és això?
1: Que sona tan
0: si no vas a temps i desafines, no vas a temps.
1: Això no ho arregla ni el mòbil ni no n'hi ha ningú. Això se registra i ja està. També no podem oblidar una cosa molt important, no? Amaya ha estat arrastrant durant molts anys una crisi important i greu de salut mental.
0: Correcte.
1: De fet, això va ser una de les coses que va dir en el concert, no? Literalment va dir tocado fondo, he bajado a los infiernos y he sentido, y en el sentido literal. Pero ahora estoy aquí, más fuerte que nunca y preparada para afrontar tot això.
0: Hem de ser comprensius en això.
1: Clar, però tot això serveix de justificació.
0: Tingues o no tingues la malaltia que tingues, fa no sé quants mesos que estàs preparant el concert a Fina Marí. Jo què sé.
1: Exacte.
0: Tots tenen un poc de raó.
1: Igual, sí, igual...
0: També pensé que són coses que són corregibles, eh?
1: Sí, totalment.
0: Se poden superar.
1: Totalment. Aquí la correcció que van fer el diumenge va ser directament
0: eliminar
1: les cançons, perquè no donava temps a fer els arreglos. Però bé, els pròxims concerts seran a Madrid. Igual, d'ací a allà, sí que els dona temps a fer certes modificacions i
2: però
1: no haver d'eliminar cançons.
2: Però la pressió es multiplicarà.
1: La pressió es multiplicarà.
0: I ella que ha dit de tot este rebombori.
1: Mira, durant tots aquests dies s'ha especulat moltíssim sobre l'estat de salut d'Amaya després de les crítiques. Inclús alguns mitjans s'han atrevit a dir que el grup estava pensant en cancel·lar la gira. Però tot això és un bulo, perquè ella ha llançat un comunicat en xarxes socials on afirma que està superbé, que està molt sorpresa amb tot el que s'havia dit, perquè no era per a res la seva sensació. Sí que és conscient de que hi ha algunes cançons que no va estar acertada, també ho ha reconegut, però que ni de broma es planteja en cancel·lar la gira, que està més preparada que mai i més forta que mai. Amaya també ha dit que això, que té moltes ganes dels concerts de Madrid, que seran el 28, 29 i 31 de maig. I assegura això, que està preparadíssima. Mireu, company, siga com siga...
0: Siga
1: com siga, jo crec que també haurien de frenar un poc, no?, esta necessitat de destrossar públicament a la gent, a la mínima, vull dir, una cosa és opinar sobre un concert i altra, convertir-ho en un linxament massiu cap a l'artista.
0: Sí, senyor, si mateix també, és important.
1: Sí, i també recordem que tenim antecedents d'artistes que, baix la pressió social, no han acabat massa bé.
0: Recordem, pensem en Verónica Forqué,
1: Verónica,
0: no?
1: Forqué, per exemple. No vull dir jo que mai vaig arribar a aquest extrem,
0: però
1: que, extrem,
0: la pots
1: però que tinguem una miqueta de cura, sí, també, el que diguem i com ho diguem. I podem opinar? Sí. Però bé, d'ahir a especular ja certes coses i de més...
0: És que les xarxes en això són un perill.
1: És que les xarxes tenen el dedo molt suelto.
0: És que les xarxes... És que les carrega el dimoni.
1: Sí, i no dic jo tampoc que sóc com a fan de Maya, que tampoc ho sóc, ni sóc... Però ho dic com una persona amb consciència, no?, que podem també vigilar un poc, doncs, aixòs linxaments.
0: Molt bé.
2: Perquè així també juga el fet de com el grup s'ha portat en l'aire.
1: Clar.
2: És que n'hi ha,
0: I que un membre de l'equip, quan havien de fer això i començar a assajar, diguera, no la veig preparada i menisc del projecte. Tot això...
1: Exacte, bueno. Sí, tenim darrere aquesta història molts precedents, antecedents i de tot per a, bé, per a predir que això no anava així, tampoc massa bé.
0: Anime'm a tots els presents, jo és que estic devenida. Jo vull que parles del següent tema.
1: Ja. Ai, vinga!
0: No, ja està.
2: Sí, és un home que té un superpoder.
1: Que té un superpoder, sí. Este home que té un superpoder, este superpoder quin és?
2: Què ha fet?
1: Mira, jo pensava que tot ja estava vist en el tema de les fake news i de les news i dels titulars i de tot, però no, això no és una fake news perquè és totalment real, això ha passat a França, i és que el nostre protagonista és un artista conegut com a... El seu nom és Zuhal, val? I està especialitzat en espectacles extrems. Però quan dic extrems, són extremíssims. Extremíssims. Però què ha fet este home? Ha decidit arrossegar, enganxar-se en un cotxe patrulla de més de 2 tones de pes. Mm-hmm. Però no enganxar-se en els braços, en les

0: Sí, no, perquè... I això ho va fer perquè parlarem d'ell?
1: Mira, això ho va fer perquè parlarem d'ell i també, segons ell, per a tenir un objectiu molt, molt clar, que era el de conscienciar sobre el càncer de pròstata.
2: Ah, sí, home, sí, per exemple, no? Això és una manera molt
1: no
2: fàcil.
1: No ho havies pensat? Jo vaig pensar. Vaig a conscienciar sobre el problema de pròstata, vaig a enganxar
2: arrossegar,
1: un cotxe.
2: Arrossegar el cotxe en la fava, aparcar el cotxe en el piu. Doncs pues mira, no.
1: Mira quina manera, no?, de conscienciar i de parlar pues de certs sí, temes home. Sense haver de posar la teva vida en perill.
2: No,
1: la teva pel·lícula tampoc.
2: Se sap com està actual a aquestes hores?
1: Està bé,
2: està
1: dolorit. No sabem
2: el pardal el té també.
1: El pardal igual s'ha quedat en el cotxe allà enmig de la França més profunda i no sabem això, però bé, l'home segueix viu, la veritat.
0: En un minut digues, de los inventores mira, del...
1: Com era allò? Des creadors del concurs oficial d'imitadors de Can de Gavina a l'arriba el concurs d'imitadors de grunyits de porc.
0: Això són persones?
1: Això són persones. I el concurs també es celebra a França, com es celebrava el de Gavines.
0: Però què les passa a les enfants de la patria?
1: Molta ficció, la France, d'imitar els animalets, no? El concurs s'anomena Cri de Cuchon i res, consisteix en això, en imitar els grunyits del cerdo.
2: Molt bé, igual te fan el cerdo que t'arrastren un cotxe en el piu. Una meravella. Viva la France!
1: Viva la France!
2: Gràcies. Gràcies.
0: Amb la boca oberta anem a escoltar les notícies i
1: l'actualitat.
3: La vesprada d'A Punt.
4: Va!
3: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
7: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
8: A punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
9: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: A punt ràdio.
0: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... l'ús i estalvi de la dièresi.
4: Això s'ha de celebrar.
10: Ui, que bonico.
11: Això és el més gran del món.
6: Estava desitjant-ho.
4: Està de categoria.
12: Estem en un moment...

0: Jo crec que per estar animats, il·lusionats...
1: I en després d'uns whiskies.
2: Dièresi, dièresi.
3: Això què vol dir?
2: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
4: Això és de veres? Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
2: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
5: Molt millor.
2: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegien en síl·labes diferents. Oh. Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui vol dir que es pronuncia la U.
6: Efectivament.
2: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
7: Vols dir?
2: Condu-i-a-o-i-en.
8: Ah, ara ho he entès.
2: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
9: Jo no, et dic que no, perquè no sé res, fill meu.
2: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
10: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
2: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
11: És molt interessant.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
12: Punt Ràdio. Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: Com us pareix per a rematar la setmana en aquest últim tram del programa fins a les 6 per anar-nos en de divendres, que una pincellada de glamour, de luz i de color que va donar-nos ella.
1: Que ens donarà la nostra Susana Gold, que a més avui la secció de la societat, jo diria que sembla un documental... De... Hola, Susana!
2: Hola, bona vesprada!
1: Un documental de la 2, de natura, de famílies, de fauna, de...
2: De fauna i flora, un poc d'això.
0: Però per què? De famosos, que és un animalari.
2: He fet com un animalari, sí.
0: Hi ha molta animalada.
2: Hi ha molta animalada al món dels famosos.
0: Al món dels famosos.
2: Sí, he pensat, vaig a fer un monogràfic del món animal.
0: Ens ha encantat. Vinga, món animal, comencem. El cas més paranormal de tots, la...

0: reencarnació de Lola Flores.
1: Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas mosques.
2: Bueno, conecta tu les coses perquè jo les mosques, la reencarnació de Lola Flores.
3: S'ha colat una mosca a l'estudi. Doncs no la mateu, per l'amor de Déu. No la mateu, no? Que pot ser és la Lola Flores.
4: Me muero.
3: La faraona. Sí que sí, que sí. Que sí.
4: Una cosa d'estrelleta.
3: Que sí.
2: Esto donde lo has visto, en lo de Iker.
3: Que no.
2: Esto
3: no. Que no, que no. Mireu, demà... Demà és l'aniversari de la mort de la faraona. Demà, ¿vale? I Lolita. Però ho ha contat Lolita, ho ha contat Alba... Alba Flores.
4: Sí.
3: La neta. Sí. Ho han contat totes. Que la Lola, quan se'n van, abans d'anar-se, els va avisar i els va dir: jo tornaré. Jo, quan em vaig, tornaré.
4: Teixiré, que dia l'abuela Paca.
3: És una cosa molt de iaia, no?
4: Sí.
3: Doncs tornaré per a vigilar-vos de ben a prop. I ho faré com una mosca.
2: No te ho estàs inventant. Això està documentat.
3: Que sí, ho tenim.
2: En sèrio?
3: Tenim la prova.
2: A veure.
5: Vinga. Que ella iba a venir. Que ella no se iba a quedar allí tranquila dejándonos a nosotros. Y entonces me dijo un día: mira, Lolita, yo he pensado que me voy a convertir en una mosca.
6: ¡Ya estamos!
5: Y entonces, siendo una mosca, me pongo en el hombro de todos vosotros y me entero de todas las conversaciones y de todo lo que hacéis. Y desde ese día en mi casa ya no se matan las moscas.
3: ¿Qué? ¿Qué?
2: Qué maravilla. Lola Flores, genio y figura.
3: ¿Es buena idea o no es buena idea?
2: Es una maravilla. Es una cosa surrealista.
3: Només li veig un problema.
2: Només podia ser que...
4: Ni canta ni baila, però no se la pierdan.
2: Por favor.
3: Clar que sí. Una
4: no se la pierdan.
2: Una meravella.
3: I és de veres que no maten una mosca mai en la vida.
2: Però vols dir tu que està en casa de los Flores un dia d'estiu.
3: Sí, sí.
2: I arriba una mosca.
3: Res.
2: I pensen que és la mare.
3: Però,
2: que
3: sí.
2: No dic que no la maten,
3: però,
2: per superstició.
3: Que no les coneixes.
2: Però que pensen que siga la mare.
4: Elles diran.
2: Mira la mama.
4: Ahí está. Elles diran.
2: En la sandía,
3: que sí,
2: chupando.
3: Que sí.
4: Elles diran: igual no, però i si sí?
3: Li miraran a veure la careta i esa té cara de la...
2: No? Ai, te deixa un recau així a ta mare i tu, clar, eres incapaç de literalment matar una mosca.
3: A veure, mai en la vida.
4: Correcte.
3: Mai més.
2: Que meravella. Bueno, pues sí, pues...
3: No se vayan,
2: que todavía hay más.
3: Tenim més animals.
2: Per exemple, l'altra cara del safari paranormal la trobem a Cantora.

0: que allí també paga Lola Flores de Mosca.
1: No, Lola Flores no, però cantora està plena, plena, plena d'esperits.
2: A la vera de la Pantoja.
1: De mosques segur que també.
0: També. D'esperits.
1: Però ple d'esperits. Jo no sé si la mosca de Lola anirà per ahí. Igual sí.
3: Igual sí, eh?
1: Perquè la Lola, recordeu que li va...
0: A la Lola en la Pantoja
1: una
0: tenia...
1: Una maledicció a la Pantoja, eh? O siga que...
3: Podria estar.
2: Com, pot, com pot viure una persona...
1: Amb una maledicció.
2: Amb una maledicció de Lola Flores. I pensant que cada mosca que té en casa...
1: És...
2: És una aparició paranormal.
1: A lo millor en Cantora sí que... Fan servir el flit ahí.
2: Bueno, ara ja no està ella en Cantora, però queda, diguem, el rastre paranormal de lo que allí passava.
1: La maledicció és una maledicció.
0: Però allí què passa en Cantora?
1: Allí hi ha esperits de tot tipus. Allí tenim l'esperit de Paquirri, pels passadissos, tota la nit.
2: Però això qui ho ha dit? Que
1: això ho va contar Chabelita.
2: Chabelita va contar...
1: Per a mi Chabelita.
2: Claro, sí, sí.
1: Chabelita no, tota la vida.
2: Sí.
0: I Sapí.
2: I ella, ella ha contat que en la casa de Cantona
1: que
2: està el fantasma de Paquirri.
1: Però
2: que ella
1: ho
2: ha percebit.
1: Ella ho va percebir, bueno, clar que sí. Moltes vegades. Sí. Habitacions tancades, misterioses...
2: Bueno, habitacions tancades por otros motivos, però, no eren motivos paranormales.
1: Però no recordeu què va dir la Pantoja? Que diuen que Cantora és com el castell de Dràcula. Doncs imagineu això. Imagineu això.
2: Però ella ho admetia.
1: Ella ho admetia. No, ella deia que la gent pensava
2: això.
1: I ella
2: deia,

0: La
1: això
0: seva filla,
1: és
0: no la gent.
1: Ma casa, ma casa.
0: Claro.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I, algun esperit més? Perquè,
1: sí, recordem.
0: Aquí Rit, diguem, ja tindria... Té sentit.
2: Paquerri no? És esperable.
1: Sí. No, no, però...
2: Si està l'espírit seu, ha d'estar en cantona. Però, o
1: ja,
2: propet.
1: Però sí. Ja vaig contar també que la nit que va faltar Lady Di, atenció, al pont aeri, al pont aeri, Medina Sidònia, Londres.
0: Com?
1: Sí. La nit que va faltar Lady Di, sí. La Pantoja... Sí. Es va despertar dient se m'ha aparegut la Lady Di dient-me adeu.
0: O sigui, en un ensomni.
1: Goodbye, diria. Goodbye, Pantoja.
2: Goodbye, Pancho.
1: Goodbye, Pantoja. Ah, en un somni o en una aparició, no ho sabem. Adeu.
0: Una aparició com Mariana.
1: Una aparició Mariana.
0: Dianesca.
1: Dianesca.
0: Dianesca.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O sigui, però anem a veure.
1: De tota la gent que hi ha al món, quants milions d'habitants hi ha al món, doncs la Lady Di va
2: triar?
1: Escollir, va triar la Pantoja.
0: En qual d'anar a aparèixer-li
1: per acomiadar-se
0: al seu home.
2: Quina fantasia.
0: O, que sé, o a la reina madre.
1: No.
0: O
1: va dir, no, la reina
0: de la copla. D'aquellos.
2: També vos dic jo.
0: No, no.
2: També vos dic jo que un esperit és lleugeret.
1: Què em dius?
2: I se va... Que l'esperit era lleugeret i donava temps a despedir-se de tot.
0: No, no, no n'hi ha problema. No, només un esperit pot traslladar-se...
1: no hi ha temps ni espai, efectivament. No, com no hi ha temps ni espai.
0: Nada, nada. Fa un doblet en el temps i espai i se li apareix a Isabel Pantoja.
1: En què reencarnarà Isabel Pantoja?
0: Clar, imagina't. Ella es desperta agitada.
1: Efectivament.
0: No, que se m'ha aparecido, però li va dir algo. Goodbye.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
1: Goodbye. No, li va fer aixina en la mà.
0: En la mà.
1: Com una reina, clar. Com, com fan les reines.
0: Que maravilla.
1: Sí. Tenim més animals.
0: Més animals.
1: Més animals.
0: Més animals. Animals.
2: Continuem el nostre safari de famosos amb una altra espècie.
1: Una nova espècie.
2: Esta quina és?
0: Esta quina és?
1: Esta és la nova estrella emergent, Jules Janeiro.
3: Mira mi brazo tatuado con este.
0: Bueno, anem a posar en... Anem a posar en...
1: Parlem de Jules.
0: Vamos a ponerle
1: contexto.
0: Sí. Jules és la filla.
1: Jules és la filla.
0: De Herzulín i la
2: campanària. I campanària, la major.
0: La major, la més major.
2: És Julia, sí. Jules.
0: Que ara
1: Julia,
0: Jules.
1: Ara Jules.
2: Sí. Janeiro, que no volia ser famosa, ja era sí.
1: Efectivament.
0: Ah, vale.
1: I com ara vol ser famosa, doncs parlem d'ella, no?
2: Molt bé.
0: Vale.
2: Sí.
1: Bé, entre altres coses, ha contat que té... ha confessat un parell de retocs. Segons els experts, són molts més.
2: Estètics?
1: Un parell de retocs.
2: Però és joveníssima? Tindrà 20 anys.
1: 20 anys, sí.
0: I què s'ha fet?
1: Llavis i pit. Llavis i pit. Els experts diuen que molt més. I filtres... Tots els que...
0: però el filtre no és un retoc, és un poc...
1: Però sí
0: que... no se pone un filtre?
1: Però jo...
0: Tu vas ahí, al natural.
1: Jo al natural. Però sí que té... 30 tatuatges.
2: 30?
1: 30 tatuatges al seu cos. 30
0: pues no,
1: tatuatges.
0: Pues no és com la Martirio versioneando Doña Concha. Llevo el pecho tatuado. No, és que lleva el pecho
1: sí.
0: I 29 més.
2: El pecho i les extremidades.
1: Porta. Un aufènix, que és l'animalet, un aufènix.
0: Esto es muy de tatuatge.
1: Que és molt de tatuatge.
0: Eso sí,
1: sí, és molt aufènix de tatuatge d'estrella emergent. Sí.
0: Molt bé, sí.
1: Després, frases del seu pare, frases de la seva mare, tots en anglès.
0: Frases
1: ella,
0: del pare?
1: Ella és molt... Sí.
0: O sea, com...
2: Però si Jesús no parla anglès...
1: Però ella traduís a l'anglès o al portuguès, que diu que la seva mare, que va estudiar odontologia...
0: Impressionant.
1: En dos paraules.
0: En guió, impressionant.
1: En dos paraules.
0: Two words, impressionant, sí. Per exemple.
1: I ella té molta afició a Brasil, no ho sabem per què, però ella diu que té molta afició per Brasil perquè la mare li va ensenyar portuguès perquè la Campa va estudiar odontologia un any
2: a Portugal. Un any més anava poc.
1: Que li va ensenyar
0: bé,
1: a ella portuguès,
0: brasilera.
1: Però que la mare parla, sí, però que la mare parla portuguès.
0: Portuguès, claro.
1: De Portugal i sí. Ella de Brasil, perquè a ella li agrada Brasil. Aleshores porta
2: pues si un
1: Cris Corcovado,
0: ah.
1: Tatuat molt gran, tal. Però el més, el més interessant és el del pit. El més interessant és el del pit.
0: Però en el pit, en mig del pit,
1: no,
0: diguem. En l'escote, diguem.
2: El redentor ben gran.
1: A l'escot, però...
0: A la banda de la
2: entre l'escot i el
1: col. 6-6-6.
0: Però això... 6-6-6.
2: Però això, a veure, però això entre el Crist i el 666, que és el símbol del dimoni, no n'hi ha un xoc de trenes ahí.
1: Ahí està la cosa. Que ella diu que la intenció no era el dimoni. Aleshores, per aclarir-lo, per aclarir-ho, es va tatuar després l'aclaració. I posa. Això és equilibri, que no és el dimoni.
0: Això va veure, però no és el número de la bèstia.
1: Ella diu que no. Que a numerologia i a aquestes coses, el 666 és com... El 6 és l'equilibri. Aleshores, 3-6, més equilibri encara.
0: I ella com diu, com una nota al pie. Sí, nota, nota, nota al aquí pie. Pongo aclaració. Una aclaració.
2: L'equilibri haver assegut i s'haguera fet...
1: No, nota al peu. Ja.
0: Esto no és el número de la bèstia. Esto és una cosa que jo...
1: Ha d'haver d'aclarir-ho en un altre tatuatge posterior. Sí, sí, sí, sí. Això és com el Kiko, que és un altre, que és un altre fill de famosos. I un altre tatuat, que es va fer un tatuatge, que això era mig llibre, un test, ple de faltes d'ortografia. I ha d'haver de corregir-les després, també.
2: Però, escolta, abans de tatuar-te, ves a que te la teva mestra d'escola...
1: La frase de... Coses d'estreles. Coses d'estreles.
0: La frase, bueno, la frase, és que no és una frase, és un paràgraf.
1: Un paràgraf.
0: De Kiko, que la tengo aquí, que l'he encontrado por ahí.
1: Un paràgraf sencer.
0: Cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas.
1: Això és de llibre
0: d'autoajuda. Cuando vean que no puedes detener, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Clar, i se li van colar un munt de faltes.
0: Però per què no posa l'accent en habrá? Per què no posa l'accent?
1: I l'ha. I l'ha.
0: Ah, l'ac tampoc està?
1: No, un altre, un altre.
0: Ah, vale, vale, vale, vale.
1: No. Sí, els tildes és que no són el seu fort.
0: Bueno, però una tilde sempre se pot posar, no és...
1: Ah, després sí, clar.
0: Le añades.
2: Però ves, abans de tatuar-te, ves a que algú t'ho corregisca.
1: Després es va fer un ull que porta...
2: I que llarga l'escritori mestre també.
0: Un escritori molt llarg.
1: A la mà porta un ull així de gran, que també la gent pensa, això, tarotisme, esoterisme, i tot això, i ell va explicar...
0: L'ull no és una cosa més maçònica?
1: I què? I símbol maçònic, i tot això, efectivament, ara parlarem d'un altre. I diu, no, que és l'ull de la meua filla.
0: Ay, es maravilloso, es maravilloso. No me digas que no.
1: Es que es un animalario, no es un animal.
0: Es un animalario.
1: Y porta un animal también el Kiko.
0: Él porta, se ha tatuado un animal.
1: El mico.
0: Un mico.
1: No, no.
2: ¿Mico?
1: Un mico. El mico dice, el mico de Gibraltar. ¡Ay! El mico. El mico dice de Gibraltar, que no vol vore, que no vol escoltar, que no vol dir.
0: Ah, sí.
1: Dice. El mico, ni hablo, el mico de Gibraltar.
0: Ni pienso, ni padezco.
1: El mico del WhatsApp.
0: I diu que hi ha uno que està uno demanant a Xina de callar-se, uno de los micros que...
2: Claro, no hables, no veas, no escuches.
0: Ah, vale, vale. Això està en el WhatsApp també.
1: Això va per la premsa del cor.
0: Vale, fenomenal. I de sa mare no porta res?
1: Home!
2: Els tatuatges molt.
1: Home, que si porta una pantoja en tamany, quasi, quasi en tamany natural.
0: En l'esquena? Bueno, siga, pero porta una pantoja en tamaño natural.
1: Una pantoja en tamaño natural y una foto d'ell, de xicotet...
0: Tatuada.
1: Amb el paquirri, amb el paquirri, ell en braços del paquirri tatuat, però tot a tamaño natural.
2: I per què no te fas la foto gran i te la fiques en el menjador de casa?
1: Tal qual. Tatuar. O sigui, això és...
2: Això és mal gust.
1: Un muestrari.
0: No sabia que anava tan tatuat. I llavors n'hi ha, diguem,
1: campió,
0: una... Hi ha una ciència, no? Hi ha una manera d'interpretar tot el que és l'univers paquirri en funció del seu tatuatge, d'interpretar la simbologia de tot.
1: Totalment.
0: Se puede uno leer a paquirri.
1: Absolutament.
0: Leyendo a paquirri.
2: Y a Jules també.
0: Y a
2: Jules.
0: Te la puedes leer.
2: 666, ya no lo he entendido. Voy a poner debajo la frase. Luego una rosa, luego...
1: No puc més. Eso no es un animal.
0: Una maravilla.
1: Doncs tenim més animals.
0: Més animals. No pot ser.
1: Sí.
0: La pregunta que fa Susana és... La pregunta és inevitable. ¿Son los Beckham una família o no?
4: Tengo un trato. ¿Qué es lo que se lleva ahora?
2: Pero els Beckham no els pega esta cançó, que això són...
0: No,
2: però...
1: Sí,
2: això són pijerío.
1: Sí.
2: Ah, sí?
1: Que sí, que sí, que sí.
2: Però si són superpijas.
1: No, ara veré.
2: Venga, cuenta.
1: Bé, en realitat són una societat anònima.
2: Una empresa de ferreters.
1: Una empresa. Una S.A. Sí. Perquè ara estan... Recordeu-le la bronca amb el Brooklyn.
2: Oi, no se
0: ah,
2: parlen.
0: Sí, mal rotllo. Però doncs s'ha arreglat, això.
1: No, no, això, no, parlen... això està igual. Però ara, ara han

0: Fica't el negoci a la filla, a la Harper.
1: Però si és una xiquilla.
0: 14 anys, 14 anys. Ara va, ella llançarà una línia de maquillatge, de cosmètica.
2: En la seva marca?
0: Sí, sí, amb la seva marca, que fa 2 anys ja, amb 12.
2: Però si és menor, això no podrà fer? La van a denunciar?
0: Que la té registrada i ja fa publicitat i tal.
2: Harper Beckham.
0: De cosmètica per adolescents, de cosmètica rotllo coreà per adolescents. I ja fa, ja fa anys que està publicitant la cosmètica.
2: Però això no anaven a prohibir, o que menors no feren anuncis i tot això?
0: Si els Beckham no tenen cap prohibició.
1: Que ho facturen tot. Fins i tot la filla i tot, ho facturen tot. Les cremetes de la filla...
0: Però mentre Victoria fa això, David ara s'ha fet granger.
1: Oh, ah, però això és el doctor Amarillo.
0: Clar que sí, és granger.
1: Però David de camp?
0: És el granger.
1: El pijo dels camps de futbol que tots imitaven el seu moll.
0: Més pijo d'Anglaterra.
1: Què me dius?
0: Que sí.
2: Però va en un, tot apretat, en la samarreta,
0: sí,
2: en un barret vaquero.
0: Clar.
2: I les gallines?
0: Que és guapos, guapos. Gallines.
2: Però té gallines, ell.
0: Té gallines.
2: Ponedores.
1: Té gallines pijes.
0: Té hortalisses, té gallines. I, clar, com està és tan aficionat que es passa tot el dia a la granja, perquè tenen una granja. Ella, la Victoria a Londres, però ella a la granja. Aleshores, Victoria, quan és el seu aniversari, al Nadal i tal, li regala, què li regala? El que més li agrada. Gallines.
2: Li regala gallines. És que hem vist en Instagram, és tremendo, perquè li porten les gallines en AliExpress.
0: En AliExpress.
2: AliExpress de lujo.
0: Sí, però, ell... però arriben bé, eh?
2: No, que ell fa l'unboxing.
0: L'unboxing.
2: Però l'altre està allà filmant-lo. I dins de la caixa... Però això no són gallines.
1: No, no, no són gallines grosses, en un plomatge lluent.
0: Gallines de luxe. Gallines de luxe.
1: Només falta el collar a les gallines.
2: No poden ser més pijes, aquestes gallines.
0: Totalment, totalment. Però són gallines o no són gallines? Posa nous o no posa nous?
2: Però pijíssimes, moníssimes.
0: Pijíssimes.
2: Dins d'una caixa.
0: Totalment. De caixa de cartró.
2: En un boxing.
0: Totalment.
2: Que meravella.
0: Gallines. I ara és que es veu que no pensa més que en gallines.
2: I ell ven el sou.
1: El camp, la granja, les gallines, les abelles, carabassetes, el pinso, el sou, el dia de la tortilleta.
0: Que té abelles i fa mel. Que sí.
2: I això vendrà en el mercat central.
1: D'allí.
2: On puc trobar un ou de David Beckham? Jo voldria comprar un ou de... No era de les gallines de David Beckham.
0: No contestaré esta pregunta. Pregunta-li a l'Anna Obregón.
1: Si vol un ou de David Beckham.
2: Per favor, un ou de David Beckham. Un Saragos, gràcies.
0: Gràcies.
3: Yo te lo dije una de Romeo. A ver si empezamos la aventura.
2: Bueno. No, no, sí, pot ser xista.
1: Gràcies, Susana. Calla, que estic bé. Ha vingut Javi.
4: Jo ara vaig a colar-me i vaig a dir que preferisc un ou de Carlos Arguiñano. Ho viste aquest vídeo?
2: No,
4: que li eix en 3 rovells. Que això és un de cada 25 milions.
2: I l'obri...
1: A mi em deixo contestar amb Filipa Menes de 2. Clar, de 3 no l'ha vist mai.
4: De 3. Que el pilla el trenca i fa... ¡Coño, qué huevos tengo! No sé què.
2: Mira, qué huevos.
4: ¡Qué gallines!
2: Beckham, a que tú no los tienes contra yemas. I se piquen els dos i una picabaralla de huevos.
1: Ai, per
2: favor. Bueno, anem a veure si posem un poc de trellat.
1: Que estaven tu i jo si parlant en Susana i parlant en Miquel de la història, de no sé uns guantos, i per la tele estaven veient a Javi. Jo estava veient-lo, oi?
2: Ah, no, és clar.
1: En el programa, en el programa de la televisió.
4: Avui hem avançat una miqueta el programa.
1: Sí. Atén una cosa. Sí? És que hem notat... Ara fa calor, perquè bueno, ara fa calor, no ara fa sol, vull dir.
4: Sí, fa sol.
1: Però sí que s'ha notat la davallada.
4: Sí, sí.
1: Me fa risa la paraula davallada. De temperatura.
2: Que tiri cap avall.
4: Ha baixat una animalada, respecte a jornades anteriors. Ahir van tenir màximes de 29. Avui, on s'han donat les temperatures més altes, ha sigut cap a l'extrem sud, perquè ha sigut més atardat en arribar la massa d'aire fred. I ara mateix està plovent en punts de les comarques centrals, sobretot entre l'interior de la Safor, la Vall d'Albaida, la Marina Alta, 3 a 5 litres per metre quadrat. Però la descàrrega d'aire fred ha sigut molt important i ara mateix, per exemple, a Xodos podrien tenir una temperatura de 7-8 graus, a la meva zona, que a la zona de les comarques centrals, el cim d'Aitana, que està a 1.550 metres sobre el nivell del mar, tenim 2 graus. És molt de fred per a l'època, sí, sí. Inclús sí, sí. Pobles, Benifallim, Alcoletge, pobles alts del Comtà, de l'Alcoià, temperatures actuals entre els 7 i els 9.
2: Oh.
4: Així que, bé, la màxima ha sigut de 25 graus a Orihuela, però ja ha arribat el fred i ara mateix tenim allí 21-22 graus.
2: A més, en un bufit d'un dia a l'altre, sí, passat sí, com tu dius, de l'estiu pràcticament, no, no direm un hivern, però vaja, una primavera fresqueta,
4: sí, sí.
2: Més núvols, més ruixats, i això ja ens comentaves on ha plogut més.

0: Espera que continuï plouent les pròximes hores o no?
1: Sí, però tampoc serà... S'ha desunflat una miqueta la previsió, no s'esperaven pluges molt fortes al litoral alacantí, que reactivaren aquestes pluges, però finalment sembla que no, que...

0: No? El Baix Maestrat, els ports, l'Alt Maestrat, i ara mateix ja han registrat una ratxa, per exemple, de 114 km per hora a la zona de Xert, en general del Baix Maestrat i dels ports.
1: És quan deixaren la porta oberta, no? Sempre quan parlem de Maestrat ens entra per aquesta zona.
2: Com tenim el cap de setmana, Javi?
0: Prou tranquil·let. Després d'este canvi, demà tindrem un matí gèlid, cap a l'interior farà fred. Ai. Fred hivern, Morella 3 graus de mínima, Requena 5 graus de mínima. Això és del nord, amb vent, així que sensació tèrmica de fred. I màximes, vaig a fer un incís, inclús temperatures mínimes molt baixes al litoral. València quedaria amb una mínima de 10 graus, que per a l'època és fred. Així que, bé, eixe canvi d'armari que van fer, hauríem de canviar-lo de nou. I, en general, ambient assolellat i màximes que tendeixen a recuperar-se dia rere dia.
1: Bueno, però a les festes de Sant Pasqual Bailón, xaqueteta, i a disfrutar el cap de setmana. Moltes gràcies, Javi.
0: Adéu.
2: Bon cap de setmana, amics i amigues. Dilluns a les 4, de nou així.
1: Adéu.
3: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes de punts de llengua.
5: A Punt Ràdio.
2: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
6: Sí.
7: No!
2: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
7: No.
2: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia...
8: Això és de veres.
9: És de veres.
8: Sí?
9: És de veres.
2: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
10: Que lío.
2: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
11: Tira-li, enxufa-li.
2: Tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
12: Això és una equivocació.
2: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
13: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
2: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
14: Molt millor.
2: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
14: Efectivament.
2: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. Hi ha dos enes.
9: Queda clar?
15: Sí, senyor!
2: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
16: Vale o no vale?
17: Ah, vale.
2: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
18: Està tot molt mal.
2: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
19: Quin comboi!
2: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
4: De tu a tu. Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
2: I ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
20: Que comenci l'espectacle.
2: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
21: Clar que sí.
2: Diftong, diftong, diftong.
22: Bona vesprada.
23: Bona vesprada.
22: Has dut la casalla?
23: Sí.
22: Pues passa, passa.
2: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
5: Molt ben pensat, doctor.
2: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
6: Pues és la A.

0: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
1: Efectivament.
0: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
1: Efectivament.
0: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina... I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
2: Molt bé, molt bé! Estupendo!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
4: De tu a tu.
5: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
0: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, sí senyor.
0: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dos bandes de música.
7: Home, això és tradició de sempre.
0: La música amansix les feres.
8: Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son.
0: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica. Xiquitan, xiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que... O ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers. Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos... I també tenim postisses que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle!
9: A dinar!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
4: De tu a...

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Avui és divendres 15 de maig. Ja saben que avui és la festivitat de Sant Isidre, el patró dels llauradors, dels campesins, i també la festa gran en Madrid. En Madrid, que està celebrant, com saben, en este mes de maig, la fira de Sant Isidre, la fira més important en la plaça de Bous, més important. Bones notícies, les que arriben de Sant Isidre en este començament, que té tres noms propis de moment com a triomfadors. El primer, Alejandro Talavante, en la primera vesprada de Sant Isidre, primera vesprada de fira, que va obrir la porta gran, tal qual es va produir també fa exactament un any. Sembla que començar la fira a Alejandro Talavante li porta bons records, i bueno, jo crec que és ja una quasi una tradició. L'altre nom propi es diu Álvaro Serrano, és Joneguer de Madrid, i va obrir la porta gran fa un parell de dies, ja saben vostès, en una vesprada explosiva en els dos jònecs que va torejar, especialment en el segon, no? Tota la plaça estava en ell, i això és molt important i molt complicat. Una faena que va dedicar al seu avi, que va faltar eixa mateixa vesprada. Aixina que la vida és, a vegades, aixina de dura i també de capritxosa. I el tercer protagonista de moment en aquesta fira de Sant Isidre és valencià, i es diu Román. Va tallar una orella de pes, una faena important, a un toro del Conde de Mayalde, un bou del Conde de Mayalde, també en aquesta primera setmana de Sant Isidre, i és molt important que un torero com a Román estiga ja puntuant, diguem-ne, en aquesta fira de Sant Isidre, que és tan important per a ell, perquè suposa molt del futur a partir del mes de maig en tot el que resta de temporada. Anem a parlar en este programa amb Román Collado, primer triomfador valencià de la fira de Sant Isidre. N'hi ha més valencians, evidentment, i anem comptant-los poc a poc, segons es desenvolupa la fira, que és el que estan fent. Bones notícies també en Sevilla, perquè en els Premis de la Maestranza van veure a Curro Romero reaparèixer després d'aquest episodi complicat de salut, apadrinant també als toreros que han sigut premiats, no? En cadira de rodes, ja saben vostès, però Curro Romero va estar ahí de nou, als més de 92 anys, 92 anys que en té el faraón de cames. I bones notícies també la recuperació de Pepe Luis Vargas. Com saben, va patir un episodi de, bueno, pues un infart cerebral, i sembla que es recupera, ja està en planta, ja està pensant anar-se'n a sa casa, i es recupera satisfactòriament. Ja saben que està al costat de Juan Ortega, que toreja en la fira de Fogueres d'Alacant. Quina gran fira de Fogueres! Es va presentar esta mateixa setmana, i la veritat és que ha sorprès a tots, perquè n'hi han gestos i gestes especialment importants, com la de Manzanares en este començament de la fira. Estarà present el dia 24, i s'ha anunciat en dos vesprades. La segona vesprada seran bous de Victorino Martín. Parlarem també, lògicament, d'eixa fira de Fogueres d'Alacant, i del bou al carrer també ens ocuparem d'una bona notícia. Tots estem esperant que els municipis afectats per la dana també es puguen anar recuperant a poc, i això sembla que és el que està passant ara, perquè ja comencen a anunciar festejos. Dani Meseguer estarà en el programa per a contar-nos tot i més coses, perquè avui reapareix Morante de la Puebla en la Fira del Cavall, en Jerez. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
2: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
1: Moltíssimes qüestions en este començament, en este divendres, en este quadre pràcticament del mes de maig, el mes més taurí que té la tauromàquia, no perquè siga diferent a altres fires, però sí perquè se celebra la més

0: El Bou al carrer. En Apunt Ràdio.
1: Eixa bona notícia té que veure les poblacions que s'han vist afectades per la Dana, que a poc a poc ja saben vostès com han anat recuperant-se, i ara també anuncien la tornada als bous, del bou al carrer, de celebracions habituals, eixes que mai no hagueren d'estar interrompudes. Manel Sospedra, dins de la Federació de Penyes de Bou al Carrer, molt bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada, què tal?
1: És correcte el que hem dit, és correcte eixa tornada a les localitats afectades de la festivitat del bou?
2: Pues aixina és. Després d'any i mig molt dur, me costa que totes les penyes que han sigut afectades, tant sobretot en Paiporta teníem tres penyes greument afectades i una en Alfafar, pues me costa que enguany, si no passa res, van a tornar a...

0: a celebrar els actes amb total normalitat.
1: Jo m'alegre molt. Suposo que no ha sigut fàcil arribar a este punt i poder dir ara sí que arriba la normalitat en este cas.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: Apunt Ràdio.
3: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
4: Està de categoria.
3: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb B baixa.
5: Sí!
3: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
6: Tira-li, enxufa-li.
3: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
7: Depèn.
3: Vegem-ho.
8: Intentarem posar llum a la foscor.
3: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat. A, sense H, és preposició. A vinaròs me'n vaig. A callar, a dormir. A viatjat, a vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut. Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
7: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
3: Hem dinat i em fa mala panxa.
7: Ui, la panxa fa mal, tio.
3: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
9: Vols dir?
3: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
10: Que jo sé que no és culpar ser milionària.
3: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
11: No!
3: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
12: No m'esperava això i em fa sentir trist.
3: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
9: És de veres, és de veres.
3: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
0: Apunt Ràdio. Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: Apunt Ràdio.
3: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí? Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
13: Què és això? No tinc ni idea.
3: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
5: Sí!
3: I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és la iaia dona la carta al iaio.
14: La iaia li la dona.
3: Molt bé, iaia, has encertat. Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
15: No sé, no sé. El iaio els les regala.
3: Ho has fet de categoria. L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
14: La iaia li l'explica.
3: Molt bé, impressionant. Ha guanyat la iaia, l'enhorabona.
16: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
3: I fins ací ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
17: Ho fas molt bé.
7: Això és el més gran del món.
4: Està de categoria.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
0: Apunt Ràdio.
2: Som Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
18: La penúltima jornada de primera divisió en directe al Punt a Punt. Des de les 11 del matí, gran final de la Lliga Femenina des del Roig Arena. Els partits per l'ascens a la Lliga F de València i Villarreal, els play-offs d'ascens a Segona Federació i la Lliga ACB. I els quatre partits de primera alhora. Villarreal en busca del tercer lloc i València, Llevant i Elx tractant d'eludir el descens a Segona. Més de 13 hores d'esport en directe, este diumenge al Punt a Punt.
0: Sonem, les millors playlists d'A Punt.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A.Punt Ràdio.
1: Caiguda lliure, seguint les pigues, dibuixant constel·lacions a les esquenes, deixant la realitat als marges.

0: Sonem.
1: On estaves tu? En quin racó s'amagava la teua llum?
0: A Punt Ràdio.
1: En quin fang s'atrapaven les teues mans?
0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
1: Amor.

Hola, què tal? Salutacions i benvinguts al 90 minuts. Són les 11 i 5 minuts i per davant tenim encara 90 minuts de programa a 100 a Punt Ràdio, a la seua casa avui, amb Juan Alpuente, el control tècnic de la nau, i amb, ja sabeu, aquestes ja no novetats que n'hi ha en quant a presentació del programa, perquè estem Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i el que us parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix, s'haurà anat ja fa unes setmanes, així que, bueno, pues, encara continuem, eh? Això és que algo bé estem fent. Per descomptat, podreu continuar escoltant des de les 11 fins a les 12 i mitja a Manolo i a Salva de diumenge a dijous i a Paco Polit, fa un ratit estava així, en el partit del Castelló, demà dissabte i també diumenge presentant el punt a punt. Són canvis que, evidentment, no afecten ni al contingut ni al sentit del programa, però sí tan sols a les veus que vos el transmetran. Veus que vos conviden a quedar-vos un ratet amb nosaltres i que vos recorden que podeu sintonitzar-nos en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, en la seua app, el seu web, que podeu escoltar el programa després en format podcast, en iVoox, una vegada acabem, i que, com sempre, pues, també podeu participar com si fóreu un mes del programa amb les vostres opinions i missatges. A on? En les nostres xarxes socials. Molt fàcil, molt senzill. En X, @90minuts, el 90 en xifra. En Instagram, 90 Minuts Ràdio, tot en lletra. En TikTok, @90minutsradio, el 90 en xifra, la resta en lletra. I en els àudios de WhatsApp, al 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Ahí és on podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és: estimat aficionat del València, Villarreal, Llevant, Elche, pregunta: tens ganes de que s'acabe la temporada? Per què? La pregunta és si tens ganes de que s'acabe la temporada i per què. Supose que depenent de l'equip que sigues, pues tindràs més ganes o menys ganes. Jo sé d'un equip que la majoria d'aficionats tenen moltes ganes de que acabe la temporada. I jo tinc moltes ganes de que acabe la temporada. I és que ens porten ja sobrant diverses jornades des de que el València va tindre l'oportunitat de barallar, anem a deixar-ho ahí, per acostar-se a Europa, i fins en dues ocasions va tirar la tovallola. Les últimes setmanes només han fet que generar desagafe, generar avorriment i quasi que rebuig. I dol dir-ho així, però és que veure el València és igual d'avorrit fora de casa que a casa. Mestalla ha deixat de ser Mestalla. No apreta i tampoc és el fortí que ha sigut tota la vida. Enguany el València s'ha deixat 27 punts en Mestalla en el que portem de temporada. I en cada que era una jornada que serà davant el Barça. A més, li queden dos partits encara. Visitar Noeta, Real Societat, i rebre el Futbol Club Barcelona a Mestalla. I les opcions per a descendir ja són pràcticament inexistents, perquè llegia a Fran Martínez, un conegut estadista i matemàtic en X, que el València Club de Futbol té fins i tot un 99,56% d'opcions de salvar-se, traient 0 punts dels 6 que queden. És a dir, que ni per als masoques tindria interès el final de temporada del València. Juny ha quedat ja aquests trams de finals de temporada on el València barallava per cotes altes, per Europa, per objectius ambiciosos. Jo ho he estat mirant i des de 2019 que no es superen els 55 punts, que sol ser la barrera europea. Des de 2019. Ja han passat uns quants anys. I enguany, que és molt més barat i que fins a 9 equips, el 45% dels equips de la Lliga podrien anar a Europa, el València no està ni en les travesses. M'encantaria equivocar-me. I seria increïble, per com s'ha donat la temporada, però no veig el València fent un 6 de 6 que li donara alguna...

la mínima opció de jugar competició europea en l'última campanya a Mestalla. I, en fi, jo sé que és un discurs repetit, repetitiu, ho sé, però igual de repetitiu es fa analitzar un València que mereixeria un objectiu i una ambició molt superiors. Són les 11 i 10 minuts. Avui no n'hi ha hagut primera divisió. En segona divisió, Castelló 1, Cádiz 1. Partit que hem viscut així, en la sintonia del punt a punt, en A Punt Ràdio. I Córdoba 1, Albacete 2. Són els dos partits que han tancat la jornada de divendres en segona divisió. Així que així comença el 90 minuts i per davant ens queda molt per contar.

0: Avui les fotos venen de sprint final. A patir a Anoeta, el València viatja en les baixes confirmades de Gallà i Renzo Sarabia este cap de setmana a Anoeta per a mesurar-se una Real Societat que ja no es juga res, però on el dubte és quina imatge oferirà l'equip de Corberan. Marcelino vol ser tercer. L'entrenador del Villarreal vol tancar la seva segona etapa deixant l'equip en el més alt possible. Perseguit de prop per l'Atlètic de Madrid, necessitarà guanyar a un Rayo Vallecano que tampoc està salvat matemàticament.
1: Bueno, es una ilusión y estamos ahí. Hemos ocupado muchísimas jornadas en la competición este tercer puesto. Y bueno, pero quieras o no, pues también influye que hemos conseguido el grandísimo objetivo ya varias jornadas antes. De todas formas, yo creo que nuestra obligación es ser lo más ambiciosos posibles y los más exigentes que podamos con nuestro rendimiento como profesionales. Así debemos de hacerlo.
0: Eder Sarabia demana un últim esforç. Els il·licitants encaren les dues últimes jornades de Lliga amb el descens en xoc, tot en xoc, i avui el seu entrenador s'ha encomanat a l'afició perquè continua sent important en el camí de la salvació.
2: No es pedirles nada, es simplemente recalcarlo, agradecerles y demostrar que han sido tremendamente importantes en estos dos años que llevo yo, en estos últimos partidos donde hemos conseguido tantos puntos y que lo peleemos juntos, que lo suframos porque va a haber momentos de sufrimiento y que lo podamos disfrutar y celebrar todos juntos.
0: El Castelló punxa davant el Cádiz. L'equip orellut s'ha deixat avui dos punts vitals davant un Cádiz necessitat i que ha sabut jugar en el crono. L'únic gol de Cipenga no ha sigut suficient i en esta jornada l'equip de Pablo Hernández podria eixir de llocs de playoff.
3: Sí, yo creo que, bueno, mira, aparte hemos sido superiores, no hemos aprovechado las ocasiones, nos ha faltado un poco de fluidez, ellos estaban muy, muy encerrados, era difícil encontrar espacios. Aún así lo hemos intentado, hemos llevado el peso del partido, en la segunda parte igual, hemos conseguido marcar el gol y a partir de ahí, pues bueno, como dices, una acción aislada en un balón parado, a veces nos ha dado y nos ha quitado el poder ganar.
0: En la superjornada també de la Primera Federació, el Lense i el Villarreal B es juguen demà gran part dels seus objectius. L'equip d'Elda és el líder i el filial groguet vol mantindre's en play-off. D'altra banda, l'Hèrcules ja no es juga pràcticament res. Cal no descuidar la Lliga. El València Bàsquet està immers en les setmanes més importants de la seva història amb la Final Four de l'Eurolliga, però el diumenge repa Bilbao Bàsquet en el Roig Arena i estan obligats a guanyar si no volen continuar perdent posicions en la taula i veure's perjudicats en el play-off de l'ACB. Les 11 i 14 minuts, vos recordem la pregunta del dia per a xarxes i àudios en el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, i la pregunta és: aficionat del València, Villarreal, llevant Elx, tens ganes de que acabe la temporada? Per què? Fem una pausa per a la publi i de tot això i moltes coses més parlem així en el 90 minuts.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día

0: es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
7: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Por la mañana café, por la tarde ron.
9: Escoltes, no.

0: 11:07 de la nit, continuem en directe en la sintonia de Apunt Ràdio en el 90 minuts i salude, ja el tinc per així, Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Salva, tu què tal? Bé?
0: Bé, de meravella. Sé que estàs pendent del tennis durant tota la setmana, en ixe Falcon Bridge en València, que en qüestió de mesos s'ha repetit ja en la ciutat.
1: Estic pendent de tot i disfrutant del tennis, això és la veritat. Avui s'han jugat els quarts de final, demà les semifinals, a partir de les 4 i de les 6, a partir de les 12 les semifinals de dobles, però les individuals, les que importen, a partir de les 4 i de les 6, i després demà diumenge, la gran final a partir de les 5 de la vesprada del que ha passat avui. Destacar, sobretot, que el partit estrella no s'ha pogut disputar per lesió de Pablo Carreño, que tenia que jugar davant de Jaume Munar, aixina que Munar és un dels semifinalistes, igual que Dani Vallejo, que Kecmanovic, que Tabilio i que el propi Daniel Vallejo i que el propi Jaume Munar, aixina que s'han quedat sense eixa final per la lesió en el braç dret de Pablo Carreño, que s'ha disculpat el micròfon en mà en la pista central davant del públic i en lloc ha fet una exhibició entre el propi Munar i Dani Gimeno, el director del torneig, que encara la toca com si la toca el de Nules.
0: Ha anat bé, aquesta exhibició?
1: Sí, 45 minuts, perquè un jugador que quan passa això és que no n'hi ha marge, perquè quan passa això en quart, semis o final, ja no n'hi queden tenistes. Vull dir, estan tots eliminats i anant per a casa.
0: Sí, que quasi que te toca a tu jugar.
1: Quasi. Vale. Algun soci m'ha dit, si hagués jugat tu, Carlitos, però no.
0: Bueno, pot
1: ser tota la setmana sense jugar ni a tennis ni a golf.
0: I damunt, i veig en tennis, o que portaràs les dents llargs, no? Ahí estaran fent dentetes, en el tennis, esta setmana. Però bé, estem també per a parlar de més coses. Això és l'última hora d'aquest prestigiós torneig que es juga a València en quant al tennis, que està molt pendent i que estarà també, no?, durant el cap de setmana, el que resta de cap de setmana.
1: Exacte.
0: Carlos Urrutia, perquè queda molt encara per comptar en eixa Falcon Bridge.
1: El més important, les semis de mai, la final del diumenge, un ambient espectacular. Avui molts vips, estava Pepelu, que ha intentat no perdre's quasi cap dia, igual que Carlitos Álvarez, que va estar també la jornada d'avui. Avui també ha estat el president de la Diputació, Vicent Mompó, ha estat Toni Cascales, el que va ser entrenador de Ferrero, Paquito Vicent, el president de la Federació Espanyola Valenciana de Tenis, Alfonso Monferrer, president de la Federació Valenciana de Pàdel. Moltes personalitats i moltes cares boniques.
0: Bueno, pues això en quant al tennis. En el futbol, tornem i parlem de l'última hora del València, perquè són baixes

0: Sí, segur, espera el partit davant la Reial Societat. Carlos, Renzo Sarabia i José Luis Gallà es van lesionar en el partit davant el Rayo Vallecano. El dubte és Lucas Beltrán. Veurem demà si pot acabar la sessió d'entrenament i què diu Carlos Corberán en la roda de premsa. I el que sí que sembla que estarà és Sadiq Umar, que va acabar en molèsties al Xenoi. Estava escoltant en la ràdio i assenyalaves, no?, i apuntaves aquestes molèsties de Sadiq que pareix que han quedat en un esglai.
1: Va ser només això, l'esglai després del de susto, és que ahir, a més, quan estàvem esperant per a la zona mixta, va passar per davant de mi un Sadiq i ni queixejava ni res, anava, no anava res.
0: Camina com camina ell, no?, que és estrany també.
1: Lleig, sí, però millor per caminar que correr. Correr ja és pitjor. Sí. De fet, jo avui a un amic este matí li deia, perquè anava en la... en la seva filla, a veure el partit. I tu te sents bon pare, de veritat? Ficant-li... I deixa breda, deixa tortura a la teva filla. Pues això.
0: Veurem pistes en el 11, pues que podria tornar Unai Núñez a eixa banda dreta, en el cas de no estar Renzo Sarabia, i que en l'esquerra, evidentment, pues, no estan José Luis Gallà, que ni Renzo ni Gallà jugaran el partit davant la Reial Societat, i pareix que tampoc el del Barça, pues, tornarà Jesús Vázquez a eixa lateral esquerre, i veurem si, Carlos, n'hi ha més canvis al mig del camp, si torna a canviar eixa doble pivot Pepe Luguido, que, bueno, pues, ha alineat Carlos Corberán en les últimes setmanes, i canvia i no fica Javi Guerra com a titular després de el malestar que va suposar en l'estadi de Mestalla llevar-lo del tren de xoc. Però no sé si veurem més canvis, sobretot també a la part de dalt, perquè Corberán és molt reactiu. Quan no li ve un 11, canvia coses.
1: Però el repetir l'11 a falta de 3 jornades respecte de l'Atlètic de Bilbao i el d'ahir, tenia poc de trellat, tenia un risc, se'ls van lesionar 3 jugadors. És que és aixina. I ara tens que fer apanyos, tens que fer remiendos, i el que segur és que no repetirà per les lesions l'11. Jo crec que sí que li donarà la titularitat a Ugrinis per tal de ficar-li un poquet més de múscul a l'equip. I bueno, ja veurem si Hugo Duro, si Sadiq, si els oblidàs de cop i repent, trau el conill de la xistera.
0: Un Raba, no?, de la vida.
1: Un Raba, un André Almeida, una cosa aixina. Dan Jumà, que li té també més ignorat que ignorat. O Ramazzani d'inici. Sí. Però ja veurem.
0: Bueno, pues veurem què és el que passa en Anoeta. També tenim el dia de demà per acabar de, bueno, pues assabentar-nos de lo que prova Corberán, de lo que diu en sala de premsa, i de si és reactiu o no en el 11 que fique davant en la Reial Societat. Això en quant a l'última actualitat de, bueno, pues d'entrenament i de convocatòria. En quant a mercat, la informació que tenim en 90 minuts és que en esta situació en la que el València pràcticament ha aconseguit la salvació, perquè, bueno, pues ja hem parlat, no? Se tenen que donar moltes situacions estranyes i que el València no guanyi cap dels dos partits i que no puntuï en cap dels dos partits per a que l'equip de Carlos Corberán es clave en jocs de descens. Com és una situació molt complicada, el que fa unes setmanes va parar el València, que era eixa recerca, eixa búsqueda activa en el mercat i ese treball de, bueno, pues, mirar opcions per a reforçar la plantilla de l'any que ve, pues, ha tornat a activar eixa búsqueda, eixa recerca de jugadors lliures en les opcions de mercat que te pot donar un jugador que acaba contracte, un jugador que pot eixir cedit, un jugador que, bueno, pues, està en un moment complicat al seu club i pot eixir, i el València, bueno, pues, va parar fa unes setmanes, ara que ja té clar que evidentment va estar a la primera divisió, perquè no és el mateix buscar jugadors per estar en primers, encara que no seran de nivell europeu, segurament, però no és el mateix en quant a, sobretot, salaris, ha tornat a activar eixa búsqueda de jugadors. I en estos últims dies, el que sabem així en 90 minuts és que han arribat situacions de porters a la taula del València i que està analitzant, sobretot, fora d'Europa. Porters que estan fora d'Europa i que, bueno, pues, si en els pròxims dies podem donar alguna pista més, perquè tenim un nom que estem acabant de treballar a veure si és bo o no és bo, l'ha tocat el València, l'ha cridat el València, aquest jugador, però les condicions sembla que encara no són favorables per avançar en una negociació. si podem saber més coses i assabentar-nos de més coses, les contarem, igual que donarem.

0: ese nom d'este porter. Però, Carlos, ja és moment de començar a accelerar aquest treball de recerca de jugadors.
1: El natural és fitxar o Aaron Escandell o a Sivera, que són dos porters d'un nivell altíssim, i valencians i valencianistes. Així
0: bueno, Sivera si baixa, si no baixa...
1: Clar, clar, i si és el tema, o mira a veure què fas. Però clar, jo recordem que Dimitrevski, a veure si m'enganyo jo, acaba contractant en Jun, no va renovar, perquè seguís acabant,
0: bueno,
1: tenia el València
0: una clàusula... Sí, té una clàusula que el València sí que sembla que va a activar i que, per tant, Dimitrevski estaria la pròxima temporada en la porteria del València. Lo que el València busca és un altre porter, també, perquè Julen no van a comprar-lo i perquè veurem què és el que passa també en els porters que pugen del filial, però, i se'ns oblida perquè està ahí i pareix que no existirà, Cristian Rivero té un any més de contracte.
1: Sí, perquè Cristian Rivero no l'han donat ni
0: no, bola. Però com a tercer porter està, vull dir, està ahí.
1: Sí, igual que va estar Jaume Domènech, que no va ser titular indiscutible pràcticament mai, per a mi era molt bon porter, tant en el Villarreal com en el València, però la veritat és que jo crec que a Dimitrevski n'hi hauria que tratar-lo un poquet millor, perquè al final ha sigut el millor jugador en diferència de tota la temporada, seguit per l'altre, per Julen. Així que, a veure, però si volen fer invents a la porteria o a qualsevol altra posició, pues a veure.
0: Bueno, pues veurem què és el que passa en les pròximes setmanes. És la informació que tenim així en el 90 minuts respecte al mercat i de lo que també tenim que parlar és de València Bàsquet, perquè bueno, pues, després d'una setmana i d'uns dies històrics, que ara parlarem, perquè jo sé que així en esta taula n'hi ha aficionats i apassionats al bàsquet, concretament a la meva dreta, ara de seguida en el temps de tertúlia parlarem de, bueno, de bàsquet i d'altres esports estranys que obliguen a veure en esta... sí, no, no, la gent es revela, fa gestos, gesticulen, després amonestem i es queixen, però...
1: Ara te replegarem, ara.
0: No, no, sí, ara en temps de tertúlia me diu que això és un esport. Però el bàsquet, parlant d'eixes entrades que s'han esgotat per anar a Atenes, per a eixa Final Four, en la que València Bàsquet va fer història, va estar en eixa competició i que, bueno, pues, va estar en eixe tram final en el que s'enfrontarà el pròxim divendres al Real Madrid. Entrades esgotades, vora 600 entrades són les que han eixit i per a contar-nos, eixa última hora, el nostre company Jaime March, què tal? Com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, Salva. El València Bàsquet no estarà solo en la Final Four de Atenas. El club anunció ayer un cupo de 600 abonos para apoyar al equipo la próxima semana en Grecia. Esta mañana a las 12 se abría el plazo para comprar y en menos de dos horas se han agotado los 600 abonos para ver toda la Final Four en el OAKA de Atenas. El club ofrecía dos posibilidades. La primera, que era un pack completo con charter, seguro, traslados, el abono y hotel 4 estrellas por 2.000 o 2.300 euros, o un hotel de 3 estrellas por 1.800 o 2.000 euros. Y la segunda opción que se ofrecía era solo el abono de la Final Four por 399 euros. Como era de esperar, la afición no ha fallado y en menos de dos horas se han agotado todos los abonos disponibles. Ahora Valencia Basket negocia con la Euroliga para disponer de más entradas para los aficionados taronjas. Mientras tanto, la Euroliga, la competición, ha habilitado esta tarde una web de reventa oficial para que aquellos que compraron su abono y ya no esté su equipo o no quieran asistir, puedan revenderlo de una forma segura. Esa es, ahora mismo, la otra opción que le queda al aficionado taronja si quiere ver a su equipo el próximo viernes y ojalá que el domingo en la Final Four de la Euroliga en el OAKA de Atenas.
0: Bueno, pues l'última hora d'aixes entrades, d'aixa situació també de revenda que ha activat la Eurolliga, de, bueno, pues la petició que ha fet també València Bàsquet de més entrades, perquè evidentment la demanda d'aficionats de València Bàsquet pues, és altíssima, perquè és un moment històric per al club taronja. Això en quant a informació i actualitat d'última hora, però anem també en prèvies i cròniques, perquè demà n'hi ha superjornada. La primera federació juga l'Hèrcules, juga l'Eldense, juga el Villar Real B en horari unificat. El resum i la prèvia d'aixes jornades ens la porta esta nit, com sempre, Gonzalo Blanes. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Què tal, salutacions, bona nit. Demà anem a viure una jornada espectacular a Primera Federació. Només resten dos per a tancar la competició. Recordem que tots els partits es juguen en horari unificat dissabte a les 9 de la nit. Sense cap dubte, el més important, el viurem tots al punt a punt, és el del nou Pepico Amat. El Eldense rep a un rival directe, el filial de l'Atleti de Madrid, el conjunt de Fernando Torres, i suma la victòria i es produeix una relliscada del Sabadell a la nova Creu Alta davant de l'Antequera, val l'empat. Demà, el conjunt d'Elda festejarà l'ascens al futbol professional com a campió. Si no es dona aquesta combinació, en l'última jornada recordem que l'Eldense viatja a l'Enrique Roca per a jugar davant el Reial Múrcia. S'espera un ple total al nou Pepico Amat, la gent té ganes de festejar i de viure un autèntic partidàs en una gran temporada del conjunt de Claudio Barragán. Demà també partit molt important per al Villarreal B. Els de David Albelda poden tancar ja la seva presència al play-off si guanyen al Cuer, el filial del Sevilla, però gens de confiança, perquè recordem que el Sevilla Atlètic va empatar a 2 en l'última jornada davant el líder, davant el Eldense. Per tant, és un equip perillós. El Villarreal B, si suma la victòria, té molt clar que jugarà ese play-off camí del futbol professional. I el tercer equip de la Comunitat Valenciana, l'Hèrcules, encara té opcions, però només d'abastar joc per a la Copa del Rei, i tot passa per guanyar a domicili. Seria la segona victòria de la temporada fora del Rico Pérez davant l'Algeciras, un rival que s'està jugant la seva presència al play-off. Per tant, demà vireu una jornada espectacular al punt a punt, en especial atenció a aquest partidàs entre el Dense i el filial Matalafer, en el partit del Villarreal B per a tancar play-off davant el Cuer Sevilla Atlètic, i l'Hèrcules buscant a Andalusia la Copa del Rei davant l'Algeciras.
0: Gràcies, Gonzalo, i són els tres partits dels que estarem pendents demà en esta sintonia, i per a escoltar també protagonistes d'estos encontres anem primer amb l'entrenador de l'Hèrcules, amb Beto Company, en la prèvia davant del Algeciras.
4: Tener estas dos jornadas de tranquilidad, al menos de lucha por ese puesto de Copa del Rey, pero sí de no mirar hacia abajo, pues bueno, pues obviamente es un alivio, es un peso que todo el mundo se saca de encima, pero está claro que tampoco es motivo de celebración.
0: No és motiu de celebració per un Hèrcules que no porta una temporada com per a celebrar res. Això sí, bueno, pues, té l'opció encara d'estar en eixos bombos de Copa del Rei. Això en quant a l'Hèrcules, però també Claudio Barragán, tècnic del Eldense, valorava així el partit davant el Atlético Madrileño de Fernando Torres.
5: Un partido muy, muy importante, ¿no? Posiblemente ahora mismo el más importante de la temporada. Por lo que significa, por la situación y bueno, y sobre todo por el rival que vamos a tener enfrente, ¿no? Dependemos de nosotros y por lo tanto no tenemos que ocupar de esto, ¿no? De que, bueno, de que tenemos un partido ahí importantísimo que nos puede marcar el devenir de la competición.
0: Això en quant al líder, que és el Eldense de Claudio Barragán, però també el Villarreal B es juga i vol estar en play-off. Parlava David Albelda, el seu entrenador, davant la prèvia del Sevilla Atlético.
6: Tenim una situació molt favorable en aquest últim tramo de Lliga per aconseguir un primer objectiu que igual al principi era impensable, i seria interessant, jo crec que per a tots, no? El poder entrar en play-off i poder disfrutar d'aquest play-off.
0: Disfrutar del play-off és el que vol David Albelda, i evidentment també l'afició del Villarreal, que bueno, pues, podria veure de nou el seu filial en la segona divisió en cas de que li vagi bé en aquest play-off. Això en quant a prèvies, en quant a cròniques, han jugat avui en bàsquet en la primera FEB el Lucentum Alacant, l'hem viscut així en el punt a punt de A Punt Ràdio, i el Movistar Estudiantes 93 Alacant 77, la crònica en Gonzalo Blanes.
3: Què tal? Salutacions, bona nit. El Lucentum Alacant ha perdut el primer partit del play-off d'ascens a la Lliga CB al millor de 5 davant el Movistar Estudiantes. No ha estat bé. L'equip de Rubén Perelló en el primer temps ha anat al descans perdent de 16. Ha reaccionat en el tercer quart, s'ha situat 78-71 a 7 de diferència, però a la fi els triples han sigut clau de Sergi García i de Jason Garner per a donar-li la victòria 93-77 al conjunt madrileny. Per part d'Alacant, bon partit de Kevin Larsen, 13 punts, i sobretot Jacint Joseph en 17. Tot i això, Estudiantes ha sigut superior perquè el conjunt alacantí ha eixit molt mal el partit. El pròxim, el segon d'esta sèrie, el millor de 5, es jugarà diumenge, però serà al Movistar Arena a les 6:30 de la vesprada. Lucentum té que oferir la imatge del tercer quart si vol competir i vol guanyar este partit per aportar-se el factor canxa fins a Alacant. Avui ha sigut un partit decepcionant en l'inici i la reacció no ha sigut suficient. I a la fi, 93-77, victòria en este primer.

0: primer partit per al conjunt de Movistar Estudiantes.
1: Gràcies, Gonzalo. Esperem que pues, puga pegar-li la volta al resultat i als partits d'aquesta sèrie. El Lucentum Alacant, això en bàsquet, en futbol també. N'hi ha hagut partit en el dia d'avui. Repassàvem els titulars i la declaració de Pablo Hernández. Castelló 1, Cádiz 1. La crònica avui en el nostre, com sempre, amic José Luis Gual. Bona nit, José Luis.
2: Què tal? Bona nit, companys. Pues el Castelló, lamentablement, ha deixat passar una fantàstica oportunitat de guanyar avui el partit davant del Cádiz, un equip que pràcticament havia tret només 3 punts en la segona volta i d'aquesta forma pràcticament haver-se assegurat bona part de la seva presència en el play-off. Però el partit ha sigut, en la segona part, un partit un poc estrany, no?, en el que han passat moltíssimes coses, però sobretot la clau, una volta més, i ja venim repetint-ho pràcticament durant tota la temporada, és la falta d'eficàcia en àrea contrària per part dels homes de Pablo Hernández. En la primera part han sigut superiors. Bé, és cert que tampoc ha sigut un partit en el que han tingut els futbolistes albinegres en aquesta primera part massa oportunitats, algun llançament de Calatrava, i això sí, la sensació continua d'estar pràcticament jugant molt a prop de l'àrea cadista, que també ha tingut una opció, afortunadament, desbaratada pel porter Matis en un mà a mà d'Antonito Cordero davant del porter belga. La segona part han canviat les coses. El Castelló ha així decidit a pel partit. També el Cádiz se l'ha vist un talent una miqueta més ofensiu, de buscar més la porteria de Matis, i curiosament, en una contra, en una transició, pues el mà a mà de Camará en el central Pelayo i la passada al segon pal per a que Cipenga Plaer i pràcticament a porta buida, ja en David Gil superat, farà el 1-0. A partir d'ahir ha tingut el Castelló bon moments en atac, ha tingut 2-3 ocasions, sobretot una claríssima d'Alberto Jiménez, de nou en una dissada per part de Camará. Incomprensiblement Alberto Jiménez no està capaç d'invocar el que haguera sigut segurament el gol definitiu per a tancar el triomf, i en ICU 0, pues evidentment el partit perillava. I un equip feble com ha mostrat ser avui el Cádiz, com te podia empatar? Pues a baló parat. A baló parat ha arribat el gol del Cádiz, una cabotada al primer pal en l'aixida d'un córner de García Pascual, que ha aturat Matis, que ha quedat solta, i que el central Pelayo pues ha aconseguit igualar d'aquesta forma sense marca el partit. A partir d'ahí, baix el meu punt de vista, Pablo Hernández ha equivocat els canvis, ha llevat als dos jugadors que són els baluards al centre del camp, col·locant a Guere en el lateral perquè s'havia lesionat Melot, i després retirant a Barri per a donar entrada a Due, i dalt ha llevat a Camará, que era el futbolista que estava en millor encert en el partit. En qualsevol cas, més enllà d'una oportunitat d'Álvaro García, una cabotada que se n'ha anat fora, i alguna incursió que ha acabat en males decisions de Mabil o en alguna acció en la que no ha pogut arribar Suero, pues el partit ha arribat a la recta final i han estat incapaços els jugadors albinegres de passar d'empat davant del Cádiz, que ho ha celebrat com si fora, evidentment, un triomf. A partir d'ara, bueno, pues esperar que no guanyi el seu partit l'Eibar, perquè si és així, evidentment superaria en la taula de posicions al Castelló, a expenses també de que puga fer el Burgos, que en cas de guanyar el seu partit a Granada, pues igualaria punts, encara que té el gol haveràs perdut davant del conjunt de Pablo Hernández. Però 2 punts dels últims 9 en joc han fet que el Castelló, i sa avantatge que tenia, el dependre de si mateixa, l'ha perduda, i ara depèn una miqueta de com vaig a la jornada.
1: Bueno, pues és la... Crec que té un problema ahí de l'àudio. S'ha quedat ahí tallat, però com parlàvem durant el programa i també després escoltant a Pablo Hernández, pues una llàstima, no?, que l'equip s'hagi deixat aquests 2 punts. Estava parlant després en Gual també, bueno, pues aquesta sensació de que, bueno, pues esta jornada anem en Ceuta i en Almeria, que tenen que guanyar els rivals que estan per darrere del Castelló per a que no s'enisga, no?, de la zona de play-off. Però són les 11:39 de la nit, anem a fer una pausa i al tornar ja en temps de debat, d'anàlisi i d'opinió en la tertúlia.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
4: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos.

0: Els esports de punt. Connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
3: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: 32 minuts de la nit, estem en directe en la sintonia del 90 minuts, així en Amunt Ràdio, i en temps ja de tertúlia. De tertúlia ja porten tot el programa, perquè bueno, pues, són els amos del corral, arriben, fiquen el que volen la tele i bueno, pues, allà estaven xerrant i analitzant un esport en el que, bueno, pues, esport, se mereixen molts diners, això està clar. Juguen en un jack ahí enmig, le peguen colps a una pilota que no bota i no sé, una situació estranya. I ja estan per així, per a la tertúlia. Amelie Bonell, des de la Sexta, bona nit.
1: Muy buenas noches.
0: I descoñonat viu, Sergi López, Onda Cero, per al·lusions, bueno, pues, no, anem a deixar, amants no, del golf, no?
2: Sergi, què tal, bona nit? Ni bona nit, no, espérate. Anem a deixar tres coses clares.
0: Sí?
2: Sergi és, en diferència, el millor contertuli de tot, sí? De tot el, vale, punt a punt, i des d'avui el meu millor, vale, amic. T'ha quedat claret? T'ha quedat clar?
0: Perquè vos agrada la mateixa...
3: És un esport, és olímpic, i damunt estem en un dels tornejos grans de l'any i tenim a John Ram III, acaba de pegar una mangarrufa al carrer del costat.
0: John Ram III és que és el tercer de la seva dinastia?
3: Que va tercer en el torneig. Sí, però de fet m'he posat d'esquenes a la tele i vaig a mirar a Meri perquè si no te faré ni punyetero cas en tota
0: la
3: tertúlia.
0: No, ja, bueno, lo que tu vives.
3: No.
0: Si vols vindre a una tertúlia...
3: No, un rato que compartim de ràdio, no, si te parla de golf se tirem així. Que igual, te dic una cosa,
0: passaríem,
3: sí, totalment, ja, passaríem millor el rato que
0: no és difícil,
3: que parlant de penúries.
0: No és difícil, pues, no és el tema.
3: Perquè
0: és el tema. Jo vull cobrir la tertúlia preguntant vos per com esteu vivint aquestes setmanes de Lliga, perquè en el que afecta als equips valencians, pues, 3 de 4 en primera divisió, a excepció del Villarreal, estan en una lluita que jo no recordo una temporada tan igualada en la part de baix de la taula. El Llevant n'hi hagué mitja jornada que estigué fora per primera vegada en la temporada. L'Elx ha tingut una primera volta de pràcticament Europa i una segona volta de pràcticament segon divisió. El València al seu ritme. És una temporada estranyíssima, sobretot en la part de baix de la taula.
3: Jo és que sóc molt... A mi esta setmana me la salva València Bàsquet en la Euroliga y en la victoria de ir de los chicones de Burgos en, uh-huh, en Zaragoza. En París, lamentable que el horario del partido avant Zaragoza siga a las 11 de matí diumenge.
0: Está bien, porque comienza la tertulia, pero igual.
3: No, porque en París, lamentable, y he de dir-ho, y si no, después sí, se me irá el lío.
0: No, preguntarte después, por eso también.
3: Y el partido de València-Bàsquet también es un poco el que me suaviza la semana. Es ser que el Llevant, como tú dius, arranca fuera del descens, uh-huh, después de una otra victoria en un partido que se te posa del revés y es el mateix resultado, 3-2-2-3.
0: Una bochería.
3: I la final el diumenge va ser davant el Mallorca. Anem a veure si es complís la profecia de no baixar, uh-huh, de l'autobús per a guanyar el partit. Seria meravellós, però va ser un partit complicat i lo del València d'ahir va ser, pues, una més del València de Carlos Corberán,
0: complicat,
3: que va desfer de l'equip en els canvis. I el que comentava antes Urrutia, no ha fet rotacions en una setmana de 3 partits i ha acabat en 3-4 tios tiesos i, si no estan tiesos, trencats.
0: Amelie?
1: Yo, sin entrar todavía en los partidos, quien sea aficionado al fútbol y no sea aficionado a ningún equipo de...
0: Oh, no, claro. Una barbaridad.
1: Tiene que estar alucinando.
3: El Levante-Mallorca es un partido para verlo desde la barrera de la leche.
1: Pero

0: debe estar alucinando porque yo no recuerdo nada igual a lo de esta liga, no. Que queden dos partidos para acabar la liga y que si mires la clasificación ya hay equipos que pueden descender o que pueden clasificarse a jugar la Conference.
1: Sí, sí. Increíble. Sí, sí.
0: Eso es una cosa que yo estoy todavía alucinada.
2: Porque no sabes. Eso te iba a
0: decir, de esta liga. Eso es lo que te iba a decir. Porque cualquiera diría, wow, la mejor liga del mundo, que es lo que nos han intentado vender en los últimos años. Pero la realidad es que el nivel es tan bajo, que consigues llegar a las últimas jornadas, vamos a decir tres últimas jornadas porque acabamos de pasar la tercera, la que quedaba, jugándote a la vez poder clasificarte a Europa y que suene un himno en tu estadio,
2: pero es la mediocridad.
0: O que suene la mayor pitada del mundo porque desciendes.
2: No, incluso clasificarte para la Conference y tiene pitada.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Baixar sería ya, pero podría pasar. Voy a decir, el Valencia, si Air guaña, podría haberse colado octavo. Es que es una auténtica bochería el que claro. Digo a Meli, que tingues un equip que está en la mateixa distancia y en probabilitats de baixar o de jugar en Europa. Pero es que es la mediocridad de la Lliga. Si tenen quatre equips, cole ahí al Villarreal, perquè jo crec que porta dos, tres temporades... que està a un nivell per damunt de la resta, sí. I s'ha fet una inversió de pasta important.
3: És una realitat, és equip Champions.
2: Però és cert que tots els tres equips, que són l'Atleti de Madrid, el Barça i el Madrid, que van a una altra història i que juguen a altres normes, després tens una terna de dos, tres equips que estan sanejats, tens tres o quatre equips abandonats per les propietats. Estic parlant, evidentment, del València, estic pensant... No te diria tant en l'Espanyol, però, per supost, en el Sevilla, una mala gestió de la tornada a primera divisió per part de l'Oviedo, però és que... De veres, o sea, és que és una lliga molt mediocre. I en eixa mediocritat, este València, que té plantilla per a més, té un entrenador que està per baix del nivell mediocre d'esta lliga i que és incapaç de fer de tindre els seus futbolistes enxufats per a poder aconseguir l'objectiu europeu. Ahir desfà l'equip una altra vegada com va passar el dia de Vigo. Les derrotes d'Oviedo, de Girona, la segona part de Vigo i la segona part d'Ahir tenen un responsable.
0: Pero además es que tienes, tú dices, no, los jugadores no están enchufados con el entrenador, pero es que es lógico, porque al final el público tampoco, el aficionado tampoco. ¿Por qué? Porque no hay quien entienda al entrenador del Valencia. Y además, porque has perdido el liderazgo dentro de ese vestuario. Entonces, si ni tus propios jugadores te creen, no puedes pedirle luego al aficionado que vaya a Mestalla, que anime al equipo, porque no le estás dando nada y porque además el aficionado no sabe ni a qué está jugando el Valencia.
2: Es, no sé si tenéis en la mente la serie de las chicas del cable, o les telefonistas del San 50, ¿no? Daban de un montón de cables, póngame con este, póngame con el otro, y entonces desenchufes uno y enchufes un otro. Eso es lo que fa Corberán. Eso es lo que fa Corberán. Desenchufes a Hugo Duro y a Javi Guerra, enchufes a Ramazani y a Sadik. Desenchufes a Sadik y a Ramazani y enchufes a Diego López, que el tens toda la temporada fuera de las rotaciones. De repente, Dani Raba, que es un cable que tens en el caixó, el poses a ver si enchufa y a ver si te fa una conexión porque está... No té cap de sentir. Renzo Sarabia, si no se lesiona Thierry, acaba la temporada i Renzo Sarabia no debuta. No debuta. I per a mi el problema d'este equip és de veres que podem parlar de l'actitud dels futbolistes i evidentment s'hauria de posar damunt la taula, per exemple, el partit de Ramazani en el dia d'ahir. La segona part de Ramazani és lamentable i Corberán està cabrejat en Ramazani, però és que Corberán, totes les rodes de premsa són iguals, el discurs és el mateix. Y el principal problema de esta plantilla es el entrenador. Esta plantilla en Bordalás o en un altre entrenador del décim en amunt te clava el equipo en Europa, pero sense suar massa.
4: Mira una cosa. La Real Societat es octavo y té 45 punts, jocs d'Europa.
2: Sí.
4: Está claro, en 45 te salves, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que la Real té la posición de Europa League perquè és campió
4: sí,
2: de Copa.
4: Sí, però bueno, igual. En 45 te salves, no?
2: Sí.
4: El Llevant ne té 39, depèn d'ell mateix. Perquè sí. Si guanyes dos, són 45. No ho sí.
2: No, però sí, però la carambola se tindria que donar, però n'hi ha tants enfrontaments directes en les últimes jornades que puntuen uns o altres, evidentment. O sea, el Llevant, si guanya el Mallorca, el teu fet.
3: Anava a preguntar-vos per aquest partit. Llevant Mallorca i també Elx-Getafe. Són els dos partits que abans d'endinsar-nos en València, encara que ja han anat obert melons, però Llevant Mallorca i Elche-Getafe són dos partits de sí o sí tens que guanyar.
2: Sí, el Levante jo crec que ho té millor que l'Elche, perquè ve una dinàmica molt positiva de treure dos partits terribles, molt durs, té totalment enxufat al Ciutat de València, va haver rebuda als jugadors a les 5 sí. i mitja. L'Elche és un equip que durant tota la temporada ha sigut una muntanya russa, i és cert que el Levant, des de l'arribada de Luis Castro, en comparació a la resta d'equips, seria sisè en la Lliga.
3: Sí, sí.
2: Seria sisè. O sigui, són 30 punts el que porta el Levant de Luis Castro, que és una autèntica bogeria. Per això dic que la dinàmica del Levant jo crec que és més positiva, això el dit este de la fletxeta cap amunt, no? L'Elche la té carabasseta pa cavalls, no roja però carabasseta, però sobretot quan juga fora de casa, i crec que ho té més complicat. Ho té molt més complicat perquè Bordalàs, que tot apunta que serà entrenador de l'Espanyol la pròxima temporada junt amb Monchi, sempre i quan no baixi l'Espanyol a la segona divisió, el que vol és anar-se'n intentant deixar el Getafe en posicions europees.
3: Obrim.
0: En la línea de lo que ha dicho Sergi, pero luego es verdad que aunque lleves dinámica positiva, pues nunca se sabe lo que va a hacer el Levante. Todos deseamos, desde luego, que gane en el Ciutat. Hay una diferencia muy grande, y lo estaba también comentando Sergi, la dinámica del Levante es infinitamente positiva, incluso para las expectativas de los propios aficionados, ya no digo para periodistas, para las expectativas de los propios aficionados. Pero luego es que también el Elche, yo de verdad que con la temporada del Elche estoy muy sorprendida, porque me ha parecido de los equipos más irregulares en esta temporada. Las siete primeras jornadas...
2: Pensaba en Canadá Champions.
0: Totalmente. Las siete primeras jornadas, no perdió ni un solo partido.
3: Sí, sí, equipo revelación.
0: Le empató al Betis. Creo que recordar que empató también con Atlético de Madrid. Creo que también empató con el Real Madrid. Después en la vuelta le ganó hace poquito al Atlético de Madrid cuando venía también.
2: Sí, Samir parecía Lewandowski, Germán Valera, Messi.
0: Y luego los partidos que se supone que son los que tienes que ganar porque se convierten en tus rivales directos por el descenso, no los ganas. Entonces, la imagen que estamos viendo del Elche es una moneda al aire cada partido, no saber qué va a hacer. Porque no voy a decir que tiene mérito ganarle al Valencia, porque sí, le ganó al Valencia, pero es que ganarle al Valencia no tiene mérito.
3: El Oviedo va a hacer dos voltes, ¿eh?
0: Claro.
2: Y hay que recordar que va a hacer dos voltes y el Girona, Saint-Cuer, le guanyà al Valencia allí. En Montilivi. Després, l'Oviedo, Saint-Cuer, li tornà a guanyar al València. I en Oviedo, en el Tartiere, Saint-Cuer li tornà a guanyar al València. Vull dir, el València en guanya ha perdut tres vegades, no empatat, perdut tres vegades contra el Cuer de la primera divisió.
3: No està mal, com a estadística per a anotar-se-la en una temporada.
2: Són 9 punts, suma-los.
3: I, home, si sumes 9 punts estaries en la lluita europea, evidentment. I tot això no baixaràs. Has perdut 3 vegades contra el QR i no baixaràs.
0: Però, Salva, por lo que dicen toda mi vida... He escuchado en mi barrio decir lo mismo. El Valencia no baja porque siempre hay equipos peores por debajo.
4: Es que es veritat. I ja... tapados. Ningú diu res d'Osasuna. Està... Mira com estan de punts, Osasuna.
2: No, perquè el problema jo crec que Osasuna comptava en haver guanyat algun que altre partit dels que s'ha deixat, porta tres derrotes consecutives, s'ha posat en el lío i necessita sumar, jo crec que té un punt. Sí, sí, no, contra...
4: Ara l'equip més regular en guany ha sigut l'Espanyol.
0: Te iba a decir, de hecho, da la sensación de que se han cambiado ahora Osasuna y Sevilla, que también de repente... ha cambiado completamente la clasificación de Sevilla cuando lo veíamos ya...
2: A mí lo del Sevilla em feia molta por, sobretot perquè jo no he d'amagar-me de res, li tinc una apreci molt especial a Luis García Plaza. De fet, li vaig enviar un missatge quan sona el seu nom i li vaig dir: Mister, ojo, cuidado, que allò és un volcán ara mateix, vull dir, allí pot eixir molt bé o pot eixir molt mal. Totalment. I mira per a on, pues, jo no sé el partit del Villarreal com el guanya el Sevilla, és una autèntica botgeria, però és cert que ha sumat, jo te diria que 6-9 punts que no comptaven per a ningú fa un mes en Almeida.
3: Això en quant a com està la part baixa de la taula classificatòria i en especial aquest partit del Levante i també de l'Elche, però entrant ja en matèria del València, i abans ho ha comentat bé per damunt Sergi, però enteneu o quina sensació és la que vos va deixar el partit d'ahir davant el Rayo, perquè jo no tinc clar encara si és pitjor la primera meitat o la segona?
2: La segona. ¿Sí? La segona, totalmente. En la primera, es que en la primera part te chuten un penalti que va fora.
3: Sí, però l'única regla és el gol de Diego.
2: Sí, però tens dos jugades a la contra que també... Vull dir, el València ho intenta en la primera part. En la segona part tens les lesions, fals canvis, l'equip no té ànima, l'empat contentava els dos. Mm. És cert que tu, en els tres punts de Bilbao, jo crec que l'equip no contava i s'ha trobat en aquests tres punts per a no apretar el que queda de temporada i te dona aquest matalàs de cara al tram final de temporada. La segona part és un esperpent.
3: Oli.
0: Yo creo que lo que cambia el partido es el cambio de Javi Guerra. Uh-huh. Y que se nota incluso en el ánimo del aficionado que estaba en Mestalla y que no entiende en absoluto ese cambio, porque es el jugador que te estaba dando un plus, un algo diferente dentro de que el partido estaba siendo una calamidad como el resto de partidos que hemos visto.
2: El partido de ir de Guido es muy roín, por ejemplo. Y paréis que no se puga decir que este chico no ha hecho un partido roín. Y lleves a Pepe Lu, que es el recurso fácil, es el cambio fácil, porque sabes que no te va a decir res, porque sabes que es un tío profesional que no te va a posar una mala cara a irse cabreja.
3: Pero sí que se molesta, ¿eh?
2: Hombre, claro que se molesta. Normal.
4: Igual que Javi Guerra.
2: Sí, pero Pepe Lu es una persona, es un futbolista... que l'hem vist moltes vegades ser substituït i no ha tingut mai un mal xest. Ahir crec que és la primera vegada. Sí. I, vamos, crec que és totalment comprensible. El cabreig d'ell, el de Javi i el de Hugo. El d'estrès.
3: I què vos sembla el canvi de Javi Guerra? Per lo que
2: jo estic d'acord. Ho ha explicat amb ell perfecte. Vull dir, és el canvi que trenca el partit. És que no hi ha altra forma d'explicar-ho. Damunt el cabreig de Mestalla, el divorç que hi ha entre l'entrenador i Mestalla és irreconciliable. I aquesta relació no va recuperar-se. I el canvi de Javi Guerra el que fa és evidenciar-ho més, perquè si tu agafes el futbolista que ells és Guido i poses a Ugrinic en aquest centre del camp, envies un missatge a la plantilla de anem a per el partit.
4: I vosaltres veu afectat a Corberan perquè la gent no li vulga?
3: Jo sí que el veig afectat.
2: A Corberan jo el veig ara més cansat, li té que afectar, evidentment, però Corberan és...
3: Home, no té que ser fàcil, eh?
2: No, però Corberan és una persona que les habilitats socials no les ha desenvolupat encara. Entonces, no és positiu o negatiu, pues és molt introvertit, no té
3: ixe tipus de pell,
2: no és una persona expressiva, però jo sí que el note més cansat i, evidentment, que estiguen xiulante, que t'estiguen demanant la dimissió, les rodes de premsa on totes les setmanes se li pregunta per la seva continuïtat, pel projecte, per l'ambient, pels xiulits...
3: I
2: fàcil
3: tot això
2: no és,
3: en la seva renovació pactada... signada i guardada per a veure quan és el moment per anunciar-la.
2: Ho contava jo en l'Onda Deportiva, més que contar, explicar com està aquesta situació, perquè és cert que aquest contracte està, és cert que està acordat per totes les parts, és cert que està en un caixó, però també és cert que firmat, lo que és la firma, no està. I també és cert que el València ha tocat a la porta de dos o tres entrenadors espanyols per a preguntar disponibilitat de cara a la pròxima temporada, perquè evidentment s'han donat compte de que alguna cosa han de fer, de que l'última temporada València en Mestalla no pot arrencar de cap de les maneres en Corberan a la banqueta.
3: Però ja va passar per Nadal, o per el temps de Nadal, quan ja n'hi ha una primera crisi, no?
2: Ahir anaven a anunciar-ho, en octubre anaven a anunciar-ho, perds dos o tres partits i el València diu, vaig a esperar-me que ara quan ne guanyem dos o tres... I si volguessin renovar-lo, són capaços de fer-ho en un partit d'Espanya, en el descans d'un partit d'Espanya al Mundial. Sí,
3: o a la una i pico del matí, com anunciar
0: sí,
3: el
0: sí.
3: Mensaje,
0: ¿no? Y luego te anuncian unas grúas en el nuevo viejo Mestalla y claro. Y ya está.
2: Te anuncian unas grúas.
0: Claro.
2: Es maravilloso.
0: Claro. Yo, por lo que estáis comentando de Corberan, en las ruedas de prensa, yo creo que le da un poco... Vamos, que se me entienda, por favor, que le da un poco igual que se le pregunte incluso por su renovación o por los silbidos del aficionado, porque es un entrenador que en todas las ruedas de prensa, previas y postpartido, da igual lo que le preguntes, o sea, tú le puedes decir qué hora es, que te dice manzanas traigo.
2: No,
0: da exactamente
2: no
0: igual lo que
2: le
0: preguntes.
2: ¿No te fa la sensación de que tú agafes una rueda de prensa prepartit de qualsevol partit de Lliga i la poses demà i te val?
0: I te vale.
2: I la postpartit, si empates, perds o guanyes, n'agafes una a l'azar, la que vulguis, la col·loques i te val.
3: Perquè l'objectiu sempre és competir.
4: El compromís, assumir...
2: La camiseta,
0: assumir responsabilitat.
3: És competir en el segon partit, que sempre és l'objectiu.
2: Mira, sense... No vull barrejar política i esport, perquè...
3: No és el problema.
2: I no sol resultar bé, però... En el cas de Mazón, assumir responsabilitats era que se n'anara, que dimitira del seu càrrec, no? Això és el que s'entenia en un primer

0: moment d'assumir responsabilitats. Si l'entrenador del València, en una mala temporada, en una mala gestió, diu que assumís la responsabilitat, assumir la responsabilitat és eixir per la porta. Perquè ell va dir també en una roda de premsa que a ell se l'havia de jutjar pels seus resultats. La temporada és lamentable, és infame, infame. Tu te n'has d'anar al carrer. El problema és que qui t'ha de tirar és el teu col·lega Ron Gurley, que no va fer-ho de moment.
1: Yo creo que el problema que tiene Corberán, por eso decía lo de la rueda de prensa, que da exactamente igual a que le preguntemos, porque de ahí él tiene claro que su enemigo, entre comillas, su mayor problema no van a ser los periodistas, entonces él lo tiene claro. ¿Cuál es su problema? Ni siquiera es el aficionado, porque podría Mestalla pedir toda la temporada su dimisión, que si él fuera consciente de que los jugadores están con él, le daría exactamente igual y seguiría. Pero claro, el problema es que ahora mismo, excepto a Ron Gurley, no tienes a nadie más de cara. No tienes a nadie más. Y se demuestra en el momento en el que tiene que bajar Ron Gurley al vestuario.
0: Con Javi, en Javi Solís de traductor.
1: Para decir, exactamente, para decir, oye, chavales, es que independientemente de lo que vosotros queráis, se va a quedar. Mi pupilo se va a quedar.
0: Mi pupilo.
1: Claro, se va a quedar aquí. A partir de ahí, si queréis, salís a jugar, jugad como queréis, como queráis en este caso, independientemente de que le hagáis caso o no a las tácticas o a lo que os diga el entrenador, pero es que se va a quedar sí o sí, porque yo he llegado aquí y quiero que se quede. Entonces, claro, el problema de él es que no tiene a nadie más que a Ron. Quedarte una temporada más o renovar con el Valencia cuando tú no tienes a nadie, uff.
2: Penseu que està
1: molt complicat, eh?
2: Penseu
1: molt
2: que
1: complicado.
2: Ell dubta de continuar. Perquè has donat un argument tu molt bo. Ara, Meli, també. Carlos, penseu que en algun moment Carlos Corberán en sa casa a les 2 del matí es desperta dient...
3: No.
0: A les 2 del matí no, a les 2 del matí no, però quan està fent-se la tostada del desdichuni, igual diu... ja no quedar-me una temporada més, però renovar, aguantar un any més esta situació, perquè evidentment...
2: És que no és fàcil, vull dir.
3: No. Tampoc s'ha vist en una tan grossa mai.
0: No, però, no. Però és un entrenador, però és un entrenador que tindria, que però... tindria mercat en un altre lloc. Vull dir, no
2: se va
0: en
2: Championship segur. Segur? Tornar a Champions, sí? Segur, en Championship... Sí. Sí, vamos, allí té mercat. Jo crec que allí tornaria i tindria banqueta. Ara, en la Lliga Espanyola, jo penso que no.
0: No, en Espanya està liquidat.
2: Jo penso que no.
0: En Espanya està liquidat. Però... I jo crec que a ell li pesa més el saber això, probablement, que la situació que està vivint en València.
2: Ell té que analitzar que la temporada que ve ja comença en un hàndicap i en una sensació de tindre que pegar-li una remuntada a la confiança de la gent, a la confiança de l'afició, als resultats, a netejar el vestidor a un 50%, perquè si no tens una altra vegada el mateix vestidor que no confia en tu, és una situació complicada.
1: Jo estic amb Urrutia, jo crec que no, eh? De verdad, jo crec que no, però perquè me parece un entrenador tan testarudo en cuanto a creer que és un parabólico del futbol, que él tiene su idea de futbol, la quiere plasmar,
2: o sea,
1: hasta
2: que
1: canviarà
2: la plantilla, no?
1: Él es capaç... Sí, sí.
0: Jo... En un club, clar, si dic això me'n vereu a cagar, ja puc dir-ho, no sé si són les 12 de la nit, però sí. A dir, en un club normal estaria en el carrer, però el problema és que no estem davant d'un club, d'una situació de normalitat en un club normal. De fet, Corberán se n'ha anat fora en el mes d'octubre.
2: Normal.
0: En un club normal, i ha condemnat tota la temporada la mediocritat a un València que crec, i no som sospitosos de defensar a Meriton, però és cert, que s'ha fet certa inversió en quant a reforçar l'equip esta temporada.
2: En el mercat d'hivern, sí.
0: I en el mercat d'estiu també has portat futbolistes.
2: Sí, però en el d'hivern s'ha notat més.
0: Sí, sí, sí, no se pot amagar.
2: Si aquests diners te'ls gastes en estiu, igual
0: sí,
2: no patixes tant.
0: No ho sé, igual no, però s'ha fet certa inversió i crec que l'entrenador no ha estat a l'alçada, ni de, no només de la inversió, sinó de la inversió que han fet per aportar el que ell ha demanat. Perquè ell és el director esportiu del València. Sí o sí?
3: Però és que la gestió del València, que és comparable en la gestió, per exemple, en segona divisió, del pitjor equip que pugues pensar qual és...
0: Saragossa, el Cádiz...
3: Saragossa i Cádiz. És que és molt senzill. I en primera divisió, en quina gestió és comparable? En la del Sevilla?
0: Sí.
3: Ja està, a partir d'ahí. Triar entrenador és molt important. I després, què és el que passa quan tu t'equivoques a present i a futur? Perquè l'últim entrenador del València, qui va ser? Se'n recorda de veritat?
0: Baraja.
2: Abans de...
3: Quin és t'oferta? S'ha tingut d'entrenar des de...
0: No, no ha tornat a entrenar.
3: Ah.
0: No ha tornat a entrenar.
3: Ah.
2: I jo crec que ho tindrà complicat.
1: No, però además...
3: Pues, Corberán, creo que tiene la marca.
2: Yo creo que te mezcaché.
1: Yo voy a poner otro ejemplo que suma también lo que estaba diciendo Sergi, que es el último partido que ha jugado el Valencia, lo ha jugado contra el Rayo. Yo creo que prácticamente 9 de cada 10 personas dirá que el Valencia tiene mejor plantilla, pero el Rayo tiene mejor entrenador.
0: Totalmente.
1: Y por eso el Rayo te disputa en tu casa tranquilamente.
0: Pero si el Rayo
1: está
0: en la
1: sensación
0: de la
1: que tú pones una alfombra. Pero si miras individualmente los jugadores,
0: no.
1: La gente te diría que el Valencia tiene mejores jugadores,
0: pero
1: lo cual te quiere dar a no pensar o a creer que el Valencia va a ganar el partido porque está en su casa, viene de repente de ganar contra el Atleti de Bilbao, que no esperabas para nada que ganase, porque de hecho yo la última vez que vine te lo decía, Salva, Girona y Rayo. Y si luego cae algún puntito, pues eso que te llevas. Pero Girona y Rayo son los tuyos, los que tienes que ganar sí o sí.
2: En la victoria de San Mamés vais a decir, vacances. Ya está. Es que no.
1: Yo pensé, la media inglesa, pero al revés. Fixa't ahora un punto en Mestalla. Pero
0: yo
1: claro,
0: he rebutjat el discurso este de lluitar per Europa, m'ha entrat la risa tota la temporada, però és cert, pel que venien comentant, que clar, ahir de matí... parlàvem d'això en el programa i és de veres. És que ahir estàs en una situació de mediocritat en la Lliga que te permet de guanyar-li al Rayo en casa, un Rayo que està pensant en la Conference, que ve a ta casa en la salvació, en la bolxaca pràcticament feta. Tu lo normal és que penses que el València, després de guanyar el Bilbao, diu, ostres, que estos tios guanyen avui i se claven a Hidal i a veure què passa contra la Real Societat de Barça. Pues no.
1: I que ni siquiera saca su once titular.
0: És increïble. És demencial. Lo de ahir és una mostra més de la mediocritat del club i de que no hi ha entrenador. No hi ha entrenador.
3: Perquè... en lo de Baraja, encara hi havia qui el defensava. ¿Conegueu algun aficionat que defensa Corberán? ¿Aún?
2: No, Baraja el defensava per lo
0: no,
2: que va
0: ser. No, però Baraja al final té un bagatge...
3: Per això t'he dit, compensava un poquet.
2: Li feia mal dir-li a Baraja...
3: Clar, però molt de mal.
2: Però Corberán no significa lo que significava Baraja per a...
0: I Baraja tornarà, si al final l'any que ve hi ha partit homenatge a l'estadi de Mestalla, tornarà, serà aplaudit, és una llegenda d'este club.
2: Jo crec que n'hi ha gent que no li perdonarà moltes coses.
0: Bueno,
2: com renovar i demés... Pues perquè n'hi ha gent que sap que en aquests moments igual està és millor sabent que on te claves, perquè tu quan renoves en este València saps on te claves i la gent de futbol sap on se clava i sap lo que ve. L'any que ve igual a tu te diuen que te van a fer un equip europeu, però tu és que tens que obrir els ulls i tens que saber que te van a enganyar, i si tu sabent això renoves, pues jo entenc que n'hi ha gent que no li perdonarà a Rubén Baraja això, perquè va estar a punt de fer descendre al València, perquè no volia anar-se'n, perquè hi va aixir en roda de premsa a dir que soy el capitán de este barco i que si se hunde el barco me hundo con él. Home, pues no, vota abans, a veure si arriba un altre i el salva, que és el que va passar, i va ser Corberán.
1: Jo, estando de acuerdo con lo que dices, creo que hay una diferencia entre Baraja y Corberán, y es que a Baraja no le traían directamente ningún jugador de calidad o con experiencia.
2: Y Corberán ha manat y ha decidido.
1: Ha podido decidir totalmente. Dentro de la situación del Valencia y de las opciones y de los límites. Entonces, esa es una gran diferencia. Otra diferencia es que mientras Baraja apostó por jugadores del Mestalla que después salvaron el descenso, Corberán directamente...
2: Se les ha fumado.
0: Ya un informe de Diego Pico
1: parece que no hay nadie en Mestalla que sea capaz de poder sumar un poquito en esta temporada.
0: A mí ya un futbolista, per lo que dius tu, Amelí, que yo no entenc que no haya tingut minuts, que es Rubi Lanzo.
1: Claro.
0: Y pense en un, porque es de ver es que la
2: no
0: resta...
2: No se le ha tratat bé a Rubi Lanzo.
0: No. Igual que crec que no s'ha tractat bé a Raúl Jiménez o a Vicent Abril, que crec que són dos jugadors, un dels dos almenys.
2: Però a mi molta diferència en Robert.
0: Sí, però jo pense que un dels dos tenia que haver... El que té que ser la teua aposta en guany tenia que haver estat cedit en un equip on haguera tingut minuts, perquè tu tens tres porters en la primera plantilla. En aquest sentit. I en el cas de Rubi Lanzo, jo crec que la temporada que ha fet Fulquier és lamentable. Thierry és un futbolista que quasi ha estat més temps lesionat que apte per al xoc des de que va firmar per el València, i que Rubo, els partits que li has donat contra l'associació de veteranos de

0: Juan, digo, es una agonía terrible. Muchas ganas de que termine esta pesadilla, pero con el miedo de que se repita de nuevo. Mes Misach espera sí. José, digo, sí. Mundes ganes de que acabe la temporada, perdonar de baixa al abonamiento del Valencia y enviarlos a Toch a fer la má. El tío Gru, y es que y que no se acabe el verano para no tener que volver a este Valencia aburrido e insoportable. Edu, dice, hace tiempo, pero quiero que se certifique la mierda permanencia y olvidarme de todos, y si sigue Corberán y el Femer de los del palco, me pensaré si olvidarme por mucho tiempo. Alex Martín, yo de lo que tengo ganas es de que no tornen mai. Fran, digo, que acabe la liga de una vez, las razones son obvias, siendo del Valencia, caballo y picador, si mantenemos la... Si mantenerlos, significa la renovación del sinvergüenza de Corberán. Prefiero descender. Total, el año que viene con él descenderemos y así ganamos un año y no tenemos que aguantar este cara dura riéndose de nosotros. Porque se habla de lo sinvergüenza que es este tío. Cree que no le cabe Corberán. Kelo, necesito descansar de un Mestalla que no reconozco. Odio eterno a los Solís, exjugadores arrastrados, periodistas vendidos, políticos corruptos, ya me pillate. Y demás cómplices necesarios. No puedo más. Lo siento por mi hijo, pero ya basta. Hace años que dejó de ser mi Valencia. Arcadio Pérez Sanz, con mérito en lo que tengo ganas es de que se termine el fútbol en general, y realmente no sé si es por ellos o por los hipolúcidos que defienden a capa y espalda. Luis Izón, sí, que se acabe ya. Adol, sí, nos dona agonía. Gildebranismo, tengo ya ganas de que acabe la siguiente, así que imagínate. Y Francisco José Bebiar, tengo ganas de que esta propiedad y sus aliados poderosos locales sean barridos por el pueblo y recuperar el club de nuestros antepasados con una verdadera gestión que honre nuestra historia. Que suene el despertador. Y en Instagram, se arriba también un mensaje, pero sí, Juan Herrero de U. Ganes de que se embachen Toch. Pues gracias a Toch, los que han participado en el día de hoy. 99% de respuestas de que por favor se embache molt lluny y que se acabe la temporada. Me enseña Sergi que Unai Emery ha triunfat, ¿no?
1: Més que per Unai Emery, per un senyor que hi ha allí, que pareix que se m'oblida d'ell, que es diu Damià Vidaganys, sí, que és l'alma d'eixa Aston Villa, pues l'any que ve estarà a la Champions.
2: Que s'abraça amb el príncep i tot, ahí en el palco.
1: Grande, lo de Damià és història del periodisme valencià. Mare de Déu, pues m'alegre molt per Damià.
0: Li va bé a ex-valencianistes i valencians, com és el cas de Damià, també ex-valencianistes com Unai Emery.
1: I, sí, té la insignia d'or i brillants del club.
0: Molta gent que està per ahí en voltes en el món i que ha passat per el València. L'opinió de qui ens ha deixat un poquet de sensació de que, bueno, pues ja hem acabat la temporada, però el diumenge visitem a Noeta. Reial Societat, que no es juga res, però... Este Valencia, pero no irá.
3: Es que esa es la pregunta, claro. Esa es la pregunta que
0: estoy pensando en la rueda de prensa que, y hacerle esa pregunta correcta.
3: Fíjate, después del partido contra el Athletic de Bilbao, sube Hugo Duro un tuit y pone ambición. Y entonces, ojo. Nos animamos un poquito a tener esperanza de que el Valencia va a ganar en Mestalla.
0: No.
3: Y la gente, venga, vamos.
0: Yo no sé qué le iba a decir, no me lo creo.
3: Claro, pues eso. Entonces, no, ¿qué se puede esperar del próximo partido?
0: ¿Podría el partido de Samamés? Vacaciones de verano.
3: ¿Pueden sacar un equipo absolutamente suplente? La Real, me refiero. Sí. Absolutamente suplente. Que ya hemos visto el Valencia jugado contra el Atlético de Madrid B, el otro día contra el Rayo, no voy a decir B, pero desde luego no los titulares. Es que es el Valencia, es que es una moneda al aire.
1: Sense Sarabia en lateral dret, que crec que estava tenint un bon rendiment en aquesta posició, no està Gallà, hi ha que recordar que Guido i Pepelu estan els dos apercebuts de sanció. Jo crec que l'esperança de Corberán passava per guanyar el partit d'ahir, però no va saber plantejar el partit, i el més normal és que un dels dos no isca de titular en el partit davant la Reial Societat, perquè si els dos veguen la targeta groga, tindries que jugar en Batiste el partit davant el Barça.
0: El tio Batiste, no?
1: Que
3: seria un final redondo.
1: Batiste Urinic
3: de la història de Corberán.
1: O Batiste Urinic Almeida. O Batiste Almeida más.
3: No, de verdad, Almeida final Raba. Redondo.
0: Batiste Almeida Raba sería un...
3: Sería, de verdad, la firma, el autógrafo de Corberán de la gestión que ha hecho durante esta temporada, pues, con el equipo.
1: Va a hacer rotación segur, porque evidentemente va a hacerles, con Eguenlo, como es un sonaja de por. Llevará Hugo Duro, posar a Sadik. Anem a veure la defensa. En principi jo crec que serà la mateixa perquè no té res més. Bueno, caurà Pepe Lu de l'11, entrarà Filip Ugrín, Jesús, sí, home, Jesús i Unai. La defensa és la que va acabar el partit. I després en atac jo crec que no va fer canvis en Rioja i en Diego López, a lo sumo Rioja per Ramazzani, però en la mangarrufa de partit de Ramazzani i el cabrets que el globo que portava Corberán en l'actitud de Ramazzani, lo normal és que no isca. Per tant, crec que l'11 més o menys el tenim clar.
0: Queden 4 minuts i tenen que ser molt ràpids. Porra en la Tanatori League, de lo que resta. Què dos equips, a més de l'Oviedo, que ja està en segona divisió, penseu que baixen?
1: Pensem o okay. Volem?
0: Clar. Penseu, sinceritat.
1: Jo crec que baixa el Mallorca i l'Elche.
3: Lo mismo.
0: Mallorca
3: lo mismo,
0: i Elche,
3: sí,
0: Carlos?
3: Sí.
2: Mallorca-Girona.
0: Mallorca-Girona.
1: Tinc ahí el dubte. És que el després hi ha un partit ahí, crec que és Girona-Elche, no? És que això és el trampa. Això és el partit trampa. Entonces jo crec que entre aquests tres va estar els que baixen.
3: Lo que ha quedado claro es que no queremos que esté el Levante, ¿no? En
0: sí,
3: este...
0: sí, sí, sí.
1: ¿Quién?
2: No volem. Yo me llegué a ficar.
1: No sé de quién me habla usted.
0: Bueno, esa es la porra de win la Tanatori League. La semana que ve igual cambia.
1: Tinc que deixar beneït algú, oui.
0: Esa porra, ¿com?
1: Tinc que deixar beneït algú, oui.
2: Ya te he deixat jo beneït a tu, aixina que ya...
1: No, si tinc que fer-li el gafarro a algú o vols que...
0: No.
1: No, ni a... Vale.
0: Bueno, si...
1: No, no, no. No, que després ja saps lo que passa.
0: Trago en els vídeos. 30 segons, i sobretot per a Sergi, que sé que eres amant del bàsquet. Xics a la Final Four, xiques, la final de la Lliga.
1: Jo crec que la temporada dels dos equips és un èxit absolut, però sense llevar-li gens de mèrit al que va passar l'altre dia al Roig Arena, 15.600 persones, uh-huh, i al que van viure allí. Crec que la temporada de l'equip de Rubén Burgos és per a enmarcar, perquè ha sigut una temporada molt complicada. És un equip que jo crec que necessita una reestructuració important, i el diumenge de matí tenen una oportunitat brutal d'aconseguir una quarta lliga consecutiva, ojo, en un any en el que Perfumeria s'ha venida, abandona l'equip de Salamanca. I és un dels grans equips del bàsquet femení, i ahir València Bàsquet ha de fer una passada endavant.
0: Amelia, ¿alguna cosa de afichir del básquet?
3: Pues que ojalá ganen en el Roig Arena, que sería, vamos, el círculo perfecto, porque yo creo que es que es el año. Es
1: sí,
3: el año
1: yo
3: del Roig Arena.
1: Es que el problema es que yo ya, el meu cervell está en Atenas. Yo ahora ya estoy menjant yogur grec desde fa, vamos, sí. Tinc el bifidus ixe activo del estómago.
2: L'èxit, una bona gestió.
1: El tránsito intestinal, perfecto, Salva Gomis.
0: Bueno, pues tant de bo sigui així i podran celebrar coses en Atenes per part de València Bàsquet. Són les 12:28.
1: Continua
0: encara,
1: el golf, eh?
0: Encara no ha acabat el golf.
1: No, encara queda.
0: Noche golfa.
1: Sí, ha fet ahí un bogey ram, llàstima. Sí.
0: Se'n tenim que anar. Podeu quedar-vos, a veure el gol, si voleu.
2: No t'estranya que se quede.
0: O vos tancaria així per a sempre.
1: Vull
0: i
1: que arribar a casa a veure el final.
0: Bueno, pues gràcies, Sergi, gràcies, Amelie. Bona nit als dos.
1: Bona nit.
3: Gràcies.
0: Carlos, fins demà.
2: Demà més. Vinga, bona nit.
0: I, bueno, pues vos deixem en els companys de l'Hora de la Cultura i de seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes socials i en el web d'Apunto. Doneu-li like, comenteu i compartiu. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Més esports en esta sintonia demà 12:05 amb una nova edició del Punt a Punto. Nosaltres tornem demà dissabte a les 11 de la nit. Són les 12:30, acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
2: De tu a tu.
1: Som A punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
1: Benvinguts i benvingudes al lloc on la música sona amb força, les històries tenen ritme i la bona companyia mai desafina. Prepara't perquè, si t'agrada la música, eres dels nostres. Molt bon dia, així a Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui, 16 de maig, és el Dia Internacional de la Llum, un dia perfecte per encendre la ràdio i escoltar música de la bona i de músics de la terreta. Vinga, aneu despertant-se que en res comencem el concert d'avui, com sempre interpretat o compost pels o les protagonistes del programa d'avui. Quan acabi el concert, seguirem en la secció Joves Talents i es visitaran així a l'estudi 3 de Punt Ràdio el compositor i dolçainista David Valera i el pianista Adrián Ferrer, que acaben d'estrenar un nou treball discogràfic anomenat Sinèrgics. Tot seguit, arribarà l'agenda musical

per informar-vos d'alguns dels concerts que celebren este dissabte. I ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció El rebost de la banda, on parlarem amb membres de la societat musical La Tropical de Benigànim i acabarem amb el suggeriment de la setmana de la mà del compositor Òscar Xàfer Serrano. Així que acomodeu-se, pugeu el volum de la ràdio i prepareu-se perquè això ja comença. Això és Fem Banda. En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres de diferents gèneres, estils i agrupacions. Com este cap de setmana són festes a la població La Cantina de Petrer, començarem escoltant un pas doble del compositor David Valera, anomenat Cervantinas. Pas doble dedicat a cadascuna de les dones, Cervantines, de la comparsa dels estudiants de Petrer i en especial a Manoli Tortosa Tortosa. Este pas doble va ser interpretat el 26 de gener de 2025 en el concert de presentació del projecte discogràfic monogràfic de David Valera al Teatre Cervantes de Petrer i interpretat per l'agrupació musical Santa Cecília de Castalla. Doncs, anem a escoltar-lo ja. Cervantines.

la que acabem d'escoltar, Cervantinas. I ara seguim el concert escoltant amb la Dolçaina, el compositor del pasdoble que acabem d'escoltar, David Valera, i interpretant

composició de la Diputació de València i marca l'inici d'un nou disc monogràfic dedicat a la dolçaina i el piano, amb obres originals del mateix compositor. La interpretació que aneu a escoltar va tindre lloc en un concert del cicle Músics en Construcció de la Diputació de València, celebrat al Centre Cultural La Beneficència. Doncs anem a escoltar-la ja, amb David Valera a la dolçaina, acompanyat al piano per Adrián Ferrer López.

David Valera i Adrián Ferrer han fet este projecte que aposta pel diàleg entre tradició i creació contemporània, ampliant el repertori de la dolçaina en formats camerístics. Acabem d'escoltar l'obra Una tartana i un burro de David Valera. I seguim escoltant el mateix duo, però ara van a interpretar una peça anomenada Les noces de Manyà. Esta obra va néixer originalment com una breu composició per a dues dolçaines i orgue, concebuda per a ser interpretada durant la cerimònia nupcial de Maite i Paquele Vicedo Pérez, fill d'Amparo Pérez Satorre, amiga del compositor i destinatària també de la dedicatòria de la marxa cristiana La neta de Manyà, composta el 2001 per Rafael Pascual Vilaplana. Des d'aleshores, Les noces ha estat objecte de nombroses versions i reinstrumentacions per a diferents combinacions instrumentals, trompetes, trompes, flautes o fagots amb el piano, així com adaptacions amb banda quinte de vent o quinte de metall. I ha estat enregistrada en diversos treballs discogràfics a Europa, al Japó i als Estats Units. L'obra està dedicada a totes aquelles persones que generosament han dedicat part del seu temps a interpretar, difondre i descobrir esta música. Doncs anem a escoltar ja la versió feta per David Valera a la dolçaina i Adrián Ferrer al piano, Les noces de Manyà.

Esta peça va ser interpretada a la Sala de la Beneficència al Cicle de Música en Construcció de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València el 29 de juny de 2024, en un concert que acabem d'escoltar. I acabem d'escoltar la peça Les Noces de Manyà. Ara seguim el concert, però canviem d'agrupació, de gènere i d'estil. Escoltarem un pasdoble del compositor Tomàs Gilabert, El Bandoler. Pasdoble dedicat a José Miguel Carbonell, Perol, per haver sigut capità cristià i per la seva trajectòria en les festes de moros i cristians de Benigànim. President fundador l'any 1987 de la fila Bandolers. Anem a escoltar-lo ja per la banda de la Societat Musical Tropical de Benigànim sota la direcció del mestre Hugo Chinesta.

Molt bon pas doble este el que acabem d'escoltar, El bandoler de Tomàs Gilabert. I acabem el concert escoltant un conte anomenat El ganxo i la lluna. El ganxo i la lluna és un conte simfònic per a narrador i banda, amb música d'Òscar Xàfer Serrano, text de Pau Jimeno Morillo i il·lustracions de Gonçal Beneito Senabre. Sabeu per què els habitants de Benigànim es diuen ganxuts i ganxudes? Doncs en este conte es descobreix la llegenda que hi ha en este mal nom a través de l'aventura que viu Miquel, el primer ganxut, i Salma, l'altra protagonista de la història. Doncs anem a escoltar a la Societat Musical La Tropical i com a narrador escoltarem a l'historiador Javier Herrero Llario sota la batuta de Juan Carlos Sempere Bomboí i escoltem ja el conte El ganxo i la lluna.

Fa molts i molts anys, un poble situat en una vall donava la benvinguda al món a un nadó molt especial. La valenta mare, emocionada, descansava després d'un gran esforç. Situat al costat d'una finestra, l'afortunat pare alçava en braços el seu fill. En pujar la mirada, van veure com la silueta del xiquet i la d'una imponent lluna plena quedaven emmarcades, regalant-los la imatge més bonica que mai havien vist.

Davant d'aquella captivadora lluna, el poble acollia a Miquel, el jove que es tornaria protagonista d'aquesta història, la nostra història, on, sense adonar-se'n, convertiria els fills de Gànim en llegenda.

Miquel va créixer al mas de Rafael Gànim. Amb els anys, es va convertir en un jove alt, d'ulls verds i cabells castanys, al qual li encantava dibuixar. Una de les coses que més li agradava era seure al porxo del mas cada nit de lluna plena amb la seva llibreta de dibuix. Allí passava hores i hores traçant línies i admirant una lluna que anhelava tant com qui espera recuperar el temps perdut. En les terres del mas es conreaven tota mena d'hortalisses i fins i tot disposaven d'un ramat d'ovelles. Un dia calorós d'estiu, mentre els seus forts braços treballaven al camp aixada en mà, Miquel va notar com la terra començava a enfonsar-se. En aquell moment, sota els seus peus, va descobrir un aqüífer.

Sorprès amb el que havia trobat, pensava i pensava com fer servir aquell valuós regal de la natura. La mateixa nit, mentre reflexionava a la llum de la lluna plena, va exclamar: «Ja ho tinc, construiré un pou».

Jornades de molta feina. De desviures pel pou. Dia a dia. Setmana a setmana. Pedra a pedra. A la fi, el pou estava acabat. Amb la construcció del pou, la família va decidir compartir l'aigua amb tot el poble. Cada dia, els veïns i les veïnes formaven llargues cues per tal de poar l'aigua que necessitaven. Un d'eixos dies, per la porta del mas, va passar una jove que caminava en direcció al pou.

La jove, que portava un topet al tos i un vestit blanc que ressaltava la seva fosca i bella pell, va captar l'atenció de Miquel, quedant absolutament captivat per ella. Qui serà aquella jove? Es va preguntar.

Ella era d'origen musulmà i, junt amb la seva família, es van afincar al poble buscant una vida més tranquil·la i un lloc on poder viure de l'ofici del seu pare, un orfebre que treballava el bronze, el coure i la plata. Residien al carrer Argent, on convivien molts dels artesans que treballaven amb la seda o amb la roba.

Un dels matins en què la jove visitava el pou, Miquel va tenir el valor suficient per a apropar-se a parlar amb ella. Decidit i por a l'emma, es va dirigir cap al pou.

Quina aigua més freda i bona, li va dir Miquel. Sí, diuen pel poble que és la millor de la vall, va contestar la jove amb rostre reservat. Com et diuen? Em dic Salma. Seguidament, Miquel es va oferir a ajudar-la a dur l'aigua a sa casa. Carregat amb els dos poals, caminaren junts mentre intercanviaven tímids somriures i una conversa que es va fer massa curta. En arribar, es van acomiadar quan menys ganes tenien.

De tornada al mas, Miquel havia oblidat el seu poal. Havia sigut la jove qui, d'una manera molt perspicaç, se l'havia quedat per tal de tindre una excusa per a tornar a veure'l. Hores després, en una esplèndida nit embellida pel cant d'un llop, Miquel va veure des del pou una silueta que se li aproximava.

Saps per què els llops li canten a la lluna plena? Li va preguntar Salma mentre li tornava el poal. Abans que Miquel poguera contestar alguna paraula, la jove va continuar. Conten els vells que cada nit de lluna plena la lluna baixava a banyar-se a un xicotet estany. Un d'eixos dies, un llop es va apropar a beure una poca aigua. El primer glob va observar com la lluna, reflectida en la superfície de l'estany, començava a ballar a un pam dels seus ulls.

El llop, davant aquella encisadora dansa, es va enamorar de la lluna i va començar a cantar-li fins que es va fer de dia i va desaparèixer.

Des d'aleshores, els llops li canten a la lluna plena. Quina sort poder tenir la lluna dins del pou, veritat? Va dir Salma mentre feia ressonar la seua veu entre les parets del pou. Passades unes setmanes, la frase que havia pronunciat Salma continuava ressonant dins

De sobte, aquelles paraules li van despertar una gran idea. Aquesta nit li regalaré la lluna, va cridar emocionat. Per a poder capturar-la i traure-la de l'aigua, Miquel va preparar una corda amb un ganxo i esperaria fins que la lluna plena apareguera dins del pou. Caiguda la nit, va guiar el ganxo cap al fons del pou. Inquiet, va començar a retirar la corda. Pensava que ho havia aconseguit. Però el ganxo va pujar buit. Tot i la desil·lusió, ho va tornar a intentar. Una vegada, una altra i una altra.

La insistència de Miquel per capturar-la no va servir de res i des del fons del pou la lluna se li burlava amb un provocador ball.

En un dels intents per capturar-la, un veí va acudir al pou. Aquest, en adonar-se del que Miquel intentava aconseguir, va començar a riure's d'ell d'una manera escandalosa. El veïnat, quan va sentir aquell rebombori, va córrer en direcció al pou per a escodrinyar.

Sentia que havia fet un ridícul espantós davant la multitud per culpa d'una infantil il·lusió i va fugir corrent.

Però el que més el va commoure no van ser les rialles. Salma estava allí i ho havia vist tot. Durant setmanes, ningú havia vist a Miquel. Es rumorejava pel poble que des d'aquell dia l'anomenaven el Ganxut. Passava les vesprades i les fosques nits aïllat a la seua habitació, el seu refugi. Una nit, la reconfortant lluna plena el va animar a eixir al porxo amb la seua llibreta de dibuix.

Després d'estar una estona traçant línies als fulls, el rostre se li va il·luminar. Espere que aquesta siga una millor idea, va pensar mentre arrencava un tros de paper i se'l guardava a la butxaca.

A la vesprada següent, aprofitant que Salma repartia les comandes del taller del seu pare, Miquel, es va apropar a sa casa per a parlar amb l'orfebre. En obrir-li la porta, Miquel es va treure l'enigmàtic paper de la butxaca i li va demanar ajuda. L'home va examinar el dibuix amb curiositat i, somrient, va acceptar encantat.

Unes setmanes després, Miquel va anar a buscar a Salma a la portalada de sa casa. Ella, amb el seu topet al tos, va obrir. Sense necessitat de dir-se ni una paraula, van començar a passejar quiets per la lluna plena.

Caminant, caminant, van prendre el camí marcat per un mur de pedres que amagava un grandíssim hort. Un poc més enllà del mur, van passar pel costat d'un taronger que, al temps, diuen que és màgic.

En arribar al pou, es van detindre. Miquel va llançar una pedra dins per fer ballar la lluna una última vegada. I mirant a Salma, li va confessar: per a tu, volia atrapar la lluna plena. No ho vaig aconseguir, però ara, això és teu.

Miquel va allargar la mà i va deixar veure uns cordells de plata que ell mateix havia fabricat amb l'ajuda del pare de la jove. Enganxat als cordells, penjava el que semblava un emblema i amb molta cura el va separar en dues parts.

d'una manera molt delicada, va deixar caure un dels cordells al voltant del coll de Salma i li va dir unes paraules que mai oblidaria. Des que ens vam conèixer, al mig del cor en Pegares, i amb aquesta mitja lluna creixent, vull expressar-te que els meus sentiments cap a tu no han parat mai de créixer. L'altre emblema serà el meu. Va continuar Miquel mentre se'l penjava. Les dues peces juntes formen la nostra pròpia lluna plena, un símbol que reflectirà per sempre el secret de la nostra història.

Salma, de tot cor, va acceptar el meravellós regal. Mirant-se als ulls, es van agafar de la mà per a no soltar-se mai i mantenir, fins avui, la llegenda d'un poble que no oblida les seues arriels. Un poble que no sabia que a la fi el ganxut va aconseguir capturar la lluna en un ganxo.

0: No direu que és una bonica llegenda. Doncs ja sabeu per què som ganxuts i ganxudes la gent que vivim a Benigànim. Acabem d'escoltar el conte musical El ganxo i la lluna. Ara farem una xicoteta pausa, però no se'n vagin, que tornem de seguida.
1: Som la veu de tots. Som A Punt. Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Les llengüetes de Punts de Llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
3: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dues bandes de música.
5: Home, és tradició de sempre.
3: La música amansix les feres.
6: Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son.
3: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica. O ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers. Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos. I també tenim postisses, que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle.
7: A dinar!
3: Fins a la pròxima llengüeta!
1: A Punt Ràdio.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
0: Benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al lloc on la música sona amb força, les històries tenen ritme i la bona companyia mai desafina. Prepareu-se, perquè si vos agrada la música, eres dels nostres. Molt bon dia a Sia Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui, 16 de maig, és el Dia Internacional de la Llum, un dia perfecte per encendre la ràdio i escoltar música de la bona i música de la terreta. Acabem d'escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. A partir d'ara seguirem amb la secció Joves Talents i ja tinc ací a l'estudi 3 de Punt Ràdio el compositor i dolçainista David Valera i el pianista Adrián Ferrer, que acaben d'estrenar un nou treball discogràfic anomenat Sinèrgics. Tot seguit arribarà l'agenda musical per informar-vos d'alguns dels concerts que celebren avui dissabte. I ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció El rebost de la banda, on parlarem amb membres de la Societat Musical Atropical de Benigànim. I acabarem amb el suggeriment de la setmana de la mà del compositor Òscar Xàfer Serrano. Així que prepareu-se, perquè avui venim afinats, o almenys ho intentem.

0: I tinc així a dos joves talents. Tinc a David Valera Ruiz, que és dolçainista, compositor, director i un dels noms destacats dins de la música tradicional valenciana, amb una trajectòria vinculada al món de la dolçaina i la cultura popular. Ha participat en nombrosos projectes musicals relacionats amb la música festera, tradicional i de banda. Actualment compagina la seva faceta de compositor, director i instrumentista amb la de la docència, on està treballant com a professor de dolçaina al Conservatori Professional Mestre Berenguer de Teulada. Per altra banda, també tenim així Adrià Ferrer López, que és un pianista amb una trajectòria musical sòlida i en constant evolució dins del món de la música clàssica. Al llarg de la seva carrera ha rebut classes magistrals de reconeguts pianistes internacionals i ha aconseguit importants guardons en concursos nacionals i internacionals, destacant especialment el seu triomf al concurs internacional de piano Lang Lang Telefònica amb sols 13 anys, fet que li va obrir les portes a actuar a Berlín en un escenari internacional de gran prestigi. Ells dos estan així, perquè acaben de llançar un nou treball discogràfic anomenat Sinergics. Bon dia, David.
1: Bon dia, Emma.
0: I bon dia,
2: Adrián.
0: Bon Adrián. Ja m'ha quedat jo sense el nom. Adrián, disculpa. Bueno, encantada de tindre-vos així, però tinc que donar-te les gràcies, David, perquè són festes al teu poble, a Petrer, i has vingut, encara que estàs cansadet, has vingut així. I no sé si comença l'entrada ara a les 11 o les 12 al matí.
1: A les 10 i mitja comença l'entrada. S'hem escapat un ratet.
0: Bueno, espere que arribes a temps. Espere que arribes a temps perquè allí visqueu les festes en molta passió.
1: Bueno, tu ho saps, no?
0: Ja ho sé. Bé, abans de començar, per a posar-li un poquet d'ambient, entrem en este pas doble que el coneixes un poquetet, David.

0: David, el reconeixes?
1: Sí, sí, sí, el reconec, el reconec. Cervantines.
0: Correcte. Els nostres oients, he començat el concert

0: de música festera, de música per a banda. Sé que van presentar així també fa un parell d'anys.
1: Sí, sí.
0: I és una de les obres que està dedicada a la comparsa Estudiants de Petrer, en concret a la Fila Cervantines, que és una fila de dones que tuvem molts anys allà. I suposo que avui estarà sonant en Petrer també.
1: Esperem. Jo d'ací me'n vaig allí. Així que ja ho saps. Si tu arribes un poquet tard, jo arribaré un poquet més tard, però
0: allí
1: anirem. Allí es veurem altra vegada. Des de quan es conegueu els dos?
2: Jo diria que 2016, no? Quan començàrem a l'ESMUC, anàrem a alguna assignatura comú.
1: És a dir, els dos estudiàveu en l'ESMUC?
0: Sí. Jo, de fet, el record d'Adri de les proves,
1: sí.
0: Però no parlar, sinó de veure'ns per allà.
2: Sí.
0: I després, a lo millor, en alguna assignatura comú, perquè jo feia l'especialitat de música popular i tradicional, sí. I Adri feia clàssica, però algunes troncals sí que coincidíem, i ahir va ser on va començar.
1: I suposo que ja haureu tocat moltes vegades junts.
2: Unes quantes, sí, tinguérem oportunitat de gravar coses seues a l'ESMUC, amb sonòlegs molt bons d'allí, amics nostres, i va ser la primera vegada que vas tocar amb Dolçaina, i va ser un repte interessant.
1: I mira que per així per la zona, és a dir, tu eres de Paiporta.
2: De Paiporta.
1: I per així per la zona n'hi ha també grans dolçainers.
2: Sí. Inclús, mon pare és el director de la banda del GMC,
1: sí,
2: I ahí també hi ha molta tradició dolçainística, però toque la percussió, per això alguna vegada sí que havia escoltat la dolçaina a la banda, sí. I tal, però toca el piano amb ells no ho havia fet encara.
1: Doncs està a punt d'eixir a la llum, és una premissa que tinguem així en A Punt Ràdio, un nou treball vostre, Sinèrgics. Com sorgeix aquest projecte de Sinèrgics?
0: Pues aquest projecte sorgeix un poc de la frustració de fer algunes obres per al recital final de carrera, el meu, i no poder-les estrenar perquè, bueno, nosaltres vam començar en el 2016, la carrera, la vam acabar al 2020, i al 2020 amb el Covid...
1: Ja fa 10 anys.
0: Sí. Recordo que em va tutoritzar el recital Albert Guinovart, i bueno, moltes obres es van quedar sense poder estrenar per això, i sí que alguna la van gravar a l'ESMUC, a la sala 4 de l'Auditori de Barcelona.
2: Exacte.
0: També van gravar algun videoclip, però es va quedar ahí, i com que n'hi havia obres al calaix, li vaig proposar a Adri gravar un disc, i aquí el tenim.
2: De cap.
0: Que té història, el disc.
1: Quatre dies queden, no?
0: Quatre dies
1: apareixen en les plataformes a partir del dimarts, no?
0: A partir del dimarts.
1: Que estarem el dimarts? A 20?
0: Deneu.
1: Deneu de maig. I aleshores, escoltareu en ixe nou treball esta peça...

0: Qué bonica. Esta peça també la poden escoltar en el concert. Una tartana i un burro. Una frase que la recordareu d'una cançó tradicional, encara que si l'escolteu no li trobareu. Ixa frase, perquè és la peça és el tio Pep. David, explica'm un poquet, una tartana i un burro, perquè es vas inspirar en el tio Pep.
1: Bueno, la majoria de les obres... El disc sencer, pràcticament, és un monogràfic meu. El que passa que també hi ha una cançó que és Les noces del mañà, de José Rafael Pascual Vilaplana, i La muixeranga, que l'arranjament el va fer Adri. Però la resta d'obres

0: són obres que principalment he fet per a concursos de composició que es fan per a expandir un poc el repertori de la dolçaina i ampliar-lo. I sembla recordar que este va ser el de la Diputació de València, sí. I hi havia en les bases ficava que es valoraria que estiguera relacionat amb música tradicional,
1: sí.
0: I trobo que em vaig inspirar en esta obra per això.
1: En el tio Pep. I d'on ve el nom Sinèrgics?
0: Doncs, molta gent quan parlem de que toquem la dolçaina amb el piano,
1: sí,
0: posa en dubte que puga empastar bé, que puga, bueno, que puga ser sinèrgic.
1: Però la dolçaina no t'ha evolucionat molt actualment, és a dir, vosaltres toqueu pràcticament quasi tot tipus d'estils i de gèneres.
0: Ho intentem, sí.
1: Ho intenteu, no?
0: Sí, bueno.
1: Dir, si jo penso en una dolçaina, quan jo era, per exemple, adolescent o més jove, i ara estic escoltant-te, jo crec que la gent nota una evolució tremenda.
0: Bueno, jo crec que has fet una molt bona referència quan ha començat el programa,
1: sí,
0: que m'has anomenat com a dolçainista i no com a dolçainer, que això ho vam parlar en un programa.
1: Bueno, aquest tema el tinguem que... Perquè a mi el de dolçainer m'apanya, eh?
0: A veure, sí, és poètic, està bé, però... Però un dolçainer jo no me l'imagino tocant jazz contemporani i moltes coses,
1: yeah,
0: que es fem ara, no?
1: Ah, perquè tu el relaciones en la persona que tocava la dolçaina, que anava pels pobles, en festes, en el tabal i la dolçaina.
0: I que havien tingut un altre tipus d'educació musical.
1: Sí, ja ho crec que sí. Que pot ser que siga de passar de veu a veu, ensenyar-se les peces de memòria i totes aquestes. Mm-hmm. Esta peça que estem escoltant, és una peça que va guanyar un premi.
0: Sí, realment... Disculpa, va guanyar dos.
1: Va guanyar dos?
0: Sí, va guanyar
1: millor.
0: El de la Diputació de València i el del concurs de Ondara, de composició d'Ondara.
1: Sí. I este nou treball que eixirà el dimarts, quants temes té? Quantes obres
0: 10.
1: Té? 10 peces. Tu ja has nombrat alguna, perquè, per exemple, has nombrat esta superconeguda de José Rafael Pascual Vilaplana, sí, que és Les noces de mañana.

0: Esta peça jo crec que s'ha interpretat per a molts instruments.
1: Sí.
0: És una peça que naix de José Rafael, per unes noces, i d'ahir, i és una marxa, crec que va ser cristiana, el 2001.
1: La neta del mañà.
0: Sí. Mm. I després, a partir d'ahir, es comença. I suposa que tu tenies que fer una altra versió d'esta de les noces de mañà. Qui és l'altre dolçainista que interpret? Perdó.
1: L'altre és Andreu Juan Triguero, sí. Company nostre també de l'ESMUC, del mateix curs. I bueno, que ha gravat les segones dolçaines del disc en tres obres.
0: Com va ser l'etapa d'estar allí en l'ESMUC, Adrián? Bueno,
2: per a mi va ser, pot ser la millor etapa de la meva vida, perquè era entrar als 18 anys a una ciutat en la que havies estat alguna vegada, però no el mateix que per viure 4 anys ahir. Sí. I la veritat que superbé, perquè era la diferència de passar d'estar a l'institut amb companys que pues, pot ser pràcticament ningú era músic, a conviure tots els dies amb músics. I la diferència és abismal, la veritat.
0: Tu també recordes una bonica època. Etapa.
1: Sí, jo també la recordé com la millor.
0: Sí. Esta peça es va interpretar també en la Beneficència.
1: Sí.
0: Què és això de músics en construcció?
1: Això era un cicle que feia la Diputació de València en l'àrea de cultura i, bueno, com teníem els videoclips que havíem parlat, que havíem fet en l'Auditori de Barcelona i algun que havíem gravat a l'ESMUC, ens van demanar si podíem fer un concert i vam aprofitar per a amb aquest concert gravar unes imatges, que són els videoclips del disc que s'estan publicant a poc a poc. Allà a la Beneficència, i van gravar el disc al 2024, a l'estiu del 2024, quan van fer els concerts de la Beneficència.
0: És a dir, este projecte porta 2 anys.
1: Al calaix. Sí.
0: I ara veurà la llum.
1: Sí.
0: Ja queda poquet, és a dir, ja pugueu posar ahí, queden no sé quantes hores i van llevant i van restant.
1: Sí.
0: Bé, no tenia que faltar en este treball esta peça que ara escolteu. No tenia que faltar.

0: Com has dit, Adrià, ton pare és el director de la banda del Gèmesi. I estem escoltant un tema que jo crec que no es cansa mai una d'escoltar-lo en totes les versions que s'han fet de la muixeranga del Gèmesi. Està rejament esteu? Ho ha dit
1: sí,
0: abans, David?
1: Més o menys, perquè vaig agafar algunes harmonies que David ja va ficar a la seva partitura per a...
2: Per a
1: tradifusió. I jo el que vaig fer va ser agafar també idees de la sonata de cello de Rachmaninoff per a cello i piano, que diria que el tercer moviment és preciós. Està, sí, en, òbviament, en altra tonalitat, però bueno, la forma d'acompanyar és així arpeggiada i... Buah, me va encantar. Estava estudiant l'inici moment i vaig dir he de fer el meu arranjament amb això perquè és espectacular, la veritat.
0: Què té, aleshores, el que té diferent, per exemple, aquest arranjament dels altres que n'hi ha, és aquest acompanyament que estem escoltant per baix.
1: Sí.
0: És a dir, aquest acompanyament que, tu has, que sona Rachmaninoff.
1: Exacte, sí, sí.
0: Buscar aquesta barreja, no?
1: Sí, utilitzem els baixos del piano per a donar ahí una bona estructura harmònica i també ens servim de l'harmonia un poquet canviada, donar-li alguna tensió que altra... Sí, acords que de normal en les bandes no utilitzaria.
0: I també va ser, crec que, premiada. Esta?
2: Aquesta no...
0: O esta, o espera, esta o esta, que sentim ara?
2: Aquesta sí.
1: Aquesta sí.

0: Esta sí. Quin instrument sona?
1: Sona la tarota.
0: És més gran que una dolçaina.
1: Sí, bueno, podríem dir que és un oboe tradicional,
0: sí.
1: No? És com un oboe antic, però amb una canya semblant al fa.

0: agot.
1: Sí.
0: És com una extensió de la dolçaina, també la família de la xirimia, que utilitzem per als greus.
1: Entelèquia.
0: Entelèquia.
1: Què és entelèquia?
0: Pues és com... jo ho diré ara i tots els filòsofs que estiguen escoltant la ràdio me corregiran, però és del 2019 aquesta obra,
1: sí.
0: Però trobo que era com un somni, com una idealització de algo, una idealització de qualsevol cosa o de qualsevol persona,
1: sí.
0: Cap a algo fantàstic que admiraves.
1: Com per exemple pot ser el món de la dolçaina i tots els instruments que tu admires de... que venen, o que potser venen de la tarota, que tu dius, no?
0: Sí, sí, en el seu cas jo se la vaig ficar perquè se la vaig dedicar al meu oncle,
1: ah.
0: I, bueno, el tenia ahí una mica com idealitzat, també.
1: Ja,
0: no?
1: Ja, ja, ja, una melodia molt xula, la veritat. Esta sí que té premi.
0: Esta té premi. No recorde quin, però del, crec que el concurs
1: de Mondara. Perquè en tens molts. Perquè si que... no en tingueres no, tants, no passaria.
0: Crec que és del concurs de composició també d'Ondara, o...
1: Sí.
0: Pense que sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Aleshores, este CD ja el teníeu gravat fa 2 anys.
0: Sí.
1: I és a la llum el dimarts, però teniu també, per exemple, llocs per a presentar-lo.
0: La veritat és que a dia d'avui encara no tenim res. Anem a començar a moure'ns
1: aquesta setmana. És una premissa que heu portat així.
0: Sí.
1: I hem escoltat... I aquest tema també està en aquest CD, crec.
0: Sí.
1: Aquest també està.
0: Sí, sí. Bueno, volia comentar-te, Imma, que el disc el van gravar fa 2 anys.
1: Sí.
0: Al Teatre d'Algemesí, 2 setmanes abans de la Dana.
1: És a dir, que, per exemple, el que estaven sentint abans, tornem a sentir la muixaranga, que hem sentit el piano, interpretat per Adrià.
0: Sí.
1: El piano este que s'escolta,
0: sí,
1: va estar gravat fa any i mig, abans de la Dana.
0: Sí, abans de la Dana, no recordé ben bé quines dates eren.
1: I segurament que este piano seria afecte després per la Dana, o igual és l'última gravació que vau... va ser interpretada per el piano, no? Això tindrien que parlar allí, en l'auditori de...
0: Tindrien que preguntar-ho, però molt probablement sí, sí, sí, molt probablement sí. Ho van gravar en Raúl Nacher, que també és d'Algemesí,
1: sí, sí, sí, sí,
0: i per això vam accedir allà, i jo recordo estar en el teatre i pensar que guai, no?, tocar aquí la muixeranga en el Teatre d'Algemesí, i a les setmanes veure imatges del piano per ahí tot inundat i, bueno, una tristor.
1: Te vindria al cap esta muixeranga? Jo crec que vos vindria al cap, Adrià, te vindria al cap,
2: sí, sí, sí, sí,
1: de dir, i això és el piano que...
2: Sí, sí, perquè damunt és que és un tema molt conegut, la muixeranga, però damunt és que l'hem fet tan romàntic, no?
1: Sí,
2: que,
1: sí, sí,
2: que
1: sí,
2: damunt
1: sí,
2: potser
1: sí.
2: Te cau la llagrimeta, sí, sí, de
1: pensar-ho.
2: Clar
1: que sí, sí, clar que sí. En quines plataformes eixirà el dimarts?
0: Amb totes. En totes les plataformes.
1: En totes les plataformes. El podran escoltar.
0: Mm.
1: Doncs ja ho sabeu, un nou treball de David i Adrià, Sinèrgics, on hi hauran 10 temes, interpretats vostres, que alguns han sigut premiats, i de versions fetes per vosaltres dos, per 2 joves talents, eh? Perquè són joves. Però jo vull seguir endavant, perquè David, eres molt inquiet, i jo crec que ja comences composant... Este tema.

0: Tu eres el jugador de Petrer?
1: Jo sóc.
0: Te ho pregunte.
1: No, jo no sóc.
0: La peça es diu El jugador de Petrer.
1: El jugador de Petrer, una rondalla d'Enric Valor, el veí nostre de Castalla.
0: Sí, sí. I com va sorgir això de fer este treball? És el teu primer?

0: treball discogràfic, pot ser?
1: Sí, sí, sí, sí. El com... primer treball discogràfic, pues això va sorgir perquè no sé si era Escola Valenciana o... bueno, a través de l'Ajuntament de Petrer celebraven algo d'Escola Valenciana per allà i algunes professores dels col·legis, Rememillà, entre altres,
0: sí,
1: em van proposar fer una obra, bueno, musicar, diguem, la teatralització i la representació d'aquesta rondalla per a xiquets.
0: Sí.
1: La idea principal era la música entre diferents parts de la rondalla i això sonava mentre es representava per un actor
0: sí.
1: per a xiquets. És música un poquet d'acompanyament.
0: Això ja tindrà 5 o 6 anys ja, si va ser...
1: Sí.
0: Però a partir d'ahir tu seguisses ahir fent molts treballs que ara anirem parlant. Bueno. Adrià, per altra banda, té molts premis. Jo tinc quasi primer premi en el 11 Certamen Internacional de Lied i de la Cançó. Concert de primavera al Vox 2024. Com primer premi en el concurs internacional de joves intèrprets Ciutat de Llíria. Primer premi al segon concurs de música de cambra del Conservatori Professional de Música de Catarroja. Segon premi en el 7è concurs de piano de Barcelona. Tercer premi... I ahí tinc una fila de premis llarguíssima. Quin de tots per a tu ha sigut el més especial?
2: Pues potser diria que és el del Vox, i és un que he compartit perquè era amb la soprano Elsa Roldán.
0: Sí, esta sí, sí.
2: I és que potser te diria que és perquè és el primer que he guanyat ja no com a estudiant, sinó ja com a intèrpret repertorista, que ara ja m'estic dedicant més a tocar amb més gent i tal, perquè ja saps que la carrera de piano potser és...
0: infinita.
2: Sí, vull dir, estem estudiant sempre sol.
0: Sí, sí.
2: Després tocar sol. Jo sóc una persona prou sociable.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Pot ser des de que vaig començar amb la percussió, que ja sí, a l'obrir-me a la banda.
0: Perquè eres percussionista també?
2: Sí, bueno, vaig fer el professional de percussió. Tenia jo l'espineta de tocar a falles com a bon valencià.
0: Ah.
2: I vaig començar a arrelar això.
0: A la primitiva de
2: a la Paiporta. Primitiva de Paiporta, sí. I això, lo del concurs és que estava en aquell moment estudiant el màster de repertorista al Real Conservatori Superior de Música de Madrid.
0: Sí.
2: I vas conèixer a Elsa en les meves pràctiques a l'Escola Superior de Cant de Madrid.
0: Sí, sí, sí.
2: I va ser molt guai l'experiència perquè era poder tocar davant de públic tot el que havia estudiat amb ella.
0: I aquest premi que tens de Lang Lang, Telefònica, que te'n vas anar a Berlín...
2: Ja fa anys d'això, sí, ja fa anys. El cas és que era un concurs que es feia tot online, que ja per això a l'època ja era un poquet estrany, la veritat, però era internacional, però... Sí, sí, ara sí. Era internacional, però en aquell moment concursàvem nacionalment, diguem. Havia tantes places per país, i era de moltíssims països del món, diria que a lo millor 25 països de tot el món. I el concert no era altre més que tocar en Berlín amb Lang Lang, Herbie Hancock també, un pianista de jazz espectacular. I va ser molt emotiu perquè ja veus 13 anys i sin de ma casa per tocar davant de 10.000 persones. Era espectacular, la veritat. Vaig conèixer a molts pianistes molt bons que encara tinc relació amb ells. I...
0: No sé com ho degues gestionar. 13 anys estaries allà en un núvol.
2: La veritat que sí. De fet, me'n recorde que vaig començar a tocar potser 10 segons després del que tocava. Menys sí. mal que érem 50 pianistes, bueno. I no es notava tot. Però sí, és que la primera vegada que vaig obrir el switch i és que estava sonant el Sospracht Zarathustra, la veritat que el meu alemany no és el millor, de Strauss. però, clar, això era superbonic.
0: Sí, ja ho crec que sí. Bé, seguim en David i seguim escoltant una altra peça d'un altre treball que també el van presentar així.

0: La riberenca d'Almussafes, Xavi de Bétera. Este, no sé si és de Tradifusió.
1: Tradifusió, sí, sí.
0: I se CD el vaig traure, de primer hem escoltat El jugador de Petrer, mm-hmm. i després veure este treball.
1: Sí.
0: Recorde que farà 3-4 anys, una cosa així.
1: 2022, em sembla que va ser este disc, o 22, sí, 23 és monogràfic, aquest és el 22. Sí, sí, el van presentar així també.
0: I el van presentar així. Mm. I en este vas treballar tu? En este,
2: no, en este, a, en este projecte no estava jo.
0: En Tradifusió no?
1: En Tradifusió Adri no estava. Estava Abraham, que també és company nostre de l'Smoke. Estaven també, bueno, Tradifusió realment, pràcticament tots, els 7 o 8 components que érem, eren tots de l'Smug també. Però a Madrid, com sí que portava lo del piano, anaven per camins diferents.
0: Sí, sí. És a dir, pràcticament tot naix perquè estaves en l'Smug. Si vols estic parlant, estem parlant i tot naix d'allí.
1: És que l'Smug és, no sé, és una escola que impulsa molt els alumnes a generar projectes, a... També dona facilitats, perquè com havíem parlat hem pogut gravar allí a l'auditori, a la sala 4, a l'estudi de gravació de l'Smug. Ens donen molta facilitat per a anar desenvolupant projectes i bueno, pues jo gràcies a això he fet tot el que, o quasi tot el que he fet.
0: I com eres de Petrer, jo tenia que ficar Petrer, Petrer i Petrer, i n'hi ha una altra peça en ixe mateix CD que de Tradifusió, que són les carasses de Petrer.

0: Què són les carasses de Petrer? És que això sí que no ho sé, eh?
1: Les carasses de Petrer és una festa popular que es fa... que es fa en Petrer en octubre.
0: Sí.
1: I, bueno, bàsicament, el nom de les danses, la dansa de les carasses,
0: sí,
1: és la melodia que es toca,
0: sí,
1: a la plaça i que es balla, però la festivitat en si consisteix en que la gent es vesteix de qualsevol forma, uh-huh, sense ningun sentit, a lo millor les sabates, en els pantalons, en un traje de novia damunt, el que siga.
0: Com una disfressa?
1: Com una disfressa, però amb roba antiga dels nostres pares, avis, i amb una carassa, es tapen la cara, es dibuixen una cara, amb una gasa, diguem, com
0: sí,
1: de...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I clar, a partir d'aquest moment eres anònim, i si és al poble a ballar, a passar-t'ho bé i sobretot a trolejar, diguem, a marejar a la gent, digue-li si sap qui eres.
0: Adrià, tu has anat a Petrer a festes?
2: No, encara m'està
0: no
2: convidant.
0: No t'ha convidat? No, no
2: sí,
0: t'ha
2: sí,
0: convidat?
2: Sí, sí, és culpa meua.
1: Sí que l'ha convidat, eh?
2: Sí, sí, m'està convidant cada dos per tres, però ara em pilla en un moment complicat perquè he d'estudiar molt.
0: Què estàs fent ara? Què estàs
2: fent? Estic preparant oposicions de repertorista i tinc el temps damunt.
0: És una feina que així hi han vingut repertoristes de piano per a donar-li el valor que té ixe paper, que és importantíssim.
2: Sí, sí. A nosaltres, a tots, diria, ens agrada molt no dir la paraula pianista acompanyant, perquè...
0: Jo normalment dic corre...
2: Sí,
0: correpetidor.
2: Sí, sí. Bueno, depèn de lo que toque, si és cantant... Si és cantant d'òpera, sí que s'utilitza més el repetidor.
0: La setmana passada, justament, no sé si... Igual recordes a Blanca,
1: sí,
0: que,
1: clar,
0: que dirigirà Idea en guany, en ella.
1: Sí, sí.
0: La van tindre així, està treballant també, uh-huh, de pianista acompanyant o correpetidora, a Londres, i va fantàsticament bé. La veritat és que vaig parlar amb ella, que feia més de 10 anys que no sabia res d'ella.
1: Bueno, Imma, tu vas ser profe nostra
0: clar.
1: Fa no sé quants anys.
0: 11
1: anys. Pues vas ser profe nostra de cor.
0: Sí, sí, sí, i m'alegra molt saber, no? Per això et dic que, sí. Que és una disciplina el que feu per acompanyar, que és importantíssima.
2: Sí, sí, la veritat, perquè és que hi ha molt de repertori per a piano, sí, però també per als altres instruments i el que te deia, que al final els pianistes sempre ens encasillem en el mateix repertori de tocar Mozart, Beethoven, Chopin, però després no eixim d'ahí i
0: sí,
2: comencem a escoltar concerts de Mozart que té per a altres instruments i és música que
0: doncs tu sí que és així, perquè estàs acompanyant a David en la dolçaina i és un altre estil. Bé, jo no vull acabar, perquè passa molt ràpid el temps, sense escoltar, abans d'entrar t'he preguntat de quina comparsa eres, per veure si ho havia acertat. I aleshores anem a despedir-vos, donar-vos les gràcies, escoltant este Pas d'Espardenya de la Fira dels Maseros. Pas Masero, però és de la teva...
1: De la comparsa, a Petrer li diuen llauradors.
0: Llauradors.
1: Els maseros.
0: Sí, els maseros.
1: I
0: sí,
1: jo, sí, sí, jo soc de la quadrella Sarnatxos,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: és
0: sí,
1: la
0: sí,
1: fila de llauradors.
0: Esta suposa que igual sona estes festes, no ho sé.
1: Sí, demà diumenge sonarà.
0: Demà diumenge, per la vesprà.
1: Al matí, al desfile d'honor. A la vesprada serà l'entrada,
0: sí,
1: i al matí és el desfile d'honor, que és un acte molt bonic, com totes les abanderades de l'any passat i d'enguany,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: abanderades,
0: sí, sí,
1: capitanies, capitans,
0: sí, sí,
1: desfilen tots els trajes de gala i és molt, molt emotiu.
0: Doncs gràcies, Adrià.
2: Gràcies
0: per estar així. Vaig a convidar a ton pare, eh?
2: Segur.
0: Que vinga, sé que era parlar de la banda del Gemesí, eh?
2: Sí, sí.
0: Gràcies, David, per tornar a veure't.
1: A tu, Imma.
0: Els dos, per haver vingut així, a punt, en un dia, per exemple, que n'hi ha molta festa a Petrer. Gràcies als dos. I que el dimarts ix a la llum el nou disc Sinèrgics, de David Velera i Adrián
2: Ferrer.
0: Gràcies per recordar-me, perquè la memòria meua ja em falla. Moltes gràcies als dos.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: Una agenda molt, molt carregada. Per exemple, comencem en l'entrada de bandes i acte del 40 aniversari de la Societat Musical de Sant Blas de Teresa de Cofrentes. Els actes comencen avui a partir de les 12:30 al poble de Teresa de Cofrentes. Continuem en el 124 aniversari de la Societat Musical La Primitiva Setavense de Xàtiva. Avui a les 7 ho celebraran en un concert que faran al Gran Teatre de Xàtiva. Avui també concert de primavera del Centre Instructiu Musical L'Harmònica de Bunyol, a les 7 de la vesprada al Palau de la Música de Bunyol. I seguim en concerts i espectacles. Avui també a les 7:30 a l'Auditori de Cullera, representació de l'espectacle El Alma de Sorolla, un musical de butxaca. Avui també celebra el tercer Festival d'Orquestres Vila d'Alginet. Participa l'Orquestra Jove de la Unió Musical de Paiporta, l'Orquestra de Cambra de la Societat Artístico-Musical de Picassent, l'Orquestra Simfònica de l'Agrupació Musical La Lírica de Silla i l'Orquestra de la Societat Artístico-Musical d'Alginet. I també s'estrena el pasdoble Pepita Greus en versió orquestra, que dirigirà la directora Mercedes Padilla. I seguim en l'agenda. No direu que a la Comunitat Valenciana no es fan concerts. Demà, per exemple, a les 7 de la vesprada, a l'Auditori de l'Agrupació Musical de Massarrojos, concert de primavera per l'Agrupació Musical de Massarrojos. Concert anomenat La Força de la Natura, dirigit pel director Adrián Sánchez Castelló. I demà també, dins la campanya Excel·lent, concert de la Societat Musical L'Artesana de Catarroja, que serà demà a les 7 al Saló d'Actes del Col·legi Sant Antoni. En aquest concert també presentaran a la musa, i a la cambrera del 2026. I avui també celebren a la Vall d'Uxó el Festival d'Ensemble de Saxòfons de la Comunitat Valenciana, Sincronisax, al Teatre Carmen Tur de la Vall d'Uxó. Però per a parlar d'este festival jo ja tinc així preparat a Miguel Castillo, que és saxofonista i un dels coordinadors d'este Sincronisax. O també puguem dir que part del creador. Bon dia, Miguel.
2: Hola, bon dia, Ima. Bon dia.
1: Estic dient que possiblement sigues el creador. Eres el creador o un dels creadors de Sincronisax?
2: Soc la mare de Sincronisax.
1: La mare és més que el pare.
2: Home, per això dic que soc la mare. Els altres són els pares.
1: Sí. Ja ho pots dir que sí. Bueno, ja esteu preparats perquè en res, a les 10...
2: Estem preparats.
1: A les 10 comenceu ja.
2: Correcte. Estem esperant ja les autoritats per a que donen...
1: La pistola d'eixida,
2: no? Sí, bueno, que això és eixina normal, diran unes paraulotes. I ja es comença directament l'ensemble de saxofon que han creat així en el poble de la Vall d'Uxó. Creat per Ivan Romero, que també és el pare.
1: Sí.
2: I arrenquen eix el festival.
1: Molt bé, però participen molts ensembles i molts conservatoris. Jo no sé si... els públics estan tots, però estan quasi tots, i a banda altres conservatoris d'ajuntaments, és a dir, que participa molta gent.
2: Pues estem alrededor dels 400 saxofonistes, comptant de les tres províncies.
1: Sí, sí. Tu saps quanta gent, Miguel, m'ha dit? M'han enviat, però no parleu de Sincronisax, Jo dic, que cridar-li ja a Miguel, perquè sàpiguen que en res vindràs així a l'estudi per a que mos ho expliques. Com ha anat avui?
2: Avui esperem una cosa meravellosa, perquè a més tenim coses molt boniques, que són compositors molt, molt jovens,
1: sí,
2: de Nauanyeig, I anem a tocar música de tot tipus. Anem a tocar música actual, contemporània, de Pau Gironès, sí, una distorsió. Després anem a tocar Agüero, Paso Doble.
1: Hola,
2: anem a tocar Arrels, d'Ivan Romero, també un altre Paso Doble.
1: Sí,
2: a tocar obra, una obra d'Enrique Càrcer, feta per al festival, que la tocarà Conservatori.
1: En estreneu? Això vull que després hi vingueu així, perquè estreneu moltes obres, eh?
2: Sí, estrenem. Anem a estrenar 16 obres exclusivament fetes per a este any, més les altres 16 que farem de l'any passat, que tenim ja quasi 32 obres. Sí. Estem que s'inicim ja. Estem molt bé.
1: Jo crec que sí, perquè la gent que participa, totes les ensembles que participen, i vamos, que aneu creixent des de l'any passat a enguany, però ràpidament,
2: Sí, i a més, els creadors van agarrant més qualitat. Enguany n'hi ha gent nova que l'any passat no participa, per tant, podem dir que estem ampliant un poquitiu aquesta part creativa, que no se quedem soles en els compositors que tenim l'any passat, sinó que n'hi ha molta gent que ha participat enguany, que no participa l'any passat.
1: Sí, enguany.
2: Pues, n'hi ha gent que ha descansat també, perquè com ho fem en una jornada, no podem donar cabuda a tots els compositors, perquè donar compte són 14 ensembles i són 16 estrenes. O sigui, n'hi ha ensemble que fa 2 estrenes.
1: És una marató el que feu avui.
2: És brutal. Des de les 10 que vas començar en res fins a les 6 i mitja de la vesprà, i després on passa carrer, que és la sintonia, d'este projecte, que és la música que va composar Omar Sala, Sincronisax. Que la fem en un passacarrer i després en la plaça que ha elegit Ivan, allí en el Vall d'Uxó, tocarem tots juntets Sincronisax.
1: Sí, perquè els concerts, la gran part el feu en l'auditori. En l'auditori
2: sí, es diu... Sí, ho fem ahir en el Teatre Carmen Tour.
1: Sí,
2: de fet, això se va gravar, també.
1: Sí.
2: Se va emitir en streaming també, per tant, tot el món podrà...
1: És a dir, que podré veure...
2: A través del canal Didàctic Sax, va poder escoltar en directe, si no mos falla res.
1: Bueno, coses si de no la tecnologia, coses de la tecnologia.
2: Sí, exacte, és que la tecnologia no te pot fer. Igual va tot bé i de repente se fastidia la senyal i no plegues, però bueno, la idea
1: és
2: intentar que tot el món que no pot vindre pugui obrir. I és la idea.
1: Doncs jo... Moltes gràcies per sempre que t'aquidrat ens atens. Convidar-te, que està ja pendent de que vingueu ahir, així, per explicar com ha anat tot el dia del Festival Sincronisax, sinó que es veurem pronte i que avui gaudiu i ho passeu d'allò molt bé.
2: Avui anem a donar-ho tot, Ima. Vinga, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Miguel. Un beset.
2: Un abraç.
1: Vinga, adéu.
2: Un beset, un abraç. Adéu. Gràcies.
1: I seguim en l'agenda, no us penseu que acabem. Perquè avui la Unió Santa Cecília de Xelva té un concert molt especial, perquè ha rebut la visita d'una banda holandesa. Però jo no vaig a dir quina banda és, sinó va dir el president de la Unió Santa Cecília de Xelva, el qui es parlarà, que és Ximo Roger Garzón. Ximo, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Molt bon dia. Avui teniu un concert molt especial. Ximo.
3: Sí, exactamente. Viene la Harmonie Aurora, o Banda Real Aurora, de Greven Beach, Holanda.
1: I això com és que... jo crec que ho feu el concert, però crec que estan ahí des del dijous. Com és això d'una banda holandesa que vos visita a Xelva?
3: Pues ellos querían visitar València, que es pueblo de música, pueblo de bandas de música,
1: son
3: también su banda de música,
1: sí.
3: Querían visitar Valencia y pasar un fin de semana y saborear nuestra música de aquí. Entonces querían hacer dos conciertos.
1: Sí.
3: El director nuestro es holandés también, contactaron con él y nos pidieron si podíamos hacer un concierto conjunto. Y así lo hicimos, o sea, lo vamos a hacer hoy, el sábado, y mañana domingo ellos van a Rafael Buñol a hacer otro concierto también. O sea, que van a tener dos conciertos en su visita de fin de semana a Valencia.
1: ¿Y quién es el vuestro director, que es holandés? ¿Quién es?
3: Sí, Brand Snaker.
1: Jo vos esperi així, perquè ara seguirem parlant, però jo vos esperi així per a parlar de la banda de la Societat Musical de Xelva, eh?
3: Sí, sí.
1: Això
3: sí.
1: Que vos espere, i així coneix també al director. Però avui, sí. Què aneu? Fareu el concert? A quina hora és el concert?
3: A les 7.
1: A les 7 de la vesprada. On el feu?
3: En el Salón Multiusos, és un salón de l'Ajuntament.
1: I no sé, igual no saps el que ells interpreten, però vosaltres...
3: Sí, sí, tengo los programas,
1: tot.
3: Si quieres te los digo. Sí.
1: I què aneu a interpretar vosaltres i ells? Què aneu a fer en el concert?
3: Nosaltres, Vicenta La Chavera, que és un paso doble d'un músico d'aquí de la banda,
1: sí.
3: Fran Amado.
1: Sí.
3: Después son Leyendas del Bosque, de Enrique Cártel,
1: uh-huh.
3: Y por último, Rebrols, de Salvador Brotons.
1: Ah, oh, muy bien, muy sí. bien. ¿Y sí. ellos?
3: Y después las dos bandas conjuntas también harán esa Valencia y el himno regional. Sí.
1: ¿Y tendreu lloc allí en
3: l'auditori? El programa de ellos, sí. Que si quieres también, que está aquí en holandés, My del Country, de Jeff Penders.
1: Sí.
3: Capricho, de Cristian Llancero.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Juarre y Orión, de Juli Girós.
1: Sí, sí, sí.
3: Y El Camino Real, de Alfred.
1: D'Alfred Rabbit.
3: Sí.
1: Doncs serà... Jo crec que aneu a passar-ho molt bé. Jo crec que aneu a passar-ho molt bé. Que,
3: sí, sí.
1: que disfrutareu les dues bandes i que ixa iniciativa és molt xula, la veritat. O sigui, a dir, perquè Holanda també és una terra de bandes.
3: Sí,
1: que n'hi ha
3: sí,
1: moltes
3: sí.
1: bandes, també n'hi ha una tradició bandística, i conèixer altres països, les
3: Tots
1: bandes d'altres països, pues la veritat que això enriqueix molt a la societat musical.
3: Sí.
1: Bueno,
3: i també nos quiere visitar el cónsul, perquè també s'ha enterat de l'esto, i entonces, pues, para apoyar a sus paisanos, pues también quiere venir al concierto. El cónsul de València.
1: Molt bé, és a dir, tingueu representació política i tot. Així que jo vaig a donar-te les gràcies per atendre'ns i recordar-te que tenim que quedar per a que vingueu així per a contar tot el que aneu a fer enguany, la Societat Musical Santa Cecília.

I després de dir tota l'agenda, que n'hi ha molta, estem escoltant un pas doble anomenat Petrer, del mestre Miguel Villar. I així donarem pas als nostres companys dels informatius de les 9 del matí. Tornem de seguida.

0: tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: El primer assalt per l'ascens a segona divisió es juga a Punt a Punt. Este dissabte, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat esportiva amb atenció especial al partit Eldense Atlético Madrileño, amb l'ascens en joc de la jornada unificada de Primera Federació. A més, ascens a tercera des del Gemesí, Aldaia i Tavernes. I l'última jornada de Primera Divisió de Futbol Sala, amb connexions amb el Trinquet Pelayo i el Club de Tenis València. Tot l'esport este dissabte des de les 12 en directe a Apunt Ràdio.
2: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
0: L'economia per a totes i tots.
5: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
0: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio. De tu a tu.
6: Són les 9.
0: Apunt. Notícies.
6: Hola, molt bon dia, com estan? És dissabte 16 de maig i comencem este espai informatiu mirant al cel. Javi Miró, bon dia.
7: Bon dia. Despertem amb temperatures prou baixes per a tractar-se del 16 de maig. Valors entre el 0 i el 5 graus cap a l'interior, inclús amb sensació tèrmica més baixa, donat este vent que incrementa la sensació de fred. Inclús parlem de temperatures mínimes entre els 7 i els 10, 12 graus al litoral. Així que despertem avui dissabte amb temperatures mínimes, podríem dir, de principi de primavera i no de meitat, com ens trobem ara mateix. Avui notarem l'ambient més assolellat, aquest vent de mestral que continuarà bufant durant el matí cap a l'extrem nord, anirà perdent intensitat durant les pròximes hores i de vesprada podrien créixer alguns núvols en punts de muntanya, però sense més conseqüències. Les màximes sí que tendeixen a remuntar una miqueta, sobretot cap a la zona de l'interior central, i per contra, al litoral alacantí baixaran, perquè ahir no es va notar aquesta baixada de temperatures perquè la massa de fred ens arribava des del nord. Així que avui serà una jornada ja més estable, amb temperatures màximes una miqueta més altes, llevat que ara mateix comptem amb temperatures pràcticament de finals d'hivern.
6: I després de 5 dies de vaga indefinida i d'una negociació sense acord, dilluns es reprendran les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. La marea verda que ahir va recórrer València amb 35.000 persones ha augmentat la pressió en esta negociació. Els participants van reivindicar que l'educació no és una despesa, és la llavor del que vindrà.
8: El que no aguantem més és les situacions que tenim en l'aula. Que ningú vos enganya, això no és pel salari, això és per arribar a casa sentint que hem atès a tots els nostres alumnes.
9: L'educació pública d'este país és deficitària.
10: Això no s'havia aconseguit mai, la unió de tot el professorat. Estem farts, ja no podem més i estem dient que l'escola pública s'ha de defendre, és el futur.
6: I l'actualitat política passa per les eleccions a Andalusia. Comença un cap de setmana clau per al seu futur polític i per al d'Espanya, perquè els resultats electorals es llegiran en clau nacional. Per als més de 7 milions de votants que estan citats a les urnes, avui és dia de reflexió després d'escoltar a nit els últims missatges de campanya dels candidats. El PP serà el partit hegemònic a Andalusia. A nit, Moreno Bonilla va apel·lar a la victòria, però sap que no sols ha de guanyar, sinó que ha de ser amb una majoria absoluta para no depender de Vox.
11: Hemos perdido muchas elecciones. Podemos decir que salimos a ganar y a ganar.
6: La

0: socialista Montero també va cridar a la victòria, però l'objectiu és d'evitar un altre afonament electoral.
1: Aquí están las ganas de cambio, de transformación, el compromiso, la respuesta que este partido tiene para los ciudadanos. ¡Vamos a ganar!
0: I en els esports, anit en segona divisió, el Castelló va jugar a Castalia amb el Cádiz. Al remat 1-1 que complica el play-off per a l'equip orellut. A Castelló encara li queden dos partits més, contra l'Osca i contra l'Eibar. A més, esta nit a les 9 en primera federació, penúltima jornada de Lliga. L'Eldense té possibilitats de tornar a la segona divisió per la via ràpida, rep a casa el filial de l'Atlètic de Madrid. Per a tornar al futbol professional ha de guanyar i que el Sabadell empate o perda contra l'Antequera. I és tot de moment. Més informació a les 10.
2: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. Ena.radio. De tu a tu.
3: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A.Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@a.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Som la veu de tots. Som A punt.
6: Estàs escoltant Fem Banda, amb Inma Mateu.

0: I tornem a estar ací. I vos vaig a dir una coseta. Estic un poc nervioseta perquè és la primera vegada que tinc ací a l'estudi a membres de la banda on jo em vaig criar, on vaig passar la meva infantesa, la meva adolescència, la meva joventut i moltes històries. I on tornem a casa quan es fem majorets, ja, majoretes, en este cas. I anem a parlar de la Societat Musical La Tropical de Benigànim, que és una entitat musical i cultural molt important dins del poble de Benigànim. Des de la seva fundació ha treballat per promoure la música i formar nous músics, convertint-se en un referent dins de la música i de la vida cultural del municipi. I tinc ací a Jordi Lara, que és el president. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia.
0: Tinc a Lucía Bonastre, que és la directora de l'escola i músic de la banda.
2: Bon dia.
0: Lucía. Tinc ací a la meva part esquerra a Rafa Santana, que és músic de la banda. I puguem dir que és una persona que ja té la seva experiència dins de la banda, no?
1: Sí, ja fa uns quants anys. Sí.
0: Vale. No eres fundador, però quasi.
1: Quasi.
0: Vale, quasi. Perfecte. I tinc també ací, que ja ha vingut ací al nostre estudi, el director José Ureña. Bon dia, José.
3: Hola, bon dia.
0: Bueno, jo estic encantada de tindre-vos ací. I tinc, també vos he de dir, que a l'altra part del fil telefònic n'hi ha un trompetista que en qüestió de 2 setmanes, dia 24 crec que és, José, no? El dia 24 fareu un concert en la banda, en la Tropical de Benigànim, a l'Auditori Paco Salvador, interpretant un espectacle que es diu En Cuerpo y Alma, que ja hem parlat d'aquest espectacle així en apunt. I és Raúl García. Raúl, bon dia.
4: Molt bon dia, Imma.
0: Jo encantada d'escoltar-te parlar i vaig a fer-te una pregunta que no te la vaig fer el dia que vas vindre.
4: Dime.
0: Perquè tu eres Raúl García Chocolate.
4: Correcte.
0: I això de xocolates perquè t'agradava molt el xocolate, perquè eres moreno.

0: Ja estàs preparat?
1: Jo sí, sempre estic preparat.
0: A veure, jo no, encara no has vingut allà a assajar, això ja ho sé.
1: No.
0: Quan penses vindre a assajar en la banda?
1: Pues, si no recorde mal, el 21 i el 22.
0: Perfecte. Ja heu interpretat aquest espectacle en alguns jocs, com
1: sí,
0: per exemple, crec que en Cocentaina...
1: L'hem fet en Cocentaina, no en tinguent, i n'hi ha uns quants més per
0: i tenir, vamos, jo crec que és un èxit. Jo amb Mario encara no he parlat, d'ací pront parlaré amb ell, però crec que teniu, a banda del dia 24, ja teniu alguns per ahir, per a aquest estiu. És així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenim Benixama, tenim el concert de Cloenda del curs de trompeta de Xixona, tenim en Agres també, en Un don de les nieves, i si no recorde mal, crec que ja no en queda ningú més. Però van
0: bueno,
1: aixint,
0: però
1: van
0: que
1: aixint.
0: Van aixint, és a dir, que
1: sí,
0: és un projecte
1: sí.
0: que la veritat que està donant
1: està
0: el seu resultat.
1: Molt.
0: Està agradant.
1: Sí,
0: està agradant
1: està
0: per què?
1: Molt.
0: Perquè, per exemple, quins temes podem escoltar?
1: Pues van triar un repertori que disfrutarà tant la gent com és músic, que és músic, com la que no és músic.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ja hi farem, pues, fem un medley de Luis Miguel, fem
0: sí, sí,
1: temes de Gloria Estefan, fem El Silencio.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Això, perquè és un repertori que agrada tot
0: que
1: les
0: agradarà.
1: Temes,
0: aleshores, per a que la gent que estan escoltant-nos, és del dia 24, diumenge 24, Jordi?
2: Correcte, sí.
0: Diumenge 24, a quina hora?
2: A les 12.
0: A les 12 del matí, en un auditori que, no dirà Raül, que és un auditori que és molt xulo.
1: Un auditori molt gran.
0: Molt gran. Però que anem a... que va omplir-se, Que va omplir-se.
1: No, no tinc els meus dubtes.
0: Ah, va omplir-se, sí, perquè, Jordi, on es poden comprar les entrades?
2: Pues les entrades estan ja a la venda, es poden reservar a qualsevol membre de la banda,
0: sí,
2: o pots telefonar al telèfon 605 52 56 54. Les reserves, i la setmana que ve ja estarien en repart.
0: I no és cara?
2: I no és cara, seran 5 euros només.
0: 5 euros, ja veus.
2: I es poden 5, aconseguir també.
0: 5 euros, sí, per veure a la banda tocar... dirigida per José Ureña i interpretant a la trompeta a Raúl García. Chocolate. Ni més ni menys. Raúl, jo estic estudiant més paperets. Espera que ho tingués clar,
1: O sigui, que tu vens també a tocar.
0: Sí. Pues estic ahí en el sole de flauta, saps? Saps on
1: que bonico.
0: Estic?
1: Clar que ho sé. I t'has de posar
0: al
1: flauta al meu costat. Sí,
0: vinga,
1: sí.
0: Va, així ja serà. Així serà. Bé, donar-te les gràcies, Raül, perquè sé que estàs molt ocupat. I crec que de ser pront, no sé si te'n vas a assajar a Barxeta, perquè estàs allí de director. Però donar-te les gràcies per atendre's, i jo em quede així, en els meus amics de la Tropical de Benigani. Gràcies.
1: I meus. Que
0: I
1: tu
0: teus,
1: saps
0: i
1: que,
0: teus, i teus. Perquè que sé que tinguem mai una relació.
1: Una relació molt gran, i de molts anys.
0: I estreta, veritat és. És a dir, te fa més il·lusió encara vindre a tocar.
1: Sí, sí. I em mereix un poc més de nervis, però nervis positius. No
0: estic
1: negatius,
0: jo, que jo normalment no estic tan nerviosa, imagina't. Així que ho comprenc.
1: Però ho disfrutarem.
0: Molt bé, moltes gràcies, Raül. Una besada també forta.
1: Adeu, adeu.

Sabeu què esteu escoltant? Esteu escoltant un conte. Un conte anomenat El ganxo i la lluna. Sabeu per què els habitants del poble de Benigànim tenim el mal nom de ganxuts i ganxudes? En eixe conte, estan en el concert de l'ESA del matí, podeu descobrir, però anem a descobrir-ho. Qui vol contestar-me per què s'anomenem ganxuts i ganxudes? Perquè així, en aquest estudi, menys una persona, que és José, que és d'Ontinyent, no sé quin mal nom tenen en Ontinyent, jo crec que no en tenen cap,

0: Hi ha alguno.
1: Jo en sé un, però no vaig a dir-lo, però sí. Per què es diguem ganxuts i ganxudes? Lucía, Jordi, Rafa?
2: Perquè volien agarrar la lluna en un ganxo.
1: En un ganxo.
2: Exacte.
1: És dels pobles del costat, es diuen que siguem un poquet ignorants, no? Jo crec que és que siguem molt bohemios i romàntics, perquè volíem agafar la lluna que estava reflexada en els rentadors de
3: en
1: el llavador, que està allí, és a dir, que anaven allí a rentar la roba, estava reflexada i volien agafar-la. Este conte, la música, és d'un membre de la societat, que és Òscar Schaffer, i el text crec que és de Pau Morillo.
3: Sí.
1: No? Pau Morillo. Se'n recordeu quan va fer aquest concert?
2: Mm.
1: No fa molt, crec, no?
2: No fa molt.
1: La veritat és que no fa molt. Bé, recordant este concert, anem a parlar de lo que és la Societat Musical Atropical de Benigani. És a dir, estem entre ganxuts i ganxudes i anem a recordar els principis. Rafa,
4: dime.
1: Tu eres el major, el més veterà.
4: Més veterà.
1: Val? Aleshores, tu te'n recordaràs per com naix... Quants anys, per exemple, té ja la societat?
3: Doncs pues d'ací dos anys fa el 50 aniversari.
1: En té 48. Sí. En té 48. Aleshores, té més anys que nosaltres, Rafa.
4: Sí.
1: Tranquil.
4: De prou.
1: Siguem majors.
4: De prou.
1: Aleshores, com és que naix la Societat Musical Atropical de Benigani? Quan... Com es va formar?
4: Es va formar, pues, bueno, era una banda soles i d'aquesta banda se van eixir 14 components. Aquests 14 components van formar la Tropical i a partir d'ahí pues, van seguir avant i després pues, els fills, gent que es va apuntar i res.
1: I van anar evolucionant.
4: Van anar evolucionant i ara pues...
1: És a dir, tot partís de 14 músics.
4: 14 músics.
1: Que assajaven en una cotxera.
4: Assajaven en una cotxera i a poquet, pues mira, primer director crec que la va portar va ser Bautista Llopis.
1: Sí.
4: També va estar Godofredo Garrigues.
1: El tio Batista Llana. Després van tindre el gran Godofredo Garrigues. Uh-huh. Autor de Tomàs Ferrús, per exemple.
4: Correcte.
1: El més conegut.
4: Panorama.
1: I Tomàs Ferrús sabeu que era una dona, no és un home. Sí, sí. Mm. Això és així. Tomàs Ferrús no és no és nom, no pertaneix el pas doble a un home, sinó a una dona. Mm-hmm. És així, és així. I després de Godofredo...
4: Godofredo, on després va estar un xic d'Oleria, va estar un any...
1: Borràs.
4: Correcte. Correcte. I després ja va estar Rafa Llopis.
1: Rafa Llopis. Bueno, mm-hmm. Rafa Llopis. Però anem a sentir altra vegada la Tropical de Benigani en este pas doble. Mm.

0: Estem escoltant un pasdoble anomenat La Tropical, del mestre Miguel Villar. Actualment comencen 14 homes i actualment, per exemple, José, quina és la plantilla que té la banda?
1: Bueno, calculant aproximadament, perquè no sempre estan tots, perquè hi ha gent que viu fora, a Madrid, a Catalunya, però al voltant de 60-65 membres.
0: És a dir, que podem dir que ha anat sempre sumant.
2: Sí.
0: I més encara, comencen en una cotxera, però jo crec que ja heu fet dos musicals, és a dir, dos locals de la música, no en teniu, no uno, sinó al llarg d'estos 48 anys, dos musicals.
2: Sí.
0: Sí, perquè, és a dir, uno ja no és, però actualment esteu en un nou musical.
2: És a dir, que
0: s'ha treballat. O sigui, és una banda que treballa.
1: És sorprenent. Jo, que vinc d'un altre poble, desconec la història, diguem, dels orígens, no? Però quan veus tot això, evidentment, ve d'un gran treball fet anys arrere.
0: Ja ho crec.
1: És evident.
0: Sí. Gran part d'eixe treball, perquè anem a recordar història, té molt que veure el nom d'este pasdoble que escolteu.

0: Abans d'entrar en este pas doble, vull que expliqueu, perquè jo tenia la meva professora de flauta, em deia, això quin nom de banda és la Tropical? Això quin nom és? I aleshores expliqueu per què té el nom de la Tropical.
1: Pues té el nom de la Tropical perquè els mateixos fundadors ells toquen en un grup de ball, un grup d'orquestra que es deia la Tropical. I entonces els mateixos components van seguir diguent-los la Tropical. I va quedar el nom de la Tropical.
0: Vaig a dir-vos un secret. I van ficar la Tropical perquè n'hi havia membres d'una altra orquestra que es deia Cha-Cha-Cha o la Rata.
1: Correcte.
0: Millor el Tropical, no, Jordi?
2: Sí, és
0: millor. Millor, sí, sí. Millor. Bé, estem escoltant un pas doble del mestre Tomàs Gilabert que s'anomena Llopis. Llopis va ser un president. Uh-huh. Tu has nombrat el fill, que va estar de director.
1: Sí. Llopis va ser un fundador i va estar president. I va estar
0: molts anys. Va ser una persona, diguem, important des de la...
1: Molt important en la banda i...
0: És el tio Rafael de Llopis. El tio Rafael de Llopis, que el conegui. Bé, el pas doble és de, com he dit, de Tomàs Gilabert, que també va ser un dels directors de la banda.
1: Sí, sí.
0: Actualment és catedràtic. Bueno, treballa en el Conservatori Superior de València i també va ser format en la Tropical. Tenim alguns músics per ahir, no? Jordi?
2: Sí.
0: Tenim alguns per ahir. N'hi ha per ahir que estan en Madrid. Lucía, tenim també en Madrid de professors, de mestres, no? És a dir, que n'hi ha gent formada ahir en la banda. I anem a recordar a una persona. Una persona que jo vaig tindre prou relació i que es va deixar molt jove, que és este pas doble.

0: pas doble d'Hugo Ginesta, del mestre Hugo Ginesta, perquè ell va ser també un dels directors que va formar part de la banda. Jordi, això ja és més actual a la vostra època, no?
1: Correcte, ahir em pilla a mi.
0: Ahir ja et pilla, no? I a tu també,
2: a
0: no,
2: també,
0: no, Lucía?
2: A ella jo pilla. Vaig entrar a la banda Estaguentell.
0: Estaguentell, va estar anys, i li va fer este pas doble a un dels membres que, com he dit, es va deixar molt pront, tocava el saxo al París. Quin record és de París?
3: Moltes coses, molt gran. Una persona que era molt bondatosa, molt voluntària per tot. El teníem per tot, la veritat, que era una persona que s'encarregava de l'arxiu, de totes les coses que venen al local fent falta, penjar perxes... Una persona que, pel que contares en ell, el tenies ahir, era un molt, molt bon element i molt bon record d'ell.
0: Vosaltres se'n recordareu, no? Encara que sou més joves, però se'n recordareu de París.
1: Era una persona molt volguda en la banda, la veritat.
0: Tocava el saxo alt. I la veritat que jo et compartisc algunes històries en París, en Miguel París, en Miguel París. Bé, la banda va creixent, i entra José Ureña. José, des de quan estàs ahí?
4: La meva presentació va ser ara fa un any, en maig del 2025, per tant, oficialment ja porta un any, encara que en assajos previs quasi un any i mig.
0: Quasi un any i mig. I què és normalment els actes que feu allí en la banda? És a dir, què és el que normalment, concerts, actes que feu? És normals?
4: Sí, la banda té una activitat més o menys fixa. El que és en tema de concerts, doncs està concerts de diguem el de primavera, que és el que diguem que faríem la setmana que ve.
0: El dia 24, recordeu tots, el dia 24, a l'auditori Paco Salvador, en Cuerpo y Alma.
4: Correcte. L'any passat es va fer, aprofitant la primavera, es va dir concert de primavera i de presentació, que era la meva presentació.
0: Sí.
4: Després, en juliol, sempre es fa un concert de música festera.
0: És això de la campanya de l'excel·lent? És que no ho sé.
1: Sí, correcte.
0: És de la campanya.
4: Després també, evidentment, jo diria que el concert, o un dels concerts més importants artísticament, que és el de Santa Cecília, evidentment, i després també el de Nadal. I aquests concerts són, diguem, fixes.
0: Sí.
4: Llevat que pugui sorgir qualsevol altre intercanvi o qualsevol altra cosa, que sempre estem oberts. I igual que sé que en el passat també han participat en certàmens.
0: Sí.
4: Per tant, la banda té una activitat artística forta.
0: L'últim certamen que van assistir van interpretar esta peça, que és d'un músic format en la Tropical, que és esta.

0: Estem escoltant una obra de Carlos Pellicer, Sequence for Band. Quin any va ser això?
1: El certamen?
0: El certamen.
1: En 2021.
0: En el
1: novembre del 2021.
0: Acaba de eixir de la pandèmia?
1: Sí.
0: Estava Juan Carlos.
2: Mascarilles sí. I tot allà.
0: Estava Juan Carlos. Sí, sí.
1: Perquè ja van parar el certamen, perquè va venir la pandèmia, es va suspendre i després van tornar a retomar.
0: Era la segona vegada que participàveu.
3: Sí.
0: La segona vegada, i les dues vegades que heu anat i heu besat el sant.
2: La primera vegada va ser a Bugo,
0: sí.
2: Que vam, en tercera secció vam tindre primer premi en menció d'honor.
0: Sí.
2: Això va ser...
0: En el
2: 2007.
0: I després, no sé quants anys després, en esta hi vau quedar els primers.
2: Primer premi, també.
0: Els primers, correcte. Teniu grans compositors. Està Carlos, està Tomàs, i també teniu a un jove compositor, que després parlarem ben ell, no us penseu, que és l'autor d'esta peça,

0: Arkum. Òscar Schaffer. Lucía, tu ets de l'escola, saps? Tu eres la directora des de quan?
1: Pues oficialment en el curs 23-24, però ha estat molts anys de responsable, perquè, sí, clar, en la societat, per exemple, sempre este càrrec ha sigut com a gent del que és de la banda,
0: sí,
1: entonces com a bonament han pogut, hem anat portant-ho.
0: Sí, sí,
1: per exemple,
0: sí, sí.
1: Carlos Pellicer,
0: sí,
1: des de que jo me'n recorde, que han passat, ha sigut Carlos Pellicer, ha sigut Gemma Huesca també, sí, després va
0: Juan,
1: ser Juan, Juan Sanabre, i ja, actualment, ja jo.
0: I conta un poquet quin és el projecte educatiu que porteu, és a dir, quant de xiquet, per exemple, teniu a l'escola? Doncs
1: pues ara actual són 51 alumnes. Tenim grups de 3 a 7 anys, que és el Fassolet, tenim,
0: sí,
1: 3 grups.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Tenim,
0: sí,
1: també 2 grups d'adults, que ja es passen l'edat. I ja la resta és els 4 anys d'elemental corresponents a la música.
0: I a partir de quina edat, aleshores, poden apuntar-se?
1: A partir de 3 anys.
0: A partir de 3 anys, ahir
1: ja poden
0: portar.
1: De 3 a 7 anys està l'etapa infantil.
0: Sí, sí, sí.
1: L'etapa,
0: sí,
1: elemental, sí, fins, sí, a 16, i ja a partir de 16 l'etapa adulta.
0: Correcte.

0: I a banda de la banda que estem escoltant, també compteu amb una juvenil, no?
1: Exacte, tenim banda juvenil i dins de l'escola també tenim el conjunt instrumental.
0: És a dir, dins de l'escola n'hi ha un conjunt instrumental que això quan es crea?
1: En segon. Segon
0: elemental. En segon elemental.
1: En segon, tercer, fan dos anys de conjunt instrumental i després ja passen
0: ja
1: a la banda jove.
0: Ja passen a la banda jove, que és la que escoltem en un pas doble que me l'heu fet recordar. José, te'n recordes quin és aquest pas doble?

0: ¿Tú te recordes? ¿L'has tocat?
1: Jo l'he tocat. Crec, si no m'equivoque, que és Alegria Agostense.
0: Alegria Agostense. A mi me'l va fer recordar, Lucía,
1: eh? Però fa molts anys
0: que
1: l'he tocat, eh?
0: Me'l va fer recordar, Lucía. Qui dirigís la banda, la banda jove?
2: Actualment la banda jove la dirigís Luis Bonastre.
0: Sí.
2: I este, bueno, lo que esteu escoltant és del passat concert que vam fer en Ontenient.
0: Ah, un intercanvi.
2: En un intercanvi. Que després l'intercanvi passa a Benigànim el 6 de juny.
0: En la banda de,
2: en la banda de
0: José.
1: Sí,
0: en la Unió.
1: La Unió Artística Musical d'Ontenient. Sí.
0: Jo no ho sabia, però alumnes de meus d'Ontenient me van dir, ah, anem al teu poble.
2: Pues sí, era la banda jove de Benigànim i la banda jove de la Unió d'Ontenient.
0: Que fan aquests intercanvis que fan. Molt bé. Quines activitats feu des de l'escola? És a dir, feu audicions cada trimestre? Feu audicions? Què és el que feu?
2: Sí, pues a veure, la primera audició que es fa és en Nadal i l'última, bueno, sols n'hi ha dos i es fa en Nadal i estiu. Després, entremig, pues, fem alguna xocolata el dia de Santa Cecília, o, per exemple, agarren les bicis i m'ho anem al camp de tir.
0: Ah! Això quin dia, aquí?
2: Això és el dia que...
0: Quin dia és, de la bici?
2: El dia de la bici, pues, quan ja estem entrant per la cassoleta. Ah! Que això és tradició.
0: Això és per lo que és, de... Espera, que no me recorde. Antes de la Quaresma, no?
2: Exacte.
0: La cassoleta.
2: Això és tradició de quan t'ho portàveu tu i Gemma, que m'ho anem al camp de tir.
0: Ostres!
2: I anava.
0: No me'n recordava d'això. Estaves fent-me senyals i pensava que dies com vas a la bici, com vas a la bici?
2: Bueno, anàvem en la bicicleta, tu, Lucía Vilar i Gemma.
0: Ostres, quant
2: d'any. I anava un cotxe per si les bicis...
0: Sí.
2: I entonces, quan ja ho vam portar altra volta a nosaltres, vam tornar a retomar la tradició. I bueno, anem al camp de til a menjar-nos la mona.
0: Ah, que bé. No m'has fet recordar,
2: home,
0: eh?
2: Clar, mima. Home, per què estem així?
0: M'has fet recordar. Jordi.
3: Jo.
0: Ja ho sé que eres tu. És molta feina estar ahí al capdavant d'una societat musical.
3: La veritat que porta...
0: Dis-ho en la mà, en el cor.
3: Porta dos mesos o tres des de febrer, que porta poc.
0: Sí,
3: però
0: sí,
3: bueno,
0: sí,
3: podria dir-te que encara no ha parat ningú dia. De pensar i de fer, per la banda.
0: De pensar i de fer. Però tens ahí tot el teu... lo que és l'equip directiu,
3: un equip,
0: no?
3: Un equip
0: que... Lo que és la directiva,
3: clar,
0: de la banda.
3: Cada
0: que suposa que...
3: la seva feina i com puguem anar tirant cap avant.
0: José, te vaig a fer una pregunta...
1: compromesa.
0: Compromesa, sí. Compromesa, sí.
1: Vinga, va.
0: Quina és la característica que tu, a l'arribar allí, quina és la característica principal que vas notar en la societat musical? És a dir, què és el que dius en positiu? Després dius lo negatiu, no?
1: Però...
0: No, lo negatiu normalment no...
1: Sempre positiu.
0: Sempre positiu. Quina és la característica que a tu es va cridar l'atenció?
1: Precisament que tenen un funcionament molt, molt autònom. No cal que ningú de fora els diga el que tenen que fer perquè saben molt bé com ho han de fer i ho fan molt bé. Per exemple, sé que la banda és molt a tocar, ho tenen tot molt ben organitzat i saben molt bé anar i complir els llocs com cal. I després també l'altra característica és que hi ha un alt nivell musical, hi ha músics molt ben formats i això es nota quan tires la batuta que la banda sona.
0: Ja ho sabeu. Ara tens que dir que tenen que vindre als ensaios més, no?
1: Això sí, això. Però això és com qualsevol banda.
0: Ja.
1: Jo sempre dic que el pitjor que li pot passar a una banda és que la gent no vagi a assajar. Perquè les bandes, qualsevol...

0: qual banda es fa i es forja en els assajos. Si la gent no va als assajos, sempre és un
1: però
0: problema.
1: Però aquest tema és un poc delicat, perquè moltes vegades no té res a veure en el director.
0: No, està clar. El que passa és que tu, que eres directora també...
1: No té res a veure. De vegades passen perquè... No sé.
0: Moltes... Sí, però el que està en la tarima diu... No vindran per mi? No, no m'aguantaran? Que no és el cas, eh? No és el cas, evidentment.
1: És així.
0: Però avui la societat té mil distraccions, mil històries, i clar, és, cada vegada és més difícil que la joventut, i no tan jove, tinguin aquest compromís firme i que estiguin totes les setmanes en els assajos.
1: Correcte, és així. Ara vos vaig a fer pensar a tots i aneu a recordar un concert que encara el recordeu. Estem escoltant, ara sí, estem escoltant el bandoler. Estem escoltant el bandoler. Un pas doble, Tomàs Gilabert, dedicat a Perol, a Miguel. A Miguel Carbonell, que el coneguem com a mal nom de Perol. Jordi, tu eres bandoler, no?
2: Jo sóc bandoler, sí.
1: Tu eres bandoler. Recordeu algun... Perquè n'heu fet molts espectacles. En Nugo, per exemple, en vau fer molts. Recordeu algun de tots, o concert, que el recordeu amb molt de carinyo? Tu no parles? Dime, Jordi.
2: Jo, en la etapa que va estar Hugo com a director, van fer molts espectacles en el concert de festes que es dia, que era en la setmana de festes patronals del poble. I la veritat que jo recordo dos que em van agradar moltíssim, que era Jesucristo Superstar,
1: sí,
2: i l'altre era Cabaret. I això són els que a mi més em van agradar, perquè treballàvem... el concert era rotllo musical, teníem teatre, anava a teatre, en el de Cabaret anava ballarins, el Combo, anava a cor també, en el de Jesucristo, i no sé, era un espectacle molt xulo.
1: Sí, és veritat, se feien ahir. Tu te'n recordes ja d'algun, Lucía?
3: Dels que van fer en Hugo...
1: Per exemple, jo recorde la cara de Jordi, ton pare va ser president de la banda.
2: Mare va ser president.
1: Vale? Jo recorde, son pare li diu en Juan, jo recorde el premi del 2007, quan va guanyar per primera vegada. Vosaltres en recordeu, entonces estàveu per
3: allà? Sí, jo vaig tocar en Issa.
1: Ah, sí? La cara de ton pare, el sant...
2: El premi.
4: Emocionant.
1: Va ser això emocionant. Ho recorde molt. El sant, el premi. Què t'ha tallat, Lucía? Quin concert? Ja no te'n
3: recordes. No, d'aquesta categoria de que fèiem en festes, va estar també molt guai el de Neus Ferri.
1: Neus.
3: Era un acústic rebobinant dos dies.
1: Sí.
3: I se va estar molt bé, però clar, estava diguent igual a José. Jo no puc recordar concerts perquè jo te diria el meu de quan vaig acabar el mitjà, que és una tradició de la banda que tenim.
1: Sí.
3: I el
1: quina
3: meu
1: és aquesta tradició? Va, contame-la.
3: Pues cada un que acabe algun grau en el conservatori, pues com a premi en la banda, fem un concert de solista. Entonces,
1: però això lo de Santa Cecília?
3: Exacte, tots els concerts de Santa Cecília, si acaba algú algun grau, li se fa com un homenatge. Entonces, sí. I clar, jo n'he tingut dos, i això són els dos meus que he recordat, per això li dia, i clar, jo no puc parlar, perquè jo els meus els recordo pues, en molt de carinyo. De fet, n'hi ha voltes que encara més coses.
1: I tu què vas tocar?
3: Jo en el primer concert, que era de... vaig acabar el grau mitjà, vaig tocar el primer de Beber, el concert de Beber.
1: De clarinet.
3: I després en el del superior vaig tocar la fantasia de Rigoletto.
1: Anda, i això no ho sabia, eh? Tu què vas tocar, Rafa? és una broma.
3: Entonces,
4: no, jo recordo molt els concerts que van fer en Hugo, els musicals, esto, van estar molt bé, però un especialment que va ser un homenatge que van fer a mon pare, que també tocava.
1: Ah,
4: i que va fer
1: a mon pare. El tio Cristero. Anem a recordar el tio Cristero. El de Cristeros, son pare tocava esplatx, José.
0: Molt bé.
1: Tocava esplatx, la veritat. I sí, jo també recordo això. És veritat. Estem parlant de concerts que heu fet, però ara vull que me digueu, en la mà del cor, què significa per a vosaltres formar part de la Societat Musical Tropical de Benigànim. Comença per aquí. Per Rafa. Vale.
4: Jo m'ha criat ahir des de ben xicotet en l'escola, i amics i família, és una família i sé, és que el porta a dins. No,
1: correcte, no correcte. Hem de dir que és una banda jove, José, veritat?
0: Sí, sí, però també combina, no, els veteranos no és que siga gent major, però evidentment és més major que els més joves.
1: I sempre n'hi ha més majors i més vells.
0: Efectivament, però això és algo molt bo, perquè, sí, perquè és un encontre de diferents generacions, però que a tots els unís l'amor per la música i en este cas per la societat musical, la tropical.
1: Correcte, correcte. Seguís que en Lucía.
2: Sí.
1: Així anem per graus, no? La directora i després hi ha el president.
2: Correcte.
1: Lucía, què significa per a tu?
3: Per a mi, pues, a veure, per a mi tot. De fet, ara estic molt frustrada perquè no puc baixar tot el que voldria.
1: Bueno, però és que estàs en una fase, anem a dir la fase que està passant, Lucía, de maternitat.
3: Inclús n'hi ha voltes que em posa a plorar.
1: Calla! En sí,
3: sí, perquè no podria complir tot el que jo sempre he fet per la banda.
1: Sí, sí, sí.
3: O sigui, jo
1: sí, sí,
3: he sigut que, encara que ploguera nevara, jo a l'ensaio.
1: Home, tu ves de tradició.
3: De fet, embrassar, sí, quasi a punt de parir, estava fent el certamen del 2021.
1: Ah, sí?
3: Entonces, vull dir, estava ahí.
1: Ai, no me recorde jo, Boreta, ahí. Sí?
2: Érem uno més.
1: No,
2: sí.
1: No van puntuar.
3: Quasi no em deixen pujar perquè em portava dos. Era extra.
0: Ja te passaves ja.
1: És aixina.
3: I sí, entonces, què t'ha de dir jo? Als del punt que, pues, per no deixar que l'escola es perguera, també, pues, sí, hem seguit agarrant-ho i has de, que s'ha oficialitzat el càrrec, no?
1: Sí.
3: Ja, o sea, d'una si manera o una altra, estic, però no estic.
1: Però tu ves de tradició, tu tenies a t'abuelo, després tenies a ta mare.
3: Sí, dir, i el meu germà i jo.
1: El teu germà també està allí. És a dir, tu tens ahí una, sí, gran saga, Lucía.
3: Sí, sí. I el meu home.
1: I el... Ah, sí, el teu home. Perdona'm,
3: que jo
1: perdona'm.
3: L'he conegut allí.
1: És veritat. Parlant de la família teua... No, però això és una altra temàtica, Lucía. Quants hem conegut la parella en la banda? N'hi ha moltes bandes així, que es coneixen,
3: claro, claro,
1: així. Això és una altra temàtica. I Jordi, ara ja t'ha tocat el turno.
2: Buah, pues a mi la veritat que és un orgull estar ahí en la banda. I ara com a president, pues, jo tinc molts records de mon pare.
1: Sí.
2: Jo conec des de totes les fotos que he vist. Ell era un xiquet i estava tocant de la banda. Ell ha estat de president. L'ha vist mil voltes plorar per mil coses.
1: Sí, sí, sí.
2: I ara estar de president jo és un orgull per mi.
1: Ja ho crec que sí. Molta responsabilitat.
2: Molta massa.
1: Molta responsabilitat, però
2: bueno,
1: sí que és un orgull. José, en el poc de temps que tens, que fa que estàs allí, suposa que notaràs ixe cariño.
0: Sí, totalment. Estic super a gust. Els músics... crec que és recíproc, jo es buic molt i ells han vi a mi també,
1: sí,
0: i disfrute molt tant en els assajos com en els concerts. Va haver un músic, sí, un amic, Manzano, que em va dir: i mestre, crec que mos tindràs que pagar perquè en els concerts teu passes molt bé, eh? I li vaig dir: no ho digues, no sigui cosa que em costa diners de la butxaca.
1: El més bonic que n'hi ha és treballar en algo que pareix, sí, que no estigués treballant.
0: No, jo m'ho passe molt bé. La veritat és que disfrute, perquè a més en els assajos la banda està com cal, sempre hi ha qui xarra i sempre hi ha qui li diu però sí, és lo lògic,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí,
0: en els concerts, la Tropical es transforma, es fica en un mode molt professional i jo també, jo intento ser sempre, però no sempre estem ahí al màxim, no?
1: Sí.
0: Però en els concerts tots s'apliquem al màxim i jo disfrute moltíssim i els músics també, i això es nota, jo crec.
1: Bé, abans d'acabar, tornem a recordar el concert del dia 24, que és en l'Auditori Paco Salvador, que serà a les 12 del matí, i que, torna a dir, Jordi, que ja no me'n recordi on poden trobar totes les entrades.
2: Les entrades, pues, les poden trobar posant-se en contacte amb qualsevol membre de la societat o telefonant al 605 52 56 54. El preu són 5 euros i en taquilla també n'hi haurà, si vas el mateix dia a l'Auditori.
1: Correcte. Estem parlant de la Societat Musical La Tropical. La Tropical ve d'un nom, d'una orquestra, dels membres que van fundar, i que d'aixos membres que van fundar, que són 14, actualment sols en queden dos. Crec que són dos.
4: Queden
1: Rafa,
4: dos.
1: Colombari, bueno, Colombari, anem a nombrar a Colombari.
4: Colombari.
1: I el tio Miguel.
4: Remigio.
1: Ah, sí, sí, sí, sí.
4: Miguel.
1: Ja m'havia...
4: I i José Llario.
1: Correcte, són quatre. Menys mal que tu tens més memòria que jo, i en queden quatre d'eixos 14. Doncs, per aquesta banda han passat molta gent que es dedica a la música, i entre ells està l'autor d'esta peça que ara escoltem.

0: El menú. El menú de Carlos Pellicer. El menú de Carlos Pellicer. Tinguem una altra peça. ¿Vosotros recordeu com va fer este concert del menú?
1: Sí.
0: El menú de Carlos Pellicer. Tenim una altra peça que jo crec que Lucía, tu vas, encara que l'àudio no és massa bo, ja avise al nostre públic, perquè està fet en el carrer i se sent que us veurà una trona, però és l'aire, que sona l'aire. I té el nom d'una zona molt bonica que jo convidé a tota la gent que alguna vegada vaig a l'Estret de les Aigües, que està entre Bellús i Xàtiva. Allí està la Font del Conill i n'hi ha una zona molt bonica. N'hi ha una part també passa per Genovés, però és un estret molt bonic per anar en bici, per anar caminant. Lucía, vas a contar-me la història d'aquest Estret de les Aigües, que és l'Estret de les Aigües, que és d'Òscar Schaffer.
2: Pues a veure, és que la relació que tenim Òscar Schaffer i jo és molt, molt estreta, no?
0: Sí.
2: I pues, per l'any que em vaig casar jo, em va dedicar un pas doble, perquè li vaig dir que em dedicarà unes paraules en la boda i sí. Com ell és un poc nerviós per parlar, em va dir com no sé expressar-me en paraules, te ho expressa en música, no? I em va fer el pas doble i el títol és perquè nosaltres la relació que tenim tan estreta és perquè ve tot dels avantpassats, tot per la música també. O sigui, l'Estret de les Aigües
0: és
2: perquè m'abuelo el bellucero pertany a Bellús i els abuelos d'Òscar estan en Genovés.
0: Correcte.
2: Entonces ens unís l'estret, exacto, ens unís l'estret i d'ahí el paso doble.
0: Ah, oh, l'Estret de les Aigües. Ara sí que li veig relació.
2: Sí.
0: Jo em pensava que era per la zona, perquè és una zona molt bonica. La coneixes, José?
3: No la conec, aquesta
0: zona. A
3: veure,
0: zona. Lo de Ontinyent, el
3: Pou Clar,
0: ara m'he eixit el nom, és molt bonic, però esta zona també. És molt bonica.
3: Pues he passat per la carretera, però no he
0: estat
3: mai...
0: No, tens que entrar per dins. Tens que entrar per
3: dins. Pues ho investigaré.
2: Pues el títol és Per els vuelos, d'ell i els meus.
0: Que cosa més... Que història més romàntica.
2: Després van ser els fills, que és el pare d'Òscar, bueno, els germans del pare d'Òscar i ma mare.
0: Sí.
2: Bueno, i els meus tios. I ja després, nosaltres.
0: Doncs, mira, em va de luxe, perquè no vull que se n'aneu, perquè anem a parlar en un membre de la banda, però dins d'una altra secció, no del rebost de la banda, sinó del suggeriment de la setmana, perquè aquesta persona, aquest músic, va a suggerir-nos un altre pas doble. I aleshores anem a parlar en ell, però abans escoltem la sintonia del suggeriment de la setmana.

I entrem en el suggeriment de la setmana. I anem a suggerir, en este cas, avui, un pas doble. Un pas doble que és d'Òscar Schaffer, que és un jove compositor i saxofonista de Benigànim. Destaca especialment dins de la música festera. I amb tan sols 15 anys ja va escriure la seva primera marxa cristiana, Guerrers de la Vall. Actualment,

0: compagina la composició amb la docència com a professor de primària. I avui anem a parlar d'un pas doble anomenat Marita. Òscar, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Jo molt encantada de parlar amb tu, la veritat, que no es pugui vindre així, no es pugui vindre perquè tens molta feina. I mira, vaig a dir-te una coseta, Òscar. Hem començat el programa, sobretot parlant així, perquè així tinc a Jordi, tinc a Rafa, tinc a José i tinc a Lucía. Podeu dir-li bon dia, eh?
2: Bon dia, Òscar.
1: Bon dia, bon dia.
0: Estic
1: una
0: quasi...
1: llàstima, Anna.
0: No una llàstima, una llàstima perquè tens molta feina.
1: Sí, pues sí.
0: El que estava dient és que hem començat escoltant el conte del ganxo i la lluna, que tu li vas posar música a aquest conte que va fer Pau Morillo. O Pau Jimeno, Pau Jimeno Morillo.
1: Aixina és, sí. Va ser jo que li vaig posar la música al projecte que tenien tant Pau, que va fer el text, i Gonçal, que va fer les il·lustracions, tots del poble.
0: Correcte, i vau donar a la llum perquè entenguen, perquè ens diuen ganxuts o ganxudes.
1: Sí, aixina és, conta un poc la llegenda de per què en Benigani ens diguem ganxuts i ganxudes de mal nom.
0: Correcte, és així. Òscar, tu has compost, tens un pas doble que s'anomena Marita.
1: Sí.
0: Vale, que Marita. Ara després l'escoltarem. Marita. Qui era Marita?
1: Pues Marita era un membre de la fila Tomasines d'Alcoi, que per desgràcia el dia abans de ser Glorier, el dia de la Glòria, ens va deixar. I a partir d'ahí la seva esquadra...
0: Sí.
1: Que van ser els que van eixir en la meva marxa a Arcum. La veritat que estic molt agraït.
0: Ara, Òscar,
1: sí.
0: Com així n'hi ha molta màgia, ara escoltarem la marxa cristiana que tu acabes de nombrar, que és esta que escoltem en res.

0: Estem escoltant Tarkum. Tu tenies una relació en Marita, no?
1: Sí, el coneixia sí. De l'any de la seva capitania, que va néixer en l'esquadra especial.
0: I tu vas fer una marxa cristiana, no?
1: No, la marxa és per a José Luis Ballester. Mm. Va ser capità en Benigani l'any 2018.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I anys després la sí. van escoltar i van voler apostar, la veritat que molt agraït, perquè tota l'esquadra va voler apostar per una marxa nova
0: sí.
1: que, i d'un compositor
0: jove.
1: No, que no coneixien.
0: Clar.
1: Mira, sí, i la sí. veritat que molt agraït. A partir d'ahir, la veritat que va començar a sonar Arcum per tots els llocs.
0: Sí.
1: I l'any que va faltar Marita, es van posar en contacte amb mi, el meu amic José, que el saluda des d'ací, i em va proposar d'haver fet que es fora jo que fer el Paso Doble, ja que van naixir en la marxa cristiana Arcum. No m'ho vaig pensar dos vegades,
0: sí.
1: i a partir d'ahir, ves... Em van reunir i vaig començar a fer el Pas Doble, que es va estrenar l'any 2023.
0: 2023, té 3 anys.
1: Sí, i el Pas Doble sí.
0: El Pas Doble té 3 anys, que és este que escoltem

0: Òscar, estem escoltant ja Marita. La veritat que és un pas doble, com solen dir, assentat.
1: Sí.
0: Quan es va estrenar este pas doble?
1: Es va estrenar l'any 2023, si no recorde mal.
0: Sí.
1: I va ser, la veritat que molt emotiu.
0: Sí.
1: Ens van convidar tant a mi com a Jordi, que és el que va fer la portada.

0: president de...
1: Espera, espera, espera, això tingueu que dir-ho més fort, perquè aquesta faceta no la coneixia. Òscar, Jordi, tu eres il·lustrador gràfic? Ho intentes?
2: La veritat.
1: I totes les portades que vegem en les teues marxes estan fetes per Jordi?
0: Totes.
2: Només treballa per a ell. És exclusiu.
1: Exclusiu per a ell. Aleshores, estàvem parlant de l'estrena, que es va estrenar el 2023. Quina banda el va estrenar?
0: El va estrenar l'Ateneu de Cocentaina,
1: sí,
0: que són els que van eixir el dia de l'entrada en Arcum, van voler que foren ells.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I
1: digue ser molt emotiu.
0: Molt emotiu, perquè no ho sabien pràcticament ningú, ni la dona ni el fill de Marita.
1: Sí.
0: I... que, si mal no recordo, crec que va ser un dia de glòria l'any següent.
1: Sí, el dia de glòria és el dia de resurrecció, el dia, sí, de Pasqua, que per al coll és molt important ixe dia, el dia de glòria. Totes, sí, les copars tenen el seu glorier, totes les filaes que diuen allí tenen el seu glorier. I la veritat que va ser una llàstima perquè Marita va faltar jove. Era molt jove.
0: Sí, sí, la veritat que sí, i no recordo exactament l'edat que tenia, però sé que era molt jove.
1: Sí, desgraciadament.
0: I va ser un any després,
1: sí,
0: es van convidar tant a Jordi com a mi, i van estrenar allí en directe, estaven tots dinant, i sí, van desfilar tots junts. Va ser molt emotiu, la veritat que sí.
1: Ja ho crec que sí. Això és moments que sempre recordaràs.
0: Sí, Òscar, sí, sí.
1: Sempre recordaràs. Bé, esta versió que estem escoltant no és l'Ateneu de Cocentaina, sinó la primitiva d'Albaida, el Gamell, que està dins d'un CD que s'anomena, bueno, són peces gravades i dirigís Saúl Gómez.
0: Sí.
1: És així?
0: Sí, l'any de l'alferesia dels Abencerrages,
1: sí,
0: Saúl va fer, bueno, va fer un encàrrec dels Abencerrages i també volíem fer un CD on apareguerem diferents peces de música festera.
1: Sí, sí, sí.
0: I Saúl va tenir l'amabilitat de contar amb Marita per a que s'estrenara també, perquè es gravara també en el CD.
1: Sí, correcte.
0: I esta versió és la de... Sí, la de...
1: La de la primitiva del Gamell.
0: Sí, correcte.
1: La del Gamell, la del Gamell.
0: Sí.
1: Doncs, Òscar, actualment, abans d'anar-se'n, pots avançar... Ara no s'escolta ningú. Pots avançar... en què estàs treballant?
0: Ara mateix...
1: En quina composició?
0: Pues he volgut trencar un poc en estar treballant sempre en música festera, perquè
1: sí,
0: a partir d'obres que no siguin de música festera només tinc el Ganxo i la Lluna, que
1: sí,
0: és el conte musical. I ara mateix,
1: sí,
0: estic fent un poema sinfònic. Ja vaig un poc més per la meitat, de 5
1: sí,
0: moviments en tinc 3.
1: Sí.
0: I està ambientat un poc en el Japó feudal.
1: On va?
0: Sí, sí.
1: Això com és el Japó? T'agrada la cultura japonesa?
0: La història va ser que estava, no res, ordenant-me la llibreria,
1: sí,
0: la prestatgeria de llibres.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I jo de normal en el quiosc em compro primers fascículs de llibres que ixen.
1: Sí.
0: I uno era de la mitologia japonesa.
1: Anda.
0: I en aquest moment no estava fent res i ordenant-lo,
1: sí,
0: vaig veure el llibre. Vaig llegir un poc i em va agradar. I dic, a partir d'ahir, pues, vaig a veure si faig un poema sinfònic relacionat amb els déus japonesos.
1: Anda, que xulo. La veritat que n'hi ha una sinfonia del Ferrerit que està el Sakura, Sakura, Sakura. És una cançó tradicional japonesa molt coneguda allí, que parla dels cirerers, per a que tinguis clar, dels cirerers. Bueno, ja no queda més temps, Òscar. Voleu acomiadar-se d'ell? Encara que el veureu d'ací pronte, però... Voleu despedir-se d'ell? Bueno, Òscar, moltes gràcies per estar ací.
0: Moltíssimes gràcies, també.
1: Per estar
0: ací,
1: no, per atendre'ns. I res, que ja escoltarem ixa obra sinfònica teua basada en el Japó, que encara no ens has dit ni el títol, però ja apareixerà el títol.
0: Ja apareixerà
1: el títol.
3: Ja tinc ganes.
1: Doncs, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, i que
1: vinga,
0: vaja molt bé.
1: Vinga.
0: El vegem a tots, d'així pronte.
1: Ale, va, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu,
3: adéu.
1: Adéu,
3: adéu.
1: I escoltant el pas doble Marita del mestre Òscar Xàfer Serrano, acabarem el programa d'avui. Espero que hagueu disfrutat del programa tant com nosaltres. Com sempre, a l'equip tècnic està Sofia Álvarez, en producció Lorena Alegre, en àudios Marina Perelló i a les xarxes Ima Santana. Me'n vaig ara corrent cap a Petrer, a veure l'entorn.

Estrada de Moros i Cristians, que comença, crec que començaré, arribaré tard, però bueno, perquè n'hi ha un trosset. Però els diumenges normalment, els dissabtes, perdó, normalment no n'hi ha molt de trànsit. Així que vos espere demà, encara que jo me'n vaig a Petrer, però demà estic ací a primera hora. Adeu i que passeu un molt bon dissabte. Sigueu feliços.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Hola, molt bon dia, com estan? És dissabte 16 de maig i comencem aquest espai informatiu mirant al cel. Javi Miró, bon dia.
2: Bon dia. Despertem amb temperatures prou baixes per a tractar-se del 16 de maig. Valors entre el 0 i els 5 graus cap a l'interior, inclús amb sensació tèrmica més baixa, donat este vent que incrementa la sensació de fred. Inclús parlem de temperatures mínimes entre els 7 i els 10, 12 graus al litoral. Així que despertem avui dissabte amb temperatures mínimes, podríem dir, de principi de primavera i no de meitat, com ens trobem ara mateix. Avui notarem l'ambient més assolellat, aquest vent de mestral que continuarà bufant durant el matí cap a l'extrem nord, anirà perdent intensitat durant les pròximes hores i de vesprada podrien créixer alguns núvols en punts de muntanya, però sense més conseqüències. Les màximes sí que tendeixen a remuntar una miqueta, sobretot cap a la zona de l'interior central, i per contra, a litoral alacantí baixaran, perquè ahir no es va notar aquesta baixada de temperatures perquè la massa de fred ens arribava des del nord. Així que avui serà una jornada ja més estable, amb temperatures màximes una miqueta més altes, llevat que ara mateix comptem amb temperatures pràcticament de finals d'hivern.
0: Sanitat ha remès al Centre Nacional de Microbiologia la quarta PCR de la dona d'Alacant de 32 anys que està en seguiment a l'Hospital Sant Joan d'Alacant per sospita d'antivirus. Les tres proves anteriors que li han fet han donat negatiu. Precisament un nou brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo causa ja 65 morts i 250 casos sospitosos. A més, Uganda ha confirmat un cas d'Ebola importat del Congo, el d'un home que va morir dijous. I l'actualitat política passa per les eleccions a Andalusia, començar un cap de setmana clau per al seu futur polític i per al d'Espanya, perquè els resultats electorals es llegiran en clau nacional. Avui és el dia de reflexió, després d'escoltar a nit els últims missatges de campanya dels candidats. El Partit Popular és ara el partit hegemònic a Andalusia. A nit, Moreno Bonilla va apel·lar a la victòria, però sap que no sols ha de guanyar, sinó que ha de ser amb una majoria absoluta per a no dependre de Vox.
3: Hemos perdido muchas elecciones. Podemos decir que salimos a ganar y a ganar.
0: I per al PSOE, que va liderar la regió durant 38 anys, l'aspiració és una altra. La socialista Montero també va cridar a la victòria, però l'objectiu és el d'evitar un altre afonament electoral.
4: Aquí está las ganas de cambio, de transformación, el compromiso, la respuesta que este partido tiene para los ciudadanos. ¡Vamos a ganar!
0: I en els esports, a nit en segona divisió, el Castelló va jugar a Castalia amb el Cádiz al remat 1-1 que complica el play-off per a l'equip orellut. Al Castelló encara li queden dos partits contra l'Osca i contra l'Eibar. A més, esta nit a les 9 en primera federació, penúltima jornada de Lliga. L'Eldense té possibilitats de tornar a segona divisió per la via ràpida. Rep a casa el filial de l'Atlètic de Madrid per a tornar al futbol professional, ha de guanyar que el Sabadell empate o perda amb l'Antequera. I és tot de moment. Més informació a les 11. Es queden ara amb Donis Salvador i l'equip de Fora de Cobertura.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: El primer assalt per l'ascens a segona divisió es juga a Punt a Punt. Este dissabte, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat esportiva amb atenció especial al partit Eldense Atlético Madrileño, amb l'ascens en joc de la jornada unificada de Primera Federació. A més, ascens a tercera des del Gemesí, Aldaia i Tavernes. I l'última jornada de Primera Divisió de Futbol Sala, amb connexions amb el Trinquet Pelayo i el Club de Tenis València. Tot l'esport este dissabte, des de les 12, en directe a A Punt Ràdio.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
8: De tu a tu.
9: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Bueno, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. I benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Dissabte 16 de maig de 2026. ¿Cómo está usted, J. González?
1: Muy buenos días, Donís. Qué Muy gran día, señor. Qué gran programa tenemos hoy por delante.
0: ¿Quina il·lusió tindríem en altres circumstàncies, no? Sí, per el que avui va a celebrar-se.
1: Y, por cierto, déjame felicitarte, Donís, te veo con una arruga más hoy en la cara. Y déjame también felicitar a la afición del Valencia Basket por ese logro que ha conseguido esta semana de participar por primera vez en su historia en la Final Four.
0: Pasar a la Final Four.
2: Increíble.
0: Ho dic per als 20 punts que vas colar, no? I en el partit. Sí. Dame ese caballero, servidor. Qui les parla avui té una volta més al sol, un any més d'experiència.
1: Sí, senyor.
0: En la vida. I, bueno, me sento bé encara. La veritat és que me sento bé. Però gràcies, Jota González.
1: De res.
0: Rubén Mayols, com estàs?
3: Molt bé, així, a la xerreta.
0: De dissabte bon matí, clar que sí. I Pablo Fernández, què diu?
4: Pues molt, molt tenim que dir. Cada setmana intens. Tenim a Donís en un any més, però no es nota, com bé ha dit. Estem tots en la quarantena, bueno.
2: A mi encara me queda.
4: La part dreta d'esta part.
2: Aguanta un poquet.
0: Però Pablo Fernández també és de maig. És més, és d'esta setmana. Què entra ara?
4: La pròxima. El Deneu. I encara en la quarantena, encara no passa de xifra.
2: Convidarà algo, tu?
4: Algo farem. Tenim pendent una paelleta, tots junts.
0: És de veres, però que siga allà. Vinga, anem a posar data mentre és el sumari. I comencem. Atenció, perquè la primera hora de Fora de Cobertura d'avui és monotemàtica. És la primera hora per a parlar d'Eurovisió. És Eurovisió en el que no anem a estar, però, però per als fans, per als eurofans, jo crec que els devíem este programa, este anàlisi de lo que va passar esta nit i demà també una pincelladeta recopilatòria, veritat, Pablo?
4: Clar, avui és la gran...

nit d'Eurovisió, i és que la carrera per conquistar el micròfon de cristal de la Eurovision Song Contest, com el coneixem, ja té clars favorits entre analistes i especialitzats que van

0: tenim ahí a l'oràcul que ha fet la seva profecia, el seu pronòstic, i efectivament l'hem tingut treballant durant la setmana i anem a veure si coincidís en el que els experts tenen previst o si n'hi ha alguna sorpresa. I, per cert, una cosa més que tenim afegida és que hem fet la simulació de com quedaria Espanya si anara a Eurovisió.
1: Wow.
0: Cosa que això...
1: En quina cançó?
0: En la que ha guanyat
2: el Benidorm. Tamaré.
3: El
2: que guanya el Benidorm Fest. És la que haguera anat...
0: Seria que haguera passat.
3: Que bueno.
0: I bueno, pues ahí està.
1: Però, mare meva, m'estic mossegant les ungles ja. Ara vaig ja per els dits. I J. González, veurem, si, demà veurem, si, bueno, veurem esta nit, si també és visionari, com ho va ser en el Benidorm Fest.
3: Que pressió.
1: Entre altres coses, comentar-vos també que tenim una crida telefònica en Blanca Paloma, participant del Benidorm Fest, i que està aquí, que estigui a punt de participar en Eurovision en 2023, a punt, i bueno, estic segur que haurà sigut un èxit, però serà un altre any. Això fon en 2023, en 2026 evidentment no tenim participant i parlem en aquelles persones que podien haver estat ahí. Per altra banda, també tenim l'entrevista en Alberto Lorite, compositor de Esa Diva. Parlarem en ell durant esta primera hora.
2: Fa un any d'aquesta gran actuació de Melody.
1: Què t'ha paregut? En la segona hora parlarem en Agustín Jiménez i parlarem també en Wilbur, i la nostra convidada especial del dia serà Sole Jiménez, que així reporta el diari. Arrenquem Fora de Cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Podia haver sigut la nostra representant d'enguany, però no. Va participar en 2023 en Eurovisió, va representar Espanya en 2023 en Eurovisió, i ella és una cantant, escenògrafa i dissenyadora de vestuari espanyola que va fer les delícies de tots els espectadors d'Eurovisió i de tots els eurofans. El seu pas per Eurovisió en 2023 va ser en la cançó Ea Ea, una nana flamenca experimental en tocs electrònics que va compondre junt a José Pablo Polo. El tema era un homenatge a sa iaia Carmen i a les seues arrels. El resultat, en acabant de guanyar el Benidorm Fest 2023, en una puntuació rècord en la final d'Eurovisió, va obtindre la 17a posició. A veure, Eurovisió, jo crec que en els últims anys, sobretot, mai mos ha premiat, com considerem que hauria de ser, veritat, Pablo?
1: Ai, sí, és, a veure, no hem estat en la consideració que tocava, i estàvem comentant abans d'entrar en J, comentàvem un poc que Europa no acaba de captar el tipus de música que amb elegància i qualitat va presentar Blanca Paloma en el 2023, i aquest tipus de música pues més flamenca. La única música més flamenca que aportarem al festival i que va tindre una bona posició va ser en la Ignoranta, en Azúcar Moreno, que quedarem en una quinta posició. Uh-huh. Però a part d'això, quan hem oferit aquest tipus de gènere, Europa no mos ha entès molt bé. I ojo, l'actuació va ser espectacular. I si tinguérem així Alfredo Esteve, el seu disseny de vestimenta va ser espectacular.
0: Parlaria molt bé, efectivament. Hem de dir que és una cançó que realment representa el seu país, i això tampoc és habitual últimament en Eurovisió. Pràcticament els perfils, els talls, són tots iguals, i podem trobar una cançó que realment no representa al país. O sea, musicalment, en arrels, en tints, en estils...
2: Folclore.
1: Claro, recordem quan anà Chiquito, Chiquilicuatre, quan anà no representava, i ojo, va quedar en bona posició, que al final, dius Eurovisió, que és el que valora, perquè el que té que valorar pues un poc són les arrels i el que aporta, perquè Eurovisió el que fa és apropar cada país quin és el seu gènere musical. Perquè ara, en l'espai que tindrem d'Eurovisió, escoltarem, per exemple, com França fa tintes a la seva música, o com Finlàndia també, o com Israel, que també no va parlar, però és cert que en este cas no se va valorar com tocava. No sé què haguera passat enguany, que això ja ho veurem en el nostre company, que diu la IA, però és cert que enguany també haguerem apostat per una cançó un poc més flamenca, en Tamaré. Era un estil que s'arriesgàvem a portar i que no sabem què haguera passat, però és cert que Eurovisió a Espanya no ha sigut ben valorada, i ojo, ara que se'n retira, per donar-vos un poc d'informació d'estos dies.

0: un Parlament té una posició política que pot influir en el vot dels eurofans.
1: Claro, es que en realidad el festival a día de hoy...
0: Siga a favor o en contra, ¿eh? Vull dir, estic parlant de posicionar-se front a un conflicte que igual en aquest moment no era necessari. No sé, si t'haver arribat a tu en el teu any, un poc complicat, ¿no?
1: Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo creo que ante posicionarse o no, en mi caso, en mi opinión, como he dicho antes, no se puede separar la música de lo social, de lo político, y yo creo que en este momento el festival se ve envuelto en una situación de la que cuando pasen los años a mí me gustaría que podamos decir que estuvimos en el lado correcto de la historia, ¿no? Porque al final que ciertos países participen estando implicados en conflictos, en genocidios, no deja de ser pues un blanqueamiento, ¿no?, de esos países. Entonces, que no participemos me parece pues hacer un boicot, ¿no?, que al final es la única herramienta democrática que tenemos para poder manifestar nuestro rechazo absoluto a la vulneración de los derechos humanos, ¿no?
0: Claro, por eso al marge del a favor o en contra, perquè hi cada u tindrà, per suposar, la seva opinió, i probablement molta gent estarà a favor de la decisió que s'ha pres, no? En particular, clar, la situació de Melody va ser un poc més complicada. Per què? Perquè ella no s'esperava una posició, un posicionament en aquest moment. Insistís, a favor o en contra, eh? Vull dir, en este cas va ser en contra de... a favor de Palestina en aquell moment, però si hauria sigut a favor d'Israel, també hauria hagut algunes persones que haurien estat en contra directament de la bandera que representava qui va fer el comentari. O sigui, parla del posicionament, parla de posicionar-se, no del posicionament, no del costat en particular. Blanca, no sé si m'expliqué.
1: Saps què passa? Que si és que jo no tinc res en contra de ningú país, i el que tinc en contra és que no se apliquen las mismas condiciones para todos los países, porque cuando Rusia entró en conflicto, Rusia rápidamente fue expulsada. En el caso de Israel no ha pasado lo mismo, entonces eso nos deja ver pues que hay ciertos intereses.
0: El dinero.
1: Claro, porque el dinero.
0: Claro que sí.
1: Que Israel es un país, un gran sponsor de Eurovisión.
0: Es sabut.
1: Entonces, bueno, eso es simplemente la crítica que yo tengo, ¿no? Que estos aspectos empañen algo que debería ser una celebración, que es la unión de los países por la música, por la paz, y bueno, no está siendo así, entonces...
0: Está pues claro, y estoy de acuerdo en tu, además, en que todos moros o todos cristianos, voy a decir que no se me malinterprete, pero que ahora que lo matís para todos, lo matís a vara de medir para todos los países.
1: Això
0: mateix. Molt bé. Blanca Paloma, en ganes de que arribes a València, de que vas per l'estudi número 1 de Punt Ràdio, per fora de cobertura, i de que parlem de música, de molta música.
1: Sí,
0: val?
1: Per favor.
0: Molt bé.
1: El 9 de juny ja saldrà el disc, així que estaré molt proper per ahí, per a celebrar-ho. Perquè també és el meu cumpleaños.
0: Ole, bravo, una festa, bravo.
1: Una festa.
0: Molt bé. Blanca, lo dit, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura i enhorabona per aquest EAEA, encara, uns anys després.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Adeu, que tinguis bon dia.
2: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: Pablo Fernández, 12 points.
3: Spain 12 points. La España, si puede.
0: Tinc que dir-vos una cosa sobre el que ha dit Blanca Paloma. Estic molt d'acord en ella, en que la vara de medir ha de ser per a tots igual, eh?
3: És
0: molt important, la vara de medir per a tots igual. Però per a lo guai, per a lo roïn.
3: I si no,
0: canvia la vara de medir, però no la canvies per a un país o per a un altre, no?
3: Considere que la vara de medir en la música, en este cas, ha de ser igual, però Espanya també ha d'activar aquesta mesura en altre tipus que no siga la música, en l'esport.
0: Sempre.
3: Què passa si en una competició esportiva també està Israel, participarà a Espanya o no? És a dir, a mi la vara de medir me pareix correcta en la música, en la cultura, en la societat i en l'esport.
0: 100% d'acord. Espera, posa un poc de música per a celebrar aquestes paraules de Pablo. I ara parlem d'Eurovisió, exclusivament d'Eurovisió. Pablo Fernández.
3: I ara parlem d'Eurovisió, perquè esta nit és la gran cita per veure quin país emporta el micròfon de cristal, un cristal que està un poc badat enguany per tants conflictes i polèmics, però ahí està el micròfon de cristal per veure quin país el que finalment el podrà alçar. És cert, Donís, que Eurovisió té dies abans on les quinieles van canviant. I hi ha hagut dos assajos, dimarts i dijous, i ha canviat un poc la estadística. Continua Finlàndia com a gran candidata per donar probabilitats i estadístiques en més d'un 30%, però sí que és cert que en el segon país estava prou allunyat, sobre un 11-12%, i el segon país va pujant a un 22%. És a dir, que no va haver una competició important. El segon país, per cert, que estava en un quart lloc, ara està en un segon, que és Austràlia. Ojo, si guanya Austràlia, i el micròfon se'n va fora d'Europa.
4: Madre mía, fora de cobertura.
3: Condiguent el micròfon. Ja m'ho dona prou, i ara me'n vaig, i ja tornaré.
0: Seria molt simbòlic, eh?
3: Seria simbòlic. I si te pareix, anem de bo. Anem a ficar a obrir ja els oïs i anem a escoltar. En este cas, Grècia, que com he dit estava en una segona posició, ha baixat a tercera posició, però ahí està en el rànquing. Apareix Grècia amb Ferto, interpretada per Aquilas, la candidatura ha protagonitzat el gran canvi de la setmana, ja que després dels assajos s'ha acostat i en l'últim del dijous ha baixat. Però bueno, ahí està, en un pòdium important i amb elements tradicionals grecs que podem escoltar i que estem ja sentint de fons. Anem a escoltar la cançó grega.

0: Foronya que Foronya, eh?
1: Això és com la ruta del bacalao grega. M'ho diré, és com si la ruta del bacalao, que era barraca en Grècia, i anarem a passar un cap de setmana o anarem a fer una despedida. Esa és la posició...
0: Si barraca estigués en Grècia, com es diria?
1: Certo. El nom de la cançó. Certo.
0: Partenón.
1: Partenón. O cuidado que la nit te parte. Si anem ja a xistes roïns, anem a xistes roïns.
0: Vale, anem a Dinamarca.
2: Jo, per mi parte, la descarto com a ganadora. Jo, per mi parte.
1: Bueno, el visionari ha parlat.
0: Bueno,
2: de moment, segur.
0: Comença el salseo, sí, sí.
1: Anem a Denmark, Dinamarca. Ha conquistat els fans amb un tema íntim i modern. La proposta danesa aposta per una línia molt més íntima i emocional. Té un so pop escandinau, producció minimalista... Ahí tenim a Dinamarca.

0: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim parlant d'Eurovisió i seguim parlant dels països favorits a priori, Pablo.
2: Hem escoltat Dinamarca, una cançó que... Mira, Jota, lo que diu. Visionari.
3: No, no. Digo con la cabeza también que no.
2: Que pot quedar bé, pot quedar en un pòdium bé, però...
1: Però si
2: no...
1: Dinamarca està en les apostes a Hidalt.
3: No me acaba, está, no me
2: está en el quart quin lloc ara mateix.
3: No me acaba, le acabo de hacer la cruz.
1: Però, González...
3: Me tiene que tocar algo, no sé, la fibra, no sé.
2: I de moment no, no li ha tocat res.
3: No,
2: anem a veure si te toca això.
3: Sigamos.
2: Anem a veure França. França està, és una cançó...

molt elegant. Una vegada més, França està ben posicionada per alçar-se amb la 70 edició. Recordem que és la 70 edició del Festival d'Eurovisió. Cada any sí que és cert que França figura entre les 5 favorites i està quedant prou bé en els seus últims anys. La cantant lírica Monroe ha optat per mostrar la seva potència vocal i el seu caràcter modern a través de la cançó Mira.

0: Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado.
1: Es una balada preciosa, un vozarrón increíble, pero creo que para ganar Eurovisión, creo que no.
0: ¿Quién es la fórmula para ganar Eurovisión, J. González?
1: A mí me gustaría saberlo, la verdad, no sé. Yo, a mí, por lo menos, me gustan festivaleras.
2: Pues ara va de les que a tu t'agraden.
1: Vamos a ver.
2: Per què? Perquè Austràlia, sabeu que fa uns anys participa, no és un país Europa, però aposta molt per la cançó i aposta molt per la partida econòmica. Val? Què vol dir això? Que en este cas Austràlia ha pujat esta setmana d'una forma desmesurada i en quart quin lloc està posicionada en el segon lloc. La cançó és molt festivalera. La cançó és no ho diré jo. La cançó és molt festivalera. Es diu Eclipse i utilitza la metàfora còsmica d'un eclipse. Tindríeu que veure l'actuació perquè és espectacular. Ella canta dins de la gravetat, atrau els cors, marcant un nou començament. I anem a escoltar Austràlia, Eclipse, perquè és una cançó que segurament quedarà, segurament no, lo més segur quedarà en una posició molt important.

0: Vos dic una cosa, el moment ha començat a sonar aborronat.
1: Sí.
0: Al moment, eh?
1: Coincido.
0: T'ha fet això, no? T'ha tocat això, no?
2: T'ha tocat algo, no?
1: Sí, este me dice cositas ya, eh?
0: Vos ha passat, sí? Rubén?
3: A mi
1: me gusta.
3: A mi sí, prou energètica. Però a lo que estem veient el dia d'avui, la veritat que m'agrada prou.
0: El context és important, eh? Perquè si totes les cançons són d'una manera i una és diferent, igual eixa és la que te toca la fibra.
2: Però és que la posada en escena d'Austràlia la tindríeu que veure esta nit.
1: Sí, sí.
2: La posada en escena és d'una escena en gravetat, en aquella alça...
0: És que este home està contant una cosa que ell ja ha vist.
2: Home, ja ha vist. Cuidao. Ella va participar en la semifinal del D-Shows i ja va mostrar quines són les seues cartes.
0: M'encanta, Pablo,
2: m'encanta. I és cert que Austràlia... Imagineu-se com estem dient que el festival se'n va a Austràlia.
3: Això li pot llevar un poc de factor sorpresa, creus tu?
2: El què?
3: El que ja ha participat en una semifinal.
2: No, perquè a veure, la semifinal...
3: Que els altres estan en assajos i tot això.
2: Fins ara, els Big Four o el Four que ara, que no té res a veure en el 7-Eleven, perquè tinguem en compte que...
3: Ni en el 6-7.
2: És quatre Forge, fins ara no participaven en la semifinal i directament anaven a la final. Ara, a partir d'ara, sí que en la semifinal vegem quina és la seva posada en escena, però sempre es guarden una carta en la mànega per a poder mostrar el dissabte.
3: Ah, mira, mira.
2: I Austràlia aposta fort. De fet, crec que les cases, en aquest cas les estadístiques, estan pujant-la d'un quart a un segon lloc després d'esta posada en escena de l'última semifinal.
0: De totes formes, les estadístiques estan per a trencar-les. Continuem en Finlàndia.
2: I anem a la gran favorita d'enguany. La que demanava, sí que anem a contar que fa unes setmanes parlàvem...
0: Jota González pel mig, per supost.
2: Fa unes setmanes parlàvem que Finlàndia demanava que el pla fort de la seva actuació, que és un violí en directe, si podria tocar en directe. Eurovisió anava a estudiar el tema perquè des de l'any 99 no s'emetia música en directe durant la final d'Eurovisió. I en aquest cas, sí. El violí de la finlandesa Linda Lampenius sonarà en directe en l'escenari d'Eurovisió, cosa que no fa en directe cap país des de l'any 99. Per tant,
0: un tema
2: és el pla fort.
0: Un apunt. Clar, la dificultat del directe, de la execució en directe, és un punt. Fa un moment parlàvem que era França, la del violí que comentàvem tu i jo, fora de micros.
2: Sí, sí, sí.
0: El violí són una... O sea, les cordes que té la cançó són meravelloses, també.
2: El violí de França va gravat.

0: veure, està gravat, però algú ho ha tocat abans per a
1: la
0: portada.
1: Sí, clar, però que en la final...
0: A l'arreglo musical, eh?
1: Sí, sí, l'arreglo musical, però en la actuació d'esta nit, l'única actuació musical com a instrument en directe és la de Finlàndia.
2: I només el violí, o...?
1: Només el violí.
0: I la veu, òbviament.
1: I la veu, òbviament, la veu.
0: això faltava.
1: I la IA, si està per ahí, també.
2: La IA, probablement estigui, veurem.
0: Escoltem Finlàndia.

0: Ahí está, això. La candidatura finlandesa s'ha convertit en el fenomen d'aquesta edició. El duo és format per Linda Lampenius i Peter Parkonen. Parten, en este cas, com a principal aspirant gràcies a la cançó Lig Gentil. A més, la seva posada en escena ha generat gran expectació.
1: Què vol dir?
0: Què vol dir? Veixem Eurovisió esta nit.
1: Tamaré.
0: I ojo, la seva posada en escena ha generat gran expectació després dels assajos a Viena, amb elements com a foc, dramatisme escènic i un ús protagonista, com estem escoltant, del violí elèctric que reforça la seva singularitat. Per tant, Finlàndia partís com a favorita, que tindrà que barrejar ese micròfon de cristal en Austràlia, que l'haurem d'escoltar, en França, que la tenim també per ahí, Grècia, i esa ruta del bacalao, que pot ser... Però hem escoltat els països que poden alçar-se en el micròfon, i ens queda un país... Bueno, ens queden diversos, perquè a part del pòdium, també tenim que parlar d'altres països que estan en posicions importants i que tenen, i que són cançons que podem escoltar durant aquest estiu. Te pareix, Donis, amb el teu permís, que anem en la meva favorita?
1: Dona'm el permís tu per a dir-te lo que significa Liekin Hating.
0: A veure. Liekin Hating.
1: O sigui, el nom de la cançó.
0: El nom de la cançó.
1: Ni vol dir Veixem Eurovisió esta nit, ni vol dir Tamaré. Vol dir llançaflames. Ojo. És un llançaflames.
0: Que és el que fa, que és el que fa en la posada en escena.
2: Que guai.
0: Com t'has quedat? Llançaflames.
1: Com t'has quedat ahí?
0: És fiel a la cançó.
1: Continuem en les últimes dues propostes, Itàlia i Israel.
0: A veure, ha ficat Itàlia perquè és una cançó que m'agrada, és la meva favorita, òbviament. No crec que guanyi Eurovisió, sí que és el que està posicionada front a 20 i pico cançons en el número 8-9, està posicionada molt bé.
1: 8-9, no?
0: 8-9.
1: 8-9,
0: 7-11. Se va quedar 7-11. 8-9, Sal da Vinci representarà Itàlia en el Festival d'Eurovisió amb la cançó Per sempre, sí. Va guanyar la 76a edició del Festival de San Remo. Sabeu que és guanyador de San Remo, decidís anar a una Eurovisió i va dir que sí. I ahí la tenim.

0: M'agrada molt, eh?
1: La cançó està molt bé. El que parla és de l'amor, òbviament, i la recreació escènica d'esta nit és una boda. Com el nòvio va vestint-se, els amics van a per ell, de repente apareix la nòvia. Puc donar alguna primícia perquè ja ho han emitit en la semifinal, i és que n'hi ha un moment, sempre hi ha un efecte sorpresa en totes les cançons, i en este cas el vestit de la nòvia es converteix en un punt de la cançó en la bandera d'Itàlia. De blanc passa als tres colors de la bandera. I la cançó pues, és una cançó que parla de l'amor per sempre, sí. I un dels objectius de la càmera que destaquen molt és l'anell. De fet, ell, en el que és la promesa, fa també els gestos del cor, en els dits, vull dir que té una
0: interrogació important. Crec que vaig en Itàlia. M'agrada molt.
1: Jo vaig en Itàlia. No puc anar en Espanya. Estava entre Portugal i Itàlia, me'n vaig en Itàlia. De fet, Portugal ha sigut eliminada i no participa en la final.
0: Molt bé, però això no vas en Portugal. ¿Tú, Cristiano? ¿Cristiano Ronaldo?
2: Me voy a quedar, creo que con Finlandia. Creo que el plus de ese violín en directo va a ser clave. No sé por qué.
1: Ens queda una cançó, que és la cançó...
0: Polèmica.
1: De la polèmica. I, de fet, la cançó de la polèmica, ara mateixa, està en sexta posició.
0: És un temazo, també. Vull dir,
1: és un tema, independentment del conflicte, sí. Estem parlant, òbviament, d'Israel. El representant d'Israel, Noam Beta, presenta el seu país amb una cançó sobre l'amor, Michel. Més concretament, Israel parla d'un amor acabat fins a tòxic. Un d'eixos que fan mal, però dels quals s'aprèn també. En la seva melodia s'apressa la nostàlgia. A més, ojo, donis, perquè el tema inclou tres idiomes diferents, hebreu, francès i anglès. Un poc per fer la pau, que no és el cas. I Israel...

pues es presenta en una edició polèmica, però que n'hi ha unes estadístiques que vull dir que és, que ho explica Blanca Paloma, que és el xurà professional, i després està la votació popular. Ojo en votació popular, perquè Israel té moltes edicions que guanyar.

0: És que aquesta cançó també m'agrada molt. Aquesta cançó també m'agrada molt.
1: Si deixem de costat el conflicte bèl·lic, deixem de costat tot el que n'hi ha, que implica la participació...
0: Crec que ho deguem deixar a banda. Vull dir, estem usant cançons.
1: Correcte.
0: Vale? No banderes, cançons.
1: Què passa? Que en este cas el xurà professional possiblement li dona una bona valoració, si parlem de cançó, i el xurà popular pareix que també, perquè l'Eurofan, si valora el que és la cançó, possiblement li donen una votació alta.
0: Vale, anem a parlar d'això lleugerament i anem a la segona crida telefònica, que és molt important. Però crec que en la nostra valoració, i parlant de música, diguem de deixar a banda conflictes, també crec, en canvi, que l'Eurofan no va deixar a banda aquests conflictes, perquè va utilitzar el vot conforme li doni la gana. I en això vull dir, anem a veure si l'Eurofan està d'un costat polític o de l'altre. I no vaig a dir que ho sigui el correcte i que l'altre no, però anem a veure-ho. Per què? Perquè l'Eurofan aprofitarà per a castigar o no castigar.
1: Jo penso que la gran protagonista d'esta nit ha de ser la música, han de ser els artistes, ha de ser tot el que envolta el món musical. Ja no sols la música, sinó el gran espectacle de l'any i del segle com a espectacle musical és Eurovisió. Recordem que porta 70 anys en actiu. Sí que Espanya no participa, però ha tingut actuacions legendàries com, no sé, recordem no sols Melody, Chanel, Sergio Dalma, Mocedades, han passat representants d'Espanya de gran nivell. I, òbviament, Eurovisió està més que consolidat i esperem que canvi aquesta situació, perquè sí que el que te comentava abans, Donís, tiren de menys a Espanya. Ja n'hi ha declaracions dels organitzadors del festival que econòmicament Espanya aportava una dotació econòmica important i el tiren de menys. Veurem què passarà, a veure si Espanya participa o no en el Festival d'Eurovisió 2027.
0: I Espanya també era molt eurofan.
1: Molt. I continua.
0: Continua sent. Sabeu què estic trobant jo a faltar?
2: Ara sí.

0: Sabeu que l'any passat me vaig quedar en ese sabor amarg per tot el que passa i perquè esa diva, a més, una cançó d'autoria valenciana del senyor Alberto Lorite.
1: Sí, senyor.
0: I de fer-se d'una manera, en una categoria extraordinària, en l'escenari d'Eurovisió, per Melody, pues bueno, tinguera al final eixe... estiguera envoltada de polèmica, tinguera eixe tractament pel gran públic que personalment pues, he de dir que no compartís. Perquè no era per estar en la cola, era per estar... Mira, mira, púchala. No me digues que... No me digueu que no vos saborroneu quan escolteu esa diva.
2: Melody va fer una actuació perfecta vocalment i en coreografia. Recordem ixa xira de cos total amb el seu ballarí en un pedestal conforme va ser perfecta.
0: Va arriscar.
2: Va arriscar, va ser de les actuacions que més va arriscar i, òbviament, guanyar possiblement no, però no quedar en el lloc que va quedar entre les tres últimes.
0: Guanyar no, o sí, no exigim que guanyara, però si haurà guanyat, pues, tampoc passava res.
2: Si els eurofans en un top 10 ens conformem. Sí. En la trajectòria que estem vivint.
0: És un èxit.
2: Un top 5 ja per a nosaltres és eufòric. Recordem a Chanel en un top 3, com va quedar i com la va rebre Madrid en plena festa de Sant Isidre.
0: També en motius polítics. Vull dir, acaba d'estallar una altra guerra, es premia el país...
2: Sempre opine que Chanel és la gran guanyadora del Festival d'Eurovisió 2022 i pense que això se queda per a la història.
0: Pense també, de la mateixa manera, que la gran guanyadora del Festival d'Eurovisió 2025, encara que per a res es va reflexar a la Xina en

0: Ese ranking ràpidament de les cançons més eurovisives, de les cançons que més han impactat d'Espanya en el Festival d'Eurovisió, J. González.
1: Sí, señor Donis, vamos rápidamente con este ranking, que ha sido muy difícil de elaborar, como podéis comprender. En el número 10 nos encontramos con Mocedades, Eres tú, año 1973, quedando en un segundo lugar. Se quedó a las puertas de la victoria por muy pocos puntos. Número 9, ¿os acordáis de Nina? Nacida para amar, año 1989.
2: Nacida para amar.
1: No queremos que llueva hoy, Pablo.
2: También es verdad.
1: Acabó en un sexto lugar, ¿eh? Ojo. En el número 8 os traigo...
0: Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal.
1: Un temazo, por favor. Menuda voz. Tú eras muy joven.
3: No había nacido.
1: Tú eras muy joven, Rubén. En el número 8, Azúcar Moreno. Creo que las hemos nombrado antes.
2: Quedaron fue en el 90, quinto lugar.
1: En el 90, sí,
2: Bandido,
1: señor.
2: De hecho, fue una actuación que salieron dos veces. Salieron, hubo un fallo técnico, volvieron a entrar y volvieron a salir.
1: Así es.
2: Así va a ser. Ella es.
0: Y ha pasado una segunda vuelta, este tema.
2: Sí, bueno, pasa en Daniel Díguez, en algo pequeñito, en el 2010, exactamente. En el cual Daniel Díguez...
0: ¿Estará en el ranking?
1: Lo de Pablo es increíble, con las cifras, se sabe todo de una versión, vamos.
0: De memoria de Tisic,
1: también. A ver, Pablo, en el número 7 viene Soraya Arnelas, ¿te acuerdas? Año...
2: 2009.
1: 2009, efectivamente.
2: Soraya Arnelas, el año 2009, en la canción...
0: ¿Vivo Pollería?
2: No.
1: Te doy una pista. Empieza por la noche.
2: La noche es para ti.
0: La noche es para ti.
1: La noche es para mí.
0: La noche es para
2: ti.
0: ¿Para mí o para ti?
2: Y de fet, en esta cançó, ella també s'arriscava a fer un efecte de màgia. Ella desapareixia, tornava a aparèixer. Va ser també una... jo la comparé molt en Melody. De fet, la vaig veure en Madrid un dia en una festa comú que van participar i li ho dia, dic, te comparé Melody perquè no te mereixis ixa exposició, porque va a ser una actuación también espectacular en el 2009.
1: Acabó en una posición muy baja, en un puesto número 24. En el número 6, Algo pequeñito de Daniel Díguez, 2010, acabando en un puesto número 15. Número 5, La Gran Chanel.
2: La Gran Chanel, el joc número 3. Daniel Díguez va ser la única actuació espanyola que ha participat dos voltes sense haver guanyat. La primera i després tornar a eixir, però era l'única participació en Espanya que ha actuat dos voltes sense haver guanyat.
1: Saltor espontáneo, sí. El número 5, como decíamos, Chanel, en el 2022, con un tercer lugar, oye, ni tan mal. En el número 4, ¿quién nos acuerda?
0: Recordé un moment que ahí va a estar...
2: La guerra de Ucrania estava... Queda en segona posició el Reino Unido i després la tercera posició que queda Chanel. Per això l'any següent va ser en Anglaterra, va ser el Festival d'Eurovisió perquè si no hagués sigut en Espanya, perquè va acceptar... Ucrania no va fer el festival i va acceptar Reino Unido celebrar-ho.
0: Però, vamos, que... també la gent sabia...
2: En Reino Unido, on va actuar Blanca Paloma.
0: Correcte. Però on vull anar és a que Chanel, creguem que va haver una reacció del públic eurofan per a posar ahí dalt a Ucrània, perquè era una cançó que, bueno, sin pena ni gloria.
2: Així va ser una injustícia.
1: En el número 4 viene Rosa López, que no se acuerda de ese Europe's Living.
2: 2001, 2001 va a guanyar el Operación Triunfo. Exacto. Ella participa en 2001, Operación Triunfo, y participa en el Festival d'Eurovisió el 2002. 2001...
0: En aquell moment no era qui guanyava Operación Triunfo. A banda, es feia una eliminatòria entre els 6 finalistes i entre ells 6 o entre els 3... creo que va a ser Bustamante, Bisbal y Rosa. Y entre ellos tres se va a triar la canción de Eurovisión.
2: Claro, Bustamante participa...
3: Bisbal
2: participaba con Corazón Latino.
0: Todo el mundo pensaba que ganaba Corazón Latino. De fet, yo recordé estar en una discoteca en aquel momento y que el DJ presentara la canción con "y ahora la canción que nos va a representar en Eurovisión, Corazón Latino". Y nos miraban, yo tenía en pro, claro. Porque tampoco, en ese momento, no han tenido que Bisbal no guañara Operación Triunfo. Pero bueno.
3: Va a dividir el bot.
1: Nos vamos al podio y aparece en el número 3 Bailar Pegados de Sergio Dalma, año 1991, acabó en un cuarto lugar.
3: Qué bonita.
2: Carioca en Roma.
1: Menudo, exacto, en Roma.
3: Qué bonita.
2: Una canción melódica sobre el amor en Roma, pues obviamente tenía toda la escenografía envoltada de esos punts que va a conseguir en Bailar Pegados, el gran Sergio Dalma.
1: Un tema espectacular. En el número 2, David Civera, Dile que la quiero, 2001.
3: Ahora sí.
4: Dile que me estoy volviendo.
3: Vámonos.
4: Por una tontería, dile que la quiero.
0: No, dile que navego, dile que navego. Este no es Eurofan, tío. Este no es Eurofan.
2: Ahora no naveguen, que digamos de virus.
0: Bueno, ¿y en el número 1?
1: En el número 1, nuestra Salomé, Vivo cantando, año 1969.
0: ¡Vámonos! Ya no vivo llorando. ¡Ey! Vivo cantando. ¡Ey! No, esa contra, ¿eh? Ojo, ojo.
1: Es verdad.
0: No es vivo llorando, ¿eh? No, es vivo llorando, ¿eh?
1: A ver.
3: Bueno, más complicado.
0: Ojo.
1: Hey.
0: No, esa contra.
1: Hey.
0: ¿Lo tenemos o no?
3: No, yo no.
1: Yo lo he cogido.
3: No me aclaréis.
2: Yo no.
0: Sí, hombre, sí.
2: Mauri, yo no.
0: Sí, hombre, sí.
3: No me aclaréis.
1: Otra.
0: Mira, ojo.
1: Otro intento.
0: Hey. Anem a parlar d'ella ràpidament, Rubén Mayols. A veure, què diu l'oràcul?
3: Bueno, pues així tenim la premonició que... No sé, jo la veig prou sensata. Per a començar, vos vaig a dir que el vostre favorit, Itàlia, en la nostra premonició no queda massa bé. La probabilitat de que guanyi és inferior a l'1%, lo qual va ser pràcticament impossible. Però, bueno, junta alrededor de 170 vots i quedaria en una posició número 10.
0: Itàlia.
2: No està mal, no està mal, un pòdio.
3: Està bé?
2: Un top 10,
3: Te conformes?
2: No,
3: bueno,
2: no està mal.
3: Pues anem al pòdio ja de lo que seria la premonició. I és que així n'hi ha sorpresa, perquè en 425 punts quedant primer en el televot, quedaria Israel.
2: T'ho ha dit, no m'estranyaria. Ho he avançat, el televot pot donar una posició molt alta a Israel i la IA pot ser que tinga raó.
3: I la IA, que és molt bona, reconeixent patrons, m'ha donat una curiositat que me pareix que pareix la pena anomenar, i és que mai ha guanyat el primer que ha actuat en Eurovisió. Clar, o sigui, el que és el primer ja sap que no a lo guanya. Que va, ja sap a lo que va. No,
2: pues que obri el festival.
3: Pues això, no va guanyar.
2: I que va a veure prou gent, perquè tots estan els primers minuts del festival, tota la gent està.
3: Té mestres de barra lliure, i claro, pues això s'aprofita sempre.
2: També se veré.
3: Bueno, en el número 2, sorpresa, perquè... Bueno, jo crec que a més va sorprendre, perquè quedaria segon en el televot i del jurat li donarien alrededor de 145 punts. En un total de 450 quedaria Grècia.
2: També ho hem comentat, la ruta al bacalao de Grècia.
0: Sorpresa. Sí, però a mi jo l'ha descartat.
2: A mi no m'agrada. La IA té un gust diferent a nosaltres.
3: Ara veurem, perquè en el número 1 jo crec que sí ha anat a lo segur i és que va tirar a Finlàndia.
2: Claro.
3: Finlàndia en el número 1 no, i li diu que la probabilitat és del 46%.
2: Molt alt.
3: Lo qual està molt bé.
2: Finlàndia està acertat.
3: Una investigació que s'ha fet en més de 160 fonts diferents i en la que després finalment li han preguntat com quedaria Espanya i mos ha dit que hagueren quedat en el lloc número 13.
2: En Tamaré.
0: Haver sigut un èxit.
2: És cert que la cançó del Benidorm Fair després canvia molt de cara a un festival d'Eurovisió i millora molts aspectes. Pues possiblement enguany també en els participants que n'hi havia haurà quedat prou bé. No ho sabrem mai.
0: Austràlia com haurà quedat, perquè per a mi Austràlia és important, sí, és un país que és una cançó que m'agrada molt.
2: D'Espanya no ho sabrem mai, Donis, com haurà quedat.
3: I per cert, les que no participen, Holanda quedaria en el 9. I quina m'has dit?
0: Austràlia.
3: Austràlia. Ah, mira, quarta.
0: Quarta, a mi.
2: Bé.
0: Pues mira, no, me pareix que no va desencaminar l'aia.
3: Quarta, eh? Mira, de les primeres del jurat.
2: Bueno, anem a veure Eurovisió esta nit, Donís. La podem veure a través del canal de YouTube oficial d'Eurovisió, o en la ràdio, o qualsevol aplicació, i anem a estar ahí pendents de què passa esta nit.
0: Demà tindrem punta la informació. Gràcies, Rubén Mayols.
3: A vosaltres.
0: Gràcies, Pablo Fernández. Gràcies. Al teu costat del fil telefònic, Carolina Quilis, en Casa Borràs, Pineda, València. Carolina, com estàs?
5: ¿Qué tal? Muy buen día. Muy bien, así estén, Donís.
0: Ahora, tenemos un plato Eurovisiu que apuntaba Pablo Fernández como experto en Eurovisiu, que el único posible Eurovisiu sería una paella de carabassa, que es lo que hemos abandonado en guany.
5: Carabassa nos han donado. Sí. Pues mira, no, yo me voy a anar por una paella de señoret, Donís, que también está muy buena.
0: Qué maravilla.
5: Es un plat molt demandat així en la nostra és un plat molt demandat en lo que és en la nostra gastronomia,
0: claro que sí.
5: En la comunitat valenciana, sobre en les tres, o sea, que no puc destacar una més que una altra, són en les tres. Ja que tenim el privilegi que les tres comunitats, bueno, les tres les tres províncies donen a la costera.
0: A la costa.
5: Exactament. És un menjar que és cullera i cap a dins, ja que tenim tot el que és el plat, va trossejat i va pelaet.
0: Però això ha fet el senyoret, perquè va tot pelaet.
5: El senyoret, exacte, Donís. A veure, en Alacant, en les zones d'Alacant, sobretot és en Calp, en Javea, en Dénia...
0: Veure, costa en general, Comunitat Valenciana, Carolina, per anar directament, perquè se n'anem al boletí informatiu, però és una paella de marisc, però trossetxà.
5: Trossetxà
0: i peladeta, a mos redó.
5: Exacte. Si vols, diguem així ara, Jaucheret, el que serien els ingredients. Porten les gambes peladetes.
0: Sí?
5: No dono temps, Donís?
0: Si és en 10 segons, sí, si no, no.
5: Vinga, gamba peladeta, mejillón, esteclas, clòxina, que ja estem en temporada, sèpia, calamar, trossetxat, emperador...
0: Carolina, paella de marisc, ho dissem. Carolina, aquí dius, Casa Borràs, Pineda València, gràcies, anem a l'informatiu.
6: Són les 11.
7: A punt. Notícies.
6: La Guàrdia Civil investiga una agressió sexual a una menor de 13 anys que hauria comès presumptament el fisioterapeuta de 25 anys de l'equip de futbol de Faura, a les Valls, equip on juga la menor. Els fets podrien haver tingut lloc el dimecres 13 de maig al voltant de les 7 de la vesprada, quan la menor rebia una sessió de fisioteràpia coincidint amb l'entrenament de l'equip femení del club. La menor va acudir a un centre sanitari on la van explorar i ahir la família va presentar una denúncia davant de la Guàrdia Civil de Puçol. Dilluns es reprenen les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament en vaga indefinida. Després de 5 dies sense classe i d'una negociació sense acord, la Marea Verda este divendres ha recorregut València amb 35.000 persones i ha augmentat la pressió. Fou l'acte de protesta més massiu en què els participants han reivindicat que l'educació no és una despesa, és la llavor del que vindrà.
8: El que no aguantem més és les situacions que tenim en l'aula. Que ningú vos enganya, això no és pel salari, això és per arribar a casa sentint que hem atès a tots els nostres alumnes.
9: L'educació pública d'este país és deficitària.
10: Això no s'havia aconseguit mai, la unió de tot el professorat. Estem farts, ja no podem més i estem dient que l'escola pública s'ha de defendre, és el futur.
6: Per la seva part, la Conselleria d'Educació ha xifrat el seguiment d'este quin dia de vaga indefinida en el 39,11% de la plantilla de 200 centres públics. Canviant de tema, l'actualitat política passa per les eleccions a Andalusia, un cap de setmana clau per al futur polític i per als més de 7 milions de votants que estan citats a les urnes. Avui és el dia de reflexió, després d'escoltar a nit els últims missatges de campanya. El Partit Popular és ara el partit hegemònic a Andalusia. Anit Moreno Bonilla va apel·lar a la victòria, però sap que no sols ha de guanyar, sinó que ha de ser amb una majoria absoluta per a no dependre de Vox.
11: Hemos perdido muchas elecciones. Podemos decir que salimos a ganar y a ganar.
6: Per al PSOE, que va liderar la regió durant 38 anys, l'aspiració és una altra. La socialista Montero també va cridar a la victòria, però l'objectiu és el d'evitar un altre afonament electoral.
12: Aquí està la gana de cambio, de transformación, el compromiso, la respuesta que este partido tiene para los ciudadanos. ¡Vamos a ganar!
6: I del món, l'Organització Mundial de la Salut treballa amb les autoritats de la República Democràtica del Congo per a controlar el brot d'Ebola, que ja deixa 80 morts al país i almenys un a la veïna Uganda. La taxa de mortalitat de l'Ebola és del 60 al 80%. Es transmet per contacte directe amb la sang i altres fluids corporals de persones o animals infectats. I en els esports, en futbol de primera federació, esta nit a les 9 al Pepico Amat, el Deportiu Eldense pot certificar la tornada a segona divisió. El conjunt blaugrana ha de guanyar el filial de l'Atlètic de Madrid i mirar de reull a la nova Creu Alta perquè, si el Sabadell no supera l'Antequera, seria equip de segona divisió. Esta és la visió de Claudio Barragán en la prèvia del partit.
13: Dependemos de nosotros y por lo tanto nos tenemos que ocupar de esto, ¿no? De que, bueno, de que tenemos un partido ahí importantísimo que bueno, pues nos puede marcar el devenir de la competición.
6: El Pepico Amac estarà ple de gom a gom. L'Eldense ha venut totes les entrades i més de 5.700 espectadors i espectadores estaran a la graderia donant suport a l'equip del DAM. I això és tot per ara. Tornem a les 12.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Dames i cavallers,

0: 2 i Sole Jiménez comença a fer en la seva pròpia marca, en el seu propi nom,
1: sí,
0: però en el mateix sello de la seva veu inconfundible. El que escolta a Luis Miguel sap que és Luis Miguel, el que escolta a Bisbal reconeix el veu de Bisbal, qui escolta a Sole Jiménez jo crec que és, després de Julio Iglesias, la primera veu que l'escoltaves i sabies que era ella sense lloc a dubtes.
1: Sí, bueno, y muchos otros también, gracias a Dios,
0: ¿no? Hay muchos otros, sí.
1: Ana Belén, Paloma San Basilio. Sí, la verdad es que pertenecemos a una época de artistas en las que todos intentábamos tener un sello propio. No sé si eso pasa en la música ahora mismo tanto.
0: Precisamente, un día preciso, Sole, sí, porque... avui en dia com que fem cançons i ja està, intentem que una cançó sigui pegadissa, però s'oblidem de la personalitat que hi ha que donar-li a la cançó per a ser diferent als altres.
1: Però sí, fíjate que sí que és cierto que cuando sale un artista como Rosalía con mucha personalidad, claro, sí que se le claro, distingue y se le aupa y se le tal. Pero es verdad que hay otra medianía que todo suena bastante parecido y a mí eso me parece, sinceramente, creo que es un error.
0: Hi ha moltes cançons que les escoltem i... ¿Qui canta esta cançó? Ah, pues no sabem. Pues no sé. ¿No?
1: ¿No
0: vos ha pasado?
1: Sí, sí. Es que se escucha la música un poco así. Cuando escuchas la música en plataformas, oyes canciones que te sugiere incluso la plataforma, incluso algunas hechas por IA, menos mal que ahora Spotify sí que las va a distinguir, gracias a Dios. Pero no... Yo a veces le pregunto, y mis hijos son bastante... conocen mucha música, ¿no? Pero le digo, ¿y quién canta esta canción? Es que no lo sé. Entonces se ha perdido incluso el artista.
0: Claro, ahora,
1: entonces es curioso, sí, cómo ha cambiado todo, ¿no?
0: Y Rosalía, saps qui és, evidentment, perquè la reconeix, li reconeixes la veu, li reconeixes també esa personalitat.
1: I el estilo de música també que haces. Sí.
0: Efectivament. I Is Bad Bunny també el reconeixes. Bueno, això és l'altre extrem.
1: Bueno, ahí hay más gente que también dirías, madre mía, se canta muy parecido, ¿no?
0: Ah, bueno, lo reconoces. No lo entiendes, pero lo reconoces, ¿no? A Bad Bunny.
1: Sí, ya hay una conversación con Bad Bunny, decir, ¿por qué?
0: Sí. ¿Por qué te han dejado participar de esta industria?
1: No. No, a mí me parece que la música que hace está muy bien, pero ¿por qué no se te entiende?
0: Bueno, corramos un...
1: Estúpido melón, ¿no?
0: Sí, pero bueno, Sole Jiménez al final es, precisamente, en ese aspecto, lo que parlàvem, ¿no? Esa veu que es reconeix sí o sí, ese estil que es reconeix sí o sí. Per cert, no fa molt, te vaig veure en directe també en un concert en què anaves a fer una aparició, una col·laboració, i la veritat és que va ser una sorpresa perquè no me l'esperava. Va ser en Antonio Carmona.
1: Ah, sí, es verdad que estuvo aquí en el Palacio de Congresos.
0: Va estar en vosaltres, sí, sí, en Fora de Cobertura,
1: sí,
0: també.
1: Qué bueno.
0: I Sole, pues bueno, sempre veure't a tu aparèixer en una gala, pues sempre és motiu d'alegria.
1: Muchas
0: ara,
1: gracias.
0: Motiu d'alegria és també que Sole Jiménez trau el seu nou disc.
1: Sí.
0: Si n'has que Ser Humano.
1: Sí, además es un disco muy bonito. ¿Está mal que yo lo diga? Yo creo que no, porque...
0: No, no está mal.
1: No es nada fácil hacer un disco hoy en día, en todos los sentidos, tanto emocional como de trabajo que hay, como económico, o sea, es complicado, pero... Y luego si sacas... Resulta que el disco tiene 10 canciones que las oyes y te gustan todas, pues... ¿Qué es lo que me está diciendo la gente? O sea, que es lo más bonito que puede pasarte.
0: Es que, al final, a qui li agrada Sole Jiménez, qualsevol cançó en la veu de Sole Jiménez té una cosa que descobrir. Ja, més allà de t'agrada la melodia de la cançó, t'agrada la música o t'agraden els arreglos, però escoltes a Sole Jiménez en ese encant de melodies impossibles, que inclús a voltes d'una cançó... que és d'un altre artista. Sole Jiménez, no vos ha passat això? I vos pregunta als altres que estem en l'estudi, que fa una melodia alternativa en una versió i dius, que arriba un punt i dius, jo no sé d'ací com va tornar a la melodia original, i de repente fa un dibuix que torna i dius, increïble.
2: A veure, és clar que Sole Jiménez fa la cançó seua, la porta al seu terreny, i això és, sí, complicat. El que fa és el segell, el sello, no? Com bé ha dit Donís. Recordem, perquè som de l'època d'aquelles cançons d'Alma de Blues, Com Hemos Cambiado, i és cert que en este cas sí que Soler no fa menció a aquesta cançó perquè no ha canviado, vull dir, continua a mitja arraigo del principi, en el sentit de que se reconeix. No és aquest canvi de l'artista que dir, ui, com ha canviat, no, continua a mi essència, a mi aquest cafè que te prens i queda el pozo, no? De la cançó, i és important, no? Veure com porta el seu terreny i com Soler pues, forma part també de la nostra vida des que estem ara a la quarantena. Que acabes de fer 45 i jo vaig a fer 49.
0: De la banda sonora de les nostres vides. I sobretot en una època, Soler, en què comentaves que la intel·ligència artificial pues, bueno, està fent bé, però també està fent mal a la indústria. És molt important ser humano.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Avui és el Dia Mundial de la Celiaquia i l'única cura d'esta malaltia crònica és menjar sense gluten. El consum d'estos productes ha disparat i els nutricionistes adverteixen que eliminar-los per seguir tendències de moda provoca dèficits nutricionals i retards en el diagnòstic. Escoltem Liz Zamora, portaveu del Col·legi de Nutricionistes de la Comunitat Valenciana.
2: Cuando tenemos sintomatología tanto a nivel digestivo, pero últimamente también se ve a nivel extradigestivo, a nivel de la piel, podemos tener dolor, quizá una anemia que permanece y no se ve recuperada, podemos plantearnos si quizá estamos frente a una sospecha de celiaquía. Y el médico nos pautará un análisis de sangre para medir los anticuerpos y si se requiere también una endoscopia con biopsia. No se debe retirar el gluten ni comer sin gluten si no hay un diagnóstico justificado y en el caso de que detectemos que algo nos sienta mal, poder acudir a profesionales sanitarios.
0: A les botigues especialitzades, la venda d'aquests productes ha crescut un 28% en el primer trimestre d'enguany respecte de l'anterior, per a una malaltia que patís una de cada 100 persones. Escoltem Rafael Gandia, biòleg de l'Herbolari Navarro, amb dades del seu estudi.
3: Sí que fa un temps igual podria ser una moda, però arrel de tots els estudis que s'han fet, i és abans tant tecnològics com científics, que avui en dia n'hi ha més casos diagnosticats, aquestes que hem realitzat, sí que 9 de cada 10 persones han dit que no és una moda, però no obstant, hi ha 8 de cada 10 persones que ens reclamen més informació.
0: La cistella de la compra per a una persona amb diagnòstic augmenta en 900 euros a l'any. Del món, la visita de Donald Trump a Pequín millora les relacions dels Estats Units amb la Xina i les empitjora amb Taiwan. En una entrevista a la Fox, el president ha dit que està pensant-s'hi si li envia un nou paquet d'ajuda militar valorat en 11.000 milions d'euros i ja aprovat pel Congrés. Demana a l'illa autogovernada que no declare la independència. I escoltem ara.
4: Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci.
0: Un fragment musical de l'obra de Vicent Andrés Estellers esta vesprada al Festival de No Ficció Docs València projecta el documental on participa A punt seràs per sempre. Dirigit per Francesc Felip, el film proposa un viatge al voltant del treball del poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellers. Informa Vanessa Martínez.
5: Poesia, memòria i identitat valenciana. És la proposta de Seràs per sempre, una cinta dedicada al gran poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellers. Francesc Felipe, director del documental.
6: Pensàvem que era molt útil tindre una eina per a divulgar i ensenyar la poesia d'Estellers, sobretot per a les noves generacions i en un nou format, no? que farà més modern.
5: Un format que es basa en un viatge de la protagonista pels espais que van marcar la vida del poeta.
6: Vam pensar que la millor manera d'actualitzar Estellers al llenguatge audiovisual actual era amb un road movie, no? I passejant-se en furgoneta per les diferents poblacions del territori i xafar els mateixos espais que va xafar Estellers.
5: La protagonista és Xènia Mulayali, booktuber i filòloga valenciana d'origen saragüí.
6: Va adoptar la llengua, no? I que d'alguna manera també ens ajuda a explicar que la poesia d'Estellers no només és per a valencians.
5: El documental recorda que la poesia d'Estellers està viva i continua sent necessària.
0: I ara parlem de bàsquet, perquè el València Bàsquet pot guanyar per quarta temporada consecutiva la Lliga Femenina Endesa. Les Taronja van superar el Saragossa en el primer partit de la sèrie i ho poden tancar al Roig Arena. Rubén Burgos valora les possibilitats en la prèvia.
7: Pero nosotras a pensar en eso, en un partido más, en que hemos dado un pequeño paso, pero todavía, por supuesto, no definitivo y que el trabajo será duro si queremos merecer ese título.
0: El partit es jugarà demà des de les 11 del matí al Roig Arena i es podrà seguir tant per A punt ràdio com per la nostra televisió. I amb això finalitzem estos minuts de notícies. Els deixem amb el programa esportiu Punt a punt.
8: Així comença Punt a punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punta Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Salutacions, què tal? Molt bon dia, són les 12 del migdia i 6 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt de Na Punt Ràdio. Per davant, una jornada de dissabte plena d'esport, avui de carrereta, des d'ara i fins les 12 i mitja de la nit. Tenim matinal més o menys tranquil·la, més o menys, perquè tenim el repàs dels resultats d'ahir, dels partits que contarem en la sintonia del Punt a Punt divendres a la nit. També una entrevista al gran Ricardo Ten, aproximadament a les 12 i mitja del migdia. Les prèvies de la jornada, el partit del Family Cas que se juga el ser o no ser la permanència en la màxima categoria del futsal a nivell nacional. També és xarxa esportiva, on coneixerem el podcast Col·lecció VCF, molt de tenis amb la Copa Falcon Bridge, i també escoltarem les rodes de premsa dels entrenadors dels quatre equips de primera, principalment les de Carlos Corberán i les de Luis Castro. A partir de les 3, ja sabeu, informatiu, i a les 3 i mitja tornem amb dos partits de segona divisió, amb rivals directes del Castelló pel playoff, pilota a la Catedral en Pelayo, dos partits de primera valenciana que poden acabar en ascensos, partit a vida o mort en Tavernes en els playoffs d'ascens a Tercera Federació, i com no, tancarem amb eixa jornada unificada en Primera Federació que podria, segons els resultats, confirmar avui l'ascens de l'Eldense a segona divisió. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio, són les 12 del migdia i 7 minuts i així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, tira-li, dadi, el Punt a Punt.

de membres en la intro, a la majoria de membres de l'equip. Afegim sempre dissabtes pel matí a l'edició de l'Espai a Chente Olivera, com deia l'edició. També completant el team punt a punt d'avui, tot l'equip de tècnics de Punt Ràdio, fonamentals per a la nostra tasca les pròximes 12 hores i mitja. Avui representats així, a banda, torna, i jo estic molt content i li envio una salutació, el gran Manolo Palomar. Conducció de l'Espai, encantat de fer-ho, servidor Paco Polit, avui amb vosaltres per a contar un fum de coses, perquè avui va passar absolutament de tot en esta sintonia i, com deia abans, el repàs és molt important, Avui hem d'ubicar molt bé els marcadors, els esports, les categories, perquè, si tot va bé, contarem moltes coses bones, coses positives, ascensos, triomfs, victòries en play-off, derrotes en play-off també, no pot ser sempre tot positiu. El de veres que ahir no va anar la cosa massa bé per als interessos del Lucentum en bàsquet i també del Castelló en futbol, però com sempre, lo primer és lo primer, a banda de recordar-vos, amics i amigues, que vosaltres sou un mes en la nostra transmissió, fonamentals, importantíssims, per exemple, enviant missatges i formant part del nostre equip de treball, arroba punt a punt, en Twitter, TikTok i Instagram, arroba punt a punt, per a qualsevol comentari, suggerència, crítica, opinió, missatges, el que vulgueu, per a xarxes i també els nostres whatsapps que estan oberts per a vosaltres, al número 611-38-73-17. 611-38-73-17 per a WhatsApp, àudios i també per a missatges directament al telèfon mòbil. Són les 12 i 9 de la nit, anem a repassar, perquè avui n'hi ha un fum de coses, el menú.

Només li resten dos partits que esperem no siguin els únics, perquè això significaria que el conjunt orellut se clava en els play-offs i de cara a la postemporada tindria encara opcions de pujar a primera divisió. També estem en la penúltima jornada de la primera ref, de la primera federació unificada, i per això tot comença a partir de les 9 de la nit. I pues anem a contar absolutament tot en este dissabte. Anem a començar ara de seguida, d'ací a 20 minuts aproximadament, en una xerrada que anem a mantindre dins d'aquest projecte FER de la Fundació Trinidad Alfonso amb el mític Ricardo Ten, medallista olímpic, campió del món de ciclisme adaptat, ambaixador de la Fundació 100 anys del Llevant Unió Esportiva i tipo excel·lent en línies generals, i que estarà de seguida per ací via telefònica per a contar-nos com li està anant la temporada, que de moment està portant molts èxits en forma de medalles. També anem a estar tot el matí en comunicació directa en Carlos Urrutia i en eixe Club Tenis València, perquè avui tenim una jornada important, la penúltima de la Copa Falcon Bridge, sobretot a partir d'esta vesprada en les semifinals. Anem a estar pendent de la gent guapa, durant tota la jornada en el Club Tenis València, i d'ací a una estoneta farem eixa primera comunicació. També tenim important jornada unificada en l'última jornada de la primera divisió de la Lliga Nacional de Futsal. Jornada trentena, a partir de la una del migdia estarem pendents de tots els partits, evidentment, però el més important és que estarem pendents del Family Casa Alzira. Quesos Hidalgo Manzanares, Family Casa Alzira, comença a la una del migdia i és impepinable per a abastar la permanència. Ha de guanyar l'Alzira sí o sí, i ja després dependre de la resta de resultats. El Manzanares anera a Arena a Ciutat Real, partida Ciutat Real. Salva Gomis ens portarà a partir de la una del migdia tot el que passe en eixe duel. A partir de la una i poquet, una i deu aproximadament, avui com és dissabte, ja sabeu, sempre tenim el nostre espai per a la xarxa esportiva, barrejant el món de l'esport, les xarxes socials, els creadors de contingut, les noves tecnologies, noves plataformes. Avui anem a conèixer el podcast Coleccionismo VCF amb els col·leccionistes del València Club de Futbol, Esteban Fernández i Jesús Rivera. Després, com tot això va estar passant en Esport en Directe, ja quan tinguem un poquet més de temps tranquil, serà mitja hora després aproximadament, a partir de les 2, les rodes de premsa de la jornada 37 de la Lliga, Carlos Corberán i Luis Castro, que parlen este matí, anem a contar-los de manera íntegra en el punt a punt, i també recuperarem el més rellevant del que digueren ahir Eder Sarabia i Marcelino García Toral. Recordeu que la jornada unificada és demà a les 7 de la vesprada. Contarem els 4 partits dels conjunts valencians en el punt a punt. En això tancarem les primeres 3 hores de punt a punt. A les 3 informatiu i 3 i mitja tornarem en la resta de continguts. Per exemple, com el Castelló ahir va empatar i s'està complicant moltíssim la seva presència als play-offs, avui és dia d'estar molt pendent dels seus rivals. I a les 4 i quart precisament juguen dos d'ells. Per exemple, el Màlaga, que està per davant, juga en Ceuta, en el Alfonso Murube, i José Luis Gual ens va contar eixe Ceuta-Màlaga des de les 4 i quart. I a la mateixa hora, Cultural y Deportiva Leonesa Eibar. Partit important per dos coses. La primera, si guanya l'Eibar, cau el Castelló de play-off. La segona, si no guanya la Cultu, se'n va a primera federació. Gonzalo Blanes, que ens va a narrar des del municipal Reino de León tot el que passe en eixe Cultural y Deportiva Leonesa Eibar. Tot això serà a les 4 i quart. 4 i mitja, pilota, campionat individual d'escala i corda des de la catedral, des del trinquet de Pelayo. José Salvador s'enfronta a Julio Palau. I després comencem en un contingut que a mi particularment m'agrada moltíssim. Ja sabeu que cada cap de setmana amb Carlos Gallardo tenim una secció meravellosa que es diu El Futbol Més Nostre. I sempre parlem de totes les categories, de primera, de segona, de tercera federació, de Lliga Comunitat. Però no parlem tant com jo voldria d'altres categories. Parle de la primera valenciana, segona valenciana, inclús tercera valenciana, que és la categoria més humil, no? Bé, avui anem a contar dos partits de primera valenciana. El primer d'ells, que s'enceta en Algemesí, en el municipal Joan Girbés, Algemesí Gandia. Carlos Gallardo va estar en eixe Joan Girbés per a contar possiblement l'ascens del Gandia tornant a Lliga Comunitat després d'un parell d'anys que han estat, per a tota la gent que s'escolta de Gandia, ja ho saben, molt complicats per al club de futbol Gandia, que va estar al borde del cau pràcticament fa dos estius i que afortunadament ha aconseguit retornar des de les cendres pràcticament. Ha tingut dos descensos de manera consecutiva, el primer és de tercera
administratiu i també esportiu, i la temporada passada de Lliga Comunitat Primera Valenciana. Pues esta temporada el Gandia, que era un favorit, de moment està complint els pronòstics i té molt

a prop, l'ascens de categoria. També, continuant en la primera valenciana, a partir de les 6, en este cas no del grup tercer, que és el del Gandia, del grup segon, Unió Esportiva Aldaya Mislata. Javier Vicente Lozano va estar en el poliesportiu Jaume Ortí perquè l'Aldaya està molt a prop de pujar a Lliga Comunitat. Una victòria d'avui confirmaria l'ascens del conjunt dels... dels coloraos, que diu Salva Folgado, dels roxets. Estarem també des de les 6 en eixe poliesportiu Jaume Ortí. Següent partida del campionat individual d'escala i corda, Marc davant de Pujol segon en Pelayo, serà a partir de les 6 i mitja. I també a partir de les 7, Lliga Comunitat, ja estem en els play-offs, eh? Comença l'Obo, comença 4 equips que se van a jugar una última plaça d'ascens a tercera federació. Ja sabeu que les darreres jornades hem tingut equips com és el cas de l'Acero, que ja havia pujat a tercera. La setmana passada, que va ser bueno, pues un absolut espectacle, també la lluita mà a mà en eixe grup sud. Finalment, el Benidorm se va quedar en la segona posició. Tavernes Benidorm, amb Toni Galindo des del municipal de Tavernes, anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera federació. I a partir de les 9, ja sabeu, jornada unificada, tercera federació, penúltima en este cas, jornada 37. Per exemple, des del nou Pepico Amat, en l'ascens en joc, el Dense Atlético Madrileño, amb Luis Urrutia, Gonzalo Blanes i Javier Subirats. Si guanyen el Dense i no ho fa el Sabadell, l'Eldense avui pot ser equip de segona divisió. També a partir de les 9, Algeciras, Hèrcules, amb Javi Morell i Toni Cabota als comentaris des del Nuevo Mirador. L'Hèrcules, que no se juga res, o sí, si acaba en la vuitena posició, seria plaça per a disputar la Copa del Rei l'any que ve. Ja està salvat de manera matemàtica, però això sí, l'Algeciras està jugant a entrar en play-off. No va ser un partit senzill per al conjunt de Beto Company. I per últim, també se juga moltíssim, Villarreal B, Sevilla Atlético, amb José Luis Gual des del Miniestadio i la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. El Villarreal B, que s'està jugant el play-off, i una victòria deixaria la postemporada pràcticament lligada ja per al conjunt de David Albelda, que no tenia el play-off com a objectiu a l'inici de la temporada. El Dense Atlético Madrileño, Algeciras Hércules i Villarreal B, Sevilla Atlético serà a partir de les 9 de la nit. I ja sabeu que tot el recull de tot el que ha passat en la jornada d'avui, a les 11, amb Salva Gomis i Carlos Urrutia al punt a punt, últims 90 minuts. 12 i 13 minuts, i hem de repassar encara el que ha tingut lloc en la jornada d'ahir.

0: Ahir, a la jornada de futbol i de bàsquet i d'esport en directe en la sintonia del Punt a Punt, contarem, per exemple, en bàsquet, en eixe playoff de primera FEB per a pujar a la Lliga ACB, una derrota prou contundent del Lucentum que va visitar Magariños, un lloc mític per als amants de l'esport de la Cistella, per a caure davant Estudiantes, abans, com deia abans, una derrota contundent, 93-77 en un partit en el qual no n'hi hagués pràcticament moments d'un Lucentum dominant, un Lucentum que poguera posar en perill el primer punt de la sèrie, que recordem se juga al millor de 5 partits, el primer que guanya 3 passarà a la següent eliminatòria, que seria ja la de les semifinals. Se juguen a 5 partits, recordem, el següent se disputa demà, mateix escenari, i el tercer, de moment, se disputa divendres que ve ja en Alacant. Ahir, com deia, derrota de Lucentum, escoltem a Rubén Perelló, el coach del conjunt alacantí.
1: Bueno, un primer partido de playoff intenso, intenso por ambas partes. Creo que los dos equipos siendo conscientes de que era el primer partido de playoff y bueno, y otros tres que quizá no han

després de tot el que hem vist, el Castelló és l'únic equip de la zona alta que ha jugat. 66 punts està en la quarta posició. Això sí, han de jugar Màlaga, que té 66, Las Palmas, que té 66, Eibar, que té 64, i Burgos, que té 63. Ja sabeu que esta vesprada anem a comptar dos d'eixos partits, els duels que se van a jugar en Lleó, en la Cultura Deportiva Leonesa Eibar, i el Ceuta Màlaga, dos dels equips que estan un joc, en disc de llocs de playoff i altre en la zona just darrere i buscant arrabatar al Castelló la seva posició. De fet, si puntua el Màlaga, cauria una posició del Castelló. Si puntua, no. Si guanya l'Eibar, cairia una altra posició del Castelló i tot estaria en funció del que passa en el partit de Las Palmas, que és més endavant d'esta jornada. És a dir, que existeix la possibilitat de que a dos jornades del final el Castelló es quede fora de llocs de playoff, provisionalment, perquè encara resten dos partits. Això sí, els dos partits són d'aquella manera. Setmana que ve visites Osca, visites Huesca per a jugar davant el Huesca de José Luis Oltra, que s'està jugant la vida, i en l'última jornada Castelló-Eibar, duel directe. L'empat ahir va provocar que ara Castelló no depenga de si mateix, més enllà de que aquest partit l'has de guanyar sí o sí. És a dir, no va ser un empat positiu per al conjunt castellonenc, i bueno, en el cas del Cádiz tot el contrari, 40 punts i ara li trau 4 a la zona de baix. El Huesca de 36, Mirandés 36, Saragossa 35, Cultural i Deportiva València 33. La Cultu, si avui no guanya, si avui no guanya, perquè un empat hauria de veure com creuen les combinacions i com te la veràs davant el Cádiz. Però una derrota avui de la Cultu és el descens. En el cas del Saragossa, Mirandés, Huesca, crec que encara tindrien opcions, però una derrota de la Cultura i Deportiva de l'Onesa avui significa que ja tenim un equip que baixaria a Primera Federació. I faltava, més enllà del repàs del que contarem ahir, a banda de tota la Copa Falcombris, que ara de seguida farem després d'aquesta primera connexió amb Carlos Urta per a que ens conte el quadre i com se queda tot de cara a la jornada d'avui, hem de contar més coses que van a passar avui, este dissabte, en el Punt a Punt.

0: cosetes que van a passar amb Jack Black cantant una cançó de Britney Spears. Són coses que ens encanten així. A partir de les 3 estarem pendents de la divisió orbe masculina de hoquei Herba, Sant Cugat, Carpesa. També a partir de les 5, lo mateix, però parlant de divisió orbe femenina de hoquei Herba. En este cas, Màlaga, Rincón de la Victòria, davant el Universitat Alacant. A les 5, com deia, se juga tot en esta divisió orbe femenina. També juguen el Xaloc San Fernando, Pozuelo València Hockey Club i, per últim, Giner de los Ríos Sant Cugat. Ja sabeu que este matí estarem pendents de tot el que farà el Servei Grup Peñíscola, que visita el Pozo Murcia Costa Càlida en la Lliga Nacional de Futsal de Primera Divisió. I per a tancar dos cosetes més, parlant de handbol. A les 7, Uniatlántico Pereda davant el grup USA handbol Mislata en la divisió or femenina. I, per últim, Morvedre Elda Prestigio en el quart partit del playdown de la Lliga Guerreras Iberdrola. Estan jugant els dos, mantindre la categoria en esta categoria reina, en esta màxima divisió del handbol femení. Morvedre Elda Prestigio, a les 8 contarem tot el que passe en el punt a punt. Jo crec que tot ha quedat repassat, tot ha quedat en el seu lloc. Són les 12:29 i a la tornada estarem amb un mític que es diu Ricardo Ten.
1: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
2: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.

0: jornada davant el Betis. La última, Ricardo, precisament al fil del Joan Antonio Esportiva, que si no te pregunte, tothom me matarà. Parlem de la teua tasca com a ambaixador d'aquesta Fundació 100 anys, que portes molts anys al capdavant, junt a David Casinos, junt a més esportistes que han estat recolzant esta iniciativa i que és super necessària des dels equips EDI del Joan Antonio Esportiva, les seues iniciatives solidàries, la conscienciació al respecte de l'esport adaptat, en una tasca que tu portes fent ja, anava a dir, que a mi de 15 anys, pràcticament el mateix temps que portes en el projecte FER.
1: Sí, incluso más, 2011 comenzamos, o sea que, pues bueno, ¿qué te voy a contar, no? El poder estar como embajador de la Fundación con todos los proyectos que saca adelante, ¿no? Estando apoyando, ¿no? Para que, pues siempre estar buscando esos apoyos para que se puedan realizar todos esos proyectos, ¿no? Pues está el Masclet de hockey en silla, el EDI de personas con discapacidad intelectual, ¿no? La escuela más grande de España. El proyecto de discapacidad, ¿no? Intentando, pues eso, trasladar valores a los más jóvenes en las escuelas y bueno, pues si con nuestra imagen podemos fortalecer todo eso, la verdad que vamos a seguir ahí dándole y haciendo que nuestros aficionados se sientan orgullosos del club.
0: Pues jo crec que és una notícia excel·lent, el treball que se fa, el treball que se fa diàriament dins de la Fundació 100 anys del Joan Antonio Esportiva i sobretot el fet de tindre un ambaixador tan significatiu, tan important, tan exitós i sobretot tan bon tio com és el nostre Ricardo Ten. Ricardo, de cara al mes que ve, pues anem a estar molt pendents d'aquest campionat d'Europa, que vaig a veure la preparació. Enhorabona per la conquista, no?, d'aquestes dos medalles en Abruzzo, en el poble de Medio Carboni. I el que dèiem, que així en el punt a punt ja saps que sempre vas a tindre la teua casa i que estem sempre molt pendents de tot el que fas. I esta temporada, de fet, hem comptat el Mundial, recorda, a principi de temporada, estiguem comptant ahí, te cridarem en ple Mundial. Vull dir que ha estat un any intens i anem a rematar-lo en eixa última fita que teniu el mes que ve. I tota la sort per al teu llevant, eh? Clar que sí.
1: Venga, muchísimas gracias.
0: Un abraç, Ricardo.
1: Adiós.
0: En el mític Ricardo Ten, tanquem la xerrada que hem mantès amb el campió d'eixa prova la setmana passada, d'eixa Copa del Món de Ciclisme adaptat en Abruzzo, en una medalla d'or i també una medalla d'argent, una medalla de plata. I abans de fer eixa primera comunicació, també, com no, amb el futsal, que s'enceta d'ací a 7 minutets, me demanava pas Carlos Urrutia des del Club Tenis València en eixa Copa Falcon Bridge. Estem en un matí de gent guapa en el club. Hola, Carlos, què tal? Bon dia.
2: Paco, bon dia, com estàs? Pues sí, estic així, que estàvem sentint els dos l'entrevista amb Ricardo Ten. Dani Gimeno, el extenista de Nules i ara director del torneig, reconegut valencianista, tot i que l'ànima del torneig, que és Pablo Andújar, és granota. Avui és setmana, Dani, bon dia, de tenis, però en un ull, tu en el València, Pablo en el Llevant, perquè imagina si se juguen o no en la jornada de demà, eh?
3: Sí, la verdad que mañana un día intenso, ¿no? Entre la final nuestra aquí en el torneo y, por supuesto, todos los futboleros estamos pendientes también del Levante, ¿no? Lo hablaba con gente de comunicación que al final, pues, sería bonito. Es bonito tener un derbi en primera y yo contento de que ojalá los dos puedan quedarse en la categoría.
2: Bonico, és Dani, veure l'ambient. Tu i jo ara estem a la cafeteria del Club de Tenis València, però venim de la Fanson, de la zona d'Hospitality, on has fet una acció promocional per a un dels patrocinadors metges del club. I és que està ple. A més, com diguem els joves, està sold out, estan totes les entrades venudes per a les semifinals d'avui i la final de demà.
3: Sí, la verdad es que muy contentos de cómo está yendo la semana, de la acogida que ha tenido en el público, el ambiente que hay tanto en la pista como en la zona de fuera, en la fanzone. Se ve mucho movimiento en el club, mucho color y, bueno, también creo que la subida de categoría, el nivel de los partidos, de los jugadores, ayuda a eso y, bueno, la verdad que estamos encantados.
2: I tu, que servisses pa un roto i pa un descosido, ahir tinguereu que fer un apanyo d'última hora perquè Pablo Carreño, per la seva lesió, es va disculpar en la pista però no va poder eixir a jugar i davant de Jaume Munar, que és un dels quatre semifinalistes d'avui, vas fer tu, te llevares el traje, te ficares de tenista de curt, 45 minuts de calfament per a que poguera gaudir de bon tenis el públic que plenava la graderia.
3: Bueno, son cosas que desgraciadamente en el deporte hay que convivir, ¿no? Las lesiones, Pablo pues lo intentó hasta el último momento, 10 minutos antes de las 6 estaba aún probándose el brazo para ver si era capaz de competir, ya nos avisó que no. Y bueno, como torneo no sabía muy mal que la gente que venía, aparte era el partido del día entre dos españoles, se quedara sin nada. Hablamos con Jaume, que iba a hacer, al quedarse sin partido, pues un pequeño entrenamiento. Y bueno, pues me metí ahí con él para en la central, por lo menos que la gente viera a Jaume jugar y yo intentar pasarle la bola lo mejor posible para que le sirviera el entrenamiento.
2: En una semana, Dani, que ha sigut també molt emotiva perquè ha sigut el comiat de Berni Zapata, de Roberto Bautista, el que ha sigut tu el seu entrenador els últims 4-5 anys. Han jugat valencians com Pedro Martínez, va caure Matteo Berrettini, que ha arribat a ser top 6 del món, i la veritat és que tant el nivell de competició com l'emocional han sigut molt alts, eh?
3: Sí, se han juntado, bueno, la lista de jugadores era muy buena, como ya comentábamos el otro día, y encima tenía el aliciente ese de que la despedida de Berni, que es el último año de Robert, no se retiraba aquí, pero sí es el último año y quisimos también hacerle un homenaje desde el torneo y desde el club. Y bueno, pues se han sumado unas cosas y otras para que el torneo tenga esos ingredientes extra.
2: Pues que continues disfrutant i treballant a saco del dia i molta sort per avui i per a demà, Dani.
3: Muy bien, muchas gracias.
2: Dani Jiménez Traver, el director del torneig, Paco, que recordem té ara en marxa la primera de les semifinals del quadre de dobles, després la segona, i els individuals, el que interessen a la gent, a partir de les 4 de la vesprada juguen el xilè Alejandro Tabillo davant del serbi Miomir Kecmanovic i després, no abans de les 6 de la vesprada, jugarà el paraguaià Daniel Vallejo contra l'únic espanyol que queda en el quadre, com és Jaume Munar.
0: Jaume Munar, que efectivament té un treball espectacular en les darreres, sí, en les darreres setmanes, en les darreres participacions en tornejos, i efectivament ara mateix és l'únic que tenim en joc per a tractar d'aconseguir arribar als últims partits del torneig. Ara després parlarem amb tu, Carlos, perquè hem de fer aquesta primera comunicació també en el futsal. Un abraç.
2: Fins ara.
0: 3 minuts per arribar a l'una del migdia i, com deia, estem en l'última jornada de la Lliga Nacional de Futsal, primera divisió. Estem parlant de jornada 30, que és unificada sense ta a partir de l'una del migdia. 3 minuts per encetar-la. Ja tenim imatges en el pavelló Neixe Manzanares Arena a Ciutat Real. Quesos Hidalgo Manzanares, Family Casa Alzira. Ara de seguida repassem les combinacions que donarien la permanència a l'Alzira, però lo primer, evidentment, és guanyar. Un partit que es va contar Salva Gomis. Hola, Salva, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal, Paco, com estàs? Molt bon dia. Pues preparats per a viure esta última jornada de Lliga en tot en xoc per part del Family Casa Alzira. Un Manzanares que ja té pràcticament assegurat també estar al playoff, però en el cas dels valencians, tindran que guanyar sí o sí un encontre en el que, com hem vist en les nostres xarxes socials i en les del propi club alcirenc, la rebuda ha estat espectacular per part de l'afició que ha recolzat el seu equip en esta jornada tan important al Manzanares Arena.
0: Pues tot preparat, ja estan els protagonistes damunt la pista, s'està fent un homenatge en la prèvia per part del conjunt local i el Family Casa Alzira que se la juga. Anem a recordar que ara mateix la classificació és que està tot molt, molt comprimit. Lo primer és lo primer, ha de guanyar el Family Casa Alzira, si no, estem parlant així per parlar. Ha de guanyar el Family Casa Alzira i lo més important és el partit de Magna Osasuna, el xota de tota la vida, val?
4: Davant Córdoba.
0: Que té un partit molt important també per als seus interessos, jugar a casa, això sí, té l'avantatge Osasuna Magna de jugar en casa. Davant del Córdoba, se disputa també a la una, anem a estar pendents d'eixe marcador, però el combo és molt senzill, guanyar al Zira i derrota d'Osasuna. És l'única combinació que li donaria la permanència al conjunt anzireny. Un minut per arribar a l'una del migdia, un minut per encetar el futsal i nosaltres també un minut per encetar la xarxa esportiva d'avui dissabte 16 de maig de 2026 en el Punt a Punt.
5: La penúltima jornada de primera divisió en directe al Punt a Punt. Des de les 11 del matí, gran final de la Lliga Femenina des del Roig Arena. Els partits per l'ascens a la Lliga F de València i Villarreal, els play-offs d'ascens a Segona Federació i la Lliga ACB. I els 4 partits de primera alhora. Villarreal en busca del tercer lloc i València, Llevant i Elx tractant d'eludir el descens a Segona. Més de 13 hores d'esport en directe. Este diumenge al Punt a Punt. La xarxa esportiva, la vessant més actual del nostre esport.

0: conveni en la fundació ja estava, però sobretot en l'associació de futbolistes ja passaran a ser pràcticament el mateix. Per cert, tenim notícia important en futsal perquè Salva Gomis, el partit encara està viu.
1: Sí, perquè acabaven d'anul·lar-li un gol a Cristian per part del Family Cas al Sir en el minut 13, pues en el 14 torna a marcar el dorsal 10 del Family Cas, 1-1 al marcador. La mala notícia és que en el partit entre Osasuna Magna i Córdoba va guanyant l'equip local 2-1 al marcador.
0: Recta final d'esta primera part. De moment, Family Casalgira està empatant la seva visita a Ciutat Real. Amics, parlem de futbol o millor que no?
2: Lo que tú quieras. Aquí hemos venido a hablar de lo que tú quieras.
0: De, no, del vostre llibre o del vostre podcast, pero es que de futbol...
2: Nosotros en el podcast yo casi que les tengo prohibido a Jesús y a Pablo hablar de actualidad porque nos deprimimos.
0: Sí.
2: Nosotros tenemos nuestro propio rincón de pensar, que es pues objetos antiguos, coleccionismo, el Valencia del pasado, el que nos hizo felices, y el del presente nos deja llorando.
0: Telegráficamente, de cara a estas últimas dos jornadas... ¿Qué esperes, Esteban?
2: Que se acabe cuanto antes.
0: Mira, la pregunta de ir a la nit en el 90 minuts. És un sentiment compartit, ¿eh? Yo creo que de molta gent.
2: Que llegue el verano, quiero ver el Mundial.
0: Sí.
2: Con pasión, con ilusión, porque lo que he hecho hasta ahora es simplemente intentar sobrevivir.
0: Jesús.
3: Nada, queda una semana de liga. Para lo bueno y para lo malo queda una semana. Entonces el Mundial lo vamos a ver con una cara o con otra, depende de lo que pase. Al final estamos el 11, sí que es verdad, pero es que miras para abajo, pero
0: no,
3: vamos.
0: ¿No te genera desconexión el fet de ser... un... Jo crec que l'aficionat col·leccionista té un sentiment de pertenença molt alt a nivell d'identificació en el club, en l'escut, en la idiosincràsia i tal i qual, i el fet que estiguem així parlant de futbol i no tingués ganes no és molt dur?
3: Sí, sí que és molt dur, la verdad. Y muchas veces dices, ¿pero qué estoy haciendo con las camisetas? Y mira el club cómo te acompaña. Pero es que, bueno, cuando el club desaparezca, que no faltará mucho, las camisetas valdrán más o menos.
0: valdrán
3: entonces,
0: més, evidentment.
3: Hay que continuar.
0: Clar que sí. Home, jo és que la meva teoria és que quan més... És un ratio matemàtic, no? Quan més anys estiga meritant així, més possibilitat n'hi haurà de pues, tindre una notícia...
2: De veure una catàstrofe.
0: Catastròfica en clau València. La ràtio matemàtica és a l'inrevés també. Quan abans en vagin, més possibilitats n'hi ha de que el València isca d'este forat i d'este poure en el qual està involucrat. Però la realitat, Esteban, és que a les últimes dues jornades el València no està salvat encara matemàticament i haurem de menjar-nos dos partits que ja veurem com van a ser. El de Anoeta i el de Mestalla davant el Barça, que ja veurem quin Barça ve així.
2: Espero que sean ya casi intrascendentes, sobretot el partit del Barcelona, que ja por lo menos estemos salvados, porque no quiero vivir esa sensación del agobio de llegar a la última jornada como con Rubén Baraja en el banquillo.
0: O al día del Betis,
2: con la sensación de que, oye, es que hoy puede ser el día. Eso no lo quiero vivir. Así que cuanto antes que se acabe, para todos, mejor.
0: Jesús, ¿estás igual en los dos partidos que resten, davant la Real y el Barça?
3: Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque Jesús ya es una cosa que... ¿Cómo te digo que se acabe ya? Y pronto. Y si puede ser un puntito contra la Real y fuera, mejor.
0: Ara de seguida vaig amb el test amb vosaltres, però abans, Salva Gomis, bones notícies.
1: Sí, perquè empata el Family Cas al Sir al gol d'Ibi un minut i mig després, en el 15, encara estem a la primera meitat, remonta el Family Cas al Sir 1-2. La mala notícia és que en el partit d'Osasuna Magna encara guanya Osasuna Magna 2-1 al Córdoba.
0: Bueno, pues mentre estem pendents així barrejant col·leccionisme, València Club de Futbol i Family Cas Alzira, arribem al tram final i, com sempre, bueno, no vos he preguntat per Mestalla i el canvi d'estadi, però jo entenc que la vostra opinió, Esteban, serà més sentimental que igual racional, no? El fet de que el València d'ací a un any i dos mesos se'n va anar de la seva casa tota la vida, pràcticament tota la vida, al Girós després Mestalla, per a canviar a un nou estadi, ja veurem, estarà acabat, m'imagino que estarà acabat. ¿Quines sensacions te genera ese tema?
2: Pues me genera una desconexión. Ahí sí que, ahí sí que puede ser un momento de desconexión, no sé si total, pero es dejar tu casa de toda la vida, donde ha sido, bueno, haber partidos desde pequeño, donde ha sido feliz, donde ha sido triste. Es parte de ti, es tu patrimonio también. Hablabas antes de conservar el patrimonio, pues Mestalla es, bueno, una parte importantísima del patrimonio del Valencia Club de Fútbol, y te marchas a un estadio. Pues como cualquiera que te puedes encontrar por Europa, estos estadios nuevos que están haciendo, que son todos prácticamente iguales, sin alma, porque es que Mestalla es si es algo, es alma.
0: L'estadi estàndard, que el dic jo, no?
2: Sí.
0: En tot arreu en Europa. Jesús, el canvi de Mestalla al nou Mestalla.
3: Yo solo pido una cosa, que va a ser imposible también, pero bueno, que por lo menos la fachada de Avenida Suecia la mantengan. o gran parte de ella. Sería,
0: me parece a mí que
3: sería no, una cosa tipo Highbury, una cosa pensada, pero ya te digo yo que es imposible.
0: Hombre, yo te digo una cosa, en base a temas de coleccionistas de todo tipo que tenía en Valencia, yo conozco uns quants, y ni algo que se me echa molt bé en estos contextos, ¿vale? Quan se produzca la demolició de l'actual Mestalla, jo sé que n'hi ha gent que va estar ahí esperant en la carretilla
2: per
0: emportar-se mig estadi. O sea, no farà falta la empresa d'Enderrocks perquè n'hi haurà gent allí preparada per a els escuts estos de ferro que n'hi ha en les barandilles, els seients, que ja veurem si el València no els posa a la venda o no.
2: Però és que això lo tendría que hacer el València.
0: Ja,
2: o sea, però ja hecho, veurem. Hay otros equipos que en el momento en el que han hecho obras en los estadios sí que han cogido objetos y los han vendido.
0: De fet, s'ha parlat en els darrers mesos, no recordo qui va treure la informació, de que igual alguns seients més nous, sobretot, sí que se podien reciclar. Però imagina, sobretot, d'aixòs aficionats que tenen el seient més de 25 anys.
3: No, no, yo estoy mirando ya la llave Allen cuál es.
0: Sí, ¿no?
3: Para el último partido, porque a ver si con la patada la voy a romper. Pero no, claro, en la jornada última de Mestalla, todo el mundo ya se sienta a su casa. Todo sí. El mundo.
0: Ahora, haureu d'amagar la llave Allen
2: al entrar.
0: Espera, que no vos la lleven.
3: Dentro del bocadillo.
0: Como en la presó, ¿no? Parlarem en Íñigo de la cocina de Íñigo per a fer els entrepans d'aquest dia i després posar la llave Allen dins per a emportar-vos el sellen. Bueno, pues el canvi de Mestalla al nou Mestalla amb Coleccionismo VCF, que és el podcast en YouTube, i Jesús Scherz i Colección VCF, que són Jesús i Esteban. Anem amb el test, ¿vale? Sempre és molt original, sempre dic el mateix. El ping-pong del punt a punt, avui amb Coleccionismo VCF. Esteban, cromos o camisetes?
2: Camisetas.
0: Jesús.
3: Camisetas también.
0: Jesús, ¿camiseta firmada o sense firmar?
3: Sin firmar siempre. Siempre, siempre.
0: ¿Y tú, Esteban?
2: Sin firmar.
0: Sempre neta sense firmar. Esteban, ¿la teua peça de col·lecció més valuosa objectivament?
2: Pues seguramente sea alguna camiseta. Por ejemplo, la camiseta usada en la Recopa 79-80, primera eliminatoria contra el Copenhague.
0: Vale. ¿De qui va ser?
2: Cerveró.
0: De Cerveró. Oi, que gran, que va faltar l'any passat. Sí, senyor, me'n recordo molt d'ell. I, Jesús, la teua peça més valuosa a nivell sentimental?
3: A nivell sentimental, no perquè l'haia llevat jo, ni mucho menos, evidentemente, però la senyera de la temporada 82-83, esos colores, es que no se van a repetir en la història. Son muy bonitos y me genera, pues, un aura, como decía Dimitrievski en el vídeo.
0: Aura, sí, ara s'ha posat de moda això. Jesús, ¿els verdaders herois así son la teua parella i família per aguantarte, sí o no?
3: Sí, sí, sí, totalmente, pero las camisetas son de antes.
0: Efectivament, ja venien en el pack, ¿no? Ya venien en el pack.
3: Sí, sí.
0: Esteban?
2: Lo mismo, igual. O sea,
0: nos respetamos. Sí, n'hi ha una comprensió. És el pitjor del connexionisme del València en 2026 és...
2: Lo peor, el entorno.
0: L'entorn. Jesús, lo pitjor.
3: Es que no acompañan las noticias buenas del Valencia. Entonces eso
0: que esportivamente no... no
3: claro, es que si ayudaran, pues yo creo que sería mucho más fácil todo.
0: ¿Y lo mejor?
3: Lo mejor de este año, bueno, la jornada retro, el intento que han hecho este año, yo creo que puede ser bueno para otros años y otras ligas que se animen a hacerlo, sobre todo, ha sido pioneros para lo bueno y para lo malo.
0: Esteban, ser coleccionista en 2026 en el Valencia, ¿es bo per...?
2: Oh, no sé encontrar una razón para decirte por,
0: positiva,
2: lo que,
0: ¿no?
2: Por lo que es positivo, porque es que es de verdad, o sea, los precios están altísimos, que parece que estás comprando artículos del Barcelona o del Real Madrid.
0: Sí.
2: El equipo va muy mal, o sea, no tiene mucho sentido, así que es bueno, ¿por qué? Pues porque te mantiene unido de alguna manera al club que fuimos.
0: Jesús, ¿has fet alguna vegada números dels diners que t'has gastat?
3: No, ni pienso decir la ràdio tampoc, ¿eh?
0: Perfecte. ¿Y tú, Esteban? No, sí. He dit si has fet números,
2: yo
0: no
2: sí.
0: Si es vas a dir.
2: Yo sí, yo sí que he hecho números. A mí me gusta saber todo lo que he pagado para luego, si un día alguien necesita esa información en mi familia, que lo sepa.
0: Repregunta necesaria. ¿T'has espantat?
2: Bueno, he pensado, con este dinero podría haber hecho otras muchas cosas antes que comprar camisetas, entradas y diversas tonterías.
0: Les últimes, ¿Corberán sí o no y por qué?
2: Bueno, los resultados dicen que no. ¿Por qué? Porque un club como el Valencia Club de Fútbol no puede mantener a un entrenador que casi lo desciende.
0: Jesús, ¿Corberán sí o no y por qué?
3: No, porque los números están ahí. Sí que es verdad que el año pasado hizo un buen final de temporada, pero es que este año, con la temporada entera por delante, no ha sabido gestionar ni a los jugadores, ni los partidos, ni los cambios. Los cambios los dice la gente de Mestalla. Se levanta la gente en tribuna, che, pero ¿quieres cambiar a este? Y enseguida cambia.
0: La penúltima. La camiseta del València 85-86 és peça de col·leccionista per el descens. Penses que n'hi haurà més peces de col·leccionista en el futur o penses que afortunadament només va ser una?
3: Bueno, para mí es más difícil la de segunda división que la de... Que
0: la sí, de la de la 86-87.
3: Sí, es más difícil. Hay muchas menos camisetas de esa temporada.
0: ¿Qué te parece?
3: Sí, porque era, pues al final los rivales eran pues de menos nivel, las camisetas pues también, bueno, se conservaban de cualquier manera y... ¿No? ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, no. De hecho, yo no tengo... Eres tú el que más tienes aquí.
3: Bueno, pues la tengo.
0: ¿Tens de esa temporada?
3: Sí, la blanca. La blanca
0: ¿De aquí?
3: Es un número 12. O sea, claro, es que esa temporada los jugadores 1-11, ¿no? 12-16.
0: Es que anem a recordar que en esa época acabava el partit, la camiseta se llançava a terra, entrava en la rentadora, eixia i al següent partit la portava un altre.
3: Claro.
0: Es que...
3: Yo tengo camisetas reparcheadas, el dorsal detrás. O sea, sí. A lo mejor se han quedado sin número 4 y han cogido el 16 y le han puesto un 4 encima. Eso pasaba en los 80. Hoy impensable, desde luego.
0: Hoy es una cosa bocha. ¿Estás en lo mateix, Esteban, que se va a quedar como camiseta coleccionista l'única temporada del València en segona divisió,
2: no,
0: perquè només n'hi haurà una?
2: No lo tengo tan claro, porque si sigue esta evolución y esta dinámica, al final el València llegará un momento en el que
0: caiga. Que no n'hi haurà tres pitjors,
2: sí,
0: no?
2: Sí, una qüestió d'estadística.
0: Sí, és una qüestió d'estadística. I per a tancar, la última necessària sempre. Ho heu passat bé?
2: Muy bien, por favor, muchísimas gracias por habernos invitado.
0: Ya hubís que les charrades así. El partit de tornada, el partit d'anada va ser en castellà, està estat en valencià, en les meves preguntes també. Hem canviat l'escenari, però hem parlat de més o menys el mateix, no?
3: Sempre, sí, no.
0: En este cas són les vostres aficions, no les meues. Ja sabeu que jo soc molt particular per a col·leccionar quatre coses i poc més. I en clau camisetes és que, fíjate, jo que la meua dona no deixa. Perquè la meua filla se les carregaria...
2: I ocupa mucho sitio en el armario, que no te conviene.
0: O tens una mansió o una habitació només per a camisetes o és molt complicat.
3: Que no la tenemos tampoc.
0: No, vosaltres tampoc. No, de fet, tot el vostre patrimoni està en camisetes i no en cases.
2: Sí.
0: És ahí, camisetes sin col·lecció i no en immobiliari. Coleccionando VCF. Ese és el nom del podcast. Colección VCF es el nom de Esteban en xarxes i Jesús Scherz és el nom de Jesús en xarxes també. Pues jo crec que fem una tasca fonamental. El programa està molt xulo. M'he escoltat la meitat del de Pep Claramunt, que va publicar-se dijous, no?
2: Sí, el viernes passat, o sea, hace nada. Sí.
0: Ahir. Vaig escoltar una estoneta ahir mentre preparava el programa. I del meu ja vos dic que m'he escoltat l'inici. Ja la resta...
2: És largo.
0: És molt llarg. Són dues hores de random, no? Parlar de coses random i tal igual, però està molt, molt interessat, eh? Coleccionando VCF, episodi 62 en el mític Pep Claramunt. Esteban, Jesús, un abraç als dos. Continueu fent la tasca del senyor. Jo ho he dit abans, feu una tasca superfonamental i ja sabeu, recomanat a aficionats del València per a estar sempre pendent de les peces de col·leccionista, de la història del club, de curiositats superinteressants, els seus contes. Tanquem esta secció de xarxa esportiva i estem en la recta final del futsal. Hem de fer un xicot de paró, però abans Salva Gomis, me vas a contar com va el minut i resultat en Ciudad Real.
1: Resta un minut per a que arribem al temps de descans i de moment la victòria per la mínima 1-2 del Famílicas Alcira davant el Quesos El Hidalgo Manzanares.
0: De seguida, recta final del futsal en el primer acte i nova comunicació amb el Club Tenis València Copa Falcon Bridge esta vesprada semifinals.
4: Punt a punt.
5: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
4: Punt a punt. Esport en estat pur.

0: 14 minuts per arribar a les 2 de la vesprada. Ja sabeu que d'ací a una estoneta anem a escoltar les rodes de premsa de Carlos Corberán i també de Luis Castro, però ara mateix l'esport en directe mana i estem pràcticament en els últims segons. Salva Gomis del partit en Ciutat Real, la primera part.
1: Segon i mig és el que resta per acabar la primera meitat, 1-2 al marcador, i s'acaba en este mateix instant la primera meitat, 1-2. S'està fent els deures el Family Gas al Sira en els gols de Christian i de Ibi, però les notícies que ens arriben des de Pamplona, des de Navarra, és que de moment està guanyant el Osasuna Magna 2-1 al marcador davant del Córdoba. És a dir, en este resultat ara mateix, en temps de descans, en el 2-1 d'Osasuna Magna i en la victòria del Family Casa Alcira, l'equip alcirenc, l'equip valencià, estaria en segona divisió.
0: Pues esperem, primer, mantindre el marcador en la segona part en Ciutat Real davant el Manzanares, la victòria de la Family Casa Alcira i després una reacció, que ja veurem si se produeix o no. És molt complicat perquè Osasuna s'està jugant la vida absolutament en casa, però hem vist coses més estranyes en el futsal i en l'esport en la nostra vida. El Xota, que està guanyant 2-1 al Córdoba, o sigui, és una Magna 2, Córdoba 1, mentre que el Família Casa Gira continua guanyant en el seu cas, però el resultat a l'inrevés, 1-2 en la seva visita a Ciutat Real. De seguida estarem novament en Salva Gomis, però abans demana pas a 13 minuts per arribar a les 2 de la vesprada des del Club Tenis València, l'home encarregat de portar-nos la gent guapa d'este matí a la Copa Falcon Bridge, Carlos Urrutia. Hola, Carlos, novament.
2: Hola, Paco. Nuevamente, buena vesprada desde así, desde el Club de Tenis València, on moment a moment es va calfant encara més l'ambient. La veritat és que és preciós. A més, avui es junta el torneig amb una comunió que n'hi ha així al Club de Tenis.
0: Una comunió?
2: Socis que venen. Sí, clar, crec que sí. Així, tu has dit gent guapa? Pues gent guapa, però un fum, sense parar. Esa és la veritat. I molts dels convidats aprofiten, perquè si no sabien que n'hi havia torners, per anar a la Fanson, que és on es fica, pues, en les pistes 5 i 7 del club, la catifa d'herba artificial, i totes les animacions per als xiquets, per a tota la família, els food trucks i tot això. I la veritat és que és molt bonico de veure, és molt xulo. Mentre, ja t'he dit, que s'està competint, s'està disputant el primer partit de les semifinals de dobles. Després de la segona semifinal, recordeu que a partir de les 4 serà la primera de les semis individuals, i a partir de les 6 de la vesprada, la que és la més atractiva perquè és la que juga Jaume Munar. I ja t'he dit que així, en un dia espectacular, l'horatge és increïble en tota la comunitat valenciana i per extensió també, o per compressió, així al Club de Tenis València, on estan ja venint també les autoritats, perquè com que la primera semifinal és a les 4, n'hi ha de convidats, de VIPs i de patrocinadors, parades en més de 45 taules, preparades per a fer-se una paelleta abans de gaudir
0: del tenis. Ah, pues, què te pareix? No, I tu vas a clavar la cullera ahí o què?
2: Jo és que sóc molt humil, però bueno.
0: Molt humil, però ahí te deixen,
2: Del club este, que és el meu club, l'Aureta està més de 2.000 vegades. I cada dia està més bona,
0: Cada dia està més bona la paella en el Home,
2: no.
0: Tenis València.
2: Home, no. Te tinc que convidar un dia.
0: Jo és que jo no estic al vostre nivell, tio. Jo sóc així un currito, jo sóc de...
2: Que no.
0: De barri.
2: Mira, no sé si tenim temps, però m'agradaria parlar. Sí, m'agradaria parlar, ja que estem en directe, dir que l'ànima del torneig, després de parlar abans en el director, en Dani Jimeno, és Pablo Andújar, però la seua madreta, o la madreta d'Iñaki, que és Pablo, és Iñaki Zaragüeta, fill d'una llegenda del periodisme valencià, que a més me vaig alegrar moltíssim dimarts passat perquè va assistir a la presentació del torneig, i el seu fill, ja dic, que és l'ànima, jo després de tants anys de l'ATP 250, després el treball d'IMG, d'Octagon, que una empresa 100% valenciana, en gent valenciana, siga capaç de complicar-se la vida tant per a fer un torneig així, és digna de menció, i jo que estic en la indústria del tenis des de fa més de 20 anys. I així està Iñaki Zaragüeta, cansat però content, no? Iñaki, com estàs? Bona vesprada.
3: Què tal, Carlos? Buenas tardes. Más contento que cansado, gracias a Dios.
2: Porque además, le decía antes a Dani Jimeno, los jovencitos decimos lo de sold out, el éxito de la venta de entradas es extraordinario. No queda una sola entrada disponible para las dos semifinales y para la final.
3: Sí, la verdad que sí, para nosotros ha sido...

0: Manzanares, i en l'altre encontre 2-1 al marcador, guanyant de moment l'Osasuna Magna al Córdoba.
1: A les 2:11 ha estat a partir de les 12:30.

0: juego y en el que bueno, pues hay que estar muy bien para ganar. Creo que lo prueba el hecho, como decía anteriormente, de que solamente dos equipos fueron capaces de ganar allí, y me parece que es el segundo o tercer equipo que creo que el tercer equipo que menos goles encaja en su campo.
1: Justo.
2: Les paroles de Marcelino García Toral, que me recuperate lo más destacado de la segunda rueda de prensa que va a tindre jo que en la jornada de Air. Queden 14 minuts per arribar a les 3, hem de fer un pas també ara de seguida per el Club Tenis València, però sobretot el més important, Salva Gomis, és que estem davant els últims minuts, malauradament, de Family Casa Alzira en primera divisió.
3: Sí, perquè continua el 3-3 en el marcador i la victòria de l'Osasuna Magna ja és de 4-1. Estem a l'últim minut en aquest partit, així encara resten 3. Y evidentemente, bueno, pues no dependía de ell mateix. El Family Cas no dependía de lo que poguera fer, ¿no? Dependía de que perguera, o que guanyara en este cas, millor dit, el Córdoba.
2: Final.
3: A Osasuna Magna. Acaba de terminar ese encontre con Bedius, 4-1 al marcador. Per lo tanto, es confirma que el Family Cas Alzira jugará en segunda división la próxima temporada.
2: Dos.
3: Es una de las noticias dolentes de donar en este dissabte y una noticia que no volían que es donara, que es de veres que ha estat rondant l'actualitat tota la temporada, perquè li ha costat molt al Family Cas Alzira, que recordem que està en primera divisió per aquesta situació, els despatxos que es va donar i que bueno, pues, no esperaven estar en primera i que la inversió, el pressupost i demés no era per estar en primera, que ha fet una temporada digna, però que s'ha deixat punts en partits importants. Jo recordava i parlava este matí en David Jordà pues, alguns partits que s'ha deixat punts
2: en l'última jugada.
3: Sí, en pràcticament ja anant guanyant i que li han empatat, pues, aquell contra el Córdoba, que s'avança 4 vegades el Family Cas i acaben empatant, davant este Manzanares ja que anava guanyant en l'anada i acabaren empatant a 3, com està passant en el dia d'avui, la remuntada davant el Noia de 5-4 i en l'últim minut, bueno, pues, acabar 5-5, ahir ja van 6 punts, 6 punts que canviarien moltíssim la pel·lícula per a un Family Cas Alzira que, evidentment, en 6 punts estaria en 28, estaria salvat.
2: Pues a les 2 de la vespre de 47 minuts ho hem contat, el descens ja matemàtic del Family Cas Alzira que ha caigut pues a la segona categoria després de la victòria del Xota de Osasuna Magna, 4-1 davant el Córdoba Futsal. I m'imagine que li haurà arribat a la banqueta del Family Cas Alzira encara disputant-se el partit en Ciutat Real. Salva Gomis, queden 2-20 per arribar al final i poquet a poquet anirà arribant a aquesta notícia de la victòria del seu rival per la permanència i, evidentment, les 0 opcions que ja n'hi ha de mantenir-se en primera divisió.
3: Sí, sobretot a l'afició, no?, que s'ha desplaçat per a tractar de pues, recolzar, de donar-li alè, no?, als seus jugadors, que evidentment estaran pendents de totes les aplicacions, de les xarxes socials d'Osasuna Magna, de bueno, pues, tot el que estarà ocorregant en aquests darrers minuts i que bueno, pues, confirma, com no pot ser d'altra manera, ixe descens, no?, de categoria del Family Cas Alzira, que encara té oportunitat per a guanyar este partit perquè resta 1 minut i 50 segons, però la realitat és que per molt que guanyi ja no es pot salvar.
2: És una notícia molt trista perquè el treball que se fa en el Family Cas Alzira és espectacular a tots els nivells, a nivell esportiu, a nivell social, a nivell institucional, a nivell de mitjans de comunicació i de merchandising, de màrqueting, de tot. És un club exemplar en uns mitjans molt reduïts, és la realitat. Tot i tindre un patrocinador que posa diners damunt la taula com és Family Cas, no deixa de ser pues un peix xicotet en un estanc de taurons com és la primera divisió de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Això sí, després de pujar, n'hi havia que pelear-lo. La realitat, Salva, és que ho ha peleat
3: Fins a l'última jornada, fins a l'últim moment. Sí, no depenen de si mateix, però sí hasta esta jornada 30 en la que ha tingut opcions i en la que, bueno, pues depenia d'una carambola, com es sol dir, no? Que perguera, en este cas, Osasuna Magna, que jugava a casa davant un equip que no es jugava res. Bueno, pues ha guanyat 4-1, evidentment, algo que podíem esperar, però bueno, encara resta 1 minut 15 i 3-3 al marcador. Estava guanyant 1-3 el Family Cas, ha aconseguit empatar el Quesos, el Hidalgo Manzanares.
2: Mentre estem en la recta final, con pas d'espera per a contar ja definitivament i certificar el descens del Family Cas Alzira en directe en el punt a punt, tenim també les designacions per als àrbits de demà. Vaig a centrar-me, evidentment, en els àrbits dels equips valencians que juguen demà. Per exemple, en el Reial Societat València de demà, Josu Galeig serà l'àrbitre encarregat de xiular en l'estadi d'Anoeta. En el VAR estarà David Gálvez.

0: Tema el partit del Villarreal, Rayo Villarreal, Ricardo de Burgos Bengoetxea. En el bar estarà José Antonio López. Llevant Mallorca. Qui penses que ha tocat? Capitán América. Alberola Rojas.
1: Mare de Déu.
0: Javier Alberola Rojas pot ser un dels àrbits més... més... És que no sé la paraula.
1: Especials.
0: Anava a dir xulo, però sí, me val especial, val? De primera divisió. Carlos del Cerro Grande va estar en el bar, eh? Amagueu les carteres de Manel Ciutat de València perquè Alberola Rojas és l'àrbit i en el bar estarà Carlos del Cerro Grande. I en el partit de l'Elx, Víctor García Verdura i Javier Iglesias Villanueva. Són els dos que van a estar en eixe Elx-Getafe. Els àrbits de la jornada de demà, jornada unificada, que se disputa a les 7 de la vesprada, els 10 partits de primera divisió. 20 segons, salva els últims 20 segons del Family Casa Alzira en primera divisió.
1: Sí, són els últims ja compassos del Family Casa en esta primera divisió. Resten 14,3, 3-3 al marcador. I la realitat és que, bueno, pues sí, estem davant dels últims segons d'este Family Cas, bueno, pues, que estarà pues, ja patint este descens, no? Esta manera d'acomiadar-se de la primera divisió del futbol sala espanyol.
0: Pues el Xota, que se va quedar en 27 punts, salvat. El Family Cas Alzira, que acabarà la temporada en 23 punts, cau de categoria, cau a la segona divisió. Ahí està, el final, encara no, dos segons
1: sí,
0: per a
1: 2,8.
0: Acabar. I la imatge, volíem contar la imatge abans d'acomiadar-te, Salva, d'eixe moment del xiulí final, aplaudiments també.
1: Ara sí, ara s'acaba l'encontre, els abraços, i eixa manera també de donar l'ànim als jugadors del Manzanares a un Family Cas. Ahí veiem estesa en terra, a Juni, plorant els jugadors del Family Cas, que sabien que era molt complicat, però que s'acomiaden així de la primera divisió. L'any que ve el Family Cas jugarà en segona perquè avui no ha aconseguit guanyar, anava guanyant, no ha aconseguit guanyar, finalment 3-3 al marcador davant del Queso Cel Hidalgo Manzanares i estava pendent del partit, no? I de la possible derrota del Osasuna Magna davant del Córdoba. No ha sigut així, 4-1 ha guanyat Osasuna Magna i per lo tant, bueno, pues, no s'ha donat la combinació que podia donar-li la permanència a l'equip de Braulio Correal. Veurem què és el que passa durant l'estiu. Parlarem molt d'este Family Casa Alzira. Tenim tot l'estiu per davant per saber qual és el projecte de cara a l'any que ve, però estem segurs de que renaixerà i de que optarà a tornar a la primera divisió.
0: Segur que tornem a fer partits del Family Casa Alzira en primera divisió. Un abraç, Salva!
1: Un abraç, Paco, fins després.
0: T'escoltem a partir de les 11 de la nit en els últims 90 minuts del Punt a Punt. I hem contat en directe, malauradament, notícia trista en el Punt a Punt d'este matí, el descens del Family Cas Alzira a segona divisió. Ha empatat 3-3 en la seva visita al Quesos Hidalgo Manzanares. El Xota, Osasuna Magna, ha guanyat 4-1 al Córdoba. Osasuna Magna que abasta la permanència en primera divisió. 6 minuts per arribar a les 3 i abans de la pausa de mitja hora per als companys dels serveis informatius per a posar al dia tota l'actualitat d'Espanya, del món i de la Comunitat Valenciana, evidentment, volíem fer un últim pas per el joc de la gent guapa en este dissabte de matí. Carlos Urrutia en el Club Tenis València ja calfant motors per a aquestes semifinals que s'encetaran no abans de les 4 de la vesprada de la Copa Falconbridge.
2: Perquè encara, Paco, s'estan disputant les semifinals de dobles. Ja tenim la primera parella finalista, que són Robin Haase i Franzen, que li han guanyat a Barrientos i Dejar. Ara mateix s'està disputant l'altra semifinal de dobles entre els brasilers Luz Matos i els holandesos Arenos i David Pell. Recordem, el que importa, el quadre individual. La primera semifinal, a partir de les 4, no abans de les 4 de la vesprada, però van a ritme, serà a les 4, jugaran el xilè Tabilo davant d'en Servi Kesmanovic i no abans de les 6 de la vesprada el paraguaià Dani Vallejo davant de l'espanyol Jaume Munar, que és el 38 del món, la qual cosa ens fa una idea, Paco, de com d'important és el nivell esportiu d'este torneig, d'esta Copa Falconbridge, que s'està disputant avui les semifinals dobles e individuals del quadre masculí així al Club de Tenis València.
0: Ara després me comentes el marcador, m'has comentat abans, la victòria de Haase i de Franzen, no? Davant de Barriento,
2: sí.
0: I Bejar.
2: No sé, segur, sí.
0: i el partit dels brasilers també, has fet el comentari, perfecte. Pues anem a estar pendents també del quadre de dobles, que serà la jornada de demà, no? La final també de dobles abans o
2: sí,
0: com està organitzat?
2: Abans, sí, sempre s'avança. Sí.
0: Perfecte. I demà la final a les 5.
2: Correcte,
0: individual. A les 5 de l'esprada.
2: Així estarem per a calfar motors per a la importantíssima jornada penúltima de primera divisió de futbol. Abans l'aperitiu serà el tenis.
0: I últim comentari abans de tancar, n'hi ha passat més gent en este tram que portem sense parlar, des de 2 a 3. M'imagine que ja pues, m'has parlat abans de la paella per a 40, de la gent que està ahí calfant motors, l'ambient m'imagine que espectacular, no?
2: Perquè el dia acompanya així un dissabte espectacular al Capicasa de la ciutat de València. Totes les personalitats, les celebrities, i menys esportistes, perquè estan tots concentrats i ocupats en els esdeveniments de competició, sobretot els futbolistes, tant del València com del Llevant. Però sí, molta gent guapa. La veritat és que t'encantaria estar així al meu costat.
0: Bueno, jo estaria fora de lloc, eh? Jo no pertenaix a aquest grup de la Beautiful People. Jo el que estic és un altre estrat, absolutament, molt per baix en aquest punt. I a banda, el tenis em dona fatal. Això. Jo sóc més de pàdel.
2: Això és una altra cosa, que no sabies jugar bé al tenis, però això t'ho arreglo. Jo te dono una classe de baix, però la següent la cobre.
0: Masterclass, master de l'univers. Dos minuts per arribar a les 3. Tanquem de moment en el Club Tenis València i tornarem, Carlos, a partir de les 3 i mitja amb els protagonistes i ja calfant motors per a eixes semis de la vesprada. Un abraç!
2: Així estarem. Fins ara. Adeu.
0: I nosaltres, últimes cintos, comencem a tancar la paradeta.

Perquè ja sabeu que portem en marxa des de les 12 i anem a estar en marxa, fins a les 12 i mitja de la nit. I hem estat amb els companys de la xarxa esportiva. Avui han vingut els amics de Coleccionando VCF. Esteban i Jesús, col·leccionistes del València, que ens han contat històries superxules al voltant de la seva passió, que és el col·leccionisme i el fer història i ajudar a la cultura del Club del València conservant objectes, memorabilia molt interessants. També, desafortunadament, malauradament, hem hagut de contar el descens en directe del Family Casa Alzira, que en la seva visita al Manzanares no ha pogut passar de la victòria, de l'empat, 3-3, en Ciutat Real, però això sí, com el Xota Osasuna Magna ha guanyat 4-1, és el conjunt pamplonès el que manté la categoria Family Cas, que torna a segona divisió. Hem escoltat també a Carlos Corberán, hem escoltat a Luis Castro, els dos en directe, i la resta de prèvies de primera divisió. Tornarem d'ací a mitja hora i farem també un especial en prèvies dels partits de la primera federació. Avui, jornada unificada, juga l'Eldense, juga el Villarreal B, juga l'Hèrcules, tot a partir de les 9, però a les 3 i mitja estarem així escoltant els entrenadors i fent les travesses de com pot acabar la jornada, que avui, per exemple, podria deparar un ascens, si tot va bé, per a l'Eldense Deportivo Eldense, a partir de les 9 de la nit. Nosaltres tanquem este tram del Punt a Punt, vos deixem amb els companys serveis informatius i tornarem a les 3 i mitja en més Punt a Punt, així en A Punt Ràdio. Adeu!

0: Hola, molt bona vesprada. Com estan? És dissabte 16 de maig i estem molt pendents d'una notícia que acabem de conèixer. A Dolores, al Baix Segura, han trobat els cadàvers d'un agent de la Guàrdia Civil, de la seva dona i del fill. Cristina Badal, en directe.
1: Sí, sobre les 11 del matí han trobat els cossos sense vida d'un agent de la Guàrdia Civil, la dona i el fill dels dos, d'uns 20 anys, a la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores, on vivia la família. Encara no es coneixen les causes de la mort.
0: Gràcies, Cristina. De seguida els ampliarem esta informació i també anirem a Faura, al camp de Morvedre, on s'investiga una presumpta agressió sexual d'un fisioterapeuta a una menor en un camp de futbol. I a Planes, el projecte de la macrourbanització continua dividint el veïnat. Marc Omar, avui s'ha presentat la primera denúncia.
2: Primera denúncia contra la urbanització noruega de Planes. S'ha presentat davant del Seprona per la construcció del xalet pilot, diuen, sense la llicència adequada.
0: I avui també volem posar el focus en els incendis i en les campanyes de prevenció, perquè

0: que és a partir d'ara quan comencen els mesos de risc més alt. D'ací a uns minuts els contarem com treballen els guardians de la muntanya que vigilen boscos i muntanyes des de les torres de Guaita que hi ha per tot el territori. Nosaltres hem anat a la de Morrón de Campos a Montanejos. Des d'allí observen qualsevol canvi que puga provocar un foc i s'asseguren de posar en marxa tots els mecanismes en cas d'incendi.
1: Estamos trabajando aquí, vigilando la montaña, pues, en prevención de incendios. Dices, uy, ahí pasa algo. Y ya pues tienes que observar que si es un cultivo, si no es un cultivo, si hay algo que es peligroso, de qué color es el humo.
0: 3 de cada 4 incendis a la Comunitat Valenciana s'originen per causes humanes. Per això, la vigilància és clau. I a Cullera, a la Ribera Baixa, la platja del Marenyet ha recuperat l'aspecte que tenia fa dècades gràcies als treballs de regeneració. Unes obres que transformaran vora 3 quilòmetres de litoral al sud. Vero Marc.
2: Avancen els treballs de regeneració en les platges de Cullera, on 1 milió de metres cúbics d'arena s'estan extraient del fons marí per a abocar-les al llarg de 3 quilòmetres de costa perquè les platges lluïsquen amb la mateixa imatge que als anys 50. En uns minuts els ampliem aquesta informació.
0: I avui acabarem amb la banda de rock en valencià Ramonets, que celebra els 10 anys amb un festival que organitzen ells mateixos a Alboraia. Un aniversari que commemoren també amb 10 cançons del seu repertori versionades amb altres artistes com la Maria o el Diluvi. I en els esports, avui no tenim jornada de primera divisió, però a nit, en segona, va jugar el Castelló i en primera federació podem tindre un ascens. Raúl Pina, bona vesprada.
3: Hola, Álvaro, què tal? Molt bona vesprada. El Castelló es va deixar a Castellà 2 punts en el tram final de partit amb el Cádiz. Al remat, empat a 1 i només resten 2 jornades de Lliga. Sí, això sí que és cert que va haver cert denuig amb el tema arbitral. Per ara, els albinegres es mantenen en llocs de play-off i depenen de si mateix per a disputar el període sense la primera divisió. I quant a la primera federació, l'Eldense pot tornar a segona divisió si esta nit guanya el filial de l'Atleti de Madrid i el Sabadell no supera l'Antequera.
0: Gràcies, Raúl. Ampliem la informació després.
3: Fins després.
0: I la previsió de l'oratge amb Javi Miró.
4: Bona vesprada. Situació meteorològica estable. Les màximes que recuperen respecte als valors que van registrar ahir, sobretot de vesprada. I ara comptem amb temperatures que passen dels 20-22 graus, sobretot en punts del prelitoral central i cap a l'extrem sud, cap a l'interior, en punts de les comarques centrals. Continuem registrant temperatures prou baixes i amb ratxes destacables de vent, sobretot cap a l'extrem nord, que superen els 100 km per hora en certs punts exposats. Aquest vent, durant aquestes pròximes hores, tendeix a perdre clarament intensitat. De fet, serà una vesprada marcada per l'estabilitat, ambient assolellat, amb creixement de núvols en alguns punts de muntanya, però sense més conseqüències. Avui no esperem precipitacions. I amb temperatures més altes, sobretot cap a l'interior central, i que baixarà una miqueta cap a l'interior sud després d'una nit i matinada ben gèlida, amb temperatures que han baixat dels 0 graus en alguns municipis de l'interior central.
0: Gràcies, Javi. A Melena Herreras en el control de so. Comencem. Són les 3 i quasi 5 minuts de la vesprada.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A.Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Les notícies del cap de setmana.
0: Arrenquem amb la notícia amb què hem obert la portada d'avui. A Dolores, al Baix Segura, han trobat els cadàvers d'un guàrdia civil, de la seva dona i del seu fill. Allí està Cristina Abadal. Cristina, bona vesprada. Última hora.
8: Bona vesprada. Sí, sobre les 11 del matí han trobat els cossos sense vida d'un agent de la Guàrdia Civil de 55 anys.

0: la dona i el fill dels dos de 20 anys ací a la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores. Han sigut trobats amb impacte d'arma de foc. No hi havia antecedents per violència de gènere. La investigació continua en marxa i se n'ha fet càrrec la Guàrdia Civil. La delegada de govern ha anunciat que ja ve de camí a Dolores i fa tan sols uns minuts han arribat els serveis funeraris per portar els cossos fins a l'Institut de Medicina Forense. L'Ajuntament d'este municipi ha decretat 3 dies de dol oficial i ha suspès totes les activitats festives programades.
1: Moltes gràcies, Cristina. Continuem pendents d'esta informació. I la Guàrdia Civil investiga una agressió sexual a una menor de 13 anys que suposadament hauria comès el fisioterapeuta d'un club de futbol de Faura, on juga la menor, Pilar de la Fuente Contans.
2: Tot va passar la vesprada de dimecres quan presumptament el fisioterapeuta, un jove de 25 anys, va abusar sexualment de la menuda de 13 anys mentre estava treballant en esta. Posteriorment, divendres, va ser acompanyada per la família i va presentar la denúncia davant la Guàrdia Civil, que a hores d'ara investiga els fets. De moment, el club ens ha comentat que s'han quedat sorpresos per la situació, que mai havien tingut cap incident en este xic, però que cautelarment ja l'han apartat de les seues tasques, tot i que sí que tenia el certificat negatiu de delictes sexuals que acreditava que mai havia sigut condemnat ni detingut per aquest tipus de delictes. A hores d'ara, la Guàrdia Civil investiga els fets.
1: Gràcies, Pilar. I a Planes, al Comtat, primera denúncia contra la urbanització ecosostenible. Margo Mar.
3: La coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat ha denunciat davant el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil la construcció de la casa pilot de la Modern Eco Village, la urbanització que uns inversors noruecs impulsen en els terrenys de l'antiga Joia de Planes al costat de l'embassament de Beniarrés. Assenyalen que la casa pilot no compta amb la llicència correcta i sol·licita la suspensió cautelar de la construcció. Afirmen que els terrenys són urbanitzables no programats però no urbans i que la llicència concedida era provisional per a una construcció desmuntable i no per a un xalet amb totes les qualitats. Des de l'Ajuntament han confirmat a punt que donaran curs a la denúncia, que ja l'estudien els serveis jurídics i que respondran en temps i forma.
1: Gràcies, Marc. I de Planes anem a la platja del Marenyet de Cullera, a la Ribera Baixa, que ha recuperat l'aspecte que tenia fa dècades gràcies als treballs de regeneració. Verònica, Marc.
4: Avancen els treballs de regeneració de les platges de Cullera. En total seran uns 3 quilòmetres de platja on es col·locaran 1 milió de metres cúbics d'arena per frenar el problema de la regeneració. Nosaltres en concret estem a la platja del Marenyet. Tot el matí han estat treballant i la previsió és que el 30 de juny este projecte liderat pel Ministeri de Costes acabi. Des de l'Ajuntament ens diuen que tant estiuetxans com veïnat estan encantats perquè tornaran a veure les seues platges com estaven en els anys 50. Però l'altra cara de la moneda és l'impacte que això està tenint en la pesca i els pescadors. Segons ens diuen des de la confraria, l'arena s'està estraguent en una zona entre el Perelló i Cullera rica en espècies que ara estan fugint a altres zones. Els pescadors no poden faenar ahir des de fa 3 anys que començaren i han d'anar a altres llocs i això suposa un augment del 30% del seu combustible. A més, diuen que la destrossa en el fons marí pels socavons que s'estan generant serà irreversible.
1: I quan són les 3 i 10 els parlem d'incendis i de la campanya de prevenció perquè comencen els mesos de risc més alt. Sobre el paper, a la Comunitat Valenciana més de la meitat del nostre territori són boscos i 3 de cada 4 incendis s'originen per causes humanes, ja siguin intencionades o per negligència. Per a evitar-los, un dispositiu especial d'agents forestals i bombers s'encarreguen de vigilar boscos i muntanyes. Les torres de Guaita tenen un paper clau. Sonia González está en una de estas torres a Montanejos.
5: L'Observatori Forestal del Frontón a Montanejos és una de les 69 torres de Guaita que hi ha al nostre territori. Amb unes vistes privilegiades del Millars, permet detectar ràpidament una fumaguera, principal indici d'un possible foc forestal. L'alerta primerenca és vital per a comprovar què passa i enviar els bombers. Durant la campanya, que està ja en marxa, treballen tots els dies amb especial atenció als caps de setmana, que és quan hi ha més gent a la muntanya. I atenció perquè ara entrem en el període més crític amb els mesos de més calor. De fet, la setmana que ve ja pujaran i molt les temperatures. Els guardians insisteixen molt en la prevenció perquè el millor incendi és el que no s'ha originat mai. Ana Gómez és una de les dues persones que treballen com a guardians al front.
6: Pues tenemos que observar que si es un cultivo, si no es un cultivo, si hay algo que es peligroso, de qué color es el humo. Si el humo es blanco, pues no es peligroso. Si empieza a salir gris y más oscuro, pues ya la cosa se puede ir complicando. Llevamos más de 30 años educando a la gente para que ya no hayan quemas en el bosque. Antes la gente acampaba y hacía hogueras y eso desde que entró la prevención de incendios ha ido machacando mucho a la gente.
1: Gràcies, Sònia. I per a saber més sobre aquesta campanya de prevenció d'incendis, Àlex Sanjaime ha parlat

0: que és dels últims anys.
1: Coses que ser de lluvias pueden hacer que la vegetación tenga menos humedad y esté más apta para quemar.
0: Els ecologistes diuen que la neteja de boscos o obrir tallafocs no són sinònim de seguretat, no és prevenció.
2: Els que se pensen que tenim una sèrie de tallafocs i de discontinuïtats, així n'estarem segurs, podem dormir tranquils, que no tindrem grans catàstrofes d'incendis, s'equivoquen.
0: Cal evitar l'inici d'un foc que té la mà de l'home com a principal causant.
2: Donar alternatives, per exemple, als llauradors per a que no cremen les restes i les trituren, regular millor totes les activitats de risc, ser molt escrupulós, vigilar millor i controlar millor i dissuadir millor qualsevol causa humana del foc.
0: Des de la conselleria recorden que les cremes agrícoles estan majoritàriament prohibides en estos mesos.
1: Hay unos permisos especiales en los planes locales de quemas o hay autorizaciones, pero el resto lo tenemos todo regulado y no se puede quemar.
0: 3 de cada 4 incendis es produeix per causes humanes.
3: I estem en un cap de setmana marcat políticament per les eleccions a Andalusia. Avui és jornada de reflexió. A nit, els candidats tancaren la campanya electoral fent una crida a la participació. El PP per a repetir la majoria absoluta. Vox per a evitar-la i ser determinants. El PSOE per a intentar recuperar el poder i els partits a l'esquerra del PSOE per a condicionar les polítiques. Vora 7 milions d'andalusos tenen demà dret al vot. A les seues mans decidir si el popular Moreno Bonilla segueix 4 anys més o es produeix un canvi. Xavi Carrau.
4: Moreno Bonilla s'encomana a la seva gestió i a la vaca blanca per a revalidar la majoria absoluta. Fa 4 anys fou la vaca Fadi qui diu que li porta sort.
5: Y espero que su nieta, que tiene sus genes...
4: Tot dependrà del vot de 7 milions d'andalusos. 58 escons té ara, 3 per damunt de l'absoluta. Vol evitar dependre de Vox, que és el que els ha passat als populars després de guanyar enguany a Extremadura, Castella i Lleó i Aragó.
6: Se ha encomendado para el 17 de mayo a una vaca. Yo preferiría encomendarme a una virgen o a un Cristo.
4: L'exministre Montero confia en no repetir el mal resultat del PSOE de fa 4 anys. 30 diputats, el pitjor en 36 anys. Montero ho fia a tota la situació de la sanitat.
7: Acabar con ese polio que se está haciendo a la sanidad pública.
4: I els partits a l'esquerra del PSOE confien en la mobilització per a mantindre els 7 diputats que tenen. En la campanya no han faltat els debats ni les esbarades.
8: Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad.
4: Referint-se a la mort de 2 guàrdies civils en una operació contra el narcotràfic.
9: Frivolizar con el dolor.
4: No han faltat tampoc les acusacions.
10: Y ha hipotecado Andalucía. Y ha hecho una traición a Andalucía. Una traición.
8: Ha sido la negligencia más grave del sistema sanitario.
4: I no ha faltat algun intent de polititzar sense èxit l'accident d'Adamuz.
11: ¿Qué diferencia? Está muy feo disparar con el ventilador. Está muy feo poner el ventilador cuando la responsabilidad es exclusivamente de su gobierno.
4: Demà els andalusos decidixen que els pesa més a l'hora de votar.
3: I en clau econòmica, per a facilitar l'accés a la vivenda, la Generalitat abaixarà l'impost de transmissions patrimonials del 10 al 9% a partir de juny. Molts compradors esperen a firmar i ser més per a estalviar-se uns diners. Veus expertes ens ho confirmen.
12: Moltes compraventes que estaven ja firmades en arres o anaven a tancar-se, els compradors han demanat prorrogar els contractes per a firmar en la primera setmana de juny.
13: En una vivienda de 300.000 euros són 3.000 euros de diferència, però se mantiene el impuesto del 11% para propiedades de más de 1.000.000 euros.
14: Es difícil saber si ha supuesto una reducción de operaciones porque este año ha empezado con un menor número de compraventas, no solo en el territorio de la Comunidad Valenciana, sino en el resto de España.
3: I avui, Dia Mundial de la Celiaquia, els parlem del menjar sense gluten. El consum d'aquests productes s'ha disparat. Els nutricionistes adverteixen que consumir-los sense ser celíac pot tindre conseqüències. Ima de la Concepción.
15: Els nutricionistes alerten quan es tracta del gluten s'ha de comprar i cuinar amb lupa. Escoltem Liz Zamora, del Col·legi de Nutricionistes de la Comunitat Valenciana.
16: Lo que se lleva mal suele ser el contacto con las trazas, el contacto contaminación cruzada, que lo vamos a encontrar en todas partes y en todos los productos y sobre todo también cuando comemos fuera y necesitan los pacientes recibir la educación adecuada.
15: Creix el nombre de persones amb diagnòstic de celiaquia, una de cada 100, i això es tradueix en un increment del consum de productes sense gluten. 3 de cada 4 clients els inclouen en la seva dieta.
17: A nivell digestiu me va bé.
18: Però per què li ho han dit?
17: El metge, clar.
15: Primer trimestre d'enguany, la venda ha augmentat un 28% respecte

0: El de l'any passat. Rafael Gandia és biòleg de l'Herboristeria Navarro.
1: I que fa un temps igual podria ser una moda, però arrel de tots els estudis que s'han fet, i és abans tant tecnològics com científics, que avui en dia n'hi ha més casos diagnosticats, enquestes que hem realitzat, sí que 9 de cada 10 persones han dit que no és una moda, però no obstant, hi ha 8 de cada 10 persones que ens reclamen més informació. Buscar un poc l'equilibri, no?, i no prendre decisions per uno mateix.
2: Retirar el gluten de l'alimentació és que perdem varietat de alimentos, també perdem aporte de nutrients. Per altra part, podem estar retrasant el diagnòstic d'enfermedades com la celiaquia.
0: Les associacions reclamen la rebaixa de l'IVA al 4% per a compensar el sobrecost de la cistella de la compra sense gluten, vora 1.000 euros extra a l'any.
3: I una pregunta. Quanta fruita i verdura no compren perquè no té un aspecte perfecte? Doncs un estudi europeu diu que el 68% dels consumidors acceptaria comprar aliments amb alguna imperfecció. Saila Lluch ha anat al mercat a preguntar als venedors i als qui omplin la cistella.
4: No totes les taronges brillen igual, no totes les carlotes ixen rectes ni totes les tomaques són perfectes. Però això no vol dir que no siguin bones. Ariadna Bosch, Moisés Bolea i Paco Martínez, venedors de fruites del Mercat del Cabanyal.
5: Sí que és veritat que se nota que cada vegada a la gent li importa menys lo que és l'estètica del producte.
6: Aquestes pelles estan en maó, estan en més marca, estan tirats de preu i no les vol ningú.
7: La gent busca que no tinga ningú defecte.
4: Un estudi europeu alerta que part del malbaratament alimentari comença abans de comprar, quan una peça es descarta per grandària, color o aparença. Segons l'estudi, el 68% dels consumidors estaria disposat a comprar-ne si té garanties de qualitat. La confiança és clau per a consumidors com Maria i Alfred.
8: Me he llevado unas naranjas que estaban así un poco feuchas, pero es que me ha explicado que son las del árbol, que no estaban en la cámara, que estaban en el árbol, y entonces me ha dado razones para comprarla.
9: No m'importa que tinga alguna taqueta, perquè al final el producte, si és bo, té la mateixa qualitat.
4: L'estudi també apunta que la baixada de preu és important en l'adquisició del producte. Escoltem Teresa, venedora de fruites.
10: Per exemple, estic en una aplicació i veig gent i faig uns packs a Ahorro, o si alguna gent me diu, tens algo maure per arreglar-me, jo li busque i li arregle el preu.
4: Contra el malbaratament, la clau és mirar menys l'aparença i més el que realment importa, la qualitat del producte.
3: I cada tercer dissabte de maig és el dia de l'atàxia de Friedreich, una malaltia neurodegenerativa que afecta l'estabilitat, la mobilitat, la parla. Aquesta malaltia rara afecta 84 persones a la Comunitat Valenciana. Hem parlat amb una d'elles, Mayalen Martínez, una pacient de 28 anys que fa esport, viatja, que ens explica com avança el tractament i també que la fa enfadar i, sobretot, que és feliç gràcies a la gent que l'envolta.
11: El dia a dia, el meu pare s'ho fent esport, visitant a la meva família, els meus amics, i anant a la platja. Me dona molta vida, una vida de jubilada. Estic molt enfadada amb la gent que aparca a llocs de mobilitat reduïda i no van ni en cadira, ni caminen malament ni res. Estem molt a l'espera i expectant d'una teràpia gènica que es tracta de punxar en frataxina, que és la proteïna que no tenim. Totes les cèl·lules podrien arribar a estar revertides d'una persona normal que camina. La meva vida normal, jo considero que mai he tingut problemes d'amistats, de parelles, de, no sé, de viure soles. Per mi l'ataxia pues no és tan malament.
3: I continuem pendents del resultat de la quarta PCR per antivirus que li han fet a la dona de 32 anys ingressada des de divendres a l'Hospital Sant Joan d'Alacant. Les tres proves que li havien fet abans han donat negatiu i si torna a donar negatiu podrà rebre visites des de la setmana que ve. Mentrestant, a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid segueixen la vigilància estreta als 14 espanyols aïllats pel brot d'antivirus. L'home que va donar positiu continua en situació estable.
12: A punt, les notícies del cap de setmana.
3: I si amb el món, al Líban, l'alto el foc es prorroga 45 dies. En la pràctica, l'acord és paper banyat, com també passa a Gaza. Israel manté els atacs en els dos territoris i la xifra de baixes civils s'acosta a 1.500. Remei Blasco.
13: Els equips de rescat intenten salvar les famílies que acaben de ser bombardejades per Israel a la ciutat de Gaza. L'edifici està en flames i han mort almenys 7 persones. La finca té 5 plantes i tot el veïnat són famílies, amb moltes dones i xiquets. Qui diga que a Gaza la guerra s'ha acabat, mentix. La milícia de Hamas ha reconegut que en un dels últims bombardejos ha mort Ezzedine Al-Hadda, que actuava com a cap de la branca militar de la milícia i que, segons Israel, és un dels arquitectes dels atemptats del 7 d'octubre. En 7 mesos d'altre foc han mort a la franja 870 persones. Pitjor és el balanç al Líban, on s'enfronten Israel i la milícia xiïta de Hezbollah. 600 morts i en 4 setmanes de treva, ara prorrogada 45 dies. Mentre es negociava a Washington, Israel ha bombardejat el sud del país i ha matat 12 civils. 3 eren sanitaris i anaven en una ambulància. Volem un altre foc real, et diu Estome des de Beirut, cansat d'un conflicte que dura 40 anys. Segons alguns mitjans, Israel i els Estats Units reprendran els atacs contra l'Iran la setmana que ve.
3: En els esports demà tindrem una apassionada jornada de transistors en primera divisió. També hem de repassar la segona, la primera federació i la pàgina poliesportiva amb el bàsquet. Raül Pina, hola de nou.
14: Hola, Glòria, molt bona vesprada de nou. Demà serà la penúltima jornada de primera divisió en Lliga i amb horari unificat. Tots els partits començaran a les 7. Pel que fa als nostres, el València juga a Noeta amb la Reial Societat. Un punt és suficient per a certificar matemàticament la permanència i oblidar-se d'altres històries i la calculadora. Corberan diu que anirà pels 3.
15: I València té que ir mañana al campo por los 3 puntos porque... Por un lado se necesita y por otro, porque lo queremos, lo deseamos y la responsabilidad que tenemos.
14: Pel que fa a l'Elche, juguen al Martín de Valero amb el Getafe, que pot accedir a Europa. L'Elche depèn de si mateix. Guanyar és una obligació com a primer pas per a la salvació. Sarabia advoca per l'optimisme.
16: Que lo que necesitamos es eso, dentro de ese miedo que tenemos, dentro de esa incertidumbre, dentro de ese pesimismo que se ve a veces... pues eso, la ilusión, el optimismo, la conexión que hemos generado juntos.
14: El Llevant, com l'Elche, té 39 punts i també es juga la vida. La situació és semblant. Rep al Ciutat de València un rival directe, el Mallorca. No supera els Balears, podria complicar l'escenari de la salvació. Luis Castro no estarà pendent del que passe amb els rivals directes.
17: Tengo que estar con mi concentración al 100% aquí. Es mi trabajo. Lo que va a pasar en los otros... Si vamos a hablar de lo que se le pasa en los otros, se han pasado tantas cosas raras hasta ahora, yo ya estaba al hospital.
14: Quant al Villarreal, amb la classificació per a la pròxima edició de la Champions a la butxaca, ara té com a objectiu certificar el tercer lloc a la taula. Els groguets s'enfronten a Vallecas al Rayo, que entrena Íñigo Pérez, i que tot apunta, i serà així, que serà el pròxim tècnic del Villarreal. Marcelino.
18: Pues lo valoro como cualquier otro partido. El morbo para mí no existe. El juego está en el campo, los entrenadores somos los que estamos ahí en los banquillos, el de Vallecas así muy ajustadito y pegadito ahí a la banda, que hay que tener cuidado, y entonces pues así, 11 contra 11 juega, partido bonito como todos, penúltima jornada, maravilloso.
14: En segona nit, el Castelló es va deixar 2 punts en la recta final a Castellà amb el Cádiz, empat a 1, és cert que amb certa polèmica arbitral, pero el equipo continúa en play-off de ascenso a primera división. Pablo Hernández mantiene la fe.
19: O sea, seguimos dependiendo de nosotros mismos y bueno, es momento de creer. Yo creo 100% que lo vamos a conseguir y estoy convencido de ello.
14: En primera federació, esta nit a les 9 al Pepicomat, el Deportiu Eldense pot certificar la tornada a segona divisió. El conjunt blaugrana ha de guanyar el filial de l'Atleti de Madrid, entrenat per Fernando Torres, el Niño, i mirar de reull a la nova Creu Alta, perquè sí, el Sabadell no supera l'Antequera, seria equip de segona divisió. Esta és la visió del seu tècnic, de Claudio Barragán.
20: Dependemos de nosotros y, por lo tanto, no tenemos que ocupar de esto, ¿no? De que, bueno, de que tenemos un partido ahí importantísimo que bueno, pues... nos pueden marcar el devenir de la competición.
14: I canviem de baló, parlem de bàsquet, notícia de fa uns minuts, MVP, el jugador més més valuat en este cas dels play-offs des de l'Euroliga és Jan Montero, el playmaker, el base de València Bàsquet, perquè per tant és l'MVP del play-off després de la gran eliminatòria per eliminar els quarts de final a Panathinaikos i estarà en la Final Four, que es disputarà la setmana que ve, del 22 al 24 de maig a Atenes, a Grècia. I el València Bàsquet, en este cas el de Rubén Burgos, pot guanyar Per quarta temporada consecutiva, la Lliga Femenina Endesa, les Taronja, van superar el Saragossa en el primer partit de la sèrie i ho poden tancar al Roig Arena. Rubén Burgos valora les possibilitats en la prèvia.
1: Pero nosotras a pensar en eso, en un partido más, en que hemos dado un pequeño paso, pero todavía, por supuesto, no definitivo y que el trabajo será duro si queremos merecer ese título.
14: El partit es juga demà a les 11 del matí al Roig Arena i es pot seguir tant per A Punt Ràdio com per la nostra televisió i acaba de concloure la carrera sprint de MotoGP del Gran Premi de Catalunya a les Márquez. S'ha emportat la victòria per una dècima de diferència respecte a l'altre espanyol, a Pedro Acosta.
3: Gràcies, Raül. Esta vesprada, el Festival de No Ficció Docs València projecta el documental on participa Punt Seràs per sempre. Dirigit per Francesc Felip, el film proposa un viatge al voltant del treball del poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés. Vanessa Martínez.
21: Poesia, memòria i identitat valenciana. És la proposta de Seràs per sempre, una cinta dedicada al gran poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés. Francesc Felip, director del documental.
22: Pensaven que era molt útil tindre una eina per a divulgar i ensenyar la poesia d'Estellés, sobretot per les noves generacions i en un nou format, no? que farà més modern. No?
21: Un format que es basa en un viatge de la protagonista pels espais que van marcar la vida del poeta.
22: Vam pensar que la millor manera d'actualitzar Estellés al llenguatge visual actual era amb un road movie, no? I passejant-se en furgoneta per les diferents poblacions del territori i xafar els mateixos espais que va xafar Estellés.
21: La protagonista és Xènia Mulayali, booktuber i filòloga valenciana d'origen saragüí.
22: Va adoptar la llengua, no? I que d'alguna manera també ens ajuda a explicar que la poesia d'Estellés no només és per a valencians.
21: El documental recorda que la poesia d'Estellés està viva i continua sent necessària.

0: La banda de rock en valencià Ramonets celebra els 10 anys amb un festival que organitzen ells mateixos a Alboraia. És el Rock al Parc. Vanessa Martínez, tornem amb tu.
1: Un festival dedicat a les famílies més rockeres amb música en directe, naturalment, com esta que sona en estos moments del grup Electrodynamics, i també altres activitats com taller de grafits, tatuatges, pentinats, rockers i jocs. Esta vesprada la música continua amb el concert de Les Alto i a les 7 el concert dels anfitrions dels Ramonets, en el qual repassaran tota la seva història. Una jornada de diversió per a celebrar els seus 10 anys.

Així acabem. Tenen més informació al web i a les xarxes d'Apunt. Moltes gràcies per estar a l'altra banda. Es queden ara amb Paco Polit i l'equip de Punt a Punt.

Salutacions novament, què tal? Molt bona vesprada, són les 3 de la vesprada i 31 minuts. Ja estem de tornada, sí, en el nou tram, en el segon tram del punt a punt d'este dissabte 16 de maig de 2026. Ho fem a banda amb futbol en directe, en este cas en segona divisió. Està jugant-se un partit per la zona baixa de la categoria i està guanyant el Mirandés, que vol aferrar-se a la permanència en segona divisió. Real Societat B 1, Mirandés 2, en la recta final del partit que està disputant-se en Anoeta. Ara de seguida anem amb tot el que vos anem a contar en el punt a punt de la jornada d'avui, que ja sabeu que ha començat en una notícia malaurada per a el futsal de la Comunitat Valenciana, i és que el Family Cas Alzira ha caigut a segona divisió després de la seva visita al Manzanares, a Ciutat Real, empat a 3, però això sí, en l'altre partit que havia de perdre. Magna Osasuna ha acabat guanyant per 4 gols a 1 al Córdoba, i per això Osasuna Magna, que se queda en primera divisió, que se queda en la Lliga Nacional de Futbol Sala, en la màxima categoria, i el Family Cas Alzira, tot i lluitar fins a l'últim partit, ha caigut a segona divisió. Descens confirmat per al conjunt alzireny. A les 3:32 hem de repassar tot el que anem a contar en el punt a punt, i ho fem en esta sintonia que li agrada tantíssim a Clara Alcover.

0: Fem el repàs de seguida. Hola, Clara, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, m'encanta aquesta sintonia.
0: Mira què t'agrada, Prince Royce. Mira què t'agrada, Prince Royce.
1: Bueno, vaig anar a veure-lo, de fet, el mes de juliol, al final del 20 i algo, crec que és, vaig anar a Madrid a veure aquest concertazo de Prince Royce i Romeo Santos.
0: Què te pareix? Bueno, jo crec que va ser el primer concert en anys al que vaig, i és per cosa de la meva dona, d'ací a un parell de mesos, en juliol, me pareix que és també, Gente de Zona.
1: Ay, qué chulo también.
0: Que m'abellís, ¿eh? Te digo una cosa, a mí no m'agrada este perfil de música en ese momento, pero culpa de la meva dona, pues poquet a poquet siento el tuki-tuki que de aquel.
1: Pues ya tienes que hacer una sintonía nueva también, Gente de Zona.
0: Tendré que buscar alguna coseta de gente de zona, pero a la recta final de esta temporada. Lo primer, hem fet la salutació y volia preguntarte, ya que aprofitem per anar avançant continguts de coses que anem a parlar després, hem de fer després el recull del que va passar ahir en el bàsquet, hem de fer també una comunicació en la gent guapa, En la gent guapa. Carlos Urrutia, que està en la Copa Falcon Bridge, està tot el matí per ahí, de gorra, fent-se una paella, coses de Carlos
1: Urrutia. Però no n'hi ha ningú millor que ell per a contar-nos tot el que passa en el tenis. Anem a tindre una vespre carregada d'esport en la nostra finestra del poliesportiu, perquè no sols hi ha futbol ací al punt a punt, també tenim bàsquet, tenim hoquei herba, tenim pilota valenciana, farem també un recull del futbol sala, parlarem de l'handbol, de l'hoquei patins, així que a poc a poc durant aquesta vesprada anem a anar informant dels nostres oients.
0: Així com ens agrada, I want it that way, és el que diu la cançó, anem a repassar també el que anem a contar així, en Esport en directe des de les 4 i quart, que va ser la primera comunicació. Ara de seguida obrirem les línies amb els nostres companys per a contar les alineacions. Segona divisió, direu, no juga cap valencià, efectivament, però tot i no jugar el Castelló, que és l'únic representant de la Comunitat Valenciana en la categoria d'argent, sí que tenim molts interessos en els dos partits que anem a contar a partir de les 4 i quart. Cultural i Deportiva Leonesa, Eibar. Per una banda, el conjunt de Lleó, que vol evitar el descens, per l'altre, l'Eibar, que li vol arrebatar al Castelló la seva posició en llocs de play-off. Gonzalo Blanés ens va contar tot el que passa des del municipal Reino de León. També, a la mateixa hora, a les 4 i quart, Ceuta-Màlaga. Precisament José Luis Gual ens contarà tot el que tinga lloc a l'Alfonso Murube. El Ceuta, que ja està en una zona tranquil·la, el Màlaga, que està en la mateixa puntuació que el Castelló i que va tractar de guanyar els 3 punts fora de casa per a consolidar-se en els jocs de play-off. A partir de les 4 i mitja de la vesprada, pilota, campionat individual d'escala i corda, José Salvador i Julio Palau, des del trinquet de Pelayo, Matías Oliver, ens va contar tot el que passa en la catedral. Després, esta vesprada és un dia xulo, aquí en el punt a punt, perquè anem a estar en categories que no cobrim sovint en este programa, que no cobrim de manera habitual en el punt a punt. Per exemple, la primera valenciana, la primera FFCV, la primera Federació de Futbol de Comunitat Valenciana, que és el nom llarg, primera valenciana, per a mi. En el grup tercer, el Gemesí Gandia, des del Joan Girbés, amb Carlos Gallardo, que pot contar l'ascens del conjunt de Gandia en funció del que passa en la resta de partits. Igual no li fa falta ni guanyar, perquè té un avantatge considerable respecte al segon classificat. També a partir de les 6, primera valenciana, jornada 29, la penúltima jornada en el grup segon, Aldaya-Mislata. L'Aldaya, que està molt a prop de l'ascens, Javier Vicente Lozano, contarà tot des del poliesportiu Jaume Orti. Continuarem en pilota valenciana des del trinquet de Pelayo a les 6 i mitja. Marc s'enfronta a Pujol segon en el campionat individual d'escala i corda. A les 7, Lliga Comunitat, playoff, partit d'anada en el playoff d'ascens a tercera federació. Unió Esportiva Tavernes Benidorm, des del municipal de Tavernes, amb Toni Galindo, que està per ací abans recollint els equips, en Burjassot, i que ja està de camí a Tavernes. I a les 9, jornada unificada, penúltima de la temporada regular, en tercera federació.

Eldense Atlético Madrileño, amb Luis Urrutia, Gonzalo Blanes i Javier Subirats, des del nou Pepico Amat. Algeciras Hércules, amb Javi Morell narrant i Toni Cabot comentant des de l'estadi Nuevo Mirador. I el Villarreal B, Sevilla Atlético. José Luis Gual contarà tots els detalls del miniestadi de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. L'Eldense, que pot ser avui equip de segona divisió. L'Algeciras, que li vol guanyar a l'Hércules per a abastar un lloc en playoff. L'Hércules, que està jugant-se la vuitena posició, que donaria accés a jugar la Copa del Rei l'any que ve. Per últim, el Villarreal B, que vol guanyar en casa al Sevilla Atlético, que ja ha baixat de categoria, per a conquerir un dels jocs de playoff de cara a la postemporada. És a dir, molt en joc en esta jornada unificada de Primera Federació. I per a tancar, a les 11 de la nit, punt a punt, últims 90 minuts, amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: 3:38 i abans d'obrir les finestres de la segona divisió, anem a repassar prèvia express. Esta nit farem en un poquet més de temps tot el que va passar als entrenadors i als equips de Primera Federació de cara a la jornada d'esta nit. I anem a començar parlant precisament de l'Eldense Atlético Madrileño, el Deportivo Eldense, que pot ser avui, com deia abans, equip de segona divisió en funció de la resta de marcadors. Evidentment seria molt més senzill si guanya el seu partit davant l'Atlético Madrileño. No va ser senzill, eh? Estem parlant de, pot ser, dos dels tres millors equips de tota la temporada, l'Eldense de Claudio Barragán i l'Atlético Madrileño de Fernando Torres. Curiositat abans del partit, Claudio Barragán és un dels ídols de Fernando Torres. És una curiositat perquè Claudio era davanter de l'Atleti de Madrid quan el Niño Torres estava creixent i era un xiquet. I de fet ja en el partit de anada va parlar i va tindre boníssimes paraules per a Claudio, el jugador que ens va donar, recordem, a Espanya en 2008 en eixa final davant Alemanya la Eurocopa. Pues Claudio, el xaman Barragán, s'enfronta al Niño Torres en les banquetes en este partit tan important per a el Deportivo Eldense. Anem a recuperar primer als entrenadors i ara de seguida vos parle de les combinacions. Claudio, parlant del seu rival d'avui.
1: Sí, un partido muy, muy importante, ¿no? Posiblemente ahora mismo el más importante de la temporada. Por lo que significa, por la situación y bueno, y sobre todo por el rival que vamos a tener enfrente, ¿no? Como tú bien dices, dependemos de nosotros y por lo tanto nos tenemos que ocupar de esto, ¿no? De que, bueno, de que tenemos un partido ahí importantísimo que nos puede marcar el devenir de la competición. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero no podemos pensar en otro resultado que no sea el nuestro. De hecho, aquí no, en ningún momento se ha hablado del Sabadell ni nada por el estilo, ¿no? Más bien del Atlético de Madrid. Viendo los vídeos, sabiendo el equipo que vamos a tener enfrente, pues de los mejores equipos de la categoría.
0: Humildad de Claudio Barragán, que va a recordar en la rueda de prensa d'ahir la evolució del seu equip. Anem a recordar, Claudio Barragán arriba a l'equip en un moment en el qual està més a prop de la zona de descens que de liderat. I Claudio Barragán, des de que va arribar, és de lluny el millor equip de la categoria. El problema és que n'hi havia una diferència substancial de punts respecte als primers classificats. En aquella època estava l'Europa com a líder, l'Atleti Madrileño estava en eixa zona alta també, evidentment el Sabadell, que és l'altre rival, i ara de seguida comentem, estava també en la zona de dalt, però poquet a poquet l'Eldense que va anar escalant posicions, va anar escalant puestos en la classificació fins a posar-se primer. I va perdre fa dues setmanes la primera posició, la va recuperar, i arriba este últim partit en la millor posició possible. Lo de hoy es un más vol. Lo de hoy es un partit en el qual una victòria del Deportivo Eldense afegida a una relliscada del Sabadell, relliscada és lo que siga. Si empata el Sabadell i guanya el Eldense és de segona. Si perd el Sabadell i guanya el Eldense és de segona. Ja estaria. És que no és complicat. Si guanya el Sabadell i guanya el Eldense, hauríem d'esperar a l'última jornada, que això pot ser ja un atac de nervis absolut durant 90 minuts. I per això, Claudio Ayr posava en valua la remuntada que ha protagonitzat el seu equip des del principi de temporada.
1: Que nosotros lo que hemos hecho, empiezas a echar la vista atrás desde octubre y de aquellas, cuando fuimos allí, yo creo que, no sé si se nos sacaban 8 o 9 puntos, puede ser, no lo sé, estoy hablando por hablar. No sé que nos sacaban bastantes puntos, no sé la cantidad, pero es así. Y la remontada que hemos hecho nosotros ha sido la leche. Por lo tanto, tenemos que seguir creyendo en,

0: en nuestras posibilidades, independientemente del rival. Creo que han venido muy buenos rivales aquí, porque es así, esta categoría es así, de muy buenos equipos, y hemos tenido la fortuna de ganarlos, o sea que ojalá que mañana no sea una excepción.
1: Pues Barragán posante damunt la taula la reacció del seu equip. Anem a recordar que la setmana passada l'Eldense va tindre una oportunitat també històrica en funció dels resultats d'haver deixat ja el tema pràcticament embastat, perquè la setmana passada, si haguera guanyat en la seva visita al Sevilla Atlético, la diferència no seria d'un punt respecte al Sabadell, seria de 4. Però va empatar la seva visita a Sevilla. Claudio va refer-se esta setmana a nivell moral, se va rearmar i va fer menció. Va esmenar ahir, com no, eixa segona oportunitat que té el seu equip este cap de setmana.
0: Es cierto que en esta fecha ya, con lo que te está jugando, pues lo normal es que al final todos somos personas. Y cada uno, pues, bueno, pues ese estado emocional lo lleva de diferente manera, ¿no? Es cierto que dejamos escapar una muy buena oportunidad, pero bueno, yo creo que para mí lo más importante ahora mismo es que dependemos de nosotros. O no hubiésemos firmado eso en octubre, por ejemplo. ¿Lo hubiésemos firmado estar como estamos ahora? Pues eso es lo que tenemos que valorar. Independientemente que sí es cierto, porque eso está ahí, que hemos dejado de pasar una muy buena oportunidad, pero bueno, al final el rival también juega y, como te he dicho, somos personas, nos equivocamos y no hay que darle más vuelta. Hay que ya estar realmente pendiente en el partido de mañana, que es lo más importante ahora mismo.
1: Classificació Eldense 66, líder i pujaria directe si acabara la temporada avui. Sabadell segon 65, tercer Atlético Madrileño 64. El rival d'avui per a l'Eldense és un equip que encara té opcions de guanyar la Lliga. Per això la dificultat i per això, per exemple, la setmana passada l'Eldense va desaprofitar un moment clau per a pegar un colp damunt la taula, perquè el Sabadell se la va pegar. En el seu partit davant l'Atlético Madrileño va guanyar 4-3 el conjunt de Fernando Torres al segon classificat. El Niño Torres, que no parla en les prèvies, coses que té l'Atlético Madrileño, però sí que parla en els posts i va fer referència, evidentment, al duel davant l'Eldense després de la seva victòria fa uns dies davant el Sabadell per 4-3.
2: Sabíamos que teníamos que enfocarnos en crecer como equipo, en construir un equipo desde que los jugadores individualmente pudiesen destacar. Creo que lo hemos conseguido, de ahí han llegado los debuts de un montón de nuestros jugadores este año en el primer equipo, hasta 9, de la dinámica con ellos, de que cuando vienen con ilusión, y fruto de ese trabajo es esa clasificación matemática para el playoff, que creo que no es algo menor, creo que darle mucha importancia. Llevamos en playoff, si no me equivoco, de la jornada 5, y nosotros ahora a seguir nuestro camino, nos quedan dos partidos y queremos ganar los dos.
1: Tot això respecte al partit de l'Eldense que anem a contar des de les 9 en el nou Pepico Ama. També estarem molt pendents del Villarreal B-Sevilla Atlético, bàsicament perquè el Villarreal B encara no ha abastat de manera matemàtica la seva posició en els play-offs de cara a la postemporada. Anem a escoltar primer, abans del partit, a David Albelda, fent referència al seu rival, al filial del conjunt hispalenc.
3: Sí, bueno, és un equip perillós. És gent jove, que al final no se va a deixar portar per la situació de que ja no tenen opcions de continuar en primera ref. De fet, esta setmana venen d'empatar-li al líder 2-2. Fa poc guanyar en Eivissa 0-1. Esperem un partit complicat, i això és la realitat. Però bueno, en la tranquil·litat de que tenim dos partits per davant per a agarrar ese objectiu del playoff i com ha dit antes, evidentment la situació és molt favorable i tenim que afrontar-la en tranquil·litat, però en molta il·lusió.
1: Parla de tranquil·litat David Albelda. Anem a recordar, en el cas del Villarreal B, està quart, 59 punts, no té opcions matemàtiques de lluitar pel títol i per ascens directe, però sí de tancar definitivament la lluita per el playoff en funció del que passe. Agarrar l'Atlético Madrileño encara és possible perquè no hi ha una diferència de 5 punts. Al Sabadell ja més complicat, són 6 i haurien de caure els dos, és molt complicat. Però el Villarreal B té 59, és quart, i n'hi ha que mirar al sext classificat, que és el Cartagena, té 56. Si guanya el Villarreal B, en funció del que faci el Cartagena, podria ja garantir la seva presència en els play-offs en la postemporada d'esta categoria. Un David Albelda que feia també, en la prèvia del duel davant del Sevilla Atlético, referència a aquest objectiu play-off que a principi de temporada no era objectiu.
3: Bueno, en il·lusió, en ganes, tenim una situació molt favorable en este últim tramo de Lliga per aconseguir un primer objectiu que igual al principi era impensable i seria interessant, jo crec que per a tots, no? El poder entrar en playoff i poder disfrutar d'aquest playoff.

0: I falta per parlar de l'Hèrcules d'Alacant. Me sap molt malament per els companys, per Gonzalo Blanes, per Toni Cabot, que han estat tota la temporada al costat de l'equip, però que malauradament ens han donat més motius per a la preocupació que per a l'alegria. L'Hèrcules que no se juga res a nivell classificatori important, és a dir, no pot baixar de categoria, ja està salvat, no pot lluitar pels play-offs, malauradament, però sí que se juga la possibilitat de pujar un parell d'escaletes ahí en la classificació i acabar entre els 8 primers, que té premi, perquè els 8 primers jugaran la temporada que ve la Copa del Rei. L'Hèrcules, que sí que vol acabar en un bon sabor de boca la temporada, visita avui, això sí, a l'Algeciras. Per què dic que és complicat? Perquè l'Algeciras té 55 punts, 5 més que l'Hèrcules, i encara té opcions de play-off. I la festa que se va desplegar esta vesprada, esta nit, més ben dit, en el camp de l'Algeciras va ser un autèntic espectacle. En eixe estadi Nuevo Mirador, la rebuda, l'ambient va ser absolutament infernal contra els interessos de l'Hèrcules d'Alacant. És a dir, no va ser senzill rascar avui en la seva visita a Algeciras. Escoltem a Beto Company parlant del rival.
1: Pues si estos equipos están ahí es porque se lo merecen, igual que si nosotros estamos con 50 puntos porque lo merecemos y no merecemos estar más arriba, porque si esto fuera una eliminatoria o un torneo de eliminatorias, pues sí, mira, has tenido mala suerte en este partido, o podías haber acertado aquí, acertado allá, si después de 36 jornadas estamos donde estamos y ellos están donde están y otros están más arriba, pues porque se lo merecen, porque han sido más regulares, han sido mejores y ya está, no hay más.
0: Beto, parlant de un concepte que en esta temporada pues no ha estat massa freqüent en el Hèrcules, la tranquil·litat, que és lo que sempre se busca.
1: No es, yo creo que no es una acción como para celebrarla, ni mucho menos, porque no lo es, pero sí que es cierto que es un golpe de realidad, ¿no? En el sentido de que allí donde están ellos puedes estar y de que allí donde están otros, también más arriba, también puedes estar, ¿no? La categoría es dura, es jodida, es igualada por bueno, porque las diferencias entre los supuestamente grandes y los supuestamente no tan grandes no se plasman en el campo, pero no con el Hércules, sino con esos equipos que has dicho tú ahora mismo, ¿no? Entonces, tener estas dos jornadas de tranquilidad, al menos de lucha por ese puesto de Copa del Rey, pero sí de no mirar hacia abajo, pues bueno, pues obviamente es un alivio, es un peso que todo el mundo se saca de encima.
0: Bueno, pues aliviat, Beto Company. Estaria bé preguntar també a l'afició de l'Hèrcules si està aliviada de que acabi la temporada. N'hi ha paral·lelismes entre Hèrcules i València en molts aspectes i crec que els aficionats herculans estan desitjant que arribi l'estiu. A veure si enguany sona la flauta, se canvien coses i l'any que ve de veres se pot apostar per un projecte que funcione millor. De moment, en Beto Company en la banqueta perquè va renovar el seu contracte ja fa setmanes. I aquí anem a escoltar ara a Javi Vázquez. És el tècnic de l'Algeciras. La festa que s'espera avui en eixe camp no va ser normal. La festa, la pressió i tot. S'està jugant molt l'Algeciras, Javi Vázquez parlava en la prèvia.
2: Yo creo que a veces hay semanas que no tienen ni calificativo, así que yo creo que esa es la mejor manera de expresar que algo se va de madre en el buen sentido, ¿no? Así que una semana emocionante para todos, una semana divertida, una semana chula, a partir de dos semanas. Nos estamos jugando algo muy bonito, creo que todos hubiéramos firmado sin duda hasta el principio del año. Así que nada, estamos saboreándola, disfrutando de cada momento, como dije ya hace dos semanas. No solo es el partido, sino la previa. Creo que estos días la ilusión, ¿no? Lo que se genera, pensar en el día del partido, en el recibimiento, en cada minuto del partido, pues también mola. Así que nada, saboreando esta semana a tope.
0: Ja hem escoltat els tres entrenadors, els entrenadors rivals, hem posat damunt la taula tota la prèvia d'eixa jornada unificada, jornada 37 de Primera Federació, que comença a les 9 i que vos anem a contar en el punt a punt. Però també, Clara Alcover, havíem de repassar, per exemple, la postemporada en Primera Fed del únic equip de la Comunitat Valenciana que té opcions encara de pujar a Lliga ACB, que és el Lucentum, que va tindre ahir partit, però que no va anar massa bé.
3: Ahir varen tindre partit, no varen eixir les coses com volien, però demà el Fundació Lucentum pues, torna a jugar-se molt en aquest segon partit de play-off d'ascens a l'ACB després de començar aquesta sèrie amb

0: en la derrota que hem comentat a la pista del Movistar Estudiantes, on els madrilenys es van imposar per 93-77 en un partit on els alacantins pues, van anar sempre un poc a remolc, encara que van reaccionar després del descans i arribaren a enganxar-se al partit, no va ser suficient, però ara l'eliminatòria continua de nou a Madrid i la Fundació Lucentum pues, necessita empatar la sèrie abans que el playoff es trasllade a Alacant. Recordem que aquesta ronda es disputa al millor de 5 partits i que el primer equip que aconseguisca 3 victòries continuarà lluitant per aquest ascens a la CBA. Així que els de Rubén Perelló pues, buscaran demà corregir aquestes pèrdues i frenar el gran encert exterior d'un Estudiantes amb aquesta esperança, no?, per als alacantins de cara al partit.
1: Va ser un dels partits en la sintonia del punta a punta ahir divendres, també l'empat del Castelló, 1-1 davant el Cádiz i, evidentment, també la victòria del Servigroup Peñíscola en la Lliga Nacional de Futbol Sala, que va guanyar 1-3 en l'última aparició del seu tècnic de Santi Valladares, que deixa les banquetes i ja s'ha retirat i se jubila.
0: Ai, com a inicia homenatge que li van
1: sí,
0: fer,
1: molt bonic. Sí, efectivament, molt bonico també. I ens centrem en coses per avui. Per exemple, estem molt pendents del tennis durant tota la jornada en el punt a punt de neixa Copa Falcon Bridge, que té com a epicentre el Club Tennis València, al cor de la ciutat, al Cap i Casal, i que ja està calfant motors de cara a les semifinals d'esta vesprada. En principi, el primer dels partits hauria de començar d'ací a 7, 8, 9 minuts a partir de les 4 de la vesprada. Allí tenim sempre al nostre company Carlos Urrutia. Hola, Carlos, novament, bona vesprada.
2: Què tal, Paco? Molt bona vesprada des de la pista central del Challenger Center Dancing de la Copa Falcon Bridge, així el Club de Tenis València, on està a punt de concloure la segona semifinal del quadre de dobles, a punt de guanyar la parella dels holandesos Arends i Pell. Ja li s'espera un altre holandès i un alemany, Robin Haas, l'exjugador de Copa Davis i Franzen, per a la final. La qual cosa vol dir que si en el següent punt que és bola de partit per als holandesos acaba, en 5-7 minuts ja començaria la primera semifinal masculina, si no, n'hi hauria que esperar un poquet més, però el que està clar és que al final l'ordre de joc es respectarà a partir de les 4, si no són les 4, 4 i 10, la primera semifinal, com diguem, del quadre individual, Paco, masculí, entre el xilè Alejandro Tavilo i el serbi Miomir Kecmanovic, mentre que l'únic espanyol que queda en quadre, Jaume Munar, jugarà la segona semifinal no abans de les 6 de la vesprada davant del paraguaià Dani Vallejo.
1: Què tal l'ambient? Està aquesta pista central en el Club Tenis València?
2: Està quasi plena encara no, perquè el doble és menys atractiu i més si t'agarra a l'hora de dinar. Estan ja pels postres i pel cafenet quasi tots els VIPs, els convidats i els aficionats que, a més de comprar una entrada o tindre prevista la seva assistència a la grada, han parat taula i han degustat els arrossos i els menjars del Club de Tenis València. Així que ja t'he dit que el club està ple, les grades també ho estan. L'ambient és immillorable en una de les cites més boniques del calendari esportiu de la Comunitat Valenciana l'any.
1: I per últim, abans de tancar esta comunicació, de tancar la semifinal de dobles i esperant a la semifinal del torneig individual, a la primera de les dos, preguntava a l'entrar per la porta Clara Alcover que què havies dinat en el club, com t'havien tractat, si t'havies fet algun refresquet, com t'havien tractat este matí en el club.
2: Com vos estava dient tots els dies, jo sóc arte i parte, vull dir, jo estic així treballant, però sóc soci d'este club, així que...
0: Pues com un rei.
2: No tinc massa problemes per
1: cada vegada diu en treballar a cada cosa que... Bueno, bueno.
2: El que estic disfrutant jo, ja ho sabeu...
1: Estàs visquent el somni de molta gent, Carlos.
2: No, jo ho he viscut molts anys, moltíssims anys.
1: El somni de molta gent, però bueno, has dinat bé, no? Has dinat bé.
2: Sí, sí. Lleugeret i sa, com sempre.
1: Com sempre. Bueno, si és que està...
2: Per cert, s'allarga la segona semifinal de dobles perquè n'hi ha hagut un break del conjunt de la parella brasilera, així que encara s'endarrerirà un poquet més el començament de la primera de les dues semifinals del quadre individual masculí.
1: Pues tornarem ara de seguida, quan acabe la final de dobles, ara de seguida ens avises i quan comence la individual. Un abraç, Carlos!
2: Fins ara, molt bé.
1: Hem de comentar que ha marcat la Real Societat B en la recta final del partit. Estem en el descens i, ojo, ha marcat Díaz en el 93. Estem en el 95 ara mateix. Real Societat 2, Mirandés 2. I estava mirant què suposa això per a la classificació, perquè el Mirandés, en esta victòria, podia pràcticament tindre opcions de cara a les últimes, a les últimes dues jornades de la competició, però en este empat... Se queda fregante encara, se quedaría en 37 puntos, estaría a 3 de la permanencia. molt complicat, això sí, de cara a les últimes dues jornades. Minut 90.

0: Celta 6, Real Societat B 2, Mirandés 2. Això sí, la Real Societat se va quedar en mitja taula, en terra de ningú. Anem a aprofitar les 3:57, canviem de cinto, és moment de conèixer què és el que va passar en el punt a punt a partir de les 4:15. En la nostra aventura d'esta temporada, seguint el Castelló en la categoria d'argent, avui anem a estar pendents dels seus rivals. Per exemple, un d'ells, l'Eibar, que li vol arrebatar un dels jocs que n'hi ha en eixe playoff de cara a la postemporada. Segona divisió, jornada 40, Cultural i Deportiva Leonesa davant Eibar en el municipal Reino de León. Ja té alineacions confirmades, ens va contar el partit Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona vesprada!
1: Què tal, Paco? Salutacions punt a punt de la Cultu des de Xicotet. Avui el conjunt local, a més, es juga la permanència. El té molt complicat, és el QR, però si avui perd, baixa matemàticament. Per tant, per a l'equip local és un partit clau i, evidentment, si guanya, seria una bona notícia perquè l'Eibar és l'equip que en esta jornada pot avançar en la classificació del Castelló. Així que és un partit molt important per als locals i també, òbviament, per a un Eibar que de la mà de San José ha reaccionat i ha millorat molt a domicili. Tenim alineacions per part del conjunt local en la porta un ben conegut, Edgar Badia. La Cultu juga en defensa amb Víctor García, Bàrcic, Fornos, Hinojo. Doble pivot per a Bicho i Radoja. En el mig del camp i en la mitja punta, Lucas Ribeiro i Collado. Luis Chacón i Jomán completen el 11 de Rubén de la Barrera. Per part del Eibar, Jonmi en la porta, Cubero, Marco Moreno, Jair y Arbilla en defensa, Alice Garrido y Sergio Álvarez en el doble pivot, tres mitges puntes en Corpas, Eduard Cés y Magune Zalaya, y Bautista es el davanter centre. El árbitro encargado de chular es Moreno Aragón, en el bar estará Iglesias Villanueva. Per a la Culto és una final per la permanència, per a l'Eibar és una oportunitat d'entrar en el play-off a falta de dos jornades. En un quart d'hora arrancarà el partido entre el conjunt de Lleó i l'Eibar.
0: Pues la victòria de la Real Societat, gràcies Gonzalo, que el col·loca en 46 punts i que ara mateix li dona la permanència matemàtica al conjunt Xuri Urdin, al filial que ha votat a festejar eixe empat que ha rascat en el minut 93, això sí, drama en el Mirandés, perquè se queda en 37 punts, està a 3 de la permanència, això sí, hauria que veure el que va fer el Huesca este cap de setmana, què fa el Saragossa este cap de setmana, què fa la Cultural i Deportiva Leones este cap de setmana, que se pot posar només un si guanyarà este partit, és a dir, estan tots vius ara mateix en la zona de baix de la classificació i en la zona mitjana la Real Societat B que ha celebrat eixa permanència. Este és un dels partits, el partit de la Cultu, que va ser un absolut drama i l'anem a contar en la sintonia del punt a punt, però queden més cosetes. Per exemple, a partir de la mateixa hora, d'ací a 15 minuts, tenim un partidàs que vos anem a contar també des de l'Alfonso Murube, Ceuta Màlaga, el Ceuta que està ara mateix en una posició, anava a dir, molt còmoda, no? 55 punts. No està descartat, jo crec que és impossible. Desfet és impossible. Guanyant inclús avui no podria arribar. Ja està salvat. Mitja taula, un equip que no se juga res. Però el que sí que ha de jugar molt és el Màlaga, que està en la cinquena posició, 66 punts. Els mateixos que el Castelló, és a dir, que avui a tope en el Ceuta. I un partit que vos anem a contar, ja en alineacions, en la veu de José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal? Salutacions, molt bona vesprada, Paco, amics del Punt a Punt de Napunt Ràdio. Sí, en efecte, en apenes 15 minuts comença un dels partits interessantíssims d'esta jornada número 40 en la segona divisió. Viatja el Màlaga de Juan Funes al Alfonso Murube per a fer-li front al Ceuta de José Juan Romero. Si el futbol estiguera en altres temps, fa possiblement una dècada, avui seria un dia per a guanyar segurament diners per part del conjunt ceutí, per allò de les primes, els maletins i aquestes coses, però com que no hi ha un clau, pues el Ceuta el que juga és per acabar de la millor manera possible i segurament per algun dels jugadors per poder mostrar-se, qui sap, si trobar encara un contrat millor del que tenen en el conjunt ceutí. N'hi ha molt d'ambient, evidentment, perquè Màlaga està a tir de pedra, com qui diria, de Ceuta. De fet, se va denegar, crec, per part de les autoritats, instal·lar una pantalla de gegant per a tots aquells que no tingueren cabuda, seguidors del Màlaga, parle, per a estar ben a prop del que és l'Alfonso Murube, per a donar-li suport des de la curta distància als homes de Juan Funes. Això explica, evidentment, la transcendència del partit per al conjunt en mala cita, que avui sap que si guanya tindrà pràcticament mig passaport per a estar en ese playoff. Ells van veure el partit d'ahir del Castelló i, evidentment, volen aprofitar-ho com és normal, això és competició d'alt nivell. Anem a les formacions. Per part del Ceuta, juga Vallejo en porteria, quatre homes en cobertura, Anuar serà el lateral dret, el futbolista marroquí, Diego González, futbolista de Villarreal, jugarà en banda esquerra, com a central juguen Carlos Hernández,

0: Fernández i Jan Bodiguer, el francès, per davant. En la base va estar Jones, un altre futbolista natural del Marroc, escortat per Marino Illescas i per Cookie Zalazar. Rubén Díez farà la mitja punta i dalt Marcos Fernández, el golejador, i el nord-americà Conrad de la Fuente. Per part del Màlaga, Alfonso Herrero, un dels millors porters de la categoria, juga un dia més sota els pals de la porta malacitana. Quatre homes darrere, Carlos Puga, lateral dret, Rafita, el de la Pedrera, en banda esquerra, com a central juguen Ángel Recio i Einar Galilea. Per davant, doble mig centre per Aizan Merino, per a Rafa Rodríguez, en David La Rubia per la dreta, Joaquín Muñoz per l'esquerra, Dani Lorenzo en la mitja punta i dalt, Chupe, la criatura Paco T, 20 gols en la present temporada. El centre davanter del Màlaga és un dels màxims convertidors de la categoria, en un partit que xularà l'àrbitre Maño de Saragossa, Alfonso de Ena Wolf, que arranca 4 i quart i que comptem així en el punt a punt.
1: Pues els partits presentats i les alineacions confirmades, i vaig aprofitar que estan Gonzalo i Igual per a fer un xicot de recull, sobretot, de què ens interessa en la jornada d'avui. Anem a fer dos partits en els quals no n'hi ha equips de la Comunitat Valenciana involucrats. Sí que està, evidentment, el Club Esportiu Castelló. Igual, comença en tu. Avui, a tope amb el Ceuta, i tot i que posaria ara mateix en molts problemes als equips de la zona baixa, a tope amb la Cultural i Deportiva Leonesa.
0: Sí, evidentment, que perguen tots, no? Però n'hi ha que fer reflexió, n'hi ha que ser autocrítics, i el Castelló el que té que fer és fer gols. El que no és de rebut de cap de les maneres és xutar 40 voltes i que només dos vagin entre pals. Per molt que fallen els altres, si tu no guanyes els partits en els que eres millor, va ser molt complicat. Però bueno, mantenim l'esperança, pensem que el Castelló pugui guanyar en Huesca i en l'últim partit en Castalia davant de l'Ibar, i per això és necessari, evidentment, pues que palme el Màlaga en Ceuta i que palme també l'Eibar, fonamental, rival directíssim en la seva visita al Reino de León. I per cert, no m'oblido del Burgos, que juga un partit també a priori complicat en los nuevos Cármenes davant del Granada. El Burgos té el gol a veres perdut en el Castelló, està a dos punts, no a un com l'Eibar, però evidentment si guanyara també igualaria al conjunt albinegre. Així que si tenim que demanar, si demane un desig, que palmen els tres.
1: Seria complicat, però bueno, estem bé per a contar coses, i no seria el més estrany que hem vist en esta sintonia. Gonzalo, tu que has estat pendent també de la Cultu esta setmana, de l'Eibar, per el tema del partit. L'Eibar que arriba en una ratxa molt bona i que li ha posat com a equip candidat, no?, a entrar finalment en jocs de play-off, quan ha estat pràcticament, no vaig dir tota la temporada, però sí més en una zona mitjana que lluitant per el top 6. Mentre que la Cultu, anem a recordar, avui en casa en el Municipal Reino de León se juga no baixar davant la seva afició.
2: Sí, efectivament, l'Eibar ha millorat moltíssim, sobretot a domicili, no? Un equip que normalment en Ipurú, el seu fortí, de la mà de San José, està guanyant partits a domicili i està demostrant que és un dels equips més en forma de la competició. Per això, com comentava José Luis, molt important que avui no guanyi així a Lleó, perquè evidentment voldria dir que es ficaria de ple en la lluita per el play-off. Per a mi la clau, i estaves ara parlant de l'Eldense i també demà de l'Elx o del Llevant, la clau és dependre del teu resultat quan resten dos partits, no tindre que veure a tercers. I per al Castelló, eixa clau passa perquè avui no guanyi l'Eibar. Per a la Cultu és complicat, que trobe el camí de la permanència, perquè va cuer, i estem parlant d'avançar a 4 equips per a eixir del Pou. Ahir, a més, l'empat del Càdiz li ha complicat un poc més la situació. És de veres que avui, si perd, és un descens matemàtic, cap equip vol descendre com a local. Per això jo crec que anem a veure una versió de la Cultu d'un equip que va estar al 1000 per 1000, no? Perquè en l'empat, matemàticament, continua en vida a falta de dos partits i, per supost, en la victòria. Així que, a veure, si el conjunt de Lleó avui té capacitat, no?, per a frenar un Eibar que, sincerament, està sent molt pràctic a domicili i que està demostrant que va ser un dels equips que va estar en aquesta lluita per l'ascens a primera divisió.
1: Igual, se t'ha passat la mala llet d'ahir a la nit d'eixempat del Castelló?
0: No. Avui per a mi és... no diuen Blue Monday, per a mi és Saturday Monday.
1: És pitjor encara, no? Blue Saturday,
0: sí,
1: correcte.
0: Sí, és un dia xungo, la veritat. Estem tots en un estat anímic molt mal, en l'albinegrisme, perquè ahir era un dia clau. Estic totalment d'acord amb el que diu Gonzalo. Per experiència, tens que defensar posició i ara li poses en safata a l'Eibar, que se te posa davant. Damunt l'Eibar té que vindre a Castell en l'última jornada, però clar, si te ve davant en la classificació, a ells es valdrà l'empat. Però bueno, és que mires les últimes jornades, Paco, i l'Eibar, per exemple, ha guanyat en Anduba, on no va ser capaç de guanyar el Castelló,
1: per
0: després
1: exemple,
0: de tindre un 0-2 favorable. Al final, després de tantes jornades, la Lliga en segona divisió és llarguíssima, cada u està on li toca. i si al final el Castelló no li dona per entrar en el playoff, serà per mèrits i per demèrits propis. Però bueno, està bé, falten encara per a molts equips 3 jornades i si els resultats rivals van acompanyant, el Cádiz, per exemple, porta vivint no sé quantes setmanes de que els altres ho fan pitjor que ells encara. I ahí estan, 3 punts per damunt de la zona del descens. Però en la part de dalt, lluitar per ascendir a primera divisió són paraules majúscules i bueno, no sé si estàs d'acord amb mi o no, Paco, però jo crec que la xispa o la sensació que transmet el Castelló en les últimes setmanes, en els últims partits, des de Màlaga, falta algo, no sé el que realment, no sé si és un tema mental, si és un tema físic, si és un tema que al final hi ha molta pressió per als xavals i no estan acostumats, però s'ha perdut un poc i s'alegria, no?, que tant ha fet disfrutar als aficionats, no només del Castelló, sinó al públic en general en l'actual temporada en segona.
1: Crec que és una qüestió de pic de forma, sempre, i crec que tu has fet moltes més temporades que jo del Castelló, sobretot en segona divisió, en les darreres temporades, és arribar en el moment just, i de fet l'any passat veiem el Llevant, el motiu pel qual el Llevant la temporada passada puja directament i ho fa un parell de jornades, una jornada abans, és perquè arriba en el pic de forma en el moment clau, que és en el mes de maig. I aquest pic de forma, igual, el veiem en el Castelló en febrer. I és una llàstima, perquè en febrer pareixia que era impossible perdre un partit, que guanyaves pràcticament sense voler, que feies gols a manta, que tenies una pegada brutal, una efectivitat increïble. Però des del dia del Racing, que crec que va ser precisament a finals de febrer, principis de març, com que poquet a poquet, ha anat la cosa entorbant-se, ja no fas gol en tanta facilitat, encaixes determinats gols que abans no encaixaves, i crec que no vas arribar en eixe pic de forma que altres equips sí que estan fent en este... L'Eibar, precisament. L'Eibar ha reaccionat en el moment clau, igual se clava en playoff precisament per tindre eixa ratxa. Igual.
0: Sí, jo tots els partits de l'Eibar no els he vist, però he vist, per supost, tots els del Castelló. Probablement hi ha un component físic, pic de forma, que al final no és només el físic, no?, sinó també és una qüestió mental de com es topeta l'equip, però per a mi hi ha una altra, i és el haver-te topetat ja en alguna que altra ocasió en situacions de màxim estrès, no? Això no li ha passat a molts dels jugadors del Castelló, i en estos moments de la temporada és quan aquests jugadors que a lo millor no han tingut una bona campanya, no han estat destacant, però ara no fallen, no? Ara són resolutius. I ahir el Castelló s'està topetant que en estos moments no n'hi té tants, no? Ahir va marcar Stipenga, va fer un bon partit Camarà i Calatrava. Més enllà d'això, ja Mavil vas veure tot el que va errar, costa, no? El Castelló ha funcionat per idea de futbol, per ser un equip molt vertical i per una proposta molt ofensiva, no per els diners que valen els futbolistes que composen el seu planter. I crec que això, quan està tot tan empatat, també acaba marcant la diferència.
1: I per a tancar esta mini prèvia, abans de parlar d'hoquei herba de seguida amb Clara Alcover, Gonzalo, una xicoteta prèvia ja de lo d'esta nit, perquè parlàvem abans de la situació en la província d'Alacant, de l'Hèrcules, que té un partit avui en el qual se juga pues estar en la Copa del Rei l'any que ve, que no me pareix poca cosa, no? Però és de veres que en la prèvia pareix que n'hi ha molta tranquil·litat al voltant del conjunt de Beto Company. L'Eldense tot lo contrari. Avui pot ser un dia històric per a Elda si se guanya i a banda se la pega el Sabadell, però, evidentment, tens davant un Atleti de Madrid de Fernando Torres que, tot i que Claudio Barragán siga el seu ídol, pues me pareix que no va tindre cap tipus de contemplació.
2: No, a més, Miguel Cobo, Rayan Delight, Iker Luque, Julio Díaz, Morcillo, que són noms que hem vist en Mestalla i el Martí de Valero en el primer equip, avui estan en el filial. És el tema dels filials, no?, que té per a un debat al marge. I és que hi ha vegades que estan en un 11 molt competitiu i altres que tenen moltes baixes perquè van en el primer equip o en les seleccions inferiors. Però aquesta és la realitat de la competició. Tot per a mi passa avui perquè l'Eldense guanyi, perquè aquesta victòria te deixa com a primer i tens una última jornada a Múrcia, on també tenim que estar molt atents que el Múrcia avui es salve. Sí. Perquè, evidentment, no és el mateix un Múrcia-Eldense amb el Múrcia jugant-se la vida que un Múrcia-Eldense en un Múrcia que es juga la permanència. Dit això, si guanya l'Eldense, hi ha que mirar cap a la nova Creu Alta. És complicat. L'Antequera acaba de renovar a Abraham Paz, però hi ha dos equips que tenen el tema este de la Copa, que són Hércules i Antequera, que no juguen res. Mira si està igualada la classificació, que tots tenen opció d'ascens o de descens. Llevan dos, Antequera i Hércules. I l'Antequera és el que juga en Sabadell. Per tant, és complicat. Però, per a mi, avui, espectacular. I per cert, Paco, informació de servici, no para en l'Eldense, en les xarxes socials, d'insistir, no queden entrades, però si un abonat no vol anar, pot renunciar per a que aquesta entrada estigui a disposició d'un aficionat, per a que avui el nou Pipico Amat esté absolutament ple. I estan cada quart d'hora, quasi han dit que són pesados, dient que, per favor, si un abonat no va anar, quedeu-se a la seva localitat oberta, perquè tot apunta que avui anem a tindre un ple absolut en la nova Creu Alta, en el somni, per què no, de contar al punt a punt un ascens de nou al futbol professional.
1: Pues va ser el millor ambient, si no

un dels millors ambients de la temporada, al nou Pepico Amat, que va estar ple de gom a gom per a eixe partides entre Eldense i Atlético Madrileño, dos dels millors equips de la categoria, a partir de les 9 de la nit. En 3 minuts

0: Tindrem la Universitat d'Alacant, que afronta uns dels partits més destacats d'esta jornada, visitant el Pozuelo, i on les alicantines són terceres amb 20 punts i tenen molt a prop els equips que ocupen les primeres places. Així que una victòria pues, les mantindria pues, completament enganxades a la lluita per aquest lideratge en este tram final. I també anem a estar pendent del partit entre el Giner de los Ríos, que visita el camp del Sant Cugat, en un partit molt exigent on les valencianes sumen 17 punts i estan molt a prop d'aquestes posicions de privilegi. I en la zona més ajustada apareix el Xaloc, que repal el San Fernando amb l'objectiu de fer-se fort a casa, i on el conjunt valencià arriba amb 10 punts, empatat amb altres equips d'eixa part baixa, i així que sumar en esta jornada pues, podria donar aire i permetre mirar també cap amunt amb un poc més de tranquil·litat. Així que una vesprada molt important per als equips valencians en una divisió d'honor B femenina que entra ja en eixes jornades decisives i on pràcticament cada partit pues, comença tindré un valor de final, podríem dir.
1: Tota la prèvia ja de la jornada en hoquei herba. Ja tenim precisament, parlant d'herba, els protagonistes en els dos camps, en segona divisió, en el Reino de León i en l'Alfonso Murube. I abans de començar en el futbol, Carlos Urrutia, Club de Tenis València, està en pendents del final d'eixa segona semifinal del torneig de dobles i si comença la primera semifinal del torneig individual.
2: Pues no, perquè se n'ha anat al tiebreak, en la segona semifinal del quadre de dobles. Així les coses, com a mínim, 5-10 minutes més de segona semidobles, fins a les 4 i mitja, segur que no començarà la primera semifinal individual masculina.
1: I del tenis votem al futbol i recordar-vos, amics oients, que vosaltres també sou part fonamental del Punt a Punt.
3: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.
1: I a banda del WhatsApp, per a àudios i per a missatges, també @puntapunt en Twitter, TikTok i Instagram, que està per així clara al cobert. Qualsevol cosa que comenteu, també la podem fer extensible, traslladar-la a l'antena del Punt a Punt.
0: Tot que preparat per a... àudios i tot,
1: eh? Àudios també, eh? Els àudios sobretot recomanadíssims, eh? Al nostre WhatsApp, que ho acabem de comentar, i vos vaig a recordar novament, el número de telèfon en aquest WhatsApp que podeu enviar al 611... 38 73 17. 611 38 73 17. Ja tenim futbol en marxa. Gonzalo Blanes, ha començat el partit en el Reino de León.
4: Ha començat el partit, efectivament. Ja estem en joc al partit entre la Cultural Leonesa i l'Eibar. Estem exactament en els 20 segons de joc de la primera part. Recordem que per al conjunt local només li val l'empat per a no baixar matemàticament, però que, òbviament, té que guanyar per a eixir o tractar almenys d'eixir del pou, i que l'Eibar, si guanya, es ficarà en zona de play-off. I per això este partit és tan important, mirant de reull també la classificació per al Castelló. Ja estan actius Rubén de la Barrera, el tècnic local, i San José. Ja roda la pilota, estem en el primer minut de joc. Empat a zero entre la Cultural Leonesa i el Eibar.
1: El partit ja està en marxa en Lleó, no ha començat encara el partit en Ceuta, perquè José Luis Guali estan fent un homenatge a Lujay Amido, que és president del Ceuta i que ha complit esta setmana 10 anys al capdavant del club.
5: Pues sí, ahí está, li han entregat la camiseta en el dorsal número 10, estan fent-se ahí unes quantes fotos damunt del terreny de xoc. Hi ha un ambient, una sensació un poc de, no, de germanor ahí entre Ceuta i Màlaga. Ja dic, molts aficionats del Màlaga a les graderies de l'Alfonso Murube. Mira, quasi para cau a terra el president, a l'hora de fer la treta d'inici. Aquest gran brutat d'espantalons se queda avui de manera immaculada dissabte en la temperatura bona que fa. Y bueno, pues de seguida va a rodar la pilota. Recordem, partit important en la lluita per dalt. El Màlaga que busca guanyar, el Màlaga que busca els 3 punts. El Ceuta, que no oblidem, va guanyar fa 2 setmanes al Molinón davant del Real Sporting. Va empatar en l'anterior jornada, lamentablement, davant del Castelló en ese mateix escenari, que és l'Alfonso Murube. Va començar el partit, menejarà d'Isida el Màlaga. Va rodar la pilota, jornada número 40. Un dels duels importants que, evidentment, importen i molt. En este cas, el Castelló, el representant de la Comunitat Valenciana, que lluita per estar en ese playoff i qui sap si poder estar la pròxima temporada en la primera divisió, en quant l'àrbitre Diana Wolf doni l'okay. Comença el partit i roda la pilota en Ceuta. Ceuta 0, Màlaga 0.
1: Este Lujay Amido, que és el president dels últims 10 anys, va agarrar l'equip en tercera, quan acabava de canviar de nom. Era encara... El Atlético Ceuta va canviar de nom en 2013 i este home porta des de 2016 i ha tingut un parell d'ascensos. L'últim, la temporada passada, recordem, des de Primera Federació, ascens molt exitós. I esta temporada del Ceuta, igual, jo crec que no se pot qualificar d'una altra cosa que d'èxit, perquè ho ha salvat, sí. Està a mitja taula.

0: ha mostrat futbolistes, ha demostrat que el seu entrenador, director esportiu, tot el món és més que vàlid, és una història d'èxit absolut.
1: No té mal ull, anava a dir-te, perquè el tècnic té molt bon entrenador. Atenció, que ara buscava la primera progressió el Màlaga, tret la pilota a la defensa del Ceuta, queda curta i se baló. Baló que recupera la banda dreta Carlos Puga, per ahí ve el Màlaga. Ve el Màlaga, Carlos Puga en la frontal, la volia col·locar en la corona, ve el retruc de nou, en este cas per a Joaquín. Joaquín que caragoleja dins de l'àrea, protegit de la defensa, serà treta de porta per al Ceuta. I s'enganés el Màlaga, que vestís amb la seva segona equipació, de color negre a missa llista, de color diagonal, en els colors morat i verd. És una molt bonica segona equipació. El Ceuta, sí, com que juga a casa, juga completament de blanc. I sí, te die, que al final ha firmat jugadors, però per a mi la clau és l'entrenador. Me pareix molt bon entrenador José Juan Romero, i ell ha donat sentit a un equip que juga bé a la pilota i que en jugadors també, que no tenen un gran caché, però a mi han fet una grandíssima temporada. No oblidem que és recent ascendit, a segona.
0: S'estava parlant, de fet, en José Juan Romero d'estar interessat en algun equip de
1: el
0: primera.
1: El Sevilla, no?
0: El Sevilla, interessat en els seus servicis de cara a la temporada que ve, en funció de... ¡Ojo!
1: ¡Mira, mira, mira, mira el Málaga! ¡Fora! ¡Uy! La que acaba de liar Vallejo,
0: Buah.
1: El balón que havia vingut rebutjat a la dreta. Vallejo caixint molt de la seva porta, rebutjat, li ha pegat malament. El balón que ha vingut, crec que per a Joaquín, que no s'ho ha pensat a demostrar la seva qualitat. Controla la pilota, ha vist que la porteria estava buida. I per molt poquet i se balón que se'n va fregant el pal esquerre de la porta del Ceuta. Primer avís seriós per part del conjunt del Màlaga. El equip que dirigís Juan Funes. I vaya guitarrada de Vallejo, el porter del Ceuta.
0: Miraculós que la rematada de Vallejo no ha entrat, Jo crec que ahí el porter, la cacahuà que ha fet, és una de les més grosses de la temporada, però com no ha acabat en gol, pues no eixiran els highlights. De moment, l'inici en esglai per al Ceuta, minut 2, camí del 3, 0-0. Com ha començat el partit en Lleó, Planés?
2: Més igualat, Es nota que el conjunt local es juga la permanència i l'Eibar el play-off. Cap dels dos equips volen esposar-se massa en l'inici. Estam en el minut 4 de partit. És Edgar Badia el que posava i se baló en llarg, massa llarg, directament de porter a porter a les mans del conjunt de l'Eibar. Conjunt de la Leonesa vol tindre el control en el mig del camp, en Bicho i Radot, ja que són dos jugadors, sobretot de treball, i l'Eibar el que vol és tindre aquesta capacitat que té el conjunt d'Ipurú a domicili d'aparèixer a la contra con Bautista com a referència ofensiva i Magune Zelaya en la mitja punta. Però de moment el partit així està molt igualat. La pilota que la té la Cultu, jugant en el mig del camp, atravessa Hinojo la línia medular, però recupera l'Eibar. Molt de treball, molt de pressió, atenció, perquè pot ser contra perillosa per a l'Eibar. Ahí està Magu per banda dreta, la centrada al punt de penal. No està Bautista en el joc, o millor dit, el baló era molt alt i es perd directament per treta de banda en la primera aproximació de l'Eibar.
1: Del Málaga. S'avança el Málaga en Ceuta.
0: L'anulen.
1: Marca Joaquín. Anem a veure si val o no val,
0: L'anulen.
1: Igual és fora de joc.
0: L'anulen, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Alça la bandereta, pues més mal, Perquè la pilotada llarga per part del Màlaga, crec que era inclús Alfonso Herrero. Anem a veure, li pega. Joaquín està en posició correcta i Chupe també, N'hi ha que veure la passada després de Chupe, que se la queda el davanter centre del Màlaga. N'hi ha que veure en este moment en el que fa la passada.
0: Jo crec pues que està habilitat, Jo també.
1: Per a mi és gol.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Per a mi és gol i va a pujar al marcador. Va a puchar al marcador que ve a definir Joaquín.
0: Es un gran gol.
1: Es el que estaba en comentando a Des. Es el que estaba en comentando a Des, Paco. Si es que está súper escorat y mira con la clava al pal llarg. No sé, a no ser que traguen una imatge diferente.
0: Mira, mira, gol, mira, sí. Mira, es gol.
1: Es gol, es gol, sí. Pues gol. Gol del Málaga. S'avança mitjançant Joaquín. 4 minuts de partit, en una miqueta de suspense, perquè l'àrbitre en un principi havia fet cas a l'assistent que havia alçat la bandera, però està absolutament habilitat el punta malagueny, que comença bé, comença avançant-se en el marcador fent els deures. 4 de partit, Ceuta 0, Màlaga 1, Joaquín.
0: Per a ser just, és de veres que la posició està absolutament en línia, però ha filat molt prima i l'assistent i... No és fora de joc, però no és fora de joc per res, per dos dits. Bona definició de Joaquín, ja havia avisat 2 minuts abans i en qüestió de 5 minuts, dos ocasions clares, una a la gàbia, se posa per davant, qual el Màlaga, que ara en este marcador sí que pegaria un tironet important en la classificació i ja li trauria 3 punts al Castelló. Estava mirant, se col·locaria en la tercera posició, efectivament.
1: Sí, sí, el Màlaga si guanya avui... Tindrà molt de camí fet a falta de dos jornades. És de veres que té...
0: Bueno, quarta, per darrere Almeria, que té 71. Ahí està, sí, quarta posició.
1: Té el gol haveràs perdut en el Castelló, però sí, se posaria 3 punts per davant, a falta només de 6. I volia dir-te una dada que és molt, molt explicativa. El Màlaga ha marcat sempre en els últims 13 partits que ha jugat fora de casa. O sigui, és un equip que té gol. I això és una de les premisses per a poder...

0: lluitar per estar en la part alta. És un equip jove que també va venent com tots, no li queda altra que vendre. Dani Lorenzo, que ha tornat fa poquet, és un home molt important per a ells, però torna a insistir, eh? Com ha definit, Joaquín, quina qualitat la del punta del Màlaga. Espectacular el gol.
1: Pues el conjunt de Juan Funes, que és molt ofensiu, i bueno, ja està la imatge del fora de joc, i és, bueno, està habilitat per res, eh? per una talonada de la bota del jugador del Ceuta. 0-1, guanya el Màlaga de moment, continua igual en el Reino de León. Gonzalo.
2: Ha tingut una Bautista, jo crec que hi havia falta prèvia, però l'àrbit ha dit que no, ha deixat l'acció, ha rematat l'Eibar Bautista, la pilota ha eixit molt a prop del pal, i la Culto també ha tingut una errada d'eixida de valor de l'Eibar, però que no ha pogut aprofitar, no ha estat ahí Luis Chacón ràpid, perquè era un valor dividit que, d'haver guanyat el davanter, es plantava soles davant el porter Jommy. El partit està igualat, tot i aquesta opció de Bautista. A mi em preocupa, sí, en el Regne de Lleó, la grada, perquè no hi ha molt de públic. És la sensació de que la gent local ja no creu en la permanència.
1: Resignació, sí, sí.
2: Correcte. Matemàticament s'hi pot, però clar, estàs cobert, tens que guanyar els tres partits que resten, tens que esperar una relliscada del Cádiz, una altra del Osca o del Saragossa, i jo crec que així pues no hi ha molta motivació, i això pot ser clau. Però en qualsevol cas, l'equip està pressionant, el conjunt de Rubén de la Barrera està treballant bé el partit, i ara la jugada invalidada per part de l'Eibar, perquè estava en fora de Joe Bautista. Estem en el 9, de la primera part. És importantíssim no encaixar gol per part de la Cultu, perquè, evidentment, en l'extrem que estem, lluitant per la permanència, hi ha que jugar a favor de marcador, perquè si no es complicaria molt també per l'estat anímic que hi ha ara en el conjunt que va camí de jugar la propera temporada en Primera Federació. El balón al mig del camp, demanaven falta, l'àrbit sí xiula, però una avança a favor del conjunt local, després de que en un balón dividit Luis Chacón haguera ficat la cama, però l'àrbit diu que no, que prèviament hi havia falta. Corpas s'ha fet mal, el jugador de l'Eibar, però ja s'alça. Crec que no va ser necessari que entren les assistències. En qualsevol cas, havia xiulat l'àrbit una falta prèvia. Recordem que és Moreno Aragón. Minut 10 de joc, ja acaba així de la primera part. Empat a 0, tocant la Cultural per part de Radoja. Balón al mig del camp, la pilota per a un jugador important com Luis Chacón. Obri en banda dreta, a veure si arriba la primera opció local. El llançament fora, ha sigut una bona internada, però li ha pegat en massa força la pilota i se n'ha anat per damunt del travesser, però és la primera aproximació del conjunt local. El porter de l'Eibar ha vist com aquest valor se n'anava per damunt del travesser, però almenys ja tenim la primera aproximació del conjunt de Rubén de la Red, el llançament, que se'n va finalment per damunt del travesser després d'una bona jugada de Lucas Ribeiro.
1: Curiosament, en este empat, la Cultura no estaria descendit perquè li té guanyat la veraça al Cádiz, que és el que està ara mateix marcant el descens. El Cádiz, que té 40 punts, la Cultura, que se quedaria en un empat en 34, però la veraça seria favorable al conjunt de Lleó. Aprofite també per a fer una comunicació ràpida en el trinquet de Pelayo, perquè esta vesprada tenim doblet, dos partides de eixa primera jornada del campionat individual d'escala i corda. El primer partit, la primera partida, és a partir de les 4 i mitja, entre José Salvador i Julio Palau. Va estar molt pendent de tot el que passe en la catedral. Matías Oliver, hola Matías, bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, Paco, molt bona vesprada, oients de punta a punta, efectivament, trinque de Pelayo, per obrir el quart de final del grup B del campionat individual d'escala i corda, com bé deies, José Salvador contra Julio Palau. A partir de les 4 i mitja, José Salvador, que arriba amb molt bones sensacions després de vèncer en octaus a Diego Donda, 60-25, mentre que Julio Palau també arriba a reforçar després d'una victòria de molt de pes contra tot un tres vegades finalista com Pérez Roc segon, 60-55 la setmana passada a Vilamarxant. I com bé dius, és jornada doble, i després d'esta partida tindrem el plat fort, Marc contra Pujol segon, dos campions que de l'individual, després d'una jornada que va començar a ir amb les victòries de Xiner contra Salva Palau, 60-50, Alejandro contra Francesc per 60-40, i en raspall masculí també el vigent campió Tonec quart va vèncer 25-5 al seu poble, al trinquet del Genovès, quina que ara mateix tot en marxa en la competició més emblemàtica de la pilota, la que tots volem veure, i estarem així, en punt a punt, dient, va de bo, i que la pilota li diga el millor.
1: Pues anem a veure qui aconsegueix la victòria. José Salvador davant Julio Palau, el campionat individual d'escala i corda en el trinquet de Pelayo. També estàvem pendents, Clara Alcover, de bàsquet femení. Anem a recordar que tenim una eliminatòria en marxa i que demà València Bàsquet pot ser campiona de la Lliga Femenina Endesa.
4: El València Bàsquet, efectivament, està només una victòria de continuar fent història i demà, a les 11 del matí, al Roig Arena, les de Rubén Burgos, pues, tenen aquesta primera oportunitat de

0: de proclamar-se campiones de la Lliga Endesa davant de la seva afició després de saltar a Saragossa en aquest primer partit de la final, ja on les taronxes van pegar primer amb un triomf molt treballat davant el Casademont i ara arriben a missa 1-0 en una final al millor de 3 partits. És a dir, si tornen a guanyar demà, alçaran el quart títol consecutiu de Lliga i evitaran pues, haver de tornar a Saragossa per a un tercer i definitiu partit. El context, a més, és espectacular per al club perquè el Roig Arena podria viure així el seu primer gran títol de la seva història només uns dies després d'aquesta classificació del masculí per a la Final Four de l'Eurolliga. Tot i això, amb un equip femení que continua dominant el bàsquet espanyol i que ja sap que el que és guanyar finals contra este mateix rival. Davant estarà un Casademont Saragossa molt competitiu, però on el València Bàsquet pues, arriba reforçat després de, podríem dir, furtar, no?, i ser factor pista i amb una ambició de tancar la final davant la seva gent en un ambient que promet ser espectacular al Roig Arena i que els contarem en directe així al punt a punt perquè demà adelantem una hora el nostre programa.
1: Comencem
0: i podran seguir amb nosaltres aquest autèntic partidàs entre el València Bàsquet i el Casademont Saragossa.
1: Parlant de bàsquet, però no clau femenina, sinó en masculina, este matí s'ha fet oficial que l'MVP dels play-offs de l'Eurolliga és Jim Montero, el jugador de València Bàsquet. El problema que s'ha convertit en el problema per a tota Europa en estos play-offs de la Eurolliga, sobretot en una eliminatòria espectacular que s'ha cascat Jan Montero davant Panathinaikos. I avui s'ha fet oficial que l'MVP dels play-offs és Jan Montero en esta temporada 25-26. Més coses de la jornada, per exemple, que el Barça ha anunciat que Lewandowski deixa l'equip a final de temporada. També avui a Madrid els companys de Arimarca ja donen per fet que José Mourinho va ser el següent entrenador del Real Madrid, que tenia en marxa, per exemple, en el futbol anglès, el Chelsea-Manchester City de la final de la FA Cup. Estem en el minut, ara mateix ja ha superat la primera mitja hora de partit i acaba de marcar Haaland per a fer el primer
2: gol
1: per al City.
2: Gol del Málaga, marca Chupe, el segon per al Málaga. En 12 minuts pràcticament tanca el partit, un Ceuta que va caminant com qui diu i un Málaga que estava comodíssim damunt del terreny de xoc fent molt de mal. Per la banda esquerra han guanyat de nou el lateral d'aquesta zona que tanca Anuar, el futbolista del Ceuta, i la passada raseta al cor de l'àrea, àrea menuda per a que aparega Chupe, guanyant-li a la marca, guanyant-li en esta casa Carlos Hernández i, com qui diu, a 2 metres de la línia de gol, fer el segon per al Màlaga, la jugada, com dic, elaborada des del costat esquerre i, com no, el màxim artiller del Màlaga, Chupe, que fa el segon a plaer, 13 de partit en Ceuta, Ceuta 0, Málaga 2.
1: I jo crec que el que has dit és 100% real, eh? Això està tancat. 0-2 en 13 minuts, sobretot el ritme que té un equip, com està dominant el partit, com està atacant, i el Ceuta que així jo crec que a complir l'expedient i a complir la papereta, i que si això arriba al tercer, igual a la segona part anem a narrar-lo justet, eh? Perquè no n'hi ha partit, igual.
2: El Ceuta, Paco, per a aquells que estan escoltant-nos i que evidentment no estan veient el partit, pràcticament no creu a la divisòria en acció legal, han hagut un parell de fores de joc, no ha xutat a porteria, i ja dic, el Màlaga, sense anar en la sexta velocitat, està tenint la pilota, toca, s'associa, i Joaquín està fent tabac, eh? Literalment.
1: Ui.
2: Anuar torna la càrrega al Màlaga, baló dins de l'àrea, la volia Merino, i mira, ara ha evitat el tercer el porter Vallejo, ja dic, molt superior el Màlaga en Ceuta, un Ceuta molt blanet, que reste a vore en el Ceuta que va vore la passada setmana.
1: Correcte.
2: N'hi ha que donar-li mèrit al Màlaga, evidentment, que Chupe s'ha avançat al seu central, que Joaquín desborda molt i el que vulgau, però avui el Ceuta va al tran-tran i el Màlaga, lògicament, ho està aprofitant, quart d'hora de partit, Ceuta 0, Màlaga 2.
1: I en el cas del Màlaga, anem a recordar que de cara als play-offs, acabar tercer te dona un avantatge molt important i més un Màlaga que té una dependència també molt important respecte a la Rosaleda, que és un autèntic fortí inexpugnable en esta segona part de la temporada. Vol la tercera posició el Màlaga, de moment guanya 0-2 en el camp del Ceuta. Mentre que en la zona de baix, Gonzalo Blanes, el que no aconseguís amenaçar el Sleibar, però la cultura deportiva leonesa tampoc té ocasions.
3: No, té la possessió, però clar, la possessió no te dona el gol. Té el baló, el conjunt local, que evidentment està implicat, està aplicat, res que vore el que està comentant José Luis de Ceuta, perquè així el conjunt local s'està jugant la permanència i vol, però de moment no pot, amb un Eibar que està agassapat darrere i que té a Bautista com a referència ofensiva buscant una possible contra. Per cert que mirant un poc així de riure el calendari, l'última jornada és Castelló-Eibar, que pot ser un partit espectacular. Sí, sí, sí. per això també la importància de que avui l'Eibar no guanyi este partit i no es situa en més punts en la classificació. Està jugant el conjunt local, que està controlant el partit, però ahí és en falla. L'última assistència, la pressió és bona, a veure si pot recuperar Chacón, cau en la frontal de l'àrea, l'àrbit diu que no hi ha res. Mira, el que diu és falta en atac. I el davanter es desespera, Collado, que diu que no, però l'àrbit que li estaven demanant falta prèvia a Collado. Després, quan Collado cau a terra, se porta per damunt a Sergio Álvarez i és el que ha xulat l'àrbit. Jo crec que no era ni una ni altra, sincerament, però a la fi, la falta de Collado, que s'alça d'una forma acrobàtica de la herba, després de que l'àrbit haya indicat la falta per a el conjunt d'Eibar, que a més està el seu jugador, que s'ha fet mal. Pot ser que sí, perquè Collado accidentalment li cau damunt del turmell, sí. I ahí pot ser que li haya fet mal, no? Però... En qualsevol cas, és el que estàvem comentant, Paco. Està pressionant, està tenint el valor, està tocant, però li falta la capacitat de l'última assistència. Homan per banda esquerra ha desbordat dos vegades, està molt aplicat també Luis Chacón, Radoya és un jugador que té capacitat, però li falta el gol. Li ha faltat tota la temporada al conjunt de Rubén de la Barrera, per això és el cuer de la classificació, però està intentant, el conjunt local... Sobretot tindre el control, que l'Eibar no generi opcions de... Que no estigui a gust damunt del terreny de joc. I a veure si pot arribar el gol de la Cultu, que el deixaria de moment matemàticament en la lluita per la permanència. El valor ara ja s'ha reanudat, el joc espera l'Eibar, tocant en el mig del camp. Atenció, perquè esta contra pot ser perillosa. És Eduares, conduís la pilota Eduares. Atenció, perquè la pilota es queda morta. El error defensiu, menys mal. Ui. Que ha arribat per a corregir l'acció. I no, ojo, mare meva, la pilota s'havia quedat morta pràcticament per a Edgar Badia i un dels centrals, per a evitar que aquesta pilota estiguera a l'àrea, li ha donat una assistència a un contrari.
1: Sí, sí.
3: Menys mal que no ha aprofitat l'acció perquè ha estat rapidíssim en defensa i enojo. Però la errada defensiva és greu perquè és una jugada en horitzontal dins de l'àrea, el que no hi ha que fer mai, però el control de Cubero no ha sigut bo. Ja ha arribat Hinojo, ja ha salvat l'acció, bueno, però és la primera opció clara de l'Eibar.
1: I Cubero ha estat a punt de fer ahí un xafum sí. Més propi de l'època de Ricardo Ten quan feia natació que de futbol. S'ha tirat a terra de forma descarada. Jo crec que l'àrbitre ahí inclús l'ha perdonat la groga per fingir en una acció molt clara per a l'Eibar. De moment, això sí, continua el 0-0 en el Reino de León. Mentre que, com deia José Luis Gual, en Ceuta la cosa està molt, molt de cara per a un Màlaga que va en ordre militar, camí d'eixa quarta posició i camí d'això 71 punts.
2: Sí, de fet el primer llançament a porteria molt fluix, això sí, per part del Cuqui Zalazar, arribat en el minut 7 de la primera part, ara sembla que se fa l'ànimo el conjunt Caballa, tractava de col·locar la centrada dins de l'àrea Rubén Díez, el futbolista Maño, que afirma pel Saragossa, el valor que se perd per la línia de banda, trau ràpidament ja el Ceuta, mira quina pilota per a Rubén, la col·loca al segon pal, la manotada de Alfonso Herrero queda morta, i el valor, jo no entenc com anar a dins, No entenc com anar a dins, ha sigut Marcos Fernández, qui s'ha topetat la pilota pràcticament en el punt de penal, ha fet i s'intent de revés per a pegar-li de volea, i bueno, ha tocat en un defensa, jo crec, i el valor que se'n va cap al córner, en efecte, la millor ocasió en el que portem de partir per part del Ceuta i se rebuig cap al cor de l'àrea per part del porter.
1: En el cap, l'ha tret.
2: I li pega, sí, la trau en el cap. Si és que quan estàs de dolç, Paco, tot ve de cara, Ara la centrada del córner, venia molta gent ahí al segon pal, han protegit els centrals del Màlaga, lluitava Conrad de la Fuente, n'hi ha falta en atac, diu l'àrbitre. Per tant, pilota per al Màlaga. Bueno, almenys és una bona notícia que el Ceuta tingui ganes d'estirar-se i al més de complicar-li una miqueta la pel·lícula per respecte, evidentment, als seus aficionats que estan ahí. No sé la temperatura que hi haurà ara mateix en Ceuta, però té que apretar el solet segur a aquesta hora de la vesprada. I, home, n'hi ha que posar les coses i n'hi ha que competir, tot i que siga davant d'un Màlaga que està en molt bona dinàmica i que se juga moltíssim, no així el Ceuta. Però anem, camí del 20 de la primera part. Vos recorde que ha marcat en el minut 4 Joaquín el 0-1, que ha fet en el 12 el 0-2 Chupe i que, per tant, el Màlaga guanya 0-2 al Ceuta. El conjunt Boqueró que li guanya el conjunt Caballa en esta desprada del punt a punt de Napunt Ràdio.
1: El conjunt Caballa, que ja des de la setmana passada se m'ha quedat per a sempre, i efectivament el Ceuta, que de moment està caigent en casa amant el Màlaga. És un partit... No vaig dir que està tot el peix venut, no?, en este partit, però estaria ben tirat.
2: Quasi, però quasi, sí.
1: Però quasi, sí. Entre els Caballa i els Boquerons està la cosa per ahí.
0: També...
1: Sí, no, són les 4 i 37. Jo crec
0: que és un aperitiu.
1: Més de berenar que de dinar. Què coses volies contar-me?
4: Jo preferisc el Boqueró, eh?
1: Boqueró millor que la cavalla. Correcte.
4: No sé vosaltres, però jo Boqueró, eh?
0: Pues volia dir-te, Paco, que no sé què pensaries si una foto de quan eres xicote pues, acabara convertint-se anys després en una imatge històrica de la teua vida, però ara mateixa, bueno, durant estos dies ha sigut molt viral en xarxes socials sí. El que li ha passat a Harry Kane, perquè en 2005, quan només era un xiquet, se va fer una foto amb Beckham sí. En una acadèmia de futbol a Anglaterra i al seu costat pues, apareixia una xica, no? Que és Katie Goodland, si no ho dic mal, ¿vale? Pues anys després Kane es convertiria en el capità d'Anglaterra, que també és històrica aquesta foto,
1: jugador
0: ¿vale?
1: Del Bayern. Sí,
0: i després
1: sí.
0: Ixa xiqueta en la que hicen la foto, que ara la penjarem també per que els nostres oients un poc pues, contextualitzen la situació, acabaria sent la seva dona, però s'ha fet viral la història perquè pràcticament sembla com una escena pues, escrita per a una pel·lícula, no? Un eixe xiquet que somiava a ser com Beckham acaba sent una estrella mundial compartint la vida amb eixa mateixa persona que apareix en el seu costat en aquella fotografia en 2005 i és curiosa perquè l'igual demanat en la platja, la imatge és molt bonica, però tot el món sols es centra en la de quan eren menuts en Beckham al mig i ells dos al costat. Així que no sé si tens alguna foto que antiga que vista ara pues, pues ha acabat pues, tenint no, i si ha significat completament diferent per en el pas del temps.
1: Afortunadament crec que no, però que en aquesta història, en aquesta època, anem a recordar que n'hi havia una pel·li que es diu literalment Quiero ser como Beckham, de l'any 2002, que eixia Keira Knightley, i que després se va fer molt popular, però sí, eren dos jugadors que en aquest moment estarien en una acadèmia, no sé qual, Harry Kane un i la seva ara dona o futura dona en l'altre costat de la foto.
0: És preciosa la foto.
1: Però és molt bonico i, pues bueno, casualitats que dona la vida. És de veres que els anglesos futbolistes sí que tenen costum de, una vegada se posen a eixir en una dona, ser més fidels i mantindre un poquet eixa
0: relació. Has obert un meló molt gran.
1: No, és un meló molt gran, però sí que és curiós, perquè n'hi ha molts també que han estat tota la vida en la mateixa, sí. En la mateixa parella i en Anglaterra és més freqüent. Doncs
0: pues aquesta imatge s'ha fet viral i vaig a comentar-la amb Paco.
1: Jo pensava que anaves a parlar de Beckham fent dominades en 52 anys, que també ha eixit esta setmana, o 51 anys que té ara mateix, i està fort el tio.
0: Beckham és espectacular.
1: Se nota que té temps lliure per anar al gimnàs. Les 4 de la vespre a 39 minuts, abans d'obrir línies amb el següent camp, anem a fer una xicoteta mini ronda. Gonzalo Blanes, com va la cosa en Lleó?
3: En dos opcions per a l'Eibar, però sense gols en la Cultu, que té la possessió, però que no genera opcions. Minut 25 de la primera part, el resultat, l'inicial, Cultural Leonesa 0, Eibar 0.
1: Alfonso Murube, José Luis Gual.
2: 23 minuts de la primera part, tracta el Ceuta d'estirar-se poquet a poc i clavar-se en el encontre que de moment domina clarament en el marcador el Màlaga. Ceuta 0, Màlaga 2.
1: I tot preparat per a veure si avui contem un ascens en directe. Anem a baixar de la segona divisió, un parell d'escalons i se plantem en primera valenciana, en la primera federació de futbol de la Comunitat Valenciana. Estem en la jornada 29 del campionat, la penúltima, i estem parlant del grup tercer. Se n'anem cap al municipal Joan Girbés, en el Gèmesi, al Gèmesi Club de Futbol Gandia, un Gandia que avui pot ser equip de Lliga Comunitat. Un partit que ja té línies confirmades i que ens va contar també amb les opcions d'ascens, les combinacions i demés. Carlos Gallardo. Hola, Carlos, què tal? Bona vesprada.
5: Molt bona vesprada, Paco. Molt bona vesprada a tots els amics del Punt a Punt. Estem així, com bé dius, en el camp, en el poliesportiu Joan Girbés. Un camp que fa justament un any va ser reconstruït. Gràcies, assiste veient el cartell del mecenazgo deportiu de Juan Ros, Trinidad Alfonso, la Fundació del Villarreal, que van fer possible recuperar este camp que va ser absolutament destruït per la Dana. De fet, he passat per el camp on habitualment tota la vida ha jugat el Chemesí i el Racing del Chemesí, l'altre equip de la població, i està totalment destruït aquell camp. Aquell camp encara està esperant ser
1: reconstruït.
5: Encara
1: està esperant, sí. Sí, sí.
5: Sí, té un conveni en el València, en l'Ajuntament, per a ser reconstruït, però encara estan esperant per a tots els termes burocràtics, perquè encara hi ha treball per fer. Hi ha les instal·lacions municipals a Sinal Chemesí que encara li queden per recuperar any i mig després d'aquella dana. Ara, per cert, s'està jugant així un partit entre el Racing Chemesí i el València Cadet, i sabeu que està jugant de defensa?
1: Qui?
5: Julián Mosquera.
1: Ah, mira, el germà de Cristian Mosquera. Jugador de l'Arsenal.
5: Correcte, en el 2-4, en el braceler de capità prepara el Fundació València. Però anem al que aquí, així es pot jugar molt important esta vesprada i ser ascens del Gandia dos anys després d'un moment molt crític en la seva vida d'este històric club de futbol Gandia. En aquell estiu 2024 va estar més a prop de la mort que de la continuïtat. Va salvar i ser més vol, encara que li queda encara camí per anar tornant un deute molt important econòmic que condiciona el seu dia a dia en un equip molt fet de gent de Gandia, i que esta vesprada, a partir de les 5 i quart, si guanya o empata, depèn de si mateix aconseguiria l'ascens en la penúltima jornada, tornaria a Lliga Comunitat un any després. Inclòs la derrota li pot valdre si perd el Llutxent, que juga a la mateixa hora a casa. Però em diuen que està molt a prop l'ascens, perquè si empata o guanya, depèn de si mateix aconseguiria esta vesprada, però se li pot tornar en contra, perquè si avui no aconseguirà l'ascens, si avui no guanyarà i guanyarà el Llutxent, el pròxim cap de setmana, l'última jornada de la Lliga, és un Gandia-Llutxent.
1: Sí.
5: És a dir, que s'ho jugaria cara a cara. És a dir, així volen solucionar-ho, treure consigo un punt davant un Alchemesi, que és quint en la classificació, que ja no es juga res, però que té jugadors molt destacats. A Dani de Cala, un davanter que ha fet una barbaritat de gols en la preferent valenciana, i a Rafa Tobias, un jugador mític també del futbol valencià, que en dia que és un dels últims partits de la seva trajectòria. Ha jugat en el Castellonense, en el Bunyol, davant la Real Societat, aquell partit de Copa, i me diria que este estiu ja se ho deixa. Així que també un jugador molt protagonista del futbol valencià, que és protagonista avui perquè és un dels últims partits de la seva trajectòria esportiva. Encara no tenim les alineacions, m'han dit que encara s'estan parlant amb els jugadors, així que d'ací res, vos ho comentarem. Este partit que arranca a partir de les 5 i quart i que pot decidir l'ascens del Gandia a Lliga Comunitat.
1: No va ser l'únic partit, gràcies, Carlos, que contem d'esta categoria. Això sí, votarem al grup segon. Ara de seguida, d'ací uns minuts, farem aquesta primera comunicació a les 5 i mig aproximadament, en el Aldaya Mislata, que se disputa en el poliesportiu Jaume Ortí, que ens va contar Javier Vicente Lozano, i que és en el grup segon, en el qual la Unió Esportiva Aldaya també podria pujar si fa exactament el mateix que l'Eliana, que és el gran rival per l'ascens a Lliga Comunitat del conjunt aldayer, del conjunt colorado, que li agrada dir a la seva gent, el conjunt roget. De seguida estem novament en Algemesí, actualitzem com va la cosa, a punt d'arribar a la primera mitja hora de partit. Gonzalo Blanes en Lleó.
3: Ha tingut una opció clara l'Eibar. Maguna Celaya s'ha quedat a soles davant d'Edgar Badia, però no ha perfilat bé el tir i el baló s'ha anat fora. De moment, el control és del conjunt local. Les opcions són de l'Eibar, el gols de ningú. Minut 30, ja pràcticament 29 i mig. Així continua l'empat a 0 entre la Cultural i l'Eibar.
1: Com se nota, José Luis Gual, que en eixe 0-2 el Màlaga té el 80% de la tasca feta, ha baixat molt el nivell d'intensitat, de pressió, ja està més arreplegat, més darrere. El partit ha canviat, però el domini no.
4: Sí, sí, no li cal certament tindre aquesta intensitat en els duels, guanyar tant aquests balons en el centre del camp, i ara mateix han vist una altra maniobra de Xupe que demostra clarament que no només és un tio que fa gol, sinó que té futbol.
1: Sí.
4: En un canvi de pilota de peu li ha col·locat a l'esquerra pràcticament a la Rubia davant de Vallejo, que ha reaccionat bé i segurament ha evitat el tercer del Màlaga. En el Ceuta, interès de Conrad Lafuente en la banda esquerra i poqueta cosa més, sense notícies de Marco Fernández. L'equip molt pla de José Juan Romero, que tampoc s'ha enfadat de moment. 28 minuts de la primera part, ja dic, victòria molt còmoda, molt encaminada per part del Màlaga a Ceuta, que guanya 0-2.
1: Pues la cosa que és molt favorable als interessos del Màlaga, editaven 71, no, 69 punts, li trauria 3 només al Castelló, ara mateix estan empatant de la classificació, però si el Màlaga guanya este partit, que de moment està molt afavorint dels seus interessos, se posarien un més 3 respecte al conjunt de Pablo Hernández. Tornem a Lleó, perquè ara mateix Gonzalo Blanes, en la cosa més o menys, no vaig a ir decidida al 100%, però decantada en Ceuta, sí que el que estem esperant, almenys una relliscada de l'Eibar.
3: Pot ser, perquè el partit està igualadíssim i perquè la Cultu té molt clar que avui li va la permanència i està pressionant, està treballant bé. El problema que té el conjunt de Rubén de la Barrera és que ha fet ja dos errades defensives en un partit que té controlat i ha estat molt a prop l'Eibar d'aprofitar. No? L'Eibar està agazapat darrere, està esperant, és un equip rocós, és un equip molt ben posicionat, el de Beñat San José, i vol aprofitar la seva opció. Però ara la clau és que la Cultu tinga la pilota, però en un poc més de verticalitat. La pilota espera Edgar Badia, exemple de que se pot ser porter d'elit i no ser molt alt, en eixe debat que tenien també a Alacant en Blasi, que sí, Edgar Badia sí, sí. Me recorda molt, per l'alçada.
1: És cert, mira, ara per al·lusions, s'ha parlat molt de Blasi en les darreres setmanes, no? Més enllà de la seva actuació esta temporada en l'Hércules.
3: El València per ahí,
1: Efectivament, no, però me pareix curiós, més enllà de el fet que en una temporada en la qual no ha brillat pràcticament cap jugador de l'Hércules, pot ser el més destacat o el menys roïn de la segona part de la temporada, no?
3: Sí, i a més inesperat, eh? Recorde que era un jugador que estava jugant en Alemanya, que se va vindre ací perquè tenia família en Alacant i que va demanar entrenar. O sea, va ser quasi una casualitat, però una molt bona casualitat perquè ha fet una bona temporada. Problema, que el propietari de l'Hèrcules diu que no vol vendre, però espera encarrerir l'opció, no? Perquè no vol, òbviament, malvendre el futbolista. S'ha lesionat. Té una lesió en la mà que li va deixar ja sense jugar fins a la temporada que ve. No sé si això pot complicar un poc qualsevol operació d'Isida, perquè, clar, el porter ara està lesionat. De fet, va passar per el quiròfan de dimarts que ve i parla...

0: de 2 mesos de baixa, per tant, no sé si per ahir pot ser que es quede, però la clau així, Paco, és que acaba contracte l'any que ve.
1: Sí, sí.
0: Per tant, sempre té l'opció de jugar un any a l'Hèrcules i anar-se'n de bades. I per això s'està treballant o per la renovació, ampliació de contracte, li han oferit fins a 2030, és a dir, un contracte de llarg termini, o l'opció de que isca en este mercat. El primer club que es va interessar és el Mallorca, que s'hi ha preguntat, i després també hi ha rumors i apareix també el València. És un home molt jove, té 20 anys, i de moment l'Hèrcules el que diu és que si no hi ha una oferta prou bona econòmicament, es queda. Així que ja veurem, no? Però segur que aquest estiu tenim Culebro, Blasic, que per a mi té totes les condicions per a jugar al futbol d'elit, llevant l'altura, l'alçada, que és el que li falta, no? Però, insistim, que Edgar Badia demostra que se pot perfectament defensar la porta d'un equip de primera divisió sense arribar als 2 metres.
1: Efectivament.
0: La pilota...
1: Sí,
0: la pilota sí la té Paco en la Culto. Estem en el 33, camí del 34, continua el 0-0.
1: De moment sense novetats, en la recta final de la primera part. Ja hem posat al dia els partits en segona divisió i ara de seguida tornarem també a la recta final de partit, per exemple, en Ceuta. Però me contava Carlos Urrutia que ha terminat per fi la semifinal en parelles, en dobles. Com ha acabat aquest partit, Carlos Urrutia?
2: Com tu me dius, per fi, perquè la remuntada ha sigut espectacular dels brasilenys Matos i Luz, però a la fi, tot i que han forçat el super tiebreak, han caigut davant d'Arens i Pell, la parella d'holandesos, que ja dedica a ganar del super tiebreak després de malbaratar pilotes de partit i retrasar pràcticament una hora l'inici de la primera semifinal del quadre individual masculí, la qual cosa, en contra de molestar a ningú, perquè així la gent ve a veure tenis, i quan més tenis millor. El partit ha sigut molt, molt entretingut, perquè veure el doble és molt xulo, així que ningú es queixa, al revés, però tot i que en una hora de retard, ara sí que comencen les semifinals del quadre individual masculí. Paco, recordem, el primer, el que enfrontarà al xilè Alejandro Tavilo, davant del serbi Miomir Kecmanovic, i a continuació calcula que al voltant de les 7 de la vesprada, la segona semifinal entre el paraguaià Dani Vallejo i el espanyol Jaume Munar.
1: Ja tenim també eixa final configurada de cara a la jornada de demà en la Copa Falconbridge, Franzen i Hasse, el alemà i el holandès, que s'enfrontaran als holandesos Sander Arens i David Pell. Això respecte al tenis. Me demama pas des d'Algemesí, Carlos Gallardón, protagonista. Carlos.
3: Així és, el míster del Club de Futbol Gandia, que pot ascendir esta vesprada si empata o guanya en este partit en Algemesí. Bona vesprada, Alberto Gregori.
4: Hola, bona vesprada.
3: Bueno, com afronteu este encontre, que sabeu que teniu a un passet l'ascens?
4: Amb moltíssima il·lusió, portem treballant ja 10 mesos per a tindre una oportunitat com esta, i anem a intentar aprofitar-la, clar.
3: És un històric el Gandia, que fa 2 estius s'ho va passar molt malament, va estar al punt de la mort, i que encara està en el procés de recuperació, i per això el projecte esportiu té que mirar molt cap a la gent de Gandia.
4: Evidentment, hem fet un equip tot local, de casa, cada partit es nota perquè plenem l'estadi amb 700 i 800 persones i se nota una, diguem-ne, una emoció especial, no? per el club, per lo que ha sigut, per la història, i estem recuperant tota aquesta sensació.
3: Avui no seria l'ascens més glamurós ni en l'estadi més gran que ha jugat a la història el Gandia en els grandiosos partits que ha jugat a la seva història, però serien un ascens molt important, no?, per la situació que viu el club en els últims anys.
4: Evidentment. Jo crec que ara mateixa seria una de les millors notícies de la història, no?, d'este club, que tants partits ha guanyat, que tantes competicions ha jugat, i que, que lamentablement està en aquesta situació. Però bueno, avui pot ser un gran dia, i per què no... a lo que van ser en el seu moment.
3: I justament ara observaven com entraven des per la porta d'este poliesportiu moltíssims aficionats en les camisetes blanques i blaves del Gandia. Això és el vostre suport.
4: Sí, com te dia, durant tot l'any hem plenat l'estadi amb 700, 800 i 900 persones, i mos han recolzat durant tot l'any, i avui no podia ser menys, no? Molt content, no? Perquè durant tot l'any mos han recolzat, i avui, pues, així estan.
3: Moltes gràcies, Alberto Gregori, el màster del Gandia, que esta vesprada, si empata o guanya, podria aconseguir aquest ascens allà a comunitat.
1: Sí, efectivament, el ten molt a prop a Alberto Gregori, el màster del Gandia, que recordem va baixar esportiva i administrativament també de tercera a Lliga Comunitat en 2024, i l'estiu passat també va baixar, en este cas esportivament, va ser un dels 3 pitjors en el grup sud, a Primera Valenciana. Enguany ha millorat la cosa, n'hi ha hagut canvis, ja ho ha dit el míster, i està només

0: a un puntet d'abastar, novament pujar a Lliga Comunitat, l'antiga preferent, la màxima categoria a nivell autonòmic. Se n'anem cap a Alfonso Murube perquè José Luis Gualés ha reaccionat el Ceuta.
1: Sí, sí, ho acaba d'intentar, mira, des de l'àrea, gol! Gol! De Marcos Fernández. Ha marcat el punta, el centre davanter del Ceuta, just després de l'intent de rematada des de la frontal de l'àrea de Younes, que havia blocat en dos temps Alfonso Herrero, ha continuat percutint el conjunt de José Antonio, de José Juan Romero, perdó, i li han col·locat la pilota a un jugador que és letal dins de l'àrea, com ara el futbolista cedit pel Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, Marcos Fernández, que amb la dreta ha batut la porta malacitana per a col·locar el 1-2 en el marcador, donar-li emoció, clar que sí, a este partit. 36 de la primera, protesten els jugadors del Màlaga, crec que està revisant-se
0: també. Falta en la frontal.
1: Jo crec que no,
0: no,
1: de Younes.
0: Una pilota.
1: Per a mi ha tocat la pilota. Sí. Per a mi la pilota va en la direcció en la que té la bota el futbolista marroquí del Ceuta, Younes.
0: I no és fora de joc.
1: Però després, esto legal, arranca en posició correcta, en efecte, que guanya l'espalda, l'esquena perfectament, eh? Marco Fernández als centrals del Màlaga. I després definís com sol ser habitual en ell. Bon gol del Ceuta, gol de Marco Fernández. I sembla que l'ha invalidat, eh?
0: L'anulen?
1: Sembla que l'ha invalidat. No fastidies.
0: No pot ser, no pot ser. No
1: per fora de xoc no pot ser, eh?
0: Sí, no, sí, l'anulen diuen... per fora de xoc.
1: Però com per fora de xoc?
0: Estic flipant. Estic flipant. Han anul·lat el gol, pues hauran tirat la línia, m'imaginen, el VAR, i el VAR li ha dit que està en fora de xoc, però a mi no me pareix en directe ni de conya fora de xoc.
1: L'únic que jo veia és el que has comentat, Paco, que pogueran haver falta prèvia de Younes en ese valor que disputa en el futbolista Rodríguez. Però després a mi m'ha donat la sensació que Marcos està perfectament en línia quan arranca i guanya la esquena dels centrals, en este cas de Galilea i també de Rafita, que és el lateral. No sé, ara m'imagino que trauran la imatge repetida, però a mi me pareixia un gol legal i, per tant, tot queda lamentablement com estava per als interessos del Castelló. És a dir, continua guanyant 0-2 el Màlaga, encara que se fa l'ànimo el Ceuta, eh? Ara progressió per la banda esquerra, però ja que ve el futbolista Diego González, ha caigut a terra, demanaven falta i la dona l'àrbitre, Deena Wolf, el Maño, que està xulant avui en el Alfonso Murube. Protesta Marco Fernández i no espera menys, eh? A veure. Arranca la jugada. I ara estan ensenyant així els minutets.
0: Jo no m'ho crec, això, eh? Jo, els monigots de la tele, jo no...
1: Que
0: jo...
1: tinga tot el cap i el muscle esquerre per darrere del defensa, això m'agradaria a mi veure-ho bé, eh?
0: Jo
1: en
0: no
1: una imatge
0: crec.
1: De veres. No en els ninotes, però bueno, en fin, ja sabem com és este bar modern, no?
0: Bueno, pues de moment, pues és una qüestió de centímetres, eh? Perquè el primer gol del Màlaga, la posició de fora de joc no és per molt poc, i en este cas sí que pareix per al bar ser fora de joc per molt poc també. Però bueno, de moment han anul·lat el gol, continua el 0-2 favorable al Màlaga a 6 minuts per arribar al 45 més l'afegit. De seguida tornem a Lleó, però abans Clara Alcover estava pendent fer el resum de la jornada unificada que hem tingut, quasi unificada, perquè ahir se va jugar el partit del Peñíscola, en futsal, en eixa jornada trentena de la Lliga Nacional de Futsal de la Primera Divisió.
2: Han tancat ja la temporada en primera divisió de futbol sala, amb sensacions completament oposades per als nostres representants, perquè després de jugar-se aquesta última jornada, la gran alegria ha arribat per al Peñíscola, que va tancar la Lliga amb una victòria de prestigi a la pista del Pozo Murcia per 1-3, en un partit molt especial també pel reconeixement a Santi Valladares, i on els castellonencs acaben la fase regular descens amb 41 punts, però deixant una imatge molt competitiva en el tram final de temporada i guanyant en una de les pistes més complicades de la categoria. I l'altra cara de la moneda és per al Family Cash Alcina. Els valencians han empatat este matí a 3 davant el Manzanares en un partit dramàtic, però on el punt no ha sigut suficient i han consumat eixe descens a segona divisió després d'una temporada molt complicada. L'equip acaba penúltim amb 23 punts i diu adeu a la màxima categoria després de lluitar fins a l'última jornada per mantindre's viu. I més enllà del resultat, també està cridant molt l'atenció la manera en el que el Family Caixa Alcira ha comunicat ixe moment tan dur en xarxes socials, lluny d'un missatge derrotista. El club ha apostat per un lema molt potent i emocional, amb una creativitat molt bonica, que ara la compartirem, que posa pese el que pese, Alcira és de primera. Una campanya visualment, podríem dir, pues, cuidada i amb una imatge de jugadors i d'afició, amb el missatge ens tornarem a veure, i deixant clara pues, que el descens no vol dir rendició, no, sinó...

0: punt i a part.
1: Ja la temporada havia començat complicada per a l'Alzira, que en principi no anava a disputar la primera divisió, sí que va acabar pujant el passat estiu per una sèrie de circumstàncies a nivell administratiu i esportiu, i ha competit molt bé esta temporada. És de veres que des del principi ha estat en la zona de baix, però ha lluitat els partits, ha arribat a l'última jornada en opcions, i finalment, tot i l'empat en la seva visita al Manzanares, no ha pogut aconseguir la permanència. Temporada que ve, en la segona categoria del futsal estarà el Family KC Alzira. I està en pendents també, com no, de la pilota valenciana en la catedral de Pelayo, perquè ja està en marxa, portem ja pràcticament mitja hora de partida en eixe individual d'escala i corda. Matías Oliver entre José Salvador i Julio Palau.
2: Doncs sí, Paco, ara mateix va guanyar José Salvador 35-30, però no ha començat així la partida, perquè ha començat dos xocs per baix. Ha començat des del Dau José Salvador, pràcticament a mi regalat el primer xoc, la pilota tampoc li dia. Julio Palau tenia un parcial de 9-1, inclús este punt, este 15, ha sigut una treta del feridor Òscar, però a partir d'ací, José Salvador s'ha serenat, ha trobat l'esquerra de Julio Palau en el cantonet, ahí entre la muralla i el frontis en la zona del ref, i han canviat les tornes. Ara mateix és un parcial de 15-15 a 3, i José Salvador li ha pegat la volta, és un jugador molt segur en el mà a mà, recordem, ha sigut 3 vegades semifinalista, y es muy
3: gol
2: importante
3: del Málaga. Acaba de marcar el Málaga. Golás desde la frontal de Chupe. Buah. Después de una pérdida de balón, pero tonta no, sino el següent per part de Younes, estava mal perfilat, estava d'esquenes, no veia qui tenia justament darrere, li han pres la pilota que ha quedat morta, per a que tinguera tot el temps del món un futbolista con xupe per a orientar-se, per a preparar-se la pilota i per a colpejar des de la frontal a mitja altura, junt de l'abast del porter Vallejo. Este sí que pot ser la sentència. Quan millor estava el Ceuta, una errada infantil darrere provoca el segon de Chupe, el tercer del conjunt malacità. 42 de la primera, l'Alfonso Murube. Ceuta 0, Málaga 3.
1: Bueno, la passada és criminal, és un embarque. Després, el jugador que la perd és una errada grossa. Ara Chupe la clava, La clava, li pega perfecta, li pega perfecte des de la frontal. Fa el segon xup en el seu compte particular i igual jo crec que en este 0-3, pues, com he dit abans, igual la segona part sobra absolutament.
3: 22 gols porta la criatura. Una cosa és que el Ceuta avui no estiga mostrant el nivell que esté acostumats, però n'hi ha que fer-los, si sos gols. És un gol de bandera, sí, com dius. I té molta dinamita dalt el conjunt de Funes, que ara, evidentment, té el partit molt, molt encarat. Així, recta final de la primera part, camí del 44, Paco, 0-3. Efectivitat i pegada elevada a la màxima expressió per part del conjunt de Màlaga.
1: Pues tota la festa que n'hi ha en Màlaga, el 0-3 favorable al conjunt de Juan Funes. No existeix ara mateix en Eibar, perquè Gonzalo Blanes acaba la primera part i l'Eibar, que és un equip candidat al playoff, no pot amb el QR de la categoria.
4: I de fet ha perdonat el QR, perquè ha tingut una opció molt clara, Bicho, que s'ha colat dins de l'àrea, però la rematada ha sigut molt blaneta. Però el partit està obert, pot passar qualsevol cosa. L'àrbit, que és Moreno Aragón, ha decidit no afegir cap minut, és a dir, en el 45 ha xulat el final de la primera part, una primera part de control, de domini de la Cultu, una primera part en la que l'Eibar ha tingut opcions, però sempre per errades del rival, però la més clara, la de Bicho, que s'ha colat a l'àrea, però que ha llançat a la dreta de la porta de Jonmi. Així que, de moment, així no es nota que l'Eibar és el candidat i la Cultural Leonesa, el QR, anem en camí de vestidor 0-0 i en la segona part té que millorar l'Eibar si vol, millor dit, guanyar este partit i a més enviar al conjunt local matemàticament a primera federació.
1: Ha tallat el gol del Màlaga. Les últimes conclusions de Matías Oliver en Pelayo. Matías, actualitzem com va la partida en la catedral.
2: Doncs ara mateix, José Salvador, la fila de pilota parada a la galeria, se queda la pilota i fica el 40-30, José Salvador 40, Julio Palau 30, en lo que és el sisè xoc d'esta partida avui, les quarts de final del campionat individual d'escala i corda.
1: Pues en esta primera ronda, de moment, està per davant José Salvador. De seguida tornarem per a el desenllaç, la recta final d'eixa partida. Busquem el descans. Jo crec que s'han fet 3 gols José Luis Gual en Ceuta, en Alfonso Murube. Imagina que afegirà 2 o 3 minuts, com a poc.
3: Com a poc, sí. Ara intenta atacar el Ceuta. Que mal li ha pegat Cuqui Zarazar des de dins de l'àrea. En el costat dret, tal com ataca el conjunt local, 3 minuts. 3 minuts d'afegit aconseguit l'àrbitre Maño. Alfonso de Ena Wolf, hoy tenemos en el bar a Juan Luis.

0: Pulido, i al seu costat una autèntica malesa, almenys per als interessos del Castelló, Rubén Ábalos en V. Te sona, no, Paco? Te ve a la memòria, no? Alguna de les seues garbes. No sé què li debrem.
1: Sí.
0: Terrible, que este tío continuï estant dins d'una sala bar, eh? Tindria que estar en sa casa o al paseo, pegant una volteta, però no en un bar.
2: Igual està enfadat.
1: No, però és que al Castelló enguany han fet 3 o 4 liades d'estes que són puntets sempre. És que són puntets. Sí. I quan està la cosa tan en l'aram i tan en el fil, pues és complicat, és molt complicat.
0: Pues sí, és complicat de digerir. Damunt, no sé si ho haurà borrat, però este se va clavar en xarxes socials, contestant aficionats i tal, la va liar molt parda, Damunt, el nivell de professionalitat també hi ha que mostrar-lo, no? Quan t'equivoques, almenys...
1: Les xarxes socials les carrega el dimoni.
0: Sí. No, jo, clar, el que dic és que si un àrbitre no val per a xular, no val. Ni en primera divisió, ni en segona B, ni en cap categoria. No tenen la culpa, és de categories inferiors, de que uno no s'aclarisca a fer-hi sa feina, que faça un altre, tu. Que això li passa a tot el món en la vida normal. Valor per a el Màlaga. Juga en llarg, la pilota que ve orientada a un costat, ahí el que arriba molt abans és Diego González, ha tocat amb el cap el futbolista de Villarreal, valor que se perd per la línia de banda, diu l'àrbitre que és, per tant, pilota per a el conjunt de Juan Funes, que està la mar de tranquil l'home, No sé com hauran tingut el viatge en ferri, però segurament siga el més complicat, es que... de tot el que ha de setmana per al Màlaga.
1: La paraula o la frase remar o treballar a favor d'obra, crec que se va fer per a definir la primera part del Màlaga, A favor d'obra, sí, completament. Ja... Arriba 3, clava dins 3, l'anulen una al Ceuta, te donen a ti un que estava ahí en el fora de joc també, l'altre equip que no rasca, que ataca poc, i tu que vas, pues vas a ir navegant ara mateix. El Màlaga navega cap als 3 punts en molta comoditat.
0: No ha renyit ningú dels dos equips, sí, lluiten i tal, però no hi ha hagut ahir pràcticament més enllà de la targeta que ha vist Jones, que per cert es perd el pròxim partit, sí. Res més, un partit de guant blanc, com sol dir-se, està clar que el Ceuta està salvat, no?, i que la feina ja la té feta, ho entenc, però això pega moltes voltes, El futbol pega moltes voltes, tu ara no necessites res i no estàs per la labor i a lo millor l'any que ve estan lluitant per no baixar i necessites que te tiren una maneta i te la tiren al coi com estàs fent tu avui. I les coses se prenen nota sempre. I pega la volta, Això és molt llarg. La pilota per al Màlaga. Juga en la zona central. Era Rodríguez. Ha caigut a terra, diu l'àrbitre, que no hi ha temps per a més. S'acaba la primera part. Passeig en barca. Plàcid del Màlaga en Ceuta. 2 gols de xupe. I el primer, pràcticament, només començaré en el 4 de Joaquín. Arredonissen este 0-3, que evidentment fa que la majoria d'aficionats del Castelló decidisquen veure la peli. Descans
1: ara sí, Paco. Ara sí, liquidat. Bueno, pues acaba la primera part en notícies roïnes, igual, anem a dir les coses clares, per al Castelló.
0: Sí, però no... La nostra guerra no és en el Màlaga, lamentablement. La nostra guerra és en l'Eibar.
1: I en el Burgos, 6:30, el partit del Burgos també...
0: A mi m'he donat molta por l'Eibar, perquè l'Eibar està jugant, tal com conta Gonzalo, està jugant el típic partit que en la segona part, si fa el 0-1, ja veuràs com acabarà el partit. Això és el que m'he donat a mi por. El que tinc ganes és que Gonzalo cante un gol de la Cultu. Perquè ixe és el nostre rival. Ahí és on està la possibilitat de que el Castelló mantingui la posició. Per a mi, ja t'ho vas dir ahir, Paco, el tema psicològic, tal com està a hores del Castelló, és molt important. No perdre la posició de play-off per anar a Huesca és clau. I això depèn de que no guanyi esta vesprada la Sociedad Deportiva Eibar.
1: Sí. De cara a la primera part, números del partit que no val la pena recordar, perquè el més important és el 0-3 en el marcador. Destaquem a Xupe, no?, com a golejador, i Joaquín, que ha fet el que ha volgut.
0: Sí, té ahí 4 futbolistes molt bons el Màlaga, Dani Lorenzo en la mitja punta, la Rubia, que avui no ha estat molt actiu, Joaquín i Xupe, un quartet de molt de nivell, i bueno, Xupe, 22 gols, m'imagine que l'any que ve no estarà en el Màlaga.
1: Home, de tota la pinta de que no, i aquest estiu algun dels equips de primera divisió estarà molt pendents a l'artiller, al nou del Màlaga, en esta visita al Alfonso Murube, que de moment s'està saldant en un 0-3 molt contundent per al conjunt Boqueró davant el conjunt Cavalla, que és l'Associació Esportiva Ceuta. Les 5 de la vesprada i 7 minuts, arribem al descans en els dos partits de segona divisió, de moment sense gols en el Reino de León, 0-0 entre la Cultural i Deportiva Leonesa i l'Eibar, de moment 0-3 guanya el Màlaga davant el Ceuta, i ara de seguida fem novament eixe inici de partit, perquè estem molt pendents en el Joan Girbés, d'eixe Algemesí Club de Futbol Gandia, que s'enceta en només 8 minuts i que pot donar un ascens a Lliga Comunitat al Club de Futbol Gandia. En directe, sintonia punt a punt, des d'ara, ja sabeu, des de les 12 del migdia fins a les 12:30 de la nit.
3: Som a punt. Un cel blau, un parasol roig,
2: una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.

0: Les 5 de la vesprada i 8 minuts. Anem a tornar ràpidament a eixe municipal Joan Girbés, Carlos Gallardo, perquè estem a l'espera de que compareguen els protagonistes en este Algemesí Gandia. Recordem, s'està jugant l'ascens. El Gandia només fa falta puntuar en el partit d'avui davant l'Algemesí. En un duel que volia preguntar-te si ha portat molta gent des de Gandia, des de les afores, a este duel.
1: Mira, mira, mira, se ha portat gent que estic així en Chimo, que és un dels capitans de la història del Gandia més recent, ja retirat des de fa, crec que un anyet o dos,
2: sí,
1: no?
2: Sí, este any. Molt bona vesprada, com estem?
1: Bueno, tu has viscut el Gandia, l'ascens, l'últim ascens que va aconseguir a tercera fa uns anyets, també els anys tan complicats que heu viscut este equip, dia molt especial també per a tu, suposo.
2: Sí, sí, tornar una altra volta a una bona lliga és important per a la ciutat, per al club, i crec que este equip ho ha demostrat. Crec que és el millor de la lliga i a disfrutar del partit.
1: Pues moltíssimes gràcies, Chimo, un dels grans capitans recents que ha tingut el Gandia, que ha vingut així a gaudir en un autobús ple d'aficionats del Gandia. També hi ha molta gent que s'ha desplaçat, veig així moltes samarretes blanques i blaves del Gandia. Anem a repassar les alineacions que abans no ho hem dit, que ja me les han passat per part del conjunt del Gandia d'Alberto Gregori. El 11 inicial, que pot ser el de l'ascens, com bé dius, si avui així puntua, empata o guanya, és en Vicent Company en porteria. En zona defensiva, centrals Eric i el capità Òscar Bertó. Per els laterals, Jorge Benítez i Anón. En el mig del camp, Moya i Iván Jiménez. Per les bandes, Oliveres i Marc Escrivá. Mig punta, Marc Peña. El seu nou és Álvaro Bernaldez. Per part de l'Algemesí, de Toni López, quinta en la classificació, té Arnau en porteria. En defensa, Axel Rubén, Costa, Lájara. En el mig del camp, el mític Coque. En el dorsal 6, el futbolista de Sueca, acompanyat per Cerve, per Cervera. Per les bandes, Héctor i Tobias. Com diem, destaquem Tobias, un jugador mític del futbol valencià d'aquestes categories, que és un dels últims partits, es va retirar este estiu, ens comentava. I dalt, Àlex i el nou de la Cal, Dani de la Cal, també un dels davanters amb més gol d'aquestes categories de la preferent mítica i ara de la primera federació valenciana. Ja estan els jugadors i cinta de la zona de vestidors preparats ahir en aplaudiments dels seus aficionats a partir de les 5 i quart a l'arbitratge de Diego Valdés amb l'assistència des dels àrbitres de Raúl Navarro i Saúl Saura. Va arrencar este encontre. Ahí vegem al capità Òscar Bertó en el seu braçalet que acompanya els jugadors. Està així en un cantó ja d'este municipal Joan Gisbert, preparat per donar inici a este encontre que pot dur una altra volta una alegria anys després de molt de patiment a l'afició del Gandia.
0: Això respecte al partit de primera federació en este grup de primera federació, no, de primera valenciana, primera federació valenciana, d'este grup tercer. He dit abans, havia marcat Haaland, li han anul·lat el gol, continua el 0-0 entre el Chelsea i el Manchester City en la final de la FA Cup. Estem ja en la segona part, acaba de tindre una Semenyo molt clara per a conjunt del City, i efectivament continua el 0-0 entre Chelsea i City en la FA Cup. I aprofite, Carlos Gallardo, a punt de començar el partit i abans d'obrir novament la finestra de segona divisió, per a recordar que demà, finalment, sí, n'hi haurà el futbol més nostre a partir aproximadament de les 10. Dic aproximadament perquè no sabem el que pot passar, el directe és el que n'hi ha, però almenys aquesta última mitja hora, de 10 i mitja a 11, o de 10 i quart a 11 de la nit, sí que tindrem, Carlos, secció habitual com cada cap de setmana per a repassar absolutament de tot, els play-offs, els play-downs, el play-off de pujar a segona, a tercera, a Lliga Comunitat... Bueno, tindrem lo de sempre cada cap de setmana.
1: Sí, molt que contar, perquè estan aquests play-offs que arrenquen este cap de setmana. Esta vespre ja tenim, per exemple, el Tavernes Benidorm, d'ascens de Lliga Comunitat de Tercera. També és play-off de tercera a segona federació. I sa penúltima jornada boja que va ser esta vesprada nit. Esperem que pugueu escoltar així i tindre i poder contar i resumir el que ha sigut l'ascens del Dens esta vesprada nit. I destacar així que els jugadors estan a punt d'eixir així, el Joan Gisbert, tant de l'Algemesí com del Gandia, i els aficionats del Gandia que han vingut una

0: Club de Futbol Gandia, que vos anem a contar des de les 5 i quart. També tenim imatges ja novament. Gonzalo Blanes de cara a la segona part en el Reino de León. Cultural i Deportiva Leonesa 0, Eibar 0. De la primera part no he preguntat massa per a l'anàlisi del primer acte, però poqueta cosa que rascar, no?, a l'hora de buscar un MVP o els millors.
1: Sí, en l'equip local Luis Chacón ha estat bé, és el 10, és un futbolista que juga entre línies, tot i que siga de perfil ofensiu, i Eduares ha sigut, sense cap dubte, el millor de l'Eibar, perquè ha estat ahí implicat en les dues jugades que ha tingut l'equip de Beñat San José. La descripció que ha fet Gual és molt reial, no? La sensació que tens en el camp és que el domini és del local, però que és cuer perquè li falta això, el gol. I ha tingut dos, tres arribades a l'àrea, però tampoc ha tingut treball el porter de l'Eibar. I el conjunt de Eibar està esperant la seva oportunitat per a veure si pot aprofitar i portar-se tres punts. Esperem que no. Recordem que si l'Eibar marca, a més de que embolica molt la zona de play-off, baixa matemàticament a la Cultural Leonesa. Així que avui pot ser un partit tràgic per a l'equip local si passa això. Per tant, crec que en la segona part tindrem la mateixa igualtat que en la primera i la clau està en que l'equip local, l'equip de Rubén de la Barrera, tinga la capacitat d'aprofitar alguna de les opcions que tinga per a posar-se per davant en el marcador. Estan jugadors a vestidors. En les imatges que tenim encara no he vist cap opció de canvi per uns i per altres. Jo crec que van a mantindre el mateix 11 inicial, 45 minuts, o per a que l'Eibar es fiqui en la part de dalt, o per a donar-li un respir al Castelló i que continue, que és el que volem, en zona de play-off.
0: Més apunts d'esport en directe, encara no. Se va disputar esta nit, serà a partir de les 9 de la nit en horari peninsular, a les 8 en Canàries, en eix estadi Gran Canària, la final de la Copa de la Reina, entre el Barça femení i l'Atlètic Madrid femení. Estarem pendents esta nit de tot el que passa en eixe duel, i també Clara Alcover havien de posar al dia cosetes de handbol.
2: Podríem fer un apunt sobre handbol perquè Sagunt es convertirà la pròxima setmana en l'epicentre de la lluita per l'ascens a la Lliga Asobal. El pavelló Port de Sagunt acollirà els dies 23 i 24, és a dir, el pròxim dissabte i diumenge, i la fase final d'ascens amb quatre equips buscant l'últim bitllet cap a la màxima categoria nacional. I ahir tindrem doble representació valenciana. D'una banda, el Fundación Agustino Alacant, que arriba després d'una gran temporada, i de l'altra banda el Fertiberia Port de Sagunt, que jugarà a casa i intentarà aprofitar aquest factor ambient per a tornar a la Sobal davant de la seva afició. Els altres dos equips classificats són el Burgos i la Naitasuna, així que es preveu una fase molt igualada amb un nivell altíssim i que tot es decidirà en només dos dies, i amb un premi enorme en xoc com és i s'ascens a la millor lliga d'handbol nacional.
0: Pues l'handbol en el Port de Sagunt, que va ser com no protagonista la setmana que ve, ahí estarem en el punt a punt per a contar tot el que passe.
2: A més, hem de dir que el club saguntista convertint l'esdeveniment a través de les xarxes socials i de més en tota una festa de l'handbol, perquè hi ha activitats per a l'afició, hi haurà fanzón i un gran ambient que de segur omplirà ese pavelló del Port de Sagunt.
0: Ara després te pregunte també per handbol, en este cas femení, perquè hem de parlar d'aquest playdown de la Lliga Guerreras Iberdrola, però abans Carlos Gallardo en el camp d'Algemesí volia preguntar si han eixit els protagonistes, si està ja en marxa el partit. Gallardo.
3: Sí, acaba de comenzar, no, a punto está de comenzar, es que estaba parlando en un directivo en Rafa Nogorables del Gandía, que me estaba un poco ficando al día, ¿no? Exactamente, de la situación del Gandía. Ahora sí, res, está a punto de vidre el presidente para poder hablar en él, porque está en ese proceso, ¿no?, de recuperación después de lo mal que ha pasado el Gandía en los últimos años. Así están los jugadores preparados para donar inicio a este encontre entre el Gandía y el Chemesí. Ya está Álvaro Bernaldez per part del Gandía preparado en el balón, els peus, el Gandía que juga la samarreta blanca y blava en el pantalón i calces roches, Gemesí, la samarreta roja i els pantalons blaus, i així està tot preparat per a que doni l'inici del partit. Una anècdota, Alberto Gregori, l'entrenador del Gandia, que va ser suspès per 6 jornades, perquè primer va tenir una sanció que li va deixar fora la banqueta, després se li va augmentar aquesta sanció, comentava, perquè va donar instruccions en zona molt pròxima a la banqueta en un altre partit quan estava sancionat, així que va tindre que mirar este partit, el possible ascens, fora de la banqueta, en la graderia, no hi ha graderia, fora del terreny de xoc. Ara mateix comença el partit així en Algemesí, este Algemesí 0, Gandia 0.
0: En marxa la lluita per l'ascens en primera valenciana, ja en marxa el partit. Gonzalo Blanes, segona part, n'hi ha canvis o no en el Reino de León?
1: No, no hi ha canvis, arranca el partit en la segona part, així estem més puntuals que a Ceuta, el partit va ràpid, no ha hagut descompte en el primer temps, no hi ha canvis en el descans, per tant, tant Rubén de la Barrera com Beñat San José estan mantenint el mateix 11 inicial, ja

0: Roda la pilota, primer minut de la segona part, en joc la permanència i l'ascens. De moment, empat a 0 entre la Culto i l'Eibar.
1: Més notícies de poliesportiu, ara parlo de bàsquet, perquè València Bàsquet ha fet oficial fa una estona la renovació del contracte i ampliació amb el base Álvaro Cárdenas, granadí de 24 anys i que ha estat cedit esta temporada en el Peristeri Betson de Grècia. Ha acabat la seva sessió, han eliminat el seu equip dels play-offs, ha tornat a València, des d'ahir ja està en València i ha tornat als entrenaments de València Bàsquet, i dos coses. Un, li han ampliat el contracte fins al 2028, un any més, i dos, li han donat d'alta en la Lliga Endesa. És a dir, pot jugar en Lliga ACB els play-offs i podria ajudar a l'equip, si fa falta, en la recta final de la temporada. Jugador que juga de base, com he dit abans, granadí, que ha estat cedit esta temporada en Grècia i que torna a València Bàsquet. Se li ha donat d'alta en la Lliga Endesa i podrà participar en els partits de competició nacional de València Bàsquet fins a final de la temporada. No podrà jugar en cap cas la Final Four de la Eurolliga. Això respecte a València Bàsquet. Igual, en el segona divisió, molt pendents també de l'inici de la segona part, en el Alfonso Murube, en un partit que està a tots els efectes liquidat, però que haurà de jugar en la segona part el Màlaga per abastar aquests 3 punts davant el Ceuta.
2: Sí, estan ja els protagonistes damunt del terreny de xoc, els futbolistes del Màlaga també van a votar de seguida els del Ceuta. Crec que hi ha un canvi, ara confirmaré, però crec que va incorporar-se Ramon al centre del camp del conjunt malacità, l'equip de Juan Funes. No he pogut veure qui és el que s'ha quedat. En teoria, té que ser un dels 3 migcampistes que ha col·locat Isida l'equip Boqueró, i bueno, pues aprofitant per a refrescar-se en la mesura del possible.
1: Està tirant aigua i a manta, eh?
2: Sí, sí, sí, i hi ha futbolistes fins i tot que estan ahí fent el calfament i quan en quan passen per baix de l'aspersor, senyal.
1: Sí, sí.
2: Sí, de que fa caloreta i que apreta. Que apreta la temperatura en la vesprada d'avui. El partit que ha començat 4:15 i és normal, no? Ja a aquestes alçades de l'any que fa molt de calor. Bueno, pues encara van d'arribar a l'inici, Paco, ara te confirme de seguida qui és el que s'ha quedat en vestidors per a donar entrada a aquest primer canvi. La presència de Ramon per part del Màlaga.
1: Bueno, pues tot preparat de cara a la segona part. El Màlaga, que està molt a prop d'aconseguir la victòria, només a 45 minuts en este 0-3, molt favorable als seus interessos. Com ha començat, Carlos Gallardo, el partit en el Joan Girbés?
3: Pues ya ha tingut una primera ocasió molt important el Gandia en espeus de Iván Jiménez, que ha estat a punt de marcar de fer 0-1. Recordem que li val l'empat o la victòria estos dos resultats al Gandia per aconseguir i celebrar avui l'ascens. Així que primers atacs, primers intents del conjunt de l'Asafor per intentar esa victòria que asseguraria el seu ascens.
1: Tot en marxa i un Gandia que necessita almenys un empatet per a bastar eixe ascens en el partit en el Gemesí. Mentre que en Lleó continua tot igual la segona part. Anava a dir que està apretant un peliu més el Ceuta, o que té un Ceuta, no?
0: Tinc la sensació que el club local pues, ha interpretat aquesta segona part per ser el final de la trajectòria al futbol professional i van a per totes, i és el que volem, no? Que la Culto pressione, però també insistim en que l'Eibar està esperant, una errada, una oportunitat, que és molt especialista el conjunt armer en fer això, no? En alguna acció. Estava pensant ara, Paco, quan m'has qüestionat per el millor, a 0-0, els porters. Cap dels dos ha tingut ni una intervenció bona. És a dir, és un partit de por, més que d'atac, perquè no ha hagut opció de gol del conjunt d'Eibar ni de la Culto que haya tingut una bona intervenció Edgar Badia o el porter Jombi. Per tant, de moment, és un partit de molta por. El conjunt d'Eibar jo crec que espera la seva oportunitat perquè l'empat, insistint que l'empat per al Castelló és bo, perquè deixa l'Eibar darrere. No oblidem que l'última jornada hi ha un Castelló-Eibar, o així podríem dir que li garantís al conjunt de Castalia arribar a l'última jornada en opcions reials de jugar play-off, dependent de si mateix, si avui no guanya l'Eibar, passe el que passe en la propera jornada. Per això, la importància, que no marque l'Eibar, però és que és un partit complicat d'analitzar perquè el ritme no és molt ràpid, l'Eibar vol aprofitar alguna contra i a la Culto és un equip que té la pilota, que té capacitat per a generar futbol, però li falta pegada. Precisament per això és el QR de la classificació. No hem tingut encara treball per a Iglesias Villanueva, que és el del VAR. Ara ha caigut un jugador de l'Eibar a l'àrea, però sincerament no hi ha ni discussió, correcte. Ni ell mateix ha protestat, perquè jo crec que és més falta en atac que defensa, per tant no ha passat absolutament res. I la pilota que continuarà per al conjunt de Rubén de la Barrera, per a la Culto, deixant la pilota per a Edgar Badia, entre altres, exporter de l'Elx. Ahí està Edgar tocant en cama esquerra, ja que tindre un poc més de profunditat, perquè si no és complicat, valor per a Barsic, que és l'únic

0: que ha vist groga en la primera part. El partit, fins i tot en això, és descafeinat, eh? Només una targeta groga, no hi ha moltes faltes, poc de treball per a Moreno Aragón, no a tirs a porta, el que ja és por a pedre, per sí. Part d'uns i d'altres.
1: Bueno, uns por a pedre, sobretot la Cultu, i altres por a guanyar, pràcticament, perquè l'Eibar ha de ser l'ambiciós, en principi. És l'equip que està millor classificat i que hauria de buscar un lloc en els play-offs. De moment, 5 de la represa, continua tot igual, 0-0 entre la Cultu i l'Eibar. Clara Alcover, tenien també que actualitzar en handbol femení, perquè estem molt pendents d'esta quarta jornada dels play-down de la Lliga Guerreras Iberdrola.
2: On el de prestigio reprèn avui i s'ha lluitat per la permanència en la Lliga Guerreras Iberdrola, un partit molt exigent davant el Morvedre a Sagunt, i on l'equip entrenat per Bea Escribano arriba després de deixar molt bones sensacions en eixa Copa de la Reina, on va competir fins a semifinals davant el potent Vera Vera, i ara les eldenses pues, tornen a centrar-se en eixe play-down amb la tranquil·litat d'haver encarrilat pràcticament la permanència i liderar esta fase amb 13 punts. Enfront tindran a un Morvedre necessitat de victòria, i on les de Sagunt són segones amb 10 punts i encara no tenen assegurada eixa continuïtat en la categoria. Així que el partit es presenta amb màxima atenció per als locals i l'anem a contar i a viure així a partir de les 8 de la vesprada des del pavelló René Marigil de Sagunt.
1: A banda del handbol femení, ha començat per fi ja la segona part en el Alfonso Murube. La pregunta, José Luis Wallace, si n'hi ha canvis en algun dels equips.
3: Sí, sí, Ñacamis en els dos. Te dije que s'ha incorporat en el Málaga Ramón, el que s'ha quedat és Dani Lorenzo. Ixa és la substitució que ha fet el tècnic visitant avui, Juan Funes, quan ara Ñagroga...
1: Arriba
3: per
1: tard.
3: Per a Xor, sí, que havia ingressat, és un descanvi, sí, fa tard i agrana per complet a Rafa Rodríguez. Mira, el que acaba de ser amonestat ha entrat en joc de Conrad de la Fuente, Xor va jugar ahí en el costat, en l'extrem. Ha entrat també Basinga en joc de Jambó Diguer darrere, i al centre del camp ha llevat a Jones, que tenia groga, i ha donat entrada a Iago. Per tant, triple canvi que ha fet José Juan Romero en el Ceuta. L'únic que no m'agrada és el que més vertical s'havia mostrat, que és Conrad de la Fuente, l'ha llevat per a col·locar a Xor, que damunt l'argentí només entrarà ha estat amonestat. Però
1: minut i mig, ha durat sense groga.
3: Sí, a veure si reacciona el Ceuta en la segona part, fa un golet i per lo menos li donava una miqueta d'emoció, perquè ja dic, això és un passeig en barca, però vamos, impressionant, per part del Màlaga, que té el partit totalment guanyat. 0-3, en el 3 ja de la segona part, en el Alfonso Murube, i pilota parada per a Deis, per a els visitants en el dia d'avui a Ceuta. La va col·locar ahí, és la Rubia, la curta, la Rubia que vol encarar, la Rubia que se clava dins de l'àrea per ell, la Rubia ha arribat Basinga que li furta la pilota, valor per al Ceuta. Bueno, pues tenim en marxa la segona meitat en l'Alfonso Murube, veurem si reacciona o no reacciona el conjunt local que dirigís José Juan Romero, però el ben cert és que el Màlaga té el partit pràcticament ja en la butxaca. 3.5 per a 4 de la segona, Ceuta 0, Màlaga 3.
1: A banda del futbol en directe, estàvem pendents de la partida entre José Salvador i Julio Palau de pilota de l'individual d'escala i corda en la catedral en Pelayo. Matías Oliver, com acaba l'assumpte?
4: Doncs encara que pareixia que José Salvador encarrilava la victòria, ara mateix es manté la distància després d'eixe parcial de 5-0 de José Salvador. Julio Palau no feia sensacions de poder pegar-li la volta, no hi havia atisbe de reacció, però a poc ha pogut començar a defensar el seu dalt, i és el que diem, ara s'estan repartint tots els xocs des d'eixa zona. José Salvador, si vol guanyar, ha de defensar el seu dau i no pensar en molt més. Ha tingut oportunitat ara de sumar des del rest el que seria el 55, però ha d'anar espai, perquè recordem que Julio Palau també en els octaus de final estava perdent per 55 contra Pere Roc i li va pegar la volta. O sigui que si José Salvador defensa el seu dau serà la victòria per a ell, i Julio Palau ha de sumar sí o sí des del rest, està obligat. Recordem, ara mateix, 50 per a José Salvador, 40 per a Julio Palau.
1: 50-40, favorable a José Salvador davant Julio Palau. Un segonet, tenim groga en Lleó. Blanes.
0: Sí, tenim groga per a Magu, per al futbolista del Eibar, que ha agafat per la samarreta un jugador de la Cultu. És la primera per a un jugador de l'Eibar, per tant tenim una groga per a la Cultu i una altra per a l'Eibar. Era una jugada complicada, perquè se n'anava en la contra, li ha agafat de la samarreta, la groga és clara, no ha dubtat Moreno Aragón, i de moment en esta segona part millora l'equip local, tot i que encara no ha llançat entre els tres pals. Minut 10 de la segona part, el domini és de la Cultu, el resultat de moment és 0-0 davant un Eibar que està també lluitant per eixe play-off d'ascens a primera divisió.
1: Carlos Gallardo, Municipal, Joan Girbés, camí del primer quart d'hora, qui està dominant en este Algemesí Gandia?
5: Pues partit igualat, competit. Han tingut Lájara i Héctor per les bandes.

0: han ficat el perill buscant alguna ocasió per part del conjunt del Algemesí. Així està, per exemple, veient el partit un de, una persona que pot dir este estiu estem amb Vicent Company, pare de Joan Company, van contar així l'ascens del castellonense fa unes setmanes, i així en el Gandia juga de porter Vicent Company. Suposo que voldràs gaudir este estiu de dir que tens un doble d'ascens familiar.
1: Pues sí, estaria molt bé, això és el que esperem tots, a veure si és veritat i aconsegueixen el punt que es falta i celebrem la doble victòria d'ascens, dos ascensos.
0: Tu no deixes per cap partit dels teus fills, vas a qualsevol que pots. Avui hi ha que dir que Joan Company no està així, perquè on està?
1: Joan està en Eivissa, en tot l'equip i
2: clar,
1: tot
2: clar.
3: On volia anar Gallardo?
0: Ho van contar, se'n recordeu? Ho van contar així en el punt a punt, sí. Que el president de Castellonense...
4: del Ceuta. Marca el Ceuta en el Alfonso Murube. La centrava lateral. El balón que tenía molt de perill, cree que ha adoptat Alfonso Herrero de acudir al primer pal y Einar s'ha marcat en propia portería. Li ha pegat el balón, se n'ha anat dins de la gàbia. La jugada per la banda esquerra. La centrada que ha colocat ahí Marino Illescas. Uy. I en efecte, sí, no arriba Alfonso Herrero a quedársela.
2: Ell no volia.
4: I estava just darrere el central Einar, li pega damunt en la tibia. Ahí és incontrolable i el balón que se'n va cap a dins. Bueno, pues fa el golet el Ceuta. A veure si s'anima. 6 de la segona part al Murube. Ceuta 1 ha marcat en pròpia porteria el central Einar. Málaga 3.
2: Li posa picant el Ceuta en eixe autogol del Málaga. Estava Carlos Gallardo en protagonista en el Algemesí, Carlos.
0: Sí, sí, estàvem parlant del pare Vicent Company, que, com diem, pot gaudir de o pot, podria gaudir de tindre un doble ascens familiar si també Vicent Company con Joan Company celebra aquest ascens, i Joan Company, que està en tot l'equip del castellonense, que en dia són el pare de Joan i Vicent, que es van marxar ahir direcció a Eivissa i van estar fins demà o el dilluns, crec que dilluns, me diu. Dilluns van estar ahir gaudint d'aquest ascens a Eivissa, així que avisem a la gent d'Eivissa que tinga cuidado, que allí va estar una plantilla de bojos que acaben de conseguir ese ascens. I per cert, el pare de Vicent i Joan Company, que té un bar al poliesportiu de Gandia, i allí van anar a celebrar el possible ascens i es conseguirà avui l'equip del Gandia. Així que portem uns 12 minuts de xoc així. De moment continua el partit sense gols i molt igualat. També ha tingut aproximacions, més que ocasions, però aproximacions perilloses per les bandes. El conjunt del Chemesí, que avui vol plantar-li cara al conjunt del Gandia. De moment 0-0 sense gols.
2: Pues de moment un empat que li valdria al Gandia per a pujar. Vaig a buscar a Gonzalo Blanes perquè n'hi ha hagut un fum de canvis en el Regne de Lleó. Ojo!
5: I gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Cultu, gol de la Cultu! Marca la Cultural Leonesa i marca Víctor, que ha entrat fa 20 segons al terreny de lloc. La primera pilota que toca en verticalitat. Ha llançat un baló al que no ha pogut agafar el porter Manu Goitia i marca la Cultural Leonesa. Marca el cuer de la classificació per encara tindre opcions matemàtiques de permanència i per a donar-li oxigen al Castelló perquè està perdent l'Eibar. Marca Víctor, és un gran gol, acabava d'entrar al terreny de joc i la primera pilota que toca cap a dins. Minut 59 de joc de la segona part. Està guanyant 1-0 la Cultural Leonesa a l'Eibar.
2: No sé qui ha estat el futbolista que ha fet la maniobra enmig del camp. No sé si ha estat Radoja, no sé qui ha estat. O,
6: no sé qui... Mitjo, tinc ahí el dubte.
2: Sí, no sé qui ha estat. Li ha fet un túnel, ja ha deixat sentat al mig centre, li han fet una falta i tot això ha aconseguit la passada per a Víctor, que definís molt bé. Ara, el porter crec que se la papa, eh?
6: Sí, sí, jo crec que sí. Sí, perquè va al porter. Va en potència, però no tant de potència. Se li ha clavat la pilota entre les mans a Jommy. Sincerament, no ha estat afortunat. El que sí que ha estat afortunat és Rubén de la Barrera en el canvi, eh? Perquè s'havia anat Oman, havia entrat al terreny de joc Víctor. Víctor, en principi, sou ser titular i avui estava de suplent. I mira, la primera pilota que toca cap a dins, pues ara se li posa molt costera per amunt a l'Eibar i per a la Cultural Leonesa, almenys és ajornar el seu descens i donar-li vida al conjunt del Rei de Lleó en este gol de Víctor, quan resten, encara, això sí, 30 minuts de futbol en la segona part.
2: Poca broma, perquè en este gol la Cultural i Deportiva de Leonesa se posa en 36 punts, estaria a 4 de la permanència, avançaria el Saragossa, que seria el nou quart de la categoria, i tindria encara vida de cara a les últimes dos jornades.
5: Atenció, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Cultu! S'ha desatat la Cultu! Marca Bràsic el segon!
6: totalment a soles en una errada defensiva de l'Eibar, un central que s'apropa a l'àrea, que troba un passadís
2: no
6: dins de l'àrea.
2: Els aficionats no s'ho creuen.
6: Pilota, no. Els aficionats, correcte, eh? Les mans en el cap com dient. Dos gols en un minut, en un partit que estava atascat. És el futbol, és la màgia d'aquest esport. Estava atascat, donava la sensació que anava en camí de, del 0-0, d'una acció aïllada, i en dos minuts, dos gols. La Cultu, que ara, en una molt bona jugada de Lucas Ribeiro, se'n va pel centre i el central apareix, clar, ningú li esperava allí.
2: Molt
6: i marca Barsi, que control i definició per a situar el 2-0 i per apropar més la victòria al que fins ara era el QR de la classificació.
2: Bueno, el moviment de Barsi, que és espectacular, perquè li marca al mig centre la passada. És de les poques vegades que he vist a un central, que a banda té pinta de central, és un tio granot, sí, té pinta de brutot, no? I li marca la passada, i excel·lent la passada entre línies, el control i la definició de Barsic, 2-0 en Lleó, i ara mateix la zona de baix està absolutament cremant. Per cert, en futbol internacional acaba de fer, per fi, Semenyo el gol per a el City, i una taconada espectacular per a fer un gol que supera Robert Sánchez. Chelsea 0, Manchester City 1. Estem a només 18 minuts de la final de la FA Cup, un altre títol de camí per a Pep Guardiola. S'acaba finalment el partit aixina. Gol de Semenyo, 0-1, guanya el City. La pregunta és, José Luis Gual, ¿estás ya en el gatet de cara a esa última jornada Castelló-Eibar en este 2-0?
4: Aguantem, Michoreta, aguantem. De moment la vesprada millora, però aguantem. No tirem encara els coets, eh? No tirem encara els coets.
2: Però la imatge la acabo de contar perquè m'ha paregut que ha estat Gonzalo Blanes en Lleó, molt bé el realitzador. La gent l'agradaria en les mans, en el cap, no s'ho creu.
6: No, jo crec que la gent avui, perquè tampoc hi havia un ambient espectacular.
2: Hi havia resignació, ni... no? Resignació.
6: Correcte,
2: de sí. Anem a baixar avui, bueno, tal.
6: Correcte, mira, ja no hi ha forma, ha sigut una temporada prou dura. Jo parlava esta setmana en un company que tinc d'allí, en Pontferrada, de quan va jugar les play-offs l'Hèrcules i el desaparegut Alacant, i em dia, home, que no és una tragèdia per a Lleó, perquè són equips que estan acostumats a estar en el futbol professional, baixar a primera red, després tornar, no és com Saragossa o Cádiz, que evidentment per a ells o Tenerife l'any passat sí és una tragèdia, però estaven un poc ja dient, si és que és impossible, si és que...
2: N'hi ha molts equips...
6: Estem fent una temporada, sí. Clar, estem coberts i acaben serà 4, i a més és que en Rubén de la Barrera l'equip havia millorat en sensacions, però se li havia escapat algun partit en l'últim sospir, que era clau, però mira, és futbol, han marcat dos gols en 3 minuts, ara òbviament no té un altre, l'Eibar està apretant, han entrat Ola Etxea i Mada en el conjunt de l'Eibar, però no sé si la reacció de l'equip de Bellat San José arriba massa tard, estava massa contemplatiu l'Eibar, com si pensara que li arribaria l'opció, pues mira, ara que té que espavilar, està perdent 2-0 i efectivament així en la grada, la gent al·lucinant que el seu equip està guanyant per 2-0.
2: Abans d'obrir el Poliesportiu Jaume Ortí, anem a fer una mini-ronda precisament en CTM. Gonzalo Blanes en Lleó.
6: Estem així en el minut de 9 de lloc de la segona part, és a dir, el 64. Atenció al resultat. Cultural Leonesa 2, Eibar 0.
2: Alfonso Murube de Ceuta, José Luis Gual.
4: 14 minuts de la segona part, continua en un marcador prou còmode el Màlaga, però el partit ha canviat. El Ceuta està apretant-li molt més al conjunt de Funes, que ara sí, no juga tan a plaer. De moment, la victòria dels malacitans per al Ceuta, 1, Màlaga 3.
2: I per a tancar, de segona baixem a primera valenciana, Municipal Joan Girbés, qui està dominant en esta primera mitja hora de partit, Carlos Gallardo.
0: Partit molt competit, però ara Jorge Benítez ha tingut molt de prop el gol per al Gandia. Una gran internada per banda dreta que ha trobat una bona parada per part d'Arnau Negre, del porter del Chemesí. Portem quasi 18 minuts de xoc. Així, en el Chemesí, sense gols, el Chemesí 0, Gandia 0.
2: I anem a obrir línies amb el següent dels camps que tenim pendents. Estem parlant de la primera valenciana en este grup tercer. Votem al grup segon, Poliesportiu Jaume Ortí. Partit que comença a partir de les 6 de la vesprada. Unió Esportiva Aldaya, Mislata Club de Futbol, jornada 29 de la primera valenciana. S'està jugant l'Aldaya, l'ascens de categoria, ja amb tot confirmat, i crec que amb protagonista Javier Vicente Lozano. Aldaya, molt bona vesprada.
5: Molt bona vesprada, Paco. Oients de punta a punta. Sí, estem en directe des del poliesportiu municipal Jaume Ortí. Molt a prop de l'abanico de l'expresident de València i amb el president de l'Aldaia ja, en Pepe Villegas. Pepe, bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
5: La veritat és que m'imagino que un ambient, de moment, les graderies, molta gent vestit de roig, ambient molt bonic en el dia d'avui per a intentar celebrar l'ascens, no? El retorn, se podria dir, a la Lliga Comunitat, d'enguany.
3: Sí, correcto, esa es nuestra idea y vamos a ver si es posible. Yo, que soy muy supersticioso y siempre estas cosas no me gusta, porque, en fin, hay que jugar el partido, con todo el respeto al Mislata y a todos. Y bueno, pues vamos a luchar y esperar a tener suerte y que todo vaya bien y podamos celebrarlo al final y con todos juntos aquí pasar un ratito de alegría. Pero hay que ganar el partido, evidentemente.
5: Vale, baixar fa dos temporades per els arrossegaments d'equips de categoria superior fins ara, fins a categories inferiors, com diem, en acabant l'any passat. Estiguero a punt d'apujar en aquell enfrontament davant el Mutxamel en els play-offs i ara enguany el teniu a mà. Si no és esta vesprada, serà la setmana que ve. Això sí, vos falta, això és una victòria en dos partits.
3: Esto, como ya te digo, hay que ganar un partido. Solo nos falta esto, tres puntos, que todo vaya bien y esperemos que sea hoy, si no, pues la semana que viene. Pero vamos, yo es que lo dicho, luego hablamos. Yo me gusta hablar cuando el asunto ya pues está consumado y está todo hecho.
5: ¿Te fiques muy nervioso en el partido o qué, Presi?
3: Siempre, esto es algo que yo lo celebro mucho. Llevo 30 años o yo qué sé aquí de presidente y la verdad es que siempre me cuesta mucho. Los partidos estos, de hecho, lo paso mal. La última vez incluso me tuvieron que llevar al hospital jugando un playoff con el juvenil para ascenso a nacional y, en fin, lo paso muy mal, pero bueno, esperemos que hoy todo vaya bien y que no me dé nada.
5: No, hombre, no. Esperen que tot isca molt bé i n'hi ha pastís a esperar i preparar-se. Esperen que n'acaben de ser metge.
3: Correcte, sí, eso. Esperemos que ara vendran les autoritats del pueblo, el señor alcalde, el concejal, colaboradores que nos han estado ayudando durante todo el año. Y, en fin, a celebrarlos todos y que podamos celebrarlos todos y que lo pasemos bien.
5: Moltes gràcies, Pepe.
3: Gracias a vosotros.
5: Pepe Villegas, el president de l'Aldaia.
2: Mític.
5: Que se fica, sí, es fica molt nerviós i esperem que avui no siga ese nerviosisme d'apurament, sinó tot el contrari, nerviosisme, però de que isca tot bé.
7: Mira que cuiden bé a la gent en els camps estos.
2: Sobretot en
5: Aldaia. Sí, no, de fet.
2: Sobretot en Aldaia, perquè si no n'hi ha conseqüències ara, així en l'estudi.
5: Sí, mira, vaig a passar-li ara a Clara un xicotet vídeo,
2: sí,
5: que està l'abanico, ja dic, de Jaume Ortí, i estan els vestidors, està també pues, els àrbitres, i n'hi ha, ja de dir, que una xicoteta merendola que serà per a, m'imagino, que o per al descans perquè venen les autoritats, o ja per a acabar després del partit. Però m'imagino que això sí o sí se tendrà que menjar el dia d'avui.
7: Si no, tu dus pa que sí.
2: Javier, has donat les alineacions ja o estan pendents?
5: Sí, el tenim. Vinga. Les alineacions. Per part de l'Aldaia jugarà en Álvaro Baixespals, en Pablo Hernández, Serra, el capi, el mític capi de l'Aldaia, Fran Pescador, Pesca, Manu García, Ángel, Rafa Tàrrega, Rubén, Borja Montes, Héctor Ruiz i Jordi Ramon. I per part del Mislata, recordem que el Mislata està el segon per la cua, està ja ha perdut la categoria, no s'ha jugat res en el dia d'avui. Està Mariano Coronado en porteria, en Lucas Abedian, Sixto Conés, Luis Mateu, que és el capità, Federico Pronzute, Antonio Rodríguez, Víctor Hernández, David Pereira, Eric Piquero, Gabriel Hernández i Ferran Alós. Recordem, l'entrenador de l'Aldaia és Emilio López, l'entrenador del Mislata, Álvaro Álvarez, l'àrbitre en el dia d'avui serà Cristian Ibáñez, assistit en les bandes per Paulo Martínez i José Carvalla. N'hi ha que dir que en el dia d'avui, com diem, pot ser l'últim partit, no sé jo, si de Serra, el capità de l'Aldaia, o bé continuarà una temporada més. Està pensant-se-ho, a veure si després del partit mos diu que pensa les botes, o bé continuarà un any més, en este cas, en la Lliga Comunitat.
2: Anem a veure si
5: finalment... I per cert, recordem que a les 6 i mitja l'Aldaia depèn de si mateix, però n'hi ha que tindre també un ull ficat en el partit de l'Eliana davant el Godella, perquè si avui, per exemple, empata o perd
8: l'Aldaia. Si no guanya el seu partit l'Eliana davant el Godella, també seria equip de
2: correcte.
8: Lliga Comunitat la temporada que ve el conjunt de en este cas que presidís Pepe Villegas.
2: La matemàtica és molt senzilla, l'Aldaia que ha de fer lo mateix com a mínim que l'Eliana, o en cas de derrota de l'Aldaia que n'hi hagi empat de l'Eliana. Si cau l'Aldaia avui i guanya l'Eliana, se quedaria tot de cara pues això, no podria ser de cara a l'última jornada. Però anem a veure finalment què és el que passa en este Aldaia Misata, que ja està presentat. Hem escoltat a Pepe Villegas, al mític president de la Unió Esportiva Aldaia, de la UDEM, i tot preparat també en eixe municipal Jaume Horti. Anem a buscar com han impactat els gols en els partits de segona divisió. Per exemple, José Luis Gual en Ceuta, l'autogol del Màlaga tampoc ha millorat massa la intenció ofensiva del conjunt de casa.
4: Però està millor, m'està agradant més en la segona part del Ceuta. Els canvis li han vingut bé, tot i que ha llevat Rubén Díez i Conrad de la Fuente, que havien estat prou destacats en la primera part, però sort per este costat esquerre està donant-li profunditat en companyia de Marino i Iescas. De nou la cabalgada per la banda esquerra, Diego que la vol col·locar, se va en el retall, atenció que hi ha per ahí, Marcos Fernández que tira ahí el amague, i finalment ha tocat el futbolista del Màlaga, però diu l'àrbitre que l'últim en tocar ha estat el punta de l'agrupació deportiva Ceuta. Ja dic que el Ceuta estarà apretant millor al Màlaga, generant-li més dificultats, s'està jugant més el partit, diria jo, en camp del Màlaga que en camp del Ceuta, i això evidentment és un canvi notori, no?, respecte del que ha estat la primera part, on el Màlaga ha sigut infinitament superior. De fet, acaba de fer un doble canvi, Paco, el tècnic visitant Funes ha retirat del camp a Rafa Rodríguez, que prèviament se queixava un futbolista del Ceuta d'una possible agressió per manotada, i ha col·locat a Aaron Ochoa, un altre dels futbolistes de la pedrera del Màlaga, i ha canviat també a un dels centrals. S'ha llevat a Ángel Recio, ha col·locat Montero, per tant, doble canvi. M'imagino que per assegurar com a mínim este 1-3, ara li costa molt més contactar en xupe al conjunt malàcita, que encara aixina té un matalàs molt bonic en quant al marcador, perquè són ja 22 minuts de la segona meitat a l'Alfonso Morube. El marcador, el que coneixen els oients del punt a punt, Ceuta 1, Màlaga 3.
2: Y telegráficamente está chuchante Gonzalo Blanes en el Reino de Lleó, el Eibar.
6: Moltíssim. En una opció claríssima de Javi Martón, que ha entrat en una intervenció espectacular d'Edgar Badia, en dos aproximades per banda dreta que s'han anat per línia de fons. És evident que ara sí ha reaccionat l'Eibar, però resistís la Cultu. Estem en el minut 72 i mig, és a dir, ja camí de l'últim quart d'hora. Guanya l'equip local 2-0 a l'Eibar.
2: I demana pas des del GMSI, Carlos Gallardo, en protagonistes. Carlos.
0: Així és, bueno, comentar que estem sobre el minut ara mateix a 27 de partit, continua el 0-0 en l'encontre, estem amb protagonistes de luxe, estem amb el regidor d'esports de Gandia, Jesús Naviro, és davanter també el Gandia, molt bona vesprada.
9: Ex-mig-centre, davanter...
2: és de veres.
0: Mig-centre, un mític, i a Miguel Ángel Picorné, i també un periodista molt reconegut a la comunitat valenciana, també per aquestes retransmissions mítiques a Canal 9, molt bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada.
0: I molt involucrat també en el Gandia, en estos anys, en el la Gandia ha patit moltíssim. Vaig a començar per a tu, Picorné, perquè tu has estat molt damunt també d'aquesta situació tan crítica que va passar fa dos anys el Gandia.
10: Així no és, perquè fa dos anys el Gandia estava pràcticament en la UCI, havia desaparegut, i l'alcalde ens va encomanar un treball que era posar-li un respirador una respiració assistida, que no hi havia altra manera de recuperar el club. Van fer allò que van poder, que va ser competir, perquè el club afortunadament la Federació Valenciana de Futbol va fer un paper primordial, perquè l'AFE no volia, per el deute que mantenia el club, que hi haguera inscripció en la categoria de Lliga Comunitat Valenciana, l'antiga preferent. El club va competir, va inscriure tots els equips, malauradament va baixar a primera, però allò va ser un poc posar els ciments d'esta nova directiva, encapçalada per Sergio González, que avui pot coronar amb èxit una temporada, jo diria que històrica, i que és un punt d'inflexió en la història d'este club històric, valga la redundància, de la Comunitat Valenciana.
0: I el regidor d'Esports, Jesús Naviro, com diem, mític, és mi centre del Gandia, que també vas estar ahí en esos dies tan complicats del Gandia, en el qual hi havia que, com fora, no?, que sobrevivir a un equip que estava a punt, pues no sé si en la UCI o més cap allà que pa casí, en esos moments, en l'estiu 2024.
9: Sí, efectivament, jo diria, des que estic en el govern, en l'Ajuntament de Gandia, que va ser una de les negociacions més difícils que he hagut de patir, perquè primer per la situació en la que estava, no? Conforme comentava perfectament Miguel Ángel, una situació en la que estava en la UCI, el veien mort, no tenien pràcticament temps per a reaccionar, quan l'anterior directiva ens va dir que no podia fer-se càrrec del deute i del devenir, no?, del club. Ahir voldríem agrair l'esforç que també va fer la Federació Valenciana al capdavant de Salva Gomar, i després pues, persones com Rafa Noveroles, que estava per ací, i conforme dia Miguel Ángel, l'alcalde, que va dir: hem de rescatar a un club referent en la ciutat que té més de 70 anys d'història i que arrastra pues, una afició. Avui, per exemple, serem ací, no sé si arribarem a unes 300 persones que s'han desplaçat per ajudar el Gandia en un moment que efectivament és pues, un punt i seguit, no?, d'una etapa molt dolenta, que s'han fet els deures bé. Vull felicitar també a la nova directiva, als empresaris que han ajudat, a tots els socis, a les famílies que han arrimat el muscle, empresaris com Vasor, que han liderat i han apostat per el club, i després l'Ajuntament, que hem estat ahir darrere recolzant-los, i a veure si este puntet que falta, que és pues, guanyar avui, si pot ser, per anar en els deures fets la setmana que ve, si no poguera ser, que esperem que sí, pues, acabar de rematar la setmana que ve i començar a pujar al primer equip del Club de Futbol Gandia a categories com es mereix, no? Jo crec que Gandia encara hauria d'estar en categories superiors, però sent humildes anem a continuar per este primer escaló, a veure si l'aconseguim i podem disfrutar-ho.
0: Sí, ho diria al principi de la retransmissió, que no serà el ascens si es aconseguís finalment, que està ahí a punt sí. Més glamurós, en l'estadi més gran, aquest equip ha competit en segona B, en grans estadis, però dels més importants per el que suposa, no?, la situació moment actual del club.
9: Exacte, sí, ara de moment la realitat que tenim, estem encantats així en el GMC, que ens han rebut en els braços oberts, en Joan Enric, en el regidor d'Esports, i ja dic, i és la realitat que hem de viure, però efectivament ens agradaria, ja dic, no només per l'afició que arrastra una ciutat com Gandia a nivell de futbol, sinó també per la història del club, pues ens agradaria que aquesta siga la primera pedra de, pues, un devenir, un futur que siga fructífer i esperançador per arribar a lligues més altes, però ja dic, sempre en els peus en terra, en humilitat, i poquet a poquet, a veure si avui podem guanyar i comencem una nova etapa.
0: Molt bé, moltes gràcies. Estan fent ara mateix el Colimbre, que estan fent aquest paró en el partit, i estic així aprofitant a Juan Enrique Ribes, el regidor d'Esports del GMC, per a preguntar-li un poc per la situació un poc també de l'esport ací. Ja veiem que ací fa justament un any es va reconstruir este camp, poc a poc que el GMC es va recuperant de la dana també en l'esport.
11: Sí, la veritat és que sí, com bé tu dius, pues farà un any, fa ja, bueno, ja fet l'any de la dana, este camp va estar molt, molt afectat, i gràcies a l'ajuda del Villarreal i de la Fundació Trinidad Alfonso, pues pogueren recuperar-lo, perquè nosaltres tenim este estadi així en el poliesportiu i tenim un estadi municipal on sí que va ser devastadora la tragèdia allí, i este intentant recuperar-lo perquè tenia menys mal, i la veritat és que és d'agrair això, pues, que l'esforç que ficaren les empreses perquè això reconstruir-lo el més ràpid possible perquè els xiquets, xiquets i majors pogueren disfrutar de lo que era el futbol, perquè la veritat és que tinc que donar les gràcies als pobles d'alrededor que mos acolliren, mos obrin les portes dels seus estadis per a poder continuar entrenant i jugant.
0: I l'última, ràpidament, el que ha passat abans per aquest camp, estadi municipal, que feia temps que no passava, situació complicada del camp encara, es veu pràcticament destrossat, crec que venia un conveni en el València per reconstruir-lo, com és aquesta situació? Molts se preguntaran quan podran tindre aquest camp on jugava tota la vida el GMC, el recent el GMC.
11: Pues bueno, estem en ello, estem entretant la licitació per a que se reconstruïsca, anem a reconstruir de moment, per lo menos, el que és el terreny de xoc, en companyia del València Club de Futbol, per a que poder gestionar este camp de del poliesportiu, poder anar a entrenar allí els clubs, i en el moment no només puga, se farà la reconstrucció de l'estadi, que també va acompanyar en la reconstrucció de lo que és el barri del Raval. Però bueno, esperem que en breu eixi tot això i puguem tindre un estadi com Déu mana i portar allí pues, també lo que són els equips i repartimos i per lo menos treballar i jugar a gust.
0: Moltes gràcies, Miguel Ángel Picornell, Joan Enrique Ribes, per part del GMC, el regidor d'Esports, que és un Naviro, jugador i regidor d'Esports de Gandia, per atendre així el punt a punt en directe. Quan estem en el minut 32 d'encontre, s'acaba de fer el cooling break i continua l'encontre sense gols, este empat li donaria l'ascens al Gandia.
2: Aprofita també, Carlos, i li dones a Miguel Ángel Picornell una salutació des del Centre de Producció de Programes de Burjassot, que ja saps que és el lloc que sempre utilitzava per a acomiadar-se en les retransmissions. En protagonistes des del GMC, també Clara Alcover, més coses de poliesportiu.
7: Demà diumenge, València va viure una nova edició de la tradicional Volta a Peu, i la carrera popular més històrica del circuit, i celebra ja la seva 70a edició i reunirà més de 9.000 participants pels carrers del centre de la ciutat. La prova començarà a les 10 del matí des de l'Albereda i tindrà un recorregut de 6,2 quilòmetres, amb una duració prevista fins a les 11:30. Per això hi haurà afectacions importants al trànsit i des de les 10 de la nit d'avui va quedar prohibit estacionar entre el pont de l'exposició i el pont de les Flors, i les restriccions de circulació començaran també a partir d'esta vesprada. Així que si han de desplaçar-se per el centre este cap de setmana, recomanem des del punt a punt pues, consultar abans també i si està de trànsit i planificar. Sí, i planificar el trajecte amb temps, perquè les denúncies després van que volen.
2: Efectivament. Sempre que n'hi ha qualsevol esdeveniment esportiu en una ciutat, en una capital, en València, en Castelló, en Alacant, en Elx, en qualsevol lloc, sempre n'hi ha que tindre molta cura en on aparqueu el cotxe de cara a aquest esdeveniment. Anem a fer una mini ronda en segona divisió, ja hem comentat que

0: El Gemesí tot continua igual, 0-0 entre el Gemesí i Gandia. Gonzalo Blanes, de moment la gran sorpresa de la vesprada en segona divisió és que està caient l'Eibar i que la Cultural i Deportiva Leonesa s'aferra a la permanència.
1: I pinta prou bé. Crec que el punt d'ahir, que no tenia bon regust per al Castelló, pot tindre millor després del partit d'avui així. 2-0, està guanyant l'equip local. Edgar Badia ha fet una intervenció espectacular per a frenar una possible reacció del conjunt d'Ipurua. Escares en els aficionats de l'Eibar és de decepció. Minut 81, 2-0, està guanyant la Cultu, que avui almenys es quedaria en la lluita per la permanència.
0: Mentre José Luis Gual, al que li convé que el partit vagi més lent, més espai, és el Màlaga, que està guanyant fàcil. De fet, ha fet els 4 gols del partit, tot això que un d'ells ha estat en la seva pròpia porteria, però entrem en l'últim quart d'hora en el partit absolutament dominat.
2: Sí, anem ja a camí del 32 de la segona meitat en el Alfonso Murube. Domini, podien dir, del Ceuta, un Màlaga que on recupera, a diferència del que ha fet en la primera part. Busca molt les passades horitzontals, li costa molt progressar, tampoc té massa ganes de contactar directament en Xupe, que això sí, ell sí que està amb moltes ganes d'emportar-se el valor. Recordem que ha fet un doblet a la vesprada d'avui allà a Ceuta. I ja dic, tot i la millora notòria per part del Ceuta respecte del seu rendiment en la primera part, encara no li arriba per a clavar-se en el partit. De fet, acaba de fer un nou canvi, ha entrat Arik Betancourt en joc de Kuki Zalazar, que està millor en la segona part jugant de segon davanter que en la primera, jugant per fora. Però ja dic, de moment el partit el té molt de cara el Màlaga, que està deixant passar els minuts, jugant en ofici. 32, com dic, de la segona al Murube. Ceuta 1, Màlaga 3.
0: A banda d'això, ja sabeu que estem pendents de la primera valenciana. De seguida estarem en Aldaya novament, perquè està a punt de començar en 5 minuts eixe partit de l'Aldaya, que s'està jugant l'ascens de categoria en casa davant un rival que no va passar a posar les coses fàcils, com és el Mislata Club de Futbol. I també Clara Alcover, havien de contar el partit de divisió d'honor B masculina de hoquei herba.
3: Estem pendents de tots així al punt a punt. Ha acabat el partit i el Carpesa no ha pogut puntuar en la seva visita al camp del Sant Cugat. Ha caigut per 4-1 en la 8a jornada d'esta segona fase de la divisió d'honor B masculina. I tot i la derrota, l'equip valencià afrontava este partit amb la tranquil·litat d'haver certificat ja la permanència, que la varen viure la setmana passada en directe amb Matías Oliver, i continuarà una temporada més en esta categoria de plata.
0: Me demana... N'hi ha penal en Lleó, favorable aquí?
1: Sí. A favor de l'Eibar, però per a mi no és penal, de veres. El tema de les mans ja estic totalment boig. És Bicho, el futbolista local, cau, i en el moment que cau li pega la pilota a la mà. La mà és claríssima, però és una acció en la que no té cap intencionalitat. L'àrbit l'ha pitat, l'ha xiulat, és Moreno Aragón. Ara confiem en Iglesias Villanova, a veure si el quidra o no en el VAR. De moment està xiulat, seria penalta a favor de l'Eibar. Minut 83 de partit, així al Regne de Lleó.
0: A veure la repetició.
1: És que cau i li donen la mà.
0: Bueno, a mi em pareix una acció absolutament fortuïta i a banda.
1: No?
0: Bueno, sí, és que és molt torpe. Sí,
1: clar, és que fa un gest que no sé si acomoda el braç.
0: No, s'està caient. No, és natural, clar. És un gest natural per a mi.
1: Por eso.
0: Ara, anem a veure què fa la revisió. Mentre revisen i a la seguida estem en el penal o no penal, me demana pas Javier Vicente Lozano en protagonista insigne a Aldaya.
4: Correcte, estem en el alcalde de la localitat.
5: ¡Gol! Sí, gol. Del Gandia. Crec que ha sigut Marcos Peña en un centre de banda esquerra que ha rematat per a fer el gol. Marca el Gandia en el minut 30, s'ha d'encontre, i quan sabia més que anava perdent el Llutxent. Victoria, li fa campió ja sense allà a comunitat al Gandia, però és que a més el rival que tenia que guanyar està perdent el seu partit, el Llutxent. Així que més a prop que mai el Gandia de l'ascens, el retorn a Lliga Comunitat.
0: Eixe gol de Marcos Peña, 0-1 està guanyant el Gandia, que estaria ahí ja, en un passet per a ser nou equip de Lliga Comunitat. Demanar-li disculpes, Javier, a don Guillermo Luján. És que no n'hi ha manera avui, però l'esport en directe és el que té.
4: Sí, no, de fet, ho entenc que el senyor alcalde... Guillermo, ara sí, Guillermo, bona vesprada. La veritat és que cosa de directe, n'hi havia un gol també en Gandia important per al tema de Caputxe, el conjunt de la Safor. Vosaltres el tenim avui, no? A punt esteu.
6: Bueno, esperem que també hi hagi un parot d'ací poquet en algun gol de l'Aldaya, perquè és un dia important, un dia que el tenim propet, però n'hi ha que ser prudent i n'hi ha que començar a jugar. En breu va començar.
4: És important, no? També per a un poble com és Aldaya, tindre una escola com la que té la Unió Esportiva Aldaya i també tindre un equip, no?, en Lliga Comunitat.
6: Sí, a més, mira, estic mirant, doncs, és molt bonic, no?, l'equip, l'amateur, amb els xiquets de l'escola. Avui l'escola, el club, el poble, en definitiva, és el que avui està jugant. i esperem

0: Que vaig a bé, però bueno, com sempre se diu, l'important és participar, però avui també cal rematar la feina.
1: S'espera algun recibiment per part de l'Ajuntament de cara a la pròxima setmana o ja se veurà?
0: Bueno, d'aquestes coses n'hi ha que ser prudent, no ser gafes i no parlar de coses que s'avancen. Anem a veure com se desenvolupa avui i sobretot anem a veure com és el partit i a donar molt de força i molt d'ànim.
1: Vinga, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Guillermo Luján, que ven el dia d'avui a disfrutar, no se podria dir, o a gaudir del futbol, de l'ambient i sobretot tot un poble que està avui volcat, no? En el futbol i així en el poliesportiu Jaume Ortí, que realment, ja dic, que poquet a poquet s'estan omplint les graderies i a veure si es comença d'un moment a un altre, el partit.
2: Pues a punt de començar el partit, finalment en què ha acabat l'acció de penal en Lleó, Gonzalo Blanes.
3: En gol de l'Eibar, gol de l'Eibar, marca Corpas de penal, de José Corpas, que ha lanzat el penal, ha enganyat a Edgar Badía. Jo el tema de les mans, ni ningú
2: no
3: cree que en Espanya, clar, el té clar, però Iglesias Villanueva, que estava en el VAR, ha decidit que era penal. Minut 86, resten 4, prepara canvis la Cultu, 2-1, ara patirem un poc més, però recorde que fins i tot l'empat no seria ruïn.
4: Gol del Màlaga. Acaba de fer el quart el Màlaga, Aaron Ochoa, arrencant des de la banda esquerra. Volia fer la trena, la passada no era bona, però ha tingut la fortuna de que ha pegat en un rival i pràcticament ha segut el futbolista del Ceuta, el que li ha fet la trena. A partir d'ahí s'ha plantat en solitari davant de Vallejo, li ha col·locat el baló a la seva dreta, res ha pogut fer el porter local. Ara sí, li posa el llacet al partit el Màlaga, marca Aaron Ochoa, un altre futbolista molt jove, de molta qualitat el Màlaga. Estem en el 37 ja de la segona meitat a l'Alfonso Morube, Ceuta 1, Màlaga 4.
2: I per cert, en futbol internacional acaba el partit en la FA Cup, victòria per a el Manchester City, que l'ha guanyat 0-1 al Chelsea en aquest gol de Semenyo, que ha estat un golàs, per cert, de taló, una talonada espectacular, que si no l'heu vista en xarxes o en el resum segur que va aixir este cap de setmana. Gran gol del City, 0-1 ha guanyat el conjunt de Pep Guardiola, que guanya la seva tercera FA Cup després de dos finals consecutives caiguen en aquest partit definitiu. Com s'ha pres el partit en el GMSI? Carlos Gallardo, el gol del Gandia.
5: Bueno, primer corregir ha sigut Marc Moya, finalment. El
2: Marc Moya.
5: Sinó el Daneu, qui ha marcat un jugador de Daimús, de la Safor, pràcticament tot l'equip és de la Safor de Gandia. Així que màxima celebració per part dels aficionats del Gandia. Ara n'hi ha passa alguna cosa, perquè l'àrbitre s'ha aproximat a la banqueta del GMSI i ha expulsat a un futbolista. I no sé per què ara mateix està parat el partit. Hi ha una falta favorable al conjunt de la Safor. I no sé si és que darrere de la porteria de l'GMSI hi ha molts aficionats del Gandia. No sé si estarà demanant que es desplacen d'aquesta zona. Sí, mira, estic veient ara mateix el delegat ací del camp que està parlant amb aquests aficionats que estan darrere de la porteria de l'Alchemesí. Suposo que demanen-los calma o que estiguin més tranquils o algo, perquè l'àrbitre s'ha aproximat a la zona de banquetes, ja ha parlat amb el delegat, i ara mateix l'encontre està aturat. Estem en el minut 42 d'encontre. Per cert, l'altre partit, recordem que el Gandia tenia que empatar o guanyar així, o si perdia li valia si el Llutxent no guanyava. Pues el Llutxent està perdent 0-2. Davant un Simat que es juga la permanència. I sí que de moment es complissen per tots els costats els requisits per a que el Gandia celebre l'ascens. Esta vesprada estem en el minut 42, esperem que d'ací poc es pugui llançar aquesta falta lateral que va tenir al seu favor el partit parat per aquesta situació l'afició visitant en este 0-1 el marcador per al Gandia, un poc més a prop de l'ascens.
2: Vaig a aprofitar inicis i finals, per exemple, inicis en el partit en Aldaya, Javier.
1: Comença el partit, com diuen, en Aldaya. Estem en el minut 2, camí del 3 de moment. Pareix que Mislata estiga millor sobre el rectangle de xoc, encara que ara la pilota serà per al conjunt d'Emilio López. De moment, com diuen, en el minut 3, empat a 0. En este resultat se tendria que esperar a la setmana que ve.
2: I també més inicis, Carlos Urrutia en el Club Tenis València en la Copa Falcón Brisles, semifinals individuals.
6: Igualadíssima esta primera semifinal, empat a 6 jocs en el primer set, és a dir, estan ja en el tiebreak, que un partit que estan disputant un grandíssim nivell, el xilè Alejandro Tabilo i el serbi Miomir Kecmanovic, com dic, ara mateix en el tiebreak, i la veritat és que el públic que plena les grades del Club de Tenis València, Paco, s'ho està passant allò més bé, sobretot, més que pel serbi, pel talentós jugador esquerrà xilè digne hereu de les grans raquetes que ha donat el país de Xile, com Nicolás Basú, com Fernando González i sobretot com un dels jugadors amb més qualitat de la història del tenis, com era Marcelo Ríos. Estan en el tiebreak ara mateix 4-0 per al serbi en este primer set de la primera semifinal individual del torneig.

0: Etchen, de la Copa Falcon Bridge.
1: Ahí está la primera semifinal, recta final de este primer set de momento en el tiebreak. Y faltaba también per conèixer un final, per exemple, en esa primera partida que ha tingut lloc en la catedral, en Pelayo, Matías Oliver, entre José Salvador i Julio Palau. Qui ha acabat guanyant?
2: Doncs acaba de guanyar el que deien que tenia que defensar el Dau. José Salvador ha guanyat 60-45 a Julio Palau, en un xoc tancant-li molt bé la pilota a la muralla a l'esquerra de Julio Palau, i també perquè és un jugador que ha soltat molt més el braç, ha descarregat, ha buscat les galeries, mentre que Julio Palau buscava el xoc per dins i ahir ha desentonat en aquest aspecte. I ara està tot preparat, tenim el trinquet, perquè és que la partida que se ve ara és espectacular, perquè per un costat tenim a Marc, que és el campió de l'any 2025, i per l'altre tenim el gran dominador de l'última dècada, com és Pujol segon, 6 vegades campió d'este individual, en una partida que té molts antecedents, com per exemple la final de 2022, que va caure precisament per a Pujol segon, i també la semifinal de l'any passat, on Pujol segon, després de no poder participar per unes molèsties al muscle en el 2024, va veure superat a les semifinals contra Marc, una partida, la de Will, la de quarts de final del grup B, que tancaria Will, on també Pujol segon és un jugador que va estar molt desesperat l'any passat, en la Lliga ja li van veure en un molt bon nivell, va arribar a les semifinals, mentre que Marc, en canvi, no va poder participar de la Copa, no va poder participar de la Lliga i va tornar el 6 de febrer a la competició, però no acaba de tenir aquesta regularitat. Pujol segon també ve de guanyar el trofeu Villarreal Club de Futbol, així que estic segur de que tota aquesta gent que està omplint el trinquet va viure una gran partida, perquè són dos autèntics fenòmenos, i des d'ací vos ho anem a contar. Com sempre, va de bo, i que la pilota li diga el millor.
1: A partir de les 6:30 de la vesprada de la segona partida en la catedral, en Pelayo. Busquem el final del partit, per exemple, en Lleó. Gonzalo Blanes, ja tenim afegit.
3: I molta desesperació en la grada i en la banqueta quan han vist un 8, sincerament. El VAR en el tema del penal, 2 minuts, i es canvis. No sé d'on ha trobat 8 minuts d'afegit Moreno Aragón, que vol que el partit siga més llarg, però són 8 d'afegit, estan al 93, resten 5, està pressionant l'Eibar per a igualar a 2, està guanyant la Cultu 2-1, i de moment el partit està més emocionant per aquest penal que ha ratificat el VAR i que ha fet que l'Eibar es ficara en el partit. També és de veres que volem, òbviament, per als interessos del Castelló, que el resultat siga propici. Fins i tot que no guanyi l'Eibar seria un bon resultat, ho dic perquè evidentment si perd millor, però la clau és que no sumes 3 punts i de moment així està 2-1, ataca l'Eibar, atenció al llançament, la pilota se'n va a córner, no, diu l'àrbitre que tota de porta, millor, estem a 4 minuts i mig de la fi, de moment guanya la Cultu 2-1 a l'Eibar.
1: I també està a punt d'arribar evidentment al temps reglamentari. José Luis Gual en Ceuta en un partit absolutament liquidat i que va confirmar al Málaga com una de les grans alternatives en el playoff en la recta final.
4: Sí, com un equip a tindre molt en compte, avui ha donat una lliçó d'efectivitat i practicitat fonamentalment en la primera part, perquè al Ceuta el partit li ha durat, podien dir, 20-25 minuts, més enllà d'ahir. No ho ha aconseguit, tot i la millora en la segona part. Està clar que m'imagine que s'haurà donat canya en el temps de descans l'entrenador, però tampoc ha servit per a molt. Mira, ara se'n ve de nou l'home que havia entrat de refresc per part del Ceuta, que era Josema. Li furte la pilota, en este cas molt treballador Lobet en esta banda dreta. Serà valo per al Màlaga en zona defensiva. Estem ara mateix en el 44 de la segona. 1-4 guanya el Màlaga en Ceuta. De seguida coneixerem, Paco, el temps que afegeix l'àrbitre d'Ena Wolf.
1: En el Juan Girbes, en el Algemesí, Carlos Gallardo, ¿arribem al descanso o no?
5: Estem en el 47 i de moment continua jugant l'àrbitre, que no ha assenyalat a la zona de banqueta, i que ja ha observat quant de temps va afegir, però sí que ha estat parat el partit una bona estona per aquesta situació als aficionats que anava darrere la porteria de l'Algemesí. L'encontre continua en este 0-1 favorable al Gandia, en ese gol de Marc Moya que li portaria a l'ascens.
1: I faltava per preguntar en el municipal Jaume Ortiz, Javier Vicente Lozano, qui ha començat en més domini este partit entre Aldaya i Mislata.
6: Ara ha tingut una oportunitat de cap el conjunt de local de l'Aldaya, però anteriorment ha sigut un dispar des de fora de l'àrea i una intervenció espectacular d'Álvaro, el guardameta de l'Aldaya. O sigui que el Mislata està apretant en el dia d'avui. Jo te diria que està més a prop el gol de Mislata que el de l'Aldaya. Portem de moment 8 minuts, de moment empat a 0-0 en el poliportiu, en el poliesportiu municipal Jaume Ortiz.
1: Tornem a la recta final, queden 2 i mig per arribar a la conclusió en el Reino de León.
3: Está presionante l'Eibar, la pilota dins de l'àrea, rebutja la defensa del conjunt local, per als locals és oxigen, és tindre encara opcions matemàtiques de permanència i fins i tot, depèn de la resta de resultat i sir de la cua de la classificació, per a l'Eibar.

0: es quedar fuera de la zona de playoff. Quedan dos partits i l'últim es jugarà a Castalia. 95 i mig, 8 d'afegit, és a dir, 2 i mig, però tinc la sensació que hi haurà un poc més de 8 pel que estic veient en Moreno Aragón. Falta per a els locals, que ara, òbviament, no tenen cap de pressa. Donant instruccions Rubén de la Barrera i també Beñat San José. Per a l'Eibar, el partit s'ha complicat en aquests dos gols consecutius de Víctor i Bàrcic, però aquest penal de Corpas li ha posat emoció a la recta final del partit. Baló llarg, ja no vol que es jugui, òbviament, la Cultu, i la pilota es perd per línia de fons. Va Magunagoita, el porter visitant, a posar la pilota en serenitat. I serà, per tant, pot ser l'última de l'Eibar, perquè resta un minut i mig. La pilota la té el porter i aficionats de l'equip visitant, aficionats de l'equip local. En total expectació, l'Eibar que ara vol el joc directe, buscant ahí la pilota directament a Javi Martón. Rebutja la defensa de la Cultural Leonesa, que ara vol eixir per banda esquerra. Bona acció, en velocitat, en tranquil·litat, Olaechea. A veure, perquè pot ser una bona per a trobar minuts, i aquest baló es perd per línia de fons, però és el que volia, acabar jugada l'equip de Rubén de la Red. Un minut per a que l'Eibar es quede de 8 en este partit davant l'últim de la classificació. Ataca de nou el conjunt d'Ipurua, mal, la passada és un regal per a la defensa. Baló per a Edgar Badia, protagonista en aquesta gran intervenció, en el mà a mà en Javi Martón. Però ara la Cultu és que no vol la pilota, el que fa és rebutjar sempre, i l'Eibar tot el contrari, vol un joc massa directe i se valor dividit, no pot arribar Bautista, a terra Edgar Badia, l'àrbit que li va contar és 8 segons que té per a posar la pilota. Punt a punt estem en este partit perquè estem pendents del Castelló, perquè volem que l'equip de Castalia jugui el play-off d'ascens a primera divisió. El baló que posa en moviment Edgar Badia, que pena, perquè era per al davanter centre, però ha controlat mal. I se baló dividit, el guanya en el cap de nou la defensa del conjunt local. És Víctor García que està ahí lluitant. Eixa pilota jugant cap arrere, té que eixir de l'embolic, sí. La pilota de Víctor García, baló dividit, pressiona l'Eibar. Resta res, perquè estem en el 98. A veure què diu l'àrbit, final del partit, acaba el partit. El Eibar es queda fora de zona de playoff a falta de dos partits i la Cultu encara té opcions de permanència. Oh. Festegen els locals, es desesperen els visitants. Bona notícia per al Castelló. Final del partit, Cultural 2, Eibar 1.
1: Pues els gols de Victoria de Barci que li donen a la Cultural i Deportiva Leonesa una vida extra de cara a les últimes dues jornades. Un segon perquè havien afegit 4 minuts, igual està a punt d'acabar el partit en Ceuta.
2: Sí, últims segons de partit, 30 segons en concret, mig minuter li queda al partit quan juga el Ceuta des de darrere. Recordem, està guanyant còmodament 1-4 el Màlaga en el Alfonso Murube davant del conjunt de José Juan Romero. Partit molt plàcid per als homes de Juan Funes, que van a col·locar-se ahí, bueno, pues seguint la estela, no?, dels tres que en teoria lluiten per l'ascens directe, com ara el Racing, que és el que té més avantatge, i immediatament després la Unió Deportiva Almeria i també el Real Club Deportivo de la Coruña. Però esta jornada va ser novament clau, no?, cada volta queda menys i el marge d'errada és mínim, i ara el que queda des del punt de vista del Castelló, Paco, és posar toches duros per al Granada, no?, a veure si el Granada, sí, sí. Mira, final en Ceuta, s'acaba el partit en el Murube, ha guanyat el Málaga 1-4, el partit li ha durat al pobre de José Juan Romero, que volia competir 15-20 minutets. El Málaga, que s'ha passejat en Ceuta la primera part, ha finiquitat l'encontre, i un més 3 importantíssim per al conjunt malacità, que de moment està en una esfera diferent a la del Castelló. Haguera pogut estar inclús el Castelló per damunt, però això era necessari haver guanyat el partit d'ahir. Ara n'hi ha que mirar pel retrovisor, Paco. I de moment l'Eibar està darrere i ara cal que el Burgos no guanyi a Granada, Paco.
1: M'ha demanat pas algú?
3: Sí, mira, és que estic haciendo el Chemesí amb el que ha fet el gol, que li ponen l'ascens al Gandia, a Marc Moya, enhorabona.
4: Moltes gràcies.
3: No, com recordes el moment del gol?
4: Molt content. Al final estem a la primera part i encara queda, però per ara molt content i tot bé.
3: I quan es marca un gol que posa el d'ascens, es pensa en algo en aquest moment?
4: En res. Ve tot el món i no es pot pensar en res.
3: Estàs molt ben acompanyat, no? Perquè així estava en la tua família. Sí, qui estava? Sí.
4: Tots els que han pogut vindre han vingut.
3: Ahí está, están els teus abuelos, els teus avis, la teva família, estan tots acompanyant. Pues res, a la banqueta, a la vestuari que està esperant el míster en el test de descans. Guanya 0-1 el Gandia, enhorabona a Marc Moya, que ha fet ese gol que de moment li dona l'ascens al Gandia, així en el Chemesí, en este 0-1 al Chemesí, 0 Gandia 1.
1: Te repregunte molt ràpid, Carlos, de la primera part, els millors o què destaquem?
3: M'ha agradat molt Jorge Benítez, el lateral que ha fet internades molt bones per part del Gandia, també Héctor per part de l'Alchemesí, que l'Alchemesí

Ha tingut, sembla, un remat en el temps ja afegit, s'han afegit uns 5 o 6 minuts a la primera part, molt perillós, que s'ha anat per poc fora de la porteria, està plantant-li cara a l'HMSI, però al Gandia, però és que...

0: permanència amb 6 per disputar i que deixa ara mateix afonadíssima el Zaragoza, que té 35 i seria el nou quart de la categoria, mentre que el seu rival l'Eibar se queda en 64 punts, estaria a 2 dels play-offs. Aquí destaquem.
1: Per part del conjunt local, Barsi, que perquè és central ha fet un bon partit i ha fet el gol. El 2-0,
0: i han donat l'MVP de la tele també, partidàs.
1: Sí, sí, ha sigut el millor. I Arbilla, per el seu treball defensivament d'un Eibar al que li ha faltat ambició i que ha entrat al partit el 2-0, ha sigut massa tard i finalment torna de 8 d'este desplaçament davant la Cultural Llonesa.
0: De l'àrbit ve regular, mal o desastrós?
1: Pues a mí el penal no me parece que siga penal, pero como tampoco. Le dona la Raúl del VAR, dejémoslo en regular, pero llevante esa acción no ha tenido un molt de treball.
0: Com deien en la sèrie aquella, fatal mal. Ja han contat com queden els protagonistes i esta nit escoltem al nostre company Gonzalo Blanes novament en el partit en el nou Pepico Amat. Un abraç, Gonzalo.
1: Un abraç, adeu.
0: I José Luis Gual per a tancar la victòria de la Cultural i Deportiva Leonesa, que també alleugera el, com has dit abans, Blue Saturday que tenia José Luis Gual després de l'empat a ir del Castelló, i ara mateix tots pendents del Burgos, perquè si el Burgos sí se la pega també, d'alguna manera, pues el Castelló continuaria dependent de si mateix de cara a les últimes dues jornades per acabar en playoff.
2: De moment n'hi ha que signar, en la palmatòria de l'Eibar, en la derrota del conjunt armet.
0: Tu firmaves que abans una de dos, és de veres.
2: Sí, sí, sí. No, a més, és que són aquestes coses estranyes que passen en la Lliga d'Hipertensió. No és un equip que meravelle, que jugui bé al futbol, però molt pràctic, i bueno, n'hi havia que posar en valor, evidentment, les moltes victòries que portava de manera consecutiva en camps difícils. Ha guanyat en Albacete, ha guanyat en Miranda d'Ebre, és a dir, ha guanyat en camps on el Castelló no ha aconseguit guanyar, no? Sí, i per tant, al final tenia sis a port, no? Però bueno, avui ha perdut i el Castelló res d'ara té dos puntets més la carta de l'última jornada en castellà i aquest partit en el que tant de bo, si fora el Castelló capaç de guanyar a Huesca, aquí serà un altre cantar el proper diumenge a partir de les 6:30 de la vesprada, l'empat li podria valdre sempre i quan el Burgos estiga a 3 punts com a molt del Castelló. D'aquesta manera sí que li valdria el punt i l'última jornada. Així que, a hores d'ara, el següent objectiu, Paco, per als albinegres és el Siris Negres, sí, al Burgos, que juguen en los Nuevos Cármenes de Granada.
0: La iaia del Castelló, a veure si fa la seva feina en el Siris Negres. Els millors del partit, molt ràpid.
2: Pues per part del Ceuta, Cuqui Zalazar, clarament per part del Màlaga, Chupe, un escàndol de futbolista.
0: Chupe és un futbolista de primera divisió. L'àrbit ve regular, mal o desastrós?
2: L'àrbit B, el VAR desastrós, però a mi el gol de Marcos sí era. No tinc clar que fora fora de xoc i, bueno, jo ni notés, només crec. Així que, desastrós el VAR, l'àrbit irregular.
0: El Màlaga se queda en playoff en 69 punts, quarta posició. Està ara mateix més 3 respecte al Castelló, que és quint ara mateix en la classificació. El seu rival, el Ceuta, se queda en 55 en mitja taula. Ja té tot fet esta temporada el conjunt... com era? Cavalla, ahí està, el conjunt Cavalla. Un abraç, Gual, t'escoltes de nit.
2: Fins després, adeu.
0: Tanquem els dos partits de segona divisió que vos hem oferit i demana pas Carlos Gallardo abans de la xicoteta pausa per a la publi amb protagonista insigne, novament. Carlos.
3: Ahí sí, es el president del Club de Futbol Gandia, que es pot explicar millor que ningú la situació d'este Gandia, que com diem fa 2 anys està en una situació crítica i que a poc a poc va eixint amb este possible ascens que li poden donar un impuls. Estem amb Sergio González, president del Gandia. Bona vesprada.
4: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, comenta'ns, m'estaves explicant un poc la situació del Gandia, que fa 2 anys està en una situació més cap allà que pa casí, al bord, molt prop de la mort, amb més de 600.000 euros de deute, va baixar en un descens administratiu de tercera a la Lliga Comunitat, després va baixar esportivament. Com es troba ara mateix el club?
4: Bueno, pues ahora mismo estamos que con todas las empresas que nos están ayudando, todo el movimiento que estamos haciendo, generando esta marca del Gandia, hemos liquidado hasta día de hoy cerca de 350.000 euros de deuda. Intentaremos en cosa de 2 años pues procurar bajar esa deuda, y la idea es terminar en la legislación deuda cero.
3: Prioridad de esta legislatura de este momento es que recuperar económicamente al club y de momento tirar de jugadores de Gandia, de la casa, con Safet este año. Esa es la idea también de Sprossin Sanz.
4: Sí, claro, correcto. Siempre contando con la gente de la casa, los juveniles que van terminando, que van pasando a amateur. Y bueno, pues reforzando y manteniendo, intentar mantener al máximo todos los jugadores que tenemos hoy en plantilla.
3: ¿Tú cómo discutes esos años tan difíciles de unos deutes que un ve un deuticina en un club histórico como el Gandia, pero en situación de fútbol regional? 6.000 euros, no sé si en un moment això la directiva vos ha ficat massa en el cap, vos ha ficat molt de nervis per la situació que vivia el club.
4: Sí, claro, han sido muchas noches sin dormir, seguimos muchas noches sin dormir, pero es cierto que, bueno, cuando llegamos, el primer tanteo eran cerca de 300 y fuimos escarbando, nos encontramos...

0: Eso, los 672.000 que se presentaron en asamblea.
1: Bueno, pues hacen ese camí de recuperació econòmica i molt important seria avui conseguir un ascens que també donarien impuls, ¿no?, al club i a la ciutat de Gandia.
0: Sí, claro, ojalá se cumpla todo hoy y esperemos que bueno, si al final se cumple, pues oye, le demos esta alegría a la gente de Gandia y a sus aficionados, que creo que nos lo merecemos ya.
1: Moltes gràcies al president del Gandia, Sergio González, en directe en el Punt a Punt. Moltes gràcies.
0: Vale, gràcies a tu.
2: Borja Montes, que ve a filtrar ahí el pase Serra, la pilotada para Héctor Ruiz y la pasada del amor para que Borja Montes acabara batiendo la meta de Mariano Coronado en el minuto 20. Es Bella Vindre, el gol local, el gol de la Aldaya. Comienza a ver la pisanadora del conjunto de Emilio López, Aldaya 1, el gol que donaría la sensa Lliga Comunitat de Borja Montes, Mislata 0.
3: Pues acaba de posar per davant el conjunt colorat, el conjunt dels Roigets, que ara mateix en este marcador ja lo tenia més encarrilat, però bueno, confirmaria eixe ascens de categoria fent lo mateix. Recordem que l'Eliana pujaria l'Aldaya a Lliga Comunitat. 1-0 en el poliesportiu Jaume Ortí. Dos comunicats oficials, en este cas mèdics, per part del València Club de Futbol. En el cas de José Luis Gallal, València anuncia que presenta una lesió en el quàdriceps de la seva cama dreta i que el lateral valencianista va continuar tractament mèdic i de readaptació fins a milloria clínica. És a dir, el 99% se perd els dos partits que resten d'esta temporada, i també el València ha tret un part mèdic de Renzo Sarabia dient que té exactament el mateix, però en este cas en els isquios de la cama esquerra. El lateral valencianista continua tractament mèdic i de readaptació fins a milloria clínica. És a dir, que el més normal és que se perga també els dos partits que resten esta temporada. En el esport en directe, en el partit del Aldaya davant el Mislata, que guanya de moment l'Aldaya 1-0 en primera valenciana, en el temps parat ara mateix al descans en eixe al Gemesí 0 Gandia 1 en gol de Marmollà, i Clara Alcover abans del paró parlant de natació en poliesportiu.
4: Sí, perquè en natació artística València acull este cap de setmana una de les cites més destacades del calendari màster autonòmic, i la piscina del poliesportiu Nou Moles va ser l'escenari de la 6a edició de l'Open Master de la Comunitat Valenciana, una competició que va reunir un total de 117 esportistes de 15 clubs diferents i amb representació internacional, ja que participaran equips procedents d'Estònia, dels Països Baixos, a més de clubs de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid, Balears o Castella-La Manxa. Així que una cita que convertirà a Nou Moles en el gran epicentre de la natació artística durant este cap de setmana i del que anem a estar pendents així al Punt a Punt.
3: Perfecte, això respecte a la natació, i com últim apunt al comentari de Gallà i de Sarabia. En el cas de Gallà, òbviament, jugador que té contracte, tornarà, com en les pel·lícules de Marvel, los Vengadores volveran en tal, però en el cas de Renzo Sarabia anem a veure, perquè acaba el seu contracte a final de temporada. Recordem que van ser només uns mesos de a l'hora de signar el passat mes de febrer, i ja veurem si no hem vist a Renzo Sarabia el seu últim partit l'altre dia en casa davant el Rayo Vallecano. A les 6 de la vesprada de 22 minuts, en directe, sintonia Punt a Punt, i ara de seguida la tornada. Continuem en futbol de primera valenciana i també obrim les línies amb el camp en Tavernes, amb el municipal de Tavernes, perquè avui se juga l'ascens a tercera federació en Punt a Punt, en A Punt Ràdio, la ràdio de l'esport en directe i en valencià.
5: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
6: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
7: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
8: Tot l'esport a Punt a Punt.

0: 24 minuts sobre les 6 de la vesprada. De seguida estem en la segona part del partit de l'Algemesí davant el Gandia, un partit que està guanyant el Gandia 0-1 i que li donaria l'ascens de categoria. I també Javier Vicente Lozano en el municipal Jaume Ortí, en un ambientàs, com has contat abans. De moment tot va bé per a el conjunt local, per a la Unió Esportiva Aldaia, que està guanyant i que pujaria també de categoria a Lliga Comunitat.
1: Sí, està guanyant i, a més, està també dominant el partit. I diem que abans que es veia vindre perquè l'ha tingut Manu García, l'ha tingut també Héctor Ruiz, l'ha tingut també Borja Martín, que, perdó, Borja Montes, que al final ha sigut el que ha ficat el gol. I ara també l'ha tingut Serra, el capi de l'Aldaia, per haver posat terra de permig i haver ficat el segon gol. De moment està tot i sí, molt bé, així en Aldaia per al conjunt local, per al conjunt que presidís Pepe Villegas. De moment 1-0, guanya l'Aldaia davant el Milatella. Amb aquest resultat donaria igual el que fera, en este cas, l'Eliana en el dia d'avui davant el Godella, perquè el conjunt d'Aldaia pujaria de categoria.
0: És el millor que n'hi ha, no dependre de factors externs, i liquidar a les primeres de canvi esta opció per a pujar de categoria. De moment van les coses bé per a l'Aldaia en el seu partit. De moment també estem pendents de l'inici de la segona part, que està al caure, m'imagine, Carlos Gallardo, en eixe municipal Joan Girbés.
2: Ara mateix és el trio arbitral, està parlant amb Vicent Company, amb un dels referents del Gandia, i encara eixint o preparant-se sobre el terreny de xoc els futbolistes. Així que res, en pocs minuts començarà esta segona part amb aquest resultat de 0-1 a favor del Gandia, que li donaria l'ascens.
0: Xicot, recordatori de que a les 6 i mitja, és a dir, si a 5 minuts, comença l'Almeria a Las Palmas i el Granada Burgos. Ja sabeu que estem molt a tope en el Castelló, és a dir, en este partit el que interessa sobretot és que no guanyi el Burgos, per a que el Castelló depenga de si mateix en la recta final de la temporada. És un duel d'equips que estan jugant-se ara mateix les faves, sobretot en el cas de l'Almeria, que està en la zona de playoff, en el cas del Granada també, en el cas de Las Palmas també, que està ahí molt ben posicionat, però el més important, que el Burgos, que és rival directe del Castelló en aquesta zona de playoff, no aconseguisca els 3 punts en el seu partit. A banda d'això, el que deia, no m'has comentat abans, hem parlat de les autoritats, està tot el món avui en el partit, Javier Vicente Lozano en Aldaia, però me consta que també bona part de l'escola, no?, de l'Aldaia, que està avui recolzant
1: correcte,
0: el seu primer equip.
1: Correcte, sí senyor, correcte, molta gent, he passat unes imatges de com està el poliesportiu, molta gent en les graderies i molta gent al costat i sobretot darrere de la porteria del Mislata. N'hi haurà prop de 50 xiquets, tots ells en camiseta roja de l'Aldaia i també en aplaudidors, no? Entonces, ja dic que és molta gent en el dia d'avui. La veritat és que el club, que té prop de 1.000 llicències, s'ha apropiat així al municipal per a veure i arropar al seu equip. La veritat és que n'hi ha un ambient de gala, un ambient de festa, que se pot culminar, òbviament, en la victòria d'avui de l'Aldaia. I, de fet, un altre viatge que intenta pujar per banda esquerra el conjunt d'Emilio. La pilota que era per a Fran Pescador. Ahí està Pesca, frontal de l'àrea, buscava la rematada, dispar. Al final va rebutjar el conjunt del Mislata. Falta favorable al Mislata. De moment, com diem, 1-0, guanya l'Aldaia en un ambient espectacular davant el Mislata.
0: També el dubte de l'inici o no inici de la segona part, Carlos Gallardo, en eixe municipal Joan Girbés, esperant si n'hi ha alguna modificació per part de l'Algemesí i sobretot esperant els jugadors del Gandia, l'afició del Gandia que s'ha desplaçat. Tenim una xifra definitiva de quanta gent del Gandia n'hi ha?
2: Pues jo diria que més de 100 segur. M'han dit que ha vingut un 60 en autobús, però així molta gent, jo crec que el doble s'ha vingut en el seu vehicle, i més de 100 o vora 200 aficionats del Gandia segur que estaran així al voltant de aquest terreny de xoc, que està ple de persones en samarretes blanques i blaves. No hi ha substitucions, el partit acaba d'arrencar fa res, justament quan connectaves amb mi ara mateix fa més d'un minut, i continuen els mateixos jugadors, recordem, per part de l'HMC, Arnau en porteria, Lájaro, Axel Rubén en Costa en defensa, Tobias Coque, Cerve y Héctor en el mig del camp, Àlex i de la Cal en zona més ofensiva, prepara el Gandia, Vicent Company en porteria, Jorge, Eric, Óscar Bertoyanón en defensa, Iván Jiménez i Moyá, que ha fet el gol en el mig del camp, per les bandes Olivares i Marc Escrivá, Marcos Peña i Álvaro per part de més ofensiva, quan ha tingut un xut des de Junt, el conjunt de Gandia ha sigut Moyá precisament. El partit que arranca en esta segona part en empate 0-1 favorable al Gandia. Comença el temps enrere per a que el Gandia puga, si manté el resultat, si puntua, si aconseguir l'ascens a Lliga Comunitat.
0: Amb els dos partits de primera valenciana en directe en la sintonia del Punt a Punt, són les 6 de la vesprada i 29 minuts i anem a aprofitar per a fer eixa primera comunicació amb un partit que va ser capital de cara al futur de la Unió Esportiva Tavernes i del Benidorm. Els dos equips que volen tornar a categoria nacional en el cas del Benidorm, que volen pujar a categoria nacional en cas de la Unió Esportiva Tavernes, i en eixa municipal de Tavernes, partit d'anada de les semis del play-off d'ascens a tercera, està el nostre Toni Galindo amb 11 confirmats i també en un ambient espectacular. Hola, Toni, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, Paco, què tal? Salutacions, molt bona vesprada. Efectivament, així en el municipal de Tavernes de la Valldigna, l'ambient és espectacular, no, el següent. La veritat és que la gent continua entrant, és un degoteig continu d'aficionats que no volen perdre's este partit, que la veritat és realment importantíssim i interessantíssim. Ja tenim els 11 confirmats per part de la Tavernes. Tenim a Xumi la porteria, defensa de 4 per a Román, Jordi Meló, Artur, Àlex Magraner, mig del camp per a Caile, Marc Gómez, Nico Schaffer i Aaron. Mitja punta per a Adrià Sabater i com a punta Joan Talens. Per part del Benidorm, entrenat per Javier Vidals, Javier Vidales, tenim a Fer en la porteria, defensa de 4 per a Davi, Cuesta, Jota, Pato, mig del camp per a Héctor, Hugo, Alejo, i com a trident atacant tenim a Cario, a Emilio i a Álvaro. Tenim així a, bueno, un vell conegut.
0: Que respira, crec que... Toni, en que encara tindrem una desgràcia, eh?
3: No, és que venia, anava corregent. Mira, Toni, mira, sí que també, per favor. Bueno, tinc que dir, acabo de cridar al president del Tavernes de la Valldigna, a Toni Hernández, i al meu costat tinc un bé conegut, crec que el coneixereu. És un home que, bueno, me deu un cafè des de fa 30 anys, ja ha plogut molt, sí. Bueno, Jordi Bruixola, un bé conegut.
0: Arrea.
3: Molt, sí. Bueno, doncs aquí tenim els dos presidents, a Toni Hernández i a Jordi Bruixola. Bueno, doncs els dos capdavanters, el cap visible de dos equips que avui se la juguen, falta un partit de tornada, lògicament, i el que guanya avui jugarà contra el Ribarrotxa o el Torrevieja. Comencem, si això, per el visitant de Jordi Bruixola. Bueno, tercer any del projecte David Villa, bueno, un projecte jove. La suma és un ascens, un descens, i ara lluiteu també per tornar a la tercera ref.
4: Què tal? Bona vesprada. Sí, bueno, ja saps com és el futbol. El futbol són tot exigències, no? I la pena l'any passat que, bueno... Però bueno, hem fet una gran temporada, jo crec que hem fet mèrits per a estar així i bueno, la pena és que hem guanyat més partits que ningú, hem fet més punts que ningú, però bueno, ja sabeu què ha passat durant la temporada i al final pues, no hem pogut pujar de forma directa. Però bueno, ara lluitarem per estar ahí i bueno, el pas que tenim avui un gran rival i bueno, ja el conegam de 3 anys i bueno, anem a veure, que serà un bon partit, segur.
3: Bueno, Toni, Toni Hernández, president del Tavernes de la Valldigna, ho està dient Jordi Bruixola, que sou un gran equip, bueno, que sou campions de la Copa Nostra, això vos dona opció a la Copa del Rei, a disputar la Copa del Rei, però en el que fa tercera ref, o la categoria equivalent, des de 1960 que ho esteu buscant, fa molts anys que no toqueu pèl, eh?
5: Sí, bona vesprada a tots, sí que és de veres que fa molts anys que estem lluitant, portarem en 10 anys, segurament portarem 3 o 4 promocions, no hem tingut sort, és complicat, igual que serà complicat avui també contra un senyor Benidorm, una entitat molt forta, en una infraestructura molt forta, i bueno, i són estos equipos són els que ens agraden tindre-los així en Tavernes, que donen visibilitat a Tavernes també, i en fi, ara disfrutar de nosaltres, sí que és de veres que tenim la Copa, aquesta xicoteta ansietat que teníem de no encaixar resultats i no acabar les temporades, pues tenim la Copa i ara pareix que anem a disfrutar d'esta vesprada.
3: Bueno, això no és televisió, això és ràdio, però bueno, el Punt a Punt de Punt Ràdio com a testimoni. Ahir el xoque de mans entre els dos presidents, efectivament, ahir tenim xocant-se la mà a Toni Hernández i a Jordi Bruixola, els dos presidents de dos grans equips que avui van a disputar este partit d'anada d'este ascens a la tercera federació. Que guanyi el millor, presidents.
5: Sí, que sobretot que vinguem un partit disputat i que guanyi el millor.
4: Jordi. Guanyi el millor, exactament.
3: Vinga, doncs pues això són les paraules de Toni Hernández i Jordi Bruixola, els dos presidents de Tavernes de la Valldigna i del Benidorm.
0: Te pregunto, a 27 minuts del partit molt ràpid, Toni, ambient que n'hi ha, m'imagino, de gran final, sobretot per als de casa, no?
3: Espectacular, Paco. La veritat és que l'ambient és tremendo. Així encara continua entrant gent. La graderia preferent i única que tenim així al municipal de Tavernes de la Valldigna va omplir-se a poc a poc i hi ha moltíssima gent, sobretot al voltant del bar, com Déu mana, abans de començar un partit, fins al cafenet o el que siga. I això, doncs avui s'espera un gran ambient, oratge espectacular.

0: Lluís, el sol, les xiques que estan així al meu voltant com si jo fos a donar a caramel, si no em doné. Però bueno, sí. Això és espectacular. Bueno, així es porta, mira, com si fos jo fora la mare pata i ells es pateix darrere de mi. Bueno, doncs pues això.
1: Santa Claus. Ambient...
0: Sí,
1: Santa,
0: sí,
1: Claus. Santa Claus en estiu.
0: No, Claus és del cotxe, és del cotxe que porta així. Però bé, bueno, doncs pues això, se prepara un bon partit, bon ambient, bon horatge, així que ho tenim tot així al punt, ràdio, per a oferir un bon espectacle.
1: Bueno, pues tot preparat, ja tenim les alineacions confirmades en eixe Tavernes Benidorm, que anem a contar en Lliga Comunitat en eixe playoff d'ascens a Tercera Federació, que comença a partir de les 7. Han encetat ja els partits en segona divisió, estem molt pendents d'eixe Almeria 0, Las Palmas 0 i del Granada 0, Burgos 0, menys interès per a nosaltres, per al Castelló té el Racing 0, Valladolid 0, el Valladolid que està, bueno, ja pràcticament salvat, si no salvat definitivament, però el Racing que pot ser matemàticament campió i pujar de forma directa a Primera Divisió este cap de setmana. De moment, sense gols en segona divisió i estem buscant algun golet o no en la recta final, per exemple, Javier Vicente Lozano de la primera part en el Jaume Ortí.
2: De moment, intenta l'Aldaya un dispar de pesca al travesser i la veritat que ha sigut una ocasió molt important per a l'Aldaya per haver ficat el segon en el marcador. Ho intenta el conjunt d'Emilio López, la pilota en banda dreta, buscava la centrada, la talla la defensa, la torna a guanyar, un altre viatge l'Aldaya, la pilota per la lateral per a Rafa, buscava la centrada, torna a rebutjar la defensa del conjunt del Mislata, s'intentava anar ahí per el mig del camp, per a Federico, al final tota la pilota, tota la ventatge per a la defensa del conjunt local, torna a jugar en curt tranquil·lament, i és que té el partit controlat de moment l'Aldaya, intenta eixir encara a la contra el Mislata, però la possessió de la pilota la té el conjunt local, que en este resultat se apujaria de categoria, apujaria la Lliga Comunitat. Una altra ocasió, la frontal de l'àrea, retrasa la pilota per al cap i per a Serra, obre la banda dreta de nou per a Rafa Tàrrega, s'esfrena, busca la centrada, la rematada de cap fora. Un altre viatge, una altra plegada de l'Aldaya, que ja dic que pareix un rodillo i està intentant guanyar en intensitat en el partit i ficar el segon abans del descans. De moment estem en el minut 37, camí del 38 de la primera meitat. Aldaya 1, val el gol de Borja Montes, que significaria l'ascens del conjunt Aldaya. Aldaya 1 con 10, Mislata 0.
1: De moment la primera part que va acabar conforme als interessos de la Unió Esportiva Aldaya. Votem del municipal Jaume Ortí al municipal Joan Girbes en el GMSI, perquè Carlos Gallardo Gallardo volia conèixer qui està dominant en aquest inici de segona part entre el GMSI i Gandia.
3: Pues parecía que el GMSI había sido mejor, había tenido Tobias una falta lateral muy perillosa que per poc no había arribado, no había finalizado dins de la gavia de la portería del Gandia. Ha tingut un chut Iván Jiménez Ras, que apunta hasta de sorprende a Arnau, pero ha aturat bé. Y ahora intenció que ho intenta el Gandia per banda dreta, avanza Jorge Benítez, un jugador que té gran velocitat i gran qualitat per ese lateral dret. Fica el balón en l'àrea, però fica ahí, torna a intentar el chut finalment de Jorge. I el baló que es va perdre és per al porter del GMSI. Pareixia que havia tocat en algun jugador del GMSI, però diu l'àrbitre que no. Aixina que ja es prepara Arnau en negre per part del GMSI per a fer circular eixe esfèric. Estem en el minut 10 de la segona part. Continua guanyant el Gandia al GMSI 0, Gandia 1.
1: De cara al inici del partit en Tavernes, ja sabeu que estem molt pendents de tot el que passe, també dels tres partits de segona divisió, en una vesprada en la qual, evidentment, també el poliesportiu és protagonista. Clar, Alcover, estàvem pendents també, per exemple, del hoquei patins, perquè tenim el partit de l'Aitex Pass Alcoi, que se juga un lloc important en la hoquei lliga este cap de setmana, i havíem de posar al dia també com va la situació de l'Aitex Pass Alcoi en la prèvia.
4: Sempre en el nostre punt a punt estem pendents de tot el que passa i avui tenim una cita molt important amb l'hoquei patins al pavelló Miguel Sarasa, on l'Aitex Pasalcoi disputa a les 8 de la vesprada el partit davant l'Adis Hoquei Ribas, corresponent al playoff pel 9è i el 10è lloc de la hoquei lliga, una eliminatòria que també dona accés a una plaça europea i on l'equip alcoià afronta este encontre amb la intenció de fer-se fort en casa i tancar la temporada oferint una alegria a l'afició. A més, el Pasalcoi Eloi ha competit durant tot l'any davant rivals de gran nivell i vol aprofitar aquest factor pista per encarrilar l'eliminatòria. Així que el partit començarà a les 8 i es podrà seguir també a través de les plataformes de la Hockey Lliga TV i en directe sí, al punt a punt.
1: El Hockey Patins, que també tota la temporada hem estat seguint en el punt a punt. Tota la temporada estava pensant, Clara, el mes d'agost, setembre, quan encetàrem tota aquesta circumstància, i tu vas arribar un poquet després també, han passat mesos, eh? Tota la Lliga, tota la Hockey Lliga, tota la participació del Aitexpa Salcoi, i arribem al final. I és, per exemple, és una reflexió que sempre m'arriba quan comencen les playoffs. Quan comencen els playoffs sempre penso, mare meva, ja estem ahí, i s'està acabant una altra temporada.
4: La emoció i ese gusanillo, no?, que tenim en la panxa de voler què passa.
1: És un bon resum de la vida, eh? Tot el... 10 mesos treballant ahí, currant tot, tal i qual, i te la jugues a una carta.
4: A una
1: només.
4: Carta.
1: És molt com la vida. Efectivament, els playoffs són immisericordes, però sobretot els que pugen i aconsegueixen les victòries tenen moltes coses que festejar. Pendents de l'hoquei patins, pendents de futbol en segona divisió, de moment sense gols, no marca el Burgos, bones notícies per al Castelló. Pendents també de la recta final, estem en els últims 5 minuts de partit, Javier Vicente Lozano en Aldaya.
2: Estem en el 40, la pilota llarga per al conjunt del Mislata. Intentava agafar la pilota ara Federico Prons, un jugador jove, un davanter molt alt, de prop de, o més inclús de 1,90. I al final la pilota que se'n va per al guardameta Álvaro de l'Aldaya, que recordem que la primera ocasió ha sigut per al Mislata. Una aturada espectacular, una manopla ha tret ahí, una mà. El guardameta de l'Aldaya, jugant ja el conjunt de Mire López cap a la banda esquerra, intentant retrasar la pilota, i com sempre agafa el Mislata la zona seua del camp per a intentar eixir a la contra. Continua atacant el Aldaya en la banda esquerra, intentava anar-se de dos jugadors, deixava passar a Imanu García, al final la pilota va ser per a Mislata en defensa, per a la banda esquerra, intentava plegar el carriler, pilotada llarga, torna a guanyar-la ahí en el mig del camp el conjunt roig, el conjunt d'Aldaya, i estava Rafa, la pilotada llarga entre línies, intentava Imanu, pot marcar Manu. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Manu García en el minut 41. La passada i de Rafa Tàrrega per a Manu, que es fica davant el guardameta Mariano Coronado, i ha hagut ahí un retruc, però al final la pilota ha acabat dins del fons de la xarxa del conjunt de Mislata. Segon de l'Aldaya, ara marca Manu García, Aldaya 2, Mislata 0.
1: Bueno, pues si havia algun dubte, jo crec que en este segon gol de Manu García, 2-0, a punts d'arribar al descans, Javier Vicente Lozano, ara ja la gent que festeja, perquè a 45 minuts i el pic, si tot continua igual, l'Aldaya va ser equip de Lliga Comunitat.
2: De fet, més que el resultat és com està jugant l'Aldaya.
1: Sí, molt d'autoritat.
2: Molt superior del Mislata, encara que ja dic que en els primers minuts el Mislata ha ficat en un compromís serio al conjunt de l'Aldaya, però ja dic, ha sigut a soles els primers minuts, però que en acabant ha tingut moltes, moltes ocasions, i de moment la primera part se va acabar, si tot continua així, 2-0 per al conjunt de l'Aldaya, i és que la segona meitat a lo millor és inclús intrascendent en ese sentit, però veurem, perquè ja juga el Mislata, estem en el 43 encara de la primera meitat, 2-0 en este resultat, pujaria de categoria la Lliga Comunitat, tornaria 2 anys després el conjunt de l'Horta, el conjunt d'Aldaya.
1: Més enllà de tot això, ja sabeu que estem també molt pendents, per exemple, de l'inici de la segona part en el Joan Girbés, Carlos Gallardo, i a veure si reacciona o no l'Algemesí davant el 0-1 del Gandia.
3: Pues ara ha tingut una ocasió claríssima el Gandia per a fer el 0-2. Ha sigut Olivares, el dorsal número 2, que entra per banda dreta, ha xutat ras i ha fet una gran intervenció amb els peus. Ha evitat el segon gol del Gandia, Arnau, que està seguint un dels jugadors protagonistes de l'encontre, el porter del Algemesí. Un Algemesí que ja ha introduït canvis, ha donat entrada a Aaron Pérez per Àlex en la zona més ofensiva, i que ha valorat sobretot les botes de la qualitat de Tobias, que sempre és el protagonista. Protagonista a valor parat de l'Algemesí, està buscant el gol de l'empat. En comenten també que el resultat de l'altre encontre, que també tenia relació amb este possible ascens del Gandia, i se Lluchent Simat continua guanyant el Simat 0-2, és a dir, que ara mateixa continua donant-se tot el vent a favor del Gandia per a celebrar l'ascens esta vesprada. De moment estem en el minut 15, 16 per a d'esta segona part i guanya 0-1 el Gandia en ese gol de Moya en la primera part, al Chemesí 0, Gandia 1.
1: A mitja hora potencialment d'eixe ascens per a el Gandia. Aprofite també, a punt d'arribar, queden 10 minuts per arribar a les 7 de la vesprada. Ara de seguida farem també una pausa per a posar-nos al dia amb els companys dels serveis informatius, però parlant de tennis, Carlos Urrutia, volíem saber com va aixa semifinal de la Copa Falcon Bridge en el Club Tennis València.
5: No fa ni un minut, Paco, que acaba de concloure esta primera semifinal.

0: Semifinal, ja tenim primer finalista, és el serbi Miomir Kecmanovic, que ha guanyat en dos sets per 7-6 i 6-3 al xilè Alejandro Tabilo, que la segona manega s'ha deixat anar un poquet després d'haver perdut el tiebreak del primer set per 7-0. Ara mateix està fent l'entrevista en pista Miomir Kecmanovic, que serà, com diem, el primer finalista i que anunciarà el rival del partit que començarà a continuació així en la pista central del Club de Tenis en València entre el paraguaià Daniel Vallejo i el mallorquí Jaume Munar.
1: Pues molt pendents de l'inici d'esta segona semifinal, Vallejo de Paraguai davant Jaume Munar, el espanyol, en este cas Balear, que va ser l'únic espanyol encara en lliça, en viu, en este torneig de la Copa Falcon Bridge 2026 que està disputant-se en el Club Tenis València. A nivell d'ambient, te repregunte Carlos, la vesprada, després d'eixa segona semi de dobles i poquet a poquet agarrant color, m'imagine que ja tot preparadíssim, no?, a nivell d'expectació de cara a esta segona una semifinal que és el plat estrella de la jornada.
0: La pista totalment plena en esta primera semifinal, estarà més encara a reventar perquè juga un espanyol, juga el mallorquí Jaume Munar en la segona semifinal que comença ara mateix, i també la gent que no cap en la grada per les rodaries, per a Fanson, per la terrassa privada del club. La veritat és que l'ambient és espectacular, com quan així n'hi havia tornejos ATP tant el 250 com el 500.
1: Bueno, pues molt pendents d'eixa segona semifinal i anem a veure si podem tindre a Munar en la gran final que se disputa demà per la vesprada. Estem buscant la recta final, m'imagine que ara de seguida coneixerem l'afegit Javier Vicente Lozano en el municipal Jaume Ortí, en el poliesportiu, però de moment les coses que van rodadíssimes per a l'Aldaya.
2: Descansen Aldaya, i és que en el minut 46 s'ha acabat, ha començat un poquet abans de les 5 de les 6 de la vesprada del partit i s'ha acabat ja la primera meitat, com diem, amb el resultat de 2-0, la victòria, com comentaves, de moment del conjunt d'Emilio López, que amb este resultat ja no cal jugar l'última jornada perquè puja de categoria a la Lliga Comunitat. Veurem si aguanta el resultat en la segona meitat. De moment 2-0 i molt superior, com diem, el conjunt d'Aldaya.
1: Pues de la primera part dels millors, aquí destacaries?
2: Me vaig a quedar en el número 10, en Fran Pescador, en pesca, que ha filtrat molts passes entre línies, i jo crec que ha sigut el millor del partit, i a més ha estavellat una pilotada al travesser, així que me quede en pesca el jugador del quart, que ja porta molts anys així i que és un referent per a... I per part del Mislata, en quede amb el davanter, en Federico Pronsuk, que ho ha intentat per dalt, però la veritat és que no ha tingut molta presència, com diem, ofensiva, el conjunt del Mislata.
1: Pues de moment al descans van les coses fenomenal per a l'Aldaya, que guanya 2-0 al Mislata, i ara de seguida tornarem a ixe municipal Jaume Ortí. Abans de fer el paronet per a informatius, busque també el minut i el resultat, Carlos Gallardo en el GMSI.
3: Estem ja quasi en el minut 18 d'encontre així en el GMSI. Continua guanyant el Gandia. Un resultat que li donaria l'ascens al GMSI 0, Gandia 1.
1: A les 6 de la vesprada de 47 minuts, en 2 de retard respecte al que teníem posat en l'escaleta, i jo estic molt content perquè respectar les escaletes és una cosa que m'agrada molt. No sempre és possible, sobretot en esport en directe. Anem a fer un xicotet incís per a conèixer tot el que està passant este dissabte així en la Comunitat Valenciana, Espanya i el món. Parla d'informació generalista, evidentment, sempre de la mà dels nostres companys dels serveis informatius, avui amb encapçalats per Glòria Valls. Hola, Glòria, bona vesprada.
4: Hola, Paco, molt bona vesprada. L'Ajuntament de Dolores, el Baix Segura, ha decretat 3 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci a les 8 d'esta vesprada en resposta a les 3 morts ocorreguts al municipi. Ocorregudes al municipi.
5: Para que todo el pueblo manifieste en la situación en la que nos encontramos, que es en shock y totalmente sorprendidos por lo sucedido.
4: Paraules de l'alcalde de Dolores, Joaquín Hernández. Este matí han trobat els cadàvers d'un guàrdia civil, de la seva dona i del seu fill. Acudim en directe allí amb Cristina Badal.
6: Sí, este matí s'han trobat els cossos sense vida d'un agent de la Guàrdia Civil de 55 anys, de la dona de 51 i del fill dels dos de 24 anys en la vivenda on residien, a la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores. Fins així s'han traslladat la delegada del govern, Pilar Bernabé, que ha informat que estan totes les línies d'investigació obertes i també s'està investigant com a possible cas de violència de gènere. No constaven denúncies prèvies i tampoc comptava el sistema de biogena. Els tres se'ls han trobat morts per impacte d'arma de foc i l'autòpsia es realitzarà dilluns.
4: Efectivament, Cristina, la delegació del govern investiga el cas com un possible crim de violència de gènere.
7: Está abierta la investigación en la línea de un posible asesinato por violencia de género. Hay que esperar el resultado también de la autopsia y que toda la investigación pueda dar sus frutos.
4: I la Guàrdia Civil investiga una agressió sexual a una menor de 13 anys que suposadament hauria comès el fisioterapeuta d'un club de futbol de Faura, on juga la menor, Pilar de la Fuente, conta'ns.
8: Tot va passar la vesprada de dimecres quan presumptament el fisioterapeuta, un jove de 25 anys, va abusar sexualment de la menuda de 13 anys mentre estava treballant en esta. Divendres presenta la denúncia davant la Guàrdia Civil, que a hores d'ara investiga els fets. De moment, el club cautelarment ja l'han apartat de les seues tasques, tot i que sí que tenien el certificat negatiu de delictes sexuals que acreditava que mai havia sigut condemnat ni detingut per aquest tipus de delictes.
4: Gràcies, Pilar. I a l'Ermita de la Vila, este migdia ha explotat una bombona de camping gas. Han resultat ferits un home de 77 anys amb cremades a la cara i al braç i una dona de 66 amb una contusió a la mà. Ells s'han traslladat a l'Hospital de la Marina Baixa. Més coses. El professorat dels centres públics valencians en vaga indefinida des de dilluns passat ha anunciat avui el nou calendari de mobilitzacions per a la setmana que ve. Les protestes començaran dilluns amb tres noves manifestacions a Castelló de la Plana, Alacant i València, el mateix dia en què està prevista una nova reunió amb la conselleria. Dimarts, dimecres i dijous hi ha programats altres actes reivindicatius i divendres s'han convocat tres noves marxes com les d'este passat divendres. I l'actualitat política del cap de setmana passa per les eleccions de demà a Andalusia. Avui és jornada de reflexió. Sevilla, Lorena, Diego, bona vesprada.
9: Bona vesprada. Des de Sevilla pareix que uns 15.000, 20.000 vots seran els decisius per a saber si Juanma Moreno aconseguirà o no la majoria absoluta al Parlament andalús. És a dir, uns vots que decidiran si el PP governa en solitari o si es veu advocat a negociar amb Vox. I decisiu seria l'últim diputat en províncies com ara Córdoba, Huelva, Cádiz, Màlaga o així a Sevilla, ja que són les províncies on, segons els sondejos, hi haurien escons dubtosos que podrien inclinar la balança cap a un costat o cap a un altre. En total, quasi 7 milions de persones estan cridades demà diumenge a les urnes a Andalusia.
4: Gràcies, Lorena. I tot apunta al Teatre Principal d'Alacant per a l'inici d'ací 10 minuts de la cerimònia de proclamació de Maria Pastor González de la Foguera, esplanada com a Vellea del Foc 2026. Ahir va ser el torn de la Vellea del Foc infantil Leire Arellano i de les seues dames d'honor. I és tot de moment. Més informació al web i a les xarxes d'Apunt. Es queden ara amb l'equip de Punt a Punt.
10: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
11: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
12: La penúltima jornada de Primera Divisió en directe al Punt a Punt. Des de les 11 del matí, gran final de la Lliga Femenina des del Roig Arena. Els partits per l'ascens a la Lliga F de València i Villarreal, els play-offs d'ascens a Segona Federació i la Lliga ACB. I els quatre partits de primera a l'hora. Villarreal en busca del tercer lloc i València, Llevant i Elx tractant d'eludir el descens a segona. Més de 13 hores d'esport en directe este diumenge al Punt a Punt.
13: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.com.

0: podcasters. A punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: 6 minuts per arribar a les 7 de la vesprada, sintonia Punt a Punt. Estem en el futbol més nostre, pràcticament. Estem en eixa Lliga Comunitat, ja en els play-offs en marxa. Comencen d'ací a 6 minuts. També, com no, en els partits que estan disputant-se en primera valenciana per a pujar a Lliga Comunitat. Per exemple, el que més a prop està del final està tenint lloc ara mateix el Joan Girbes en el GMC. Carlos Gallardo continua guanyant el Gandia.
3: Sí, hi ha hagut quasi penal per a l'Algemesí, perquè en una treta de Cantona han caigut jugadors de l'Algemesí del Gandia. Primer ha assenyalat l'àrbitre penal, però després d'un tumulte de protestes d'uns i altres, de parlar amb el seu línier, finalment l'àrbitre ha canviat de decisió i ha decidit no xiular finalment i ser penal. Així que ara té el valor l'Algemesí, que busca el gol de l'empat, però manté la victòria 0-1 el Gandia, que li val per a l'ascens, el valor que va perdre per línia de banda sense més incidència. Així que continua guanyant el Gandia, una victòria que li duria d'ací. Estem en el minut 25 de la segona part, d'ací uns 20 minuts, a l'ascens a Lliga Comunitat.
2: I també buscant un altre equip que vol tindre lloc en eixa Lliga Comunitat, Javier Vicente Lozano en Aldaya. De moment les coses que van fenomenal per al conjunt de casa. 2-0 guanya la UD al Mislata Club de Futbol. Javier està parlant en algú i no me fa el cas. Ara de seguida tornarem.
4: Sí.
2: Ara sí.
4: Ara?
2: Sí, ara sí.
4: Sí, no. A més, mira, estem en un directiu de l'Aldaya. A veure si ho coneixes. Salva Folgado, bona vesprada.
2: Sí, per favor, home. No,
5: què tal, bona vesprada?
2: És que no pot
4: ser. Sí, el que passa és que no te sent, però ja t'he dit que estàs...
2: Millor que no me senta perquè li vaig insultar.
4: En fi. Bueno, Salva, m'imagino que molt content, no?, en guany, en la temporada i en tot això, no?, en l'ambient que n'hi ha.
5: Bueno, era complicat perquè al final, tot i ser superior al rival, tenies que fer-te els nervis i fer un gol en la primera. En fer dos, el segon a més, encara que de rebot, ha fet un rebot, Manu García, que jo crec que és de lo millor que hi ha, sens dubte, i crec que soc prou objectiu en la categoria, i sí que estem supercontents. Borja ha fet el primer, que també el conec des de xiquet, perquè jugava en xunxa, sí, en companyia dels meus nebots, i bueno, supercontent, perquè a més, els coneixes a tots, a la majoria dels que eren menuts, per tant, supercontents. Jo crec que això ja no s'escapa, Batxa.
4: I la veritat és que ara m'imagino que la segona meitat de celebració, entre cometes, i a festejar-lo, no?, després.
5: Sí, a més estàs convidat a lo que vulguis. Vull dir, pots entrar en el camp, pots entrar en el vestidor. Si entres en el vestidor, ves espai que te posaran en la dutxa, però lo que vulguis, sí.
4: La veritat és que, Paco, això és el típic futbol de barro, no?, que es deia abans, i la veritat és que és espectacular. Jo me'n recordo d'abans, no?, com estàvem moltes vegades i podies anar a qualsevol puesto, i ara vas a Mestalla, vas a camps d'inclús a primera o segona ref, i no pots anar a ningú puesto, no? I això, Salva, tu que també l'has viscut, este futbol és el nostre.
5: Bueno, jo crec que és el futbol de veritat, que és el de tota la vida. Al final, el professional s'ha allunyat ja tant d'este futbol. Abans no hi havia tanta diferència. Era com tot... Però, bueno, avui en dia el futbol professional s'ha bunkeritzat massa i, bueno, afortunadament es queda este... A mi m'agrada allà. Ja, a mi, si me preguntes, jo preferís vindre ací, al Jaume Ordí. I igual la gent diu, però que barbaritat, que anem a Mestalla, t'ho dic sincerament.
4: I més com estan les coses, no?, ara mateix en el València. Avui estàvem parlant abans d'un, jo crec que amic se podria dir, que ja no està entre nosaltres, que li hauria agradat molt vindre així i narrar i contar este partit, no?, com era José Cruanyes d'ací d'Aldaya, un periodista, un company, un amic que mos recordem molt d'ell, no, Salva?
5: José Cruanyes sempre estava així, tenia molta amistat en Pepe Villegas, i bueno, efectivament, mira, m'estic emocionant perquè el veia així sempre en les cròniques, en la seva llibreta, prenent nota, preguntant per alineació, gols, etc. Sí, efectivament. Jo me recordo moltíssim també de Paco Carrasco, que era un directiu que va faltar fa un parell d'anys. El fill també està en la base nostra com a entrenador, i bueno, abans en el Presi, en Pepe, se me'n recorda de Paco, no? Carrasco, que sempre estarà present en el nostre... En el nostre cor, i efectivament, si guanyem, avui segur que tot el món se va recordar d'ell, i la victòria va ser per a d'ell, que des d'ahir dalt segur que està apoyant-me, segur.
4: Perfecte. Pues, Alba, moltes gràcies i en acabant xerrem un poquet més.
5: Gràcies a tu. Un abraç, Paco.
2: Un abraç. Vinga, és que lo d'esta gent sí. És... Ja, ja

0: Tinc, sí, ja tinc sí, bastant sí. entre setmana i el cap de setmana també l'he d'aguantar a Salva Folgado. És una cosa...
1: No, mira, però te vaig a dir una coseta. Quan t'he vingut, lo primer que m'han dit, perquè sí que de veres que Salva m'havia cridat a migdia, havia estat també jo parlant abans en Emilio, el míster, que de fet m'ha donat l'alineació en el dia d'avui, m'ha donat este matí a les 10 del matí l'alineació d'avui del...
0: Ahí està, la seguretat en un mateix, sí, no fa falta. Sí. Carlos Corberán no? pren nota. Sí, Luis Castro, pren nota. No fa falta amagar l'alineació. No és necessari, has de confiar.
1: I te vaig a dir una coseta. O sea, ha vingut així el delegat, m'ha dit, tu eres el de la ràdio, no? Jo dic, sí. Vale, pues ara li dic a l'àrbitre que tu vas a estar on vulguis estar. Jo, perfecte. I se ho ha dit, m'ha mirat l'àrbitre, m'ha dit que ok, i a la marxeta. I així ja te dic, estic entre els dos banquetes, n'hi ha un andami que m'han dit que me fique així damunt, i jo dic que jo ahí no m'apuche, que vaig estar molt bé, i ara pues, esperant que comenci la segona meitat i quan s'acabi el partit pues, a buscar protagonistes ràpidament, no? Però com el futbol d'abans, no? que era lo bonic, lo emotiu, lo xulo, per a dir-ho d'una forma, perquè abans, ja te dic, que ara mateix per a fer una entrevista a un professional del futbol, tens que passar per cap de premsa, per el jugador, bueno, per els que les rotegen, els representants i demés, i al final, si això i la petits, pues, tens l'entrevista. En fi, pues res, ixen ja els jugadors del Mislata, també estan ixint ara mateix els de l'Aldaia, i m'imagino que en qüestió ja de minuts començarà, arrencarà la segona meitat així en el Poliesportiu Municipal de Jaume Ortí, en esta segona meitat, d'on està guanyant 2-0 l'Aldaia, la Unió Esportiva Aldaia, i amb este resultat pujaria a la Lliga Comunitat, retornaria 2 anys després a esa categoria.
0: A la màxima categoria autonòmica en la Comunitat Valenciana. Un que està buscant, evidentment, ese lloc és el Gandia, Carlos Gallardo, que cada vegada està més a prop d'aconseguir-lo.
2: Sí, sí, ja sí. Mira, acaba de parar-se el partit per el cooling break, però els jugadors han aprofitat més per anar a saludar a les famílies que tenien al costat de la banqueta que per a fer el cooling break i beure aigua. I també una curiositat, estava observant els jugadors del Chemesí que portaven els petos de la Youth League. En comentaven que eren els petos que li van al Villarreal quan ho van perdre tot per la Dana. Així són detalls ahí que recorda encara pues, tot el futbol que va ajudar als clubs afectats per la Dana fa any i mig. Així, ja escolteu, els aficionats a poc a poc ja comencen a celebrar. He vist també que hi ha una caixa en samarretes commemoratives de l'ascens que està darrere la banqueta i la cretera i custodiada, preparada per a que quan xeri l'àrbitre estar preparats. I així el temps corre endavant. Estem en el minut 32 de la segona part i continua guanyant el Gandia, una victòria que li duria, que li portaria a aquest ascens de categoria a la Lliga Comunitat.
0: Pues el partit que faltava ja està en marxa, si no m'enganye. Toni Galindo en Tavernes.
3: No, Paco, estem a punt ja de començar. Ahí tenim l'àrbitre principal, Alberto Romero, que està mirant el cronòmetre. Tenim el Benidorm, que serà qui traga des del rogle central. A la dreta està el Tavernes, a l'esquerra està el Benidorm. Per tant, atacaran a l'inversa. Així que està a punt de rodar la pilota sí, en el municipal de Tavernes, a punt de començar este partit d'anada de la sèrie. Arranca en estos instants. Així que comença a rodar la pilota sí, en el municipal de Tavernes, amb este Tavernes 0, Benidorm 0.
0: A punt de començar ixe partit, ja està en marxa Javier Vicente Lozano, el partit en Aldaia novament.
1: Sense canvis, ni en el Mislata ni en el Aldaia, de moment 2-0 guanya el conjunt de l'Aldaia. Començate tocant la pilota el Mislata de nou dins de l'àrea, intentava buscar la centrada, la va rebutjar el conjunt d'Emilio López. De moment, recordem, 2-0, ha començat ja la segona meitat entre l'Aldaia i el Mislata.
0: I també, com no, estem molt pendents de la pilota valenciana, aquesta segona partida que tenia lloc en la catedral, en Pelayo. Ara de seguida estarem en aquesta comunicació amb Matías Oliver per a veure l'inici d'aquesta segona partida, Matías, en la catedral.
4: Hola.
0: Matías.
4: Hola.
0: Matías, m'escoltes?
4: Ara sí. Vinga. Ara mateix, partida molt igualada, va guanyant mà 35-30 en una partida increïble, estem gaudint d'una barbaritat. Marc, així tant, Cosme, Cid, Puchol, buscant més la galeria. Està tinguent molt mala sort, el de Vinalesa li està escopint molt la galeria. I a excepció del Valinet, que ha sigut per a Marc des del rest en el primer xoc, la resta de xocs estan arribant a dos. És el nivell increïble el que estem vivint. Sí, recordem, són dos campions de l'individual i Puchol ara mateix, que així des del Dau, està obligat a sumar des del rest. En aquest xoc ara mateix estan 30, igual serà mateix la tira per baix de la corda, torna a tindre oportunitat amb el Marc, és la primera d'este xoc, tenia, és la tercera d'este xoc, i de continuar així, se poden arrepentir molt, se poden penedir molt Puigol d'haver perdut ese primer xoc al Dau, ja te dic, partida sí, increïble, Pelayo, estem gaudint una barbaritat, i això és la pilota i això és l'individual, és que és el campionat que estàvem esperant al llarg de l'any, perquè seuen colps que no veixen mai, i és un duel entre un pilotari contra l'altre, i y eso es lo más bonito de la pilota, Paco.
0: Bueno, pues este Marc contra Puigol Segón, que ya está en marcha en la catedral en Pelayo y que va a estar con Dan Matías Oliver durante esta desplada. ¡Gol!
2: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol en el Chemesí! ¡Gol del Gandía! Marc Iván Català en un malo que... l'àrea ha xutat de Sirit per l'escaire de la porteria del Chemesí per a ficar el 0-2. Ara sí que sí, més a prop que mai, el Gandia de tornar a Lliga Comunitat, de tornar a celebrar un ascens. Uns anys després, marca Català, marca en el minut 34 d'encontre el Chemesí 0, Gandia, marca Ivan Català 2.
0: És a dir, està a 11 minuts el Gandia, més l'afegí Carlos de ser nou equip de Lliga Comunitat.
2: Sí, sí, si te pots imaginar, si ja estan es començant a celebrar així esa victòria 0-1, si recordem que li... al Gandia per a aconseguir este ascens, pues ja la gent absolutament boja, celebrant amb les banderetes blanques i blaves que s'han portat així al Chemesí per a començar a celebrar un ascens que ja està molt a prop del conjunt de la Safor.
0: Bueno, pues tenim els dos partits prou decantats. Com ha començat la segona part en el Aldaia, Javier?
1: ¡No! Aixina ha començat en el minut 4 i el gol de Rafa Tàrrega a la frontal de l'àrea en cama dreta, el tir ras i creuat i fa el tercer en el 4 de la segona meitat. Aldaia 4, Mislata 0.
0: Pues el partit super encarrilat per a l'Aldaia, que estem en la mateixa, només a 40 minuts, 41 minuts de ser nou equip de Lliga Comunitat. Per cert, n'hi ha gol en segona divisió. Acaba de marcar el Racing de Santander per avançar-se en el partit davant el Valladolid. El gol del Racing ara de seguida crec que està de Villalibre, un altre clàssic de la segona divisió i que està molt a prop d'aconseguir l'ascens també. Racing 1, Valladolid 0, i està mirant la classificació perquè en base al que passen la resta de partits, si l'Almeria no aconseguís la victòria, seria un Messi respecte a l'Almeria i faltaria el partit del Deportivo de la Coruña. Estaria molt, molt a prop d'aconseguir l'ascens de categoria. El gol de Villalibre, un golàs de Tisora dins de l'àrea xicoteta per a posar eixe 1-0 favorable al conjunt racinguista. I també faltava Toni Galindo per contar com ha estat l'inici del partit en eixe Tavernes Benidorm.
3: Pues els dos equips que busquen porteria han tingut una ocasió per a cadascuna. Atenció, tenim un llançament de falta per al Benidorm. Atenció, que estan reclamant unes possibles mans del Tavernes dins l'àrea. Per tant, seria penal. L'àrbitre ha dit que res de res. De nou el Benidorm i la pilota centrada. No arriba a cuesta. Serà porteria per al Tavernes. Estem a punt d'arribar al 5 de la primera part. Tavernes 0, Benidorm 0.
0: També saltem del futbol al tenis, molt pendents, com no, d'eixa segona semifinal que està disputant-se ja en el Club Tenis València, segona semifinal d'esta Copa Falcon Bridge que enfronta a Daniel Vallejo i a Jaume Munar. Com ha començat el partit, Carlos Urrutia?
5: Estem encara en el primer xoc, 40-3 per a Munar, que aconsegueix ara en l'últim punt i adjudicar-se el primer xoc del partit totalment plena. La graderia de la pista central del Club de Tenis València, ja te dic, un joc a 0 li guanya Munar al paraguaià Vallejo.
0: En marxa el tenis, també molt pendents de segona divisió, de futbol. Més enllà del gol del Racing de Santander, ha estat l'únic dels tres partits que té gols ara mateix. Continua el 0-0 entre Almeria i Las Palmas, minut 38. El 0-0 entre Granada i Burgos, bo per al Castelló, que avui no guanya el Burgos, és bo per al Castelló. Minut 37 de la primera i en el 36 guanya el Racing en eixe gol de Villalibre de Tisora. Racing de Santander 1, Valladolid 0. Estem ja en la recta final en Gandia, estem només a uns minuts en Gandia, no en el Gemesí, de que el Gandia puxe a Lliga Comunitat i torne a la màxima categoria del futbol regional. Carlos.
2: Així és, perquè ja estem en el minut aproximadament 38-39, que ha apuntat el meu mòbil perquè així no n'hi ha marcador. Així que estem aproximant a la 38-39 de la segona part, aproximant a la fi del partit, en missa 0-2, en missa gol d'Ivan Català, que ja ha ficat, pues, si hi havia algun dubte, pues, més encarrilat encara a l'ascens del Gandia, que ara ha fet nou canvis i que busca el tercer gol, que vol la festa plena. Si ho intenta per banda dreta, atenció per ese valor que li pot arribar als peus de Joan Artesano, però que finalment un defensa de l'Algemesí s'ha plantat davant per a enviar Isabaló a treta de cantó. Ahí sí que va ser el mateix Joan Artesano, pareix el Lluït que va treure, o Jorge Benítez. Finalment és Jorge Benítez, el lateral, que es prepara per a llançar esa treta de cantó per al Gandia. Es podeu escoltar escrits dels aficionats del Gandia, que es comencen a cantar, a donar ese suport i a celebrar l'ascens. I allí ja, allí va Jorge Benítez, llançava el primer pal, pot arribar el remat d'un dels companys de Segur Català, que ha fet el segon gol, el valor per damunt del travesser. Estem a res, a 5 minuts i poc més per a que arribi la final del partit i que el Gandia comença a celebrar el seu ascens a Lliga Comunitat.
0: Això ja és un compte enrere pràcticament per als dos partits. Javier Vicente Lozano, també el Jaume Ortí de Aldaia, tota la festa preparada perquè el 3-0 és supercontundent davant el Mislata.
1: La veritat és que sí, veiem d'enfront nostre on està la graderia, els xiquets ahí en tambors, de festa, se podria dir, i és que estan ja celebrant, se podria dir, abans de temps, la victòria del seu equip i, per supost, l'ascens a Lliga Comunitat, encara que resten més de 30 minuts, estem en el minut 8 de la segona meitat i guanya 3-0 el conjunt d'Aldaia davant un Mislata que sí que l'està ficant les coses pes al marcador, l'ha ficat les coses malament al principi del partit. Un altre viatge i gol. Gol! El quart de l'Aldaia! Un altre viatge, Borja Montes de cap, en este cas la centrada de l'esquerra de pesca i la rematada de cap de Borja Montes en el 8, el quart de l'Aldaia. Aldaia, que apunta Lliga Comunitat 4, Mislata 0.
0: De no deixar cap tipus de dubte davant els rivals, ni la Liana que estava peleant en l'Aldaia, ni el Llutxen que ho estava fent davant el Gandia, van a tindre opció. En este 0-2 favorable al Gandia, que està ja en la recta final del partit, i el 4-0 favorable a l'Aldaia. Els dos equips, Aldaia i Gandia, estan molt a prop ja de la Lliga Comunitat. Clara Alcover, en esta vesprada també més pendents d'esport en directe i de partits en marxa.
3: Paco, un segon, Paco, així des de Tavernes, contratemps per al Tavernes en el minut 8 d'esta primera part. Ha tingut que retirar-se per lesió Àlex Magraner, el lateral dret del Tavernes. Ha entrat en el terreny de joc Corbalán, una lesió muscular, s'ha tirat mà a la part posterior de la cama dreta, per tant, possible trencament de fibres. Contratemps per al Tavernes al 9 de la primera part. Atenció, perquè tenim ocasió ara per a l'equip local. La recupera en defensa el Benidorm. Com diem, Tavernes 0, Benidorm 0, quan estem a camí del 10 de la primera part.
0: Ara te repregunté a veure qui està dominant en este inici de partit. Clara, parlàvem.
6: Anem amb el femení, perquè ja ha rodat la pilota en esta última jornada de la divisió d'honor or femenina. Últim partit de la temporada per al grup Ous amb el Mislata, que visita la pista del UNE Atlántico Pereda en un partit sense pressió classificatòria, però amb molt d'orgull en xoc, com sempre, perquè els dos equips volen tancar la lliga amb molt bon sabor de boca i deixar la millor imatge possible en estos últims 60 minuts de competició. Així que arranca el partit i nosaltres t'ho contem en directe.
0: Clar que sí, molt pendents de tot el poliesportiu en el punt a punt. I ara sí, Toni Galindo, lo que volia era saber qui està dominant o qui està manant en el partit que se juga moltíssim, el Benidorm en el camp del Tavernes, en esta anada del playoff de les semis, en este cas, del playoff de ascensa tercera. Qui està sent millor?
3: Sí, te tinc que dir una cosa, jo sembla que un peliu un poquet més el Benidorm, la cosa està prou igualada, però si tinc que decantar-me per un o altre, sembla que el Benidorm és que ha tingut més aproximacions a la porteria contrària, però sembla que la cosa està prou igualada perquè els dos busquen la porteria de manera incisiva. Això sí, la balança es decanta un peliu més de cara al Benidorm. Estan buscant els dos la porteria, és molt el que estan jugant-se estos dos equips. Estem ja canviant de l'11 de la primera part, Tavernes 0, Benidorm 0.
6: He de dir, Toni, que m'han encantat el vídeo que m'has enviat per a les xarxes socials, que l'acabem de penjar per a que veig...
3: Ui, atenció! Ja el sabem! pràcticament des de 50 metres del Benidorm, llançament de l'Ejo per damunt del travesser. Era la frivolité, no, ha sigut Álvaro, el mag de Benissa, que s'ha tret això, el conill de la xistera, i a punt d'estar de marcar des de pràcticament 50 metres. Es confirma el que t'estava dient, Paco, el Benidorm està buscant un pèl·liu més, porteria contrària i clara. Bueno, va fer molta gràcia perquè és molt típic el tema de la rifa, no?, en estos camps d'aquestes categories. Bueno, i és que la caixa de frutes i verdures que hi ha com a primer premi...
6: Te la volies endur tu a casa.
3: Bueno, espectacular, espectacular. Jo tinc una anècdota, jo fa moltíssims anys, allà en la prehistòria, quan els dinosaures poblaven la Terra, jo en Canal 9 vaig fer un speech en un Denia Foños, i en el reportatge, per al minut a minut, i en el

reportatge el sortejava el pernil. Sí. I bueno, pues el reportatge el vaig acabar com la rifa va acabar sense guanyador. Jo vaig acabar l'espeech del vídeo dient allò de que, bueno, com així com no hi ha guanyador, el pernil me l'emporta.

0: trobat això.
1: Ja que baixa pues, si avui no li toca a ningú la rifa, mira a veure
2: el
1: què parqui, fas.
2: Al pàrquing 4 de l'arxiu. Un segon, perquè tenim ja temps afegit en el GMSI i ja el compte enrere per a la festa és imparable, Carlos.
3: Sí, s'han afegit 7 minuts, estem en el minut ja, ara mateix arribem al 92 quan el partit s'ha parat perquè hi ha hagut una picabaralla forta entre dos jugadors, han tingut que aixafar la xespa els entrenadors per a aturar, que això anara més, així que estem en el 92 ja, canvi el 93 s'han afegit 7.
2: Un segon. Marca el Valladolid en segona divisió, Jaduab, de cap per una treta de canto, empata el partit contra el Racing Santander i li xafa la guitarra, perquè en este marcador el Racing evidentment no seria encara equip de primera divisió. Empata el Valladolid, ahí està Jaduab, que des de la treta de cantó ha fet una rematada ahí a molt a prop de porteria, molt bé la davantera, molt malament la defensa posicional, empata el Valladolid 1-1 en Camp d'Esport del Sardinero. Tornem a la festa, tornem al GMSI, Carlos.
3: Sí, sí, en la zona de banquetes demanant calma perquè ara pues, hi ha uns jugadors que s'han encès un poc, també aficionats d'un i d'altre equip que també ara estan un poquet enfrontats, i així que calma, perquè ara mateix això ja està fet, i així que ja que gaudir d'esta celebració del Gandia que està a punt d'arribar, estem en el minut 93, en afegir 7, i el Gandia que guanya 0-2 li varia l'empat, així que molt a prop de la sense Lliga Comunitat.
2: Pues ara mateix ja m'imagino molta gent traguent ahí els telèfons mòbils, molta gent que està a la vora del camp esperant per a la invasió. Molts aficionats del Gandia, eixe més d'un centenar que han acompanyat a l'equip al camp del GMSI, eixe Joan Girbes, i ja, això, el que deia, comptant els segons pràcticament, Carlos.
3: Així és, estem en el minut 93 i 30 segons, i ja que recordar que l'últim ascens del Gandia el 22 de juny. Atenció, quina parada! Canxut del jugador... al GMSI que ha buscat retallar distàncies, quina gran parada del porter de Potries, del porter del Gandia. Recordava que el 22 de juny del 2022 fa a quart de poleta, aquestes finals de la pandèmia que es van disputar només en un estadi.
0: Gol del Benidorm, Alejo, Alejo, Alejo, Alejo, quina jugada d'Alejo, ella soles per banda esquerra, se'n va de 1, se'n va de 2, se'n va de 3, remata i no és Alejo, és Emilio. Emilio marca, marca el Benidorm, Tavernes 0, Benidorm 1, pega primer l'equip alacantí quan estem a punt d'arribar al 15 de la primera part.
2: Pues com ha dit abans Toni Galindo, estava dominant el Benidorm, més presència i confirma este domini en eixe primer gol d'Emilio, molt important perquè és fora de casa. Recordem que esta és una eliminatòria a doble partit. Estava parlant Carlos Gallardo en el GMSI perquè ara mateix totes les mirades centrades en un dels dos equips que van a pujar esta vesprada. El primer va ser el Gandia, Carlos.
3: Sí, 94 minuts i mig, ja queda poc per a 97, on té que finalitzar l'encontre. Atenció que el Gandia allí va Ivan Català buscant un altre gol, però es fica per davant el defensa. El GMSI recordava que el 2022, en aquella final davant el Buñol, l'equip d'Adrián Ferrandis va ser l'últim ascens del Gandia. D'ahir ha passat moltíssim, d'aquesta sense tercera, estar a punt de la desaparició en aquell estiu de 2024, en aquesta recuperació econòmica que ens ha contat el president, així en el punt a punt, Sergio González, en el temps de descans, que encara tenen que recórrer el camí, 600.000 euros de deute que ja porten per la meitat de tornat i de baixat i se tenen que continuar, i tant en gent de Gandia, en gent de la Safor, posicions on li pertany. Així tota la gent pendent del final del partit, estem en el minut 95 i 30 segons, queda un minut i mig per al final del encontre i tots preparats així per a que xiule l'àrbitre i es començar a celebrar l'ascens. Ara té el valor el Gandia per banda esquerra, intenta ficar-lo en l'àrea, però hi ha un jugador del GMSI ha ficat el peu. Estem en el 95 i mig, un minut i mig per arribar al final del partidista afegit de 7 minuts, i el Gandia, un club històric de la Comunitat Valenciana, seua recuperació i ho vol donar així en la jornada de la Federació Club Tercer.
2: Anem a fer una cosa, Carlos, dona'm un segon, anem a tractar de reiniciar el Quantum, a veure si podem tindre una millor senyal, i ara de seguida estem en el final del partit i l'ascens del Gandia. També viatgem cap a Aldaya, Javier Vicente Lozano, perquè l'Aldaya també està en eixe compte enrere de cara al final del seu partit.
4: 28 minuts concretament per al termini del partit. De moment el temps està parat, o el joc millor dit està parat, perquè n'hi ha canvis per part del Mislata, que crits de campions per part de la xiquilleria d'ací d'Aldaya, i la veritat és que l'ambient és molt bo, ho estem dient, ho estem contant ací en punt a punt, en a

0: Punt Ràdio. De moment va ser treta de banda per al Mislata. 4-0 guanya el conjunt d'Aldaya. Recordem els gols de Borja Montes per partida doble, també de Manu García i de Tàrrega. 4-0 que està guanyant el conjunt local, el conjunt d'Aldaya. En este resultat donaria igual el que fera l'Eliana, que per cert està perdent 0-1 en sí. casa davant el Godell.
1: Ascens del Gandia.
2: Acaba el partit.
1: Ascens del Gandia, ho celebra el Gandia. Escolteu la traca, els jugadors del Gandia celebrant que són campions de la primera federació grup. El Gandia celebra el seu ascens a Lliga Comunitat.
2: Ahí se escolta el soroll. Y ahora enseguida Carlos estará en protagonistas. Carlos, el final del partit.
1: Mira, ya sí, mira. Mira, tengo que ser al entrenador rápidamente. Alberto Gregori, enhorabuena.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, com has viscut aquests minuts des de la banda?
3: Patint, perquè l'HMSI és molt bon equip, mos ha apretat, ha estat ahí fins a l'últim moment i hem patit, clar.
1: I ho parlàvem abans, que molt important estar sense per al Gandia en aquests moments.
3: Evidentment, molt, molt important. No tenim problemes econòmics, però poquet a poquet ho traurem.
1: Ahí está, celebrante el entrenador amb el seu jugador, se l'ascens del Gandia,
2: un...
1: sin al HMSI.
2: Segon, perquè n'hi ha hagut gol en Aldaya. Javier.
0: Gol de l'Aldaya, el quin del conjunt d'Emilio, la jugada per banda dreta, la centrada, i crec que ha sigut un altre viatge. Borja, el que ha ficat el tercer per a ell, el cinquè per al conjunt local de l'Aldaya, 5-0 per al conjunt d'Emilio López, que puja, va pujar de categoria, estem en el minut de neu, camí del 20, 5-0 guanya l'Aldaya davant el Mislata.
2: Borja Montes, l'autor del hat-trick, ha marcat el primer, el quart i el quint. De moment, 5-0 favorable a l'Aldaya, que ja té super lligat eixe ascens de categoria. Per ara mateix la festa està en el Joan Girbés, en el municipal d'Algemesí. Carlos.
1: Així és, continuen els jugadors celebrant el seu ascens. Jo escolte perfecte, eh? Si no escolteu, diguem-me...
2: Tira-li.
1: Ara estic enmig del terreny de xoc, escolteu, mira. Estan els jugadors fent un roglet, escolteu els jugadors de Gandia fent un roglet celebrant l'ascens.

0: La festa del Gandia, que està en directe ara mateix sonant en el punt a punt, però no va ser l'única festa de la vesprada perquè, per exemple, estem ara mateix molt pendent de dos partits que encara estan en marxa, el de Aldaya, ara de seguida estem, el partit està liquidat, 5-0, però sobretot volia preguntar, Toni Galindo en Tavernes, si reacciona la UE davant d'aquest primer gol del Benidorm.
1: Pues la veritat és que sí, el Tavernes està ahí buscant de porteria contrària. La veritat és que sí, s'ha reclamat un possible penal per una agafada d'un jugador del Tavernes de dins l'àrea. L'àrbitre del partit, Alberto Romero, ha determinat que no hi havia absolutament res. Després també han tingut una bona ocasió per al Tavernes, una rematada de cap. Per tant, Tavernes vol reaccionar, busca l'empat. Estem en el 23 de la primera part. El Tavernes 0, Benidorm 1, recordem, ha marcat Emilio en el 14 d'esta primer acte.
0: Això respecte al partit de Lliga Comunitat, un equip que vol jugar la Lliga Comunitat l'any que ve és l'Aldaya i Javier. Ara mateix la situació en el Jaume Ortiz de festa total, això ja és un compte enrere, el 5-0 és contundent i la festa avui en Aldaya va ser èpica.
2: Imagina't, estem en el minut 23, camí del 24 i ara mateixa com diem, canvis en el conjunt d'Aldaya. Es retira Álvaro, el guardameta, va entrar un altre. Álvaro, Álvaro, vine, vine, vine, vine. I tenim, a més, a Álvaro, que acaba de sortir del camp. Álvaro, enhorabuena per la victòria, eh?
3: Muchas gracias, muy, muy contento. El trabajo del equipo ha sido excepcional. Ha sido una barbaridad el año que hemos tenido de trabajo. El aire que ha dado el cuerpo técnico nuevo y bueno, el trabajo de todos, la verdad. Muy contento, muy contento.
2: La veritat és que el partit s'havia ficat un poquet mal al principi, en els primers minuts, però en acabant sí, havia sigut molt, molt superior, eh?
3: Sí, bueno, nosotros hemos trabajado toda la semana con la mente puesta en el partido y bueno, sabíamos que no iba a ser fácil, iba a venir un equipo que, aunque las condiciones no fuesen las idóneas para ellos, pues iba a luchar y iba a intentar pues llevarse el partido. Pero bueno, la verdad es que contento con el equipo, la actitud que hemos mostrado desde el principio y lo dicho, nada. Muy, muy contento.
2: La temporada es muy larga. ¿Qué ha sido el punto de inflexión que ha significado el ascens?
3: El trabajo. El trabajo y sobre todo la calidad humana que hay en este equipo. Yo he estado en muchos sitios, en muchos clubes, en muchas ciudades y creo que la calidad humana que hay aquí no la hay en ningún sitio y yo creo que ha sido la clave del éxito.
2: Vinga, moltes gràcies, Álvaro.
3: Gràcies a vosaltres.
2: El porter, que ja té, que acaba d'eixir ara mateix.
0: Sí, un canvi per a l'aplaudiment i per a la substitució sí. I donar minuts al porter suplent. Bueno, festa total, com deia Javier. En Aldaya sí. N'hi ha més protagonistes precisament de porter a porter, Carlos Gallardo, en el Gemesim.
4: En Vicent Company, en el porter de Potries i del Gandia. Enhorabona, Vicent.
5: Moltes gràcies.
4: Bueno, què suposa per a tu aquest ascens, tu que vius i has viscut tants anys al Gandia en etapes anteriors?
5: Pues la veritat que és una cosa molt bonica que estic que passar per ahí, no? Com tu dius, ja tinc uns quants ascensos i molts play-offs i al final pues, en casa, en la família, en estos locos, no? Al final hem pogut traure la situació primer i mira, quina alegria tot.
4: Perquè el Gandia té que estar molt més amunt, no?
5: Sí, sí, esperem que tornem a estar una altra vegada per a dalt.
4: Bueno, i es comentava sempre atent on pares el punt a punt, que està preparat, estan a corregues per a preparar el restaurant per al sopar, no per a la celebració.
5: Sí, sí, el pobre home està agobiat per anar a... Ja anirem a sopar allí. Es...
4: Pues enhorabona, Vicent, company.
5: Gràcies, Carlos.
4: Enhorabona, Vicent, company. I ahí és així, pues, la bengala i el tambor, els jugadors del Gandia celebrant el seu ascens a Lliga Comunitat.
0: Mentre continua Carlos Gallardo a la recerca de protagonistes en el GMSI, ha guanyat el Gandia 0-2, és nou equip de Lliga Comunitat ja de manera matemàtica, falta d'una jornada. Estàvem també pendents del partit en el Club Tenis València en eixes semifinals de la Copa Foul Combridge. Ja tenim un dels finalistes i ara busquem el seu rival en la final de demà. Carlos Urrutia, com va el partit?
6: Pues 3-2 per a Jaume Munar amb un break d'avantatge. La veritat és que el partit està igualat però l'està dominant per rànquing i per veterania Jaume Munar, que de moment és el que comanda tant el marcador com el ritme de joc. En el primer set, 3 jocs a 2 per a Jaume Munar davant del paraguaià Vallejo Trau, el jugador mallorquí. És a dir, té un break d'avantatge.
0: Aprofite per a dir gràcies, Carlos, que en segona divisió ja han acabat les primeres parts. En Almeria, 0-0 entre Almeria i Las Palmas. En Los Cármenes, Granada 0, Burgos 0. Bon resultat per al Castelló. I per últim, Racing 1, Valladolid 1 en el Camps d'Esport del Sardinero. De moment empata el líder, que encara no seria equip matemàticament de primera divisió. També Clara Alcover està en pendència esta vesprada de un esport que normalment no tractem així en el punt a punt, però que té també una fita important este cap de setmana.
7: Ens encanta comentar tots els esdeveniments que passen deportiu durant el cap de setmana i ara ens traslladem fins al circuit Ricardo Tor, Ormo, perquè avui canvia el soroll dels motors pel ritme de les zapatilles, i este dissabte arriba el Gran Premi Veles Marathon 3.0, és important recalcar que és l'edició tercera, i és una cita que va reunir prop de 1.500 corredors en una nit molt especial dins del traçat valencià, amb proves de 4 quilòmetres i 10 quilòmetres, i on els participants recorreran l'asfalt del circuit des de les 8:30 en un ambient únic amb esport, música, food trucks i, bueno, festa final al pit lane, podríem dir, no? Així que velocitat, esforç, emoció, però esta vegada sense ni motos ni cotxes, eh? Així que els protagonistes són els runners.
0: Pues els runners sempre també tenen el seu espai, la seva finestra en el punt a punt.
7: Tenen moltes coses els runners els caps de setmana,
0: sí, sí,
7: eh?
0: Sí, jo no sé si com li dona temps a esta gent per a tantes coses, però nosaltres així
7: estem. Entrenar tot durant tots els dies.
0: Efectivament, eh? Efectivament, que això no és fàcil. Demanava pas Javier des d'Aldaia, més protagonistes, Javier.
2: Sí, i és que jo crec que a Soles n'hi ha un partit que un jugador no s'enfada quan li canvien, que és quan és el seu últim partit. Tenim així a Serra. Serra, bona vesprada, enhorabona, eh?
8: Moltes gràcies, bona vesprada.
2: Bons anys així a l'Aldaia. I deixa-les, vas a deixar-les les botes ahí pensades?
8: Jo crec que sí, que ja és hora. Ja porto 35 anys, 30 anys de la meva vida, disfrutant del futbol i... Allà costa munt un poquet, i jo què sé. De moment, la idea és deixar-me. Ja veurem quan passa l'estiu, però de moment la idea és deixar-se.
2: Lo que vol és tindre l'agost tranquil·lament i disfrutar, no?, en la família, m'imagine.
8: De les vacances i disfrutar del futbol, desconectar del futbol, que també prou bé.
2: De totes formes, vaig a deixar esto el pavelló molt alt, no?, en una victòria i, a més, en un ascens, jo m'atreveria a dir, un altre viatge històric, no?, 2 anys després, retorneu a la Lliga Comunitat.
8: La Lliga Comunitat, que la veritat és que és una lliga molt, molt competitiva, i l'Aldaia, estar ahí en esa lliga és història pel poble i, sobretot, per l'afició, per la gent està. Donar-li la victòria i l'ascens així en casa és el millor que n'hi ha, i estic molt content.
2: I a més, és molta gent, no?, molta nyineria que ha vingut avui a Boreus. La veritat és que tot acompanyat, no?, en el dia d'avui.
8: La família, tota l'escola, tots els xiquets que estan supercontents, xixint en la fila, guaníssim a saludar, se li veu les cares. La veritat és que està molt guai, la veritat.
2: Bueno, una temporada, estàvem parlant abans en Álvaro, una temporada molt llarga. Quin ha sigut el punt d'inflexió que ha significat ese ascens, agafar el primer puesto i ja no me'l lleve a ningú?
8: Pues lo de sempre, lo que és l'Aldaia, és la família, el compromís que n'hi ha, la unió que n'hi ha, és lo de sempre, el conjunt de tots els jugadors que sempre estem així, donant la cara, donant per el club, per el poble... I res, això, donar-li les gràcies a tot el món i ja està, i gràcies a l'Aldaia.
2: Moltes gràcies, Serra, Capi.
8: Gràcies, a vostè.
2: Vinga,
0: i el
2: Serra,
0: partit
2: que...
0: en quin minut està, en la recta final?
2: Estem en el minut 30, camí del 31, falta encara un quart d'hora, però jo crec que ja se pot dir que l'Aldaia va mucha de categoria.
0: Sí, 5-0 és prou cridaner. Això,
2: sí.
0: I prou contundent.
2: Correcte. La veritat és que és una festa, si l'Aldaia estan esperant, ja dic, que s'acabi el partit, s'està fent molt llarg en aquest sentit, i la veritat és que molt bé. A més, sí que el deber és que el Mislata, que no feia una bona campanya, pràcticament també ha agotat els canvis, hi ha un jugador ara que pareix que té que una possible lesió muscular, i la veritat és que tot està acompanyant en el dia d'avui i s'està fent un poquet llarga, no?, esta segona meitat, que jo crec que tot el món així està esperant que l'àrbitre xiule el final del partit.
0: Pues en la recta final, clar que sí, d'este 5-0 favorable a l'Aldaia, que li va donar l'ascens a Lliga Comunitat. El Gandia, que ja és equip de Lliga Comunitat, ha guanyat 0-2 en el GMSI, i estem pendents de veure qui pot ser equip de tercera federació o qui vol lluitar en la final del playoff per ser equip de tercera federació entre Tavernes i Benidorm. 0-1, i aprofite Toni Galindo per a dir i a preguntar si està més a prop del segon el Benidorm o d'empatar el Tavernes.
1: Bueno, mira, Xuster, també, Paco, estava pensant en com te respondria a aquesta pregunta. Sembla que tenim telepatia, no? Perquè jo no sabia que tu m'anaves a preguntar això, però tu sí que sabies el que t'anava a respondre. I què te vaig a respondre? Que igual pot caure el gol de l'empat per al Tavernes com el 0-2 per al Benidorm. Estan els dos equips tenint ocasions. Ara mateix acabem de viure una bona per al Tavernes, però és que abans havien tingut una boníssima per al Benidorm. Així que les coses estan molt igualades, molt emocionants així al municipal de Tavernes. Estem en el 31, a punt d'arribar al 32 de la primera part. Tavernes 0, Benidorm 1.
0: La festa de l'ascens a Lliga Comunitat en el municipal Joan Girbes. Carlos Gallardo, més protagonistes.
9: Sí, estic amb dos jugadors del Gandia, per una part a Rubén Bella i un altre a Jorge Benítez. Rubén, enhorabona.
10: Moltes gràcies.
9: Bueno, què suposa estàs esperant tu?
10: No, mira, al final tots van firmar l'objectiu d'ascendre l'equip, de tornar on es mereix, i ha sigut difícil perquè un ascens sempre és complicat, però al final, conforme portem diguent tot l'any, pico pala i al final l'any copa i puro.
9: I estic amb Jorge Benítez...
11: Copa i puro, ho té clar, sí, va celebrar-ho. Ho té molt clar.
0: Pico i pala, Jorge... i al final hay copa i puro. Quina meravella
7: és la frase del titular, eh?
0: Quina meravella
11: és titular de l'ascens. I mira que és periodista, eh? Que ell controla molt bé la comunicació.
0: Ja ves,
11: bé,
0: ja.
11: I mira que ho ha sabut molt bé signar. I bueno, estic amb Jorge Benítez, que és un despatx jugadors que del curs passat tan difícil que va ser en aspecte econòmic i l'equip, i suposa que molt content, no?, de recuperar la categoria per al Gandia.
12: Home, sí, jo crec que sóc l'únic, ara mateix l'equip sóc l'únic, i jo crec que sóc l'únic també que sap el que van passar l'any passat, de tots els partits, tota la gent que jo anava per Gandia, tots em dient, tio, què farem, què farem? Però bueno, però enguany hem treballat, hem fet un equip bon grup, i crec que ens ho mereixem els tancers, i bueno, encara, ja veurem l'any que ve, passet a passet, ja veurem.
11: Sí, perquè Gandia és una plaça molt exigent, és un històric, també està passant una situació econòmica que ho han parlat amb el president, no?, i amb alguns directius que... I ara és anar recuperant del tot el club de la ciutat delicada que va passar. I ara la gent de la casa, la gent de Gandia, sou el que teniu que tirar cap endavant el club.
12: No, sí, sabien que enguany era un enguany per recuperar la... Per almenys la competició, que mínim té que estar el Gandia i poder deuda ja l'any que ve, els postos ben fets, tilla i l'objectiu que tindrem.
11: Com ho celebrar? Tu com ho vas a celebrar avui, a l'ascens?
12: Jo és que Rubén és com si fos mon pare, jo... Yo de arrere, em vaig allò de arrere. Si diu copa i puro, pues copa i puro tocarà, no?
11: Te fan cas, Rubén, eh? Sí. Sempre una essència que celebrar-ho. Ara s'aneu, crec que al Raiz de Corella no hi ha celebrar-ho. Bueno, quan sigui les claus? Tu que, a més, fem de la crònica un poc de la temporada, les claus d'este ascens?
10: No, al final la clau sempre ha sigut que hem sigut un equip molt unit, sobretot ahir en el vestuari, sabíem que tot passava per nosaltres.
0: Un segon, hi ha gol.
10: I que com vam parlar en
2: el gol, el de 6, el 6è per a l'Aldaia, marca Jorge des de fora de l'àrea, golàs de l'Aldaia, 34, camí del 35, Aldaia 6, Mislata 0.
0: Parlava un periodista en Algemesí, Carlos. Dos periodistes.
11: Així és, parlàvem en Rubén, el periodista, que, bueno, ens ha tallat un gol, també donava una enhorabona també per a l'Aldaia, i com comentaves, no?, les claus de l'ascens per a Gandia.
10: Sí, al final, com parlàvem, les claus de l'ascens per a mi han sigut que tot l'equip ha estat unit, de principi a fi, van fer conjura ja l'1 d'agost, perquè tots sabíem per a què havien firmat així en el Gandia, i al final sabíem que costava el que costava, l'objectiu s'havia d'aconseguir. I així ha sigut un vestuari unit, tot clar el que tenien que fer, i al final, com hem parlat, mai hem dubtat de nosaltres mateix.
11: Pues res, vos dice disfrutaron el puro, la copa, en dos, veia que teniu ahí la botella de xampan, el tambor, veniu molt preparats.
10: Sí, sí, al final sabíem que es podia donar avui, que com bé t'he dit, depenia de nosaltres tot l'any, al final ja sabíem que avui tenia que ser una festa per a tota la gent.
11: Pues enhorabona ja a celebrar a Rubén, así en el jugador del Gandia, celebrant en l'ascens en el seu company, allí a comunitat, en el punt a punt.
0: Pues espectacular, espectacular la frase que ens ha deixat el company, espectacular també l'ambient que n'hi ha en l'ascens del Gandia, espectacular també, avui és una vesprada de tenis, ara ja estarem en Carlos Urrute novament des de la Copa Falcon Bridge, però de moment el set ja és una realitat, 6-0, l'Aldaia al Mislata, que va ser Javier, jo crec que la rúbrica, la millor rúbrica possible per a aquest ascens a Lliga Comunitat. Javier. Javier.
13: Sí.
0: Ara, sí.
13: Hola, hola.
0: Ara sí.
2: Sí, dia, que no siguem més, perquè estem en el minut 36, encara resten 9 minuts, jo crec que l'àrbitre no va añadir res, i la veritat és que està sigut molt superior, com diem, el Aldaia davant el Mislata, 6-0, i tornarà, com diem, l'any que ve a jugar en Lliga Comunitat el conjunt d'Emilio López. Així estem en el minut ja 37, a soles resten 8 minuts, aixina que 6-0 guanya l'Aldaia davant el Mislata.
0: Estava pensant que ja la gent estaria en les rodalies del camp pràcticament esperant per a votar, no?, en la recta final, que queda poquet per al 45, i l'àrbit no tindrà nassos d'afegir res, m'imagine.
2: No, jo m'imagine que tampoc, però ja he dit, jo crec que tots volen que s'acabi ja el Mislata, l'Aldaia, evidentment, i la gent que està així. I escolta, que podia tornar a ficar un altre, res, al final està molt bé el creuament del conjunt del Mislata, el conjunt visitant, i l'està... És que està tot el rato la pilota pràcticament en les rodalies de l'àrea del Mislata. De fet, dins de l'àrea buscava pesca, la rematada, i serà baló per a... No, treta de cantó. Treta de cantó, per tant, pilota de nou per a Mislata, a baló parat. Està molt bé el conjunt d'Emilio, que està fent una...

0: recta final de temporada espectacular i ha aprofitat molt bé les punxades de l'Aliana en les últimes jornades, i en Guainte, bueno, ara mateix està perdent també el seu partit, recordem, 0-1 en casa davant el Godella. Aixina que tot està per decidir, perquè ja dic que està tot ja decidit, se podria dir, perquè mira, ha empatat ara l'Aliana a 1, aixina que aquest partit també està empat a 1, per lo tant, ja dic que tot està per a que l'Aldaia puja de categoria.
1: En quin minut estem?
0: Estem en el minut 38, a 7 a soles, per a la conclusió, Aldaia 6, Mislata 0.
1: Toni Galindo, Municipal de Tavernes, recta final de la primera part, de moment continua per davant el Benidorm.
2: Continua per davant del Benidorm, però també està el Tavernes buscant porteria contrària. Ha tingut una ocasió molt bona de Kay Davis, el jugador amb el dorsal número 18 d'origen anglès en el Tavernes. Estem en el 38, camí del 39 de la primera part. Atenció, perquè ara tractava de buscar de nou una ocasió el Tavernes. Estem, ja com diem, a punt d'arribar al 39 de la primera. El Tavernes que busca el gol de l'empat. Està ara més tranquil el Benidorm, però també de quan en quan s'assoma ahir al balcó de l'àrea i busca clavar el baló entre els tres pals, així que continua el 0-1 a favor de l'equip Benidormer, 38, a punt d'arribar al 39, Taverne 0, Benidorm 1.
1: Sigue sincer, qui està mereixent més el gol en este tram final de la primera part?
2: Està buscant més el gol el Tavernes, eh? Ara mateix està buscant més el gol el Tavernes. A veure, la veritat és que tenen en compte una cosa, eh? Té molt de mèrit el que està fent el Tavernes, perquè són dos conceptes molt diferents de concepte de club. Atenció ara al Benidorm, ui, mare meva, que buscava ahir entrar Emilio, no ha pogut, el davanter del Benidorm. Com te dia, Paco, són dos conceptes molt diferents, eh? El Tavernes, el 75% de la plantilla són xavals del poble, són jugadors d'ací del terreny del poble. El Benidorm té una estructura un poc més professional, perquè, bueno, començant pel seu entrenador, perquè tenim ahir a Javier Vidales, que és un tècnic que ve de les categories inferiors de l'Atlètic de Madrid, ha estat per l'Sporting, ha estat en les Palmes, és un concepte també de jugadors, hi ha fitxatges, hi ha pasta darrere, recordeu que és el projecte del grup de David Villa, i bueno, pues, són conceptes diferents, però la veritat és que sobre el terreny de joc les coses estan molt igualades, eh? No se destaca un més que l'altre, així que, bueno, pues, el Tavernes buscant aquest gol de l'empat, el Benidorm aguantant fins que arribem al descans, com diem, ja estem ja a camí del 40 des de la primera part, Tavernes 0, Benidorm 1.
1: Xicotet, actualització dels partits de segona divisió, tot continua igual, eh? Estem en el 12 ja de la represa, Almeria 0, Las Palmas 0, també en el 12 de la represa, Granada 0, Burgos 0, i estem ara mateix en el 6 ja de la segona part, Racing Santander 1, Valladolid 1. Les segones parts han començat de manera asimètrica, que és una de les paraules d'esta temporada. El tema dels calendaris asimètrics, tot asimètric. Ja està la festa del Gandia, continua en marxa, estem a punt d'arribar també a la festa de l'Aldaia, Javier. Ja estem a poquet, a 4 o 5 minuts d'arribar a aquest 90 i que va marcar l'inici del manicomi damunt la gespa del Jaume Ortí, del Municipal Jaume Ortí.
0: Correcte, estem en el minut 41, ara mateix es complís ese minut, aixina que com tu dius, 4 o 5 minuts i entrarem dins del rectangle de xoc, està jugant l'Aldaia en curt, intentava pressionar el Mislata. La veritat és que estem veient també a jugadors del Mislata que estan fatigats, estan físicament mal en el sentit de lesions musculars i demés, i que estan fent un esforç important per a parar, com dient, al conjunt d'Aldaia, que està guanyant 6-0. La pilota ara en la frontal de l'àrea del Mislata i serà treta de banda, jo crec. No, al final, sí, al final serà treta de banda per al Mislata en el carril dret. De moment en el 41, camí del 42, 6-0. Guanya l'Aldaia davant el Mislata.
1: Pues anem a aprofitar per a fer un parell de comentaris al respecte de coses que van a passar. Demà la sintonia del punt a punt, per exemple, Clara Alcover, demà anem a estar molt pendents d'eixe playoff i playdown de segona federació, seguint, com no, al Alcoyano i al Castelló.
3: És un cap de setmana decisiu per als nostres representants en la segona federació. Arriben els partits de tornada de les eliminatòries d'ascens i permanència, i tant l'Alcoyano com el Castelló es juguen continuar vius en els seus objectius. En clau de permanència, el filial albinegre visita Logroñés després del 3-2 de la nada a Castalia, en un partit totalment obert on el Castelló B necessita remuntar fora de casa per a seguir un any més en la categoria. I en la lluita per l'ascens, l'Alcoyano afronta una missió molt complicada després del 2-0 encaixat davant el Sant Sebastián de los Reyes, i on els del Collau estan obligats a reaccionar en la tornada si volen mantindre viu el somni de continuar avançant en este playoff cap a primera federació. Així que molts nervis, emoció i molt en xoc en un diumenge gran per al futbol dels nostres equips, que els contarem en directe al punt a punt.
1: Un altre comentari de futbol, en este cas de primera divisió, perdó.

0: Ja tenim el València de camí a Sant Sebastià, on juga demà a partir de les 7 de la vesprada en Anoeta. I en la llista de convocats del València Club de Futbol, finalment, Lucas Beltrán se queda fora novament. Tampoc viatjaran els lesionats Gallà, Renzo, els dos en contacte abans el tema del comunicat oficial en eixe problema muscular, i tampoc ni Fulquier ni Diakabí són els quatre absents per lesió junta a Beltrán. Els xiquets que sí que viatgen són els clàssics ja, Otorbi i Rubo Iranzo, i també Marcos Navarro. Demà a les 7 de la vesprada contarem el partit junta a la resta de la jornada unificada en primera divisió. I Clara, també estarem pendents dels play-offs de tercera federació, que ara després anem a repassar, que ja sabeu que tenen a equips lluitant per pujar a eixe quart escaló de la, del futbol espanyol, a ese quart escaló que és la segona federació. Ara de seguida fem el recull, però lo primer és lo primer. Estem a l'espera de més protagonistes en Carlos Gallardo en el camp del Gemesí, estem a l'espera de la recta final d'eixa primera part en Tavernes, i també estem a l'espera del xiulit final i de la festa en Aldaya, Javier.
1: Condien en el minut 44, camí del 45. Vegem a un jugador de Mislata, un altre viatge en terra. Ja hem agafat posicions per entrar al rectangle de xoc. Anem a veure, tan demanant els jugadors aigua. I en, és que ha sigut una pixanadora, com diem, en el dia d'avui el Mislata, que en el descans anava 2-0, el gol de Borja Montes, que ha fet hat-trick, i de Manu García. En acabant ha ficat el tercer Rafa Tàrrega, el quart un altre viatge Borja, que també ha ficat el quint gol, i l'últim un golaç de Jorge, que ha entrat en la segona meitat des de fora de l'àrea, des de la frontal, i ha fet, com dient, l'últim gol. Estem en el minut 44 i mig, i jo crec que l'àrbitre no va donar res. Estan posicionats tots, els xiquets també, per entrar al rectangle de xoc. Així estan tots preparats. La banqueta de l'Aldaya, sentat tots, esperant que l'àrbitre xiule. Vegem ara al Mislata, que li dan l'enhorabona a la banqueta de l'Aldaya. Passant per davant ante nostre, estem agafant, ja dic, posicions. Falten 10 segons, el valor per al Mislata en el rectangle de xoc. De nou el valor per a l'Aldaya. Jo crec que va xiular l'àrbitre. Mira el rellotge, va xiular, va xiular, va xiular. I final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final del partit. Final del partit en Aldaya, victòria de l'Aldaya 6-0, i el conjunt de Mil López que aconseguís l'ascens. Esto es lo que grita el vestidor. El gris condien del conjunt d'Aldaya. Tenim també aquí al míster Emilio, enhorabona.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Ha sigut una temporada molt llarga, al final l'objectiu complir.
2: L'objectiu complir, és una satisfacció per el treball ben fet tot l'any, i al final fer contents a tota aquesta gent d'Aldaya que ha vingut a veure-nos avui, nos fa molt grans. I bueno, i sobretot de tot el que ha passat avui, sí.
1: La veritat és que l'últim xades havíeu estat molt bé, havíeu aprofitat també les punxades de la liana, i una jornada que havíeu estat tranquil, no?
2: Sí, avui ha sigut un partit que estàvem tranquil, però sí que és veritat que per arribar així has de fer molt de treball durant l'any, i bueno, la veritat és que amb molt d'esforç han aconseguit el ascens, que era l'objectiu, i així estem a celebrar-ho ja avui.
1: Vinga, enhorabona.
2: Però moltes gràcies.
1: I és el condit. El míster de l'Aldaya. I la veritat és que és sensacional. Estem veient ahí. Mira, escolteu ahí el vestidor en el teu viatge.

0: Sensacional, com diem. I és que ha sigut molt bé. Tenim també a Borja. Borja, enhorabona, 3 gols avui. La veritat és que millor impossible, no?
1: Sí, molt bé. La veritat que una meravella. No m'ho esperava en un partit igual i ha sigut un somni. Tot l'any lluitant i al final hem aconseguit l'objectiu.
0: Un objectiu que, com diem, avui ha tingut un nombre propi que ha sigut el teu en 3 gols.
1: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que no estic acostumat a jugar ahí, però els últims partits he tingut la sort de jugar i ficar gols i un somni, com ja he dit.
0: 8 gols en 6 partits.
1: Sí, sí, sí. Ja duia i sense jugar ahí, però ara per circumstàncies de l'equip m'ha tocat estar ahí i orgullós dels gols.
0: Tornaves d'una lesió i la veritat és que està sensacional. Quasi que t'ha vingut bé, no, la lesió?
1: Sí, sí, no m'agradaria que una altra vegada me tocara lesionar-me, però bueno, ficàvem 8 gols en la tornada, a lo millor sí que el firmava.
0: Vinga, enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, disfrutar, com diem, i la veritat és que és una festa sent el poliesportiu municipal Xame Ortí, l'Aldaia que retorna 2 anys després a la Lliga Comunitat.
2: Pues la festa de l'Aldaia que estem contant, per cert, n'hi ha gol en segona divisió, acaba de marcar en Barba, per a l'Almeria, se posa per davant, Almeria 1, Las Palmas 0, estem en el minut 16 de la segona part. Estem en la festa en... En Gandia, no? Bueno, o en Gandia, sí. Ja veurem què és el que fa
3: tenim
2: Carlos Gallardo.
3: Tenim molta festa esta vesprada,
2: Sí, sí, sí, home. Hem triat molt bé els partits per a contar les coses.
4: Descansa, Tavernes.
2: I acaba la primera part en Tavernes en victòria per al conjunt visitant, Toni.
4: Ahí estem. Ja acaba en tensió, en moments de reflex entre el jugador Héctor del Benidorm i la banqueta del Tavernes. Han aparegut els nervis en el final d'esta primera part a la que arribem a eixa victòria provisional de l'equip alacantí. A eixa Tavernes 0, Benidorm 1, gol que marcava Emilio en el 14 de la primera part. Així que les coses molt igualades en este primer acte entre el Tavernes i el Benidorm, però anem al descans a eixa victòria provisional per a l'equip que entrena Javier Vidales.
2: Molt ràpid els millors dels primers 45 minuts.
4: A mi m'ha agradat molt per part de la Tavernes Cale Davis, que és el jugador d'origen anglès, és un jugador molt incisiu, ha buscat ahir molt pegat a la banda esquerra, i per part del Benidorm, Cario. Cario és la jove promesa de Dana Wans, que bueno, un autèntic punyal també, ha sigut incisiu, ha sigut elèctric, ha buscat ahir, ha encarat molt porteria contrària, així que me quede amb Cale per part del Tavernes i Cario per part del Benidorm.
2: Pues, evidentment, tot molt definit, en este cas, per al Benidorm, després del primer acte, un 0-1 en ixe gol d'Emilio, que li dona avantatge en el primer quart d'esta sèrie. Falta el segon quart, que va ser la segona part del partit, i recordem el partit de tornada, que serà la setmana que ve. Per cert, n'hi ha penal, i crec que Rocha... en el partit que enfronta al Racing i al Valladolid. Una roja directa a un jugador per una acció que pot ser perillosa i que queda pegat una patada a un futbolista del Racing de Santander en el cap, dins de l'àrea. De moment, una roja que pareix que és per un jugador del Valladolid, se queda en un menys i continua l'1-1 en els camps d'esport del Sardinero. Continuem en la festa d'ella, en Aldaia, continuem en la segona part en Tavernes, estem en Gandia encara, en Anxemesí encara, perdó, en la festa del Gandia, i ara de seguida hem de fer també primeres comunicacions dels partits de les 9 de la nit. Ja sabeu que tenim la jornada unificada, la jornada de primera federació amb l'Eldens involucrat buscant la classificació directa a segona divisió, pujar directament i guanyar el campionat de Lliga. També el Villarreal B, que busca un lloc en els play-offs, i també, com no, a l'Hèrcules d'Alacant. I també Clara Cover en poliesportiu.
3: En el partit que tenim en xoc d'handbol femení divisió d'honor or, temps de descans, Une Atlántico Pereda 16, Grupo Usandbol Mislata 22.
2: Correcte.
3: Així que una victòria momentània per ara per a les nostres xiques de Mislata.
2: Sí, senyor. De moment les xiques que van bé, i també de moment va bé eixa gran final. Final no, gran semifinal, la segona en la Copa Falcon Bridge en el Club Tenis València. Carlos Urrutia acaba el primer set. Carlos.
5: Urrutia. Del paraguayán Daniel Vallejo. Aixina les coses, el favorit per esta segona semifinal està fent de valdre el seu millor rànquing, li espera en la final, que serà demà a partir de les 5 de la vesprada, el serbi Miomir Kecmanovic, aixina que a punt de començar la segona manega, el segon set d'esta segona semifinal individual de la Copa Falcon Bridge al Club de Tenis València. 6-4 ha guanyat el primer set Jaume Munar.
2: Ketsmanovic, que està esperant per aquesta final de demà a les 5 de la vesprada. De moment, Jaume Munar, el balear, que està només a un set d'aconseguir la classificació per a aquesta gran final. Clara, més coses d'esta vesprada.
3: Moment de tercera federació. Arranquen també els play-offs d'ascens en esta categoria, amb quatre equips buscant el somni de pujar a segona federació. Les semifinals es disputen a doble partit i este diumenge viurem ací al punt a punt els primers assalts a les 12 del migdia. El partit, el duel de filials entre el Villarreal C i el Llevant B, tercer contra quart classificat en la lliga regular, i ja de vesprada, a partir de les 6, serà el torn de l'Atlètic Saguntí, segon classificat, que visita la Nucía, quinta, en una eliminatòria que promet màxima igualtat. Així que els partits de tornada es jugaran el pròxim cap de setmana, el del 24 de maig, i els guanyadors es classificaran per a la gran final del play-off d'ascens. Així que comença el moment de la veritat en la tercera federació, d'això és que també te alimenten i això gusanillo, no?, en la panxa.
2: És que demà els partits

0: De tercera van a ser un espectacle, eh? Jo, de fet, sempre dic lo mateix. Recomano als aficionats al futbol que
1: se prenguen en tranquimacil.
0: No, que normalment s'acostumen a veure futbol per la tele, o van a grans camps de primera, de segona divisió. El futbol de tercera és molt potent. El futbol de Lliga Comunitat cada vegada és més potent. El futbol de segona federació en els play-offs és molt, molt interessant. És a dir, que tenen oportunitats a banda més econòmiques, de veure a equips que estan ara mateix en una situació esportiva molt, molt interessant. N'hi ha penal i ara mateix marca el Racing de Santander, que se posa per davant i que en este marcador, recordem, en funció del que passa este cap de setmana, podria tindre ahí l'ascens a un passet absolutament. Gol del Racing, 2-1, estem en el 61 de partit, el 16 de la segona, i recordem el Valladolid que està en un home menys, el gol l'ha fet Andrés. Continuem en la festa, Javier Vicente Lozano en el Poliesportiu Jaume Ortiz de Aldaya. Tinc per allà el himne preparat. En qui estàs?
2: Estim en Pepe Villegas. El...
0: Mira, pues posa l'himne, home, posa l'himne, un segon. Posem l'himne de Aldaya.
2: Espera.
0: Ahí estem. Posa el pinganillo.
2: Ara sí, ara a Pepe. Sí. Le pica el pinganillo,
0: sí,
2: que quede,
0: sí,
2: entonces.
0: Pícale.
2: Espera. Agafa, Pepe. Mira,
0: president.
3: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás?
3: ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, bien, bien. Muy, ya sabes, muy contento, muy alegre. Ya por fin estas dos horas que hemos estado aquí de pesar y de penumbria y de temor, pues nada, ya ha pasado. Y ya tenemos la liga ganada y, en fin, gracias a Dios, pues todo se ha conseguido este año.
0: El partido ha estado un espectáculo, Presi.
3: Sí, sí, no, sí, está claro. Los chavales están impresionantes. Yo, la verdad es que en ningún momento dudaba el asunto, pero siempre, ya sabes que llevo yo muchos años, he visto muchos partidos y que esto no es como uno quiere que sea hasta que se acaba el partido. Pero así ha estado todo muy bien, muy bien. Maravilloso el ambiente, acompañado del señor alcalde, y en fin, todos aquí en familia. Muy bien, todo, muy bien.
0: Presi, estem escoltant la sintonia, estem escoltant, sí, l'himne, Adelante los Colorados, que m'imagino, sí, que va sonar, sí, esta nit en la festa en Aldaya. Heu, sí, lluitat moltíssim, per a la tornada, i sobretot, contant com van a ser les celebracions i com penses que va a ser la nit esta nit en la ciutat.
3: Bueno, pues ahora cuando consigamos de salir de aquí del césped, que sabes tú que eso va a ser difícil, pero que están aquí los chiquillos, está todo, en fin, la afición, estamos aquí todos, pues nada, iremos a casa a relajarnos un poquito y a cenar. Iremos todos de cena a celebrarlo y, en fin, espero que sea una fiesta pues muy buena esta noche con todos los jugadores y con todos.
0: Enhorabuena, Pepe, un abrazo muy grande.
3: Sí, ¿quieres hablar con el señor alcalde, ya que lo tengo aquí?
0: Hasta ahí, Guillermo Luján, pero ahí. Pásame al alcalde, hombre. Ahí esté, sí, sí, sí, señor.
3: Guillermo. Sí, sí, espera, que si no se va y no te dice nada. Hasta
0: no,
3: luego.
0: No puede ser. Un abrazo, Pepe.
3: Me alegro, venga, hasta luego. Y a ver si te veo más, ¿eh?
0: Hombre, sí, es deberes. Es que ya sabes, estoy casi.
2: Ahora te está sentiendo ya Guillermo Luján, el alcalde de así de Aldaya, que realmente ha sido un partido y que no tengo un molde en ese sentido. Pero ¿cómo estaba el Presi?
4: Bueno, estaba bien, al principio nervioso, lógicamente, porque el fútbol tiene estas cosas extrañas, ¿no? Es de ver que en el primer momento se ha visto un domini claro de Lude al Mislata. Se veía en ocasiones, el porter, la primera parte, el primer tram del partido, ha hecho algunas paredes importantes, pero cuando trata el primer, ha sido una secuencia. Y dice un partido de emociones y de suspense, podemos decir que ha estado más o menos ciertamente tranquilo. Y bueno, ahora la celebración ya con Borás todo descontrolado.
2: Paco, te estás sentita tú, ¿eh? Yo no digo que perfecte. Es del alcalde, así que...
0: Vaig a hacer un chicote de homenaje. Don Guillermo.
4: Buenas, ¿qué tal?
0: Muchísimas, muchísimas felicidades.
4: Gracias a todo Aldaya, ¿no? Porque el UD es el equipo de Aldaya, el equipo que nos, a veces nos hace sufrir, y esta noche ha sido una tarde noche una de alegría. Hemos vivido momentos, a veces ocasiones, en los que no ha salido bien, pero ya ha sido magnífico, un resultado contundente. Yo creo que demuestra la categoría del equipo y que, bueno, aquí no queda todo.
0: Com fa Guillermo Luján per a no ser un hooligan en un partit com este, en el que n'hi ha tant en joc, però que afortunadament acaba en final feliç?
4: Bueno, avui ha sigut més o menys fàcil perquè ha sigut el partit, s'ha desenvolupat...
0: Però al 3 dies no, eh? Al 3 dies costa més.
4: Jo recordo que hem viscut així Pepe i hem passat tragos i han eixit bé, mal i regular perquè el futbol té aquestes coses. Però avui la veritat és que la desplada ha sigut raonablement tranquil·la, el que passa que sempre tens la... Setembre, hasta que no has hagut dos, tres gols, que la diferència era important, hasta ese moment, pues bueno. Però bueno, jo crec que lo important ara és pues, disfrutar de la festa, de la celebració, i bueno, esta gent enseguida està ja pensant l'any que ve, així no paren, així la gent no pensa més que el següent partit.
0: Aprofite, Guillermo, l'última per a donar-li enhorabona també a l'Ajuntament d'Aldaia per l'aposta que fa per l'esport de manera sistemàtica des de fa moltíssims anys i que avui s'ha traduït en un ascens que col·loca a, anem a parlar clarament, Aldaia i el seu primer equip, el seu amateur, com a un dels referents del futbol regional en la Comunitat Valenciana i que va jugar en la categoria més exigent del futbol autonòmic.
4: Pues tot això que has dit, que està molt ben dit, a més rematem que estem en el camp de futbol Jaume Ortí.
0: Ahí sí, ahí
4: estem. Què anem a dir del futbol d'Aldaia, de la història i la vinculació tan estreta de grans jugadors, com Juan Sánchez i molta gent que ha sigut història del València, i en este cas l'UD està fent una temporada magnífica, però sobretot un treball de molts anys, des de la cantera fins a l'amateur.
0: Pues Guillermo Luján, enhorabona a tota la gent del consistori, enhorabona a tota la gent d'Aldaia i evidentment a disfrutar també en la teua condició d'alcalde de la festa esta nit.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Un abraç també a Guillermo Luján, l'alcalde de la localitat, que està de festa amb els jugadors, amb la gent, amb l'estaf, a la xespa del poliesportiu Jaume Ortí.
2: Sí.
0: Javier, continuem amb més jugadors, protagonistes, gent. Ja saps que micro obert, eh? Qui vulguis,
2: igual sí, la que ja dit.
0: Carlos Gallardo, exactament igual.
2: La veritat és que és un ambient espectacular, hem estat en Serra, en Álvaro, ara agafarem a més jugadors, perquè la veritat és que ha sigut un dia molt emotiu, està sent un dia molt emotiu, perquè ja dic, perquè una victòria, un ascens, no és com si sempre... L'any passat estigueren a punt i enguany sí que l'han aconseguit. Així que ara te torna a demanar pas quan tinguem els protagonistes.
0: Perfecte, doncs ara de seguida microsoberts continuem en Carlos Gallardo, en el GMSI i evidentment en Aldaia amb Javier Vicente Lozano. Els ascensos han pujat. Aldaia i Gandia a Lliga Comunitat. Està a punt Toni Galindo, abans de fer un xicotet paró, de començar la segona part en Tavernes. De moment continua guanyant 0-1 el Benidorm al descans. No sé si esperem canvis, no sé si esperem una altra cara de cara al segon acte.
1: Bueno, así de hecho, un jugador que está escalfando de una manera incisiva, que es Edu, por parte del Tavernes, així que sembla que Edu serà un dels canvis que se farà des de l'inici en esta segona part. Anem a veure per qui eixirà este dorsal número 10 del Tavernes. De moment encara no estan els jugadors de cap dels dos equips així sobre el terreny de xoc, així que encara no comença la segona part així al municipal de Tavernes. Recordem que està guanyant des de la primera part, des del minut 14, el Benidorm amb gol d'Emilio. Tavernes 0, Benidorm 1.
0: 8 de la vesprada i 2 minuts en directe en la sintonia del punt a punt i a la tornada comencem amb alineacions, amb prèvies, amb tota la tensió, perquè avui va ser tensió pura i dura des de les 9 de la nit, jornada unificada, molt en joc i l'Eldense que pot ser esta nit a les 11, equip de segona divisió. Tot com sempre en el punt a punt de Punt Ràdio.
5: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.

0: Les 8 de la vesprada i 4 minuts. Portem en marxa les 12 del migdia en la sintonia del Punt a Punt. Anem a estar en marxa fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que a partir de les 9 la jornada íntegra pràcticament de la primera federació amb els tres equips valencians en eixa jornada jugant-se moltíssim, sobretot en el cas de l'Eldense i també del Villarreal, i a partir de les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt amb Salva Gomis i Carlos Urrutia, que per cert he de fer en ell ara de seguida una altra comunicació per al tenis a veure com va eixe segon set de la segona semifinal de la Copa Falconbridge. Però a 55 minuts d'encetar la jornada anem a obrir comunicacions amb els partits de les 9. Obrir comunicacions amb la jornada unificada de la primera federació. Ja sabeu que avui anem a estar en tres camps, sobretot, lo més important, va passar en el nou Pepico Amat, però també en eixe estadi nou Mirador de Algeciras i també en eixe mini estadi de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza per als partits de Eldense, Hércules i Villarreal. Obrim línies primer amb eixe Eldense Atlético Madrileño, 9 de la nit, un partit que anem a contar amb els comentaris de Javier Subirats, el micro sense fil de Gonzalo Blanes i la narració, esperem que avui contant una sense segona, de Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Paco, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Si estem en la cabina de Apunt Ràdio, en este nou Pepico Amat de la, per què no un tercer ascens en el punt a punt en la jornada d'avui, després de que el Gandia haja pujat en la jornada d'avui, que ja hem estat en el Fortí del líder, en el Aldaia, que ha aconseguit també l'ascens. Per què no somniar amb que l'Eldense retorne a la categoria de plata del futbol espanyol a la segona divisió? Classificació. Falten dos jornades. Eldense líder 66, segon Sabadell 65, tercer Atleti de Madrid B 64. Dos punts separen els tres primers de la classificació i avui ací a Elda s'enfronten primer i tercer. Eldense i Atlético de Madrid B. El separen només dos punts en la taula de la classificació i la combinació és clara. Si avui l'Eldense guanya i no ho fa el Sabadell, l'Eldense, a falta d'una jornada, haurà aconseguit l'ascens fins la segona divisió del futbol espanyol. La vesprada és freda, prou freda. Ací a Elda el cel està cobert, bufa molt de vent. En este moment ja funcionen els aspersors i també la megafonia, i ja amb alineacions confirmades, el micròfon al Pepico Amat de Gonzalo Blanes.
2: Què tal? Salutacions, punt a punt, bona vesprada. La megafonia que sona en força, però sobretot avui va sonar en força la grada del nuevo Pepico Amat. S'espera un ple total, la gent ha esgotat el paper, molt poc públic que ha viatjat de Madrid, però que també tindrà un racó per a l'afició visitant. En la prèvia tindrem el homenatge al filial que, recordem, el van viure en directe al punt a punt, va lograr l'ascens cap a tercera divisió, i el president de la Federació Valenciana, Salvador Gomar, així damunt del camp, i en la prèvia del partidàs de avui al nou Pepico Amat, li donarà la Copa de Campions de la Lliga Comunitat del Grup Sur. I com bé ha comentat Luis, ja tenim les alineacions, atenció, perquè per part de l'Atlètic Madrileño, Fernando Torres ve en tot, en Esquivel, que estarà en la porta, jugadors que molts hem vist ja en el primer equip, en l'alineació, Boyar, Martínez, Iker Luque, lateral que ha estat al primer equip, Llorente, Castillo, Ryan, que també ha estat en el primer equip, Puric, Velotti, Corral i Arnau Ortiz. Recordem que el conjunt de Fernando Torres està el segon en la classificació, està tot molt igualat també en el Sabadell, i que avui, com ha comentat Luis, la victòria és clau. I este és l'11 de l'Eldense, que pot ser un 11 per a la història, un 11 per a l'ascens al futbol professional. Ramon Vila en la porta, defensa per a Vallejo i Clemente en els laterals. Avui la parella de centrals per a Esman i Àlex Serra. En el mig del camp, el treball de Guille Macho, el talent de Manu Molina, Bustillo, la velocitat de Fidel, Nacho Quintana i la referència ofensiva per a Dioni, el killer del conjunt del nuevo Pepico Amat. Xiula el partit José Antonio Palomares, poc a poc va arribant el públic, a les 9 de la nit arranca sense cap dubte el partit dels partits en esta jornada unificada en primera federació.
0: Presentat el partit en el nou Pepico Amat, Luis, volies dir alguna cosa més?
1: Sí, que sí, que Boñar, Iker Luque, Rayane, de jugar i marcar en Mestalla, a estar en la jornada d'avui, així en el Pepico Amat d'Elda. L'àrbitre de l'encontre és José Antonio Palomares.
0: Efectivament, faltava l'àrbit. És que hem de contar coses en segona divisió. Per exemple, la remuntada en dos minuts de Las Palmas. Acaba de marcar primer Enrique per empatar el partit i acaba de marcar Pejiño. Almeria 1, Las Palmas 2. Estem en el 81 i en dos minuts ha remuntat el conjunt canari. I també acaba de marcar el tercer el Racing de Santander. En este 3-1 el Racing davant del Valladolid, que ja té la pista lliure per a eixe ascens a primera divisió. El gol del Racing, el tercer, estava mirant per així, ho ha marcat després d'una assistència magnífica, Andrés, gol d'Andrés Martín, per a fer el seu doblet i aprofitar esta assistència de Villalibre, que fa gol i assistència per al 3-1 per a el Racing de Santander. Lo més cridaner és que no n'hi ha gols en el partit del Burgos, això és fenomenal per a el conjunt del Castelló. De seguida continuem presentant partits de les 9 de la nit, però abans Javier Vicente Lozano estava en Aldaya amb protagonista.
3: Sí, tenim protagonistes així que estan esperant-nos per a anar-se'n a la dutxa perquè tenen sopar en el dia. Fran Pescador, Pesca, bona vesprada.
4: Buenas tardes.
3: També tenim a Manu García, que ha ficat avui un gol. Manu, buenas.
5: Hola, bona vesprada.
3: La veritat és que una temporada molt llarga, però al final l'objectiu complit, no? Pesca?
4: Sí, al final ha sido, la verdad, una temporada larga. Ha habido tramos que ha sido dura, pero bueno, al final hemos conseguido el objetivo. Y nada, ahora a disfrutar.
3: Per ser més Pesca, Fran Pescador, continuen realment en el futbol. Perquè jo me'n recordo quan ell estava en el quart, en preferent, ja fa molts anys, que era Pesca. Ara ja no sé si és Fran, perquè a mi m'havien donat la alineació en Fran, però jo t'he dit tot el rato Pesca.
4: Sí, como es Mister Nuevo, se ha quedado con Fran, pero de equipo me llaman Pesca, Pescador, Fran, Francho, Francho, de todo, tengo de todo.
3: Molt bé. Bueno, Manu, la veritat és que molt bé, no? Enguany, el partit d'avui i al final de festa, no? Que és lo important.
5: Sí, bueno, al final sabien que hubiera un partit un poc més assequible per el nivell de classificació, però tots els partits són difícils i sí, molt concentrats i al final hem pogut guanyar en una prova prou gran i molt bé ara sobretot a disfrutar-ho i la setmana que ve acabar la Lliga.
3: I qual ha sigut el partit més important que heu dit? A partir d'este ja sí que mirem cap a dalt i mirem per a intentar apujar.
5: Pues bueno, tinguérem ahí en la segona volta que perguérem en el contra la Liana, que anava segon en ese moment i en ese moment se posaren tercers i a partir d'ahí sabien que no podien fallar i han sigut 7 partits, si no m'equivoque, guanyant-ho tot. I ja rematar la setmana que ve a veure si podem guanyar ja l'últim i jo crec que aquest fou el punt d'inflexió.
3: I és que me dieu antes que ara veieu aplegat en una forma sensacional, no? 7 victòries que no havia aconseguit en tota la temporada.
4: Sí, la verdad es que parece una liga fácil, pero vas a partidos de fuera y la verdad es que te lo ponen bastante difícil y no conseguíamos lograr una racha larga de partidos con victoria y nada, a seguir luchando. Yo siempre confío en este equipo, a nuestro nivel de juego, que es espectacular, y al final hemos conseguido el objetivo, que era lo que queríamos todos, y a disfrutar.
3: Te vaig a fer una pregunta que normalment la fa Carlos Gallardo, que és, quina música va a sonar en el vestuari?
4: Bueno, hay un poquito de todo variedad, pero estamos ahora con la de los Buller.
3: Bueno, bueno, y Manu, ¿va a ser molt llarga la nit?
5: Esperem que sí, y molta gent. Sí. Que se queden perquè molts estan un poc casats i les nòvies no li deixen eixir, així que avui obligat a eixir tot el món hasta tard.
3: Ho diu per ti, no, Pesca?
4: No, per mi no. No, per los demás que tienen ahí un poco la correa atada, pero bueno, hoy tienen fiesta hasta si mañana, a saber cuándo.
3: Vinga, moltes gràcies.
0: Efectivament. Vale.
5: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Ara de seguida
3: bueno,
0: farem...
3: Sí, sí. Per cert, tenim així a Salva també, i si vols... Okay. Ahí el Dicem, que está disfrutando Wim, más que ahí, seguro.
0: Deixa, que le toca no, treballar de
6: mano. Te ves que esta vez en mano, que mano tampoco es más arrao una hora y más sorpres, pero bueno. Súper content.
3: La veritat és que la temporada ja era condient, però al final este és el cúmul, no? De tot un any treballant i al final condient de torneu, no? A la preferent.
6: Sí, és un èxit, però jo voldria posar en valor lo que estàs fent tu així, per exemple, esta vesprada, o lo que estan fent altres companys al llarg de la temporada d'acostar-nos el futbol regional, no? La Lliga Comunitat, inclús l'ascenso, no? De Primera Federació Valenciana cap a Lliga Comunitat, la Tercera Federació, la Segona Federació, la Primera Federació, vull dir, és un futbol que pràcticament ha sigut invisible durant molts anys i jo crec que el projecte d'enguany en el punt a punt és fantàstic per això, perquè està costant este futbol, que al final, i ho hem parlat abans, és el futbol de veritat. O sea que, encara que jo forme part també del projecte, no? Però que...
3: Correcte.
6: Vull dir que He mamat molt de futbol base i molt de futbol regional des que era menut, perquè m'abuelo va ser directiu de l'antiga Unió Deportiva Manises, un club que ha desaparegut. Jo he vist més...

0: Pregunta Paco si te vas a fer alguna cerveseta, algun vino, algun, no sé, algun cubata, algo.
1: La festa és per als jugadors, Paco. Si bueno, la directiva s'anima i diu anem-se'm a sopar, pues anirem a sopar, clar, sí.
2: Ah, n'hi haurà que complir.
1: Cal celebrar-ho.
2: Pobre home, pobre home. Que si li toca complir, haurà d'estar ahí, patint.
0: Exacte, clar. Si li diu el presi que té que anar, pues tindrà que anar. A veure què hi que fem, no? Però bueno.
2: Un tío obedient.
0: Moltes gràcies, Salva, enhorabona.
1: Adéu, companys, abraçada.
2: Un abraç.
0: Vinga.
2: Sí, senyor.
0: Salva Folgado.
2: Mira, i no li has preguntat pel seu cadet, eh? Però bueno, li preguntarem ja en les següents setmanes també a Salva Folgado, membre, evidentment, d'eixa Unió Esportiva Aldaia, que avui ha pujat de categoria. Te deixes pigolant per ahir. Ja hem tancat en Carlos Gallardo, evidentment agraint la seva tasca, en eixa municipal d'Algemesí, en el municipal Joan Girbés. També Toni Galindo, estem en la segona part ja, i de moment el que pareix és que el Tavernes no s'apropa a retallar diferències amb el Benidorm.
3: No, ara de moment semblava que tenia una oportunitat, però ha errat en un llançament de banda. El Benidorm sí que ha tingut alguna més bona, així que continua un poc el domini del Benidorm, que està també manant en el marcador, així que estem ja a punt d'arribar al 10 d'este segon acte així al municipal de Tavernes. Tavernes 0, Benidorm 1.
2: Tot això respecte a la primera valenciana i també a la Lliga Comunitat. Continuem. El que està passant en segona significa que, si acaba tot això, com està ara mateix, victòria del Racing 3-1 davant el Valladolid, derrota de l'Almeria 1-2 davant les Palmes, el Racing és de primera. D'ací a 7 minuts estem molt pendents de que acabi eixe partit, perquè inclús l'empat a l'Almeria, que ha vist com li remuntaven en 2 minuts, no li valdria per evitar l'ascens directe del Racing de Santander. Deia que continuem fent comunicacions i anem tancant coses. Per exemple, en pilota valenciana hem estat molt pendents de la partida en la Catedral. En Pelayo, com ha acabat tot, Matías Oliver?
4: Doncs, Paco, ja tenim resultat final. Marc 60, Puchol segon 55. En una partida, dèiem, Puchol tenia que recuperar el xoc al res, que el xoc al dau que havia perdut. Ho ha fet en dues ocasions, però en les dues ocasions Marc ha contestat de la mateixa manera. Valinet, jo tinc que dir que a Puchol no li ha dit molt la pilota, se li han anat moltes a galeria llarga, li ha escopit molt la galeria. Però és que així al meu costat tinc un fenomen que és Marc, que és el vigent campió. No sé si podem fer una connexió rapideta. Paco?
2: Sí. Sí, avant.
4: Marc Gimeno, enhorabona per este triomf i compta'm. Després de que Puchol se ficara per davant, com li pensi ese canvi de xip per a poder pegar-li la volta de nou i endur-te la victòria?
5: Bueno, moltes gràcies, primer de tot. I res, crec que és difícil anar per davant de la partida i estar aguantant. I moltes vegades me passa entrenar, me passa jugant, que hasta que no te peguen un toc d'atenció no reacciones. I bueno, crec que m'ha passat un poquet això, m'ha trencat el dau, he anat al res dient que sé ja això, i bueno, m'ha passat dos vegades, he tingut l'oportunitat de poder traure altra vegada el xoc del res dos vegades, i bueno, crec que ha estat ahí la partida.
4: Tens posto de campió, esta victòria és de campió.
5: Sí, crec que conforme ha sigut la partida, crec que els dos hem mantès molt bé la calma, crec que sabíem els dos el que estàvem fent en cada moment, i a lo millor no el que anava a passar, però sí que el que teníem que fer en cada moment, aguantar, i el que és estar així cada un individualment. Crec que se guanya a base dels anys, dels campionats que jugues, aplegant més llarg o més curt, i bueno, crec que hem tingut les dues oportunitats de ser campions, sabem el que és això i crec que se patís prou a dins.
4: Enhorabona, Marc Gimeno, anem a deixar-te ja que vagis per a vestidors per a que no te xeles, i aquestes seran les paraules del vigent campió que s'ha estrenat amb una victòria avui a Pelayo en una jornada que se completa amb la victòria de Seve davant l'Orja en raspall masculí 25%, que és corresponent al grup de raspall masculí, que continuarà demà i que estarem comptant en directe. I van contra Marraí des del Trinquet d'Oliva, des de les 11:30, en un campionat que és únic, Paco, de veres. El que se viu en este campionat és per a que tota la gent vinga, recolzi la pilota ara més que mai, perquè se veuen coses que no se veuen al llarg de l'any, i és la màgia que té este campionat individual, el Mama.
2: Ja van d'escoltar les paraules de Marc, concises i curtetes, efectivament. Un abraç, Matías!
4: Una abraçada, adéu.
2: Tanquem des de Pelayo, i també teníem que fer eixa primera comunicació amb la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, perquè n'hi ha molt en joc també per al Villarreal B, que vol abastar eixa plaça de playoff de cara a la postemporada. Un partidàs que anem a contar, un Villarreal B Sevilla Atlético, de la mà de José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona vesprada. Gual. A veure si José Luis Gual està.
6: Llaneza.
2: Ahí estem. Sí, tira-li, Gual.
6: Dic que estem així en la ciutat esportiva. M'estic sentint en... No puc parlar, en el eco.
2: Aguanta, tranqui. Me fas càrrec de seguida. Estem en José Luis Gual per a veure si podem

0: establir aquesta comunicació en els 11 confirmats del Villarreal B i del Sevilla Atlético, que ja sabeu, un Villarreal B que està tractant de fer-se en una d'aixes codiciades places de playoff de cara a la postemporada. De fet, en la classificació, el Villarreal B que comença esta jornada, la penúltima, en 59 punts. L'Europa i el Cartagena anem a estar molt pendents dels seus partits esta vesprada, concretament del Nàstic Europa i de l'Eivissa Cartagena, són els rivals directes del Villarreal B per una plaça en el playoff en la recta final d'esta temporada. A veure si de seguida podem estar en José Luis Gual per a recalcar les alineacions i si no, crec que podem també continuar obrint línies i obrint camps de coses que van a passar esta jornada. Per exemple, anem a contar les alineacions que ja les tenim confirmades del Algeciras Hércules, un partit que se va disputar en l'Estadi Nou Mirador, amb Toni Cabot en els comentaris i en la narració i alineacions confirmades de Javi Morell. Hola Javi, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Paco, companys, oients del Punta a Punt, salutacions, molt bona vesprada, en poc menys d'una hora començarà aquest partit molt important per a l'Hèrcules. Qui mire la classificació veurà que l'Hèrcules d'Alacant ja no es juga pràcticament res, però hem d'estar atents perquè es juga la possibilitat d'accedir a la Copa del Rei la pròxima temporada. Davant tindrà un equip que es juga el tot per el tot, com és l'Algeciras, que apura les seues opcions de fer playoff en aquesta primera Reial Federació. Ja coneguem els 22 protagonistes per part del conjunt local del nuevo mirador de l'Algeciras de Javi Vázquez. Va formar amb Iván Moreno, Joseca, Ángel Gómez, Mayorga i París Adot en defensa. Per davant, doble pivot per a Òscar Castro i Johnny Álamo. Un costat per a Juanma, l'altre per a Obeng. Com a enganx, Dani Garrido. En punta de llança, Javi Avilés. Per part de l'Hèrcules d'Alacant, Beto Company ha triat a Abad Baix Espals. Defensa de 4 per a Samu Vázquez, Rentero, Bolo i Retu. Per davant, Unai Ropero, Mangada, Nico i Andy Escudero, doble punta formada per Medi i Fran Sol.
0: Pues presenta't el partit, Fran Sol. Anem a veure després quan li pregunta a Toni Cabot si està content o no en la punta de l'atac per a l'Hèrcules d'Alacant, que juga davant l'Algeciras en xoc, tractar d'abastar la vuitena posició que daria dreta a jugar la temporada que ve en la Copa del Rei. Està en pendents d'aixa primera comunicació en Villarreal amb José Luis Gual, que ja crec que s'ha solucionat a nivell tècnic, i José Luis Gual, sí que podem fer eixe comentari i també les alineacions del partit entre Villarreal i Sevilla Atlético.
2: Ara sí, Paco, bona vesprada també a tota la família del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Die que estem així en el mini de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, on també es juga un partit molt important perquè el conjunt local, el filial groguet que dirigís David Albelda, sap que si avui guanya tindrà en la butxaca la presència en el playoff, que per a mi és un èxit majúscul, tenint en compte la joventut que s'ha topetat en guany David Albelda en el filial i a més algunes eixides de jugadors importants en el mercat d'hivern. Davant, un equip que és el cuer de la taula, el Sevilla Atlético, descendit ja fa algunes setmanes, però que a atenció, va empatar la passada jornada ni més ni menys que l'Eldense, que està a un passet de la segona divisió del futbol professional. Així que tindran que fer molt bé les coses els futbolistes del Villarreal, que, com dius, té ja formació absolutament confirmada per arrencar el partit, amb Rubén Gómez en porteria, 4 homes en defensa. Hi ha un canvi respecte de l'últim partit jugat al camp de l'Europa, perquè entra Balú en lloc de Sierra, per tant, Budesca lateral dret, en Ecortí lateral esquerra, la parella de centrals per a Lautaro i per a Janís. Balú per davant a la sala de màquines juguen a la Sandiata i Carlos Macià, en Joselio Gaitán per un costat, en Nízar, que és l'altre jugador que entra en el 11 inicial del Villarreal B, i da la dupla que li està funcionant bé les últimes setmanes, David Albelda, conformada per Albert García i per Hugo López. Per part del filial sevillista juga Rafa Romero a la porteria, també col·loca el tècnic Marco García 4 homes darrere, que seran Espinyera i David López com a lateral, central Sergio i Valentino Fatore, per davant 3 homes al centre del camp, en Da Silva a la base i com a interior Saltozano i Nico Guillén, i dalt 3 futbolistes. Per la dreta percutirà Sierra, per la esquerra Castillo, el referent serà Alex Costa, en un partit que xula un àrbitre murcià, Marcelo Ibáñez. Estan ja calfant els futbolistes del Villarreal, encara no ha botat al terreny de xoc el 11 del Sevilla Atlético, camp en magnífiques condicions. Recordem, des de les 9 de la nit, el Villarreal que busca passaport cap al playoff davant del Sevilla Atlético en el Punt a Punt de Napunt Ràdio.
0: Precisament Nízar el Jimili, que va renovar esta setmana una temporada més fins a 2027, un dels projectes que té el Sevilla Real B, natural d'Onda, de 2004. Generació 2004 va fer 22 anys esta temporada. Ja estan els tres partits de primera federació de l'Snow presentats. Estàvem pendents també del tenis, de seguida estarem ahí. També estàvem pendents en la segona part, Toni Galindo, de veure si el partit ha baixat al fang, i ahí està el Tavernes i el Benidorm batallant per a tractar, en el cas del Benidorm, de fer el segon, del Tavernes d'igualar el partit.
3: Pues molta igualtat, eh? Continua la igualtat entre els dos equips. Atenció ara, perquè tenim una ocasió per al Benidorm. Ahí rebutja molt ben defensa el Tavernes. Estem ja a punt d'arribar al Dèneu d'esta segona part. Com diem, continua la igualtat en el joc, que no en el marcador, perquè està guanyant el Benidorm de manera provisional encara. Així que Tavernes 0, Benidorm 1.
0: N'hi ha notícies roïnes, en este cas per a José Luis Gual. Acaba de marcar el Burgos. En el minut 94 de partit, marca el Burgos, gol de Marcelo Expósito.
2: Paco, per l'amor de Déu. Sí, no sí. Me digues això, Paco, per
0: l'amor
2: de Déu.
0: Malament, però és lo que n'hi ha. Granada 0, Burgos 1. En el minut 94 ha marcat el Burgos ese gol de Expósito, que ara mateix sí que posa en problemes al conjunto orellut. El Burgos se posa en 66, però... en un empat, ara mateix, entre Castelló i Burgos, me apareix per ací el tema de l'averatge, i estaria per darrere, almenys segons la classificació que tinc per ací, hauria de fer comptes, però Castelló 66, sisena posició, Burgos 66, estaria en la sèptima posició.
2: L'averatge, Paco, perdona, simplement per matisar, el particular entre ells el té guanyat el Castelló, i el general, també de gols, també el té guanyat. Vull dir que ahí, en cas d'empat, el Castelló superaria. El que passa que si guanya finalment, el partit no s'acaba, dius, si guanya finalment el Burgos, el Castelló ja en 4 punts no tindria el playoff assegurat, que empatant el Burgos sí, clar.
0: Efectivament. Bueno, pues tenim ara mateix, crec que una roja en el camp de l'Almeria, que se queda en un menys, i sobretot la imatge que tenim ara mateix és del Sardinero, que està esperant per a la festa. Queda un minut, està guanyant 3-1 el Racing, va ser equip de primera divisió, perquè a banda l'Almeria, que hauria de guanyar el seu partit, i ho està perdent 1-2 davant Las Palmas, s'ha quedat en un home menys, han expulsat a l'una per una doble groga. Deia que ja estan presentats els partits de les 9 de la nit, ja està posat al dia tot el que està passant ara mateix en eixe camp del municipal de Tavernes. De moment 0-1 favorable al Benidorm. Per exemple, Luis Urrutia, avui esta nit el que volem és contar un ascens de categoria per a l'Eldense. Ara de seguida repassem les combinacions, que són molt senzilles, la veritat, però lo primer és preguntar-vos a ti, a Gonzalo, ara de seguida també a Javier Subirats, les sensacions, la vibra que n'hi ha ara mateix en eixe nou Pepico Amat a 33 minuts del partit.
4: Mira, acaba d'eixir a calfar l'Eldense des de fa ja alguns minuts, que també l'esperava en el terreny de joc el filial de l'Atleti de Madrid, i les sensacions són immillorables. Des del club, des de la ciutat, s'ha fet tot el possible perquè l'ambient siga el millor possible, i jo, pel que veig en l'eixida, un minut de jugadors en el terreny de joc per a fer el calfament, les sensacions són immillorables d'uns jugadors concentrats i conscients de que, com tu deies, les combinacions són molt senzilles. Guanyar i que no ho faci el Sabadell. En això, esta nit, el Club Deportiu Eldense serà nou equip de la segona divisió. Però estic veient, Gonzalo, una barbaritat de seguidors del Eldense en la rodalia d'este nou Pepico Amat.
0: Bueno, pues...
5: Sí, efectivamente.
0: Un segon, Paco, González, simple... un segon molt ràpid. Acaba el partit en Almeria, victòria de Las Palmas, acaba de fer el quart el Racing de Santander, i jo crec que ja és qüestió de segons, el Racing va ser equip de primera divisió. Ara de seguida vol conte, però Gonzalo Blanes parlava des del nou Pepico Amat. Gonzalo.
5: No, simplement dir que efectivament, que estic veient precisament el carrer i que està la gent entrant, se va plenar l'estadi. El que sí que ja és un racó en uns 80 aficionats del filial de l'Atleti de Madrid, que tenen una penya així, ahir es van reunir en Fernando Torres també per a donar-li una placa, per megafonia, que s'està dient que agraïn a la gent que estigui avui així al costat de l'equip. Hi ha ambient de festa, hi ha ambient de futbol, hi ha ambient d'asset, ja calfent damunt la herba, que està en perfecte estat el nou Pepico Amat, l'Eldense i l'Atleti de Madrid bé, però sense cap dubte. Ara la notícia està a la grada, la gent poc a poc arribant i amb moltes ganes de ser el jugador número 12 del conjunt de Claudio Barragán.
0: Bueno, pues acaba el partit en Santander, el Racing ja és de primera divisió, enhorabona, evidentment, en total esportivitat als aficionats del Racing de Santander per aquest ascens a primera divisió. I demana pas l'últim, Javier Vicente Lozano, des d'Aldaya, amb més protagonistes. Javi.
6: Sí, estem en la porta del vestidor i estem en el regidor d'esports d'ací de d'Aldaya, en José Martínez Luna. José, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
6: La veritat és que un ascens jo crec que molt important per al poble, per a Aldaya. En una vesprada on n'hi havia moltes coses en el dia d'avui, però un dels focos de l'Ajuntament avui era així, i el retorn, no? Se podria dir a una categoria com la Lliga Comunitat.
7: Sí, efectivamente, la verdad que nos hacía mucha ilusión, se ha trabajado durante todo el año del club, de la escuela, para este momento, y la verdad que se lo merecían los chavales porque están trabajando todo el año muy seriamente y a pesar de la categoría, muy profesionalmente.
6: Y además yo recuerdo muchas conversaciones que teníamos hace año y medio aproximadamente con el tema de la Dana. Al final vosotros pudisteis actuar muy rápido en aquella ocasión, y el campo, me comentabas antes, ¿no?, que había detrás de una portería o dentro de la portería incluso dos coches, ¿no?
7: Sí, habían ahí varios vehículos que cuando llegamos aquí vimos la imagen desoladora, y la verdad que estábamos hundidos, pero se nos encendió una luz de esperanza el Valencia, la Fundación del Valencia, en este campo en concreto, igual que el Villarreal en el otro campo, pero en este caso fue el Valencia, la Fundación. Pero fue con el beneplácito de la Federación, de la Liga, de todos los estamentos deportivos, que estaba claro que uno de los primeros campos tenía que ser el de Aldaya, porque era el campo de Jaume Ortiz.
6: Y la verdad que, bueno, pues mucho trabajo desde aquel entonces, y al final todo tiene su fruto, ¿no? Como ese en el día de hoy, ascenso, y también con la cantidad de niños, ¿no?, que hay jugando fútbol hoy en día.
7: Sí, la escuela tiene aproximadamente unos 800 niños y niñas. Es la fusión, la absorción de tres escuelas, el club de fútbol, el Avant. Y bueno, pues la verdad que la han formado una escuela muy seria, con unos parámetros deportivos muy, muy serios también. Y está muy bien, la verdad que está muy bien.
6: Pues José, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh?
7: A vosotros por acompañarnos y por estar. Gracias a todos.
6: José Martínez Luna, el regidor de Sport, así de Aldaya. Y tienen también a Chimo Villegas, el
0: director general.
6: El FI, se podría decir, de Pepe, pero ya no es que siga el FI. Ha sido molt anys entrenador del primer equipo y miembro también de la directiva y también del tema esportivo. Enhorabuena, Chimo.
8: Muchas gracias.
6: La verdad es que importante, ¿no?, el ascenso a esta categoría, allí a la comunidad.
8: Sí, importante, aparte uno de los objetivos que teníamos, que hemos cumplido, y que creo que al final el pueblo también se merece estar en categorías donde estamos cerca de una situación, ¿no?, de nacional, pero al final la Liga Comunidad yo creo que es lo que te acerca más a competir un poco la realidad del fútbol más profesional, y creo que eso al final en un pueblo como el nuestro pues creo que es bonito y nos dará un poquito más de camino a la gente, ¿no?
6: Dos años después, conoces perfectamente la categoría, ahora confeccionar con Emilio, ¿no?, una plantilla con garantías.
8: Sí, además tenemos mucha gente del pueblo, llevamos muchos años construyendo este equipo. Emilio ha venido para dar continuidad a este proyecto y creo que ha conseguido con creces lo que esperábamos de él. O sea que estábamos todos muy contentos, los jugadores, cuerpo técnico, todo lo que es las ayudas que nos hacen patrocinadores, el ayuntamiento con la institución que está con nosotros también, que al final es vital, ¿no?, que al final un club sea todo uno y que un pueblo esté todo volcado con un club, ¿no? Es importante.
6: Tú lo has vivido esto, el ascenso, en los banquillos, ahora desde la parcela de director deportivo. ¿Cómo se siente mejor, desde fuera o desde dentro?
8: Mira, justo hoy lo estaba hablando, que casi prefiero estar más en el banquillo, lo prefería más. Desde fuera estás más nervioso y como no tienes tú el control, dentro en el banquillo se vive mejor. A mí me gusta más en el banquillo, desde fuera peor.
6: ¿Y el año que viene cogerás algún equipo aquí en Aldaya?
8: Sí, lo que pasa es que ya en lo que es la etapa de nacional en femenino y de primer equipo, ya lo he pasado también, tengo mi hijo que está jugando y bueno, creo que cogeremos algo de escuela para formar y para ayudar a chavales.
6: Y para matar el gusanillo también, ¿no?
8: Sí, sí, eso es fundamental, matar el gusanillo, que hemos estado un año parado, pero yo creo que ya nos toca otra vez coger algo.
6: Enhorabuena, Chimo.
8: Muchas gracias por venir.
6: Chimo Villegas, el director esportivo de Aldaya, que bueno, evidentemente estaba muy contento per la trayectoria, per l'ascens y el retorn, ¿no?, de Lliga sí. Preferent. Si vols el deixem així, perquè pràcticament els jugadors també s'han anat i queden poquets, se'n van a sopar, com dient.
0: Correcte.
6: I la veritat és que, que estos partits, ja dic que són bonicos, el contar-los, el cantar els gols, i sobretot un poble i un equip, no? Com és l'Aldaia que retorna a la divisió, com és la màxima categoria del futbol valencià, se podria dir, no? En categories autonòmiques, en este cas, en la Lliga Comunitat.
0: Pues en la victòria per 6-0 i l'ascens de categoria per a la Unió Esportiva Aldaia després de guanyar molt contundent al Misata Club de Futbol. Tanquem des del poliesportiu Jaume Ortí, de la mà de Javier Vicente Lozano. Un abraç, Javier.
6: Vinga, un abraç, adéu.
0: A les 8:35 fem un xicotet paró i a la tornada comentariste.

0: Tres partits de primera federació, prèvies alineacions, tot per a la superjornada de superdissabte en la categoria de bronze del futbol nacional.
1: Som a punt.
2: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Esport. 100% Ràdio Esportiva a Punt a Punt.

0: 8 de la vespre i 36 minuts. Ara de seguida estarem en el tenis per a veure com acaba aquesta segona semifinal, però primer, Toni Galindo, Esport en directe, remunta, empata, continua guanyant el Benidorm. Què fa el Tavernes en casa?
1: Atenció ara que tenim a sobre el Tavernes. Ahir no ha pogut arribar el seu davanter, Joan Talens, l'home de club, el killer de l'equip del Tavernes. Bueno, pues el Benidorm ha tingut una cosa claríssima. També t'he de dir que en esta recta final de, de partit estan apareguent els nervis, ja n'hi ha refregues. Ja tenim ahir algunes accions complicades fregant la legalitat. Així que continua la victòria provisional del Benidorm. Estem a punt d'arribar al 31 de la segona part. Tavernes 0, Benidorm 1.
0: Ràpida ronda pels partits de segona divisió. Han finalitzat en victòria del Burgos. Finalment 0-1, ha guanyat en Granada. Ara de seguida li pregunto a Gual per això. Ha guanyat també les Palmes 1-2 davant l'Almeria. I ha guanyat el Racing 4-1. Les imatges ara mateix d'eixe camp d'esports del Sardinero. Absolutament petat, invasió, tota la gent. Bueno, la temporada passada nosaltres sí menjarem bé, eh? En els ascensos de Llevant, d'Elx i eixes imatges per a tancar la temporada. Pues el Racing a dos jornades del final ha aconseguit matemàticament el seu ascens a primera divisió. Gual, en Villarreal, te pregunte per com ha quedat la jornada per al Castelló en la zona de dalt. Pues per una banda, la relliscada de l'Eibar, per altra, el Burgos, que al final ens ha fet una faena.
2: Sí, però bueno, no han estat mal els danys col·laterals, perquè el pitjor és que el Castelló haguera deixat de dependir de si mateixa per afrontar el viatge a Huesca el proper diumenge 6:30 de la vesprada. Per cert, jornada ja en horari unificat, sí, en la segona divisió. He estat, després de que confirmares la victòria del Burgos en Granada, que n'hi ha que tindre molt en compte, no és un rival fàcil i molt menys ahir en els Nuevos Cármenes l'equip de Pacheta, que Burgos i Castelló de moment deixen fora de l'equació a l'Eibar, encara que no està descartat matemàticament, és evident, però l'Eibar sí que està obligadíssim a guanyar els dos partits. És un calendari molt semblant el que tenen Burgos i Castelló. Com dic, el Castelló la setmana que ve jugarà al Corà davant del Huesca de José Luis Soltra, el Burgos juga en el Reino de León davant de la Cultu, que avui ha guanyat 2-1 a l'Eibar.
0: Poca broma, jornada, se l'està jugant, sí, la Cultu.
2: I l'última jornada, tots dos juguen a casa, el Castelló ja ho sabeu, jugué davant de la Societat Deportiva Eibar, no és un partit fàcil ni molt menys, i el Burgos rep a l'Andorra, que és un equip que en esta segona volta està no només guanyant els favorits, sinó golejant-los, no? Que li pregunten a les Palmes i companyia. Així que jo crec que és un calendari molt semblant, però si el Castelló guanya els dos partits, juga al play-off. Això sí que és indubtable, eh? Per tant, no està del tot malament, havent fet 2 punts de 9 en les últimes 3 jornades, eh?
0: Pues anem a veure, finalment, si el Castelló aconseguís 2 victòries, jo crec que en aquestes 2 victòries seria equip de play-off sí o sí. Anem a esperar que no passi res estrany en la recta final de la temporada. Anem amb comentaristes, per exemple. Continua Luis Urrutia, continua Gonzalo Blanes, també. Afegim a l'equip, ja està per ahí, gaudint de l'espectacle, també. I avui, imagina que tens nerviós, perquè la possibilitat de tindre també un altre equip en segona no és poca cosa. Al nostre Javier Subiràs per a comentar el partit de l'Eldense. Hola, Javi, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: M'imagine que també tens nerviós l'Eldense, que se juga molt, i el rival és un dels millors equips de la categoria.
3: Sí, un rival molt important per als dos equips.

0: equips, estem en la època, no, de les notes de final de curs i...
1: A veure, s'acaba de tancar... Sí, s'acaba de tallar. Ara de seguida estarem en Javier Subirats per a fer aquest anàlisi del partit de l'Eldense davant l'Atlético Madrileño. També per a parlar del partit de l'Hércules de Alacant, un partit que anem a contar també en la sintonia del punt a punt davant d'un rival molt complicat, perquè avui és de veres que, tot i que l'Hércules només se juga, entre cometes, només la posició vuitena que està lluitant per ahir, l'Algeciras sí que està jugant la possibilitat d'estar en playoff. Va estar Toni Cabot amb nosaltres. Hola, Toni, bona vesprada.
2: Salutacions, company, molt bona vesprada.
1: Bueno, pues ahir parlava de tranquil·litat. Beto, company, en sala de premsa, me pareix, no sé si va ser la millor de les paraules per a definir la perspectiva en la qual afronta l'aficionat de l'Hércules este tram final. L'Argeciras se juga tot, perquè sí té encara possibilitats d'entrar en playoff, i l'Hércules és trist, però malauradament només pot lluitar per no quedar-se fora de la Copa del Rei l'any que ve.
2: Aquesta és l'únic finalitat, l'únic objectiu, és buscar la Copa, fer que tu siguis trist. I ara... Estava escoltant de tu i també estava veient les imatges del Sardinero.
1: Espectacular,
2: i enveja,
1: eh?
2: I quina enveja més gran, sí, quina enveja més gran. Després d'això també llarga travessia.
1: 14 anys, desert, no? Toni, 14 anys han estat, igual que l'Hércules.
2: Sí. Igual que l'Hércules, sí. Però bueno, i s'han tornat, nosaltres encara estem en el Pou, no? Sí, estava veient les imatges, estava escoltant i efectivament una enveja molt gran. I sí, bueno, el que dius, l'Hércules es juga... Pues, por ese premi menor, que és disputar la Copa del Rei, que bueno, pues está bé, ¿no? Pero res de lo que s'esperava a principi de temporada. Això és lo que ha deparat una temporada mediocre, una temporada roïna, perquè esto es fracàs, és no estar ara mateix lluitant per l'ascens en el tercer escaló del futbol espanyol, però a un club com l'Hércules, una ciutat com Alacant, és un absolut fracàs, no té més paraula que és això, ¿no?
1: Pues, de cara al partit d'avui... No sé si preguntar-te per la davantera de l'alineació, no vull cabrejar-te ni pujar-te la tensió, però més enllà d'això és una llàstima, sobretot el fet de que estem parlant d'un partit no prescindible, però un partit que no li va canviar segurament el sabor de boca a l'aficionat de Herculà al final de la temporada.
2: L'aficionat de Herculà ja ha desconnectat absolutament.
1: Ja desconnectat, sí.
2: Ja vam veure el que va passar la setmana passada. No havia l'estadi absolutament, pràcticament buit, 2 o 3.000 persones, l'aficionat de Hércules ja d'enguany no vol saber absolutament res, només que acabe este martiri, este suplici, perquè ja no es juga ja absolutament res, i esperar a planificar la temporada que ve, esperar a veure quina, si són capaços d'il·lusionar en el que porten en els canvis, saber quines van ser la llista de baixes, que tindran que ser nombroses, efectivament, evidentment, i, bueno, i saber aquí quines van ser la planificació. D'això és l'únic que s'està pendent en un club que, com dic, ja porta una travessia del desert massa llarga, no?
1: Pues amb Toni Cabot i amb Javi Morell, Javi també, m'imagino que perspectives interessants de veure què ofereix este Hércules, que va jugar en territori hostil.
3: Al pal,
1: eh?
3: al pal, el Tavernes al pal.
1: Al pal,
3: la
1: Toni.
3: La rematada de Joan Talés. Quina ocasió per al Tavernes, la tinguda de Joan Talés. El Tavernes al pal. Continua la victòria provisional del Benidorm, però la tinguda del Tavernes, 37 de la segona part, Tavernes 0, Benidorm 1.
1: Deia Javi Morell que l'Algeciras que te va plantejar una encerrona, que es diu en castellà, perquè va anar en tot per a tractar d'aconseguir aquesta plaça de playoff.
4: Sí, perquè ha d'apurar les seues opcions. Ara mateix s'ha classificat amb 55 punts, ha d'estar molt pendent del que facin tant el Cartagena com el Club Esportiu Europa. A dia d'avui no depèn de si mateix, però voldrà apurar aquestes opcions per fer playoff. Per part de l'Hércules, recordem, moltes baixes: Soldevila, Colomina, Sotillos, Javi Jiménez, Toril, Calavera i Blasic, tots ells lesionats, a més de Ben Ahmed per sanció. Sí que ha entrat en la convocatòria Nacho Monsalve, però no serà de la partida. És ben cert que l'afició, doncs, com dia Toni Cabot, està prou desconnectada, però és un partit molt més important del que pareix per a l'Hércules, que a la situació classificatòria doncs, no pot fer ja res més l'objectiu de pujar a segona divisió, però és molt important tant per al club com per a la ciutat, sobretot pels ingressos que pot suposar el entrar en la pròxima edició de la Copa del Rei.
1: Pues anem a veure què fa l'Hércules avui en territori comanche, en eixe Algeciras Hércules en el Estadi Nuevo Mirador. En Elda, Luis Urrutia, Gonzalo Blanes, tenien per ahí també a Javier Subirás. Hola, Subi, novament.
0: Hola, què tal? Bona nit, Paco.
1: T'he preguntat per els nervis i,

0: I per el rival, que era la pregunta d'abans, d'este conjunt de Fernando Torres, que té jugador dos. Abans, Luis feia referència a tots els que van estar l'altre dia en Mestalla, van estar avui damunt la xespa del Pepi Comat.
1: Sí, efectivament, l'Atlètic madrileño, bueno, pues té molt bon equip, està clar que intentarà guanyar, té jugadors individualment que podrien estar perfectament jugant en segona i primera divisió, i bueno, lo bo que té l'Eldense que al final se juga esta jornada a casa seva i a casa seua i té l'oportunitat de traure els tres punts en el suport de la seva afició. A casa ho està fent molt bé, suposo, i estic clar que i està clar que l'ambient serà espectacular, i jo crec que en aquest suport que té de la gent pues, li donarà ales, no? A l'equip, als jugadors, sí que de veres que van a tindre que jugar en molt de coneixement també, perquè l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic madrileño és un molt bon equip, té molt bons jugadors, no només els que estan en l'11 inicial, sinó els que estan també en la banqueta, alguns d'ells també perquè jugaren efectivament contra el València en Mestalla, o sigui que un partit interessantíssim.
0: En el nou Pepi Comat, Luis Urrutia i Gonzalo Blanes, l'ambient poquet a poquet calfant-se ja, 14 minuts. Ho hem comentat abans, no? Este matí, parlament de que Gonzalo contava el tema del seient lliure o del seient, anava a dir, prestat, no? A altres aficionats per a posar eixes entrades en venda, però avui l'estadi va estar absolutament petat, ple de gom a gom.
2: Gonzalo.
3: Es retiren, per cert, els protagonistes. El árbitro ha ido a hablar y comenta el delegado que le ha dicho que ya que ser puntual. Y el que le demanda a los dos X es que se vayan ya capa vestidors, porque la intención de la Federación Española de Fútbol es que al Snow en punt de la nit comencen todos los partidos. Pero eso está apresurando a los protagonistas capa vestidors. Recordem que en la prèvia hi haurà homenatge al filial que ha lograt el ascens a tercera divisió, però ja te puc dir que és poc a poc la millor entrada de la temporada. Encara hi ha molta gent en les rodalies accedint, és numerat i per tant molta gent arriba en l'últim moment, però la sensació avui és de ple, d'ambient, de partit especial. Ja te dic que en la zona de tribuna moltíssima gent que ja s'està acomodant en el seu seient i els protagonistes que se'n van cap a vestidors per a que el partit comence a les 9 en punt de la nit.
0: Luis, a nivell d'ambient, te volia preguntar també com ha anat poquet a poquet calfant la setmana. També Claudio Barragán molt tranquil, en la darrera roda de premsa, sempre en el seu rictus, pareix que el de Manises és imperturbable, però el fet de que l'Eldense estiga en aquesta situació i que avui puga celebrar damunt la xespa un ascens, ja me pareix una absoluta heroïcitat.
2: Sí, també Fernando Torres, jo l'he sentit tranquil al llarg d'esta setmana, el Niño, a qui va ser en el seu dia davanter de l'Atlètic de Madrid i de la selecció espanyola de futbol, però, mira, per damunt de tot, mirades posades en Sabadell, l'equip arlequinat té que no guanyar el seu encontre en la jornada d'avui, però és que només dos punts separant tres equips a falta de dos jornades. És que no hi ha cap altra categoria, excepte el descens de primera divisió, on hi ha tantíssima igualtat en el moment en el que veig a la presidenta de l'Eldense acostant-se cap a el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i cap a la copa que li van a lliurar al filial de l'Eldense, Gonzalo, que ja està eixint. Els micròfons de Apunt Ràdio estigueren així en el nou Pepi Comat la setmana passada per a cantar i contar este ascens del filial del Deportivo Eldense fins la tercera federació.
3: Efectivament, en un gol de penalt així a este estadi, en el minut 92. Recordem que este equip, l'Eldense B, el que hissa al terreny de joc, ha lograt el primer ascens de la història del filial de l'Eldense a tercera divisió. Però és que també recordem que l'any passat era QR en la jornada 26 i van signar a un tècnic, Claudio Barragán. El va salvar. Després va encetar la temporada així. Este equip, en els primers partits de la Lliga Comunitat, el tècnic era Claudio Barragán. Després Claudio Barragán va muntar provisionalment al primer equip, es va quedar en una trajectòria espectacular i ahí estan els xics de la pedrera del conjunt d'Elda, la presidenta de l'Eldense, Salvador Gomar, el president de la Federació Valenciana de Futbol, la Tril i la Copa. Una copa prou gran, una gran, copa prou interessant, sí, que ara veurem també les xarxes socials del punt a punt, perquè és el moment en el que se li va entregar la copa per part del president de la Federació Valenciana de Futbol al filial de l'Eldense, com a campions i sobretot com a equip de tercera divisió, perquè va lograr l'ascens directe fa una setmana així al nou Pepico Amat.
0: En ese gol de Helios de penal en el 92 que li donava el Dense B la plaça en tercera federació de cara a l'any que ve. Resten 10 minuts per arribar a les 9 de la nit. Primer recordatori que podeu comentar el que vulgueu @puntapunte les nostres xarxes socials on estem pujant totes les imatges del cap de setmana, totes les imatges de l'ascens del Gandia, del Aldaia, absolutament tot el contingut de les nostres xarxes socials, @puntapunte, Twitter, TikTok, Instagram, i també, evidentment, podeu enviar àudios de WhatsApp quan vulgueu, àudios de WhatsApp al número de tota la vida, al número del Punt a Punt, que és el 611-38-73-17. 611-38-73-17. Àudios i missatges. I anem a fer una mini ronda per ubicar on estan els protagonistes a 10 minuts de partit. Per exemple, primer, en Lliga Comunitat, Toni Galindo, estem en la feixita a punt d'acabar el partit en el Municipal de Tavernes.
4: Estem a punt d'arribar exactament al minut 45, encara no ho han fet, però mare de Déu, el so se'n va de mare, l'ambient està que bull, així hi ha nervis, així hi ha moltíssima tensió, targeta groga per al tècnic del Tavernes, per a Tomaca, i així també tenim al davanter Racobo del Benidorm, estan els nervis a flor de pell, estem a punt d'arribar, com diem, al 45, per tant, el temps reglamentari, Tavernes 0, Benidorm 1.
0: Minut i resultat, parlant de la Copa Falcon-Bridge, buscant el segon semifinalista en individuals, Carlos Urruti en la recta final del partit.
5: Emocionantíssim, és 5-4 i trau Jaume Munar per a tractar de tancar el partit.
0: Pues a veure si el Balear aconsegueix entrar en la gran final. També José Luis Gualén, Villarreal, buscant on estan els protagonistes a 9 minuts del partit.
6: Pues de moment encara dins de vestidors, estan assomant ara mateix els suplents del Sevilla Atlético, estan ja preparats en la banqueta local des del Villarreal B, se canten les formacions, minuts previs a que compareguen protagonistes i arranque el partit Villarreal B-Sevilla Atlético.
0: També volia conèixer Javi Morell, estic mirant per així la imatge del camp i estic molt sorprès perquè pareix que l'Algeciras no va plenar el seu Coliseu en un partit que estava venut en la prèvia a nivell institucional com molt important per a l'equip, però això sí, la imatge de la graderia no és precisament molt bollant.
7: Sí, i així ho demanava ahir el seu tècnic Javi Vázquez en roda de premsa, que demanava el suport de la seva afició. Pel moment, no sabem si l'afició d'Algeciras és molt donada a apurar els últims minuts, però pel moment ens cridava molt l'atenció perquè la tribuna sí que estarà plena, però el que és, diguem, la graderia general està pràcticament a mitja entrada en un partit tan important per a l'Algeciras que, com dèiem...
0: Igual se queden tots en la tribuna, igual per especular. Igual en la graderia principal no... no sé, els seients són d'una altra manera. Els fons sí que estan, tenen bona pinta, no? Estan els aficionats més jovens.
7: Sí, però en el tir de càmera, diguem que en el tir frontal, la graderia que tenim just a la part de davant està en menys de mitja entrada quan falten poc més de 7 minuts per a que arrenqui el partit.
0: O sigui, a l'estadi Nuevo Mirador no n'hi ha precisament el millor dels ambients. I faltava per preguntar, Luis Urrutia, Gonzalo Blanes, el nou Pepi Cuamat, on estan els protagonistes a 7 minuts del partit?
8: Jugadors en vestidors, ja han conclòs el seu calfament. Els ha donat pressa l'àrbitre perquè cal començar el partit amb puntualitat mentre es retiren els jugadors del filial amb la Copa de Campions, bufandes al vent perquè va sonar l'himne del Deportivo, plenant-se les graderies. Estaran totes omplides per al partit. En 6 minuts comença este Deportivo Eldense Atlético Madrileño. L'Eldense pot ser avui equip de segona divisió.
0: Última ronda de comentaristes també, Javier Subirás, de cara a este partit entre el Dense i Atlético Madrileño. Recordem, primer contra tercer, l'Atlético Madrileño encara en opcions de guanyar la Lliga, que n'hi ha que dir les coses i per això no va ser un rival senzill en la jornada d'avui. On va estar, penses, la clau del partit?
1: Primer, no voler marcar el segon davant del primer. Jo crec que és un partit per tindre paciència, encara que el Dense és un equip que sempre intenta marcar un gol en els primers minuts, i jo crec que ho va intentar també el dia d'avui, no? I, bueno, aprofitar, si marcara, pues aprofitar aquesta situació per a tindre més tranquil·litat i poder jugar el partit sabent que davant té un equip d'uns jovents joves que juguen molt bé a futbol.
0: Eixa la clau del partit de l'Eldense, i en el teu cas, Toni Cabot, la clau per a que l'Hércules rasque alguna cosa positiva avui en Algeciras, on va estar?
9: Sí, pues tendrem que apretar des de logo perquè l'Algeciras és el que es juga. Habrá que estar molt atent, absolutament molt atent en defensa. L'Algeciras imagina que va aixir a per totes i en els primers minuts serà primordial i fundamental aguantar, com dic, aquest acost permanent de l'Algeciras per a mantenir la ratlla.
0: Pues amb tot preparat, queden 5 minuts per a la jornada unificada en primera federació. Ja sabeu, n'hi ha 3 partits a banda dels nostres per estar...

0: molt pendents, el Sabadell Antequera en eixa lluita per l'ascens i el Nàstic Europa i Eivissa Cartagena en la lluita pel playoff i també, evidentment, per eixes posicions de cara a la vuitena plaça que busca l'Hèrcules. I a 5 minuts del partit, avui, tot i que són partit de Primera Federació, anem a repassar, com Déu mana, les alineacions. Y anem a comenzar en el nuevo Pepico Amat, el dense atlético madrileño Luis Urrutia. Tírali.
1: Per part de l'equip local, de l'equip de Claudio Barragán, que avui pot pujar a segona divisió, Ramon Vila és el porter. En defensa, Clemente Serradell, Esmandi Vallejo. Al mig del camp, Manu Molina i Guille Macho. Pels costats, Fidel i Manu Bustillo. Dupla per a l'atac per a Nacho Quintana i Dioni. Per part del filial de Fernando Torres, juga amb Esquivel en la porteria. Poñar, Puric, Dani Martínez i l'ex del Roda, Corral, en defensa. Al mig del camp, Iker Luque, Castillo, l'argentí Velotti i Arnau Ortiz, l'ex de l'Eldense. L'atac per a Rafa Llorente i el de Orihuela, Rayan Belaí.
0: Votem cap a Villarreal. José Luis Gual, busquem els 11 de Villarreal B i Sevilla Atlético.
2: Per part del Villarreal B, el conjunt d'Albelda, que busca assegurar presència en el playoff d'ascens cap a la segona divisió, juga Rubén Gómez en porteria, 4 homes en cobertura, Dani Budesca per la dreta, i Nico Ortiz serà el lateral esquerra, parella de centrals, Gui, per a Janís Balú i per a Lautaro per davant a la sala de màquines, a la Sandia Tai, Carlos Macià, a partir d'ahí el quartet ofensiu per a José Lillo Gaitán a la dreta, per a Nizar a la esquerra, es dos puntes Albert García i Hugo López. Per part del Sevilla Atlético, juga Rafa Romero en porteria, també 4 homes en línia de cobertura. És Piñera i David López seran els laterals, la parella de centrals per a Sergio i per a Valentino Fatore. Per davant, 3 homes, col·loca el tècnic Marco García, que seran Da Silva com a pivot, i Altozano i Nico Guillén com a interiors, els estrens per a Sierra i per a Castillo, la punta de referència a les costes, Xulo el murcià, Marcelo Ibáñez, protagonistes damunt del terreny de xoc, esperant que siguin les 9 per a que arranque el partit.
0: I estàvem pendents de conèixer també, novament, les alineacions de l'Algeciras, Hèrcules, Javi Morell.
3: Amb els 22 protagonistes ja sobre la xespa, l'Algeciras en búsqueda del playoff, amb Iván Moreno, baix espals, Joseca, Ángel Gómez, Mayorga i París Adot en línia defensiva. Per davant, doble pivot per a Òscar Castro i Joni Álamo, un costat per a Juanma, l'altre per a Obeng, enganxarà Dani Garrido com a davanter, Javi Áviles. Per part dels de Beto Company, en la búsqueda de la classificació per a la Copa del Rei, serà Bad qui estiga baix espals, línia de 4 per a Samu Vázquez, Rentero, Bolo i Retu. Per davant, tribot amb Nico, Medi i Unai Ropero, i el trident ofensiu el formaran Mangada, Fran Sol i Andy Escudero.
0: Pues ahí está tot, i estem, com deia, a l'espera de conèixer el desenllaç del partit de la Copa Falcon Bridge de tenis, també el desenllaç, Toni Galindo, molt ràpid, del partit en Tavernes.
4: Pues ja portem pràcticament 7 minuts de fechita, 5 que ara no s'ha xiulat el final. Continua la victòria provisional, Tavernesero, Benidorm 1.
0: Nuevo Pepico Amat, Luis Urrutia, on estan els protagonistes? Ja estan els capitans. Vaig a informar, important, eh? N'hi ha un retard que flipeu a l'estudi respecte als partits. Avui no estem, companys, en l'estudi estem un minut darrere. És a dir, avui sí que sou la ràdio en directe des de...
4: Mira la Tavernes!
0: Acaba el partit. Pues ràpidament, Toni, el resum del partit de la victòria del Benidorm.
4: Bueno, pues molt igualat, molt lluitador el Tavernes, el Benidorm, que jo crec que ha dut el més el pes de partit, pega el primer a mig gol d'avantatge, així que 0 a favor del Benidorm, tot per decidir encara en el partit de tornada del proper diumenge, així que Benidorm 0, Tavernes 0, Benidorm 1, el Guillem Amor decidirà.
0: MVP del partit per a tu?
4: Per a mi el millor del partit ha sigut, perdona, Emilio.
0: Emilio, l'autor del gol.
4: Sí, l'autor del gol.
0: I l'àrbit ve regular, malo, desastrós.
4: Discret tirant a roïn.
0: Tirant a molt roïn.
4: Sí,
0: perfecte.
4: Sí, sí.
0: Este 0-1, ara després t'escoltem els protagonistes al descans. Un abraç, Toni.
4: Adeu.
0: Deia Luis Urrutia en el Pepico Amat, avui la ràdio a tope, perquè així en l'estudi no podem ajudar massa. Tira-li.
1: Afortunadament som 8 ulls, els 4 meus i els 4 de Gonzalo, i podem veure tots els angles d'este encontre, per això este dispositiu especial, per si tenim que contar l'ascens de l'Eldense cap a la segona divisió. El que sí que tenim, Gonzalo, és una afició embogida.
5: Ambient espectacular, la gent en les bufandes, el públic que té ganes de gaudir del partit, tot disposat, Luis, per a les 9 en punt, començar el partit.
1: Així comença
2: el partit,
1: que ja el tenim en marxa, així que hem començat a l'hora. Almeixen Villarreal, el partit que veiem.

0: per la tele, de segur que amb cert retard, però anem a viure esta primera jugada d'atac del partit per a l'Eldense. Va Fidel per la dreta, Fidel que la col·loca en la frontal de l'àrea, en dins l'àrea Molina, la centrada, la tapa la defensa de l'Atleti, corre!
1: Ui.
0: Comença amb tot el Deportivo Eldense, que sap que estos primers minuts són claus en el partit. Va a buscar el llançament des del cantó l'equip de Claudio Barran. Al costat de Malo Fidel, la trau en curt per a la centrada de Molina, la cabotada, la para el porter. Es man de cap el primer llançament a meta del Deportivo Eldense. Primer minut, en contra, en marxa. Si guanya el Deportivo i no ho fa el Sabadell, avui tindrem a sensació en Elda.
2: Com deia, està en marxa també el Sabadell 0 Antequeda 0, el Nàstic 0 Europa 0, l'Eivissa 0 Cartagena 0 i també José Luis Gual ha començat el partit en Villarreal.
3: Sí, sí, primers instants, primer minut de partit, 0-0, i el Villarreal B que acaba de provocar el primer córner. El canvi d'orientació buscava la profunditat de Dani Budesca, la centrada, pilotada tensa, i ha estat Alberto García el que buscava la rematada a porteria. Ha tocat en un defensa del Sevilla Atlètic, per tant serà en primer córner. Servici des del cantó per a l'equip d'Albelda, que busca posar-se per davant en el marcador, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio. La emoció de la primera federació, la penúltima jornada. Va a col·locar la pilota, crec que va ser Hugo López el que la va pensar des de el costat esquerre, segons ataca el Villarreal a la dreta, ve la porta sevillana, valor que ve al primer pal, ahí venia el remat Albert García, torna a enviar-la fora la defensa del Sevilla Atlético, per tant, segon córner de manera consecutiva, van a ser dos minuts de partit, així, en el mini de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, el marcador inicial, busca el gol, a valor parat el conjunt d'Albelda, Villarreal 0, Sevilla Atlètic 0.
2: Javi Morel roda la pilota en Algeciras.
1: Sí, ha començat el partit en l'estadi Nou Mirador, tots els equips valencians, Canes començat de la mateixa a forma perquè l'Hèrcules també va disposar d'una treta de cantó en el primer minut de partit. Ixa pilota llarga que anava a córrer mangada la volia deixar eixir un jugador de l'Algeciras, però ha forçat la treta de cantó el jugador de l'Hèrcules. Ve la centrada buscant el primer pal, va tancada la pilota que bota, ha d'eixir a ficar els punys Ivan Moreno i rebutjar ixe balón, hi haurà treta de lateral per a l'Hèrcules, un minut i mig en el Nou Mirador d'Algeciras. Algeciras 0, Hèrcules 0.
2: Presentim per ací Luis Urrutia, imatges de la nova Creu Alta. Està el camp espectacular també, pràcticament ple de gom a gom. Una imatge magnífica del camp del Sabadell, que ha començat ja el seu partit davant l'Antequera. Javier Subirats, primers
0: és
2: compassos...
0: És normal, perquè si el Sabadell guanya i així hi ha un empat...
4: Correcte, el Sabadell seria el favorit en l'última jornada.
2: Clar, però és que me sorprèn molt, perquè primer el camp és molt gran i segon estem en una... pot ser una de les millors jornades de la temporada. Javier Subirats, volia preguntar-te per l'inici del partit i com veus l'Eldense, que així té en pos de ser dominant.
5: Sí, sí, així, ahir en aquesta jugada que han vist per banda dreta, després la treta de cantó i la rematada, i efectivament, no? Sempre, normalment, l'Eldense ix en estos primers minuts per intentar fer un gol, i bueno, ho està intentant, sí, sí.
2: Tira-li, Luis.
0: Adrián Corral, el servicio de banda para el Atlético madrileño. La deixa para que colpeche y ufasa en ya Rafa Llorente. Trataba de lluitar per la pilota. Arnau Ortiz, el pichichi de la categoría. 22 gols ha fet l'ex del Eldense. Pero a comés falta en ataque. Es queda tombat en terra Serradell. Pero podrá alzarse sense mayor complicación. Así que el balón será per al Deportivo Eldense. Estem camí del 4 de esta primera mitad. Así en el Nou Pepico Amat. Empaten a 0 Eldense y madrileño.
2: En Villarreal, José Luis Gual, el Villarreal que recordem que en tots estos marcadors, per cert, notícia important, comencen les gols a arribar. Anem a posar ahí la cinta de gol perquè primer acaba de marcar el Betis B 1-0 davant el Tarazona. Gol de l'Eivissa. Gol de l'Eivissa. Eivissa un Cartagena 0. I això beneficia igual moltíssim al Villarreal B en eixa lluita per el playoff.
3: Bueno, pues es una bona notícia en un partit que de moment està equilibrat, Han tingut la primera rematada a porteria, la eixida del segon córner consecutiu del Villarreal, la rematada de taconeta ahí, el central Lautaro, però ara possessió llarga per part del Sevilla, la centrada que busca l'àrea del conjunt groqueta, rebutjat de primeres, Carlos Macià, el valor que ve a la zona de migcampistes, ahí fica Cos da Silva, li regala la pilota a la Sandy Atá, per tant recupera de nou el Villarreal B, colpeja en llarg buscant la profunditat Lautaro, ahí no hi ha absolutament ningú, el Villarreal que, bueno, seguís un poc en la dinàmica de les últimes jornades, on el Belda aposta clarament per jugadors molt dinàmics, molt ràpids, repetint i s'apunta amb dos homes, amb Albert García i Hugo López, més l'habilitat, no?, per fora, tant de José Lío Gaitán com de Nizar, que avui és un de les novetats en el 11 inicial del Villarreal B.
2: Juga el Sevilla Atlético. No sé què està passant, Minut 5 de partit, marca l'Alcorcón. Alcorcón...

0: Marbella 0. Portem 3 gols ja en 5 minuts de partit, en tots els partits que n'hi ha ara mateix en marxa. Parlava José Luis Gualdes de Villarreal.
1: Bueno, està bonica la jornada i per això estem en el punt a punt, per a situar-la minut a minut pràcticament per a tots els oients de la Comunitat Valenciana. Jugant el Villarreal B, la pilota des de darrere de Balú, tocant per a Lautaro, estem en el 5, camí del 6 de la primera. Anem a veure la internada de nou de Budesca, carrega la centrada, luego que venia per baix, ahí reacciona bé la defensa, rebutja Sergio, el baló torna a ser per a Diata, vol manar el Villarreal, de moment el partit equilibrat, així en el mini, 6 de la primera, Villarreal B 0, Sevilla Atlético 0.
0: En Antequera havia eixit en Algeciras havia eixit molt poderós l'Hèrcules, Javi Morell, però ara mateix la situació poquet a poquet està igualant-se.
2: Sí, vol recuperar la pilota l'Algeciras en esa pressió alta que proposava l'equip de Javi Vázquez, el tècnic madrileny, vivint a la banda el partit amb moltíssima intensitat. Juga precisament el conjunt local, el conjunt andalús, per la part esquerra. És París Adot qui juga per dins amb Johnny Álamo. Este la retrasa perquè l'Hèrcules proposava de nou la pressió. Així bé, l'Hèrcules molt ben plantat pel moment. En estos 5 minuts és l'únic equip que s'ha arrimat a la porteria contrària. Pel moment portem 5 i mig, Algeciras 0, Hèrcules 0.
0: Totes les mirades posades en el partit del líder de l'Eldense, Luis Urrutia.
3: Quan tenim un home tombat en terra, què li ha passat, Gonzalo?
4: Sí, és Quintana, després d'un baló dividit, l'àrbit diu que finalment l'últim en tocada ha sigut el jugador de l'Eldense, s'ha fet mal, però ja s'alça, va continuar, no hi ha falta, serà treta de banda per al conjunt de Fernando Torres.
3: Des de la dreta tractarà de posar el baló en moviment Javier Boñar, el capità de l'Atleti de Madrid. Ja ha fet un gol en primera divisió, ho va fer davant del Sevilla en el Pizjuán. Boñal, que trau de banda, entrega cap al mig del camp, deixant-la amb el pit ratllant per a que recupere el Deportivo Eldense amb problemes. Té que endarrerir Manu Molina i finalment té que esprintar Smanda per a que li pega en llarg Vila, el porter català, que fa que pentina la pilota Bustillo i que faça plegar-la fins la posició de el davanter de Dioni, qui té que endarrerir. La demana Fidel, que està sol per la dreta. No el veuen els migcampistes, així que tenen que tenir acció en la zona medular. Manu Molina entrega en curt. La pilota espera a Macho. Guille Macho cap a l'esquerra i l'espera Vallejo. Una de les novetats en l'alineació del Deportivo Eldense en la jornada d'avui. De nou la fa circular Molina. Molina per la dreta, la passada cap a Fidel, que intercepta la defensa del Atlético madrileño, però la recupera d'immediat el mig del camp de l'Eldense, que torna a encetar l'acció d'atac. La pilota canviada cap al perfil esquerre, però rebutja la defensa del madrileño. Estem ja en el 8. Un gol col·loca a l'Eldense provisionalment en segona divisió, però encara és pronte. 8 de partit al nou Pepico Amat. Empat a 0 entre el Dense i madrileño.
0: Gonzalo, a nivell d'ambient està la gent empentant en este inici de partit,
4: sí,
0: del Dense.
4: Sí. La gent està totalment ficada al partit, també Claudio Barragant, i ara el Dense ataca per banda dreta, Luis.
3: Clemente la centrada, que rebutja de nou la rereguarda del madrileño, però la pilota queda per a Guille Macho. Guille Macho que viene per a Clemente, lateral de l'àrea, pot fer la centrada cap al punt de penal, torna a interceptar la defensa de l'Atlético de Madrid. El baló en construcció per al Deportivo Eldense, que toca molt bé la pilota. La té Manu Molina. Manu que veu per la dreta, alliberat a Clemente. Este pot jugar en paral·lel cap a Fidel, però tria de nou buscar el seu mig centre. Entrega per a que puga fer circular la pilota Esman cap a l'esquerra i l'espera Vallejo. Lila torna al central. Jugada en atac per al Deportivo Eldense. La passada d'Esman massa llarga, impossible de plegar per a Fidel. Nou de partit. Pepico Amat, tota l'emoció del món, ni una cadira buida, 0-0 Eldense Atlético madrileño.
0: Hem de fer el comentari, si en l'estudi acaba de veure el gol de l'Alcorcón, és un golàs, però Javi Morell, un golàs espectacular, eh? Una treta de cantó, una pilota parada, estratègia, la toca un, li passa per, fa un túnel l'altre, arriba un tio en el punt de penal, bueno, un golàs brutal del Alcorcón per a posar-se per davant davant el Marbella. En els partits que ens interessen, de moment, la millor notícia és el gol de l'Eivissa, que està guanyant al Cartagena, 1-0, faltaria pues, un golet contra els interessos de l'Europa, un golet del Nàstic estaria fenomenal. De moment, Javi Morell, interessats ara mateix en l'Hèrcules d'Alacant, ara mateix el partit que està baixant d'intensitat està en camí del 10 de la primera.
2: Sí, Guanchua, l'Algeciras ha tornat a tindre una nova ocasió. El conjunt d'Hercule, el conjunt d'Alacantí, la centrada que volia rematar al segon pal Unai Ropero, no ha arribat per molt poquet l'extrem esquerre de l'Hércules d'Alacant, que en aquests primers 9 minuts està molt millor plantat sobre el terreny de xoc del nou mirador d'Algeciras. Vol eixir per la part dreta. L'Hércules és Nico Quichua enrere, esperant que vagi a la pressió. L'Algeciras per a després trobar-li l'esquena. Pilota oberta cap a la part esquerra, on rep Retu. Ha de jugar de primeres en Fran Sol. El control no és bo. Recupera l'Algeciras. Camí del minut 10 al nou mirador, que ja està prenent color a la graderia. Algeciras 0, Hércules 0.
0: La notícia, José Luis Gual, en Villarreal, és que a esta hora de la nit l'empat del Villarreal i també l'empat del Algeciras davant l'Hércules i la derrota del Cartagena, el Villarreal B, seria matemàticament equip de playoff.
1: Correcte, sí, està pendent del Cartagena, que està a 3 punts per darrere de l'equip d'Albelda. Per tant, en aixòs resultats, tal i com està el partit, el Villarreal tindria ja en la butxaca el passaport, però a bon segur que voldran guanyar els homes d'Albelda. Per cert, acaben de tindre la primera oportunitat, primer llançament amb molta intenció per part de Gaitán. Des de la frontal de l'àrea s'ha perdut la pilota a l'esquerra de la porta que defensa Rafa Romero. N'hi ha que dir que el Sevilla Atlético està ben plantat, està fent bé les coses en este arran de partit. Veurem si li aguanta el ritme durant tot l'encontre davant del Villarreal B, que ahí sí que està mostrant en les últimes setmanes, sí. Molt fort, no? I una cosa, una curiositat, van comptar en primera divisió, lògicament, esta passada setmana, el partit entre els grans, el Villarreal i el Sevilla. Me crida molt l'atenció que ha canviat l'equipatge del Sevilla, sent igualment visitant davant del Villarreal, sí, sí. En este cas és filials. Juga pantalons i calces idèntics, la segona equipació que és negra, però en la camiseta blanca. Sembla una espècie de River, a
0: sí.
1: L'andalusa.
0: Pues mira.
1: El filial del Sevilla, per a que ho vegin de manera gràfica els oients, van a ser 2 se ve la primera, partit igualat, No ha rematat encara el Sevilla Atlético, però la pilota està repartida. De moment, no hi ha gols en el mini. Villarreal B 0, Sevilla Atlético 0.
0: El comentari abans era perquè el Cartagena té l'haveràs superperdut davant el Villarreal B, que li ha guanyat els dos partits, 1-0 esta temporada i 0-2 fora de casa, i per això en cas d'empatar, en un hipotètic empat a punts, el Villarreal B tindria millor haveràs i també mantindria eixa plaça de playoff. De moment, les coses li van bé al Villarreal B, sobretot perquè acaba de fer el segon l'Eivissa, que està reaccionant en esta última jornada. Acaba de fer gol ara mateix l'Eivissa, 2-0, i també important, gol del Nàstic de Tarragona. Nàstic 1, Europa 0, i anem a recordar que el Nàstic, que és un equip que està en la zona baixa, que està tractant d'eixir de la zona de descens, això ja col·locaria l'Europa en 57 punts, el deixaria falcat i en tot cas podria perdre Europa el seu lloc i no el Villarreal B en eixa lluita per el playoff. És a dir, de moment les coses que estan eixint fenomenal per al Villarreal en esta jornada. Falta, això sí, pues gols. No hem comptat encara cap dels nostres equips i anem a buscar el primer en el nou Pepico Amat. Luis!
3: On Gonzalo Blanes diu, i té tota la raó del món, que deu d'haver algun problema físic en el calfament abans del partit perquè no veiem Dioni.
4: Sí, efectivament. Pareix que s'ha ressentit d'una molèstia. Recordem que no ha sigut titular en els últims partits i finalment Dioni li ha dit a Claudio que no es trobava bé i Dioni no està en l'alineació. Estava en l'alineació titular i ha entrat Borja, que va ser titular a l'últim partit. Sí, així que està jugant Borja de referència en Quintana, Dioni lesionat en el calfament.
3: Mira que va Fidel Baló dins l'àrea, pareix per a tallar la rereguarda de l'Atleti de Madrid. Així que el punter és Quintana i Borja juga
4: Borja darrere, correcte.
3: La resta de l'equip és el mateix, però sense Dioni, el veterà davanter que ja portava 11 gols en esta temporada i que no ha pogut comparèixer en l'encontre en el dia d'avui. El baló espera el Deportivo Eldense, que juga en la seva zona defensiva davant d'un Atleti de Madrid prou tancadet, no, Gonzalo?
4: Sí, sí, l'Atleti de Madrid està, de moment, jo crec que frenant la eixida de l'Eldense. El que estic veient és més tranquil a Claudio que a Torres, Fernando Torres està fora de l'àrea tècnica, ja el quart àrbit li ha advertit una vegada que té que estar en el seu lloc, més tranquil, en els braços creuats, és un home tranquil, Claudio Barragán donant indicacions al seu equip.
0: Els dos són membres, Luis Urrutia, del club del cul predicador, Claudio Barragán i Fernando Torres estan més forts que el vinagre, els dos.
3: Sí, no, però la pregunta és qui va ser millor jugador, qui va ser més... Perquè eren dos davanters entre Spurs, tant Claudio com Fernando Torres.
0: Bueno, en comptar la seva relació ja, no? Fernando Torres ha dit més d'una vegada que és un dels seus ídols, Claudio Barragán.
3: Sí, sí. És que Claudio va ser molt gran, com a davanter i claro, Fernando Torres, campeón del món.
0: Era, era un chiquet en esa época, sí. Chiquet del Atleti, pues Claudio Barragán, davant el titular del seu equip en els 90.
3: És que Claudio, jo estic segur que subi el record d'AVE va ser molt bo.
0: Subi.
5: Sí, sí, sí. Era boníssim, home. Era, buscava molt bé els espais, després tècnicament també era bo, tenia el gol entre les celles, que se sol dir, i efectivament ha sigut un davanter centre espectacular. El que passa és que, clar, Torres, pues, efectivament, pues, va ser el Mundial, l'Eurocopa, pues, lògicament això també te dona com més glamour, no? Però Claudio sempre ha sigut un jugador espectacular.
0: Un segon, perquè continuem contant

0: clar. Almenys això m'ha semblat així en el camp.
1: Així no ha arribat
0: encara. Claudio diu que hi havia fora de joc anterior. Jo crec que li ha entregat la cartolina blava a l'àrbitre assistent. Però el que tenim així és penal a favor de l'Atlético madrileño.
2: Primer ha tardat molt en xiular-lo i després estan veient l'acció en la taula que tenen a la banqueta i estan parlant en el auxiliar per a demanar o no la revisió. Li estan dient efectivament que ja veia fora de lloc previ, però de moment el penal, Luis, està xiulat i l'àrbitre està mirant cap a la zona de banquetes per a veure si té que vindre o no a fer la revisió del videosuport.
0: Això és. Així que...
1: Un altre gol, Alcorcón que fa el segon, Alcorcón 2, Marbella 0, dominant el partit en molta autoritat, encara no n'hi ha repetició així. He vist l'acció i efectivament van a revisar, m'imagino, l'eixida de l'acció, si està en fora de joc el jugador de l'Atleti en banda dreta, i després l'acció del penal encara no hem vist cap repetició.
3: En banda dreta Paco no estava, de banda dreta no és fora de joc, no? I després sembla que s'adelanta. El jugador de l'Atleti de Madrid i el tomba Clemente. Sí.
0: Ara li entrega la targeta, per tant, tindrem revisió, tindrem videoarbitratge així en el Pepico Amat.
1: El va assenyalar, jo crec, eh?
0: Així que fins a...
4: Gol! L'Albert García marca per al Villarreal. 17 minuts de partit. Quina garba, quina liada acaba de fer Da Silva en la eixida de baló des de la porteria. Esta és clàssica, inici curt. El porter que te la dona, que estàs d'esquenes, no saps aquí, tens darrere. Li furten el baló, queda en poder d'Albert García, que es planta tranquil·lament com si fora un entrene. Davant del porter Rafa Romero i la tira dins la gàbia. 17 de la primera, ja guanya el Villarreal, ha marcat Albert García. Villarreal B1, Sevilla Atlètic 0.
1: Si n'hi havia dubtes respecte a la posició de play-off del Villarreal, en tot el que està passant ara mateix, està caigent el Cartagena, està caigent el Europa, el Villarreal ve que abastaria definitivament una posició de play-off de manera matemàtica a falta d'una jornada. Com continua aquesta revisió en el nou Pepico Amat, Luis?
0: Ahí estem, en l'àrbitre, al costat del monitor. Tinc un sostre que no em permet una visió directa, però vaja, supose que ahí estarà, mentre hi ha moltíssima expectació. Dos jugadors del Eldense que s'acosten cap a aquella posició. L'àrbitre assistent li diuen que no s'acosten, perquè tenen que mirar. Hi han molts seguidors en el telèfon mòbil mirant les repeticions.
1: Buscant correcte la imatge.
0: I anem a veure, la sensació és que és penal, eh?
1: En la repetició que he vist així, pareix penal.
2: Claudio en la prèvia va dir que no li agradava res el tema de la cartolina i del vídeo suport, però evidentment en un penalti en contra tens que demanar, no? I, home, com sempre passa, no? Imagina que serà qüestió de la realització, però s'està eternitzant l'acció per a veure si és o no penal, no el té clar, o almenys la imatge que li han posat encara no li aclarís.
0: Bueno, és al·lucinant que en els mòbils dels espectadors ja han vist ja la repetició.
2: I l'àrbit no.
0: I que l'àrbitre puja així, que hi ha un home en el mòbil que ho mira. A veure què diu l'àrbitre, diu que...
2: Penal.
0: Penal. Diu que és penal,
3: i a més hi ha
0: groga per a Serradell, que és qui ha entrat com un bou a per eixa pilota. Ah, no, la groga és per a Clemente.
3: No, és Clemente el que li ha entrat, sí. Luis. És Clemente,
0: sí. Així que minut de partit, moment molt important perquè hi ha penal a favor del madrileño.
1: Moment crític, eh?
0: Va a colpejar Arnau Ortiz, l'ex del Eldense. Porta 22 gols esta temporada. Davall de pals, el català Ramon Vila. Jula la graderia del nou Pepico Amat. Allà va, cama dreta, gol pel centre. Anota l'Atlético de Madrid B. Marca Arnau Ortiz de penal. Fin de partit. Cal remuntar en el nuevo Pepico Amat. Eldense 0, Atlético de Madrid B1.
1: Com ha pres el col la graderia, Gonzalo?
2: De moment la sensació, no, de que és un partit molt important, però si hi ha un camp en el que la gent creu i si hi ha un camp en el que hem vist remuntades, és este. Així que hi ha que creure. La gent en el nou Pepico Amat s'està queixant de que estan festejant massa temps i està demanant-li als jugadors que tornen ja al seu terreny de joc, perquè evidentment després del col i a calçar-se queda molt, però ara l'Eldense té que remuntar el partit per a fer el somni com a mínim

0: de tindre depenent de si mateix l'última jornada per a ser campió d'esta primera federació.
1: Ara de seguida li pregunte a el nostre comentarista Javier Subirás, però abans tenim córner favorable a l'Hèrcules en Algeciras.
2: Sí, quan estem a punt d'arribar al minut 20 després d'una internada de Samu Vázquez, una molt bona jugada individual, va disposar d'una treta de cantó l'Hèrcules, ve la centrada molt tancada al primer pal, gol de l'Hèrcules. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Fran Sol.
2: De l'Hèrcules d'Alacant per avançar-se en el nou mirador d'Algeciras i deixar pel moment sense play-off al conjunt local. La centrada des de la treta de cantó molt tancada. No és capaç de rebutjar-la la defensa, tampoc ha eixit baix espals Ivan Moreno i ha aparegut el més intel·ligent, el més ràpid que ha sigut Fran Sol per a clavar el cap i endinsar-hi sa pilota en la xarxa. 21 minuts de partit en Algeciras, Algeciras 0, Hèrcules 1.
1: Almenys ella ha celebrat el gol. Clar, un dia que no li pregunta a Toni Cabot per Fran Sol i pumba, a la gàbia, 0-1.
3: Sí, efectivament, no? Han tingut que passar 36 jornades per a veure un Hèrcules mitjanament estable, mitjanament ben posicionat, ben situat en el tercer joc, i fet un bon partit fora de sa casa. Han tingut que passar 36 jornades per a que vivim un Hèrcules en una tacara totalment distinta a lo que ha mostrat en tota la temporada cada vegada que ha jugat lluny del Rico Pérez. Estem veient un Hèrcules que està fent-ho bé, estem veient un Hèrcules que mereix ara mateix estar per davant en el marcador, i a més de Fran Sol, que si no recorde possiblement fica el primer gol que no és a valor parat, perquè quasi tot ha sigut de penal, no?
1: Bueno, este també ha estat a pilota parada,
3: I a pilota, sí. Quan ja pràcticament no tenim res que fer, és quan l'Hèrcules fora de sa casa està donant una mesura que és la que s'esperava d'ell, almenys en tota la temporada. Està sent millor que el seu rival i està guanyant justament, però sí, però és que ja, com hem dit a principi de temporada, arriba massa tard a este partit.
2: Javi, i és que pel que diu Toni Cabot, Paco, l'Hèrcules tan sols una victòria fora del Rico Pérez.
1: Temporada és desastrosa.
2: Seria antepenúltim en cas de que contaren tan sols la classificació com a visitant, mentre que de local seria el segon classificat. Són 12 victòries, 39 punts. Hi ha que veure aquest desequilibri que ha tingut el conjunt alacantí al llarg de tota la temporada.
1: Sí, senyor. Bueno, pues ja tenim gols en tots els camps, però l'únic que no beneficia als nostres, Luis Urrutia, és en el nou Pepico Amat.
4: On continua la derrota del Club Deportivo Eldense. En este moment, la classificació encapçalada per l'Atlètic de Madrid B, 67, Sabadell 66, Eldense 66. Esta seria la classificació en este moment. Un punt separarien els tres primers de la taula, però ara, si els marcadors continuen així, qui aplegaria l'última jornada depenent de si mateixa per a pujar a segona divisió seria l'equip de Fernando Torres el Niño. Hem tingut una acció d'atac amb dos corners consecutius favorables al Deportivo Eldense, però no els ha pogut rematar. Ara qui té el tir de cantó a favor és l'Atlético Madrileño, preparat per a colpejar des del cantó, des de la banda esquerra. Allà vola la pilota cap al segon pal. El rebuig defensiu és bo per part de l'Eldense, que comença a córrer per a buscar el contraatac. L'enviament en llarg, però és que és rapidíssim Aleksa Puric, el central serbi, que guanya l'acció i endarrerix cap al seu porter. Així que així en el Pepico Amat ens acostem al 25 de la primera meitat. Guanya el filial, mata l'afer. Eldense 0, Atlètic de Madrid B1.
1: 9 de la nit, 24 minuts, minifinestra per a parlar de poliesportiu. Per exemple, hem estat molt pendents del partit del Morvedre davant l'Elda, parlant d'handbol femení, d'eixos play-offs per la permanència, play-down de la Lliga Guerrera Ciberdrola. Ha guanyat el Morvedre per 22-20 al Elda d'handbol i li dona una victòria importantíssima al conjunt de la província de València, el nord de la província de València. Morvedre 22, Elda 20 en handbol femení. Gol!
5: Gol del Villarreal B! El segon que marca Nizar. De nou, la entrada per la banda dreta de Dani Budesca, que està sent un autèntic punyal. Que bé l'ha vist, Hugo López, li ha col·locat el baló al lateral de l'àrea. Ha alçat el cap, l'ha col·locat tensa pràcticament al punt de penal. I ahí estava tot sol Nizar. La defensa sevillana que l'ha deixat preparar-se la pilota i amb l'esquerra.

0: La coloca prácticamente al ángulo derecho de la puerta que defensa Rafa Romero. El segundo del Villarreal amb la firma de Nizar. 25 de la primera en el mini. Villarreal B2, Sevilla Athletic 0.
1: Com serà la cosa que n'hi ha 10 partits en marxa de primera federació, n'hi ha gols en 7. Només empatant de 0, Torremolinos Múrcia, Teruel Atlético San Luqueño, i ha fallat un penal del Teruel. I el Sabadell Antequera, que esperem que se quede així, perquè una victòria del Sabadell seria una tragèdia per a l'Eldense, que està caigant davant l'Atlético Madrileño. He dit abans que ha guanyat el Morvedre 22-20 a l'Elda en handbol, i que la setmana que ve juguen Elda davant el Lanzarote Zonzamas i el Morvedre en casa davant el Aula Valladolid en la cinquena jornada d'este playout. I faltava per posar al dia el tenis en el Club Tenis València, tot el dia allí. Al costat està Carlos Urrutia. Estem en el tercer set de la segona semifinal, Carlos.
2: Efectivament, ha votat la sorpresa perquè ha reviscolat en Daniel Vallejo, ficant-li les coses tan difícils, a Jaume Unar, que a la fi ha portat esta segona mànega al tiebreak i l'ha guanyada. És a dir, encara ens queda vora una hora més de tenis, així empat a un set en esta segona semifinal individual de la Copa Falcon Bridge, una importantíssima novetat de cara a la final de demà. S'avança de les 5 a les 4 de la vesprada. A les 4 començarà la gran final de demà entre Miomir Kecmanovic i el guanyador del Jaume Unar, Daniel Vallejo.
1: Pues a la seguida reorganicem els galetes de cara a demà. A les 4 comença el tenis en el Club Tenis València. Tornem al nou Pepico Amat, perquè ara mateix el que més interessa esta nit és una reacció de l'Eldense per almenys empatar este partit davant l'Atlético Madrileño, Luis.
3: I el que acaba d'errar Quintana, després d'una molt bona recuperació, una pressió altíssima del Deportivo Eldense, i Quintana, quan estava sol, no ha encertat a rematar la pilota, no hi havia porter, estava a porta buida. Claudio Barragán se ho mira i no se ho creu com haver-se produït. Ara ja córner per a l'Eldense, balón al segon pal, acabotada, que se'n va directament fora. Serà servici de meta per a l'Atlético de Madrid B. Però com pot haver errat això, Gonzalo?
4: Era sense porter, era gol o gol. Jo crec que tenia la sensació que ha mirat a l'arbi per si hi havia falta prèvia, però no hi ha que dubtar en aquesta acció. Crec que el dubte ha matat el davanter. I ha desaprofitat una opció claríssima, però almenys l'Eldense ja està apretant, buscant l'empat a un davant un equip que té moltíssima qualitat individual.
3: Hem vist un control que ha fet l'oriolenc Rayane Belaïd, realment sublime, excel·lent el control que ha fet el jugador, el jove jugador de l'Atlético de Madrid B. Juga en el mig del camp el Deportivo. Hi ha falta claríssima, la senyala l'àrbitre, la falta sobre Serradell.
1: Ortiz,
3: la droga per a Serradell, també amonestació per a Arnau Ortiz, el golejador. Els dos que es retiren després de la entrada forta, sí, però sense més, i després l'acte de xuleria habitual, pit contra pit. Pues tú, ¿qué me has dicho? Pues ¿qué me has dicho tú? Pues...
4: Ahí el problema es que ha vist també groga el de l'Eldense, perquè era una acció per Arnau, groga, i ja està, i Àlex també veu la groga, i sí que tenim ja dos jugadors de l'Eldense, Àlex Serra i Clemente, que són defensors. Esperem que no siga important per al desenvolupament del partit, però dos defensors de l'Eldense en targeta groga.
3: Així que caminem cap a la mitjana d'esta primera meitat, així en el nou Pepico Amat. No són bones les sensacions que està transmetent l'equip de Claudio Barragán en el dia D i en la hora H, però encara resten minuts. 0-1 per l'Eldense.
1: Javier Subirà, superar l'Equador de la primera part, se pot dir que se nota que és un partit decisiu, perquè veig a jugadors habitualment molt fiables que els nervis estan traguent el pitjor d'ells.
5: Sí, sí, s'està notant en alguns jugadors efectivament la importància del partit, perquè sí que és de veres encara que té el valor l'Eldense, l'Atlètic de Madrid quan ix en el contraatac crea situacions de perill, com un tir també que ha tingut Luque o el penal, no? Per l'Eldense, esta situació de Nacho Quintana sí que era molt clara, el que passa que el control, que és importantíssim en el futbol, ja ho diguem sempre, per a la segona acció, pues no l'ha fet bé, però era una ocasió claríssima i quasi la més clara, encara que està dominant, però la més clara ha sigut esta ocasió de Nacho Quintana.
1: Pues de moment les coses no van massa bé en Elda, sí que van absolutament rodades, José Luis Gual, perquè a banda que els rivals estan perdent, és que el Villarreal està jugant molt bé.
0: Sí, és molt superior, molt superior. La veritat que així té molt ànimos el Sevilla Atlético, però li han fet mal els gols. I és de veres que toca bé la pilota, però per dir-ho d'una manera molt clara, si mirarem el mapa de calor del Sevilla en l'àrea del Villarreal, jo crec que ahí no hi ha res. Està completament blanc, no han xafat l'àrea. No arriben, no passen de la zona de tres quarts i el Villarreal ve està molt còmode, esperant, buscant aquestes pilotades llargues, les transicions, perquè té futbolistes dalt que són autèntiques bales, no? I va 2-0 i podia haver caigut algun golet més per al Villarreal, que ha tingut un parell de situacions ahí en l'àrea, una que hem contat en directe de Gaitán i una altra també en este cas de Hugo López, que han tingut la possibilitat de fer algun golet més. El partit està absolutament controlat i ara la juga Budesca, que està sent molt important en atac per al conjunt d'Albelda en eixes internades per esta banda dreta, que no detecta la línia de quatre defensiva d'un Sevilla Atlético, que no deixa de ser un filial però que a dia d'avui està a molta distància de l'equip groguet, del filial que està fent els deures. Està guanyant, com dic, que 31 minuts d'esta primera part, la pilota que la té Carlos Macià tocant a la dreta, ja en camp del Sevilla. Juga per a Budesca, 2-2 per fora, tanca ahí. El conjunt sevillà la toca per a Nisar, Nisar que la col·loca dins de l'àrea, corria ahí buscant el desmarc, Budesca recupera el Sevilla Atlético, el baló que se n'anirà fora. Servirà el conjunt visitant del mini, 31 i mig per a 32 de la primera, tot controlat així, en el mini guanya 2-0. El Villarreal ve al Sevilla Atlètic.
1: Un segon perquè n'hi ha gols importants. Per exemple, acaba de marcar el Múrcia per avançar-se en el marcador. Torremolinos 0, Múrcia 1. És a dir, això beneficia de cara a aquesta última jornada perquè el Múrcia estaria pràcticament salvat. I també acaba d'empatar el Europa Nàstic 1, Europa 1. I fa el segon el Betis B. Betis B 2, Tarazona 0. En esta categoria de bronze, en esta primera federació que està jugant-se esta jornada decisiva, penúltima jornada decisiva per als interessos dels nostres equips. Tornem al nou Pepico Amat, que ara mateix és l'única notícia negativa de la vesprada.
3: Ataca Fidel per al Deportivo Eldense, la pilota per a Borja René, no la pot rematar Quintana, tampoc Fidel, que s'acostava al punt de penal, i el baló que isca per la zona del teòric lateral dret del Atlético de Madrid. Però ara està recuperant ràpid la pilota l'Eldense, pilota llarga cap a Borja, línia de fons, tracta de fer el retall, ve la xicoteta espenta del central del madrileño, el rebuig que queda per al toc de cap de Manu Molina, entrega per a que la puga jugar Quintana, allà va al lateral de l'àrea a buscar la passada que queda per a Manu, Manu que entrega a Fidel, la para el porter de l'Atleti, corre!
1: Oh, sí.
3: Claríssima oportunitat de gol per al Deportivo, però li ha caigut a la cama dreta a Fidel.
4: I s'ha quedat Esquivel lesionat, demana que entre les assistències el porter, que ha fet una parada espectacular. Era pràcticament per a marcar a Canó, però el baló finalment ha tocat en el porter. S'ha anat a córner, és la segona opció clara, molt clara de gol de l'Eldense. Joc parat perquè de moment Esquivel està sentat, parla l'àrbitre en ell, veurem si és necessari, pareix que no, que entre les assistències, però el porter del conjunt filial que es queixa del colp.
3: Tenen que eixir-les assistents, perquè l'ha parat en la cara, no?
4: Suposo que sí, perquè se l'està queixant, eh? Jo pensava que era en el braç, però no, igual li ha pegat en la cara i ha sigut un baló molt dur, eh? Perquè li ha pegat en tota l'ànima a Fidel, anava dins, eh? Li ha pegat al porter i ha eixit rebotat el baló a córner i ara sí, entre les assistències, per a veure el colp que ha rebut Esquivel, que és un gran porter també el del filial.
1: La parada així és espectacular, que... espectacular.
3: Però és en la cara?
1: Crec que en el muscle, més que en la cara, però és una reacció molt ràpida. Subi el porter ara mateix, el baluard ara mateix de l'equip, perquè ha tingut un parell molt clar, és l'Eldense.
5: Sí, aquesta ocasió està un poc descarat, però li pega en el cap, sí, li pega en el cap, la cama dreta. Fidel intenta salvar-lo i li pega en la cara. Intenta en el braç assegurir-los, però la para
1: sí,
5: en
1: la
5: cara.
1: Sí, li pega la cara, és de veres.
5: I fa una bona parada. Era una bona ocasió, un poquet escorat estava Fidel. Però sí que és de més que hauria sigut en la cama esquerra i igual hauria pogut ajustar millor, no? Però bueno, s'està acostant ja un poquet més en perillositat, només li falta pues, ser més efectiu.
1: Bueno, pues...
3: Es prepararem per a un descompte llarg, eh?
1: Sí, sí.
3: En esta, això és la primera federació, amics. Allà va el córner per al Deportivo Eldense. Recupera't el porter de l'Aleti. La pilota que ja vola. El porter que col·loca el puny i rebutja. Estem ja en els últims 10 minuts de la primera meitat en el nou Pepico Amat. Guanya el madrileño 0-1 al marcador.
1: Vull aprofitar per a preguntar, m'imagino, Toni Cabot, que encara tens la imatge, és que així en l'estudi l'hem perdut, però volia preguntar-te per este tram de partit en el qual el Hèrcules ha estat molt bé i jo crec que aquesta imatge seriosa sí que l'està mantenint en la recta final de la primera part.
6: Sí. Estem parlant d'un Hèrcules que és absolutament desconegut. La cara que està mostrant fora de casa en tot el que ha passat en esta temporada, no? Un Hèrcules dominant, un Hèrcules molt millor situat que el seu rival, triant, a més, la passada de valor molt més acert que el seu rival. I ara mateix el 0-1 que campeja en el marcador és absolutament merescut. A més, molt sòlid en defensa.

0: Estem veient que Rentero és el possiblement el futbolista d'esta temporada que més ha destacat. És un jugador que s'ha sigut un acert portar-lo i crec que a més és un futbolista en futur, però sí que estem veient, com dic, la millor cara de l'Hércules en tota la temporada fora de sa casa, no?
1: Pues se confirma que el gafe és Gonzalo Blanes.
0: És, pues deu de ser, no anem a tornar a l'Hércules de Xalo Foro.
1: Sí, no, hem de prohibir l'entrada, no?
2: Hi ha que renovar a Fran Sol, a més.
1: També, també, sobretot això. Toni no torna l'any que ve.
0: No, no. Crec que està sentenciat. Sí.
1: Està sentenciat com molts altres jugadors. N'hi ha més gols. Marca el Cartagena, que retalla diferències, no ens agrada. En Clau Villarreal B, Eivissa 2, Cartagena 1. El partit en el 36 ja ha tingut 3 gols. Està la cosa absolutament embotxida. I anava a dir que tornem al nou Pepico Amat, però supertrabat el partit en este tram de joc. No està passant res. Jugadors per terra, el porter. Després, bueno, se reprèn per fi el futbol.
3: Tenim que anotar a més una groga, la tercera per a jugadors del Deportiu Eldense en esta oportunitat, però el lateral esquerre, Gonzalo.
2: Sí, ja són tres els defensors i això preocupa que tenen groga. Ha sigut Jaime Vallejo, per tant tenim tres jugadors en groga, que són quatre defensors i tres en targeta. I ha que estar atents també a tot això en un partit tan important com el d'avui.
3: Està jugant el Deportiu Eldense des de la zona defensiva, 37 de la primera, 0-1 al marcador. Trena, jugador en el mig del camp, l'Eldense. La pilota que queda, però bruta, espera que la guanye Boñar, el lateral dret de l'Atlètic, que ja està en la frontal de l'àrea. Boñar, que xuta la pilota retrucada, córner. Hi haurà llançament des del cantó per al Deportiu Eldense. En este moment l'Atlètic de Madrid és líder,
1: sí,
3: perquè
1: sí,
3: el Sabadell no pot i el Deportiu Eldense tampoc. Així que els dos que jugaven a casa estan fins ara fracassant i és l'equip de Fernando Torres, l'Atlètic de Madrid B, qui està aconseguint la victòria. A veure este córner favorable a l'Atleti de Madrid B, 0-1 al marcador. El punt a punt a punt ràdio, penúltima jornada en este grup 2 de Primera Federació. Estem vivint esta jornada espectacular. Ja trau el córner en curs l'Atleti de Madrid B. La pilota per la dreta, la centrada molt llarga, impossible de rematar. El baló que se'n va directament fora. Últims 7 minuts de la primera meitat, més descompte que serà llarg. 0-1 al marcador, està perdent l'Eldense.
1: Javier Subiràs, que li està fallant a l'Eldense per a que no estiga el partit en un punt per a tractar d'empatar-lo.
4: Pues que està pressionant molt bé l'Atlètic de Madrid, és un equip molt, molt corredor i després molt perillós a l'hora d'eixir. Pot ser que estiguin notant, sempre el que no està sempre es nota, no? Però Dioni sí que és un jugador que lògicament em ve a ajudar al centre del camp i després és un jugador que sempre en l'àrea té que tindre vigilàncies i d'això s'aprofiten els jugadors que estan propers d'ell i crec que això sí que és algo que l'equip ho està notant.
1: Això respecte al partit del Eldense, que no pot en l'Atlético Madrileño, 0-1, està caient en la recta final. També el que té les coses més senzilles, José Luis Guales en Villarreal, el conjunt filial de David Albelda.
5: Sí, que està guanyant 2-0 i que té el partit absolutament controlat. És cert que en els últims minuts el Sevilla Atlético tracta d'anar-se una miqueta cap amunt, però es falta alguna coseta, no? El Villarreal està còmode, a més en Albelda no té cap problema tampoc en pegar un passet enrere per a després eixir en transició, i acaba de produir-se la segona amonestació en els futbolistes del Sevilla. L'havia vista Nico Guillén i crec que ara el que la veu és Sierra. Crec que Sierra, l'altre futbolista amonestat per part del Sevilla Atlético, per aquesta entrada a Eneko Ortiz, a lateral esquerra del Villarreal. El partit ara parat perquè s'ha fet mal Eneko i serà pilota per al conjunt d'Albelda, que ja dic, a falta de algo menys de 6 minuts per a que acabi esta primera part, domina 2-0 i ha tingut inclús en els últims minuts un parell d'oportunitats més, una molt clara per a Gaitán, que li ha pegat en molta força des de la frontal de l'àrea, però que no ha pogut dirigir la pilota entre els tres pals. I bueno, ja dic, inclús se queda una miqueta curt el marcador a hores d'ara, així en el mini de la ciutat esportiva. José Manuel Llanez, en directe a la sintonia del punt a punt en Apunt Ràdio, recta final d'esta primera part, ara mateixa. Entrem en el 40 de la primera, controla el Villarreal, que també domina el marcador de moment en comoditat. Villarreal B2, Sevilla Atlètic 0.
1: Tornem a Algeciras perquè l'Hércules va camí d'aconseguir almenys la victòria provisional en esta primera part, Javi.
6: Sí, quan comença a estirar-se l'Algeciras, que de segur sap que estan punxant els seus dos rivals, tant el Cartagena com el Club Esportiu Europa, i busca el gol de l'empat. Havia tingut una arribada fa no res en una passada d'Oben, que està siguent el jugador més perillós per al conjunt local. La trella, la defensa de l'Hércules, ara n'hi ha falta sobre Mangada, a punt d'arribar al minut 40 en el nuevo mirador, Algeciras 0, Hércules 1.
1: Bueno, pues les coses que van prou bé per al Hércules, prou bé per al Villarreal, no massa bé per al Eldense. Luis Urruti ara mateix centrem els esforços per atacar i remuntar en la recta final de la primera part.
3: Hem tingut jugada polèmica dins l'àrea de l'Atlético madrileño. S'ha demanat penal per mans a favor del Eldense. A la fi no es diu la res. Ataca l'Eldense. Borja dins l'àrea. Borja que la deixa arrere per al llançament. Quina parada, segona opció. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, 41 de la primera meitat. Yo sí que creo. Empata el equipo de Claudio. A la segunda encerta el seu davanter Quintana, que fa el vuitè gol de la temporada. El Dense 1, Atlético madrileño.
1: Quintana, ahí está Gonzalo Blanes, l'empate, la recta final de la primera part.
2: El Pepico Amat en peu, la primera intervenció d'Esquivel era segut ja molt perquè era espectacular, però a la segona, Nacho Quintana, el killer també del Eldense, un jugador que s'ha guanyat la confiança del tècnic, ha rematat i ha marcat el segon gol. Ja la gent el peu, es bufant de senal, festejant el gol que ara va a revisar el àrbitre.
3: Hi ha revisió de VAR per part de l'àrbitre i no del quart àrbitre. I ahí està la revisió i et donen gol, no.
2: No
3: està... Fernando Torres diu que li ha donat la targeta.
2: Sí. El jugador de l'Atleti sí que estan sí. reclamant alguna cosa que, sincerament, sí. com no siga un fora de joc en alguna acció
4: fora
2: prèvia...
4: Fora de joc en el jugador que cau a la perla dreta. És el que crec jo que pot ser, eh?
3: Gol, donen gol.
2: Pues gol, gol, és gol. És
4: vale,
2: gol.
4: Vale, perfecte.
3: Donen el gol.
2: No ha tardat, eh?
3: No, no. Així que és la tercera revisió de VAR que hem tingut en el partit, però l'important és que en este moment les coses com estaven... El Deportivo Eldense torna a dependre de si mateixa en l'última jornada per a estar en segona divisió. En este moment, Eldense 67, Sabadell 66, Atlètic de Madrid B 65.
1: Quina bogeria.
2: Saben com estaven a l'inici.
1: Saben com estaven, sí. Tot
3: en
1: igual.
3: Un punt més cadascun, però això torna a ser si marca l'Eldense i no ho fa el Sabadell.
2: Estar la clau.
3: Estarà el Deportivo en segona divisió.
1: Bueno, pues ha costat, Javier Subirats, ha estat com tombar un mur, entre el porter, la defensa. Però l'Atlético sí, Madrileño sí, està fent sí. un partit molt bo, l'Eldense li ha costat moltíssim fer l'empat.
4: Sí, sí, li ha costat. Se n'ha anat bé per banda dreta Borja, ha fet una bona centrada i, bueno, Nacho Quintana primer en l'esquerra ja havia fet un gran tir, però és que la parada ha sigut espectacular, no? Però després l'ha pogut enganxar, engaltar altra volta en l'esquerra i, bueno, ja ha pogut salvar els defensors que n'hi havien, tots els homes que n'hi havien, bueno, i posar un empat que bueno, jo crec que fa justícia, no? Perquè a la fi, encara que l'Atleti de Madrid mostra perillositat quan eix al contraatac, el pes del partit l'estava portant l'Eldense i, bueno, crec que en eixa ocasió i l'anterior que havia tingut Nacho Quintana, pues ja se feia mereixedor d'un gol.
1: Pues anem a buscar també el final de la primera part en el nou Pepico Amat. Luis, m'imagino que este va afegir dos dies de temps afegit.
3: Sí, sí, en un instant ho coneixerem perquè estem ja en el 44 i segons d'esta primera meitat. Però quina alegria, Gonzalo, per a la graderia de l'estadi.
2: Sí, a més la gent pregunta, sap que està empatant el Sabadell, això encara dona més emoció i il·lusió perquè ara un gol te dona l'ascens, si no hi ha canvi en la nova Creu Alta. El quart àrbitre que ja està parlant en el delegat per a l'afegit, però ara canvia totalment també l'ambient en la grada. Que important, abans del descans, el gol que ha marcat Nacho Quintana per a igualar el que havia avançat al filial.
3: Que esperem entre 5 i 7 minuts, no?
2: Sí, ha hagut de la revisió, la parada del porter que s'ha lesionat, sí, estarem ahí. Pues 7 minuts. Has encertat un poc ahí més, però si ja s'hi dona 7 en la primera, veurem en la segona.
3: Set minuts. Així que ens falten 7 per a que conclogui esta primera meitat. Tindrem descansos de segur abans en els partits de Villarreal B i Hércules. El balón en el mig del camp per al Deportivo Eldense. Fent la circular fins cerrada i encara en camp propi. Amaga amb la passada en llarg, però en curt la demana Manu Molina. comença la conducció d'esquerra a dreta, allà va Molina per a tocar de nou arrere, per a buscar els seus centrals, Serradell per la dreta per a Clemente, fa un bon control, entrega en curt per a que Guille Macho comenci a correr per la dreta, la demana Fidel, lateral de l'àrea, s'endinsa en l'àrea Fidel, amb el peu esquerre fa retall, la toca, el rebuig que queda per a Macho, la centrada que bloqueja la defensa del madrileño. Estem en el primer dels 7 minuts d'afegit d'esta primera meitat, així en el nou Pepico Amat. Taules al marcador, Eldense 1, Atlético Madrileño 1.
1: Busquem afegits, per exemple, José Luis Gual en Villarreal.
5: Pues en Villarreal ha donat 2 minuts d'afegit el àrbitre murcià. Estem camí de complir ja el darrer minut del partit. En més ocasions per al conjunt groguet ha tingut una molt clara Hugo López. Ara mateix a Balópara també ha tingut una doble oportunitat Lautaro. És a dir, el marcador s'està quedant ja curtet. I això que el partit el tenen més que controlat els homes d'Albelda. Ja dic, rectíssima final de la primera part. Continua el 2-0 així en el mini.
1: I quant de temps ha afegit n'hi ha en el Algeciras, Javi?
6: Fins al minut 49 se n'anirem en aquesta primera part. 4 minuts de temps afegit. L'Hèrcules que continua guanyant, ho intenta ara per la part esquerra, fa el control Mangada, vol endinsar-se dins l'àrea, la passada és Fransol qui vol retallar, ha anat a terra, s'ha esbarat el davanter de l'Hèrcules, pilota que recupera l'Algeciras. Estem a punt d'arribar al 46, recordem, fins al 49, Algeciras 0, Hèrcules 1.
1: Acaba la primera part en Villarreal, igual.
5: Sí, s'acaben els primers 45 minuts, jugadors que se'n van ja cap a vestidors. Ja dic que no ha xutat entre els 3 pals en tota la primera part del Sevilla Atlètic. El Villarreal que havent de fer els 2 gols materialitzats per Albert García en el minut 17 i per Nissar en el 25, ha tingut un bon grapat d'ocasions per a ja pràcticament estar apallissant al filial sevillista, que li posa voluntat, però que la veritat que li falta moltíssima qualitat per a fer-li front a un equip de playoff com és este Villarreal de David Albelda.
1: Aquí me destaques de la primera part.
5: Pues a mi m'agrada molt Nissar, però Nissar i Gaitán, tots dos, són, bueno, autèntics dimonis, per a la defensa del Sevilla.
1: Pues la notem, ho hem dit abans, Nissar, que ha renovat esta temporada per un any més i que està, precisament, com ha dit Gual, endemoniat. Ara mateix junta a José Lillo Gaitán, els dos jugadors que estan liderant a este Villarreal B, que si tot acaba així, seria equip de playoff de cara a la postemporada. Ara després tornem. Gual, mentre que estem en l'afegit, volia l'opinió de Toni Cabot d'esta recta final de la primera part. Toni, un Hèrcules que ara mateix estem veient que n'hi ha una groga per ahí, una acció brusca enmig del camp, però que el partit s'està obrint massa per al nostre gust,
0: Sí, però és de veres que l'Hércules jo crec que està controlant bé, no? Està tocant molt millor el valor que el seu rival, que està apretant, però no acaba d'arribar a la porteria de Carlos Abad. De fet, Carlos Abad pràcticament ha sigut un espectador en tota la primera part, no? Crec que és el partit més seriós de l'Hércules, com ha dit abans, fora de sa casa. Està molt ben situat en el terreny del joc, aprofita també l'ocasió que ha tingut.
1: Un segon, Toni, perquè tenim lío en el camp de l'Eldense.
3: Roja per a Serradell.
1: Sí, per l'amor de Déu.
3: Segona groga per a Àlex Serradell. La jugada brutal, escandalosament bona, Dicker Luque. Ha fet una conducció a tota velocitat de 50 metres i quan s'endinsava en l'àrea ha plegat Serradell. L'ha tombat, ja tenia groga. I es queda amb 10 el Deportivo Eldense, Gonzalo.
2: Ha sigut l'acció com l'has descrit, no? Luque, que el van veure en primera divisió, va ser titular en el partit davant el Mestalla, és un extrem dret en una velocitat, però és que ha fet una jugada impressionant. El problema de tindre de 4-3 defenses en groga, li ha tratat de parar Bustillo, no ha pogut, i després la falta, a més ha sigut en la frontal de l'àrea. Ara sí que canvia un poc la decoració de cara a la segona part, perquè el conjunt de Claudio Barragantes, queden 10 jugadors. Claudio s'ha sentat a la banqueta. Imagina Luis, que està estudiant si fer algun canvi, perquè evidentment l'expulsió és d'un jugador a més important en el sistema defensiu.
3: Quina... Peral de miracle,
1: Sí, no, miraculós, però dos coses. Evidentment, n'hi ha un molt de mèrit del davanter, però, Javier Subirats, quina errada del balanç defensiu. Has de parar a aquest tio 20 metres darrere i un altre jugador, no el que té groga, per favor.
4: Efectivament, ja se veia, ha corregut molt de camp, li ha fet, li ha posat un poquet el braç i al final el tomba, però bueno, ell també ja estava molt cansat ahir, i clar, si tens groga no pots fer aquest tipus de jugada, o el tanques abans, o el tombes abans, o tens que deixar-hi que sigui un altre jugador el que lisca el pas, no? Però bueno, se complica la cosa, efectivament, en este, en aquesta jugada se complica la cosa, quedar-se en 10 és complicat, però anem a veure si el Dense se pot refer de la situació.
3: La rada... Estava Claudio en la cartolina en la mà,
2: Sí, però clar, està dubtant.
3: No, és que en ser una groga no es pot revisar.
1: Segona groga, correcte.
3: En ser roja directa, sí, i li estava preguntant...

0: Apuntant-te a l'àrbitre assistent.
1: Sí, podia, correcte.
0: Això ho puc demanar, sí. Si això no és groga, però és que, clar, les targetes grogues no són revisables.
2: Pues se'n va,
3: és una expulsió, però és que crec que això va canviar aquest estiu.
0: Pues sí que hi ha revisió de VAR.
2: Hi ha revisió,
3: va canviar aquest estiu.
2: Però espera que la revisió no siga de l'Atleti de Madrid B demanant penal, eh?
3: Pues anem a veure.
0: O que no demanen roja directa.
3: Bueno.
0: La qual cosa seria absurda, no?
3: Sí, no té massa sentit.
0: Ja,
3: però bueno, com tenen dos oportunitats més de tirar de tardes de blava en la segona part i estem ja en l'afegit, no crec que vaig a passar més. Mentre n'hi ha revisió en el nou Pepico Amat, acaba la primera part en el Algeciras Javi amb victòria provisional de l'Hèrcules.
4: Sí, hem arribat al temps de descans en el nou mirador amb una molt bona imatge de l'Hèrcules. Buscava la reacció l'Algeciras, però pel moment amb més cor que amb futbol l'equip andalús. Temps de descans, jugadors a vestidor, serà temps per als entrenadors. Pel moment guanya l'Hèrcules, Algeciras 0, Hèrcules 1.
3: Toni Cabot, de la primera part, que destaquem?
5: Molt millor l'Hèrcules en el valor, això ha sigut clau. A més, molt millor situat en el terreny de joc d'un Algeciras que no ha sigut capaç mai de superar-lo, i estem veient ara una victòria passada de l'Hèrcules totalment justa.
3: Te quedes en algun jugador del primer acte? En Fran Sol, segur.
5: M'agrada molt Rentero. Defensivament crec que és un baluarte, crec que possiblement siga el millor fitxatge que ha fet el Hèrcules aquesta temporada.
3: Rentero, efectivament, que a banda de ser un jugador defensivament magnífic, ha fet gols esta temporada i ha ajudat molt al seu equip. Javi, de la primera part, quedes en algú?
4: Coincidisc amb Toni, perquè Rentero ha estat molt bé. Dèiem que l'Algeciras pràcticament no ha arribat sobre la porteria de Carlos Abad i ha sigut en gran medida per la bona actuació del central de l'Hèrcules.
3: Pues de moment al descans 0-1 en Algeciras. Continua la revisió. Luis Urrutia, Gonzalo Blanes en Elda.
2: Sí, continua la revisió. De fet, Àlex Serra està de peu en la línia, que com si no se haguera anat del camp, perquè ell pensa que la revisió és per l'expulsió, i està tot el món pendent de què s'està revisant l'àrbit, que recordem és José Antonio Palomares, que ja està sent protagonista, i està tot el món esperant, de nou llarguíssima la revisió, com sempre.
0: Sabeu què revisen des de la tele, Paco i Subi?
6: No, home, si està dins o fora de l'àrea, està fora.
2: Està fora, no?
6: Que no siga, que la falta siga a lo mejor tan lleu que a lo mejor no siga, però bueno, no sé, suposo.
0: Però les grogues no són revisables.
2: Clar, per això dic. No, és que no sé molt bé el motiu, clar.
3: Saps què passa? Que a la fi, a banda, el futbolista el fa molt bé perquè igual estava més cansat que derribat. Però sí, cau a plou.
2: I el contacte cau.
3: Clar, home, estava desitjant la falta. Jo crec que és que no arribava pràcticament a l'àrea perquè estava rebentat. Però anem a veure, perquè és que te carregues un partit que pot ser crucial per a l'ascens, sí, en una roja.
2: Sí, és un moment clau del partit, ho sap tot el món.
3: I de la temporada.
2: I ara sí que estan tots allà al voltant, del videosuport. Ja no li diuen res a ningú perquè el propi àrbitre està un poc superat per la situació.
3: Sí.
0: És que és molt jove, Este àrbitre és de la línia de Cádiz. L'àrbitre diu que...
2: Què diu?
0: Li lleva la groga.
2: Oh!
0: Ah, no. Roja directa.
2: No.
0: Roja directa.
2: Ai, mare.
0: Que no, li lleva la roja.
2: Li lleva la
0: que
2: roja?
0: Que li lleva la roja. Així que han revisat una targeta groga.
2: Ai, mare.
0: Espai que es pot,
3: Punt d'inflexió, eh?
0: Espai que es pot revisar una targeta groga.
3: I Claudia ha de fer un canvi al descans i llevar a Àlex Serradell.
2: I ara serà vot neutral, perquè imagina que...
0: Clar, la pilota per al Deportivo.
2: Que no és falta. El que ha interpretat és que no. A mi en el camp me ha semblat que sí hi havia contacte, però pareix que no.
6: És que no n'hi ha contacte. I jo el que crec que si l'ha revisat és perquè li ha tret roja directa. Entonces, si no haguera pogut revisar. Si era la groga, està clar, com diu Luis, que no l'haguera pogut revisar.
0: Sí.
2: Pues vot neutral, i es quedem 11 contra 11, salva un match ball,
3: Bueno, el que li faltava a la jornada,
2: Sí.
0: I el valor per al Deportivo Valdense, com estan els seguidors de l'Atleti de Madrid enfadats en esta decisió,
2: Sí. I és de l'Eldense festejant quasi com si fora un gol,
3: Important, És l'únic partit que n'hi ha en marxa encara i encara queden minuts de la primera part. Recorde que ja està el descans. El Alcorcón 3, Marbella 0, Algeciras 0, Hèrcules 1, Betis B 2, Tarazona 0, el Nàstic 1, Europa 1, Sabadell 0, Antequera 0, continua el 0-0, Teruel 0, Saluqueño 0, Torremolino 0, Murcia 2, Eivissa 2, Cartagena 1 i Villarreal B 2, Sevilla 0. Tira-li, Luis!
0: Així estem ja en el minut 55 de la primera part. Això és la primera federació i els seus afegits. Servici de banda per al Deportivo Eldense. Per a mi encara falten dos minuts. El baló cap a la línia de fons. Així l'espera Quintana, agafat per el defensor de l'Atleti.

0: de Madrid. Finalment ve el rebuig que colpeja en les cames de Clemente i hi haurà servici de banda favorable a l'equip de Fernando Torres. L'àrbitre que li diu al jugador de l'Atleti que no avance més i xiula la fi. Final de la primera meitat en el nou Pepico Amat.
1: Hi ha vida.
0: 11 minuts de descompte han donat en la primera superpolèmica primera part. Un penal a favor de l'Atleti, una expulsió donada i després llevada, però afortunadament el Deportivo Eldense refà del 0-1 en el marcador. Tota la banqueta del madrileño que ixa a protestar a l'àrbitre, Gonzalo.
1: Sí, i a més el delegat li està dient als jugadors que no protesten perquè no hi hagi grogues, perquè els jugadors de l'Atleti de Madrid evidentment li estan dient a l'àrbitre que ha sigut això de no xiular la falta, però l'àrbitre ha interpretat que no ha hagut contacte i sí que han passat moltes coses, però de moment no ha passat res, perquè està empatat el Eldense, l'Atleti de Madrid i el Sabadell, tot continua igual, la segona part va ser espectacular i per ser Paco, normalment en aquests casos la federació el que fa és que quan acaba l'últim partit posa el rellotge per al descans de tots.
2: Sí, sí, sí.
1: Correcte. Així que imagine que la segona part en algun camp van estar 20 minuts de descans perquè van a tindre que esperar que comence també la segona part així a Elda.
2: Pues molt ràpidament, números de la primera part en el nou Pepico Amat, possessió 55% favorable a l'Eldense, 45% per a l'Atleti madrileño, tirs 7 de l'Eldense, 4 entre pals, 2 de l'Atlético madrileño, 2 entre pals, tretes de Cantó, 6 per a l'Eldense, 3 per al filial Matalasser, 4 grogues per a l'Eldense, crec que han llevat una d'elles perquè era la segona d'Àlex Serradell, una només per a l'Atlético madrileño i la Rocha que està per ací, que haurien de llevar-la també. I me faltava el tema de les faltes, que no tinc per ací la estadística, però bueno, més per a l'Eldense que per a l'Atlético madrileño. De la primera part, Javier Subirats, accidentada, complicada, pròpia d'esta categoria, pròpia d'una penúltima jornada de primera federació, polèmica, una roja que han llevat, que pot canviar el partit i la temporada. Anem a fer ahí com els exploradors i a traure l'or, no?, d'esta primera part. En què te quedes?
3: Home, me queda que estem veient que són dos bons equips, un que intenta tindre més la pilota, l'Atleti de Madrid intenta més el contraatac, lo bo per a l'Eldense que s'ha pogut refer d'aquest primer gol de l'Atlètic madrileño i també que en aquesta decisió última, no?, pues a la fi ha fet el que jo havia comentat, que no me semblava que era una falta molt, molt greu, sinó que era més el jugador de l'Atleti de Madrid que arribava...
2: Se deixa caure.
3: Que arribava cansat, efectivament. Però bueno, s'ha pogut refer aquesta decisió de l'àrbit i bueno, les espases en alt per a la segona part.
2: Luis Urrutia, de la primera part, va traure cua, eh? Jo ja te dic una cosa que en els pròxims dies se va parlar molt d'este partit. Passe el que passe, clar, si guanya l'Eldense, imagina't. Però passe el que passe en este partit, en Sabadell van a clavar també la cullera en la polèmica. Però més enllà d'eixa acció última de l'expulsió després corregida d'Àlex Serradell, la primera part, per a mi l'Eldense, el que li ha faltat és pegada. I ahí està molt bé la defensa i el porter de l'Atlético madrileño.
0: Per a mi ha jugat molt bé el Deportivo Eldense. Ha superat una situació que era el pitjor escenari possible, que era col·locar-se per darrere en el marcador en els primers 20 minuts, però a partir d'ahir el Deportivo ha sigut infinitament superior al Atleti de Madrid B i ha tingut moments, Gonzalo, de... fer el 2-1.
1: Sí, en la prèvia de l'acció de la Roja estaven tots així que el descans estava demanant-lo l'equip de Fernando Torres, perquè Fidel per la banda, Samu, Manu Molina, que és un jugador espectacular, estava l'equip pràcticament ficant al rival en l'àrea i tot l'estadi estava pendent de que arribara la remuntada i el 2-1. Tot s'ha enfriat un poc en la expulsió, que després no ha sigut d'Àlex Serra, però... Estem en el descans i si hi ha un camp, si hi ha un estadi on hem viscut remuntades i un equip que s'alça, i és l'Eldense, que efectivament coincidim totalment, ha sigut superior al filial de l'Atleti en esta primera part.
2: Bueno, pues amb el futbol al descans i com deien, igual les segones parts se comencen a les 11, a les 10 i 10. I no m'enganyaria, jo crec que ahir fent la travessa, perquè efectivament, ho ha dit abans Gonzalo Blanes, en el moment en què acaba l'últim partit ja s'envia comunicació, notificació de que la segona part comença a aquesta hora i li arriba sempre de manera sincronitzada als àrbitres en tots els camps. Estàvem pendents d'eixa semifinal de la Copa Falcon Bridge, eterna semifinal, i veure quin és el finalista, Carlos Urrutia, demà.
4: Quasi 3 hores de partit ja, ni tancada al Club de Tenis València. 4-2 guanya el paraguaià Vallejo en el tercer set a Jaume Munar. La qual cosa va break per davant. El que no és favorit és Munar en una semifinal super emocionant i super larga.
2: Llarguíssima, eh? I jornada llarguíssima també.

0: en el Club Tenis València. Ara mateix ho he comentat abans, la classificació en tot el que està passant, perquè clar, que n'hi ha tantes coses en joc, és que l'Eldense continuaria primer, 67 punts, segon continuaria el Sabadell, 66 punts, tercer continuaria l'Atleti Madrileño, 65 punts, i el Villarreal B se clavaria en 62 i li trauria, a veure, l'Europa que ha empatat al final, és que he de fer-ho de cap, l'Europa ha empatat al final de la primera part, Nàstic 1, Europa 1, és a dir, l'Europa se quedaria amb 58, el Villarreal B li trauria al quint classificat 4 punts, i com el Cartagena està per Gent, el Atlético Madrileño en 42 ja seria matemàticament equip de playoff. Això sí, l'Algeciras, que està perdent el seu partit davant el Hèrcules, no pot remuntar. Si remunta l'Algeciras, això no podria encara posar en problemes al Villarreal B. Esperem que no siga així, però de moment, lo millor de la vesprada és que el Villarreal B consolidaria eixe playoff. I per cert, l'Hèrcules, si guanya avui 53 punts, se posaria, avançaria a l'Antequera, que està empatant, si no m'enganye, a veure, correcte, 0-0 davant el Sabadell, i està aguantant, i avançaria a l'Antequera. Això sí, se posaria en la vuitena posició, que seria posició Javi Morell de Copa del Rei, que és l'objectiu també. És a dir, dos dels nostres tres equips al descans, objectius complits.
1: Sí, és el que parlàvem al principi del partit, que mirant la classificació pot ser molta gent puga pensar que l'Hèrcules no es juga res.
0: Hauria de jugar l'última jornada encara l'Hèrcules, però ja seria vuitè.
1: Sí, i ja dependria de si mateix. Ja dependria de si mateix per a jugar en el Rico Pérez i sa última jornada per tractar de classificar a la Copa del Rei. Recordem, els 8 primers de cada grup de Primera Federació són els que classifiquen directament a esa Copa del Rei. Si no, hauria de jugar a l'estiu la Copa Federació amb els demés equips de la Comunitat Valenciana. Això suposaria per a un equip com l'Hèrcules un autèntic embroll, perquè tot això suposa és començar abans la pretemporada, molt més de cansanci per als futbolistes. Aleshores, és molt important que l'Hèrcules mantinga aquesta victòria momentània avui en el Nuevo Mirador.
0: I també, a banda de tot això, ja sabeu que hem estat molt pendents del poliesportiu. Hem comentat la victòria del Morvedre 22-20 davant del Elda Prestigio en ese play-out. De la Lliga Guerreras Iberdrola. La següent jornada se disputa un Elda Lanzarote i un Morvedre Aula Valladolid en la quinta jornada, i com comentàvem abans, estem molt pendents també d'altres marcadors. Estàvem a l'espera de poder comentar també tot el que ha passat esta vesprada, per exemple, en el futsal, el descens de la Gira, que ha caigut, ha empatat 3-3 en l'última jornada, però com el Xota ha guanyat el seu compromís, cau a segona divisió. Ara en seguida farem el recull de tot el que n'hi ha en marxa. Estem en Primera Federació, estem en el tenis en marxa, 4 punts de comunicació en directe a les 10 de la nit i 3 minuts. Ja sabeu que a les 11 i 10 i quart, arriba Salva Gomis i arriba, si arriba, perquè està en el Club Tenis València, a veure si li dona temps, Carlos Urrutia des del Club Tenis València per als últims 90 minuts del punt a punt, i anem a fer el recull de tota la jornada de Primera Federació. Al descans, empata l'Eldense, una onda va l'Atlético Madrileño, guanya l'Hércules 0-1 en el seu partit davant el Algeciras, i guanya contundent el Villarreal B 2-0 al Sevilla Atlético en esta jornada unificada de Primera Federació, que està sent una traca absoluta.
2: Som a punt.
3: La penúltima jornada de Primera Divisió en directe al Punt a Punt. Des de les 11 del matí, gran final de la Lliga Femenina des del Roig Arena. Els partits per l'ascens a la Lliga F de València i Villarreal, els play-offs d'ascens a Segona Federació i la Lliga ACB. I els 4 partits de primera a l'hora. Villarreal en busca del tercer lloc i València, Llevant i Elx tractant d'eludir el descens a segona. Més de 13 hores d'esport en directe este diumenge al Punt a Punt.
4: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un Karl Rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2
8: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algún lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
3: Punt a punt. Esport en estat pur.
0: Coses que faltava per comentar en el punt a punt. La victòria està vesprada de el grup USA Handbol Mislata, que ha guanyat per 24-36. Parlem de handbol femení de la Divisió d'Honor Or Femenina davant el Unatlántico Pereda. 24-36, més 12 per al conjunt Mislater, que ha aconseguit la victòria esta vesprada. Pendents del final del tennis en la semifinal de la Copa Falconbridge i pendents també de l'inici de les segones parts en Primera Federació. Ara mateix, Luis Urrutia, Gonzalo Blanes i, clar que sí, el nostre Javier Subirats. Luis, lo més important és que, si acaba tot com ara, l'Eldense tindria l'última bala de dependre de si mateix en l'última jornada, que ja me pareix una, com he dit abans, heroïcitat.
7: Acudiria a la condomina per a ser equip de segona divisió, no?
0: En un Murcia salvat, eh? Sí, que sí. Està guanyant.
7: Això és, per a... m'està dient Gonzalo que eixa carretera la té feta i si era que...
9: Si és per a un ascens no passa res. Però...
0: Ai, pájaro.
7: En fi, tinc la sensació de que el Deportivo Eldense és millor, que l'Atleti és un equipàs, però que com a equip té xures l'Eldense, que no té un Atleti Madrid que sí, és ràpid, és vertical, és elèctric, però que per a una segona part com la que ens espera, hi ha hagut uns minuts en què hem tingut uns núvols negres així sobre la ciutat d'Elda, però ja han escampat, eh? Ja la nit és molt freda, la que fa avui, espectacularment freda, no? Per als dies que hem tingut.
9: Per als dies que sí.
7: D'oratge, però, en fi, anem a veure. Encara falten almenys 5 minuts per a que comenci la segona meitat. No sé si ho han coordinat també. La referència en el partit de l'Hèrcules no és bona perquè l'estem veient per la tele, però en el estadi de la Ceràmica sí. No sé si han donat ordre de que, com deia Gonzalo, el descans deu de ser
0: preguntem,
7: de 20 o 22 minuts.
0: Clar. Preguntem igual.
10: Així estan ja els protagonistes. Falta el que mana, que és l'àrbitre, però els futbolistes estan ja fent la
0: pues,
10: clàssica activació
0: que sí,
10: per
0: eh?
10: Part del... Que sí, que començaran una miqueta abans, dius?
0: No, que començaran per darrere. No, que l'ordre igual ha estat... ha acabat el partit en Elda a menys 4 i jo he pensat, sí. I he dit, i 10 per dir, però igual va ser sí. Aixina, eh?
9: 10 i 11, no? Seria el més raonable.
0: Sí, 10 i 11, més o menys.
9: Que començaran tots els partits de la segona part. Home, entre nosaltres, l'únic que té que coincidir en este és el Sabadell. Clar. La resta dona un poc el mateix, si és de veres que no estaria
10: exacte.
9: Bé... que el Sabadell comenci abans. La resta no tenen cap incidència en el partit d'avui de l'Eldense.
7: Però l'àrbitre no és ahí, no?
10: No, ara. Ara estem a l'espera de que comparega, però no. L'àrbitre així no està. M'imagino que li hauran donat l'ordre de que isca... Pues això, hauran quedat a l'hora en què tenen que començar sí. les segones parts, però jo estic d'acord amb Gonzalo. El que tenen que millorar és el tema del VAR, que és un cachondeo en Primera Federació. Ja ho és en futbol professional, però en Primera Federació és un escàndol. En vez d'aquestes coses que bueno, no sé, no, vull dir, el partit que li importa a l'Eldense és el de Sabadell. O sigui, han acabat ja fa més d'un quart d'hora, la primera part de jugadors.
7: Si han donat 2 minuts de descompte i ja si han tingut 11...
0: Sí, sí, no. Hi ha molta diferència, clar.
9: Comencen a eixir així els protagonistes, per tant, jo crec que en 3-4 minuts tindrem en joc tota la segona part d'esta jornada en Primera Federació, que esperem que siga decisiva per al conjunt d'Elda.
7: Al moment que eixes Ibarrondo...
9: Sí, que va ser per Àlex Serra, no? Dic jo.
7: Que serà canvi, o igual per Clemente.
9: O per sí, el problema és que estan en groga 3 jugadors, també Vallejo, qualsevol pot quedar-se a la banqueta. I Ibarrondo és que a mi m'ha sorprès que no siguera titular, perquè és un jugador que té minuts. Ibarrondo és el primer en eixir, efectivament, que va ser el primer canvi del conjunt de Claudio Barragán.
7: Així que són quasi i 10, Paco, i sense començar les segones parts.
0: Correcte. T'agrada eixa modificació, Javier Subirats?
11: Sí, a veure per qui és, però Ibarrondo, efectivament, sempre ha estat de titular en les alineacions de l'Eldense, i a més que és un punyal, no?, per aquesta banda dreta s'entén molt bé, a més, en Fidel, i a mi també m'ha estranyat que no isquera de principi, no sé si a lo millor estava algo tocat, però bueno, si ara és perquè està bé, no?, per a jugar.
9: Sí, sí, és per Clemente, és per Clemente, Javi, per perquè
11: Clemente,
9: està...
11: No, sí.
9: Sí, entra per Clemente, que tenia groga també, lleva Clemente sí. I entra Ibarrondo.
0: El que veig per així també, a banda dels partits en Elda i en Villarreal, Javi Morell, és que en Algeciras n'hi ha jugadors, n'hi havia Calfant i tal, però pareix que no n'hi ha modificacions.
1: Sí, pareix que són els mateixos 22 protagonistes els que van a començar aquesta segona meitat, on està ja tot preparat el col·legiat Antonio Sánchez, que està mirant el rellonge, esperant l'ordre del delegat de la federació per a que tots els partits d'aquest segon grup de la primera federació es comencen a la mateixa hora, com havies dit, pràcticament 10 i 10, 10 i 11 ja de la nit. Els estem contant, com sempre, així al punt a punt a punt ràdio.
0: De cara a la segona part, Toni Cabot, què esperes del teu Hèrcules?
12: Pues que mantenga el to que ha mostrat en esta primera part. Mantenint el to, desde luego yo creo que va a ser superior al seu rival i podrà mantindre aquesta posició que, com acabeu de comentar abans, li dona accés a dependre d'ell mateixa per afrontar l'última jornada i poder jugar la Copa del Rei, un pobre objectiu el que s'ha marcat enguany després de la temporada que ha fet. I és una llàstima que no hagi donat la imatge fora de casa que està mostrant avui, no? Perquè en aquesta imatge pues, ara estaríem parlant almenys de poder disputar aquesta promoció d'ascens que ja s'ha quedat junts.
0: Bueno, pues anem a veure si de cara a la segona part l'Hèrcules manté eixa bona imatge. En marxa el partit en Villarreal, en marxa també el partit Luis en Elda.
7: Just en el moment en el que José Luis Gualde ja comença a Villarreal, ha començat també a Aixina que l'ordre era a 12, no? Dóna la sensació que aquí serà l'ordre que han donat. A 12 comencen les segones parts. I això comença amb el vendaval del Deportivo Aldense. Fidel Dislani, a línia de fons, continua Fidel. La pilota rene, però ha eixit per línia de fons. Serà servici de meta per l'Atleti de Madrid. Bé, 30 segons. La graderia grita gol i deuen d'haver marcat el Sabadell.
0: Pues...
7: Perquè la graderia del Pepico Amat...
0: Gol de l'Antequera. Gol de l'Antequera, efectivament. Gol de l'Antequera... Marca el Antequera en Sabadell i ojo, cuidao, que un gol de l'Eldense pot posar la festa esta nit en Elda, eh?
9: És impressionant la grada, eh? Com s'ha posat en peu, jo dic, un gol si era treta de porta i efectivament estem ara un gol de l'ascens al futbol professional de l'Eldense.
0: Literal, bueno, la cacahuaca acaba de fer la defensa del Sabadell en el gol, estic mirant la repetició, eh? Segon, de 16 de la segona part, segon, no minut, segon, als 16 segons, acció pilota per banda, la defensa s'adorm i entra un davanter de l'Antequera per a posar el 0-1, eh? Marca l'Antequera i ja tenim gols en pràcticament tots els partits excepte en el Teruel-Sanluqueño. 0-1, està guanyant l'Antequera al Sabadell. Tira-li, Luis!
7: Com és esta categoria, com és la primera federació, el Deportivo Eldense està a un gol de la segona divisió. El Sabadell perdent, tot depèn de l'equip de Claudio, que ha començat esta segona meitat amb poderío, Gonzalo.
9: Sí, en ganes, pressionant. Sí que hi ha que dir que Claudio havia explicat en la prèvia que no volia que els jugadors tingueren el resultat del Sabadell, però és impossible que no dins del camp hagin notat, no?, el que passa en la grada. I efectivament, en este inici de la segona part, Luis, està pressionant com en la final de la primera part. El Eldense ara està jugant cap a baix buscant el gol de la remuntada.
7: A un gol i tindrem ascens així en el nou Pepico Amat. Estem en el 2 de la segona meitat. Deportivo Aldense 1, Atlético de Madrid B 1.
0: Ciutat Esportiva, José Manuel Llaneza. José Luis Gual, com ha començat el Villarreal B la segona part?
10: Pues no molt bé, perquè ha produït ara mateix una rematada el Sevilla Atlético des de l'àrea del Villarreal. Afortunadament, ixe baló se n'ha per damunt del travesser, no hi ha una falta. Comença per part de Hugo López sobre, en este cas, el migcampista del conjunt sevillà, Nico Guillén, crec que era, i ha hagut un canvi, per part del tècnic visitant, ha retirat el lateral dret Espinyera, ha donat entrada Moreno, en principi no canvia res, encara que me dona la sensació que està jugant ara en tres centrals el Sevilla Atlético per a tratar de clavar-se en el partit, perquè recordem, està perdent 2-0 en estos primers instants del segon acte que te conta el punt a punt. 3 minuts ara de partit en la represa. Villarreal B2, Sevilla Atlètic 0.
0: I faltava l'inici també Javi Morell de la segona part en Algeciras.
1: Sí, on ha sigut més dominador el conjunt local, el conjunt andalús, que busca remuntar aquest partit per tractar de clavar-se novament en el playoff d'ascens a segona divisió. I ese gol que contàvem de l'Antequera davant el Sabadell, que dona una de cal i una d'arena per als equips valencians, perquè deixaria fora ara mateix de la Copa del Rei a l'Hèrcules, que continua guanyant quan estem camí del 48, Algeciras 0, Hèrcules 1.
0: Tornem a Elda Luis.
7: Servicio de banda per al Deportivo Eldense, la pilota que col·loca Vallejo, per a la falta. Clara falta comença sobre Borja en la línia de migcampistes del Deportivo Eldense. Al costat del baló, Guille Macho, que ja la toca darrere per a que

0: llevat de pressió el baló.
1: Pues mira, el segon tampoc li val a l'Arbi. Anem a per el tercer
2: bueno,
1: baló.
2: Bueno, sí, bueno, l'Arbi, bueno. És un, este, és un, sí. Sí, és un especialet, eh?
0: És un sibarita del baló. Sí, sí.
2: Li agrada l'olor, vore si té els baròmetres ahí.
0: Mare meva. Quina patada!
2: Ahí va.
0: Amonestació per al central de l'Atleti de Madrid.
1: Púric.
0: Groga per al Servi.
1: Sí, Púric que veu la groga, també important, eh? Que ells estiguen també en Arnau, que té groga, i ara també Puri, que la falta segur clara, la groga també, i Quintana, l'autor del gol, que s'ha fet mal, però que pot continuar en el terreny de joc.
2: Este Puri, que és un armari, eh?
0: Oh, i és rapidíssim.
2: Baixirem més talla l'altre dia en el tram final, si no sí. M'enganye.
0: És rapidíssim, és fort, és alt, ho té tot per a pujar al primer equip en quan diga Simeone. Mentre la pilota espera el Deportivo Eldense, la té el seu porter Ramon Vila, juga en llarg buscant la carrera de Quintana. Amb ell el mal control que ha executat la tocada amb el genoll Manu Bustillo. Serà per tant baló per l'Atleti.
2: Ara mateix Javi Subirats, el fet d'estar només a un gol de l'ascens és que és... N'hi ha tensió, eh? Però només a un gol de l'ascens i ojo, l'Atleti de Madrid només a un gol de tindre l'ascens en la mala última jornada.
3: Sí, sí, no, és una tensió gran per als dos equips, però bueno, el Eldense està a casa, ho va a buscar i és impressionant, no? El Sabadell també, lògicament, intentarà remuntar el partit, però està un gol, ara mateix, tal com és de la joc, està un gol de l'ascens, no? I això, lògicament, te dona molta moral i molta força.
2: És una de les històries més increïbles i acaba concretant-se la de l'Eldense i sobretot la de Claudio Barragán. Busquem en l'Algeciras també l'inici de la segona part. Toni Cabot, que no t'escolta, si t'agrada la posada en escena de l'Hèrcules.
4: Està apretant més l'Algeciras, eh? Està apretant ara més, ha tingut alguna ocasió, serà una molt bona parada també de Carles Abad en el minut 50. Fins a aquest moment jo a Carles Abad no recordava haver tocat el baló en les mans. Però bueno, sí que és de veres que l'Algeciras sí té molta més ambició, però continuem veient per ara, fins ara, un Hèrcules encara molt ben posicionat, que està aguantant bé, com dic, aquesta major pressió ofensiva del seu rival.
2: Minut i resultat, Javi.
5: Estem a punt d'arribar al minut 51. Acaba de disposar d'una jugada molt clara per a empatar l'Algeciras, la rematada des de pràcticament la frontal de l'àrea xicoteta, se n'ha anat fora de Javier Avilés. N'hi haurà treta de porta per a l'Hèrcules. Minut 51, Algeciras 0, Hèrcules 1.
2: Un comentari que de fet el nou Pepico Amat, Luis Urrutia, el camp està xopat, però xopat.
0: No, aigua a muntó abans, en el descans.
2: Està xopat.
0: Tota l'aigua que vulguis per esta nit, que ja dic, a més és freda, o sigui que no hi ha una evaporació. Així que tot a favor. Allà va el Deportivo. Què pot fer el segon? La pilota per a Borja. La para el porter de l'Atleti de Madrid. Ja havia fora de joc. Estava avançat, per a mi dubtosíssim, sí. I si fora de joc.
1: Si és gol, estaríem en el videosoport segur, eh? Però que bé ha estat el porter
2: amb el pit.
1: Esquivel, eh?
2: Amb el pit l'ha tret. I...
1: ha parat una en la cara i altra en el pit.
2: Però és que la rematada és al ninot, Subi, absolutament al ninot, eh?
0: Jo crec que és una miqueta més avall del pit, eh?
3: Encara no la puc veure, però...
2: Està arribant la jugada.
0: Sí, estan tractant de... d'estabilitzar al...
2: L'ha fet mal, eh?
0: Al porter, sí. Que ha rebut una bona pilotada, però... En tot cas, l'encontre continuarà amb... col franquín directe favorable a l'Atleti de Madrid després de... esta senyalització de fora de joc. Ha plegat ja la jugada, Subi?
3: No arribant.
2: Està arribant per Paloma, per Colom.
0: Què te sembla, el retard que hi ha? Malo que torna a ser per al Deportivo Eldense, que recupera en el mig del camp Fidel, que obri cap a la dreta, però si l'espera Ibarrondo, espera que li torna a doblar Fidel per a jugar amb el central, amb l'Atleti de Madrid molt tancat. En la separadora, Smant avança el baló per a que el jugui Quintana. Quintana que retalla, Esbara, i perd la pilota, que recupera l'Atleti madrileño mitjançant l'argentí Velotti. Quina bona recuperació era de Quintana. L'àrbitre que diu
1: groga.
0: Que és falta.
2: No, home, no, toca pilota. No.
1: És que Isa Quintana, li diu a l'àrbit el mateix que tu, però és targeta groga, menys mal que estàs davanter i en principi no té per què fer més faltes, però no va... Està... facilón el árbitro en las grogues, ¿eh?
2: Sí, sobre todo para el Eldense.
0: Está mostrando moltes grogues, sí.
2: 50.
3: Ahora ya ha arribado, Luis.
0: Ahora ya ha arribado. ¡Vamos!
3: No, no.
2: Un minuto después.
3: Un ratito, lo que pasa es que estaba hablando. Vale. Pero era muy buena jugada y sí. Estaba soles y estiguen vosotros de que...
1: Al límite.
3: Fuera de choc.

0: cuidado que a lo millor si hagués un gol igual hagués hagut revisió, eh.
1: Bueno, sí, és una droga més per al Eldense, que com ha dit abans Gonzalo Blanes ja té unes quantes. Aprofite per a preguntar, José Luis Gual, de la segona part, si està més a prop el tercer del Villarreal B o de moment 2-0 és un bon resultat.
2: Pues está més a prop el tercer. De fet, acaba de tindre una oportunitat de nou José Lillo Gaitán. Ahí ha fet esa centrada molt blaneta, però buscant l'escaire, ha obligat al porter Rafa Romero a enviar al cantó. És de veres que li ha sentat bé al Sevilla Atlético canviar un poc el dibuix, jugar en tres centrals darrere i en dos carrileros, però continua sense generar perill. En la porta que defensa Rubén Gómez, i ara mateix tenim córner per al Villarreal B quan estem a punt d'ingressar en el minut 10 d'esta segona part. A mi se 2-0, que estem contant en el punt a punt en Apunt Ràdio. Me quede per a contar-te el córner. La va col·locar Hugo López. Hi ha fins a 5 jugadors del Villarreal B des de l'àrea. Han pujat, com no, els dos centrals, tant Lautaro com Balú, en busca de la rematada. Segurament són els dos més grans. Ahí va la centrada de Hugo, que busca el segon pal. Balú passa, li pega Macià, li ha pegat de volea, però no ha trobat porteria. Se'n va la pilota fora. Ja dic, continua tot igual. El Villarreal controlant. I a missa bonica renda de 2 gols, 10 de la segona. Villarreal B 2, Sevilla Athletic 0.
1: Elda Luis.
3: Balón en el mig del camp que recupera el Deportivo Eldense. Falta. Falta comesa per l'Atlético madrileño. Ha tingut un nou contraatac l'equip de Claudio Barragán, però la passada ha tornat a estar interceptada per l'Atleti de Madrid. Ara hi ha una entrada dura en el mig del camp. Demana falta.
4: Ja, falta.
1: Es falta
3: Manu
1: clara.
3: Molina.
4: Falta Manu Molina clara. L'àrbit havia deixat perquè el baló havia eixit per banda, però no ha xulat la falta. La pilota de nou per a l'equip de Fernando Torres.
3: Que juga en el mig, obrint la pilota, ratllant cap a la banda, però recuperarà Ibarrondo per al Deportivo Eldense. La corte de xap Fidel. Fidel que obri per a Ibarrondo. Se'n va cap a la lateral de l'àrea. S'acosta a la línia de fons. Fa la centrada Ibarrondo. No la pot rematar per el rebuig. Va quedar per a Guille. Falta en atac.
4: Esta sí l'ha vist.
3: L'àrbitre xiula falta en atac mentre des de la banqueta del Deportivo li diguen als seus jugadors que tranquil·litat, perquè la situació és esta. En este moment, l'Eldense depèn de si mateixa.
1: Sí,
3: li té igual fer un gol i pujar que la cosa acabi a Xina
4: i pujar en Múrcia.
3: I pujar en Múrcia.
4: Sobretot no hi ha que tornar-se bojos, no? L'empat, evidentment, veurem el gol de l'Eldense, però l'ascens, avui, la festa, està perdent el Sabadell, però no és l'escenari que esperàvem. Esperàvem tot el contrari, que el Sabadell guanyara i, per tant, avui
1: pues,
4: no valdria més que guanyar.
1: Per parlar, acaba de marcar el Sabadell. Empat al Sabadell, minut 57 de partit, és a dir, en el 12 de la represa, Sabadell 1, Antequera 1. És a dir, que estem igual que abans.
4: Empat. Encara valdria, però clar, val si no marca el Sabadell el segon, eh?
1: Efectivament.
3: La situació és exactament la mateixa. Un gol.
1: L'han anul·lat el gol. Mira pues, n'hi ha sort.
4: Pues més a prop encara del que estaven comentant, que avui l'Eldense, si marca, estaria pràcticament ja en segona, si no hi ha remuntada en Sabadell, però l'empat, com comentava Luis, li deixa l'opció de lograr l'ascens en Múrcia.
3: Però ja diguem que un gol anul·lat en primera federació és esperar 5 minuts,
4: sí,
3: que hi haurà videosuport. Mentre l'Eldense busca el segon, la pilota per banda dreta, la pilota per la Quintana, la para el porter, el rebuig per al llançament de Borja, la trau la defensa de l'Atlètic de Madrid, altra volta Borja, pilota per la Quintana, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Segona divisió! El gol de Quintana en el 13 de la segona meitat per a fer esclatar tota Elda, tota la CAD, tota la comunitat valenciana. Remunta el partit l'equip de Claudio. Doble de Quintana.
1: Bueno.
3: Eldense 2, Atlético de Madrid 1, el VAR revisa el gol.
1: Es un manicomi esta categoría, ¿eh? Increíble, increíble el gol.
4: Parecía que no volía entrar, ¿eh? Porque ha segundo 1, 2, 3.
1: Ha entrat Plorant.
4: Correcte. Tampoco la defensa ha estat expeditiva, ¿eh? Del conjunto filial. El balón se ha quedado al área y finalmente Nacho Quintana, que puede ser el heroic de la nit. Ha marcat el 2-1, de nou el estadi en peu, però és que ara és més important, estem signant la remuntada en este moment de la nit, en este moment, el Eldense seria equip de futbol professional.
1: I a banda, ja no això, és que a banda tens l'avantatge que inclús el Sabadell empatant el partit, perquè va 0-1, el gol d'abans, que no ho he contat, la repetició, és una pilota que en la línia el porter la trau,

0: Els jugadors del Sabadell celebren, l'àrbit primer xiula, donen el gol i després corregís i, evidentment, la pilota no havia passat la línia, val? 0-1 Sabadell i este gol, Javier Subirats, jo crec que premia a un equip que està demostrant que vol ser de segona divisió avui.
1: Que vol guanyar el partit. Està intentant arribar a la porteria contrària i anem a veure si al final puja. Jo no he vist res, si a casa potser en el començament fora de xoc, però no crec, no crec, anem a veure en el jugador que rompia per la dreta. I bueno, després de varios, no, jo crec que no, varios rechazos, pues bueno, al final allà està Nacho Quintana, que fa el gol de la victòria i que, efectivament, no, tal com va el camp del Sabadell, pues no és la victòria, és l'ascens. O sigui, que fantàstic.
0: Bueno, pues ara mateix la situació, per cert, n'hi ha més gols en la categoria. Marca l'Alquart, l'Alcorcón, 4-0, està guanyant.
2: Gol! Donen el gol! És el gol de l'ascens.
0: Ojo, eh? Ojo, eh?
3: Nacho Quintana li diu al públic vamos i el públic està totalment volcat en el seu equip. És impressionant l'ambient que hi ha en este camp. Com juga el conjunt de Claudio Barragán, que capacitat que té per a jugar al futbol i en els moments més complicats quina força que té. I ara a veure què passa, perquè el tema del VAR a mi ja em deixa...
2: Hi ha una nova revisió de VAR?
3: És que ara l'ha demanat Fernando Torres, clar, no sé per què.
0: Ha revisat l'Atleti. Un segon, sí. N'hi ha hagut una jugada que podia acabar en penal favorable a l'Hèrcules, Javi, però l'han alunada o no, per una mà prèvia. Què està passant?
4: Sí, ara n'hi ha una xicoteta picabaralla entre jugadors dels dos equips. Demanava falta Nico, el jugador de l'Hèrcules, que ha caigut dins l'àrea. El col·legiat no havia assenyalat res. Després ha parat el partit portant-se el dit a l'orella i crec que està enfilant cap al túnel de vestidors per a mirar el monitor. Oi. Possible penalt a favor de l'Hèrcules quan Toni estava molt pitjor. Era l'Algeciras qui més estava merisquent el gol de l'empat.
0: Toni, és penal, eh? Ja veurem el tema de la mà, però penal és. Pareix en primera instància.
5: Sí, s'ha ficat Medi Puig. Jo no ho tinc tan clar, eh?
0: No.
5: Vull posar la jornada. Sí que ha hagut alguna afició. Des de luego sí que l'han demanat ràpidament. Han demanat que traguen la targeta i tal per a protestar. Però jo en la jugada que ha vist... Sí que ha vist una afició, però no sé si és suficient per a demanar penal, per a pitar penal. No ho tinc clar.
0: Bueno, pues anem a veure la revisió. Un segonet. Què passa finalment en Elda?
3: Gol, gol. Finalment és gol. La segona revisió s'han enfadat perquè Fernando Torres estava pressionant a l'àrbit i han vingut de la banqueta de l'Eldense a dir-li a Fernando Torres, vete a la teua banqueta, a la fi, és gol. Ja està la pilota en moviment, el públic està en peu bailant. En este moment estem molt, molt a prop del futbol professional, al nuevo Pepico Amar.
2: Saps què ha fet l'àrbitre, Paco?
0: A veure.
2: Ha fet la revisió del gol, ha dit gol, se n'ha anat cap al mig, ha començat a protestar Fernando Torres. Y el árbitro le dice que no hay nada. Y se n'ha anat cap al bar y le ha dit a Torres, vente y lo ves. Se n'ha dut a Torres al bar y la banqueta de l'Eldense es volia morir. Perquè, clar, això ho fan perquè és Fernando Torres. Bueno, ja, el rebuig del partit acaba d'endinsar la pilota en la cabina, sí, del costat de la nostra.
0: Ah, molt bé. I canta la gent gol.
2: Han fent bingo en la cabina del costat.
0: Bueno. No tinc teles suficients, que... com deia aquell, denme televisores más grandes, no?
2: El que és ser Fernando Torres,
0: Sí, Fernando Torres té cosetes per a intimidar, també. Coses que anava a comentar, per exemple, que ja tenim final per a la Copa Falcon Briste demà. Carlos Urrutia, molt ràpid, des del Club Tenis València, i no n'hi haurà espanyols. Carlos.
6: Efectivament, no n'hi haurà espanyol, Paco. La veritat és que s'ha votat la sorpresa en el partit més llarg de la història de la Falcon Bridge. 3 hores i 20 minuts, al final 6-4 en la tercera mànega per al paraguaià Diego Vallejo, que per tant serà el rival demà a partir de les 4 de la vesprada del jugador de Sèrbia, Kacmanovic, que avui ha guanyat al Xile Tabilo. És a dir, sorpresa en l'últim partit, Jaume Munar ha perdut, demà a la final a les 4, Vallejo, Kacmanovic.
0: El resultat en 7 el temps per ahir, 6-4 l'últim, els primers dos?
6: Els primers dos, el primer ha sigut de 6-4 per a Munar, el segon l'ha perdut en el tiebreak Munar, 7-6 per a Dani Vallejo, este tercer 6-4 per a Vallejo, el paraguaià.
0: Perfecte, 6-4, 7-6.
6: 6-4.
0: I 6-4. Perfecte, la victòria del jugador estranger davant de Jaume Munar. Un abraç, Carlos, esperem per a si ara després.
6: Ara es veiem la ràdio. Vinga, amunt el d'Ense.
0: A veure si és de veres que tenim fortuna. I de moment, el que comentaven, la final de la Copa Falcon Bridge demà, que va tindre a Daniel Vallejo i també a Kezmanovic com a protagonistes. Què ha passat en el camp finalment de l'Algeciras, Javi?
4: Doncs que han estat pràcticament mitja hora mirant el monitor, primer per un possible fora de xoc i després, quan ja ha vist que el jugador de l'Hèrcules no es trobava en posició indeguda, ha mirat el penalti per al final no assenyalar-lo. Diu que ha caigut de madur Nico dins l'àrea i que no hi ha penalti a favor de l'Hèrcules. S'han perdut almenys 4-5 minuts per a revisar una jugada que, com deia Toni Cabot, no pareixia res dins l'àrea.
0: Bueno, Toni, finalment, res de res.
5: Sí, no pareixia res, efectivament. Un contacte molt lleu per a demanar el penal. A més, és que a l'àrbit li ha agarrat la jugada pràcticament a un metro. Ja ho havia vist clar i no l'havia pitat, efectivament. El que s'ha vist també en la repetició, en el vídeo suport, no veia res per a... no es veia res per a assenyalar una pena màxima.
0: Bueno, pues vaig a aprofitar. Han assenyalat ara... Bueno, l'està tocant l'Eldense, mare meva, Luis Urrutia. Quin espectacle el conjunt de Claudio Barragán.
2: Quina jugada acaba de fer Manu Bustillo, brutal, eh?
3: Espectacular, quina força, quina capacitat, el públic connectat. Ha fet doble canvi Fernando Torres, han entrat Nájera i Javi Serrano, busca la reacció, però de moment així la reacció és que el domini, el control és del conjunt de Claudio Barragán.
2: Estem en el minut 20 de la segona meitat, estem a 25 minuts d'estar en segona divisió, de que el Deportivo Eldense torni a la categoria de plata del futbol espanyol. Tensió al màxim, mirades a la nova Creu Alta, Deportivo 2, Atlético 1.
0: Bueno, una imatge ara que hem vist en el multifútbol que tenim així de primera federació, en el partit que està enfrontant al Sabadell i a l'Antequera, en una acció en la qual ara mateix el porter de l'Antequera s'acaba de tirar a terra, i ja sabeu que això el que obliga és a parar el partit, a donar instruccions, a beure aigua.
4: Quina parada acaba de fer Carlos Abad per salvar a l'Hèrcules. Quina parada ha fet el porter, crec que ha assenyalat treta de porta, es queixen i molt dels jugadors de l'Algeciras perquè era una pilota centrada al segon pal que rematava Juanma i la parada era espectacular de el guardameta de l'Hèrcules.
0: Diu el pega policar. El pal, pega el pal, no la toca el porter. Mira, li pega el travesser. O la toca el porter.
4: Molts dubtes, a mi em pareix un autèntic parador de Carles Abad per a salvar a l'Hèrcules de l'empat.
0: Bueno, si a banda la para i a banda el tenen en la treta de porteria, pues millor que millor. El que deia, bueno, pues se tira a terra el porter de l'Antequera i el porter de Sabadell, correguent, en una imatge increïble, fent ahí el gest de com de que estàs comprant, no? Fent de gestos molt picat el porter del Sabadell, que ara mateix està caient la nova Creu Alta i li donaria l'ascens definitiu a l'Eldense. Marca l'Alcorcón, el 5-0 davant el Marbella. Quina pana li està caient al Marbella. I ràpidament volia també, José Luis Gual, el minut de resultat en Villarreal d'un partit plàcid per al que està passant esta vesprada.
7: Pues sí, estan passant poquetes coses, fonamentalment perquè està faltant-li punteria al Villarreal B, que ha tingut situacions de tots els colors pràcticament per a tots els jugadors que arriben habitualment a l'àrea contrària i, per tant, el partit camina en IC 2-0. Per cert, continua fent canvis el tècnic visitant, Marco García, ha fet una doble substitució fa uns minuts, llevant al central Sergio, donant entrada a Jalade, també ha entrat Hugo Ortiz en lloc d'Altozano i prepara un nou canvi. Però bueno, les coses no canvien, tot i la variació tàctica que ha introduït, el Villarreal continua tenint la pilota, continua còmode i continua tenint el partit en la butxaca i amb això, evidentment, la seva presència en el playo d'ascens cap a la segona divisió. Ara mateix són 23 minuts de la segona, Villarreal B 2, Sevilla Atlètic 0.
0: En la nova Creu Alta revisen una possible roja, però finalment l'àrbit diu que René Nanay de Nanay, continua el 0-1 favorable a l'Antequera, un marcador que junta la victòria a Luis Urrutia del conjunt de l'Eldense i donaria l'ascens al conjunt de Claudio Barragán.
2: 22 minuts per estar en segona divisió per al Deportivo Eldense, que està aconseguint la victòria i que sobretot Gonzalo està aconseguint que no passi res.
3: No, efectivament, tinc la sensació que l'Atleti poc a poc està donant un pas endavant, però això el que vol és donar-li més opcions a l'equip d'Elda en una contra que fique el tercer, perquè efectivament el control és total, és un equip canxero, com es diu en Argentina, l'equip de Claudio Barragán, i després del 2-1 té el control total del tempus del partit.
2: Però com juga Borja, quina conducció acaba de fer, com juga Quintana, quines accions per esta banda esquerra, com juga Manu Molina, Guille Macho, quins futbolistes, de on els ha tret Claudio?
3: Impressionant. I és el millor equip, Luis, del grup. No hi ha cap dubte. És de veres que en algun moment de l'Europa, a l'inici del Sabadell, però el millor equip del grup és l'Eldense perquè lo està demostrant des de l'arribada de Claudio Barragán. És, sense cap dubte, el millor del grup 2 de Primera Federació.
2: Estem en el 69, 24 de la segona meitat. El de...

0: Vence 2, els dos gols de Nacho Quintana. Atlético de Madrid ve un Arnau Ortiz de penal. Avançava l'equip de Fernando Torres. El balón en el mig del camp era que toquen els jugadors de l'equip madrileny. El balón per a la zona de construcció on està Boñar. Per la dreta l'espera Iker Luque. Iker Luque que s'acosta cap a l'àrea. Apareix per a fer la combinació de nou Boñar. La centrada de Boñar sense problemes per a que agafi Ramon Vila, el porter del Deportivo, i es llança a terra. Des de la banqueta de Claudio només es demana una cosa: calma i tranquil·litat, perquè estic segur que en una contra ve el tercer.
1: En Demolition Man, sosiego i calma, John Spartan. Pues ara mateix demanant això per a el dense Gonzalo Blanes. El que no està calmat és l'aficionat que no, en el nou Pepi Pamat. Mare meua, a banda la gent està en els mòbils en la mà, perquè clar, tenen el multifútbol este de...
2: Sí, sí, estan pendents de Sabadell, eh? Sí, sí.
1: Continua tot igual, eh? 0-1, favorable a l'Antequera, i l'empat també en altres partits. Ara seguida
2: repassem. Si no n'hi ha notícies en Sabadell, és la millor notícia, perquè així de moment el control el té el conjunt de Claudio.
0: Està dominant per complet el partit. Ara la pilota espera l'Atleti de Madrid. Juga des de la banda dreta, toncat Luque, per a que puga distribuir des de la zona central Puric. El recent d'incorporar Javi Serrano, que també és que en Mestalla és qui està jugant cap al seu porter. Apareguent Esquivel, Salvi Esquivel, el porter de l'Atlètic de Madrid, però és que ells tampoc tenen massa opció de progressar. I recordem que si li pega la volta al marcador l'Atlètic de Madrid...
2: És el favorit.
0: És el favorit per a pujar, eh? Així que ells tenen que donar-ho tot per a fer dos gols en estos últims 10 minuts.
1: Precisament per això van a deixar darrere i volia incorporar a Javi Subirats també. Obrir-se un poquet, buscar un poquet més, no subir.
3: No li queda una altra, és que el resultat no li serveix per poder optar a aquesta primera posició, però és que l'Eldense està jugant molt bé, està molt ben tancat, i quan ells estan oberts els agarren, no? en contres importants, en la rapidesa, efectivament, com comentava en Luis, de Borja, el desmar de Quintana, les passades de Mitchell, les entrades d'Ibarrondo, o sigui que estan, tenen que anar molt al tanto, perquè a la mínima que se descuida el contraatac de l'Eldense pot ser letal.
1: No ho he comentat abans, el Betis Deportivo està jugant en la Cartuja. Que sé, bueno, és un espectacle, vull dir, 70.000 tios ahí, no n'hi ha en la graderia, evidentment, però mira el contrast. Estem així mirant el camp del Teruel i després la Cartuja, que dius, bueno, pues coses que passen en primera federació, que és una meravella. Toni Cabot, estàs tranquil en este 0-1 o te dona por el Algeciras?
4: Per ara tranquil, no? També és de veres que Carlos Abad està destacat en esta segona part, perquè han ficat un parell de mans salvadores, no? El partit està seguint el guió normal del futbol. El que va darrere en el marcador té que arriscar més, perquè està jugant-se també ficar-se o no ficar-se en el playoff, mentre que l'Hércules, que va per davant del marcador, pues ha tirat el cul un poc darrere, no? Diguem que és el guió normal en un partit d'aquestes característiques, però tampoc estem veient a l'Hércules que estiga passant molts apurs, encara que ho digués de veres, sí. I Carlos Abad ha tingut intervenció en un parell d'ocasions.
1: Matís important, que ho he dit abans, perquè clar, se m'oblida que queda encara una jornada. L'Hércules, si guanya avui i la resta de marcadors el beneficien, no dependria de si mateixa encara en l'última jornada de cara a abastar posició de la Copa del Rei. La norma diu que són els 5 primers classificats per a jugar Copa, sense comptar filials, que en tenim un per ahí, que és l'Atlético Madrileño. És a dir, el sèptim, Algeciras... I el Villarreal. El sèptim, Algeciras, aniria a la Copa, no el Hércules. És a dir, l'Hércules ha de guanyar avui i l'última jornada hauria de guanyar i que l'Algeciras no ho faça. Ha d'acabar en la sèptima posició l'Hércules, fregant el playoff. I l'Algeciras, Toni, visita l'última jornada l'Atlético Madrileño. Podria perdre perfectament aquest partit. I també que l'Altequera no guanyi l'última jornada en cas de que guanyi avui. És a dir, encara han de donar-se combinacions, però la realitat és que l'Hércules arribaria en opcions de Copa del Rei a l'última jornada si acaba la jornada com està ara mateix. Tornem a el DAM.
0: El balón para Fidel, frente de l'àrea, el retall de Fidel. Fidel que amaga, Fidel que llança, corre.
1: ¿No era fuera de joc?
0: Sí, sí, no valía la acción y había fuera de joc de Borja en la eixida de la jugada, quan hem tingut
1: canvis.
0: Un canvi barraca, sí, per part de Claudio Barraca.
2: Que no és habitual, no és habitual. Ha llevat a Nacho Quintana, que estava totalment extenuat per l'esforç, i entra en el terreny de joc David Ruiz, que és més defensiu. 5.445 aficionats és pràcticament un ple a l'estadi de

0: No, Pepico ha anat per a veure el partit, és la data oficial.
1: Caben 5.500, així
0: això,
1: que...
0: pràcticament ple.
1: Només hi han 45 cadires o 55 cadires buides.
2: Moltes me pareixen.
0: Sí, són els que no han abonat, que no han deixat aquesta opció, perquè en taquilla podem donar fe que no hi havia cap localitat 2 hores abans de l'inici del partit.
2: Bueno, pues, Javi Subirats, jo estic més tens que, com deia mon pare, que Epi Blas en una cama de velcro, no? Estic molt tens en esta recta final. Subi.
3: No, això de, aquestes jornades són molt emocionants. Això d'estar jugant-se tots a l'hora també, doncs, lògicament dona molta emoció, i a més quan el Dense està a punt, no?, d'aconseguir l'ascens, en el resultat que s'està donant també en Sabadell, no? O sigui, són jornades molt importants. El Villarreal, que també està abastant, no?, el jugar la promoció, doncs, bueno, efectivament són jornades que són molt emocionants, i, però sobretot la de l'ascens, vamos, la de l'ascens. Però el Dense és fantàstic que ho poguera aconseguir en el dia d'avui.
2: Està xutxant moltíssim el Sabadell, i el porter de l'Antequera està fent del partit de sa vida. Per això del detall que hem comentat abans del porter del Sabadell fent ahir el gest no massa esportiu. Tira-li, Luis, que ara mateix està tot l'interès en aquest partit.
1: Ha perdut la bota el jugador del Atlético de Madrid.
0: Falta, ha xulat falta. És Belotti, ex de l'Intercity, que està ahí damunt del terreny de joc, i la falta en el mig del camp per a l'Atlético de Madrid, que ara prepara un altre canvi. I és que Fernando Torres, òbviament, té molt clar que té que capgirar. Mira, entra un xic molt jove, 18 anys,
1: juvenil,
0: Cubo,
1: sí,
0: que també...
1: també juga en Mestalla.
0: Ha estat al primer equip, correcte. Va marcar, correcte.
2: Sí, va marcar.
0: Va correr. Pues entra Cubo, autor d'un dels gols en aquest partit en primera divisió. És canvi ofensiu, no? Després del canvi defensiu de l'Eldense, es retira Corral, el DNU, i entra el 30, un home molt jove, un juvenil, Cubo.
2: Pues ahí está
1: Adrián Corral, santanderí, exjugador del Roda, i que se'n va del terreny de joc. 14 minuts, Paco, 14 per a què... L'Eldense torna a segona divisió.
2: Ui, mare meua, continua per ser la xutxante el Villarreal B, José Luis Gual, que vol el tercer i tancar el partit.
4: I que està fallant les de tots els colors, eh? Ha tingut una Pau Cabanes, que acaba d'ingressar al terreny de xoc en lloc d'Albert García, l'home que ha fet el primer del partit, després d'una greu lesió ja torna a estar disponible i ha demostrat que té ahí, bueno, pues una escopeta que li pega fortíssim, la treta en la mà dreta al porter del Sevilla Athletic.
2: Està parant aquest porter, en la segona part, Rafa Romero.
4: I la que ha tingut a la Sandy Ataca, n'ha tingut dos. Issa, que l'ha pegat des de la frontal de l'àrea, manotada cap al cantó per part del porter Sevilla, i després una volta que no ha arribat al segon pal quan estava pràcticament la porta buida. És a dir, que el Villarreal ha fet ocasions per anar guanyant, però d'autèntica golejada, això sí, el partit no perilla. I si de cas destacar, Paco, que fa uns quants minuts ha tingut la millor ocasió el Sevilla, en les botes de Sierra, que ha rebut un baló dins de l'àrea, que li ha pegat en la cama esquerra, però que no ha trobat porteria. Bueno, pues així no canvien massa les coses. El partit que el té on el vol el conjunt d'Albelda, els minuts continuen passant, estem ja en el 32, camí del 33 de la segona, i així molta pinta té que fa temps que això no perilla de cap de les maneres per al filial groguet.
2: Estem en la recta final en el nou Pepico Amat, en uns marcadors que li donarien la sense segona divisió a l'Eldense, Luis.
1: Baló per al Deportivo Eldense, la recupera l'Atlético de Madrid, que vol jugar des de la zona central, la pilota oberta per Nájera, per a que la jugui el seu lateral esquerre, que és rapidíssim. La pilota per a Luque, frontal de l'àrea, però allí la recuperarà el Deportivo Eldense. La té Ibarrondo, que tracta de progressar, però la perd, i després ha comès la falta. Serà baló per a l'Atleti de Madrid, que ara sí està anant amb tot.
2: Sí, sí, ara va en tot un segonet, perquè a la càrrega l'Hèrcules.
5: Mira que ve l'Hèrcules dins l'àrea, la rematada i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Ahí estem.
5: Gol de l'Hèrcules d'Alacant per a fer el segon en Algeciras. Ha sigut Fedevico, qui corria a l'esquena de la defensa de l'Algeciras després d'una pentinada d'un company. Es plantava soles davant d'Ivan Moreno, i la retallada per a definir en cama esquerra i fer el segon per a l'Hèrcules quan més estava sofrint el conjunt de Beto Company, que s'apropa la seua segona victòria en tot el que va de temporada junt del Rico Pérez. Estem en el 78, ha fet el segon Fedevico. Algeciras 0, Hércules 2.
2: Pues el gol de Fedevico per a posar el 0-2, Toni Cabot. M'agrada més este Hércules que el de la resta de la temporada. El podrien canviar, eh?
6: Se cal de dubte, no? Si haguera jugat fora del terreny de joc, del seu terreny de joc, com ha jugat avui en Algeciras, estaríem parlant d'una altra cosa molt diferent de la que estem parlant avui, no? Sí, a més ha sigut un bon gol. Estava volcat l'Algeciras buscant aquest empat, però bueno, no ho ha fet i finalment en una contra l'Hércules pues, la puc mossegar de nou, no? Ja són dos gols i a més, bueno, sense patir moltíssim, és de veres que l'Algeciras ha tingut un parell d'ocasions que ha salvat molt bé el porter Carlos Abad, però res més. Jo crec que l'Hércules està fent un bon partit, una molt bona segona part, no tan brillant com la primera, però bueno, una segona part acceptable que a més pues, ha acabat de rematar ara en aquesta contra. No?
2: Bueno, pues l'Hércules, si tot continua igual, està guanyant l'Antequera, està caigant l'Algeciras, rival d'avui, i tindria encara opcions matemàtiques d'acabar entre els set primers per a tindre bitllet per a la Copa del Rei de l'any que ve. Tornem a...
6: Hi ha una variant ahí, sí? Paco, també en este assunto. Hi ha que tindre en compte que en segona divisió està la Real Societat B.
2: Correcte.
6: Això dona una altra plaça d'ascens, una altra plaça de Copa del Rei en la primera federació. És a dir, que el millor setè que hi ha...
2: Correcte, la puntuació, el promedio, que es diu en castellà, la mitjana de punts,
6: sí.
2: Compta en la resta, en l'altre grup, que és el grup primer.
6: Sí, podria ser, no? Però no sé si és el millor o el millor sext, també han apuntat. No sé, tindríem que veure-ho, però és possible que hi hagi alguna altra variant més.
2: Sí.
6: No?
2: Bueno, pues estarem molt pendents, però de moment l'Hércules, que té encara opcions. Tornem a Elda, Luis.
1: Els tres equips valencians guanyant en esta nit de dissabte. Ha tingut l'empat l'Atleti de Madrid B. Un baló mort dins l'àrea. Javi Serrano ha rematat. I ha aparegut Gonzalo, el peu miraculós de Ramon Vila.
7: Espectacular, Ramon Vila. Són moments de patiment perquè ara està pressionant, però que bé ha estat Ramon Vila per a evitar el gol. Una contra seria espectacular, Luis, per al tercer, perquè si no patirem fins a la fi.
1: El baló llarg per a que tracte a plegar i ho fa la pilota per a Borja, però està molt cansat. Borja, que caragolesa amb la pilota, entrega cap a el seu company, però la pèrdua de Bustillo fa que recupere el baló l'Atleti de Madrid. Veig el Deportivo esgotat.
7: Sí,
1: jo no sé per què Claudio no fa canvis, perquè l'equip necessita cames. Se li veu esgotat al Deportivo Eldense. Molt fresc l'Atleti de Madrid, que ataca per l'esquerra buscant el gol de l'empat, el gol que li donen encara opcions d'ascens. El baló dins l'àrea, dividit, fora!
2: Uau!
1: Quin llançament amb cama esquerra, la pilota que se'n va fora. Torna a avisar el Atleti de Madrid que vol empatar.
2: N'hi ha gols en el camp de Santo Domingo, marca 2 de manera consecutiva el Marbella. Alcorcón 5, Marbella 2. Estem a 7 minuts del final, com en la resta de partits i sobretot ara mateix. En totes les lleixes mirades posades, ràpidament, minut i resultat, José Luis Gual en Villarreal.
4: Pues en Villarreal estem en el 38 d'esta segona part i tot continua igual. Villarreal B2, Sevilla Athletic 0.
2: Javi Morel, minut i marcador en Algeciras.
5: Minut 82, continua la victòria momentània de l'Hércules. Algeciras 0, Hércules 2.
2: I en el nou Pepico Amal, Luis Urrutia, n'hi ha canvi. Ens quedem ahí en la recta final d'un partit que pot suposar una sense segona.
7: Demanava Luis oxigen. Si té velocitat un jugador, si té dribbling, és Hamza Bellari, que entra per Borja, que estava agotadíssim i que ha fet un partit espectacular. Es retira Borja, entra Hamza, són dos finestres, és a dir, encara té l'opció de fer tres canvis més, Claudio Barragán, de la recta final del partit.
2: Hem estat...
1: I dos finestres, no? Perquè ha fet un canvi al descans.
7: Correcte, per això dic que té l'opció encara de parar el partit i de fer de nou canvi dos vegades en una recta final. Estem al 38, eh? Són set més l'afegit.
1: Set minuts! Y este es el sao de la gradería del nuevo Pepico Amat. ¡Que vamos a ascender! ¡Que el Deportivo Eldense va a estar en segunda división la próxima temporada! La pilota pela David Ruiz per la esquerra. David Ruiz que la coloca rasa. Rebucha la rereguardo de la Leti. Va a tratar de ir al contraataque el equipo de Fernando Torres. Pero apareix per al Tai. Magnífic. Manu Molina. Pela enviarla per línea de banda. em sembla el mig del camp més equilibrat que he vist en tota la categoria.

0: Este Fidel, Manu Molina, Macho i Quintana. Em sembla un mig del camp espectacular. Baló per l'Atleti de Madrid. Ataca per la dreta, ve la centrada, llarga, sense opció de rematada, la deixa passar Ramon Vila. Serà servici de meta per al Deportivo Eldense, que ho té 5 minuts i mig i l'equip estarà en segona divisió si no remunta el Sabadell, que esperem que no.
1: Continua exactament igual la situació en la nova Creu Alta. Un segon, perquè volia també afegir que tenim en marxa la recta final, està a punt d'acabar el partit, eixe Barça-Atleti de futbol femení de la Copa de la Reina, i que està guanyant el Barça, 3-1, i que pareix que va ser un títol més per al conjunt culé. Tornem al Pepico Amat.
0: Servici de meta per al Deportivo Eldense. Ramon Vila, que alza la pilota per a que la rebutge la reguarda de l'Atleti de Madrid en el mig del camp. La lluita que guanya l'equip visitant, perquè ja falta. Falta en el mig del camp favorable a l'Atleti de Madrid. 4 minuts 45 segons per a que això concloga. O almenys per a que apliquem el 90. El descompte en esta segona meitat també serà llarg o no, Gonzalo?
2: No, jo espere que no, perquè tampoc ha passat. Bueno, el tema del VAR, sí. Sí, 7 minuts. Imagina que és en blanc. Sí, és en blanc, correcte.
0: Els mateixos que en la primera.
1: Igual no arribem al descompte, eh?
0: Sí, 7 minuts.
1: Va donar algo aquí, així.
0: Està jugant l'Atleti de Madrid, que vol l'empat perquè amb esta derrota sap que està abocat al playoff per a tractar de pujar a segona divisió. I a servici de banda favorable a l'Atleti de Madrid. Apegadeta al banderí de córner. Zona d'atac de l'equip de Fernando Torres. El públic que no s'aguanta així en el Pepico Amat, que veu com estan a 4 minuts de pujar a segona divisió. El rebús defensiu de cap de l'Eldense torna a enviar la pilota per línia de banda. Llançament des del costat per l'Atleti de Madrid. Torna a col·locar el baló dins l'àrea. Torna a ser el rebuig, el joc aeri del Deportivo Eldense. Segona acció per al llançament, que no ix bé. I ara el rebuig, que intel·ligent per part de Manu Molina, enviant-la cap al costat. Joc parat.
2: Para el
0: hi ha un jugador tombat en terra per un colp al cap. Té que entrar el metge del Deportivo Eldense. Així que joc parat, així en el Pepico Amat. Estem en el 42 de la segona meitat. En 3 minuts hi haurà descompte. En més o menys 10 minuts esta ciutat tornarà a la segona divisió.
1: Esperem que siga així. De moment continua igual en la nova Creu Alta. Continua guanyant l'Antequera 0-1 davant el Sabadell. Ràpidament, hi ha un jugador tieso, Javi Morell, en Algeciras.
3: Sí, és Reto, el lateral esquerre de l'Hèrcules, que està defendent molt bé a Obeng, el jugador més perillós de l'Algeciras. Joc barat al nuevo mirador. Continua guanyant l'Hèrcules per 0-2.
1: També José Luis Gual te pregunta per la recta final d'un partit del Villarreal, que en la segona part ha jugat a futbol control i no ha fet el tercer de miracle.
4: Sí, sí, ha tingut moltíssimes ocasions, pràcticament són innumerables, no? Ens portaria molt de temps dir totes les ocasions de gol que ha tingut el Villarreal en esta segona part, i ara el que està aprofitant en el segon acte de David Albelda també és per enxufar alguns jugadors, alguns que venen de lesió, cas de Facu Viveros, del mateix Pau Cabanes, acaba de donar entrada també a Eto en lloc d'Hugo López. Bueno, pues enxufant un poc al planter, no? De cara al que se ve.
1: Mira,
4: perquè evidentment el Villarreal estarà en el playoff.
1: Un segon gol perquè n'hi ha penal favorable al Nàstic, que si guanya i li lleva el punt que estava traient l'Europa, seria encara millor per al Villarreal B de cara a aquesta lluita que té per la posició de playoff. Ara de seguida te conté com acaba la cosa. Continua tot igual en Villarreal, 2-0. Tenim home a terra ara mateix en Algeciras i estem en la recta final del partit. Luis Urrutia en Elda.
0: 43 de la segona meitat. Àlex Serradell, que ja s'ha alçat del terreny de joc i ja se'n va cap a la zona des d'on pot tornar al camp.
1: Gol del Nàstic. Marca el Nàstic de penal. Minut 88. Queden dos per al final més l'afegit. I en este gol del Nàstic se queda l'Europa falcat ara mateix. En eixa cinquena posició, 57 punts. La victòria al Villarreal el posaria més 5 respecte al conjunt català. I el Cartagena també no pot guanyar avui. I per això seria ja matemàtic la classificació del Villarreal B per al playoff. Tira-li, Luis!
0: Hi ha atac suïcida de l'Atleti de Madrid. Com li pille, Hamza Belhari fa el gol. Mira la recuperació de Guillem Macho.
2: Està bona.
0: Allà va el contratat per al Deportivo Eldense. Pilota llarga, la té Quintana. Quintana sol. Quintana, que la juga cap al costat. Fidel, línia de fons. Allà va Fidel, la juga. Serà de nou pilota per a l'Atleti de Madrid. Fora de joc de Fidel.
1: Ha rematat fatal, Quintana. Sí.
2: Jo crec que hi havia en l'inici de l'acció ja fora de lloc.
0: Sí.
2: Però han deixat
0: continuar. Però està molt cansat.

0: Bustillo en esta acción, así que, pero ya dic, l'Atleti de Madrid ya coloca tots els seus jugadors en zona d'atac.
1: Pendents de la Fellit, que en 30 segons sabem el que li falta a l'Eldense per amuntar.
0: 44 i mig de la segona meitat, el punta a punta acompanyant el Deportivo Eldense. Per a tota la comunitat valenciana, estem a no res de que torne a la segona divisió del futbol espanyol. El balón en atac per a l'Atleti. Tot el Deportivo Eldense en zona defensiva, distribuint des de esta zona l'equip Matalafer. Serrano, pilotada llarga, no hi haurà remat. I finalment la rebutja la defensa de l'Eldense.
2: Hi ha gol 7 en Santo Domingo, marca el 6 l'Alcorcón. Alcorcón 6, Mallorca 2, Mallorca no, Marbella 2. I marca el Murcia el tercer, el conjunt de Curro Torres. Torremolinos 0, Murcia 3, també més gols. Marca el Betis B 3-0 al Tarazona. Però en els dos camps que ens interessen ara mateix, que són en el nou Pepi Comat i en la nova Creu Alta, tot continua igual, Luis.
0: Tenim l'afegit, Gonzalo?
1: 8 d'afegit, encara ai, patirem. 8 minuts d'afegit, li queden al partit. L'àrbit diu que no ha passat res a l'àrea, que a més falta atac.
3: Falta
1: en atac,
3: sí.
1: Falta en atac, 8 d'afegit, arribarem fins al 53. No fa falta dir que així no se mou ningú, buah, perquè estem a 8 minuts de l'ascens si no passa res en Sabadell i l'Eldense és capaç de tancar esta victòria.
0: I a més té dos finestres de canvis, Claudio, encara per a parar encara més el descompte.
2: Arrapar ahí un poquet més de temps. Javi, Javier Subirats està ahí, eh? Està ahí.
4: Està ahí, està ahí. Queda un poquet de defensar un poquet més el resultat. No està patint excessivament, pràcticament la jugada de Serrano i un tir des de fora de l'àrea, però ha tingut alguna ocasió en el Dense per a trencar completament el partit en esta contra última, sobretot, que anaven a soles. O sigui, que jo crec que s'està defensant en molt d'ordre i anem a esperar que seguisca així fins a la fi del partit.
2: Se centrem el tir ara mateix en el nou Pepi Comat perquè estem a 7 minuts, Luis Urrutia, de comptar una ascensa a segona divisió.
0: Hi ha groga per a l'Eldense.
1: Sí, per a Manu Bustillo, però és la groga ja de parar una contra. No hi ha que deixar, òbviament. És falta tàctica, podem dir. Falta en l'àrea del conjunt de l'Atleti de Madrid. La gent, Luis, ja està de peu, eh?
0: No s'aguanta, sentada a la graderia del nuevo Pepi Comat. Este es el son directe del micròfon de Apunt Ràdio. És el tercer ascens que anem a viure en la jornada d'avui. Pilota llarga de l'Atleti.
2: Han donat 12 d'afegit en Sabadell, eh? 12 d'afegit. Ojo, cuidado, que igual acaba el partit el nou Pepi Comat i encara està en marxa en Sabadell.
0: Està jugant mentre així l'Atleti de Madrid. El valor per banda dreta. La pilota que la va a controlar l'equip de la capital d'Espanya. La pilota d'Iker Luque tractava de fer el retall. I el valor que és per línia de banda.
2: I ojo, perquè estan revisant una possible mà del Sabadell dins de la seua àrea. Un possible penal que seria ja l'ocasió definitiva per a que l'Antequera faci el 0-2. Ojo.
5: Final en Villarreal.
2: Acaba el partit en Villarreal, igual, de forma telegràfica i demane disculpes, per de anticipat. Els millors del partit en esta victòria del Villarreal, bé.
5: Bueno, recordem els golejadors, ha marcat Albert García i Nizar. Per a mi el millor del Villarreal, Budesca. En el Sevilla me quede Nico Guillén. El àrbitre ha estat bé.
2: El àrbitre ha estat bé, perfecte. Un abraç, Gual.
5: Igualment, bona nit i sort del Eldense, que ja ho té.
2: Clar que sí, el Villarreal ve, que ja ha fet la seva tasca i que ja té els punts necessaris per a garantir el playoff. Han d'acabar la resta de partits. Tanquem Villarreal, se centrem en Elda. Tira-li, Luis.
0: Quina oportunitat acaba de tindre l'Atleti per a empatar el partit amb el peu dret. Rafa Llorente la envia per damunt del travesser de la porta del Deportivo.
1: Ja que tindrà un poc de sort també per a tancar un ascens tan complicat. La pilota ha respirat, tot l'estadi. I ara el que així vol l'equip de Claudio Barrán és que no se jugui més al futbol.
0: Pilota llarga per a l'atac del Deportivo Eldense. Quin gran control acaba de fer l'equip local. Manu Macho, que obre la pilota cap a la dreta. Allà va jugar Rafa Fidel. Fidel que retalla dins l'àrea. Amaga amb el llançament. Continua Fidel. El xut. Fora! El llançament amb el peu esquerre de Hamza Belari.
2: Penal en Sabadell, favorable a l'Antequera. Ojo, eh? Anem a veure. Van a revisar novament? Què van a fer? Què estan demanant? Uf, mare meua, pues...
0: Així estem, així s'acaba el partit.
2: Espera, que han demanat una altra revisió, com abans. en el...
0: Recupera el Deportivo Aldense, Macho, que la deixa per a que avance la pilota, per a que la jugue Bustillo, Bustillo frontal de l'àrea, demanava la pilota per banda dreta i la rep Fidel Chávez. Fidel, que és un veterà de la guerra del Vietnam i que ja no en té pressa. Que bé triangula el Deportivo Aldense. Hamza Belari, que s'acosta cap a Fidel per a que este no jugui en solitari. I Fidel, que força el servici de meta. Favorable a l'Atleti de Madrid.
1: La banqueta diu que s'ha acabat. No s'ha acabat perquè encara resten minuts, però la banqueta ja està fent el gest de... Està finiquitat. De moment, el 2-1. I en el que sí, està passant el Sabadell.
2: Anem a estar pendents de Sabadell, evidentment, perquè sí, si el partit acaba el nou Pepi Comà, fins a que Sabadell no finalitze, no serà matemàtic.
3: Però tindria que fer dos gols el Sabadell, no?
1: Correcte.
2: En primera federació, jo, Luis, jo ja no dic res.
0: La lluita en banda dreta, el baló que és per al seu capità, per a Boñar. Javier Boñar entrega per a que vinga la centrada, que rebutja el menys Pentina Serradell. Queda de nou per l'Atleti de Madrid dins l'àrea. Luque, que la pica, segon pal. El rebuig que queda per al llançament. Corner! El xut que anava a dins.
2: Mare meua. Un segon.
0: Dicker Luque.
2: Tenim tercer gol el de l'Eivissa. 3-1 davant el Cartagena. Liquidant el partit minut 96. I tenim el penal favorable a l'Antequera. A veure què passa ahí. Estem pendents.
0: Puja fins i tot el porter de l'Atleti de Madrid a buscar el córner. Recordem que si marca l'Atleti no hi ha ascens. Tot quedaria per a l'última jornada. Tot l'Atleti de Madrid a buscar
2: para
0: el gol.
2: El penal el porter del Sabadell. Falla el penal l'Antequera. Continua el 0-1 i li pega el pal l'Antequera.
0: Va al córner, el rebús del porter, el llançament que queda per al contratador no Deportivo.
2: Ai, mare!
0: Sense porter, va fer el gol Fidel, Fidel, Fidel, la tira fora!
2: Ah.
0: No! Ausa és mi vida, Fidel! Sense porter, la tira fora!
1: No podia més en la
2: no,
1: carrera,
2: No, per favor, no, home, no.
1: Ha vist que el jugador del defensor s'estava apropant i ha llançat, però era gol o gol, i l'ha llançat fora.
2: No, criatura.
1: No, no passa res. Dos minuts i estem en segona perquè...
2: Bueno, marca el no Torremolinos. Haver... Torremolinos 1, Murcia 3, bueno, i acaba el partit.
1: Mentre no marca el Sabadell, no passa res.
2: Bueno, contat abans,
0: llarga, el rebus d'Esman. Mira com ho celebra el central holandès. La pilota queda de nou per a l'Atleti. Luque, que la col·loca en la frontal de l'àrea. Bo, el rebuig ara de Manu Molina per a la carrera de Hamza Belari. Però és Belari contra 3. Defensors de l'Atleti de Madrid.
2: Este
0: continua Hamza, sap que té que acabar la jugada, fa la bicicleta, se va a la frontal de l'àrea, allà ho sap, quina parada! Quina parada acaba de fer el porter de l'Atleti!
2: Bueno.
0: Espectacular! Després d'una acció de molt de mèrit de Hamza Belari, recupera el valor Deportivo Aldense. Vinga, que ja està! Vinga, que ja està! L'ascens a segona divisió està cantat! Valor llarg que va a recuperar la pilota per a l'Aldense! La para, travolta el porter!
2: Quanta opció! No me ho crec.
0: Quina no oportunitat crec. Acaba de tindre David Ruiz. La torna a recuperar en el mig del camp el Deportivo Aldense.
1: Un minut. És l'últim minut, treta de banda per a el filial.
0: Claudio Digueli a tot l'equip que se'n vinga darrere, perquè això està fet, perquè la segona divisió està en Elda. Allà va buscar la centrada, de nou sense èxit, Boñar.
2: Final!
0: Final! Final, senyores i senyors! El Deportivo Aldense està en segona divisió! Mira la presidenta, concorre en el terreny de joc, invasió de camp, l'Eldense puja a segona divisió!
2: Virtualment, no matemàtic, encara no ha acabat el partit en la nova Creu Alta, continua el 0-1 favorable a l'Antequera.
1: Així es festeja com si ja estigués acabat, perquè la gent sap que és l'empat li valdria. I la festa és brutal, la gent ha saltat al terreny de joc, la presidenta. Estem parlant d'un canvi de rol total, tornar
2: increïble
1: al futbol professional, econòmicament el que suposa. Vas a Múrcia a no jugar-te res, el Eldense és equip de segona, si no hi ha miracle en Sabadell, esperem que no. Tot el camp ple de públic, avui la nit serà llarga en Elda, la festa de l'ascens, estan en segona divisió.
2: Me toca moltíssim els nassos ser el Grinch ara mateix, però queden dos minuts en la nova Creu Alta. No és matemàtic, 11 de la nit, 5 minuts. Ha guanyat l'Eldense, que ja té la puntuació necessària per a ser equip de segona divisió, però no ha acabat encara el partit la nova Creu Alta. Minut 99, continua el 0-1 favorable a l'Antequera. Això sí,
1: la gent pregunta, eh?
2: Encara no ha acabat, encara no ha acabat. Encara no ha acabat.
0: Va, però sabem que en dos minuts
1: dos gols,
0: ni de conya fa dos gols el Sabadell. Així que la invasió de camp és absoluta d'una afició embogida, la de la ciutat d'Elda, que sap que el seu equip acaba de tornar, no de manera matemàtica, a segona divisió, però en un instant Paco Polit ens dirà les paraules màgiques. Final en Sabadell.
1: La gent està damunt del terreny de joc, ara posarem
2: esperant
1: també en les xarxes socials les imatges. Bueno, estan festejant, Paco, jo crec que així són més optimistes, perquè estan festejant els jugadors, i els jugadors sí que qüestionen i estan esperant en la banqueta per a donar el ok a l'ascens matemàtic del Club Esportiu Eldense.
2: Minut 100 de partit, per cert, acaba el partit en, anava a dir, en Algeciras. Victòria per a l'Hèrcules. Javi Morel, resum del partit, els millors de la segona part, 0-2.
6: Sí, victòria important, sobretot i ese segon gol de Fede Vico, que li donaria el gol a veraç favorable en cas d'empat per accedir a la següent edició de la Copa del Rei. Per a l'Hèrcules, la segona part, el millor, el seu porter, que ha estat el més protagonista, perdó, en l'Algeciras, Isaac Obeng, el futbolista cedit pel Cádiz.
2: Toni Cabot, telegràficament, me sap molt malament, però és que estem en Elda en la festa. El resum del teu partit?
7: Millor l'Hèrcules en el còmput global, sobretot en la primera part, dos gols que han significat una victòria, possiblement el millor partit de temporada fora del Rigo Pérez.
2: Pues l'Hèrcules, que tindrà opcions de cara a l'última jornada de tractar d'abastar un bitllet per a la Copa del Rei. Un abraç, Toni.
7: Braç.
2: Un abraç també, Javi.
6: Un abraç, companys.
2: I ara mateix, minut 111 de partit en el... No, perdó, 111, no, 101 de partit. Estem en el 11, camí del 12 ja.
1: Dile que xule ja.
2: Que xule ja, encara no, eh? Encara no. Queden segons, eh? En la nova Creu Alta.
1: Damunt del terreny de joc, que festejant i esperant. Les dues coses se poden fer a la mateixa vegada. Perquè, com comentava Luis, és que no és un gol. És que serien dos del Sabadell.
0: Clar. És que està fet.
2: Minut 102.
0: I mentre tant, així en el nou Pepico Amat, quasi no veig el terreny de joc, perquè estan els seguidors abraçant els futbolistes. Estic veient ahí en el mig del camp com està tractant d'abraçar-se a tots els seus companys Borja.
2: Minut 103.
0: Campeones, campeones!
1: És la festa, esperant el xiulit en el partit. Carolina, que és la presidenta, també està. Imagina que també Salvador Gomar, ara tindrem temps en els 90 minuts també d'escoltar, sobretot la veu dels protagonistes. Avui, un home segur, molt feliç, Claudio Barragán. I això ja ho dic jo, Paco, mereix continuar.
0: Home, per l'amor del front
2: de l'equip,
0: eh?
2: Per favor, si no, Claudio, renovació.
0: De primera divisió, eh?
2: Claudio vitalici, la història de Claudio és una, de pel·lícula, és Moneyball.
1: Sí, clar, i a més té una connexió en la gent d'Elda absolutament espectacular, però és que ell estava en l'inici del filial. Té dos ascensos en el seu currículum en la mateixa temporada. I això no ho diuen molts tècnics. Xiula ja en Sabadell.
2: Mira, no. Que anem a arribar al 104. És que està la jugada del possible penal, bueno, del penal que s'ha assenyalat en el descompte, eh? Camí del 104.
0: Manu Molina s'abraça amb la presidenta del Deportivo Eldense. Els jugadors que estan explotant Bustillo, que va abraçar-la, que de segur és la seua nòvia o la seua dona. Quina abraçada espectacular també del migcampista del Deportivo Eldense. Vaya Ibarrondo. Vaya tota Elda, vaya tot el futbol valencià, que veu com incorporarà almenys un equip més al futbol professional de cara a la temporada que ve, a expenses del que fa el Villarreal,
2: bueno,
0: B, que s'ha garantit jugar la promoció de sense segona.
2: Estic flipant en l'àrbit, eh? Però flipant, camí del 100, del 105, eh? Estic flipant.
1: Està així la gent esperant, però jo crec que en breu ja el tindrem
2: oficial.
1: Això va
2: ser Troia, ara mateix.
1: Ja estan festejant, eh? Jo crec que així ja el donen tots per que està tancat, eh? La gent d'Elda
2: haurien de ser dos gols, eh? No. Està atacant el Sabadell, però no pot. El Antequera molt bé defensivament.
1: El Sabadell ha acabat també la lliga molt esgotat. Aquesta lliga és molt llarga, és molt complicat trobar un equip en capacitat per a gaudir, per a aguantar fins a l'últim sospir. només hi ha un equip en aquest aspecte, no. I és l'Eldense.
8: La broma ja se la ve. David, filmeu. 105, per l'amor de Déu.
1: Per megafonia, Luis, acaben de dir que estaven esperant confirmar el resultat per a festejar. I així està tot el món.
3: Però mentre pujant a muscles els jugadors de l'Eldense que estan perduts en la immensitat dels seguidors que ocupen el terreny de joc d'este nou Pepico Amat. Mentre mira Vallejo duent-se les mans al cap perquè acaba d'aconseguir l'ascens cap a la segona divisió del futbol espanyol.
8: Va arribar al 106.
1: Sí. No oblidem que este equip, Paco Luis, en estiu va ajornar dos partits de pretemporada perquè no tenia 11 jugadors.
8: Tenia gent, efectivament.
1: I mira, i en Domic va ser el primer que es va quedar. La resta és tot nou. Ha canviat també el propietari, però té darrere una ciutat espectacular com Elda i un projecte espectacular com el de Claudio. Estem esperant el moment. Ara sona l'himne de l'Eldense per la megafonia i tot el món esperant, Luis, que Paco Poli diga que s'ha aparcat.
8: Que no acaba.
3: Tot sentint a Paco Poli.
8: És que no acaba. Anem camí de... És que el 107, és que estic al·lucinant.
1: Però el Sabadell, és que, clar...
8: No s'ha perdut tant de temps. Àrbit, criatura, en la revisió.
1: Hi havia dos equips, Paco, bé, el tema de la Copa està bé, però hi havia dos equips que no jugaven res, Antequera i Hércules. I van i guanyen els dos. Com és el futbol?
8: Bueno, continuem.
1: Així estem.
8: Però a banda és que no està passant res, és impossible que el Sabadell faci dos gols.
1: Així sona l'himne i la gent de ballant, hi ha gent en les grades, no molta, perquè la majoria de la gent està damunt del terreny de joc.
3: Estan en el terreny de joc. Portillo també abraça els que deuen ser els seus familiars, els seus amics, perquè...
8: Dic una cosa, al ritme que anem encara farà el segon l'Antequera en una contra, eh? Perquè està volcadíssim el Sabadell. Camí del 107.
1: Mare meva.
8: No entenc res. Però bueno.
1: És la primera federació en essència fins
8: a l'últim suspir. Literalment, això és la primera federació. Vas a pujar en diferit.
3: L'abraçada ara de Bustillo.
1: Estem esperant captar el moment de la festa i no acaba mai, eh?
3: Però mira com ho celebren, eh? Els seguidors del Deportiu Eldense que comencen a trencar les xarxes per endur-se un record a casa del que és esta nit que va ser llarga així en la ciutat d'Elda després de l'ascens aconseguit per el Deportiu Eldense i el seu retorn dos anys després cap a la categoria de plata del futbol espanyol.
8: Anem a complir 18 minuts d'afegit. Estic al·lucinant. És que és increïble.
1: Hi ha pròrroga, com si fora el Mundial.
8: És increïble. Però increïble, eh?
1: Així a Elda hi haurà multa, però esta, per festejar el camp, se paga molt a gust.
8: Bueno.
3: El celebrar un
8: dia és un dia.
1: Sí, mereix la pena. I el canvi és total, per a este club, que té nou propietari i que s'ha trobat un grup espectacular i l'ascens. Així estem, tot el món, en el punt a punt, vibrant en l'Eldense i esperant simplement que un àrbit diga que s'ha acabat ja el partit de la nova Creu Alta. Imagines, Luis, Paco, si estiguessin 1-1 en Sabadell, el que seria...
8: Mare meva.
1: Més mal que 0-1, eh? Sí. Javi,
8: i
1: que
8: crec
1: xible
8: que...
1: ja, per favor.
9: Que xible ja, home, que xible ja.
1: Home, que ja està bé, no? Que tenen que jugar un play-off el Sabadell.
8: A les 11 de la nit, 14 minuts, final del partit en la nova Creu Alta. Vinga. Acaba el partit, per fi, l'Eldense és equip de segona divisió.
1: Així encara no l'han dit, final del partit en Sabadell. Estan esperant que siga per megafonia on es diga de forma oficial. Però la gent que està en la grada ja comença a tindre...
8: Que corra la veu, que corra la veu.
1: Que s'ha acabat el partit, que ara sí, que és el moment de festejar o de continuar festejant tota la nit perquè l'Eldense és equip de segona divisió.
8: Bueno, no ho han comentat encara per megafonia, no?
1: No. Així encara està la gent esperant, perquè clar, ja...
3: I falta el crit de Deportivo, així ja...
1: Així ja queda festa.
3: Sí, sí.
1: El problema és que, clar, el tema mòbil ara hi ha molta gent que no pot tindre connexió perquè hi ha molta gent damunt del terreny de joc i necessiten...
8: Pega crits, Gonzalo, en la grada. Pega crits a la gent, que ja ha acabat el partit, que l'Eldense és de segona, home!
1: La gent que està davant de mi en la cabina ja ho sap, perquè estaven escoltant la ràdio i és el que un poc estan dient que ja se pot festejar, que tota la gent que està damunt del terreny de joc pot festejar que l'Eldense... És equip del futbol professional i li sobra un partit. L'última jornada ja no hi serà necessari tindre aquesta necessitat a l'últim partit. Mira, un Murcia-Eldense.
3: Espai, espai que ix.
1: Sí.
3: que eix el torero, eh? Acaba d'eixir una muleta al terreny de joc. La du Clemente.
1: Clemente, Clemente.
3: Jesús Clemente, lateral dret. Acaba d'eixir emulant Sergio Ramos en una muleta de torero al terreny de joc.
1: Clemente, que juga de tot, d'estren, de... i que és dels que ja va estar també.
3: I ara sí.
1: Jo crec que ara sí. No? Campeones, campeones, és el que s'està quidrant ara. Campeones, campeones.

0: Vol liquidar en l'Eldense B per a fer-se càrrec del filial quan estava pràcticament desnonat i anava a perdre la categoria de Lliga Comunitat. Va salvar l'equip en 8 victòries en els últims 9 partits. Va començar la 25-26 com a tècnic de l'Eldense B. Va agarrar l'equip després de la 8a jornada i un empat a res en el camp de l'Europa. I des de que se va fer càrrec Luis Urrutia, el xamán Claudio Barragán ha retornat a l'Eldense a segona divisió.
1: Perquè en Manises no sols hi ha pipes, no sols hi ha ceràmica, també hi ha un xamán anomenat Claudio Barragán que li acaba de tornar a la ciutat d'Elda al futbol professional. I ara recorde fa 15 dies l'abraçada que es donaren Javier Subirats i Claudio Barragán en la sala de premsa d'aquest estadi.
0: Bueno, hem de fer el resum molt ràpid perquè estem en temps ja d'últims 90 minuts. Ara de seguida estaran per ací Salva Gómez i Carlos Urrutia, els tertulians, però Javier Subirats, en primer lloc, l'enhorabona per a la gent d'Elda, l'enhorabona per a l'Eldense, l'enhorabona per a Claudio. Quin partit ha guanyat avui el conjunt valencià?
2: Efectivament, tenia que guanyar este partit tan important per a poder muntar de categoria, i l'ha guanyat en dificultat perquè ha marcat primer de l'equip madrileño, però ha sigut millor en el partit i els 3 punts són completament merescuts. Felicitats a l'Eldense, a Elda i sobretot a Claudio, que ha fet als jugadors també, i felicitats a Claudio, que ha fet una tasca espectacular, i m'alegre moltíssim tant per la ciutat com per Claudio. I que, bueno, res, a celebrar-ho i a passar molt bona nit i anar a Múrcia com a campió del grup.
0: T'envié un abraç molt gran, Subi, i enhorabona al teu amic també, Claudio Barragán. Un abraç. Al nostre Javier Subirats, que ha estat comentant esta victòria de l'Eldense per 2-1 davant l'Atlético Madrileño. I no sé si vos pareix, Blanes i Luis, de seguida anem a començar els últims 90 minuts. Jo m'imagino que ara mateix, pues festa en la ciutat, això és espectacular.
1: Sí, així ens quedem uns minuts més fins que l'actualitat viatja des del terreny de joc fins la sala de premsa. Així que fem el relleu i així continuem fent guàrdia en esta cabina 7 del nou Pepico Amat, la cabina de Punt Ràdio.
0: Un abraç, Luis.
1: Adéu, Paco.
0: Un abraç, Gonzalo.
3: Un abraç.
0: Se queden per ahí els nostres companys i ara de seguida de la mà de Salva Gómez anem a continuar en l'estadi Pepico Amat. És la notícia del dia, la notícia d'este dissabte 16 de març de 2026. Torna l'Eldense a segona divisió. Torna només una temporada després de perdre la categoria i ho fa d'una forma espectacular en una victòria de prestigi, de qualitat, de patiment, de tot davant l'Atlético madrileño, que sumat a la resta de marcadors, sobretot la derrota del seu rival directe del Sabadell, ha permès al conjunt eldenc tornar a la màxima categoria. Recorde els marcadors: Alcorcón 6, Marbella 2, Algeciras 0, Hércules 2, Betis Deportivo 3, Tarazona 0, Eldense 2, Atlético madrileño 1, Nàstic 2, Europa 1, Sabadell 1, Antequera 1, Teruel 0, Sanluqueño 0, Torremolinos 1, Murcia 3, Eivissa 3, Cartagena 1 i Villarreal B2, Sevilla Atlético 0. En la classificació, l'Eldense, líder, campió i nou equip de segona divisió, 69 punts. El playoff el van a jugar Sabadell, Atlético madrileño i Villarreal B. I l'última plaça de playoff se la lluitaran l'Europa, el Cartagena i l'Algeciras en l'última jornada. L'Hércules, el millor que se pot dir és que encara tindrà opcions de lluitar per la Copa del Rei de cara a l'última jornada. Nosaltres anem a tancar este tram llarguíssim del punt a punt, però vosaltres, amics oients, no vos anem a menejar, perquè d'ací a uns segonets estan per ací Salva i Carlos en els últims 90 minuts del punt a punt. Enhorabona, Eldense. Posem l'himne, per favor, per a tancar. Que m'avellis, per favor. L'himne de l'Eldense per a tancar. Enhorabona a tota Elda. Enhorabona, Claudio. Enhorabona al Deportivo Eldense. El

0: Som a punt. Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
0: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.

punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Ruiz.

0: Salutacions, bona nit i benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Rafa Alarcón, el control de so, amb Carlos Urrutia, que acaba d'arribar com el Pekín Express de la Falcon Bridge, i amb el que vos parla per a presentar este últim tram del Punt a Punt, en el que, bueno, pues estem, evidentment, de celebració, estem de festa. Ja sabeu que, bueno, pues dissabtes i divendres els farem companyia a nosaltres, Carlos i jo, des de les 11:25 en este cas, fins a les 12:30. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, en el web, en totes les aplicacions i dispositius mòbils, i que podeu participar en este programa. En, ja sabeu, en les nostres xarxes socials, en @90minuts, en 90 en xifra, en Instagram 90 Minuts Ràdio, tot en lletra, i en TikTok @90minuts Ràdio, el 90 en xifra. Per àudios de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Si eres d'Elda, si eres d'Eldense, envíanos el teu àudio. 11:26, tornem al Pepico Amat, perquè jo crec que encara no se meneja ningú. Des d'aquest estadi està la celebració en marxa, en Luis Urrutia en la cabina de A Punt, i també en Gonzalo Blanes, que jo crec que ja estarà camí a la roda de premsa, espigolant protagonistes. Anem cap allà. Luis, encara continua la festa, veres?
1: Sí, sí, así continúen milers de seguidors del Eldense en el terreny de joc del nou Pepico Amat. S'ha fet un cordó policial, cap ací accedeixen només els jugadors i els seus familiars, i la resta ja comencen ja a dispersar-se. La gran majoria estan en les porteries perquè estan trencant les xarxes per endur-se un rècord. Hi haurà com al voltant de 200 persones en cada porteria, trencant la xarxa per endur-se la casa.
0: I sent un trosset xocotet, cada un.
1: Sí, la resta, sí, sí, però és que són molts. Altres es pengen del traveser, i el que hi ha és aquest sentiment de grandíssima alegria, perquè el Club Deportiu Eldense, a principi de temporada, no tenia ni jugadors per a començar l'any, tingué que aplaçar els dos primers partits i conclou com a nou equip de segona divisió en una fantàstica història que hem anat contant així en el Punt a Punt des del primer fins l'últim partit.
0: Ha estat una temporada espectacular. Ara de seguida també connectem en Gonzalo Blanes, que estarà ja a camí de la roda de premsa, però Luis, avui el que s'espera és una nit llarga, no? En Elda, sí. i en l'afició de l'Eldense.
1: Sí, en esta ciutat marcada per la seua indústria, per les seues sabates. L'equip juga amb una sabata de tacó per a recordar que esta ciutat és el que és gràcies a la seva indústria, i que a partir de fa ja dos temporades ho era també pel futbol, i en la jornada d'avui ho torna a certificar en l'ascens cap a la segona. Ha canviat molt en este club, i veurem què li depara al Deportivo Eldense, perquè el partit d'avui ha estat extraordinari, amb un nom per damunt de la resta, Nacho Quintana, que ha fet dos gols per a remuntar la diada inicial de l'equip de Fernando Torres, i que l'Eldense aconseguisca este 2-1 i l'ascens a segona.
0: Luis, supose que el fet de tornar tan pronte, no? Ara tenim imatges d'ací, de les nostres línies internes, en la càmera de A Punt, ací, en esta pantalla dins de l'estudi, estan els jugadors en Claudio Barragán, un dels noms propis, si no el principal nom propi d'este, no sé si dir miracle o no, però d'esta obra de tanta importància com és tornar, Luis, te deia, tan pronte al futbol d'elit.
1: És Claudio, sense dubte, L'artífex de tot això és Claudio Barragán, perquè el criden, el pugen del filial per a tractar de que l'equip no baixi, i aconseguís 7 victòries consecutives, dur l'equip fins al liderat. L'equip perd el liderat, però després és capaç de tornar a agafar-lo i ja no soltar-lo, i aconseguir l'ascens una jornada abans. És que és impressionant el que ha fet el Deportivo de Claudio en esta segona volta del campionat, on ha superat tots els seus rivals. I ja ho digué l'entrenador de l'Antequera en l'última jornada, que estava clar que qui anava a pujar era l'Eldense, i no s'ha enganyat.
0: Bueno, pues és el resum. No sé si vols donar alguna imatge més de lo que està passant en ese terreny de xoc, alguna conclusió més, Luis. Volem també estar de seguida en Gonzalo, anem a
1: sí,
0: tractar de,
1: per ahí, vai, sí,
0: de connectar en ell quant antes, però per tancar, si vols afegir alguna
1: sí,
0: cosa.
1: No,
0: si vols...
1: no, només felicitar la província d'Alacant, que tindrà dos equips en el futbol professional la propera temporada i que, bueno, pues... anem a veure quants equips tenim en segona l'any que ve, si el Castelló l'abandona per a pujar a la primera, si aplega el Villarreal B, si apleguen des de primera València el Xo-Llevant. Està molt inestable, però el que és cert és que el Deportiu Eldense ja ho ha fet i està en segona, i des de Apunt Ràdio felicitem, per suposat, a l'equip i a tota la seva afició.
0: Pues gràcies, Luis. Un excel·lent treball, avui des del Pepico Amat, contant un nou ascens en el dia d'avui, que va d'ascensos,
1: sí,
0: i que per això, i que, bueno, pues ahí ha estat, el punt a punt al costat de tots els equips valencians, donant alegries. Gràcies, Luis.
1: Adeu, fins demà. Vos deixen el crack, en Gonzalo Blanes, que està per ahí baix ja espigolant.
0: Sí, en el nostre súper Gonzalo Blanes. Gràcies, Luis, bona nit. I tenim ja per ahí a Gonzalo Blanes. Ens escoltes, Gonzalo?
2: Sí, ara sí, ara sí. Ja des de zona mixta parla Fernando Torres. Òbviament un Fernando Torres que ha felicitat al conjunt d'Elda per el seu ascens. Estava escoltant ara damunt del terreny de joc gris dels jugadors, mantellant a Claudio Barragán. La festa és espectacular. I ara estem esperant a un dels grans protagonistes, no? Després a veure si també podem parlar en jugadors, sobretot en Nacho Quintana. Però demanem pas en el moment que arribi Claudio Barragán, que volem escoltar la veu d'un tècnic valencià que avui ha fet història, portant el seu equip de nou al futbol professional a falta d'una jornada. Per tant, jo crec que en breu arribarà Claudio Barragán, que segur estarà emocionant i que jo espere que quan arribi també entre els jugadors a banyar-li, que és una tradició per a festejar així en la sala de premsa del nou Pepico Amat, que l'Eldense és equip del futbol professional.
0: Que no te pille l'aigua, Gonzalo.
2: Sí, bueno, ja, que no li pilla el quantum a
0: bueno,
2: mi ja
0: sí.
2: Dona el mateix, no?
0: Ja, ja saps per què t'ho dius, Suposa que l'ambient ahí, abans de que arribi Claudio, de absoluta alegria, no? Perquè veiem també en imatges de la càmera de Apunt, els jugadors parlant en Claudio, en les seues famílies, bueno, pues una alegria desbordada.
2: Sí, perquè... hi ha que dir les coses clares. Confiança plena en aquest equip perquè és espectacular, però no havia tanta confiança en la relliscada del Sabadell. Jo parlava divendres en Claudio i me dia, bueno, nosaltres a fer el nou treball i en Múrcia es jugarem. Jo crec que no donaven pràcticament per fet que el Sabadell li guanyava a l'Antequera, sobretot perquè l'Antequera no jugava res en 50 punts. Però el futbol és màgic, l'Antequera en un partit que no acabava mai, que hem viscut a la sintonia del punt a punt, ha donat la sorpresa, perquè també l'Antequera estava, això sí, en el tema de la Copa del Rei, i així la festa és brutal, perquè ha hagut un moment que el partit estava 0-1, després ha hagut, salva un segon moment, en empat a 1 en expulsió d'Àlex Serra, però per sort, després de l'expulsió d'Àlex Serra s'ha corregit, i en la segona part l'Eldense ha atacat, ha pressionat, ha lluitat per aconseguir el gol, i al final pues, ha trobat, no? En Nacho Quintana, l'heroi que ha marcat els dos gols. Està entrant ja el cap de premsa de l'Eldense i acaba de dir, viene Claudio. Així que jo crec que en breu el tindrem. El que passa és que Claudio està ara, estic veient-lo, està en la samarreta de l'Eldense, li està parant perquè tot el món li està felicitant. Està en la porta de la sala de premsa, en la samarreta de l'Eldense, fent-se fotos en els xiquets, i ara sí, ja està així, arribant Claudio Barragán, el gran protagonista, o un dels grans protagonistes, perquè l'afició també ha sigut espectacular en aquest estadi, com s'ha vibrat, i a poc a poc els mitjans de comunicació,
3: Claudio,
2: estem en directe.
3: Claudio Barragán.
2: Són els periodistes,
0: Bueno, pues és el so que ens arriba des de la sala de premsa del Pepico Amat. Nixos càntics a Claudio, Gonzalo.
2: Està emocionat, en la samarreta posa ascenso a segunda. La tenien preparada i, evidentment, estan disfrutant.
0: I per darrere crec que fica fe en el destino, perquè estem veient imatges del vestidor on estan els jugadors celebrant, ballant, cantant, i per darrere també porta un missatge.
2: Està Claudio Barragán, a més parlant en el company de la SER, que avui és el seu últim partit i que també li estan aplaudint, que és un home del club, Raúl Velda. Un home que ha estat tota la vida en l'Eldense i que evidentment se'n va per la porta gran en l'ascens, i mira, Claudio Barragán s'alça i se'n ve a abraçar al periodista. És un tècnic molt especial, ja te ho dic. Ahí està, Claudio, abraçant-se a Raúl Belda, insistim, ho és jubila, ho deixa... després de manera, molt de temps... Sí, sí, és la millor. En la prèvia jo li dia, és tu dia? I dice, sí, sí, pues mira, ha sigut el dia, i ara sí. Senta Claudio Barragán, t'anem a escoltar al tècnic del Eldense en zona mixta, en directe, en la sintonia del Punta a Punta, és el gran protagonista.
4: Ahora sí, comenzamos con la rueda de prensa del técnico del Club Deportivo Eldense, Claudio Barragán, por favor, antes de cualquier pregunta, nos identificamos con el nombre y el nombre del medio. Gracias.
0: Venga, pues estem escoltant la roda de premsa.
5: Claudio, buenas noches.
4: Buenas noches, Raúl.
0: Claudio Barragán, després de l'ascens de l'Eldense.
2: Entren els jugadors en l'aigua. Ahí están els jugadors, bañant a Claudio.

0: Jornada del futbol d'elit, de, en este cas el Dense, després de bueno, pues un descens dolorós, d'un canvi de propietat, d'una temporada molt llarga per a l'equip d'Elda i d'un patiment que bueno, pues, evidentment ha estat candent durant la temporada i que avui pues, el que ha aconseguit l'equip d'Elda és pujar, no?, a la segona divisió d'una manera heroica. Si, bueno, si no tenim opció, després tornem en Gonzalo Blanes. El que nosaltres tenim és que fer encara més assumptes per davant. Volíem donar-li tota la prioritat a l'Eldense i a la roda de premsa de Claudio, que bueno, pues estava evidentment visiblement emocionat el tècnic del Dense, que encara està parant. Així que ara de seguida si podem tornar a tindre senyal bé i parlarem en Gonzalo Blanes, però en més assumptes en quant a esta primera federació, avui hem tingut també més resultats per part de l'Hèrcules, la victòria que l'apropa a aquests jocs de la Copa del Rei, 0-2 davant del Algeciras. També la victòria del Villarreal B, 2-0 davant del Sevilla Atlético. Ara encara tenim imatges en la roda de premsa, tornen a entrar els jugadors en Claudio Barragán per a celebrar i tornem a aquesta sala de premsa, Gonzalo.
1: Estan els jugadors de nou a 6.

0: si subir, si bajar, si lateral juega de medio centro, si juega de central o juega de atacante. I és el que passa.
1: Pues això, la professionalitat dels jugadors del València crec que està fora de qualsevol...

0: para que la gente vaya un poquito antes, en ese horario que hemos hablado antes.
1: Un poquito antes sales de chonar prácticamente.
2: Mis 10 horas tengo que dormirlas, ya lo llevo.
1: Tenim que eixir ja, si ha ganat un poquet abans, cal eixir ja.
3: I si guanya el València Bàsquet, jo m'alegraré molt per Rubén Burgos.
1: Està discutit, este any. N'hi ha hagut ahí un poquet de...
2: No ha sigut
3: totalment regular i totalment brillant. Ho tinc que gravar, però jo en la platja del Perellonet ha passat molt de xerrant, i passejant. Sí, de veritat, i sobretot m'alegraré per les pioneres, les que marcaran el camí, les xiques de fa 30 anys o 25 anys del Dornago d'ella.
1: Bueno, pues és lo que pot ocórrer en una setmana en la que pues, parlarem, però també pot fer història la selecció masculina. Estem ahí en Montero, que el València Basketball renovar,
0: mejor jugador
1: del playoff, de l'Euroliga. Sí. Bueno, semana...
0: Lo que quiera, Montero lo que quiera. Es que hay que darle a Montero, que hay que darle a Montero para que renueve un poquito más.
1: Es imposible pensar en el partit de Bilbao. Jo no puc.
2: Bueno, pues que hay que pensar, porque hay que llegar con la moral alta, hay que llegar con ritmo, y el primer partido es el viernes.
3: A mí
2: lo que me da pena es que sea el Madrid, lo digo sinceramente. Que llegues a una Final Four y el primer partido sea el Real Madrid.
0: Pero yo creo que es el momento para poderle ganar al Madrid, que va sin pivots.
2: No hablo deportivo, hablo de... Joder, llegas a la final con el Valencia, que llega a la final de Champions, sí. El Madrid. Sí, que en equipos europeos.
1: Que ya hemos visto la cara molt.
2: Llega a la Final Four, el Madrid, con todo lo que mediáticamente... Sí. Porque claro, en España ahora mismo se habla más del Madrid que del Valencia, aunque queramos... ¿Sabes? Y a mí me da eso, pero bueno, oye, yo estoy convencido, y lo digo aquí,
0: sin
2: la verdad que venga...
0: Sin pivots, van sin pivots.
2: Que el Valencia va a ganar.
1: Sin Tavares y sin Len.
0: Sí.
1: Bueno, 12 i 29, se n'anem. Ismael Garra, gràcies, bona nit.
0: Un abrazo, chico, gràcies.
1: Javi Torell, gràcies, bona nit.
2: La próxima vez, Levante, Elche, València en primera i el València Basket campeón de la Euroliga.
1: Tant de bo. Carlos, fins ara.
3: Gràcies, bona nit.
1: Se n'anem. Vos deixem amb els companys de Fem Banda. Ara de seguida podeu escoltar el podcast i recordeu fer-vos subscriptor Més Esports en esta sintonia demà 12 i 5 amb una nova edició del Punt a Punt. Nosaltres tornem demà diumenge a les 11 de la nit. 12 i mitja acaba Punt a Punt. Últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Benvinguts i benvingudes al lloc on la música sona amb força, les històries tenen ritme i la bona companyia mai desafina. Prepara't perquè, si t'agrada la música, eres dels nostres. Molt bon dia. Així a Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui, 16 de maig, és el Dia Internacional de la Llum. Un dia perfecte per encendre la ràdio i escoltar música de la bona i de músics de la terreta. Vinga, aneu despertant-se que en res comencem el concert d'avui, com sempre interpretat o compost pels o les protagonistes del programa d'avui. Quan acabi el concert, seguirem en la secció Joves Talents i es visitaran així a l'estudi 3 de Punt Ràdio el compositor i dolçainista David Valera i el pianista Adrián Ferrer, que acaben d'estrenar un nou treball discogràfic anomenat Sinèrgics. Tot seguit, arribarà l'agenda musical per informar-vos d'alguns dels concerts que celebren este dissabte. I ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció El rebost de la banda, on parlarem amb membres de la societat musical La Tropical de Benigànim i acabarem amb el suggeriment de la setmana de la mà del compositor Òscar Xàfer Serrano. Així que acomodeu-se, pugeu el volum de la ràdio i prepareu-se perquè això ja comença. Això és Fem Banda.

En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres de diferents gèneres, estils i agrupacions. Com este cap de setmana són festes a la població La Cantina de Petrer, començarem escoltant un pas doble del compositor David Valera, anomenat Cervantinas. Pas doble dedicat a cadascuna de les dones cervantines de la comparsa dels estudiants de Petrer i en especial a Manoli Tortosa Tortosa. Este pas doble va ser interpretat el 26 de gener de 2025 en el concert de presentació del projecte discogràfic monogràfic de David Valera al Teatre Cervantes de Petrer i interpretat per l'agrupació musical Santa Cecília de Castalla. Doncs, anem a escoltar-lo ja. Cervantinas.

Un bon pas doble per començar el dia i el concert d'avui. És festiu, vibrant, enèrgic, contagiós i molt més este pas doble que acabem d'escoltar, Cervantinas. I ara seguim el concert escoltant amb la Dolçaina, el compositor del pas doble que acabem d'escoltar, David Valera, i interpretarà una peça de l'últim treball discogràfic que acaba de llançar, Sinèrgics. D'eixe CD anem a escoltar la peça Una tartana i un burro. L'obra Una tartana i un burro és una composició original inspirada en la cançó tradicional del Tio Pep, que evoca la memòria sonora i l'imaginari popular valencià des d'una mirada més actual. Esta obra, escrita per David Valera, va ser guanyadora del concurs de composició de la Diputació de València i marca l'inici d'un nou disc monogràfic dedicat a la dolçaina i el piano, amb obres originals del mateix compositor. La interpretació que aneu a escoltar va tindre lloc en un concert del cicle Músics en Construcció de la Diputació de València, celebrat al Centre Cultural La Beneficència. Doncs anem a escoltar-la ja, amb David Valera a la dolçaina, acompanyat al piano per Adrián Ferrer López.

David Valera i Adrián Ferrer han fet este projecte que aposta pel diàleg entre tradició i creació contemporània, ampliant el repertori de la dolçaina en formats camerístics. Acabem d'escoltar l'obra Una tartana i un burro de David Valera. I seguim escoltant el mateix duo, però ara van a interpretar una peça anomenada Les noces de Manyà. Esta obra va néixer originalment com una breu composició per a dues dolçaines i orgue, concebuda per a ser interpretada durant la cerimònia nupcial de Maite i Paquele Vicedo Pérez, fill d'Amparo Pérez Satorre, amiga del compositor i destinatària també de la dedicatòria de la marxa cristiana La neta de Manyà, composta el 2001 per Rafael Pascual Vilaplana. Des d'aleshores, Les noces ha estat objecte de nombroses versions i reinstrumentacions per a diferents combinacions instrumentals, trompetes, trompes, flautes o fagots amb el piano, així com adaptacions amb banda quinte de vent o quinte de metall. I ha estat enregistrada en diversos treballs discogràfics a Europa, al Japó i als Estats Units. L'obra està dedicada a totes aquelles persones que generosament han dedicat part del seu temps a interpretar, difondre i descobrir esta música. Doncs anem a escoltar ja la versió feta per David Valera a la dolçaina i Adrián Ferrer al piano, Les noces de

Esta peça va ser interpretada a la Sala de la Beneficència al Cicle de Música en Construcció de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València el 29 de juny de 2024, en un concert que acabem d'escoltar. I acabem d'escoltar la peça Les Noces de Manyà. Ara seguim el concert, però canviem d'agrupació, de gènere i d'estil. Escoltarem un pas doble del compositor Tomàs Gilabert, El Bandoler. Pas doble dedicat a José Miguel Carbonell, Perol, per haver sigut capità cristià i per la seva trajectòria en les festes de moros i cristians de Benigànim. President fundador l'any 1987 de la fila Bandolers. Anem a escoltar-lo ja per la banda de la Societat Musical Tropical de Benigànim sota la direcció del mestre Hugo Chinesta.

Molt bon pas doble este el que acabem d'escoltar, El bandoler de Tomàs Gilabert. I acabem el concert escoltant un conte anomenat El ganxo i la lluna. El ganxo i la lluna és un conte simfònic per a narrador i banda, amb música d'Òscar Xàfer Serrano, text de Pau Jimeno Morillo i il·lustracions de Gonçal Beneito Senabre. Sabeu per què els habitants de Benigànim es diuen ganxuts i ganxudes? Doncs en este conte es descobreix la llegenda que hi ha en este mal nom a través de l'aventura que viu Miquel, el primer ganxut, i Salma, l'altra protagonista de la història. Doncs anem a escoltar a la Societat Musical La Tropical i com a narrador escoltarem a l'historiador Javier Herrero Llario, sota la batuta de Juan Carlos Sempere Bomboí, i escoltem ja el conte El ganxo i la lluna.

Fa molts i molts anys, un poble situat en una vall donava la benvinguda al món a un nadó molt especial. La valenta mare, emocionada, descansava després d'un gran esforç. Situat al costat d'una finestra, l'afortunat pare alçava en braços el seu fill. En pujar la mirada, van veure com la silueta del xiquet i la d'una imponent lluna plena quedaven emmarcades, regalant-los la imatge més bonica que mai havien vist.

Davant d'aquella captivadora lluna, el poble acollia a Miquel, el jove que es tornaria protagonista d'aquesta història, la nostra història, on, sense adonar-se'n, convertiria els fills de Gànim en llegenda.

Miquel va créixer al mas de Rafael Gànim. Amb els anys, es va convertir en un jove alt, d'ulls verds i cabells castanys, al qual li encantava dibuixar. Una de les coses que més li agradava era seure al porxo del mas cada nit en lluna plena amb la seva llibreta de dibuix. Allí passava hores i hores traçant línies i admirant una lluna que anhelava tant com qui espera recuperar el temps perdut. En les terres del mas es conreaven tota mena d'hortalisses i fins i tot disposaven d'un ramat d'ovelles. Un dia calorós d'estiu, mentre els seus forts braços treballaven al camp aixada en mà, Miquel va notar com la terra començava a enfonsar-se. En aquell moment, sota els seus peus, va descobrir un aqüífer.

Sorprès amb el que havia trobat, pensava i pensava com fer servir aquell valuós regal de la natura. La mateixa nit, mentre reflexionava a la llum de la lluna plena, va exclamar: «Ja ho tinc, construiré un pou».

Jornades de molta feina. De desviures pel pou. Dia a dia. Setmana a setmana. Pedra a pedra. A la fi, el pou estava acabat. Amb la construcció del pou, la família va decidir compartir l'aigua amb tot el poble. Cada dia, els veïns i les veïnes formaven llargues cues per tal de poar l'aigua que necessitaven. Un d'eixos dies, per la porta del mas, va passar una jove que caminava en direcció al pou.

La jove, que portava un topet altós i un vestit blanc que ressaltava la seva fosca i bella pell, va captar l'atenció de Miquel, quedant absolutament captivat per ella. Qui serà aquella jove? Es va preguntar.

Ella era d'origen musulmà i, junt amb la seva família, es van afincar al poble buscant una vida més tranquil·la i un lloc on poder viure de l'ofici del seu pare, un orfebre que treballava el bronze, el coure i la plata. Residien al carrer d'Argent, on convivien molts dels artesans que treballaven amb la seda o amb la roba.

Un dels matins en què la jove visitava el pou, Miquel va tenir el valor suficient per a apropar-se a parlar amb ella. Decidit i por a l'Emma, es va dirigir cap al pou.

Quina aigua més freda i bona, li va dir Miquel. Sí, diuen pel poble que és la millor de la vall, va contestar la jove amb rostre reservat. Com et diuen? Em dic Salma. Seguidament, Miquel es va oferir a ajudar-la a dur l'aigua a sa casa. Carregat amb els dos poals, caminaren junts mentre intercanviaven tímids somriures i una conversa que es va fer massa curta. En arribar, es van acomiadar quan menys ganes tenien.

De tornada al mas, Miquel havia oblidat el seu poal. Havia sigut la jove qui, d'una manera molt perspicaç, se l'havia quedat per tal de tindre una excusa per a tornar a veure'l. Hores després, en una esplèndida nit embellida pel cant d'un llop, Miquel va veure des del pou una silueta que se li aproximava.

Saps per què els llops li canten a la lluna plena? Li va preguntar Salma mentre li tornava el poal. Abans que Miquel poguera contestar alguna paraula, la jove va continuar. Conten els vells que cada nit de lluna plena la lluna baixava a banyar-se a un xicotet estany. Un d'eixos dies, un llop es va apropar a beure una poca aigua. El primer glob va observar com la lluna, reflectida en la superfície de l'estany, començava a ballar a un pam dels seus ulls.

El llop, davant aquella encisadora dansa, es va enamorar de la lluna i va començar a cantar-li fins que es va fer de dia i va desaparèixer.

Des d'aleshores, els llops li canten a la lluna plena. Quina sort poder tenir la lluna dins del pou, veritat? Va dir Salma mentre feia ressonar la seua veu entre les parets del pou. Passades unes setmanes, la frase que havia pronunciat Salma continuava ressonant dins del cap de Miquel.

Aquelles paraules li van despertar una gran idea. Aquesta nit li regalaré la lluna, va cridar emocionat. Per a poder capturar-la i traure-la de l'aigua, Miquel va preparar una corda amb un ganxo i esperaria fins que la lluna plena apareguera dins del pou. Caiguda la nit, va guiar el ganxo cap al fons del pou. Inquiet, va començar a retirar la corda. Pensava que ho havia aconseguit. Però el ganxo va pujar buit. Tot i la desil·lusió, ho va tornar a intentar. Una vegada, una altra i una altra.

La insistència de Miquel per capturar-la no va servir de res i des del fons del pou la lluna se li burlava amb un provocador ball.

En un dels intents per capturar-la, un veí va acudir al pou. Aquest, en adonar-se del que Miquel intentava aconseguir, va començar a riure's d'ell d'una manera escandalosa. El veïnat, quan va sentir aquell rebombori, va córrer en direcció al pou per a escodrinyar.

Sentia que havia fet un ridícul espantós davant la multitud per culpa d'una infantil il·lusió i va fugir corrent.

Però el que més el va commoure no van ser les rialles. Salma estava allí i ho havia vist tot. Durant setmanes, ningú havia vist a Miquel. Es rumorejava pel poble que des d'aquell dia l'anomenaven el Ganxut. Passava les vesprades i les fosques nits aïllat a la seua habitació, el seu refugi. Una nit, la reconfortant lluna plena el va animar a eixir al porxo amb la seua llibreta de dibuix.

Després d'estar una estona traçant línies als fulls, el rostre se li va il·luminar. Espere que aquesta siga una millor idea, va pensar mentre arrencava un tros de paper i se'l guardava a la butxaca.

Miquel es va apropar a sa casa per a parlar amb l'orfebre. En obrir-li la porta, Miquel es va treure l'enigmàtic paper de la butxaca i li va demanar ajuda. L'home va examinar el dibuix amb curiositat i, somrient, va acceptar encantat.

Unes setmanes després, Miquel va anar a buscar a Salma a la portalada de sa casa. Ella, amb el seu topet al tos, va obrir. Sense necessitat de dir-se ni una paraula, van començar a passejar quiets per la lluna plena.

Caminant, caminant, van prendre el camí marcat per un mur de pedres que amagava un grandíssim hort. Un poc més enllà del mur, van passar pel costat d'un taronger que, al temps, diuen que és màgic.

En arribar al pou, es van detindre. Miquel va llançar una pedra dins per fer ballar la lluna una última vegada. I mirant a Salma, li va confessar: per a tu, volia atrapar la lluna plena. No ho vaig aconseguir, però ara, això és teu.

Miquel va allargar la mà i va deixar veure uns cordells de plata que ell mateix havia fabricat amb l'ajuda del pare de la jove. Enganxat als cordells, penjava el que semblava un emblema i amb molta cura el va separar en dues parts.

d'una manera molt delicada, va deixar caure un dels cordells al voltant del coll de Salma i li va dir unes paraules que mai oblidaria. Des que ens vam conèixer, al mig del cor en Pegares, i amb aquesta mitja lluna creixent, vull expressar-te que els meus sentiments cap a tu no han parat mai de créixer. L'altre emblema serà el meu, va continuar Miquel mentre se'l penjava. Les dues peces juntes formen la nostra pròpia lluna plena, un símbol que reflectirà per sempre el secret de la nostra història.

Salma, de tot cor, va acceptar el meravellós regal. Mirant-se als ulls, es van agafar de la mà per a no soltar-se mai i mantenir, fins avui, la llegenda d'un poble que no oblida les seues arriels. Un poble que no sabia que a la fi el ganxut va aconseguir capturar la lluna en un ganxo.

0: No direu que és una bonica llegenda. Doncs ja sabeu per què som ganxuts i ganxudes la gent que vivim a Benigànim. Acabem d'escoltar el conte musical El ganxo i la lluna. Ara farem una xicoteta pausa, però no se'n vagin, que tornem de seguida.
1: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: La penúltima jornada de Primera Divisió en directe al Punt a Punt. Des de les 11 del matí, gran final de la Lliga Femenina des del Roig Arena. Els partits per l'ascens a la Lliga F de València i Villarreal, els play-offs d'ascens a Segona Federació i la Lliga ACB. I els quatre partits de primera alhora. Villarreal en busca del tercer lloc i València, Llevant i Elx tractant d'eludir el descens a Segona. Més de 13 hores d'esport en directe, este diumenge al Punt a Punt.
3: L'economia per a totes i tots.
4: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
3: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
5: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al lloc on la música sona amb força, les històries tenen ritme i la bona companyia mai desafina. Prepareu-se, perquè si vos agrada la música, eres dels nostres. Molt bon dia, ací a Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui, 16 de maig, és el Dia Internacional de la Llum, un dia perfecte per encendre la ràdio i escoltar música de la bona i música de la terreta. Acabem d'escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. A partir d'ara seguirem en la secció Joves Talents i ja tinc ací a l'estudi 3 de Punt Ràdio el compositor i dolçainista David Valera i el pianista Adrián Ferrer, que acaben d'estrenar un nou treball discogràfic anomenat Sinèrgics. Tot seguit arribarà l'agenda musical per informar-vos d'alguns dels concerts que celebren avui dissabte. I ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció El rebost de la banda, on parlarem amb membres de la Societat Musical Atropical de Benigànim. I acabarem amb el suggeriment de la setmana de la mà del compositor Òscar Xàfer Serrano. Així que prepareu-se, perquè avui venim afinats, o almenys ho intentem.

0: I tinc així a dos joves talents. Tinc a David Valera Ruiz, que és dolçainista, compositor, director i un dels noms destacats dins de la música tradicional valenciana, amb una trajectòria vinculada al món de la dolçaina i la cultura popular. Ha participat en nombrosos projectes musicals relacionats amb la música festera tradicional i de banda. Actualment compagina la seva faceta de compositor, director i instrumentista amb la de la docència, on està treballant com a professor de dolçaina al Conservatori Professional Mestre Berenguer de Teulada. Per altra banda, també tenim així Adrià Ferrer López, que és un pianista amb una trajectòria musical sòlida i en constant evolució dins del món de la música clàssica. Al llarg de la seva carrera ha rebut classes magistrals de reconeguts pianistes internacionals i ha aconseguit importants guardons en concursos nacionals i internacionals, destacant especialment el seu triomf al concurs internacional de piano Lang Lang Telefònica amb sols 13 anys, fet que li va obrir les portes a actuar a Berlín en un escenari internacional de gran prestigi. Ells dos estic així, perquè acaben de llançar un nou treball discogràfic anomenat Sinèrgics. Bon dia, David.
1: Bon dia, Emma.
0: I bon dia,
2: Adrián.
0: Bon Adrián. Dia. Ja m'ha quedat jo, sense el nom. Adrián, disculpa. Bueno, encantada de tindre-vos així, però tinc que donar-te les gràcies, David, perquè són festes al teu poble, a Petrer, i has vingut, encara que estàs cansadet, has vingut així. I no sé si comença l'entrada ara a les 11 o les 12 del matí.
1: A les 10 i mitja comença l'entrada. S'hem escapat un poquet, un ratet.
0: Bueno, espere que arribes a temps. Espere que arribes a temps perquè allí visqueu les festes en molta passió.
1: Bueno, tu ho saps, no?
0: Ja ho sé. Bé, abans de començar, per a posar-li un poquet d'ambient, entrem en este pas doble que el coneixes un poquetet, David.

0: També te'l reconeixes.
1: Sí, sí, sí, el reconec, el reconec. Cervantines.
0: Correcte. Els nostres oients, he començat el concert d'avui a les 7 del matí escoltant este pas doble.
1: Ah, sí?
0: Sí, complet. sense interrupcions. I està dins del... no l'últim treball, perquè és el que anem a parlar avui, però el treball, és a dir, el que vas a fer, el darrer treball que tu vas fer, que estava dedicat a la teua música, un monogràfic teu.
1: Sí, el monogràfic de música festera, de música per a banda. Sé que van presentar així també fa un parell d'anys.
0: Sí, sí.
1: I és una de les obres que està dedicada a la comparsa Estudiants de Petrer, en concret a la fila Cervantines, que és una fila de dones que tuve molts anys allà. I suposo que avui estarà sonant en Petrer també.
0: Esperem. Jo d'ací me'n vaig allí. Així que ja ho saps. Si tu arribes un poquet tard, jo arribaré un poquet més tard, però
1: anirem.
0: Allí es veurem altra vegada. Des de quan es conegueu els dos?
2: Jo diria que 2016, no? Quan començàrem a l'ESMUC, anàrem a alguna assignatura comú.
0: És a dir, els dos estudiàveu en l'ESMUC?
1: Sí. Jo, de fet, el record d'Adri de les proves...
0: Sí.
1: Però no parlar, sinó de veure'ns per allà,
2: sí.
1: I després a lo millor en alguna assignatura comú, perquè jo feia l'especialitat de música popular i tradicional, sí. I Adri feia clàssica, però algunes troncals sí que coincidíem, i ahir va ser on va començar.
0: I suposo que ja haureu tocat moltes vegades junts.
2: Unes quantes, sí, tinguérem oportunitat de gravar coses seues a l'ESMUC amb sonòlegs molt bons d'allí, amics nostres. I va ser la primera vegada que vas tocar amb dolçaina i va ser un repte interessant.
0: I mira que per ací per la zona, és a dir, tu eres de Paiporta.
2: De Paiporta.
0: I per ací per la zona n'hi ha també grans dolçainers.
2: Sí.
0: Terra,
2: inclús, mon pare és el director de la banda del GMC,
0: sí.
2: I ahir també hi ha molta tradició dolçainística. Però toque la percussió, per això alguna vegada sí que havia escoltat la dolçaina a la banda, sí. I tal, però toca el piano amb ells no ho havia fet encara.
0: Doncs està a punt d'eixir a la llum, és una premissa que tinguem ací en A Punt Ràdio, un nou treball vostre, Sinèrgics. Com sorgeix aquest projecte de Sinèrgics?
1: Pues aquest projecte sorgeix un poc de la frustració de fer algunes obres per al recital final de carrera, el meu, i no poder-les estrenar. Perquè, bueno, nosaltres vam començar en el 2016, la carrera, la vam acabar al 2020, i al 2020 amb el Covid...
0: Ja fa 10 anys.
1: Sí, sí. Recordo que em va tutoritzar el recital Albert Guinovart, i bueno, moltes obres es van quedar sense poder estrenar per això, i sí que alguna la van gravar a l'ESMUC, a la sala 4 de l'Auditori de Barcelona.
2: Exacte.
1: També van gravar algun videoclip, però es va quedar ahí, i com que n'hi havia obres al calaix, li vaig proposar a Adri gravar un disc, i aquí el tenim,
2: de cap,
1: que té història el disc.
0: Quatre dies queden, no?
1: Quatre dies
0: apareixen queden. En les plataformes a partir del dimarts, no?
1: Dimarts, a partir del dimarts.
0: Que estarem el dimarts, a 20?
2: Deneu de maig.
0: I aleshores, escoltareu en ixe nou treball esta peça...

0: Qué bonica. Esta peça també la poden escoltar en el concert. Una tartana i un burro. Una frase que la recordareu d'una cançó tradicional, encara que si l'escolteu no li trobareu. Ixa frase, perquè és la peça és el tio Pep. David, explica'm un poquet, una tartana i un burro, perquè es vas inspirar en el tio Pep.
1: Bueno, la majoria de les obres... el disc sencer, pràcticament, és un monogràfic meu. El que passa que també n'hi ha una cançó que és Les noces del mañà, de José Rafael Pascual Vilaplana, i La muxeranga, que l'arranjament el va fer Adri. Però la resta d'obres són obres que principalment he fet per a concursos de composició, que es fan per a expandir un poc el repertori de la dolçaina i ampliar-lo. I sembla recordar que este va ser el de la Diputació de València, sí. I hi havia en les bases ficava que es valoraria que estiguera relacionat amb música tradicional,
0: sí.
1: I trobo que em vaig inspirar en esta obra per això.
0: En el tio Pep. I d'on ve el nom Sinèrgics?
1: Doncs, molta gent quan parlem de que toquem la dolçaina amb el piano,
0: sí.
1: Posa en dubte que puga empastar bé, que puga, bueno, que puga ser sinèrgic.
0: Però la dolçaina no t'evoluciona molt actualment, és a dir, vosaltres toqueu pràcticament quasi tot tipus d'estils i de gèneres.
1: Ho intentem, sí.
0: Ho intenteu, no?
1: Sí, bueno...
0: És a dir, si jo penso en una dolçaina, quan jo era, per exemple... adolescents o més jove, i ara estic escoltant-te, jo crec que la gent nota una evolució tremenda.
1: Bueno, jo crec que has fet una molt bona referència quan ha començat el programa,
0: sí.
1: Que m'has anomenat com a dolçainista i no com a dolçainer, que això ho vam parlar en un programa.
0: Bueno, aquest tema el tingué que... Perquè a mi el de dolçainer m'apanya, eh?
1: A veure, sí, és poètic, està bé, però... Però un dolçainer jo no me l'imagino tocant jazz contemporani i moltes coses que es fem ara, no?
0: Ah, perquè tu el relaciones en la persona que tocava la dolçaina, que anava pels pobles, en festes, en el tabal i la dolçaina.
1: I que havien tingut un altre tipus d'educació musical.
0: Sí, ja ho crec que sí. Que pot ser que siga de passar de veu a veu, ensenyar-se les peces de memòria i totes aquestes. Aquesta peça que estem escoltant és una peça que va guanyar un premi.
1: Sí, realment... Disculpa, va guanyar dos.
0: Va guanyar dos?
1: Sí, va guanyar
0: el... Millor.
1: El de la Diputació de València i el del concurs de Ondara, de composició d'Ondara.
0: Sí. I este nou treball que eixirà el dimarts, quants temes té? Quantes obres
1: 10.
0: Té? 10 peces. Tu ja has nombrat alguna, perquè, per exemple, has nombrat esta superconeguda... de José Rafael Pascual Vilaplana, sí. Que és Les noces de mañà.

0: Esta peça jo crec que s'ha interpretat per a molts instruments.
1: Sí.
0: És una peça que naix de José Rafael, per unes noces, i d'ahir, i és una marxa, crec que va ser cristiana, el 2001.
1: La neta del mañà.
0: Sí. I després, a partir d'ahir, es comença. I suposa que tu tenies que fer una altra versió d'esta de les noces de mañà. Qui és l'altre dolçainer que... dolçainista, perdó. Què interpretes? Perdó.
1: L'altre és Andreu Juan Triguero, sí. Company nostre també de l'SMUC, del mateix curs. I bueno, que ha gravat les segones dolçaines del disc en tres obres.
0: Com va ser l'etapa d'estar allí en l'SMUC, Adrián? Bueno,
2: per a mi va ser, pot ser la millor etapa de la meva vida, perquè era entrar als 18 anys a una ciutat en la que havies estat alguna vegada, però no el mateix que per viure 4 anys ahir. Sí. I la veritat que superbé, perquè era la diferència de passar d'estar a l'institut amb companys que pues, pot ser pràcticament ningú era músic, a conviure tots els dies amb músics. I la diferència és abismal, de veritat.
0: Tu també recordes una bonica època. Etapa.
1: Sí, jo també la recordé com la millor.
0: Sí. Esta peça es va interpretar també en la Beneficència.
1: Sí.
0: Què és això de músics en construcció?
1: Això era un cicle que feia la Diputació de València en l'àrea de cultura i, bueno, com teníem els videoclips que havíem parlat, que havíem fet en l'Auditori de Barcelona i algun que havíem gravat a l'SMUC, ens van demanar si podíem fer un concert i vam aprofitar per a, amb aquest concert, gravar unes imatges, que són els videoclips del disc que s'estan publicant a poc a poc. Allà a la Beneficència, i van gravar el disc al 2024, a l'estiu del 2024, quan van fer els concerts de la Beneficència.
0: És a dir, este projecte porta 2 anys.
1: Al calaix.
0: Al calaix.
1: Sí.
0: I ara veurà la llum.
1: Sí.
0: Ja queda poquet, és a dir, ja pugueu posar ahí, queden no sé quantes hores i van llevant i van restant.
1: Sí, sí, sí.
0: No

0: Com has dit, Adrià, ton pare és el director de la banda del Gèmesi. I estem escoltant un tema que jo crec que no es cansa mai una d'escoltar-lo, en totes les versions que s'han fet de la muixeranga del Gèmesi. Està rejament esteu? Ho ha dit
1: sí,
0: abans, David?
1: Més o menys, perquè vaig agafar algunes harmonies que David ja va ficar a la seva partitura
2: per a tradifusió.
1: I jo el que vaig fer va ser agafar també idees de la sonata de cello de Rachmaninoff per a cello i piano, que diria que el tercer moviment és preciós, està òbviament en altra tonalitat, però bueno, la forma d'acompanyar és així arpeggiada i me va encantar. Estava estudiant en aquell moment i vaig dir, he de fer el meu arranjament amb això perquè és espectacular, la veritat.
0: Què té, aleshores, el que té diferent, per exemple, aquest arranjament dels altres que n'hi ha, és aquest acompanyament que estem escoltant per baix.
1: Sí.
0: És a dir, aquest acompanyament que sona Rachmaninoff.
1: Exacte, sí, sí.
0: Buscar aquesta barreja, no?
1: Sí, utilitzem els baixos del piano per a donar ahí una bona estructura harmònica i també ens servim de l'harmonia un poquet canviada, donant-li alguna tensió que altra. Sí, acords que de normal en les bandes no utilitzaria.
0: I també va ser, crec que, premiada. Esta?
2: Aquesta no...
0: O esta, o espera, esta o esta, que sentim ara?
2: Aquesta sí.
1: Aquesta sí.

0: Esta sí. Quin instrument sona?
1: Sona la tarota.
0: És més gran que una dolçaina.
1: Sí, bueno, podríem dir que és un oboe tradicional, sí. No? És com un oboe antic, però amb una canya semblant a... al fagot.
0: I sí.
1: És com una extensió de la dolçaina, també la família de la xirimia, que utilitzem sí, sí, sí. Per als greus.
0: Entelèquia.
1: Entelèquia.
0: Què és entelèquia?
1: Pues és com... jo ho diré ara i tots els filòsofs que estiguen escoltant la ràdio me corregiran, però és del 2019 aquesta obra,
0: sí.
1: Però trobo que era com un somni, com una idealització d'algo... una idealització de qualsevol cosa o de qualsevol persona,
0: sí.
1: Cap a algo fantàstic que admiraves.
0: Com per exemple pot ser el món de la dolçaina i tots els instruments que tu admires de... que venen, o que potser venen de la tarota, que tu dius, no?
1: Sí, sí, en el seu cas jo se la vaig ficar perquè se la vaig dedicar al meu oncle,
0: ah.
1: I, bueno, el tenia ahí una mica com idealitzat, també,
0: ja,
1: no?
0: Ja, ja, ja, una melodia molt xula, la veritat. Esta sí que té premi.
1: Esta té premi. No recorde quin, però del, crec que el concurs
0: perquè
1: de Mumbara.
0: Molts, perquè en tens molts. Perquè si que... no en tingueres tants, no passaria.
1: Crec que és del concurs de composició també d'Ondara, o...
0: Sí.
1: Pensa que sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Aleshores, este CD ja el teníeu gravat fa 2 anys.
1: Sí.
0: I és a la llum el dimarts, però teniu també, per exemple, llocs per a presentar-lo.
1: La veritat és que a dia d'avui encara no tenim res. Anem a començar a moure'ns.
0: És una premissa que heu portat així.
1: Sí.
0: I hem escoltat... I aquest tema també està en aquest CD, crec.
1: Sí.
0: Este també està.
1: Sí, sí. Bueno, volia comentar-te, Imma, que el disc el van gravar fa 2 anys.
0: Sí.
1: Al Teatre d'Algemesí, 2 setmanes abans de la Dana.
0: És a dir, que, per exemple, el que estaven sentint abans, tornem a sentir la muixaranga, que hem sentit el piano, interpretat per Adrià.
1: Sí.
0: El piano este que s'escolta,
1: sí.
0: Va estar gravat fa any i mig, abans de la Dana.
1: Sí, abans de la Dana, no recordé ben bé quines dates eren.
0: I segurament eren. Que este piano seria afecte després per la Dana, o igual és l'última gravació que va ser interpretada per el piano, no? Això tindrien que parlar allí, en l'auditori de...
1: Tindrien que preguntar-ho, però molt probablement sí. Sí, sí. Molt probablement sí. Ho van gravar en Raúl Nacher, que també és d'Algemesí,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I per això vam accedir allà, i jo recordo estar en el teatre i pensar que guai, no?, tocar aquí la muixeranga en el Teatre d'Algemesí, i a les setmanes veure imatges del piano per ahí tot inundat i, bueno, una tristor.
0: Te vindria al cap esta muixeranga? Jo crec que vos vindria al cap, Adrià, te vindria al cap,
2: sí, sí, sí, sí.
0: De dir, i això és el piano que...
2: Sí, sí, perquè damunt és que és un tema molt conegut, la muixeranga, però damunt és que l'hem fet tan romàntic, no?
0: Sí,
2: que,
0: sí, sí,
2: que damunt
0: sí,
2: potser
0: sí.
2: Te cau la llagrimeta, sí, sí, de
0: pensar-ho. Que sí, sí, sí, clar que sí. En quines plataformes eixirà el dimarts?
1: Amb totes. En totes les plataformes.
0: En totes les plataformes. El podran escoltar.
1: Mm.
0: Doncs ja ho sabeu, un nou treball de David i Adrià, Sinèrgics, on hi haurà 10 temes, interpretats vostres, que alguns han sigut premiats, i de versions fetes per vosaltres dos, per 2 joves talents, eh? Perquè són joves. Però jo vull seguir endavant, perquè David eres molt inquiet, i jo crec que ja comences composant... Este tema.

0: Tu eres el jugador de Petrer?
1: Jo sóc.
0: Te ho pregunte.
1: No, jo no sóc.
0: La peça es diu El jugador de Petrer.
1: El jugador de Petrer, una rondalla d'Enric Valor, el veí nostre de Castalla.
0: Sí, sí. I com va sorgir això de fer este treball? És el teu primer treball discogràfic, pot ser?
1: Sí. I el primer treball discogràfic. Pues això va sorgir perquè... no sé si era Escola Valenciana o... Bueno, a través de l'Ajuntament de Petrer celebraven algo d'Escola Valenciana per allà i algunes professores dels col·legis, Rememillà, entre altres,
0: sí.
1: Em van proposar fer una obra, bueno, musicar, diguem, la teatralització i la representació d'aquesta rondalla per a xiquets.
0: Sí.
1: La idea principal era... la música entre diferents parts de la rondalla i això sonava mentre es representava per un actor
0: sí.
1: Per a xiquets. És música un poquet d'acompanyament.
0: Això ja tindrà 5 o 6 anys ja, si va ser...
1: Sí.
0: Però a partir de...

0: Ahir tu seguissis ahir fent molts treballs que ara anirem parlant. Bueno. Adrià, per altra banda, té molts premis. Jo tinc el primer premi en el 11 Certamen Internacional de Lied i de la Cançó. Concert de primavera al Vox 2024. Com primer premi en el Concurs Internacional de Joves Intèrprets Ciutat de Llíria. Primer premi al segon concurs de música de cambra del Conservatori Professional de Música de Catarroja. Segon premi en el 7è concurs de piano de Barcelona. Tercer premi... I ahí tinc una fila de premis llarguíssima. Quin de tots per a tu ha sigut el més especial?
1: Pues potser diria que és el del Vox, i és uno que he compartit perquè era amb la soprano Elsa Roldán.
0: Sí, està, sí.
1: I és que potser te diria que és perquè és el primer que he guanyat ja no com a estudiant, sinó ja com a intèrpret repertorista, que ara ja m'estic dedicant més a tocar amb més gent i tal, perquè ja saps que la carrera de piano potser és...
0: infinita.
1: Sí, vull dir, estem estudiant sempre sol.
0: Sí, sí.
1: Després tocar sol. Jo sóc una persona prou sociable.
0: Sí, potser
1: des de que vaig començar amb la percussió, que ja sí, perquè, al obrir-me a la banda.
0: Perquè eres percussionista també?
1: Sí, bueno, vaig fer el professional de percussió. Tenia jo l'espineta de tocar a falles com a bon valencià.
0: Ah.
1: I vaig començar
0: arrel d'això. Al teu poble, a la primitiva de
1: a la Paiporta. Primitiva de Paiporta, sí. I això, lo del concurs és que estava en aquell moment estudiant el màster de repertorista al Real Conservatori Superior de Música de Madrid.
0: Sí.
1: I vas conèixer a Elsa en les meves pràctiques a l'Escola Superior de Cant de Madrid.
0: Sí, sí, sí.
1: I va ser molt guai l'experiència perquè era poder tocar davant de públic tot el que havia estudiat amb ella.
0: I aquest premi que tens de Lang Lang, Telefònica, que te'n vas anar a Berlín...
1: Ja fa anys d'això, sí, ja fa anys. El cas és que era un concurs que es feia tot online, que ja per això a l'època ja era un poquet estrany, la veritat, però era internacional, però... Sí, ara sí. Era internacional, però en aquell moment concursàvem nacionalment, diguem. Havia tantes places per país, i era de moltíssims països del món, diria que a lo millor 25 països de tot el món, I el concert no era altre més que tocar en Berlín amb Lang Lang, Herbie Hancock també, un pianista de jazz espectacular. I va ser molt emotiu perquè ja veus 13 anys i sin de ma casa per tocar davant de 10.000 persones. Era espectacular, la veritat. Vaig conèixer a molts pianistes molt bons que encara tinc relació amb ells. I...
0: No sé com ho degues gestionar. 13 anys estaries allà en un núvol.
1: La veritat que sí. De fet, me'n recorde que vaig començar a tocar potser 10 segons després del que tocava. Menys mal que érem 50 pianistes, bueno. I no es notava tot. Però sí, és que la primera vegada que vaig obrir el switch i és que estava sonant el Sospraak Zarathustra, la veritat que el meu alemany no és el millor, de Strauss. però clar, això era superbonic.
0: Sí, ja ho crec que sí. Bé, seguim en David i seguim escoltant una altra peça d'un altre treball que també el van presentar així.

0: La riberenca d'Almussafes, de Xavi de Bétera. Este, no sé si és de Tradifusió.
1: Tradifusió, sí, sí.
0: I aquest CD el vaig traure, de primer hem escoltat El jugador de Petrer, uh-huh. i després veré este treball.
1: Sí.
0: Recorde que farà 3-4 anys, una cosa així.
1: 2022, em sembla que va ser este disc, o 22, sí, 23 és monogràfic, aquest és el 22. Sí, sí, el van presentar així també.
0: I el van presentar així. Mm. I en este vas treballar tu? En este,
2: no, en este, en este projecte no estava jo.
0: En Tradifusió no?
1: En Tradifusió Adri no estava. Estava Abraham, que també és company nostre de l'Smoke. Estaven també, bueno, Tradifusió realment